0: Es fan vaga.
1: Sí, ara
0: els nens ja no poden anar a l'escola i sí. No aprenen bones maneres.
2: Ah, sí?
0: Urbanitat.
2: Jo no recordava que les revolucions sempre es fan demanant permís. Per exemple, les sufragistes, recordeu les sufragistes? Jo hi era, a les sufragistes.
3: Sí,
2: la vaga
3: sí.
2: De la canadenca, jo també hi era. La caputxinada, la revolució francesa.
4: Vostè ha viscut molt, vostè.
2: Molt i a tot arreu, jo també.
4: Sí.
2: Totes van començar, totes aquestes coses van començar dient, amb el seu permís, li sabria greu si procedeixo a fer. Sí,
4: molt educadament,
2: la
4: molt
2: gent,
4: bé.
2: Educadament, escolteu.
4: I els hi van fer cas, eh?
2: Els hi van fer cas, si no, la jornada de 8...
4: Hòstia. Escolti, prenguis la pastilla. No pot ser que s'adormi tota l'estona.
2: Vols veure una cosa que sembla que estigui de vaga?
4: No, va.
5: La jornada de mobilitzacions ha coincidit amb la reunió de la taula sectorial de la Seu d'Educació. El sindicat USTEC ha reivindicat un augment salarial, millores que afavoreixin a la plantilla de docents i l'educació inclusiva. Però no han arribat, de moment, a cap acord.
6: I tot això ha sigut després de la compareixença d'ahir de la consellera d'Interior, Núria Parlon, sí. I el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
5: Sí.
6: Van aparèixer per donar explicacions sobre la infiltració a l'Assemblea de Docents, on Trapero va anunciar que obririen una investigació, sí. I Parlon ha demanat disculpes als sindicats així.
7: Sí que avui... demanar disculpes. I demanar disculpes al sindicat educatiu és una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes pel malentès que ha provocat aquesta decisió operativa, insisteixo, i no política.
5: Un moment, què vol dir malentès? Quin malentès? Si el problema és que s'entén perfectament, no?
4: Sí, aquest ha estat el problema.
5: Que s'havien infiltrat, com s'han infiltrat tota l'estona, m'entens? No hi ha cap malentès, crec que ho hem entès, perquè aquesta és una cosa molt de la nova política, no m'ho havia entendit jo, eh? Com que no tens...
3: Sempre és un error de comunicació.
5: Sí.
2: Ui, quin calor fred, jo, per la meva banda, eh?
4: Què li passa?
2: No he tingut un déjà vu.
4: Un déjà vu de què?
2: Home, aquestes disculpes jo les he sentit.
8: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
2: No volverá a ocurrir, no me volveré a infiltrar en la corona, no? Ara tampoc me pongáis esa presión, les coses com sigui, eh?
0: No, escolta'm, ja la consellera ja ha demanat perdó, ja us ho he dit abans.
2: Ja ho hem sentit,
0: doncs ja està, fem-nos un petonet i continuem somrient i mirem per la finestra de casa tots els catalans amb melanconia esperant que... el molt honorable runner, sí. Salvador Illa, torni de Califòrnia. Jo l'enyoro. Saps que se'n va algú estimat i ho trobes a faltar.
2: Però està als mitjans.
0: Quina necessitat hi havia d'anar-se'n a fer un Erasmus, ara?
3: No és que fer un Erasmus, és un viatge oficial.
0: A San Francisco i després a Palm Springs, amb la calor que fa allà.
3: Palm Springs.
5: No, perdoni, Núria Parlon ha dit que la infiltració ha sigut un error fruit d'una inèrcia operativa. Però ja us ho tradueixo, que vol dir inèrcia operativa. Ens han enxampat amb el carro del gelat. Aquesta és la traducció, m'entens? Sabeu per què? Perquè no és la primera vegada, ja ho he explicat abans, que s'han infiltrat a tot arreu històricament. No és la primera, ni la segona, ni la tercera. No cal ser el més llet de la classe per saber que és una pràctica reiterada.
4: Ja ho hem dit, que ho publicava a la directa. Durant dues dècades ha estat el modus operandi del cos de Mossos d'Esquadra. Sí,
6: la policia catalana es volia desfer de la documentació de la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, que és on consten totes aquestes informacions, la volien destruir a la incineradora de Sant Adrià de Besòs abans que s'apliqués l'article 155 l'octubre del 2017, però la policia espanyola va requisar la documentació.
4: Bueno, escolta'm, ja sabeu que me fa fàstic llegir. Però per coses de la vida he acabat llegint els noms dels locals on es va infiltrar la policia dels Mossos d'Esquadra.
2: Tot
4: això que volien tirar-ho i tot plegat.
2: O sigui que al final els papers no eren per fer la independència, eren papers per tot el contrari.
3: Bueno, potser també, però en tot cas...
4: Ho va publicar a la directa, no? Vull dir que això es pot llegir.
2: On s'han infiltrat, segons aquests papers, on s'havia infiltrat la policia?
4: Havien infiltrat Mossos el casal Quico Sabatés. No sé on para, això.
2: Sí, bueno, vostè que ha de saber.
4: La Barraqueta.
2: Sí.
4: La Casa de la Solidaritat. A la Universitat Lliure La Rimaia. Tot això són noms que clarament foten por.
2: Bueno, fa por, vostè.
4: Suscita en perill d'amenaça. Tu em dius casal Quico Sabatés.
2: Sí.
4: Jo ja em poso la mala pipa.
2: No,
4: per lo que pugui passar, Està tot ple de perroflauta, segurament,
2: Jo ara entenc ja per què se'n diuen infiltracions,
4: Per què?
2: Perquè els hauria de caure tant al pèl que necessitarien infiltracions, però capilars. I haurien d'anar... els hi haurien de pintar els cabells amb retolador.
4: Oh, bueno, escolta'm, no passa res perquè ja han demanat perdó, tu.
2: Sí.
4: Qui ha demanat perdó?
2: Núria Parlon.
4: Parlon, que demana?
2: Perdó?
4: No, parlo.
2: Bueno, farem una cosa que sí. No es buguegi més. Anirem a publicitat i quan tornem farem una cosa que ja ha avançat l'Angelina.
1: Sí.
3: Hem de trucar al Departament d'Educació per saber precisament com ha anat aquesta reunió que ha acabat fa uns minuts.
2: Sí, que l'agafa la Soraida, que despenja la Soraida.
0: No sabran res perquè no...
2: Tornem de seguida. La competència, som-hi!
9: Nosaltres som la competència.
10: Un gran programa.
4: De dilluns a divendres.
11: Amb els Òscars.
12: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
13: Cómo hemos cambiado.
14: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
15: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
16: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa? Esperat.
17: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
16: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
18: David, ¿dónde andas?
19: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
18: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
19: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
18: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
19: ¡Antonio!
20: Marchando, otro colacao.
19: Eres el mejor.
20: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
21: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
22: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
23: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
22: I finançament fins a 12 mesos.
23: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
24: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona, vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
25: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
26: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema.
27: Collons d'artistes.
28: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
29: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
30: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
31: Molt bé.
30: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
31: Perfecte.
30: Arribarem a tot?
31: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
32: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
33: Fires de maig dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
34: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.

0: RAC1.
1: Ja tornem a ser aquí i ens acompanya la Noemí Polls. Bon dia i bona hora.
2: Bon dia, tots tenim un amic que aquí se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel, per als seus amics Manolo, i ara per als seus fills és el Papa, per la mare Manolito. Manuel, Manolo, Papa o Manolito, és igual. Per tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix. Perquè més important de com et diuen és que se'n reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia el nom, però no el que són, els primers a protegir. Securitas Direct, ara és Verisure. La teva companyia de sempre, més forta que mai.
3: Molt bé, moltes gràcies, Noemí. Sí.
1: Passen 2:45 del migdia per preguntar com està l'ambient entre les conselleries i els sindicats. El que farem ara és una trucada, com havíem avançat abans d'anar a publicitat. Trucarem directament a la Conselleria d'Educació a veure què ens expliquen, perquè tenim notícia d'última hora relacionada amb aquesta reunió que tenien els sindicats amb la conselleria. A veure com ho viuen, aviam si tenim conclusions. Àlex, sisplau, quan puguis, truquem a la Conselleria d'Educació.
4: Sí, hola, bon dia. Trucat a la Conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a l'assessora Ellen, que puc ajudar-li?
1: Hola, sóc l'Òscar Andreu i truco de...
4: Ho sento, però no li apujarem el sou, no porto diners a sobre.
1: No sóc un professor. Escolti, truco del programa La Competència, de RAC1.
4: Ah, quin ensurt, pensava que era un mestre. Aquest curs està molt pesadet, sí. No paren de demanar coses.
1: Sí, no em pot passar amb algú a qui preguntar per les tensions entre els sindicats de professors i la conselleria? I
4: el... Sí, el puc derivar al departament de tensions entre els sindicats de professors i la conselleria.
1: Sí, existeix aquest departament de la Generalitat?
4: Avui sí.
1: Sí, va, perfecte.
4: Un momentet, sisplau.
1: Molt bé.
5: Sí.
1: Déu més dos. 12. 12.
4: Departament de tensions entre els sindicats de professors i la conselleria, la tens Zoraida, en què puc ajudar-lo?
1: Perdoni, vostè és la mateixa d'abans.
4: No, senyor.
1: No.
4: La Zoraida que la ten ara no és la mateixa Zoraida que fa 10 segons.
1: Ah.
4: Jo he canviat.
1: Sí?
4: De fet, la gent canvia, sap vostè?
1: Sí, bueno, però són 10 segons.
4: Vostè tampoc és el mateix que fa 10 segons.
1: No, ja, tenc...
4: Ara és molt més idiota.
1: A veure, un moment. No em falti el respecte, sisplau. Vull preguntar-li com ha anat aquesta reunió que tenien amb el...
4: Bé, molt bé. La reunió amb els professors ha anat molt bé. Tothom estava molt predisposat a arribar a un acord.
1: Sí.
4: L'actitud ha estat impecable.
1: Sí?
4: No.
1: Ah.
4: No, de moment, bueno...
1: Què?
4: No, sembla que no han arribat a cap acord.
1: No han arribat a aquesta és la notícia d'última hora, que no han arribat a cap acord, malgrat aquesta reunió en donarem més detalls al butlletí informatiu de RAC1, però aleshores, com desencallaran les negociacions amb els professors? Perquè, clar...
4: Sí, miri, tenim un pla infal·lible a la conselleria que consisteix en no fer res.
1: Ja, i ens pot dir què els han proposat? O sigui...
4: Sí, doncs els hem proposat fer una altra reunió.
1: Ah, no, clar, sí.
4: I el mes que ve, una altra reunió.
1: Sí.
4: I una altra, fins que es cansin.
1: Bueno, qui s'està cansant sóc jo. No pot derivar-me algú que m'informi de debò, que no s'inventi...
4: Sí, esclar que sí, li passo amb un dels màxims responsables de les escoles i instituts catalans.
1: Qui és?
4: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
1: No, sí, Trapero m'informarà de les negociacions amb els mestres?
4: Sí, senyor. Bueno, sempre i quan no estigui fent classe. Ara crec un moment que miro l'horari.
1: Sí.
4: Ui, crec que ara a les 12 imparteix classe a l'Institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada.
1: Trapero?
4: Sí, un moment, sisplau.
1: Aviam. Sí.
6: Hola, bon dia.
1: Sí.
6: La té el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
1: Sí, home.
6: Major Trapero pels amics.
1: Sí, escolti, vostè no és Trapero, no té aquesta veu.
6: Com que no sóc Trapero? Vols que t'ensenyi la pipa o calles la boca i em dius què vols?
1: No vull parlar amb vostè, això per començar.
6: Ah, no, i per què em destorbes ara? Estic en plena classe d'educació física.
1: Bueno, és que m'han passat la trucada.
6: Estic ensenyant als alumnes que practicar esport és molt important.
1: Sí?
6: Avui fem tir olímpic amb escopetes de calibre 12.
1: Però que miri que hi ha esports, però...
6: Calla la boca a veure si se'n desviarà l'escopeta i et foradaré el crani.
1: Home, a veure, un moment, i sortirem a crims. Àlex, això no té sentit. Penja i ja ho tenim.
6: Ai, se m'ha escapat.
1: Sí.
6: M'he despistat per culpa d'un imbècil que truca per telèfon.
1: Bueno, a veure, un moment. Sí.
6: Sí, Maria Cinta, pots fer recompte dels companys de classe?
1: A veure, un moment, senyor...
6: L'he de deixar.
1: Sí, no. Ja. Sí, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Aprofitem per fer uns anuncis i tornem de seguida. La Competència.
7: Som-hi! Nosaltres som la Competència.
0: internacional.
5: Tremendo loco.
7: Aquest programa està basat en fets reals.
8: RAC 1.
7: Amb els Oscars.
9: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
10: I què?
9: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
10: Oh.
9: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
7: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
11: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
17: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
18: Bon dia, sóc la Lina d'Olofeu, responsable de compres d'Atmetlló Origen des de fa 2 anys i mig. Ara que arriba el bon temps, és moment de dipejar amb els nostres humus saborosos i saludables. Els elaborem al nostre obrador, amb ingredients 100% frescos, sense colorants ni conservants, seguint la recepta de sempre. Tenim el clàssic, l'espaciat o el de remolatxa. Quin tastaràs?
7: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
19: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
20: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
19: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
21: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
22: Compte amb l'alarma que tenen.
21: Doncs no hi entrem.
23: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
24: Què significa futur? El diccionari diu, temps que vindrà. Els teus pares, encara no t'has decidit? Tu, ho he de decidir ja? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb les nostres pràctiques garantides i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Uneix-te a l'FP oficial que recomana el 92% del nostre alumnat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
25: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin, un per un de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 euros amb 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
26: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
27: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
28: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
29: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
30: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
31: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
32: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa, muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
33: Doncs fins aquí la competència d'avui. Tornem demà. Feu bon dia!
0: El que vau escoltar...
1: La competència.
2: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
3: Hola, i avui...
1: Un programa basat en fets reals.
4: Mala farina!
1: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: Track 1.
1: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
0: Els dissabtes i els diumenges...
2: Esquerra, dreta!
3: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals...
4: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
0: De 7 del matí a 2 del migdia...
5: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
0: Via lliure amb Xavi Bundó.
6: S'ha torçat el peu.
7: M'he torçat el peu.
6: Venint aquí.
8: És que l'edat no perdona.
6: L'edat castiga.
9: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
0: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. Track 1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
10: Vaig a parlar amb la productora, perquè és que a mi això em sembla que és un timo, vamos. A les 2 de matí m'han de tornar a fer el programa aquest. Escolti, jo, com això tinc res més a fer, jo.
0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
11: Home, i amb en Joel Fortuny. Què tal estàs, Joel Fortuny?
12: Molt bé.
11: L'Ester Romagosa, què tal estàs?
13: Bon dia.
11: L'Ernest Ferrer, la realització, l'Eder Benito, que suposo que el tenim per aquí. També tenim a la Laura Fa, que l'hem escoltada.
13: Què tal, aquí estic?
11: Molt bé, home, fantàsticament.
13: Sí, sí.
11: Digue'm, digue'm.
13: No, que se m'ha espatllat el termòmetre del cos.
11: Com?
13: Perquè tinc fred tot
11: tens
13: el dia.
11: Fred?
13: Sí.
11: Bueno,
13: no,
11: però
13: i no
11: avui
13: estic malalta,
11: no.
13: O sigui, estic rara. No, és el termòmetre que no em va, perquè no tinc tiroides... I les tiroides controlen la temperatura corporal, es veu. I jo, de tant en tant, tinc com molt fred per dins. Una cosa.
14: I és veritat que avui ha baixat la temperatura i demà baixarà més.
13: Menys mal, que
11: fa fred. Tenim a l'Ola Quintero també, carinya, què tal estàs?
15: Hola, Marc, què tal? Quin gust parlar amb tu un altre dia. Hello, hello.
11: Però ara, senyores i senyors, amb tots vostès, no ha faltat a la seva cita tampoc els dijous, la increïble Sílvia Soler.
13: Bravo.
11: Bon dia.
16: Us porto una novel·la que ja us
11: home,
16: vaig explicar la setmana passada,
13: vas
16: que m'havia agradat molt i
13: vas
16: vaig intentar a recomanar-vos-la, però van canviar els plans, no passa res, estem per això, però avui sí que voldria parlar-vos d'aquesta
11: novel·la. Van canviar els plans, diguem-ho tot, perquè, clar, vam haver de parlar de l'enganyifa de Sílvia Soler, que molta literatura tot el dia llegir, però resulta que a l'hora de la veritat estàs enganxat a la cita, però,
16: sí,
11: com una yonqui. Llavors et vaig dir una cosa, això a la cita ja t'ho has mirat
16: la
11: tot,
16: gran
11: o sigui, ja està
16: cita.
11: Tot...
16: Mira, diré una cosa, només diré una cosa de la gran cita. M'ha agradat, veus? Em vaig divertir, l'he recomanada a molta gent, l'he vista tota.
13: No em trepitges
16: però...
13: de secció, que avui
16: no,
13: parlo de la gran cita, jo.
16: Una cosa.
11: Això ho volia dir.
16: M'agradaria molt que els nois i noies que van participar a la gran cita paressin ja d'omplir les xarxes socials amb
11: perquè,
16: vídeos.
11: Ah, sí?
16: Perquè jo
11: perquè
16: no, perquè jo ara ja no m'interessen. O sigui, em van interessar mentre
13: però
16: participen ara, en el
13: però
16: programa.
13: Escolta, això home, passa ara... a les Espanyes quan
16: clar,
13: participen
16: clar,
13: en aquest
16: aquí
13: programa.
16: Aquí no,
13: són influencers. Escolta,
16: Laura,
13: no volem creadors no de contingut en català, que la llengua, que no sé què, que no sé quantos.
16: Però han d'explicar alguna cosa.
13: Explicar molt, jo estic enganxadíssima més a les xarxes que no pas a la gran cita, que
16: jo,
13: haig de dir...
16: amigues per pura casualitat,
13: sí,
16: també
13: sí,
16: t'ho dic.
13: Perquè el vostè primer, no? Ens ha unit aquest
16: exacte
13: programa, sí.
11: Exacte. No, si eren amigues d'abans, i nosaltres no hem tingut res a veure,
16: No, amigues no érem d'abans, Marc, eh?
13: Ens havíem conegut.
16: Ens has unit tu en sant matrimoni.
13: Sí,
16: érem conegudes.
11: Ha estat la gran cita.
13: La gran cita, exacte.
11: Abans de la gran cita.
16: Bueno, no em despisteu, tornem.
11: No,
16: deixeu-me parlar de literatura.
11: Vull dir que de la gran cita seguirem parlant, perquè aquí no l'havia vista la Laura Fa. O sigui, aquí la gran cita l'ha vista ja la Laura Fa, la Sílvia Soler, el Joel Fortuny, l'Ester Romagosa, no sé si l'Eder Benito, no sé si està
13: l'Eder no,
11: si
13: l'Eder no.
16: L'Eder està enfeinat,
13: l'Eder està enfeinat amb tota la
11: ara, bueno, ara després que surti també, per favor, perquè que vingui immediatament. Perquè
16: I tu no l'has mica... vista, Marc?
11: Jo no l'he vista. Lola, tu l'has vista, la gran cita?
15: No, però ja saps que visc a Madrid i a vegades és difícil.
11: És difícil. La vida a Madrid és dificilíssima.
15: És molt
11: bueno,
15: difícil.
11: Venga. Pararem de veure, perquè la Laura Fa ha vist la gran cita,
15: sí.
11: Tens una opinió, diguéssim.
13: Molta,
11: eh?
13: Molta.
14: I exclusives té.
13: Sí.
11: Bueno, i tens exclusivots.
14: No? Sí, home, jo no sabia. Tens una exclusiva que jo bueno no la sabia. I jo crec que la Sílvia tampoc
16: no
14: la sabrà.
16: No, segur que no, si jo només sé el
13: bueno,
16: que veu.
13: És una exclusiva per la gent d'aquí que no s'entera de res, tothom. Però bueno, ja no el vull trepitjar. No vull trepitjar
11: bueno,
13: la
11: escolta,
13: la
11: a tots vostès, Sílvia Soler.
16: Molt bé. Mira, la novel·la de la qual us vull parlar es diu Setembre Negre. Setembre Negre. És una novel·la de l'escriptor florentí Sandro Veronesi, guanyador del Premi Estrega amb anterioritat, i autor d'una novel·la que aquí va tenir un èxit impressionant que es deia El Colibrí. Potser us en recordareu.
11: Sí!
16: Molt bé. Doncs és Setembre Negre, edicions del Periscopi, amb una excel·lent, com és habitual, traducció de Pau Vidal. Però en aquest cas és molt important la traducció i ara us explicaré per què. És una novel·la que parla de Gigio Belandi, que és un noi de 12 anys que estiueja a prop de Florència en un lloc que es diu Fiumetto, i és un lloc de platja. I aquell, que l'any que ell explica, l'estiu que ell explica, és l'estiu que ell passa de ser un nen a ser un adolescent, que com tots sabem és un moment fonamental en la vida de la majoria de nosaltres.
10: Ja t'entenc.
16: Per què passa de nen a adolescent? Sent, doncs, perquè s'enamora d'una nena.
13: Vaja.
16: I, a més, està molt preocupat perquè tots els altres nens de la colla tenen pèls en tots els llocs del cos i ell no. A diversos llocs del cos, a les aixelles, on sigui.
13: Pues llavors tenia el penis petit, encara.
16: No, segurament.
13: Clar.
16: Això no ho explica.
13: Perquè no ha fet el canvi. Clar, no ha tingut la pujada de testosterona.
16: Aleshores,
13: amb aquell penis
16: diríem
13: de
16: que el plantejament...
11: Perdona.
13: Què?
11: Perdona, una pregunta. Us recordeu la primera vegada que us vau notar pèls?
16: No.
13: No. No me'n recordo ni el primer cop que em va venir la regla.
14: Ostres,
13: és fort, perquè la gent ho té com molt així.
11: Jo la primera vegada que em va sortir pèl, que em s'acaba de portar l'aixella, vaig dir, hòstia, quin pèl, em va semblar estrany, eh?
13: Sí,
16: però saps què et passa? Que si t'arriba tard, que és el que, per exemple, a mi em va passar amb la regla, o que totes les meves nenes de l'església tenien la regla, llavors estàs molt pendent del tema.
13: Clar.
16: I amb els pèls passa el mateix. Aquest pobre nen, com que tots els altres tenen pèls, ell se sent estrany.
13: La regla ve molt, molt abans, ara, perquè com que mengem el pollastre aquest medicat...
2: Jo la vaig tindre superpitita, em van tindre que ficar... Bueno, és que la tenia que tindre els 8 anys. I em van aconseguir, em van punxar per
14: aturar
2: fins als 12.
11: Mica.
2: Però...
13: Tot això dels disruptors endocrins, que sembla que no, però a les nenes, als 12 hi ha gairebé totes.
14: Jo crec que
13: totes,
14: els nois els afecta perquè cada vegada són més alts.
13: Ja, sí?
14: No sé, jo
13: veig que cada vegada són més alts.
16: Ara que s'alimenten millor, no? I també, potser...
11: Clar.
13: Bueno, aquest no té pèls i té penis petit,
16: exacte,
13: no?
16: I s'enamora d'una nena.
11: No, llavors, perdona, un moment. Llavors, no recordeu el primer vegada que us va sortir els pèls?
13: No.
11: Ningú era de vosaltres.
13: No.
11: I la regla tampoc.
14: La regla sí.
16: Menys
14: la Laura fa, la resta...
13: Jo la primera cana que em va sortir, sí que la recordo.
11: No, però no estem parlant de les canes. Les canes és igual, ara. Lola, què anaves a dir?
2: Marc, a mi la regla em va baixar per primera vegada al pont aeri. Oh, és una metàfora tota la meva vida viatjant entre Madrid i Barcelona, i m'ha de vindre al pont aeri.
11: Quin trasllat. I anava sola o acompanyava?
2: A l'avió, anava sola, sí, sí.
11: Pobre.
2: I vaig pensar que tindrà algo que veure l'altitud amb què va acabar de baixar la regla.
11: Home, mira.
16: La meva mare va obrir una ampolla de cava, cosa que la meva àvia va trobar terrible. Terrible, terrible. Ho va censurar moltíssim. Sí, sí.
13: Jo sí que recordo el primer Tampax, que me'l va posar la Balleni.
14: Jo també.
13: Però me'l va posar
11: la
13: meva amiga del càmping, perquè jo no sabia com. I no,
14: és que posar-te el primer Tampax també és una odissea.
11: Sí. Difícil,
13: Però perquè amb les mares no teníem aquella conversa.
14: Jo ho vaig fer amb la meva mare, fixa't.
13: Ah, doncs jo amb la meva no.
11: Clar.
13: La meva encara estava que si la regla no et
14: podies
13: banyar.
14: Però saps què recordo jo? No sé si us passava. Jo recordo anar al bany a la pica i veure'm cada dia una mica més alta. O sigui, veia la pica més baixa.
11: Ah, ja t'entenc.
14: No us passava això?
13: No.
14: L'efecte aquest de dir, hòstia, he crescut? No?
16: Vale. És d'aquella època primer, també que estem
11: I la primera vegada que us vau masturbar, la recordeu?
13: Sí.
11: Jo va ser el dia més feliç de la meva vida.
13: Sí, jo em va semblar dir que era això.
14: Jo crec que molt natural.
13: Amb la dutxa.
14: Sí, algo així com molt anecdòtic, no? Que tu, bueno, jo recordo trobar-m'hi.
13: A un hotel que havien de pensar aquesta?
11: No, jo ho intentava,
13: Que està que fa tota l'estona amb el telèfon de la teva, van dir, com gasta aigua.
11: Com gasta aigua.
14: Tu, Marc, ho intentaves des de quina edat?
11: Sí. Home, des de, jo crec, molt petit. Jo me la manegava des de molt petit.
10: Home, molt petit, quina edat és molt petit?
11: Molt petit, molt petit. Jo recordo que jo sabia que allà hi havia un secret que a mi em portaria a la joia de viure, la joia de viure. Què?
10: Allà havia de sortir alguna
11: cosa. Sí, no sabia res, però sí. I tu, Joel?
10: No me'n recordo.
11: Sí que te'n recordes? Sí que te'n recordes. Joel, sí que te'n recordes.
10: Recordo.
11: Va ser a Sants o va ser fora?
10: Va ser a Sants.
11: Bueno, escolta, dèiem que hi ha aquest nano pobre que...
14: Sí, ahí vas.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: És que la trobo meravellosa quan l'autor parla d'aquest moment del canvi d'etapa. Diu, en realitat, el que va començar va ser l'avenc de l'etapa esquizofrènica, la de les interferències i les orelles dretes. I mai més aquella formidable despreocupació.
2: Ai, sí, quina pena.
1: Penseu, definició més bona de la infància, sí, bueno, de la pèrdua de la infància, que perdo aquella perdre aquella despreocupació. Llavors, us deia la traducció de Marc Vidal, d'en Pau Vidal, perdó, perquè aquest nano, com que estiueix en un lloc de platja, navega molt amb el seu pare, amb un veler, que es diu Tibetú, per la costa de Fiumetto. Llavors, hi ha un devassall de termes mariners que jo desconeixia i que m'he anat intentant apuntar, perquè trobo que fa molta pena que som un país amb molta costa i molt mariner i no sabem res de termes mariners.
3: No,
1: i aleshores trobo que també és una altra font de plaer, aquesta novel·la, llegir-la amb aquesta perspectiva.
3: És llarga?
1: No, és llarga. Per tant, una novel·la que comença sent una història petita, el primer mort d'estiu preadolescent, i que s'acaba transformant en un drama personal i familiar molt important. La gent que recordi els Jocs de Múnich i l'atemptat, doncs jo crec que hi treu plus de que li agradarà més i que tindrà una certa nostàlgia. Però jo la recomano moltíssim. Sandro Veronesi.
3: Que bonics els amors d'estiu,
1: eh?
3: Són bonics i eren més pràctics abans perquè sense xarxes, ja perdies de vista aquell i el tornaves a veure l'estiu següent i deies, això.
4: Laura, jo vaig tenir una porta de la selva, eh?
2: Espera. Com?
4: Jo a Port de la Selva em vaig tenir un, li dic a la Laura.
3: Qui?
4: Ja, però és que no el vaig tornar, em va passar això, no vaig saber mai més res.
3: Ah, no, era d'allà.
2: Vols fer una crida?
4: No, passa, perquè crec que és
2: amb els Joel, et dic una cosa, et pots treure el boli de la cara i vocalitzar?
4: És que millor no recuperar.
3: Però era del poble? Era del poble?
4: Jo crec que sí.
2: A veure, com era? No, anem a fer una crida.
4: Perquè amb els gais passa una cosa, que amb els
2: temps... Amb els gais passa una cosa.
5: 902-477-100.
4: Com? Desmilloren els gais.
2: Com que desmilloren? Els de Port de la Selva o què estàs dient?
4: No, en general. Els homes amb el temps desmilloren moltíssim.
3: I no saps el nom?
2: No, en absolut. A veure, anem a fer, com era? Sí, quina edat tenies?
4: Mira, no me'n recordo ni el nom.
2: A veure, tots els mariques de Port de la Selva, estigueu atents.
4: 902-477-100. De la selva és d'aquells pobles on hi ha més heteros amagats.
5: No, sí,
4: quina meravella! Aquells heteros que tu saps, Laura?
3: Sí, tinc alguns controlats.
4: Que no són heteros, però fan veure...
2: Però per què li dius a la Laura? Els altres no coneixem
4: perquè
2: aquesta...
4: Perquè sempre em diu que a mi m'agraden heteros.
3: Sí, també perquè vaig a buscar el que li agrada. T'haig de dir que la vida de poble continua sent dura, que parlem molt obertament de... Però que hi ha pobles a Catalunya que semblem supermoderns, que no és tan fàcil reconèixer...
2: Que no és tan fàcil sortir de l'armari, vols dir.
3: Exacte, sí.
2: Val, fet aquesta... Bueno, no volia portar per la cosa de la causa i de l'activisme, aquesta conversa, sinó que la volia portar per fer una crida a tots els mariquites. Ja estiguin fora o dintre de l'armari, és igual, que haguéssiu conegut a Joel Fortuny, perquè segur que tu els hi vas impactar en aquest
5: 4,
2: estiu.
5: 7,
2: quin estiu
5: 7,
2: era, Joel? Quina edat tenies?
4: Tenia 18
2: Però és que estàs impactat, Joel, t'estem venint la cara i estàs com...
3: Que m'escriguin i li portem un dia al programa, no?
6: Això fem la gran cita.
3: Fem la gran cita.
2: Com?
4: És que no me'n recordo ni del nom. Ara me'ls apunto a notes.
2: Com? T'estàs apuntant els noms dels teus homes a notes?
4: Sí, perquè és que...
2: Però quants amants tens per apuntar-te... Menuda mosqueta morta.
3: És un killer.
2: Un moment.
4: Un killer.
2: Joel, no et posis la mà a la boca quan parles. A veure, com era aquesta persona?
4: Ros, amb els ulls blaus.
3: Sí.
4: Forçot.
2: Forçot.
4: Català.
2: Català.
4: No parlava català, vull dir, no era una estrangera, hi ha molts estrangers.
3: Rossos amb els ulls blaus, a porno i en tants,
2: no era un turista.
4: No era un turista, vull dir, exactament.
3: Val, perquè llavors, pensa que hi ha...
4: Francès, que hi ha molts francesos.
3: Hi ha 700 habitants, vull dir que...
2: I era de...
1: I era de Figueres, i estiuejava a Port de la Selva.
4: I tenia la casa... Tenia la casa davant del Gus, del bar Gus.
2: Davant del Gus, hi havia un mariquita forçut, ros. Sí. Quina edat era? Quin any era?
4: Tenia 18 anys, ell també.
2: Pues que calcula.
3: Calcula, Joel. Crec que ja sé qui és,
2: No!
3: Crec que ja sé qui és.
2: Però una cosa, perquè tu al Port del Selva el domines, no?
3: Home, fa 45 anys que vaig allà.
2: Ara.
3: Sí, clar, el meu pare és d'allà, també.
2: Qui creus que és?
3: No puc dir-ho, home, perquè no em sembla que no...
6: Investiga-ho per això,
4: El meu era obertament, eh?
3: Ah, era obert? Ah, doncs llavors...
4: O sigui, obert de cas, que era gay, vull dir.
2: Que era gay, que a casa seva ho sabien, estava fora de l'armari el xaval, i molt bé.
5: 902-477-100.
2: I us vau enamorar una mica.
4: No.
2: Sí, home, sí o no?
4: Va passar un l'estiu...

0: un amor
1: si no
0: de
1: verano. Enamorar perquè estem fotent tot aquest lio, home, l'hòstia, estem aquí demanant de l'autitral a Radallo, tota l'antena de RAC1, per retrobar-te l'amor d'estiu, no t'ha gaire un polvo ràpid a fora de la selva, allà a la platja.
2: Podria haver sigut això.
0: Però per favor, molt, joder, però... Joel, de veritat, quina pèrdua de temps. Bueno, a veure un moment, una pregunta que tinc respecte a Setembre Negre. Vinga, una mica de conflicte. El títol de Setembre Negre...
3: Sí.
0: Aquest negre, no l'haguessin pogut traduir... A la versió original deu ser Nero, també, no? O negre.
3: Sí, perquè és com en diuen d'aquell mes de setembre del 72, perquè va haver-hi l'atemptat.
0: Ja t'entenc, però des del punt de vista de la com diré, la cosa descolonial...
3: Perquè abans, antigament, es podia dir negre com a negatiu, potser bueno, quan haguessin entres... titulat d'una altra manera.
4: I quan entres en un forat, és negre, sí. De foscor.
0: Jo crec que és
4: setembre fosc.
3: Exacte, potser n'haurien dit setembre fosc.
4: O marrón, setembre marrón, podrien dir també.
3: O gris merengo. Gris merengo, també, que és especialitat.
0: Bueno, escolta una cosa, amb tots vostès, perquè veig que no hi ha manera, a setembre fosc jo crec que és millor.
4: Setembre fosc?
0: No, sí.
4: Sort que no està la de Cire avui, i que ven divendres bueno, perquè implosionaria aquí amb nosaltres.
0: No, implosionaria. No, però dic que, com es diu això? Ara em surt la paraula, però... Què?
2: Què estàs fent amb les mans? Obrir?
0: No, dic que ajuntar... O sigui, és que no em surt la paraula... Hi ha una paraula perfecta per això que vull dir. Fixa't tu l'edat, eh? Ara em sortirà. Vinga, ara... Obtén vostè, Laura Fa, però... Obtén vostè, Laura Fa, però aquesta paraula ha de sortir perquè ara ja t'ho sigui demà, teu peu.
4: Ai, escolta, he vist la
0: no,
4: gran...
0: No, perdona, és ajuntar negre. És que no sé aquesta
3: identificar,
0: paraula.
3: Identificar. Que em necessites d'assessora, que no pots anar sense mi pel món.
0: No puc ara... A identificar negre amb una cosa...
4: Dolenta,
0: doncs una cosa que jo no hauríem de fer més, no? Setembre força ens agrada més. Bueno, amb tots vostès l'obra fa, això que queda...
4: A veure, he vist la gran cita, perquè si la Sílvia l'ha vist i tot Catalunya
0: tenies
4: estava...
0: Tenies enveja.
4: Bueno, clar, tenia un fomo, dic, haig de veure la gran cita, ja. Haig de dir que
3: està... Es diu pansa en català.
4: Com?
3: Pansa.
4: Pansa?
3: Pansa. Fomo, en
4: però
3: català...
4: Però per què busquem noms de malalties per fer això? No. Que surti una pansa, de veure-ho.
3: Por a no ser allà.
4: Ah, pensava que era pansa, perquè quan pansa, mires algú que et fa angúnia, no et surt una pansa.
0: Pansa. Ah, pansa, m'agrada
3: molt. A veure si seré més moderna que tots vosaltres,
5: vale, doncs,
3: en l'edat que tinc.
5: A partir d'ara direm això, doncs.
4: Doncs tenia pansa i he vist la gran cita. Llavors, haig de dir que està molt ben feta, com havia dit la Sílvia. És dir-li a la Dulceida presentadora, em sembla agosarat.
5: Però ho fa prou bé.
4: Bueno, dona passos, prou bé.
3: Sort que només
4: dona passos bé, la veritat. I estic segura que ha portat molts espectadors a TV3. Però la feina de presentador és una feina que no desenvolupa. Dona passos. I vull dir que no vull ser dura amb la Dulceida, però que hi ha molts
0: presentadors... El que passa, que estaràs d'acord amb mi, que aquest tipus de programa, si el presentador passa per sobre del format, caga de pastoret.
4: És bueno, possible, sí, però, però hi ha una part...
0: Ella també manté un rictus, una gestualitat, etc, que jo crec que és molt adequada respecte al format.
3: Però escolta, quan interactua amb els concursants...
4: Superbé.
3: Està bé,
4: no, però si no
0: sí,
4: hi ha...
0: Ho fa molt empàticament.
4: No li canvia, no sap si riu o plora en cap moment, i a les entrevistes perquè que podria buscar joc amb alguns, les entrevistes són tallades, editades totes, eh? Sí. Però no voldria carregar amb la Dulceida perquè, mira, tothom...
5: Perquè deuen haver gravat molt,
4: sí, i em sembla bé, i ja està bé, té tots els pronoms febles a lloc, vull dir que s'han ocupat que aquest català amb aquest accent que perjudica més, doncs tingui tots els pronoms, vull dir, tot molt bé, però no he pogut...
0: De totes maneres, perdona que insisteixi jo, que estic amb lo de fosc i amb lo dels accents, nosaltres estem a favor de qualsevol accent en català,
4: exacte,
0: digui d'on vingui, sigui com sigui, sigui més o menys xava, sigui més o menys...
4: Molt bé, Marc, molt bé. Gràcies. Sí, nosaltres sí, però jo el primer cop que vaig... El primer cop que vaig trepitjar una ràdio amb aquest accent que tinc jo de Catalunya, quasi cau Catalunya, i...
3: Ens estem confonent. Una cosa és tenir un accent determinat i l'altra cosa és dir els pronoms febles o no.
4: Però escolta, la meva amiga La Pont Nou, que té un català amb aquell accent, quan ella fa barbarismes, no li penalitzen ni la meitat que penalitzen algú amb l'accent que tenim de Barcelona. Però no he passat dels 8 capítols que... Bueno, els 8 episodis que hi ha, no he passat ni un sense patir una vergonya aliena, descomunal, com no m'ha passat. Saps què passa? Que quan tu veus, per exemple, la Isla de las Tentaciones...
5: Que ves
4: com
5: una que és, mica el mateix.
4: Com que no són nostres...
3: Com que són ells.
4: Com que són ells, clar. Tu veus, és com si estiguessis en un zoo. Però clar, tu veus els teus fent això i jo vaig tenir dos moments de marxar, un moment a la cuina i esperar que passés el moment, perquè ja... no és possible.
3: I n'hi ha un que coincidim, eh?
4: Sobretot amb dos personatges. Un és l'Alexis, que és aquest xaval de Perpinyà, que ja a la primera escena es veu que és un tòxic, que va ja a liar la parda i que ja es veu clarament que no s'enamorarà de ningú i tu pateixes, tota l'estona perquè per les pobres noies que es puguin fixar en aquest. I després hi ha un altre que es diu Xavi, que és clavat al protagonista de la sèrie You, aquella assassí en sèrie.
6: Sí, el de Gossip Girl.
4: Home, aquest. Però l'associo més a You, saps? Vale. Perquè quan el veig...
3: Però és un noi que hauria fet molt bé de no anar-hi, per
4: bueno,
3: resumir.
4: Aquest noi...
3: Qui?
4: Es diu Xavi. Aquest pensa que la gran cita... Bueno, ja ho hem explicat, no? Es troben 100 persones, s'han de trobar, i alguns tenen cites amb dos o tres. Una de les que troba parella abans té una cita amb el Xavi aquest. Bueno, doncs ja. Quan no el trien... comença a plorar, pensa que fa que coneix a la Marta uns 23 segons. Un dia?
5: Sí.
4: O dos, màxim.
3: Un dia o dos, de gravació.
4: Comença a plorar com si portessin 15 anys de relació. I o sigui, però amb moc, eh? Saps quan et cau el moc? Sí, sí, sí. I dic, xaval, i me'n vaig anar. Però aquest xaval que torna...
5: Que en aquest moment jo crec que t'enterneix, no?
4: No,
5: Eva! Jo en aquest moment vaig pensar...
3: Paro o no paro?
5: Pobret ell, i ella potser li havia d'haver dit més clar, deixat més clar. Ara, al final de els últims episodis sí que veig que...
4: És un tòxic. És un tòxic.
5: Jo de primeres, sempre a la gent, o sigui, li veig bones intencions.
4: No, doncs malament, perquè aquest ja es veu que no. Després, hi ha una cosa que em sorprèn...
0: Perdona un moment, Esther, sí. Em sentiu? Ah, escolta sí. Una cosa, Esther, a tu t'ho dic amb total confiança i amor.
5: A veure.
0: Se t'estan posant coses al cap, com que tens dos mascles de fills adolescents,
5: sí, claro.
0: Tens una
5: estic
0: visió
5: esgotada.
0: De la jugada... No, a primer que deus estar esgotada, també és veritat que treballes amb mi i el Joel, que això també jo comprenc que...
5: També estic
0: esgotada. Que jo comprenc que tu estàs esgotada per totes bandes, però se t'està posant mentalitat de sogra, eh?
5: Calla, que ahir vaig tenir aquesta conversa amb les meves amigues. O sigui,
0: és que ho sabia.
5: No estic preparada a fer... No em diguis això.
4: Sí, estàs molt paternalista, no?
0: Ja t'ho estic avisant aquí davant de tot Catalunya.
5: Gràcies, Marc.
0: Tens dinar... De res, que sort que m'has conegut.
5: Gràcies.
0: Però una cosa, se t'estan posant... Tens comentaris d'en defensa i aquí és on opera... No, de tieta em passa a mi, que soc una tieta de collons. Que m'encanta. Però està operant l'heteropatriarcat i estàs fent una defensa dels homes mascles joves, perquè tens dos mascles joves a casa, llavors els estàs protegint i aquests xavals, ja et dic jo, que ja són grans, que protegeixin sol. Perquè aquí t'ho dic,
4: I escolta...
0: Això, per exemple, a la Sílvia Soler no li passa. Dic.
3: Doncs també tinc dos mascles joves.
5: No
3: tan
5: joves,
0: però
5: també els tinc
0: jet
5: sogra, tu,
0: però no? Però no li passen.
3: Jo?
5: Jet sogra.
3: Sí. Sogra, però sí, ja... no formal, però sí.
0: Però, vamos, sí. No... Però l'Ester està defensant, defenses...
4: A un xaval que no és indefensable, perquè sembla...
5: Al final s'acaba resolent així, però...
0: Projecta amb els seus fills i diu, ai,
4: pues no fa patir,
5: tindré en compte.
4: I molt bé que no el triessin. Després, jo vull... m'ha sobtat perquè és un programa inclusiu, diversitat sexual, totes aquestes coses, ui, que bé, tal... Però la primera parella que es morregen són la parella
5: falta
4: dels gais...
5: Falta varietat racial, eh?
4: Sí, bueno,
5: una mica.
4: Bueno,
0: però l'espai públic de Catalunya, els mitjans de comunicació de Catalunya, varietat colorativa, vamos...
4: La primera noia de l'Alexis sí que és una noia...
5: Sí, però si fas el càsting podies haver-ho forçat i que tinguessis una persona racialitzada en tots els
4: només,
5: primers capítols.
4: Estic parlant només de la diversitat sexual, eh? O sigui,
5: això també. Però
4: em sobta que la primera parella que es fa un morreig són la parella de gais, l'Isaac i el... Com es diu l'altre? Dani, és veritat, l'Isaac i el Dani. Em sobta perquè dona la sensació...
0: Perdona, hi ha una senyora al públic que sap de què va la cosa, no?
4: Sí.
0: Poseu-li el micro, també. Com es diu aquesta senyora?
4: Ja el té davant.
0: Sí. Senyora, sí, com es diu vostè?
7: Hola, Marc, em dic Elvira.
0: Hola, Elvira, estimada. D'on vens, quina edat tens i d'on truques?
7: Vinc de Figueres, tinc 50 anys.
0: Sí,
7: és que arrel de que la setmana passada em vau parlar van dir que miraven amb els fills adolescents, jo vaig dir, va, a veure si aconsegueixo mirar alguna cosa amb la meva filla adolescent.
0: Quina edat té la teva filla?
7: 15.
0: Molt bé.
7: I em vaig posar, aviam, miraré la gran cita, a veure si... I, bueno, la meva filla i el meu home, tots tres allà enganxats.
5: Que sí, veus? Mirant
7: la gran cita, fins que hem acabat els 8
3: episodis. Bravo.
7: Sí, sí, superenganxats.
4: El meu marit no, perquè és un hetero molt bàsic.
3: És que
4: no,
3: és molt lúdic, és un joc. En realitat estàs jugant mentre estàs veient.
7: Però, genera molta conversa.
4: Però escolta, la conversa que jo vull dir, la parella de gais que ja es fan el petó als 5 minuts a conèixer, no entenc, això. No voldria jo ara carregar-vos una manera de fer els gais, però representa que no tenen relacions. Jo dic, aquests ho fan no ja entenc. Immediatament. I passa tot i no ho fan.
7: I no.
4: Vull dir que alguna cosa està passant.
7: No tenen relacions sexuals explícitament.
3: Diuen que no. Diuen que no, més ho neguen. Quan ja
0: I tu què et preocupa d'això?
4: No, que em sobta. Em sobta.
0: Però que tu tens la sensació que els gais agafem i és pim-pam,
4: sí,
0: pum, fuego.
4: Sí, que és bastant més ràpid. Tenia la sensació, vull dir que mira, he descobert.
3: Però és que amb les altres parelles també em sorprèn.
7: Home, hi ha una parella que no es fa ni un petó.
3: Una parella jove que s'agraden i que tot això, i resulta que han passat la nit junts en un hotel meravellós i no s'han fet ni un petó.
7: Ni un petó.
3: També em va sobtar, sí.
4: Bueno, després...
0: cosa, perdona, respecte a això de la inclusió i diversitat sexual, etcètera, etcètera, jo el que voldria dir que hi ha molts càstings, per exemple, a TV3 o a altres llocs, però sobretot a TV3, que de vegades a altres programes que el càsting efectivament és, representa que és inclusiu, hi ha distintes persones que venen de distints estrats socials, o com es digui, distintes formes, distints colors, ta-ta-ta-ta-ta, però sempre de gros a la final acaba arribant-hi sempre algú una mica menys canònic, diguéssim, però sempre, estic parlant d'Eufòria, sempre acaba guanyant la pubilla, la catalana...
3: Sí. Eufòria, sí.
0: Eufòria,
4: bueno, sempre. Aquí els que...
0: Sempre arriben dos, que sembla Mariquita i Pubilla.
7: O negra i Pubilla. Total.
0: I acaba guanyant la Pubilla sempre de llarg. Vull dir que de vegades també... Això la inclusió...
7: Revisem-ho.
0: Bueno, a l'hora de la veritat s'acaba...
6: Jo no he vist aquesta sèrie, programa, dating, que ja el veuré perquè m'està interessant la conversa. però... Una cosa que m'he donat compte jo als datings i als programes, a part de la falta de diversitat que parleu, no hi ha gent gorda. A la Isla de les Tentaciones no hi ha gent gorda.
7: Aquí tampoc.
3: És més raó que una santa.
7: Aquí tampoc. No arriben, sí que hi són, però no arriben al
4: bueno,
7: final.
4: Són cinc parelles, diguéssim, protagonistes, i les dues, heteros, bàsic, tot super, són, pues això, pubilles catalanes, amb els cossos ben a lloc, tot per
7: si. Amb el cabell perfecte.
4: La veritat. Bueno, és veritat que surt alguna de la gran cita amb un pes una mica diferent, però vamos, no passa.
3: El primer programa.
7: Sí, no arriba.
4: Passa rapidíssim.
6: La gent
4: però, bueno,
6: gorda no es
4: bueno,
6: pot enamorar.
4: No. No. Mira.
3: I sobretot no pot sortir la tele.
4: M'agrada el programa que sí que és veritat que parla jo de la Dulceida, perquè a més va començar aquest programa que només es parlava de la Dulceida i tal, i què fem, i al final s'ha acabat parlant de qui segueix junt, qui ha fet ghosting, qui no, i només continua junta una parella.
7: Veus? Jo no sabia.
3: Perquè surten a les...
7: És que jo els segueixo les
3: xarxes. Encara que no vulguim els trobo tot arreu.
4: Sí, i les dues, el Guillem i la Paula, les dues heteros bàsiques, ells s'han agobiat.
7: La Marta i el...
3: La Marta i el Javi. I en Guillem i la Paula.
4: I la Paula, que ara ells estan agobiats. Ells començaven intensos, ui, que bé i tal, perquè quan ja porten 3 dies, ja la I els ha dit que no tal, i apareixen unes altres ex per allà, bueno, ex, una de les que han participat, aquests ja s'atabalen. Sí que és veritat que el Xavi i la Marta van estar fins Nadal junts, uns 2 o 3 mesos, però s'ha acabat el broqui.
7: No,
4: i és fort perquè la parella de les dues noies lesbianes que formaven part del mateix equip però acaben participant juntes, la Xènia, la Roseta, ha explicat que, no va dir a casa que era lesbiana fins que...
3: El dia abans que
4: s'estrenés la gran cita. Vull dir que ara que parlàvem que, no, que tot era tan fàcil, no és tan fàcil. I jo crec que el que enganxa més de la gran cita és veure aquesta gent jove intentant explicar-se emocionalment perquè fan servir tota l'estona vull ser responsable, la connexió, que dius, a veure, ara ens hem passat de frenada amb les intensitats.
3: Bueno,
4: no?
3: Però jo vaig pensar, es nota que o bé han anat molt al psicòleg o bé han fet teràpia, i no en sèrio, perquè adopten el vocabulari
7: dels terapeutes. Està bé, jo crec que està bé, que és un avanç.
6: També hi ha una part de psicòlegs de TikTok, o sigui, hi ha gent... És molt manipulador que un noi... Tens una cita amb un noi i dius, sí, perquè és responsabilitat afectiva i no sé què, i diu un munt de paraules i després és un imbècil com tots.
0: Sí, senyor.
3: Van dir en aquest, a la gran cita, han fet servir vull cuidar el vincle 33 vegades, que dic, és que no vull cap vincle amb tu, a veure si ho has entès. És veritat que, clar, com que són jovenets, doncs ara volen amor, ara tenen por, que si volen llibertat, que si volen seguretat, que si els vincles sans, que si el ghosting, que si volen fluir. Sí, per favor, o sigui, és agotador que jo vaig a la gran cita i el que vull sortir d'allà sola i que no em taladri ni un d'aquests. Uns, a més, uns diuen, no sé si podrem seguir endegant la relació perquè la distància, un que viu, un viu a Olot i l'altre a Lleida, que dius, a veure un moment.
5: Bueno, aquest cas
3: ni que estiguessis
5: es veu,
3: a Wisconsin.
5: A gran distància i es veu que ell allà... Bueno. No. I una cosa, no t'has fixat amb els llocs on està rodat? És a dir, aquest hotel del Penedès que jo ja l'he anat a buscar per anar-hi. Espectacular. Tenim un hotel al Penedès que sembla que estiguis a la Toscana.
0: Sí,
5: Sílvia,
0: és que la mania de viatjar. Si jo una vegada vaig anar a Toscana, la mania de viatjar, jo una vegada vaig anar a Toscana, us ho tornaré a repetir. Vaig a la Toscana també amb un plan, perquè tenia una amiga que tenia una casa, no sé quantos, i llavors jo enviava fotos, dic, bueno, ja hem arribat, vaig enviar una foto des de la finestra de la casa aquesta on estàvem a la Toscana, i em van contestar a mi des de casa meva, però si jo és el Berguedà, filla, si és millor el Berguedà, que collons t'has hagut d'anar.
3: Bueno, jo tinc un cas més extrem, Marc. La meva mare, que era figarenca, va anar al cinema amb una amiga figarenca també, i van a veure Memòries d'Àfrica. I va començar amb aquelles pantalles monumentals que hi havia. Recordeu que sentia una veu que deia, jo tenia una granja en Àfrica, i vinc de sabana, i vinc d'allò. I l'amiga s'acosta a la meva mare i diu, què vols que et digui? És com l'Empordà, però amb gran. O sigui, que aquesta va ser la sentència.
6: De tota manera, Marc, si no viatgessis a l'estranger, no tindries aquestes històries meravelloses que tens dels Hamptons i de totes aquestes coses que ens expliques.
0: Això també és veritat, és veritat. I també si pots comparar. Escolta una cosa, perdona, la gran cita. Jo ara, flipareu, molt ràpidament m'ho he d'explicar com funciona. O sigui, hi ha moltíssima gent a la gran cita. Quants en queden al final?
3: Arriben 100. Llavors els hi fan una festa ja per començar.
0: Comencen
3: 100 a la festa. I d'aquests arriben 5 parelles...
0: Només 5 parelles,
3: 5 parelles, amb alguns afegits.
0: Com alguns afegits?
3: No, perquè una, per exemple, la Marta té cites amb dos o tres i després acaba triant amb qui es queda, no? Hi ha alguns afegits.
0: O sigui, és un programa que és un híbrid de diversos programes alhora, no?
3: Sí, i després hi ha dos parelles que es fan ja d'inici, que diuen, ai, sí, estem junts, i piren, que són dos barbuts i dues noies també lesbianes que
0: se'n van del programa perquè
5: han trobat. Però està bé perquè no et quedes només amb la primera trobada entre ells, després hi ha com unes primeres cites.
3: El barbut, no sabem res, els barbuts
5: no,
3: i les noies.
5: No, en general, veus la primera trobada, després tenen unes cites a fora, després
3: van a conèixer la família. Jo allò de la família m'ho vaig saltar, també de la vergonya aliena que em va fer la situació dels pobres familiars.
1: Ja som homologables, Catalunya ja és
3: ara.
1: Sí.
3: Igual de cutre.
0: Entreté, Marc, entreté.
3: I una salutació a la
0: Dolteira,
3: que no...
0: Estic a favor de la
8: Cotró. Bueno, vist això, potser presento la segona temporada. Escolta,
5: presenta't, Joel, sisplau.
3: Bueno, perdona, la segona també podríem posar diversitats d'edats, també, que les senyores de 50, per exemple,
5: una versió sènia.
9: Alguna separada. Marc Giró. Tenim cor.
10: I també peix.
9: Tenim fruita.
10: I tenim verdura.
9: Tenim amplis horaris.
10: I botigues al teu costat.
9: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
10: I estem molt a prop teu.
9: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.
0: Doncs escolta, seguim aquí al Vostè Primer, les 13:43 i 20 segons. L'Esther Romagosa té dues coses, dos plans pel cap de setmana que són complementaris però que poden anar molt bé,
5: Mira, perquè ha engegat la novena edició del Festival Barroques Espurnes, que se celebra fins al 7 de juny a una trentena de municipis de la Catalunya Central, que això és música barroca, paisatge i gastronomia. Una proposta ràpida. Mira, dissabte a l'església de Santa Eulàlia de Berga, concert homenatge a Montserrat Torrent amb ella...
0: A prop de casa meva, és genial.
5: Que acaba de fer 100 anys. O al Museu de Solsona, també dissabte, espectacle familiar amb música de Bach i teatre d'ombres, o aquest que és el que a mi m'agrada. Diumenge a l'Espunyola, en una explotació ramadera ecològica, envoltat d'ovelles, concert instrumental de les variacions de Goldberg.
0: I amb les ovelles que... per allà rondant?
5: Sí, sí, allà al mig.
3: Favor, jo tinc la meva amiga de les Càndides, viu així, quan anem a dinar a casa seva, vens les cabres dins de casa i tot.
5: Doncs mira, allà hi haurà un sextet, un grup sextet instrumental.
3: No, i tens els animals.
0: Jo tinc el cavall molt a prop de l'Espunyola, que no hi passi.
5: Doncs mira, diumenge, Ah, no sé l'hora, busca-ho.
0: És el festival Espurnes Barroques, a la Catalunya Central, que és facilíssim d'anar, i per tant anem-hi tots. I l'altre...
5: I l'altre, per els que són més urbanites, tenen venda privada a la Roca Village fins al 25 de maig. Perquè si ets membership, tindràs a més un 20% de descompte addicional en marques com Michael Kors, Adidas, Kors, Sandro Mage, etc.
0: El Kors s'agrada molt, també, eh?
5: Registra't al membership de la Roca Village i sent l'emoció de descobrir les noves tendències i les millors marques per menys la Roca Village.
0: Quina meravella, la Roca Village. Escolta, Espurnes Barroques i la Roca Village. Aquest cap de setmana rodó. Amb tots vostès, Lola Quintero.
6: Hola, hola, hola.
0: Hola.
6: Començo ràpid perquè vull parlar d'una sèrie que a mi m'agrada molt, que és Eufòria, i més concret, la tercera temporada d'Eufòria.
0: Però abans, un moment, abans de passar, perquè em sembla que farem 5 punts, de 5 raons per veure o no l'última temporada d'Eufòria. Però ens hauries de fer, primer de tot, una mica un tast de, per a la gent que no tingui ni idea del que és Eufòria, què representa, què ha estat...
6: Vale, o sigui, Eufòria...
0: Perquè no és el programa de TV3, eh?
6: No. Eufòria és una sèrie d'adolescents guapos, drogant i tenint relacions sexuals i amb molta ansietat i molts problemes i molt complicat. Però de la mateixa manera que la Sílvia parlava d'un llibre que parla de la transició de nen adolescent, la tercera temporada d'Eufòria parla de la transició d'adolescent a adult jove, no? Uh-huh. Que és la meva estimada generació Z, que estem tots de manicomio.
0: Perdona, on passa aquesta sèrie?
6: Aquesta sèrie passa a un poble de Califòrnia, diguéssim, a un suburbio de Califòrnia.
0: No
6: i és que, clar, han tardat tant en fer la tercera temporada que no ja l'únic que han pogut fer és ficar-los ja com adults, perquè és que ja tenen una edat. Ja no poden ser adolescents, no? Llavors, jo porto 5 punts. A mi m'agradaria que la gent li donés una oportunitat, ¿vale? Perquè és el que dic, que no és només una sèrie d'adolescents guapos que es droguen, és una sèrie que retracta bastant bé l'ansietat de la nostra generació. L'ansietat, l'angoixa, les addiccions, la necessitat constant de validació està molt present a aquesta sèrie. I sobretot a la tercera temporada. Molt bé, la segona raó... Perdona, Marc, és que avui vinc...
0: No, tu vas veig que veig
6: Z. Avui vull parlar. Hoy vengo a hablar de mi libro, ¿no? Que deia que el dice yo. La temporada 3 està rebent moltes crítiques per masclista, però una de les raons per la que jo vull que la gent vegi aquesta sèrie és que posa al descobert la misogínia de la nostra generació.
0: Amiga.
6: I és que a la sèrie hi ha molta cosificació femenina, violència emocional, relacions degradants... I pot semblar, diguéssim, que la sèrie és una merda per ensenyar això, però és que és el que estan vivint moltes noies joves. Estan vivint aquest retrocés.
0: O sigui, és realista la sèrie, per
6: és
0: tant.
6: Realista,
0: és un bon retrat de la generació Z.
6: Sí, perquè nosaltres viníem com de la Tierra Prometida, viníem amb una generació que semblava que tenia molt potencial feminista
0: ja
6: i discurs deconstruït. I el que s'està veient és que ens estem anant a la merda. O sigui, si tu veus els tiktokers, els senyors aquests que diuen si tu quieres ser el macho alfa, tienes que entrar en la ducha y hacerle pis encima a tu novia. Claro, llavors els nois... Jo l'altre dia parlava amb uns nois de 20 anys i dic, sou tontos. O sigui, és el coeficient intel·lectual d'una meva. Brutal.
0: Però per què?
6: Bueno, perquè és que diuen unes tonteries... O sigui, les seves referències ja no són televisives com podien ser les nostres, són purament de TikTok, de vídeos de 5 segons, on gent, bueno, pues gent de merda, té discursos de merda...
5: On l'extrema dreta domina
6: efectivament,
5: el discurs, punto.
6: Efectivament.
0: A veure, el punt número 3, tu dius que és una distopia de la generació Z?
6: Sí, però és una distopia que no ho sembla... perquè ja s'està apropant tant a la realitat. És una mica el cuento de la criada, per exemple. Això era una distopia en tota regla. Però, clar, vas veient prohibició de l'aborto, no? Vas veient coses que dius, hosti, ja no està en distopia. I aquesta sèrie t'ensenya pues, un món on OnlyFans, sabeu lo que és OnlyFans,
0: sí,
6: no?
0: Sí.
6: És meravellós i pots guanyar un munt de diners i despulla't i vent el cos, o sigui, és distòpic però És que és tan real que ja no
5: sé. Tu tens, coneixes amigues teves que estiguin a l'OnlyFans?
6: Amigues meves no, però sí hi ha gent que... Noies que ho han fet. Les amigues meves són unes privilegiades que tampoc han tingut necessitat, però sí que és veritat que aquesta gent, aquesta sèrie t'està ensenyant a aquest tipus de noies que no tenen necessitat, però ho fan. I les, yeah. Les agrada ja no sols els diners, sinó la validació... l'atenció... Bueno, un altre punt que em sembla brutal d'aquesta sèrie és que explica la pressió de convertir la teva vida en una performance.
11: Això què vol dir?
6: Pues que és tot molt performatiu. Això és una paraula que s'utilitza ara molt a la meva sèrie, que, a la meva generació, perdó, que és fer algo perquè ho vegin els demés, no perquè tu vols fer.
12: Però de les xarxes, no?
6: Perquè per exemple, és tot performance.
12: Que tothom li agafi pansa.
6: Mira, em deia la Mariona de la peluqueria Alegre, que és la meva peruquera, que moltes de les noies joves que van ara saben perfectament el que volen, però és que no només saben el que volen, saben els noms de les tècniques, es fan uns maquillatges de la hòstia. És com que la sèrie...
11: Perdona la pregunta, la teva perruquera és Mariona Alegre perquè és molt alegre o és que la perruqueria es diu perruqueria?
6: La perruqueria es diu Alegre. Es diu Alegre i està aquí al costat. Jo és que ja sabeu que em conec a Barcelona molt malament, però davant d'un mercat d'aquests de mercats de...
11: De Galbany.
6: Sí,
11: el mercat de Galbany,
6: exacte, sí, i és una aquesta perruqueria que ha portat l'espa japonès d'aquestos espas de cap que són una meravella, bueno, és molt guai.
11: Un espa japonès de cap, què vol dir un espa japonès
12: sí,
11: de cap?
12: Sí, no saps, uns xorros d'aigua, sí.
6: És com un espa, però sol sí. De cap. És meravellós.
12: No ho he provat amb l'Alegre, però...
6: No, és sol al cap.
12: No hi ha final feliç.
6: No hi ha final, no.
11: Ai, no, però...
12: El que he anat jo, no.
6: Prova-ho, és de les coses més relaxants que et pots fer. Ja li dic a la Mariona que et truqui. Mariona, truca al mar.
11: El punt número 5, i per acabar ràpidament, és que hi ha el cameo de Rosalía, també.
6: Però és que ja no és un... Tu penses que és un cameo, però ja a partir del tercer capítol li han donat un personatge.
11: Ah, que bé.
6: I és un personatge que està radicalitzant a tothom, perquè a mi, per exemple, em sembla que és una actriu terrible.
12: Però és prostituta, no?
6: És stripper.
12: Ah, stripper.
6: És una stripper xoni macarra que diu paraules en castellà, que la Rosalía al final...
11: En català alguna, oi?
6: Diuen que pot ser... No ho sé, jo crec que en català no, jo crec que simplement en castellà.
12: Va tenir una nòvia de la sèrie, la Hunter Schafer, van ser nòvies durant 6 mesos, fa temps ja.
6: Sí, la
11: Rosalía... I per què dius que hi ha polèmica? Hi ha polarització amb la Rosalía? Hi ha gent que li encanta i hi ha gent que no.
6: Sí, perquè... Per mi realment no és una bona, és una gran artista, però com a actriu no és creïble.
12: Perquè quan treus a la gent del que li toca, pues et porta titulars i tal,
5: però està bé que surti que li ofereixin. És una superartista.
11: Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
13: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Aquest dissabte, Superesports de RAC 1, amb Xavi Puig. A les 3, la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb Quim Salvador. Viurem la final de la Copa Wembley, Manchester City i Chelsea. Serem el Calafell Reus del play-off de la Lliga Masculina d'Hockey Patins, la Champions Femenina de Waterpolo, l'última jornada de la Lliga Regular de Futbol Sala i a les 9, des de l'Estadi Gran Canària, final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid. A més, la penúltima jornada a Primera Federació, Nàstic Europa i Sabadell Antequera i el 9 Congost, Baxi Manresa Saragossa. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC1. Tots som un milió. Ral d'Avinyó. Carns i embotits de raça rústica t'ofereix aquesta secció realment divertida.
14: No, és que el Carlos Godó ho ha dit també, que estem aquí a la plaça Catalunya, aquest Barcelona MotoGP Fan Fest.
15: Fan Fest, sí.
14: Moto Energy Fest.
15: Total. Però no heu quedat, perdoneu, no heu quedat com una mica...
14: De què?
15: Jo estic com encara...
14: No, perquè...
15: Amb el senyor del Colom.
14: S'ha impressionat.
15: El senyor Colom m'ha deixat com
14: a... Avui, Serra, perdona, però entre la...
12: Les gavines,
14: L'actuació de les gavines. I ara el senyor del Colom, realment, el nivell ha sigut altíssim.
15: Sí.
14: Però... I aquí hi ha gent que porta, no sé, porta Rosalia, porta... Sí. Pues què et diré jo? Sí, artistes sí, de primer sí. nivell, i avui ens hem quedat amb unes gavines i...
1: I uns coloms que uns mai, colom... mai es podia haver lligat tan bé com a l'espai.
14: Ah, no, això, no, no, això sí.
1: Això
14: sí
1: està relacionat amb aquest món.
14: No, no, això, això sí, sí està fet. És... Ole.
1: Gràcies.
14: Jo he pensat per, és a dir, per com a plat fort sí. del que és el món de la moto, MotoGP, motard...
15: Sí, un motorista...
14: Un motorista de referència a Barcelona, Espanya, i al món, sí. estem parlant del Xavi Franquesa.
16: Hola! Bona tarda! Gràcies! Bravo! Ara anàveu fent la introducció, no?, com a representant dels sí. motors, dels motors... Escolta, jo l'estètica la tinc, ho reconec, tinc l'estètica.
14: I vas, vens amb moto, no?
16: Sí. Vaig amb moto. Ara faré unes duríssimes declaracions.
5: Quina cilindrada té la teva moto?
16: Ara la meva moto té, ara mateix, la que tinc ara té 6,5. És una 6,5. És prou. Sí, home, és que ha de moure 95 quilos de persona.
14: I vas amb la bala amb moto?
16: I vaig amb la bala amb moto. I la bala, tot el que sigui més de 6,50 no li agrada. Diu, on te vas amb això? Una 25 no m'hi pujo, una elèctrica menys.
5: Però com la puges? Com la
16: perquè
5: portes?
16: Això sí que estem d'acord. Aquí els que són motes de veritat li dius moto elèctrica et dirà que nanai de la Xina, eh? Un bon motor dirà que moto elèctrica nanai de la Xina.
14: A veure si no he fet, bé en triar el Xavi Franquesa com a motar de referència.
5: Sí. No, però jo pateixo ara. Com portes la gossa? Perquè em fa patir
16: la porto, això. No, ja, és, a més, hi ha l'article 18 de la reglamentació
5: sí.
16: diu que tu pots portar un animal
5: sí.
16: sempre i quan estigui ben subjecte i no interfereixi en la conducció, és a dir, que d'alguna manera no et deixi maniobrar. No,
1: hi ha molts vídeos a internet que els hi posen unes ulleres, com de motorista,
14: sí.
1: i van també, pràcticament,
16: també
1: tocant el manillar.
16: També les té. No, si toca el manillar, no.
1: Malament, eh?
16: Una altra cosa que estigui col·locat a sobre el dipòsit, que això sí que es pot.
5: Va sobre el dipòsit,
16: però
5: la
16: bala. Però amb les potetes tocant el manillar, en
1: això
16: principi
1: ja no.
16: Per tant, si la portes, si l'animal el portes ben subjecte, jo a les ulleres també li poso sempre i quan sortim en autopista, perquè no salti la típica xineta.
1: Perdona un moment.
16: I tant.
1: Va per autopista, la bala.
16: Va per autopista, home, que es feia fels per l'autovia, i perquè, mira...
5: Et venen a detenir. Però, escolta...
14: Però, un moment, ulleres a la bossa.
16: Ulleres,
14: però... Ja les venen, unes ulleres.
16: I tant, i tens el casc, ja em sembla innecessari.
14: Cas.
16: No, tenen casc, però no li he comprat
5: un casc. Però va dins d'una bosseta.
16: Va com una bossa, com si fos un nadó, una criatura.
5: Damunt del dipòsit.
16: No damunt del dipòsit, va agafar la meva esquena, amb una bossileta aquí al davant.
14: Jo una criatura.
16: Ara la que tinc ara, el dipòsit no el tinc. Abans sí que tenia un dipòsit, i li vaig posar una plataforma perquè no rasqués el dipòsit amb les ungletes, perquè el que s'estima la moto, que li ratllin la moto, això i te fan així amb l'escrot, i això és una cosa que no la pots
1: suportar. I ella com a copilot, quan veu que no adelantes algú, es queixa, per exemple?
16: No, ella va controlant tots dos costats. També, ja em sembla que ho vaig comentar algun cop, quan m'ha parat algun cop la Guàrdia Urbana, que pel que sigui em passa sovint, ja ho he explicat moltes vegades, que tinc molt bona relació amb els agents de l'ordre.
1: Tens una mica de
16: tant en tant, és una broma que ja no faig, perquè de tant en tant, com portava la bala aquí, que estava al davant amb les ulleres d'allò, deia, bueno, jo no tinc carnet, però la que condueix és ella.
5: Ves fent aquestes
16: bromes. I aquesta brometa ja he detectat que no els hi fa massa gràcia.
14: Bueno.
16: D'entrada, t'has d'esperar que hi hagi una miqueta de diàleg. No
5: jo
16: la
5: crec
16: faig
5: que hauries de portar una moto, un sidecar i la bala al costat.
16: No és pràctic, el sidecar és un infern.
15: Ara no vol sidecar.
1: Bueno, perdoneu, no sé si ens avancem, però avui hem vist unes imatges de les competicions de sidecar a la redacció.
14: Els hi hem preguntat,
1: hem quedat,
14: li hem preguntat
16: al
14: senyor Peleta i ens ha dit que ho van fer dos temporades, però que la gent
5: no.
1: És que la gent moria a cada cursa, eh?
14: Bueno, però això, en aquest cas, no era el cas de les curses que
15: érem carreteres, eh?
1: No,
14: això era un circuit.
1: Eren a la Illa de Man, em sembla que eren, eh?
15: Sí, però era una carretera.
5: Total, que t'hem tallat quan anaves a fer unes declaracions.
15: Sí, calleu.
14: Silenci.
15: Calleu!
14: Com a motard.
16: És que jo sóc d'aquestes persones i, si us plau, si hi ha algú entre el públic, perquè els de casa no els veurem, o els que estiguin a la feina o al cotxe no els veurem, si hi ha algú entre el públic que sigui un motard de merda com jo, que jo sóc una persona que disfruto molt, gaudeixo molt de la sensació que em dona anar amb la moto, de la llibertat que em dona, de la capacitat de maniobra i d'infringir fins i tot la llei. Però a mi, el que són les sortidetes grupals, i ojo, i la MotoGP, no m'interessen absolutament.
14: No, home, no.
16: Mira, ara jo no, no, per decebuda.
17: Aquí no s'està bé.
16: Hem de portar algú. Mira, ara hi ha gent que marxa. Hi ha un que ha tirat la cervesa i tot.
12: Home, franquesa, ara aquí, aquí no.
16: Home,
17: franquesa,
16: no, però és que us dic una cosa. Però, escolta, el mateix...
17: Ens ho hauries d'haver dit abans.
16: És que ningú m'ha preguntat a mi.
17: T'hem escollit per tancar el programa com a motard de referència.
15: No, escolta, de fer-nos quedar malament amb les persones que ens han convidat.
16: Jo, si voleu, us faig una petita dissertació des de la meva perspectiva.
17: Veure,
16: no? També us dic que amb la moto passa el mateix que amb el cotxe. Lo de portar la moto impecable no és una necessitat en la majoria d'ocasions, tot i que hi ha molta gent, que suposo que passa allò, que com la gent la deixa aparcada al carrer, de vegades el que és motero, perquè moter queda estrany, sona millor motero, és més, estem d'acord que és més poderós dir motero, el que és sí. Motero mai diu moter, tot i que en català correcte és moter, però som moteros.
12: Mm. Sí.
16: Deixes la moto al carrer i està una miqueta plena de merda, dius, millor perquè així no me la toquen, no? Sí. Perquè així una moto que fa lluir,
17: massa
16: una moto que llueix,
17: moto que brilla,
16: crida molt l'atenció i demana passar amb la clau, potser, a aquestes persones que diuen, pues ara, escolta, la veig tan brillantota que li fotarem la clau així i la ratllaré.
17: Llama
16: no,
17: la
16: voluntaria. Per tant, has de portar una miqueta de merda, de pols de plataner, això sempre queda bé.
12: Però la gent que té Harleys...
16: No, això sí. No, però hi ha molta Harley plena de merda, també, eh?
12: Què dius?
16: Perquè fa ruta. Això és com el que té una moto de trail, que se suposa plena que està anant a la muntanya. O el que té un 4x4 impecable, dius, no!
17: No
16: 4x4
17: no.
16: Impecable no, eh?
12: Vale.
16: Jo he vist gent fotent-li fang al darrere, així, amb les mans, vale. Perquè, clar, si no, on te vas, tu? Amb un Land Rover... Aquesta gent que va amb els Land Rovers de 140.000 euros, i quan hi ha el badent, saps aquesta cosa que posen a segons quins carrers,
17: sí,
16: perquè no vagis a més de 30,
17: sí.
16: I frenen, que dius, home, tu tens un 4x4 de 140.000 euros, tira recte, m'entens? I si pot ser que amb un mateix rebot passis els 5 badents aquells que hi ha de cop, molt millor.
17: Escolta, però passa amb les motos, és veritat, no hi havia pensat, clar.
16: Però frenen, que dius quina pot tens, escolta, si dius... 140.000 euros la suspensió ha de ser bona. T'ho dic perquè ja...
12: No, però no ho fan pel cotxe, ho fan per la seguretat dels
16: viatges. Home, ja.
17: Però estic d'acord amb el franquès,
16: no, moltes vegades no ho fan per la seguretat perquè no hi ha ningú, ja t'ho dic.
17: Aquests 4x4 han d'aguantar.
16: Sí. Home, mínimament, no tinc anar a 120, però escolta, una cosa, si vas a 30, tampoc passa res. Polaritat higiènica, volia parlar d'això, però ja sabeu que ja, l'altre dia en parlava una miqueta d'això, la higiene del cotxe, no? Hi ha gent que anar a l'autorrentat, és una cosa que li relaxa, és el ioga de la gent que li agrada el motor, és anar un diumenge al matí, mira, hi ha gent que t'està fent amb el cap...
12: Diumenge,
16: sí, sí.
12: El diumenge.
16: És anar el diumenge al matí, també et dic que hi ha gent que per tal de marxar de casa també fotrien qualsevol cosa, i anar allà al túnel de rentat, amb la pistola aquella pressió, gent professional que veus cobra el maleter i ja porten esponges, que allò no és casual, perquè ja porten un kit de lavado, que dic jo, que això ja és de persona tristota, també t'ho dic, Hi ha gent que porta la galleda... Gent molt trista. Perquè jo sóc d'aquests que sempre haig de demanar un drap o agafo la samarreta, fins i tot he arribat a agafar la meva pròpia samarreta a l'estiu i dic, escolta, no me l'has de tornar a posar, pam, pam, pam, per
12: aixugar
16: una
12: miqueta
17: al cotxe. Però tu vas al lavador, o sigui, als lavador, o hi ha la gent que agafa l'opció d'anar al pàrquing, per exemple, del Carrefour.
16: Ah, perquè és una altra opció, que van amb la Karcher. Sí, ja s'ho penegeix una miqueta. No, jo sóc, ja que estan aquests serveis, que estan molt ben pensats, perquè, sobretot pel cotxe, per la moto ja et dic que és diferent, t'ho dic perquè...
17: Però les motos, els que teniu moto... Perquè, clar, jo no, és un tema que no toco. Quan la renteu, a on... O sigui, el túnel de lavado de la moto...
16: Home, hi ha cabines especials per les motos, tot i que molta gent et reconeixerà com jo... Coll, ja que haig de pagar, jo m'agafo l'espai que hi ha per cotxes, que la pressió és més forta.
17: Però què són cabines?
16: És més ample, perquè els bocs que hi ha per la moto són molt estretots. I quan tires de pistola, rebota tot l'aigua, i la moto jo no sé si queda neta, però tu quedes polit i encerat. I clar, això fa una miqueta de coseta, no? També et dic una cosa, ja després podríem parlar...
17: Perdona, és que hi ha la meva ignorància, però tu quan amb la pistola fas l'esprai, o sigui... Clar, queda, el seient també queda tot xop i
16: clar, aquí està el tema.
17: Però després passes un drap i ja està? O...
16: Per això sempre hauries de muntar...
17: O es mulla
16: has de tirar d'aire. Hi ha un canó d'aire que tu expulses l'excés d'aigua amb aire.
12: Clar.
16: Però clar, això és una miqueta... Tu has anat
12: com
16: a un lavabo...
12: Cotxe, quan fas el cotxe aquell automàtic, que passes...
16: I tira aire.
12: I
16: després passa les balletes aquestes que roden...
17: Allò que et ratlla el cotxe.
16: Però
17: allò,
16: saps quan vas a un lavabo públic? Saps un lavabo públic? Que tu, quan surts d'allò, et rentes les mans, en el millor dels casos, perquè hi ha gent que mira al voltant si no hi ha ningú, marxa. Rentes les mans i hi ha un assecador
17: Sí.
16: D'aire.
17: La turbina. Sí.
16: La turbina d'aire.
17: Sí.
16: La turbina d'aire, la paciència que tu tens amb la turbina d'aire és exactament de 6 segons.
12: Jo no puc suportar.
16: Després de 6 segons, quan veus que allò no serà efectiu, perquè fas un càlcul, dius, si en 6 segons les tinc així, imagino que ja està hora 35 perquè quedin...
12: Perdona, aixutes. Els pantalons.
16: I, per tant, el que fas el és aixugar els pantalons.
8: El problema és que comenci a sortir l'aire, perquè hi ha gent que va passant les mans per la sota fins que el detector s'activa i de vegades no s'activa, eh?
16: També, ara han fet uns que tu introdueixes les manetes
8: així. Sí, és veritat.
16: I tira l'aire com més a pressió.
12: Aquest sí que tira més aquest, fort.
15: Però allò no et dona la sensació que t'ha de tallar les mans?
16: No.
12: No.
16: Sí, sí, la popa li xuclarà. I si canvia i xucla? I penses que el millor quedaràs per allà?
17: Doncs mira, jo vaig llegir fa poc que aquests secadors que dius que poses la mà, que és un niu de bacteris. Que t'assugues la mà i llavors el bacteri, que no sigui un antivirus, et queda allà.
15: Sí.
17: I no sé. Que no era molt...
12: Esperant que et posi la mà un altre.
16: Exacte. Hi ha gent que no és partidària tampoc de... Ni la neteja a mans ni la neteja del cotxe. Jo tenia un amic, concretament, que durant una època de la seva vida va ser repartidor de diaris. Una feina estupenda, perquè és anar amb una furgoneta, llevar-te a les 3 i mitja, 4 al dematí per començar, perquè els diaris s'han de portar aviat.
15: Sí.
16: Aquest era dels que feia vida, perquè deia allò de la polaritat higiènica, perquè hi ha gent que en el seu dia a dia i a casa són molt nets, molt. Entra al seu cotxe, perquè aquí hi ha com un alter ego, que és el cotxe, i el cotxe és com es permeten tot el que no poden fer a casa, el cotxe, fins i tot, restes de menjar.
8: Sí, sí.
16: El meu amic, el seient del copilot, portava tanta merda, el seient del copilot, que va haver de posar-li cinturó de seguretat perquè no pités de la merda que hi havia al seient del conductor. O sigui, del conductor, no, del copilot, perquè, clar, si no del propi pes, de la merda que hi havia, pitava. Saps el que et dic o no? Per altra banda, què és ser motero? Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer, d'alguna manera.
15: Però, perdona un segon, és que fa estona que estem rondant...
17: Ara ve quan ell fa una lluança al món de la moto i MotoGP.
15: Exacte. Què tens a dir?
17: Ara,
15: MotoGP...
17: S'ho ha guardat per dos quarts.
16: I, de fet, avui vinc amb guió, és a dir, avui no fugiré d'estudi, mai millor dit.
15: Va, dali.
16: Què és ser motero? O ser moter o motard. Li podem dir motard, moter o motero. A mi m'agrada molt motero.
15: Bé,
16: perquè és com el de putero. Una cosa és ser motero i l'altra ser puter.
17: Sí, que ara li explica que és ser motero.
16: Veieu que agafa força, perquè no és el mateix ser putero que ser puter.
12: Ja hi tornes, ja l'he fet una vegada, aquesta broma.
16: Ser motero és tenir una grupeta per fer sortides, però si tenim en compte que el motociclisme és un esport, els moteros tenen l'aspecte de tot menys d'esportistes. Tu fixa-t'hi. La sortida més popular a Espanya de concentració de moteros és Los Pingüinos. Se li diu Los Pingüinos, segurament hi ha gent que diu, mira, hi ha una parella que diu, ja m'està! Los Pingüinos!
8: Aixeca el braç, eh?
16: Que es celebra a Valladolid, i diràs tu, quina data? Primavera, estiu, no? Que fa bon temps. Atenció, al segon cap de setmana de gener. És a dir, són gent que ha de tenir els testicles resistents a baixa temperatura, perquè jo no he provat experiència més desagradable que conduir la moto sota zero. I hi ha gent que et dirà allò, es calenten amb els tubs d'escapament.
15: A què?
16: Veus? I porten pernils, és a dir, enganxats a la moto. No sé què està dient, perquè els moteros tenen aquesta cosa que fan senyes. Tenen un gest per saludar.
8: Vaig jo un moment.
16: Tenen un gest per saludar, que quan tu et creues amb un motero has de saludar, has de fer així, eh? O així. Sí. Mira, hi ha un que diu així. Això és més de motard, i aquest és una miqueta més antic, que és de surfero, també, que és com parlar per telèfon.
12: Polsa i dit petit.
16: Però són gent que quan se't creua has de fer així. I tu... Per fer comunitat, has de tornar el gest.
12: Que és el gest de la victòria, a mi perquè la gent no ens veu.
16: Clar, a mi quan m'ho fan sempre amb un revolt. I em cago viu, perquè dic, hòstia, ara trauré la mà jo del manillar i faré un recte.
12: La bala sortirà.
16: Per tant, saludeu... mira, ja t'està dient, si no pots fer-ho amb la maneta, ho has de fer amb la cama.
17: Amb la cama.
16: Per tant, és un circo veure gent saludar-se, perquè has d'agafar la moto, fer així, treure la cameta...
8: Mira, ja sóc aquí, que té moltes coses a dir aquest senyor, eh?
16: Home, i tant. Se'l veu que és motero de pingüinos.
8: Com es diu vostè?
18: Jo em dic Pere.
8: Pere, endavant, què volia dir?
18: Que jo vaig estar a Pingüinos l'any 23... I l'anada bé, des del meu poble, per tornar de Sòria a Saragossa, 100 quilòmetres nevant.
8: Oh, hosti, nevant!
16: Una de les millors experiències de la teva vida, sens dubte, sí o no?
18: Sí, i el que es fa, que es posa brides grans, com que no portem cadena a les botes, unes brides grans de mig metro a les rodes.
16: Què et sembla? No posar brides a les rodes?
18: No passar de 80,
16: perquè
18: 90.
16: Passi de taco, eh? El que t'està dient, no?
18: La visera, anar netejant, perquè hi picava.
12: No hi ha cadenes per les motos?
18: No. Bueno, sí, no, anem motos a Finlàndia, Noruega, en vale. pneumàtics de claus.
19: Ah, d'acord.
18: Però és que si anem així de quan en quan, doncs brides és el més fàcil.
19: Ja,
16: i el Pere ens dona la raó, també, ara, perquè, Pere, tu estaràs d'acord amb mi, possiblement no, perquè si et consideres molt motero, que el món de la moto és espectacular perquè converteix persones normals en una barreja estranya entre pilot professional i filòsof de benzinera. Al tanto, amb això,
18: també,
16: eh?
18: També tens raó.
16: També, veus? Perquè el motorista no agafa la moto, no l'agafa la moto. El motorista surt. Tu no dius, demà agafo la moto, dius, demà surto. Has de dir sortir, és molt important.
18: Franquesa, tu ets d'anar a esmorzar, també?
16: Jo, és que clar, aquesta és la gran excusa. Hi ha gent que s'ha tret el carnet de moto per tal d'anar a jalar i anar a beure, bàsicament.
8: És que tu, abans, Franquesa, parlaves de que l'aspecte no és d'esportista, però el teu aspecte no és d'esportista.
18: No, perquè he vingut a la moto petita. Tinc tres motos i he vingut a...
19: Jo
16: no, Pere, si tu et preguntes si ets esportista, tu tens físic de llançador de martell, d'aquests de les Olimpiades, que són els bons.
18: De ben emborsat.
16: Quina moto tens? Ens ho pots dir?
18: Sí, tinc una Kawa J300, que és un scooter.
16: Una Kawa, nene? No et diu una Kawasaki, una Kawa. Això és vocabulari de
18: moto.
8: És bo, això?
16: Sí, home, que això és un pepino, això és un papí, és un clàssic, això, eh?
8: Un pepino.
16: Sí, algo entenem de motos, no?
19: Què més? No, que la pregunta diu...
16: Dius que diuen, demà surto, que tu penses, surts cap a on? Que això és una excursió o una fugida internacional, perquè si ho veus sembla fugida internacional. I després hi ha un ritual previ, que sembla que hagin de pilotar un caça militar, perquè tu els veus, maquejats, amb el cas, la jaqueta de proteccions, els guants, la braga al coll, les botes... Tu els veus preparant-se i penses, aquest tio entrarà a Fallujah ara mateix, no? I no, resulta que van a Rupit, van a Rupit, quan tu els veus tots maquinats i dius, hòstia, i arriben a Rupit, que a Rupit hi ha gent...
18: A Rupit vés a casa Albert, que s'esmorza molt bé.
8: Molt bé, sí, senyora.
16: Sí, aquí està.
8: Aplaudiments pel Pere, eh?
16: Home, sí, molta solidaritat, per anar a esmorzar.
8: Clar, s'hauria de fer la guia del
18: moment,
8: Pere.
18: Què s'esmorza? Què esmorza un motero? Botifarra, cansalada, bous ferrats i pa torrat.
16: Ole, ole,
8: sí, senyor.
18: Tot pagar, eh? Tot pagar.
16: Home,
18: sí.
8: Això és una
18: manideta.
8: Per dissimular la
16: manideta. Per tirar avall.
18: Per fer porra. I alcohol poc. Alcohol poc,
16: sí. Això.
18: Vola una cerveseta, perquè tens que conduir.
8: Exacte.
16: Efectivament. Que un motorista, també us haig de dir, que no fa ruta. Fa una successió d'esmorzars amb intervals de benzina, perquè al final és una miqueta això. Esmorzar, jalar, entrepanet, fuet, som molt de fuet, i després benzinera. Benzinera i localitzar les benzineres, també més econòmiques, i amb millor qualitat de benzina, perquè això... Jo fins ara no ho havia d'alguna manera contemplat, això. Que hi ha benzineres que la qualitat de la benzina és millor que d'altres, al tanto, eh?
8: Però, amb què... Vull dir, quina diferència hi ha?
16: Pere, tu, que ets un entès a la matèria, ens ho vols explicar?
18: Home, el que està aquí davant, la millor benzina és la Repsol.
16: Ah? Home, és molt motera. Aquí el tenim.
18: Després tens les Low Cost, com la de l'Eric Isona, com la de Petronieves...
8: Però aquests no, perquè no posen publicitat. No interessa.
18: No. Jo sempre poso a ni a Petro ni a Bet.
8: Sí, però és millor Repsol.
18: Del meu poble.
8: És millor Repsol.
16: Tot del meu poble, tot queda a casa.
8: Clar, perquè són els que patrocinen avui la cosa.
16: Si voleu, també parlem, Pere, del llenguatge tècnic, que és meravellós. Per exemple, una frase que escoltaràs molt és aquesta moto té molts baixos.
8: Sí. A veure, però, contestem-ho, què vol dir això?
18: Els baixos és quan vas a millor un quarta, que li dones canya i la moto tira. En vez de posar tercera o vas en quinta, una curva entres i no redueixes. El tinc de baix, les GS, la 1200, la és la millor.
16: Hi ha gent ara mateix que és com si li diguessin fotre una classe de crossfit, que tots són conceptes...
18: GS, 1300, que poden fer curves fins en sisena, a vegades.
16: I quan et diuen, a dalt es tira molt bé, Pere.
18: És quan li fots amb tercera, vum, com feia aquest de sobre la moto.
16: I si va bé, diuen, no diuen va bé, diu, va fina.
18: Va fina, va fina.
16: Va fina, va fina. Què dius, és una moto o una anxova? Què és? Perquè, clar, va fina, què vol dir va fina, no? I atenció als grans premis, com per exemple el de Montmeló.
8: Què passa aquí?
16: Aquí tocarem pedra, eh?
8: Bueno, a veure.
16: Això sí que és una religió, tota la gent que va al circuit de Montmeló, perquè aquesta gent que paga una entrada es fot 4 hores de cua, perquè són 4 hores, ni una més ni una menys. 4 hores de cua. Aparca al mig d'un descampat infernal. Camina 2 quilòmetres sota 38 graus, que és per compensar allò dels pingüinos. Per acabar assegut sobre una navareta portàtil de plàstic del Temu, torrant-se viu. i tot per veure passar motos durant 2 segons. Nyeu! Nyeu! Els hàmsters, que dic jo, perquè jo, clar, és un circuit, i al tanto, perquè dius, si jo tinc un lloc on ho veig, veig tot el circuit, és impossible que hi hagi un lloc en el circuit on vegis tot el circuit.
14: Bueno, per això tots els circuits, que no
16: en contacte. Doncs escolta, jo per pagar, per veure un tros, un rebó, i hi ha gent que agafa lloca recta, que dius tu, però una recta perquè la vull jo.
14: Home, però tu vas
16: passar... El motero vol revolt.
20: El que es veu més, no he estat mai, però el que comenten és el de Cheste, que és com una tribuna. Ah. És com un camp. Ah. La Cheste està baixat, on te seguis, ho veus. Aquest veus? Moment jo vaig una vegada fa molts anys... Ves una curva pel de Cheste, és més baix i es veu quasi tot.
14: Fixa't.
16: Per tant, està fent publicitat d'un circuit que no és el nostre, eh? També t'ho estic dient.
14: Per què no anem a Montmoló? Què passa?
20: Per què? Perquè tinc una paella el diumenge.
14: Va.
16: Tu veus com el Halà prioritza les motos sempre. El Halà està per sobre de les motos, no, Pere, t'ho està dient.
14: Veure, una paella. La paella és una paella, tu.
16: Veure, és així.
14: Quants cops hi ha anat, senyor Virgili, al circuit de Catalunya?
21: De què?
22: De la vida.
14: Com de què? Què vol dir, com de què?
21: Per veure una moto.
14: No, si li sembla, miri, no sé, per veure el marcador del circuit.
21: Ara em ve present que una vegada van fer el programa
14: sí,
21: allà.
14: Sí, amb el Margener i un grapat de pilots sí, que van
21: justa,
14: estar.
21: Justa. Sí. Doncs, aquella va ser la primera vegada i em sembla que va ser l'últim. I ara hi ha anat més.
14: Vale. Bueno, ara us vaig dir una cosa. Entre el Xavi Franquesa i la seva col·laboració estem quedant molt malament, eh? O sigui, aquest final potser ens acabaran expulsant, eh?
21: No, però...
14: Ell dient que si la curva, que la...
21: Però
14: que
21: no, recta, no, perdona, jo he
14: i fet... I vostè, que em diu que no hi ha anat mai...
21: No, jo he fet veritat. Molts aplausos avui, eh?
14: Bueno, sí.
21: He fet molts aplausos...
14: Emma, però aquí està quedant fatal, ja li diré. Vull dir, és que és lamentable. No, però...
16: Allà hi ha una persona que és l'estereotip de fan de Montmeló, que el veiem a la samarreta de Repsol, i un altre amb el 93, que està amb una cerveseta a la mà,
14: ara, sí,
16: al sol, que és torrança, que és el punt exacte en el que els agrada també.
21: Ja ho diu la paraula.
16: Hi ha una samarreta que ja té poc color, perquè de quin premi és?
14: A veure.
16: On te la vas comprar, aquesta samarreta?
20: És de l'any 99.
16: 99, I estem al 2020 i encara l'aguanta, eh? És l'amuleto, aquesta
14: samarreta. Com et dius?
20: Eloi.
14: Eloi. I aquesta samarreta per què la guardem amb aquest carinyo?
20: Perquè és el campionat del Cribiller que va guanyar.
16: Ara
14: veus,
16: està bé.
14: Veus, té una explicació.
16: És com el que porta una samarreta Meiva pel anar al Camp Nou, no?, per entendre'ns. Sí. També us dic una cosa, i això sí que ens agruparà. Els moteros de grupeta, els moteros de circuit i els moteros cutres, com jo, de ciutat. I aquell moment tan maco del motorista, quan aparca la moto, la deixes aparcada, i abans de marxar, gires a mirar-la, i sents aquella cosa, aquell orgull, se t'infla el pit, perquè veus... Perquè, que tu, i fins i tot tu li parles a la moto, li toques el dipòsit així i li dius...
14: Guapa!
16: Bona feina, companya! Li dius, bona feina... Això, amb un cotxe no passa. Tu quan aparques el Seat Arona, no te'l mires com dient, hòstia, quines ganes d'agafar-te un altre cop. Això no passa. Amb les motos, en el moment que et baixes, comptes el temps per tornar-te a pujar.
21: Molt bé.
16: Home,
21: molt
16: bé. Bravo!
14: Bravo, bravo, bravo, bravo. Bueno, doncs, escolta, Serra, hauríem d'anar recollint, però primer de tot hem de parlar, perquè, clar, les motos, per exemple, necessiten una assegurança.
22: Home, tu diràs si necessiten una assegurança. Mira, a vegades tenim amics, perquè tu, Franquesa, això segur que et passa, que li dius de mil maneres, no li dius pel seu nom, no? Imagina't el cas del Manuel, que dius, pels seus amics és el Manolo, a la feina li diuen Marquesito, els seus fills diuen Papa, la seva mare el Manolito, Manuel, Manolo, Marquesito, blablabla. És igual, per tothom és aquella persona meravellosa, que sempre els cuida i els protegeix. És la mateixa persona, però hi ha gent que el coneix de maneres diferents. Perquè el més important, que com ens diuen, és que se'ns reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct.
21: Ha canviat de nom.
22: Sí, senyor. Ara es diu
14: Very
22: Sure.
14: Very Sure.
22: Very Sure. Canvia el nom,
14: Very Sure,
22: però no el que són. Els primers a protegir Securitas Direct ara és Very Sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai. Això era el més important.
14: Molt bé. Doncs escolta, tu, Serra, moto no tens, no?
21: No. Si no tinc ni cotxe,
22: no
21: pràcticament.
22: No tens res, tio.
14: Bueno, ara, Montse, tu que t'agrada tant les motos, te'n pots anar al simulador?
22: Jo voldria provar-ho, el simulador.
21: Ara t'hi porto, que t'agradarà molt.
22: Ah?
21: Has de superar el temps del clapés, que són 3 minuts i pico.
22: Ho farem.
21: Bueno, no, jo crec que...
16: La volta està, ara està a 3 minuts, cotitzada a 3 minuts i poc.
21: Sí.
16: Que no sigui que m'hi passi jo, també.
22: Passeu.
16: I anem al Pere de paquet. El portaré al darrere, el Pere, perquè ser paquet també és una cosa que s'ha de fer bé, eh?
21: Ara.
16: Hi ha una tècnica per ser paquet.
14: Bueno, escolteu, d'aquí... Nosaltres ara ja aniríem desmuntant la parada, però no marxeu, perquè ara arriba el gran plató musical.
22: Home, Hotel Cochambre, arriba, per favor.
14: Són els
17: bueno, els cracs...
21: els reis de la festa major.
17: Els reis de les versions.
21: Increïbles.
17: Sí, us ho passareu de...
16: Amb el Benito de Cochambre, que és el líder del
22: coneixes, grup.
16: És un, mític.
17: Els tenim que acaben d'arribar amb una furgoneta del Circ Cric i ara baixaran. Muntaran en 5 minuts muntaran la parada i els tindrem en directe.
22: Escolta, aquest programa s'ha pogut fer amb la col·laboració de MotoGP. Recordeu que demà arrenca el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de motociclisme. I bueno, excepte els que tingueu paella, doncs aneu-hi,
17: sí,
22: no?
17: Exacte. Sí, exacte. Això està bé, els que tingueu paella, primer és la paella. Com us dèiem, us deixem amb l'hotel Cochambre aquí a Plaça Catalunya i a RAC1 us deixem amb els companys del temps afegit.
21: Mare de Déu.
17: No sé si sabem, hi ha alguna última hora de... A veure, que estava repassant
21: Florentino,
17: aquí. Florentino. No sé, t'ha agradat? T'ha agradat Florentino? Calla, que em diuen que podem parlar amb el... Amb el...
22: L'Edgar?
17: No sé, l'Edgar.
2: Aquí som, aquí som. Des de Plaça Catalunya, els estudis centrals de RAC1, de moment, moment, perquè tot pot canviar en qüestió de segons, però tot segueix el ritme habitual, tot en ordre, dia d'eleccions convocat, i ara en parlarem al temps afegit, ja amb una taula de luxe preparada, amb mantelets, amb coberts, amb tot plegat.
17: Sí, sí.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Us deixem amb l'Hotel Cochambre aquí. Olé! A Plaça Catalunya i a RAC1 amb el temps afegit a Edgar Fornós, Arnau Vila, quan vulgueu.
2: Vinga.
3: RAC1. Aquest diumenge, Superesports a RAC1 amb Xavi Puig. A les dues del migdia, la cursa de MotoGP del Gran Premi de Catalunya amb Quim Salvador. Viurem la penúltima jornada a Primera Divisió. Barça-Betis, Osasuna Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Reptes diferents pels tres equips catalans. A més, l'Ultrasports, el Giro d'Itàlia, els play-offs de l'NBA. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. El Barça, l'Espanyol i el Girona juguen RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: RAC1. Tots som un milió.
1: Aprofitem per donar un tomb per aquesta Plaça Catalunya, que està plena d'activitats, de tots els sponsors, de tots els col·laboradors de MotoGP, i allà hi tenim Marc Serra. Marc, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal, com esteu?
6: Hola.
1: Estic aquí al centre de Plaça Catalunya, a prop de la gentada que tenim aquí del Versió. Un públic que, per cert, encara no l'hem sentit. Home, feu un fort aplaudiment, home. Vinga, ara. La gentada que tenim, que per cert us convidem a venir aquí a Plaça Catalunya, si voleu venir, a veure exactament el MotoGP Fan Fest, que clapés. Hi ha un munt de coses que et faran il·lusió. També t'he de dir que tinc una sorpresa preparada
7: home,
1: per tu.
7: Home, que estrany que em preparis una sorpresa.
1: Que sé que no et fan il·lusió, però mira, per començar tens l'estand de Tissot, i jo sé que això ho toques,
7: sí,
1: per anar a veure rellotges, totes les novetats i tot això. L'estand de MotoGP del circuit de Catalunya, que pots fer-te fotografies amb motos, i també veure els monos dels corredors.
7: Sí,
1: que guapo. És un estil de roba que tu hi entraries, però jo segurament no, eh?
7: No, jo tampoc,
1: és molt atxuradet.
7: Pensa que són com genets, els pilots,
1: No, tremendo, El senyor Marcelí m'han dit que si vol anar-ho a provar, a posar-se un mono d'aquest, a competició, jo crec que pot estar molt bé.
7: Molt, molt.
8: Em porten tot xepa, i anirà molt bé, que quedaràs encara més aparut.
1: Gràcies. Tenim també merchandatge oficial del bo, eh? És a dir, fora de Plaça Catalunya hi ha un altre tipus de merchandatge, però aquí hi ha l'oficial, aquí hi ha el bo. Però el que més m'ha agradat, que això és xulo de veritat, que hi ha un safety car. Han portat un cotxe d'aquests de seguretat quan les curses van malament. I el tenim allà amb els llums com si fos un cotxe de policia.
8: Ahí, ya lo veis, sí.
1: I et pots fer fotografies i l'he trobat xulíssim.
8: ¿Me podreu gravar un vídeo con el cotxe?
1: Sí, tant, per favor.
7: I després què farà amb el vídeo gravat?
8: Pues para Tinder.
9: Mare meva.
8: Per què lo vaig a fer servir? Para Tinder?
7: Però amb el cotxe del safety car del MotoGP.
8: Sí, me posaré una gorra.
9: Què dirà?
8: Sí, una gorra de seguretat.
9: Què dirà? Mira.
8: Ahí está el cotxe y yo traigo la porra.
1: Que, per cert, en aquest MotoGP Fan Fest hi ha gent coneguda, com per exemple una persona que m'acompanya sorprenentment avui aquí, que és José María García. José María, bona tarda.
10: Muy buenas tardes. Sí, saludos cordiales.
7: El que faltava.
10: Palomas y gaviotas en todo lo alto para este día increíble en este marco inconmensurable que es la Plaza Cataluña y que tan buenos recuerdos me trae.
7: Sí, ¿qué recuerdos te trae?
10: Exacto. Hombre, coño, me acuerdo cuando empezaba a salir con Montserrat y venía con el Vespino trucado y se apretaba más que el tornillo de un submarino. Y yo estaba ahí cogidito. Hombre. Sobre todo me gustaba coger calles que fueran empinadas para irme para atrás y notar cómo Montserrat apretaba contra
1: él. Por favor. Clapés, deia que tinc una sorpresa.
10: ¡Qué tiempos aquellos!
1: Sí, que tinc una sorpresa perquè hi ha un dels estants on, de fet, veureu més cua. Que és un estant on tu pots convertir-te en un corredor de MotoGP perquè hi ha uns simuladors professionals que són, vaja, extraordinaris, aquests simuladors.
10: Mi sueño.
1: Jo crec que et farà molta il·lusió perquè, a més, calla, mira. Hòstia, i el Carles Checa. Carles, bona tarda.
9: Què dius, ara?
10: Carlos.
1: Home, què tal, com està?
7: Un aplaudiment per Carles Checa.
11: Aquí està el meu rival.
1: Home, calla. Escolta això, Clapés, digues.
11: No, m'han dit que tinc un rival d'alçada. Dic, bueno, pues, aviam qui serà.
7: Però de qui parla?
1: Tu t'agradaria que el Clapés s'apropés cap aquí a fer una mica de competició?
11: I tant. Bueno, i tant. Que tenim aquí una carrereta ara aquesta tarda, sí.
7: Vinga,

0: Pumuki, pelea.
1: Calapés, diu que teniu una carrereta.
2: Un moment, que això és un atracament.
1: No, a veure.
0: Pelea.
2: No sé anar amb moto. No sé ni com agafar la moto. No tinc ni idea.
3: Tu has anat amb moto?
2: No he anat mai.
4: Aquesta és molt fàcil,
0: Bé, home, vés. Vinga, Pumuki.
3: Vinga, va.
1: Calapés, un aplaudiment pel Calapés. Vinga, tira cap aquí.
0: Pelea, Pumuki, que si te va quitar la cara
5: com monedos.
3: Escolta, Serra, que jo també ho vull provar, això. Hi ha manera de poder-ho provar.
1: Sí, jo he fet una cursa i abans i m'ha anat molt bé, eh?
3: Sí?
1: Hi ha un moment que m'he sortit una miqueta de la pista, però això és normal.
3: Ah,
1: escolta'm, Carles, mentre esperem que el Clapés a veure si s'atreveix i ve cap aquí, l'entrenament amb simuladors es continua fent molt perfeccionats encara? O com ho veus, tu, això?
4: Bueno, el simulador de moto és molt complex, no? Perquè la dinàmica de la moto no té res que veure amb la moto. Ai, amb els cotxes.
1: El simulador.
4: I la inclinació, al final, tu tens unes forces que fan que no caiguis cap a terra i amb el simulador doncs, caus cap a terra. T'has d'aguantar, que això no passa amb la realitat. És bastant complexa. S'ha treballat i s'ha arribat a un cert punt, però faltaria fer un pas més. I aquí doncs, és una cosa que, bueno, s'hauria de treballar una mica. Ara aquí tenim un model bastant bàsic.
1: Què tenim aquí, a veure?
4: Bueno, tenim un simulador que la posició és tota la mateixa. Hi han dues opcions, que una és d'inclinar amb contramanillar, que és el que sol fer la realitat.
0: Que guapo.
1: Ep, que hi ha arribat. Ha arribat Clapés.
5: Vinga, què? A veure la fricada.
1: Pensava que no venies.
5: Sí, bueno, clar, que vols que m'escapi, que no he trobat la sortida.
1: Aquesta sorpresa t'ha fet
5: molt. Molt, perquè no he anat mai amb moto. Passaré professional a un tio que no ha tocat mai una moto.
1: Digues.
4: No, a mi també m'ho han demanat si havia anat amb moto.
5: Bueno, sí, però tu, a veure...
1: Bueno, dius que això és contramanillar, no?
4: Bueno, ell ens ho explicarà millor, però sí, aquí hi ha dos modes. Un fàcil, que és el que hem ficat, crec.
5: Home, fàcil. Bueno, si no,
4: però no és el que simula en realitat.
5: Bueno, amb ell poseu-li difícil.
1: I perdoneu, jo crec que s'ha fet el triumvirat perquè tenim a José María García.
5: Clar,
1: podries fer la narració, José María?
6: Pues para eso estamos, para contar, cantar y narrar lo que pasa en esta carrera.
1: Doncs vinga, sobre les motos.
5: Venga,
1: va, bueno, Colapés, moto esquerra, checa, moto dreta.
6: Tani, tubo de escape en todo lo alto.
5: No
6: suben
5: corris
6: a la moto. De momento, Toni Clapés, aguanta el equilibrio. Carlos checa, ahí está, se nota que es un profesional. Se ha subido a la moto como el que se sube a un toro mecánico.
1: Les posicions, José María, les posicions són molt diferents. Clapés, com si anés a cavall, pues que t'has d'inclinar sobre el manillar. No, checa, ja està en posició.
6: Vivo retrato de Curro Jiménez.
1: Bueno, això a la de 3 no serà? Clapés a punt?
6: Ojo que Carlos checa ser el ame.
5: A veure un moment, això què va? Conta enrere? O sigui, 3,
1: sí,
5: 2, 1.
6: Hay que meter el euro.
5: Va, que ho faci el García, va, venga.
6: Vamos con la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Se va a perder.
1: Clapés, no, ràpid.
6: Ojo que viene curva por el interior. Carlos Checa la hace por fuera como Jorge Lorenzo. Ojo que vuelve a ver Chicón y coge curva de derecha.
0: Venga,
6: está tocando
0: Pumuki
6: rodilla con el suelo. Llegan a la línea de meta. Ojo que acaba de adelantar uno al otro. No sabemos quién es porque en la pantalla sale Carlos Checa primero.
1: Home, i tant,
6: Carlos Checa primero. Ojo que
1: Clapés va amb el cul molt apretat,
6: Curva para dentro, curva para fuera. Ojo que hay una señal de animales peligrosos. Vuelve a ver curva por fuera. Vamos a ver si tocan rodilla. Carlos Checa ni se despeina. Se ha quitado hasta el casco.
1: Hem de dir que Clapés veu a Checa a davant, És a dir, el té a la llunyania, però encara el veu.
7: Ja.
6: Cuidadito, porque se pueden recortar las distancias.
1: Ai.
6: Vamos a ver que Carlos Checa no tenga...
1: Frena, Clapés!
6: Se vaya
1: no, frena! Frena!
6: Safety car!
1: Cuidado! No, contra direcció, Clapés!
6: Vas contra direcció!
1: Torna!
6: És un sin dios!
1: Torna, segueix la línia! A l'esquerra! A l'esquerra!
0: Sí, la raia, Pumuki!
1: Ara! Està tornant a la carrera, Clapés! Ara ha tornat a la carrera!
6: Clapés! Vuelta a la pista de Clapés! Carlos Checa se está peinando, mirando al graderío... Cuando vuelve a ver curva por fuera.
4: Va, Clapés, home.
6: Clapés. La gente que no se escucha animar a nadie. Vamos a animar a Toni Clapés.
0: Aquí, Clapés.
6: Vamos a ir los aplausos.
0: Mare de Déu.
1: On estem, ara? Ja estem arribant o no?
6: Quedan 79 vueltas.
1: Està fent llarguíssima el Toni.
0: Pensa no arribar.
1: Calla, ja està. Ah, no, no és la final.
6: Encara
1: no,
6: encara no. Carlos Checa haciendo eso.
1: No, no, al mateix lloc on has caigut.
6: Pero toma con calma.
1: No, Toni, que Torres anant contra direcció una altra vegada.
6: Però
7: que no sap... Que no sap
6: I ojo que Carlo Checa terminó la carrera!
1: Espera, esperem que Clapés encara no ha arribat.
6: Corona de Laureles per al xaval.
1: Ai, ai, ai, que torna a fregar terra.
6: Clapés, espavila.
7: Clapés va buscar el cafè.
1: No, Toni, torna a la carretera.
6: Clapés, que estàs collint cargols.
1: No, suant, no acabarem mai, No, ja però surt de la gespa. Surt de la gespa.
8: Tete, espavila.
6: Hòstia, ara, ara. Quin ridícul.
7: Mare. Li agrada la jardineria. Agrada la jardineria.
6: La recta de meta. Esto es más difícil que chupar-se
7: todo. Va, que te'n queda una, te'n queda una.
1: Queda res, Ai, ai, ai, ai, no. S'ha estrellat. La peça s'ha estrellat. Tremendo. Tremendo el que acaba de passar. Ai, ai, ai, ai.
7: No, ha fet un marmarket.
1: Que pres mal. No, no, està bé, està bé. Ha tornat a pujar la moto i ara dedueixo que està arribant a l'arribada. El programa ha d'acabar a les 7, Clapés.
6: Pavila, Clapés.
1: Recta final.
6: Està llegant a la línia de meta. I
1: atenció, aplaudiments. Bravo!
6: Por fi!
2: Quantes hores més tard.
7: T'has agotat, Mare meva, tu.
1: Mare meva.
7: Quina...
2: Bueno, sembla que has fet...
1: A veure, un moment, que tenim resultats oficials.
7: A veure...
9: Carlo Checa, 1.44. Toni Clapés, 3:07.
1: Home, bueno,
6: quin ridícul.
1: Victòria moral.
7: Està clar que ha guanyat. Ha fet una volta turística.
6: Carlo Checa con las manos en los bolsillos.
7: Ara fem una pausa i d'aquí una estona parlem amb el Carlo Checa.
1: La pausa la necessites tu, no?
7: Sí, perquè estic suant. Ara tornem.
1: Fins ara.
7: Molt bé.
2: El teu permís, Estadella. Ara volem posar so, però ara ells ens han fet el so de les fotos, però tenim un professional en la matèria, que no és altre, que el beatboxer, que ja podem saludar-lo aquesta hora.
3: Com estàs, Guillem?
10: Molt bé, molt bé.
3: Bueno, és un altre campió, el coneixeu?
2: Home, atenció.
3: Ara tindreu oportunitat de sentir-lo, de veure'l i de conèixer-lo, perquè tu tens el top 8 mundial, el Gran Box Battle de Tòquio, que això és una baralla
2: com
3: de beatboxers.
10: Exacte, és la competició més important del món, sí.
3: Vale, i campió d'Espanya de beatbox en aquesta disciplina el 2022.
2: Que guapo, tu.
3: Vale? Mm-hmm. Llavors, jo no he entès mai com ho feu, això, amb la boca. Com s'aprena a fer aquests sorolls, aquests moviments? La llengua, els llavis,
10: los labios. Intervé tot el que pugui vibrar de la cara i el gola i tot el que...
3: Algun problema?
11: No, que me parece maravilloso.
1: La campanilla també interviene.
10: Tot des dels llavis, la llengua, el paladar, el que sigui, no?
3: Bueno, però aquí el nas també, no?
10: El nas també, clar, exacte.
3: L'aire, no?
10: L'aire.
3: Tot. Bueno, aleshores, tu estàs especialitzat en fer, suposo, qualsevol tipus de so, però també saps fer so de motor i és diferent del que feien ells ara, no? Suposo?
10: Bueno, ara la veritat és que m'ho he fet bastant enveja, Ens costarà igualar-ho, no? La veritat que no sabia fer el so de moto. L'he pres expressament per venir aquí. Sí.
3: Podries fer una demostració. A veure com ho veieu, vale?
10: Endavant. I quina marxa voleu?
2: Home, no sé, això ja ho han dit,
10: Una arrencada, també.
2: No sé, a veure...
10: De primera a sexta.
2: Primera a sexta. Atenció.

0: Que guapo!
1: Això...
2: Cola, cola.
0: Escolta, dues entrades pel beatboxer, perquè clar...
1: Ho
0: ha abordat, sí.
1: Home, però això ha sonat molt a prop, ja, no?
3: Ha sonat bé, sí. Ha sonat bé, molt bé. Sembla un Ducati, per això, eh?
1: Ep!
3: Ojo, de tirar cap a KTM. Ens hem de posar una mica més taronges, però està bé, està bé.
2: Vale, més taronges, ja apretaré més.
1: Vale, però quina diferència hi hauria?
3: Cap ni una.
1: Escolta, però tu vens de la música clàssica, que és una cosa que peta una mica al cap, no? Un home que fa beatbox, que vens de l'SMUC, no? Que vas estudiar
2: allà. Exacte, sí, jo soc trompetista de música clàssica i vaig descobrir el món del beatbox durant la pandèmia, quan ja m'havia graduat de la universitat i tot. Dedicada a tocar música clàssica, llavors vaig descobrir aquest món i començant a jugar, a competir i aquestes coses, doncs m'hi vaig acabar ben endinsant.
1: El problema és que no pots fer les dues coses alhora, és a dir, no podem fer beatboxing i trompeta alhora.
2: Costa una mica, s'hauria de tocar la trompeta amb alguna altra part del cos, cosa que no he provat.
4: Por favor.
2: I no ho vull provar, però...
4: És el Kenny català.
1: Però suposo que sí que t'ha ajudat el control respiratori per fer el beatbox, el que s'ha après amb la trompeta, no? Després ho has aplicat.
2: Sí, home, sí, tot ajuda, no, exacte.
1: Vale. Escolta'm una cosa, tu has publicat ara un nou single que es diu Rumba a la plaça. Sona així, el podem sentir? Dile.

0: cames, fas beatbox, una cosa de trompeta. Té a veure amb la Patum de Berga, no?
1: Exacte, jo sóc berguedà i doncs amb l'Ajuntament vam decidir de crear una banda sonora d'aquesta Patum 2026, que queda res, menys d'un meset, estem ben nerviosos.
0: Vale.
1: I doncs això, vaig crear aquesta cançó, no?, perquè fos la banda sonora de les festes d'aquest any.
0: Vale, aquest home, com veieu, fa moltes coses, les fa totes bé, i també fa sorpreses, que és el que sentirem ara abans, però digue'ns què és aquesta màquina, que és una Loop Station.
2: Que guapo.
0: Exacte. Què fa això?
1: Sí, això
0: flipes,
1: és una màquina
0: de... Flipes,
2: eso lo quiero yo hasta mi garaje.
1: Sí, és una màquina de loops, us ensenyo així ràpid.
3: El que faig amb aquesta màquina d'aquí és que quan apreto un d'aquests botons el que fa és que em repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix
1: en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, repeteix en bucle, per tonejar una mica tot això,
3: repeteix en bucle, repeteix en
2: bucle. Que guapo!
1: I trec música a través d'aquesta màquina.
0: Això és has preparat, des d'aquí el MotoGP FanFest Barcelona, has volgut preparar una sorpresa que jo crec que un d'ells es quedarà bastant al·lucinat quan ho senti. Ens ho vols explicar una mica?
1: Primer començo i després us ho explico. Jo
2: vale,
1: crec. Sí, a mig fer, us sembla bé?
2: Sí, sí. Endavant.
1: Sí, té sí, més emoció
2: sí,
1: la cosa?
2: Sí, sí.
1: Banda sonora i aquestes coses.
0: Venga.
1: Perfecte, em preparo.
0: Vinga.
2: Un aplaudiment per beatboxer Guillem Cardona. Guillem Cardona.
1: I.
2: Uah! Venga.
3: Is someone

0: Això d'aquí és un veritable homenatge a l'heroi de veritat d'aquesta jornada d'avui, Isamu Akasaki. Isamu Akasaki, Premi Nobel de Física del 2014. Tots el coneixem, però un dels convidats d'avui el coneix més que ningú. Si us plau, un fort aplaudiment per Carles Checa, si us plau, Carles, vine cap aquí. Isamu Akasaki va morir fa 5 anys, lamentablement. Va morir i va ser un gran homenatge d'ella a Doha.
1: A
0: Qatar va ser, perquè Isamu Akasaki va morir fa 5 anys, l'inventor del LED.
2: Hombre de la bombeta.
1: Se le pongo la luz.
0: Exacte. I què va passar? Què va passar?
1: Pues re, que se le pongo la luz. Bàsicament.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 en punt. Bona nit, benvinguts al Tu diràs en aquest dijous de Lliga, dijous 14 de maig del 2026, el dia en què s'està completant aquesta jornada, 36 a primera divisió. En quedaran dues, quan acabi el Madrid-Oviedo, que el tenim en joc ara mateix, amb aquest marcador d'1-0 que cantava el Damià López, amb gol de Gonzalo. Un ambient tebi, amb alguns xiulets, amb algunes pancartes en contra de Florentino Pérez, però avui, en aquest partit interessant pels dos, no estava el Bernabéu ple, i tampoc és que hi hagi hagut un gran plebiscit al Santiago Bernabéu. La gent ha optat més per la indiferència, amb alguns xiulets per alguns jugadors, però no m'ha semblat que fos allò una olla a pressió avui al Santiago Bernabéu, després de tot el que ha passat a les últimes hores. Abans han jugat el Girona contra la Reial Societat, que ha empatat a Montilivi, i també el València i el Rayo, que han empatat a Mestalla. València i Rayo... El Rayo està salvat, segur, amb 44 punts, perquè avui tots els equips que han arribat a 44 punts, matemàticament, s'han salvat avui. Rayo, Atlètic Club de Bilbao, estan ja salvats matemàticament. El València en té 43, igual que el Sevilla, i estan virtualment salvats. I del que queda, com ara dèiem, descendit l'Oviedo, segur, i el descens ara mateix està amb Llevant i Mallorca, 39 punts, s'enfronten diumenge al Ciutat de València, Llevant i Mallorca, l'Elx està fora del descens amb 39 punts també, i per sobre hi ha Girona i Alavés amb 40 i Espanyol i Osasuna amb 42. Espanyol i Osasuna s'enfronten diumenge a Pamplona. Per fer-ho fàcil, si l'Espanyol guanya un dels dos partits, salvat matemàticament. Fins i tot amb un punt o amb dos punts, és a dir, amb dos empats l'Espanyol, o amb un empat l'Espanyol en les dues últimes jornades, té molts números de salvar-se. Amb dos empats segur, seria matemàtic, i amb un puntet en les dues últimes jornades, arribant a 43, té molts números de salvar-se l'Espanyol. I el Girona, com explicava l'Albert Ferran, se salvarà si guanya l'Elx a l'última jornada a Montilivi, i si Llevant i Mallorca no empaten aquest diumenge. No interessa que empatin Llevant i Mallorca al Ciutat de València aquest diumenge. Aquests són els números a l'engròs, eh? Després poden passar moltes coses, hi ha milers de combinacions o desenes de combinacions, per ser més exactes, una de les quals, com ara explicàvem, és que podria haver-hi un nònuple empat, 9 equips empatats a 43, i en aquesta combinació acabarien baixant Espanyol i Sevilla, que ara mateix sembla que estan mig salvats. Quin final de Lliga que ens espera? Avui ho comentarem tot plegat i seguirem de cua d'ull aquest Madrid-Oviedo amb el Joan Poquí, habitual als dijous. Hola, Poquí.
2: Hola, bon vespre.
1: Què tal?
2: Molt bé.
1: I avui t'hem buscat un gran partener, ja que el descens està que bull i l'Espanyol hi està implicat, Dani Solsona.
3: I perquè estic més tranquil, bona nit.
1: Tu què tal, bona nit? Per què estàs més tranquil?
3: Home, perquè es va guanyar ahir.
1: Clar, això sí. Ah. Ja t'ho deia jo, que les tres últimes jornades l'Espanyol tenia un calendari assequible per guanyar.
3: Va.
1: 18 jornades, sense guanyar. Mare meva, mare meva.
2: Ho veus, sí que és veritat que tenia l'Espanyol tenia el cartutx de... d'aquests partits, els dos de casa, contra rivals que tenen poca a jugar-se.
1: Sí, sobretot la Real, que té Europa garantida, no?
2: Ara repassava amb el Dani, després de la final de Copa no guanyen ni un partit.
1: La Real?
2: Des de la final de Copa, tot empats o derrotes.
1: Des del 18 d'abril va ser allò. Tot empat o derrotes, clar. Sí, sí. Es deixa, sense voler es deixen anar els equips. Mira el Barça ahir, per exemple, que fa un equip de circumstàncies i...
2: Està de ressaca, no?
1: Sí, totalment. Estàs més tranquil per això, Dani? Ara sí veus la salvació a prop, no?
3: Home, ara sí. Però estava... Quan deia que estava negre, és que estava negre. Clar, si... Passa que si guanyes, doncs ara estàs ja... Ja estàs tocant la salvació, quan veus ja que altres equips estan amb 39 punts, tu en tens 42, era vital. Ahir era vital guanyar. Mm. Un empat hagués significat estar amb un lío de nassos.
1: Sí, sí, en la situació que està el Girona ara mateix, sí, no? Sí. Un empat haurien estat 40 i estaries en la situació.
2: Sí, però el Girona també té un darrer partit a casa, que a veure si es vol que la primera ha de ser capaç de guanyar l'Elche. Mm. En una situació desesperada.
1: Passa que és de mal record, no, Puig? Perquè això bueno, ja, va ser l'any aquell de l'ascens, no? Amb Pere Milla va ser el...
4: Marca Pere Milla a l'últim minut i dona l'ascens a l'Elx.
2: Ja, però noi,
4: no
2: pretendràs que t'ho facin tot.
1: Sí, sí.
2: Vull dir, a mi m'ha agradat molt el Girona avui, he vist el partit. I ha jugat molt bé. Crec que pot guanyar l'Elche a la darrera jornada. I si guanya l'Elche... crec que no és tan important el que passi al Calderón, al Metropolitano.
1: Sí, sí, no, i també sobretot al Llevant Mallorca, que aquest diumenge també haurem d'estar molt pendents d'aquest partit, perquè interessa a l'Espanyol que no empatin, que un dels dos es quedi amb 39, interessa a l'Espanyol, perquè clar, això vol dir que un dels dos ja està amb 42 com a màxim. Si un dels dos perd, només podrà guanyar l'última jornada i arribar als 42. I, per tant, això ja fa que la barrera de la salvació estigui als 43.
3: Sí, sí, però és curiós, eh?, com els equips de baix, escolta, l'Alavés ja vam veure amb el Barça, que era... podies pensar que era factible el que l'Alavés guanyés, perquè el Barça venia en aquesta situació de guanyar el títol i això, i en canvis, però el Llevant que va guanyar el camp del Celta... 2-3.
1: I l'Elx va estar a punt de guanyar el camp del Betis, i el Sevilla va guanyar
3: el Madrid, Sevilla la ceràmica, perdent 2-0 i remunta 2-3. És que, clar, dius, mare de Déu, no? Com està la situació. Però està molt interessant, perquè no se juga res, però està molt interessant, és veritat, està emocionant la part de baix.
1: Sí, sí. Hi ha molts dubtes a la part de baix. Del que no heu de tenir dubtes és del millor servei de taller. Home. És el taller Volkswagen de Sarsa. Sarsa Volkswagen, eh? Si tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen. Els trobaràs a Sant Cugat del Vallès, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Castellà del Vallès i també a Vic. 11:05, com tenim el partit del Bernabéu, Damià López?
4: Doncs mira, Mbappé xutant una falta fa uns pocs minuts, ha deixat tombat el futbolista a l'Oviedo.
1: L'han xiulat quan ha entrat o què?
4: No, sí, sí, xiulada sonora, eh? Sí? Xiulada molt dura, forta, la que s'ha emportat Mbappé quan ha entrat al terreny de joc substituint Gonzalo, i cada vegada que toca la pilota el públic s'està mostrant implacable amb ell. El que és curiós és que Mbappé, des del moment que ha entrat al camp, està rient, està... no para de riure.
2: I a la banqueta també reia.
4: A la banqueta també reia, una miqueta en la línia també de l'altre dia, quan hi va haver els mastegots entre Fede Valverde i Tchouaméni.
2: Sortint amb el cotxe.
4: Sembla que la cosa no vagi amb ell, sembla que estigui jugant una costellada. En definitiva, sembla que la cosa no vagi amb la seva figura, no? Vaja, juga la seva història particular Mbappé, que no para de riure, de dialogar, de fer bromes amb els rivals, i s'haurà d'acabar de dimensionar, Aleix, la magnitud d'aquesta xiulada. Alguns la qualifiquen d'històrica, la xiulada que s'està emportant Mbappé, que mira, que rep una pilota a la frontal, se les està jugant totes Mbappé, impacta la pilota en el cos d'un futbolista, l'Oviedo, corna, se les està jugant totes, ha sortit a jugar el seu partit Mbappé. Minut 30 de la segona part, es manté l'1-0 al marcador, i ara el Madrid, jugant un partit on no té res en disputa, amb Bellingham, Vinícius, Mbappé, vaja, amb totes les patums sobre el terreny de joc, Arbeloa.
1: La veritat és que aquest Madrid està acabant la Lliga, no? Molt malament.
2: Bueno, està acabant... I transitant per la Lliga.
1: Des del febrer, quan es posa líder, aquell famós partit del Girona-Barça, no? Ha fet un tram final de Lliga bastant horrorós. Sí, sí.
3: És que tot plegat, el Madrid és penós ara. Els partits, com juguen, els jugadors, les mastegades, el no guanyen res, a Florentino...
1: Perquè tu què et va semblar a Florentino, a veure, Dani?
3: No, va estar bé.
1: Quina opinió tens?
3: Florentino
1: va estar bé.
3: Jo,
1: no, t'ho dic perquè tu tens,
3: no, la veritat,
1: tu tens molts anys, has vist molts presidents, moltes, veritat, moltes històries,
3: sí,
1: d'aquestes.
3: Però com aquest no n'hi havia cap.
1: No?
3: No, era un altre...
1: Ni les
3: èpoques
1: de l'Opera... De...
3: No, amb aquells reies, l'Opera. L'Opera encara...
1: No, hi havia Canedes, tot això.
3: Sí, i Jesús Gil i Gil.
1: Clar, Núñez,
3: no, però aquest... La veritat, vaig veure, estava a casa i miro i dic, hòstia, roda de premsa de Florentino. I dic, hòstia, em poso. Als 5 minuts ho vaig treure. Ho vaig treure perquè em feia vergonya.
1: Sí,
3: em feia vergonya. Dic, hosti, però què diu aquest home? Els papers que anaven d'una banda a l'altra. El micròfon que anava girant, que no sabia on anava posant. Sí, sí. Escolta, de veritat, dic, hosti, però aviam, ha sortit sense un guió, ha vingut amb una idea clara de dir, hosti, fotré els periodistes, tots tenen la culpa, el Negreira, els periodistes, el tal, el de la tal, el de l'ABC i tot això... Dic, hòstia, dic, no me l'han canviat. I llavors diu, no, és que és gran aquest home, té 79 anys. No, no, de tocar i toca. El que passa que va escollir un moment per dir, de veritat, jo...
2: A mi al principi em va semblar que no hi tocava, Els primers, l'inici de roda de premsa.
1: El vaig jugar dispers, no, una mica?
2: I buscant, el que diu el Dani, buscant els papers, que no els trobava, amb el mòbil, va repetir 4 o 5 vegades, va llegir 4 o 5 vegades la notícia.
1: Estoy cansado, no?
2: Estoy cansado. Deia unes coses que no sabies cap on treia cap. I finalment... Sí, quan van començar les preguntes vas veure que no volia parlar de futbol, no volia parlar de Mourinho, no volia parlar de què havia passat, només volia parlar de Negreira, dels diners que havien cobrat els àrbitres, de les lligues que li han robat. És a dir, jo crec que sí que tenia un guió, que era aquest, però a mi em va donar la sensació d'una mica... o és molt llest, que jo crec que ho és, o és molt intel·ligent i molt poderós, i aleshores t'has de plantejar per què fa totes aquestes coses, o és un home que realment està perdent els papers, literalment. I la veritat és que no sé com quedar-me, perquè les primeres lectures que fèiem tots plegats, jo mateix, era, hòstia, aquest home està... El Madrid està desnortat. Però, en canvi, parles... veus reaccions del propi entorn madridista que ho justifiquen i que estan contents, és a dir, ho interpreten com una defensa. Vull dir, potser la massa social madridista, majoritàriament, els hi sembla bé aquest discurs de Florentino.
1: Havíem vist alguna pancarta, no, Dami, deies?
2: Sí, bueno, però els han fotut fora.
1: Els han fotut fora.
5: Sí, les han tret. Al final, tu pots pensar que dues pancartes tampoc representen el sentir general, no? L'altre dia ho dèiem, si Florentino fos un partit polític, guanyaria sempre, no? Perquè té molt seguidisme. Fins que no hi hagi realment una alternativa sòlida i que tingui temps per presentar un projecte i que tingui un altaveu, que allà els mitjans també... li donguin un... Això, no ho sabrem.
2: Ja, però també hi ha qui fa la lectura, que ha fet aquest moment per convocar eleccions ràpidament, es fa el boig, convoca eleccions en 15 dies. Jo dubto que algú es presenti, aquest tal no es presentarà o no, ho desconec.
3: Sí, que li va dir sud-americano.
2: Sí, que habla con acento...
3: Sud-americano.
2: Li diu mexicano, bueno, eso.
3: Sí, 180 milions d'euros has de pagar només, vull dir, tranquil.
2: Tranquil. Aleshores, si ell d'aquí 15 dies és proclamat president, que és la lectura que es fa des del madridisme, vol dir que ell té un per davant 5 anys de coll per fer i desfer el que vulgui amb el club. Per tant, no és una jugada, des d'un punt de vista de l'entorn del Real Madrid, no és una jugada tan esbojarrada. Nosaltres ho veiem, perquè ho veiem des de fora, en un context en què el Madrid és un despropòsit, des de l'equip de futbol, mal entrenat, amb una temporada nefasta, com que ho veiem en aquest context, fem una lectura de
1: gol.
2: De desastre. Mira, marca Bellingham.
5: Sí, gol de Bellingham, 2-0, 10 minuts pel final, i això relaxa una miqueta l'ambient. Aquest segon gol de Bellingham doncs fa que per uns instants la gent s'oblidi de Florentino, gol amb cama esquerra. Feia moltíssim que no... Jo crec que en tota la segona volta, ara per la memòria, crec que no havia marcat Bellingham. S'aixeca Arbeloa... lògicament celebració tímida des de les grades del Bernabéu, 2-0, partit encarrilat.
1: Estan guanyant a una segona divisió, vull dir que té mèrit el que estan fent al Bernabéu. No, el que anava a dir és que...
2: Però això és anecdòtic, és que el partit d'avui és una anècdota, sincerament.
1: Sobre el que dius, és interessant, perquè és veritat que potser és un moviment político-social intel·ligent, perquè electoralment li interessa el que ha fet, però jo crec que va haver-hi per primer cop unanimitat en què va ser esperpèntica, ridícula, patètica, la roda de premsa.
2: Val, però unanimitat...
1: Ara, li pot servir per guanyar.
2: Perdona, Aleix, però unanimitat d'aquí?
1: De Madrid. Jo, la majoria de mitjans, diaris, ràdio...
4: Entre els socis. Jo crec que és un discurs que...
1: Jo dic periodistes, sí.
2: Ah, bueno, clar. Tendim a pensar que els periodistes són la realitat.
1: Abans el defensaven. I bueno, crec que per primer cop hi ha hagut com
2: bueno, no tots, però tanta unanimitat no. I, per exemple, hi va donar una entrevista amb un programa de molta audiència, ahir la nit. Sí. Suposadament el presentador del Barcelona. Però vull dir que és un programa referent en el madridisme, i allà se'l va defensar. I jo he llegit opinions, punts de vista d'opinadors molt madridistes, molt marcadament madridistes, que fan la lectura oposada. Per tant, dic, compte, que potser no és la nedadolla que des d'aquí pensem i que fa la fe, i que sembla. Com que jo no estic allà dintre de l'entorn del Real Madrid, no em veig capacitat per fer una lectura.
3: Però a lo millor pots tenir raó o no. O que sigui, però la posada en escena és penosa.
2: Sí.
3: Per mi, eh? Jo vaig sentir vergonya, vaig canviar. Després, al cap d'una estona, vaig començar a posar una mica el que havia dit.
5: Han passat dos o tres dies i jo crec que la posada en escena està ja més canalitzada per tots, i ara mateix el que... jo crec que la pantalla en la que estem ara és si Florentino ha estat disposat a assumir, com deia el Joan, que segurament Florentino sigui molt intel·ligent, ha estat disposat a assumir aquest preu per tenir 4 o 5 anys més de presidència, no? Quants socis del Barça es poden presentar a les eleccions? Tots.
1: els que vulguin.
5: Tu ets soci...
1: Has de complir
5: més o menys, ets soci del Barça, pots presentar. Quantes persones que siguin sòcies del Madrid es poden presentar a les eleccions? Si és igual, o sigui, Florentino, amb el discurs de l'altre dia, lògicament, té una pèrdua en la seva imatge pública, que si ara mateix desapareix durant 4 o 5 anys més, s'oblidarà, dubto que desaparegui, perquè ja comença a fer coses estranyes. Per exemple, la discussió que avui he tingut amb aquell aficionat ha estat una cosa realment inquietant, que es posi a discutir amb un soci. No té massa sentit veure un president discutir amb un soci, no? Enganxar-se d'aquesta manera. Però si d'alguna manera desapareix, tenint en compte que hi ha només 4, 5 o 6 socis que reuneixen els requisits per ser president del Madrid, 4, 5 o 6 socis, és bèstia això, eh? Aleshores, quina capacitat ha de tenir Enrique Riquelme o qui sigui en 10 dies per presentar-se?
4: Sí. Realment, els estatuts del Madrid són d'estudi, perquè...
2: Són diabòlics.
4: Si s'acaba el mandat, tu ja, bueno, ja pots treballar amb una certa previsió, però amb la potestat que té el president de convocar eleccions quan vulgui, clar, aquest home li ha donat ara 9 dies, 10, són 10 dies,
1: 10, sí,
4: però 10 dies que ho compten tots, demà és festiu a Madrid, ve el cap de setmana, és un pont llarg a Madrid, vull dir, fins al dia 23 de maig, qui es vulgui presentar, per aconseguir aquest aval de gairebé 180 o de 180 sí, quilos en un banc espanyol, recordem, en un banc de...
1: No, i muntar una cosa il·lusionant, vull dir,
4: sistema espanyol.
1: Més enllà de l'aval, és a dir, presentaré, pues, tinc aquest fitxatge o no, alguna cosa...
3: Això ho farà més endavant quan, si l'escolleixen, hi ha eleccions, si es presenta aquest tal Riquelme, però és que...
5: Sí, però li has d'oferir alguna cosa al soci.
1: Vull dir, durant la campanya, és a dir,
5: li has d'oferir alguna cosa al... Florentino van en figo.
1: Tinc aquest entrenador, aquests tios venen a mi...
3: D'aquí 4 o 5 anys, si torna a guanyar, que torna a guanyar, d'aquí 4 o 5 anys tindrà 84 o 85 anys. Canviarà els estatuts o no? Perquè el dia que no hi sigui ell, no es podrà presentar, no es presentarà ningú.
2: Però ell decidirà qui serà.
3: Clar.
2: Vostè serà el meu successor. Mm. I el que ell designi, guanyarà.
1: Avui ha parlat, per
3: sense l'aval.
1: Avui...
2: No, amb l'aval. Ja trobaran algú. Però
4: ja canviarà...
2: O potser
4: un annex, allò, perquè...
1: Avui he sentit la veu al Enrique Riquelme, que és un tio que hem conegut a les últimes hores quan va dir aquell de l'acento sud-americano.
5: Se sap poc d'ell. Té un accent mexicà. En concret, ha passat temps a Alacant, fundador de Cox Energy. Li ha demanat més temps a Florentino, que ahir a l'entrevista a Pedrerol, ell justifica el Florentino dient que quan es van convocar eleccions l'any 2000, doncs que ell no va demanar més temps i les va guanyar. Però clar, hi va haver moltes setmanes de campanya en aquell cas. 187 millones ha presentado Enrique Riquelme, diu que es posible que es presenti, que ja veurà.
6: Como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido.
1: Veus? A montar alguna cosa. Vull dir, aviam si convenço a Casillas, que no pot veure Florentino Pérez, a veure si ja tenim algun entrenador que ens ajudi, a veure si tinc alguna cosa.
2: Oblida. Sí. Els ha agafat. Des del punt de vista d'ells, els ha enganxat amb els pitjats al ventre i ja està. Mm. Aquí la història és saber, és per mi, des del meu punt de vista, pel que m'afecta, si Florentino Pérez és capaç de revifar el cadàver que és ara mateix el Madrid, que jo intueixo que li costarà, perquè si l'aposta és Mourinho, jo diria que no és el camí més adient. Diria que no és el camí més adient per reanimar, per revifar el que té ara mateix en el vestidor. Això el que per mi és relevant. Tot el que passa dalt, no tinc cap dubte que Florentino guanyarà les eleccions i que ha fet una jugada que ell l'ha pensat, l'ha executat i li està sortint bé, perquè també està dient que canviaran la llei de Madrid perquè puguin fer concerts al Bernabéu.
1: Sí, sí.
2: Per tant, tota la seva maquinària mafiosa segueix funcionant. El que li està fallant és el primer equip de futbol.
1: Però té un any de marge. És que té un any de marge. Si torna a acumular un any sense títols, 3 anys sense títols, jo crec que... Vaja, jo no sé si ho podrà suportar, perquè el Bernabéu ja amb 2 temporades que no hagi guanyat absolutament res, ja hi ha gent que demana, poca gent que demana el cap de Florentino. Jo crec que 3 temporades, no recordo 3 temporades... Bé, recent segur que no... 3 temporades sense títols del Real Madrid, jo crec que seria un polvorí.
5: Ara portarà...
7: que el Barça pot tenir, o sigui, la temporada vinent és molt important també en el sentit d'acabar d'enfonsar el Madrid.
2: Efectivament. Aquí està el Barça, no pot fallar la temporada que ve.
1: Ara en seguim parlant, ara en seguim parlant i cantarem al final del Bernabéu. I aneu pensant, Poquí, Solsona, vinga, també avui jugareu Puig, Albert Ferran i Damià López, el professional de la jornada, amb Obramat, ara que es tanca la jornada després del Madrid-Oviedo, farem el professional de la jornada, de seguida.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: I 21 minuts, aquí seguim el Tu diràs amb Joan Poquí, Dani Solsona i també Xavi Puig, Damià López, Albert Ferran, seguint aquest tram final del Madrid o Oviedo. Us recordo que RAC1 i Filmax us conviden a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica de segones oportunitats amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Monner, una obra dirigida per Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorenç. Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el pròxim dimarts, 19 de maig, a Barcelona, podeu anar-hi a Lleida, Girona o a Tarragona. Només heu d'omplir el formulari que trobareu a rac1.cat, a la pàgina web de la ràdio, i podreu aconseguir una entrada doble. Entreu a rac1.cat i allà trobareu tota la informació per omplir aquest formulari i anar a veure la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax. De pel·lícula és el que farem a la segona part del programa d'avui, que és recordar amb Giuliano Belletti aquella Champions de París 2006, del 17 de maig.
8: Belletti, la passada de Belletti per Larsson a l'interior de l'àrea, el control de Larsson, surt de la zona de càsting per l'extrem, continua Larsson, fa la passada per Belletti, Belletti a l'interior de l'àrea, xuta Belletti, gol! Gol!
1: Belletti, Belletti, Belletti. Avui el Tu diràs Belletti, a partir de la mitjanit, per recordar els 20 anys de la segona Copa d'Europa de la història del Barça. L'efemèride és el diumenge, el 17 de maig, però com que hi ha jornada de Lliga el dia 17 i no tindrem massa temps, hem preferit fer-ho avui, avançar la celebració dels 20 anys amb una conversa amb Belletti per recordar aquell 17 de maig del 2006. Quina narració, quina transmissió, Puig? Com va canviar la història de RAC1 i del Barça, aquella Champions?
4: I tant, i tant. Aquell Belletti, Belletti, Belletti que passa a la història, vaja, i el Leitó, evidentment, que també.
1: Tu eres aquí a l'estudi? O on eres tu?
4: Jo era a l'estudi, sí, sí.
1: Molta bogeria?
4: Molta bogeria, sí, sí. Molta bogeria.
1: De gent, en principi, seriosa.
4: Jo era a París al matí.
1: No fotis.
4: I vaig agafar un vol al migdia per ser la transmissió. Vaig anar a fer una mica de prèvia dos dies abans. Bé. I quan tothom arribava, jo tornava cap a Barcelona.
2: Per què et van putejar d'aquesta manera?
1: Jo anava a dir que
2: estarà alguna malifeta molt bèstia, no? Perquè et putejessin així.
4: Era la meva feina era els dies de prèvia i després a la transmissió aquí a l'estudi.
1: S'ha acabat el Madrid, Oviedo, Dami.
9: Sí, s'ha acabat. 2-0, gols de Gonzalo i Bellingham. Tràmit esportiu superat en un dia en què hi ha hagut xiulada, pancartes contra Florentino, discussió de Florentino amb aficionats i sobretot esbroncada per Mbappé.
1: El Madrid que arriba als 80 punts, el Barça en té 91, més 11. Home, és una gran distància. Tu què vas dir a l'inici de temporada?
3: Que li trauria més de 10 punts.
1: Alguna cosa així vas dir, recordo.
3: No, alguna cosa no.
1: No, les coses com siguin. Les dues últimes temporades el Dani ho ha tingut claríssim des de molt abans que s'anés liquidant o sentenciant la Lliga.
3: I,
1: no?
3: I el Madrid, ara que estava parlant al Poquí, estàvem parlant de l'entrenador, algú han de dir, Florentino, que sortir, que si Mourinho i això. És igual l'entrenador que vingui. És igual. Si no fitxen 4 o 5 o 6, ja pot venir Mourinho, Zidane, Ancelotti i Klopp. Si no tens els elements, ja han de fitxar. És un equip que està desfet.
1: Tu creus que amb aquesta plantilla ningú li pot treure el rendiment?
3: Sí, per quedar segon, sí. Per estar i lluitant, guanyarà partits.
4: Més rendiment del que li han tret aquesta temporada.
3: Més que rendiment? No, ja, clar. És que, clar, ja, defenses... Tots són lesionats, estan lesionats, són ja jugadors ja que tenen un recorregut, que no tenen 20 anys. I,
4: no? Hausen i Asensio, en el seu moment, semblaven
3: la parella de la selecció espanyola. No, Hausen és jove i que segurament, si l'equip funciona amb un altre, amb Militao, diguéssim, amb Militao en condicions, És un altre d'allò, però clar, tens a Militao, tens a Rüdiger, que ja no sé què, tens a Alaba, que està lesionat, tens a Carvajal, que està lesionat, tens a Mendy, que es lesiona, i al mig del camp, si no fitxen...
2: Si no fitxen, i si els jugadors que té el Real Madrid, que no es...
3: Han de treure alguns.
2: Ara, evidentment que han de treure alguns, i també crec que han de fitxar, haurien de fitxar. Vaja, jo ho deixaria, jo no tocaria res, vull dir, ho deixaria tal qual. Haurien, és a dir... necessiten algú al mig del camp que posi una mica d'ordre. I la segona cosa que necessiten és que els que tinguin, que els que tenen, facin allò que els diu l'entrenador. Si l'entrenador és mínimament seriós. Perquè penso que el Madrid tenia un entrenador seriós a la primera meitat de temporada.
7: Ja, però se'l carrega Vinícius en el canvi del clàssic. En el canvi del clàssic.
2: I no volien fer el que els deia, s'adormien a les sessions tàctiques, pel que expliquen periodistes de Madrid, i no hi havia comunió amb l'entrenador. Si l'entrenador que ve el que sigui no ho aconsegueix, això, poca cosa tenen a fer. I penso que Mourinho no és l'home, sincerament. Crec que se li ha passat l'arròs a Mourinho. Crec, sincerament.
10: Doncs, no? Les últimes informacions és que tenia números, de per què no tornar al Real Madrid.
9: No, informacions i realitat és que va per Mourinho. És el seu únic candidat en aquests moments, i si no pot firmar, doncs anirà per un altre, però... el que passa és que, clar, l'altre dia veient la roda de premsa, entens com funciona el Madrid, que és a base d'impulsos i de sensacions de Florentino, i en aquest moment l'impuls i la sensació de Florentino és fitxar qui creu que ell el pot fer guanyar una altra vegada, no? I a qui li pot tornar a portar la disciplina al vestidor i a fer córrer els jugadors i a fer obeir a l'entrenador, que és Mourinho. És l'únic objectiu que té. Si el pot portar, el portarà 100%.
3: No, i riurem a les rodes de premsa.
2: Això sí.
3: Ja, només falta que vingués ja Javier Aguirre, també. Per les rodes de premsa.
10: I un whisky a dormir, no?
3: I un whisky a dormir.
10: Enteneu que Mbappé sigui al centre de les ires?
2: Sí.
10: Sí, Home. Però és que tu has vist la temporada que ha fet golejadora? Vull dir que el tio la seva feina l'ha fet. Després haurà tingut actituds que no agraden. Però
2: no pots...
9: Però s'ha frenat,
2: Borrar-te de la manera que s'ha esborrat ell. És a dir, per mi, collonut que ho faci. Voldria que repetís la... O sigui, jo subscric el que dius. La temporada meravellosa d'Mbappé amb uns números brutals. Serà pitxitxi i espectacular.
10: No, això és el que m'agradaria, que Amorici fes dos golets.
2: Bueno, m'és igual a mi. Però el que dic és, si tu ets madridista, si per un seguidor madridista, veure com l'estrella, que has estat 7 anys empaitant, et ve a l'equip del que ve, guanya una Champions i potser en guanya dues consecutives, arriba aquí... s'esborra partits claus, com per exemple va ser, si no recordo malament, l'eliminatòria amb el City, que la superen, però Mbappé s'esborra. I que s'esborra, per exemple, el clàssic. S'esborra de forma descarada. Que hi ha bufetades al vestidor i ell presumeix a xarxes socials de que està por ahí passant-s'ho de puta mare en un llot i fa mofa i befa del que està passant al Madrid. Home, jo, si jo fos madridista, estaria molt cabrejat amb aquest individu. Ara, com que no ho soc, gràcies a Déu, com deia la pancarta que li van donar a Fermín, va ser, no?, a la Rua, com que gràcies a Déu no soc madridista, que segueixi igual l'Mbappé. I a mi em va collonut.
3: És que això ja parteix d'un inici, que estava ja mal conformada la plantilla. O sigui, què va passar quan va arribar Griezmann aquí al Barça? Que tots parlàvem, on es jugarà? No, doncs pot jugar a l'esquerra. No, que a l'esquerra hi ha Messi. No, és que a la dreta... És que... Escolta, i ningú discuteix que Griezmann té un talent, ho està demostrant a l'Atlético de Madrid, físicament ja ha baixat, però el talent el té. Però no tenia aquesta posició, i Mbappé arriba al Madrid, que a PSG jugava més per la banda esquerra, i arribes i tens a Vinícius a la banda esquerra. Per tant, l'has d'adaptar amb una altra posició, que sí, que marca gols, perquè és un tio que marca gols, però que aleshores ja no, aquesta combinació Vinícius-Mbappé no ha acabat de funcionar, encara que marqui 40 gols i 50. Per què? Perquè Vinícius ja sabem com és, llavors l'altre no juga perquè li fa mal aquí i tal. Està mal conformada la plantilla, està mal conformada, i aquest és un dels greus problemes que té, independentment de que siguin molt bons jugadors.
10: Estem pendents d'Arbelo, quan aparegui la roda de premsa intentarem sentir alguna cosa del tècnic madridista. Anem a votar el professional de la jornada? Vinga, ho teniu clar? Amb Obramat?
3: Sí.
10: Va, som-hi. Jornada 36 de Lliga. S'ha tancat amb aquest Madrid 2-0. El Barça va perdre 1-0 a Mendizorroza. L'Espanyol va guanyar 2-0 l'Atlètic Club de Bilbao. I el Girona ha empatat a 1 amb la Reial Societat. Quin ha estat el professional de la jornada per vosaltres? Joan Poquí, vinga.
2: Jo diria Estuani. Cristian Estuani, que avui li ha salvat un punt al Girona, que ja li va salvar un punt a la jornada anterior al Camp del Rayo, i que, tot i aquesta temporada, va protagonitzar aquell episodi esperpèntic de sortir per llançar un penal i fallar-lo, recordeu? No recordo quin camp era.
7: Camp del Sevilla, era?
2: Sí. Igual sí, del Sevilla. Sí. I, però, que, home, li penso que ha fet aquests dos punts, que ara poden semblar poca cosa, però amb els càlculs que heu fet abans, poden acabar sent decisius perquè el Girona mantingui la categoria. Per tant, voto Estuani.
7: I infiltrat, eh? No? Crec que ha jugat els dos partits, han dit.
2: Sí,
7: no? Infiltrat.
2: Deixo els pericos pel d'any.
7: Tu qui, amb qui et quedes?
3: No, va dir, et diré a un altre, perquè si no incendio o algú. Jo, Pere. Perquè ha estat un Pere desconegut la segona volta. Era la imatge del jugador caigut, destrossat, la cara sempre trista, quan ella és un jugador de, ho vam veure a la primera volta, alegre i tal, i marcant gols, i ahir va marcar un gol, molt bon gol, difícil de fer, no és tan fàcil, sembla que, perquè ella està fora de la porteria i quan ve la centrada ha d'obrir bé la cama i el peu perquè li toqui a l'interior del peu i desplaçar la pilota en mig metro. Per tant, jo avui, després de tot el que va passar, tot l'equip, però essencialment el Pere, li dona aquesta...
7: Professional de la jornada, Pere Milla. Us voleu mullar, Puig, també, Albert? Vinga, va.
4: Jo anava a dir Estuani com puc ir, perquè em sembla que continua sent el far en el que el Girona s'ha de fixar per aconseguir aquesta permanència.
2: Puc dir un segon?
7: Sí.
2: I també, he pensat després, que me l'he descuidat. També dic Álvaro Cortés.
7: A mi em va sorprendre molt positivament.
2: El central esquerre que va jugar, que a més el Barça Atlètic ha fet una gran temporada. Això no vol dir que diguis, perquè com hi hagi tret... he sentit algunes opinions, no cal que fitxem una altra. Escolta, el context és un partit Camp de l'Alavés amb el Barcelona molt ficat a camp contrari, i està jugant a segona federació, és a dir, aquest és el context. Ara, Flick li està donant l'oportunitat d'entrenar amb la primera plantilla, li ha donat alguns minuts, vol dir que se'l creu, i si se'l creu, si Flick se'l creu, hem de pensar que és bo. Jo tot el que he vist aquest nano és, a mi m'ha agradat. Per tant, Lyon, segon lloc després d'Estuani.
7: T'ho compro. Jo li donaré un dels amics del Superesports, que és Luis Castro Cañita Brava. Perquè realment, quan va arribar al Llevant, ningú sabia qui era. Va agafar l'equip amb un peu a segona, i el que ha aconseguit aquest home... I la falta de dues jornades, dependre de si mateix per salvar la categoria, em sembla... Vaja, que pot passar de tot, però que ha fet una feina brutal i que si baixarà segon...
3: I jugant molt bé.
7: I jugant molt bé, sí, sí. Sí. És més, en les dues últimes jornades, ara m'hi fixava, aixecant un 0-2 i un 2-0. O sigui, perdien 0-2 amb l'Osasuna i guanyen 3-2 i perdien... amb el Celta de Vigo no. Va ser que anaven 1-0, 1-1, 2-1, 2-2...
3: Els darrers 7 o 8 partits va perdre el camp del Villarreal per 5 gols.
2: I el camp de l'Espanyol va mereixer guanyar. Va mereixer guanyar.
3: Això sí.
2: Sí, sí. Va tenir l'aturada de...
3: No, Eta Young, el fitxeu. El Barça no volia el Barça.
2: Es va parlar, sí, al principi de temporada.
7: Sí, és veritat, sonava. Però, Dami, quedes tu, va, professional de la jornada.
9: Jo voto per un jugador del Barça, per Koundé, que avui s'ha convertit en el primer... amb el primer jugador del Barça en entrar a una llista mundialista, en concret en França.
7: Ah, sí, ja
9: per tant, el felicitem. Sí, confirmat, el felicitem
7: mundial,
9: des d'aquí a Koundé del Tria. Per de Giba cara fora. Encara no ha donat la llista al nostre amic Ronald. Encara no sabem, però avui deixem-nos donar la llista i ja hem de felicitar Koundé que...
2: El molt cantamanyanes no només no ha jugat un partit complet des de que té l'alta, el molt cantamanyanes...
7: M'estàs parlant de Frenkie, ara?
2: Sí, la timo.
9: No de Jules.
2: Sinó que ahir no va. No el convoca.
7: No, això que truca al matí diu que no es troba bé.
2: Va, aquí... Vaja, és que la veritat, tio. Em traieu aquests temes...
3: No, però si està malalt.
2: Sí, oi, sí. Una indisposició. Vaja sinvergüenza.
3: Van menjar els cargols.
7: Bé, tots aquests són els professionals de la jornada, d'aquesta jornada 36, però pels que són professionals tot l'any, ja ho sabeu, eh? Obramat, perquè igual que a la gent li agrada sentir-se a gust amb el seu equip, també li agrada sentir-se igual a casa. I per això, Obramat, trobes les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client, amb la millor tecnologia i amb la millor eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: 5 per sobre 2 quarts de 12. Una pausa i de seguida estem pendents d'Arbeloa. Acabem de parlar de la jornada de Lliga, de la zona del descens i també algun comentari sobre l'actualitat del Barça. I vindrà Edu Mutante amb el Tu Riuràs. Avui m'ha dit que farà un 1-1 de l'Alavés Barça, Florentino Pérez a l'1-1.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

7 i la mitjanit. Atenció, perquè està fent declaracions Kylian Mbappé a la zona mixta del Bernabéu. Ara el sentirem. Abans, la xiulada que li ha dedicat al Santiago Bernabéu quan ha entrat a la segona meitat. És aquest el moment.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: No vine con Salo, so al final accepto y juego el tiempo que tengo el... a jugar y pues que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado, es importante ganar en casa y siempre ser positivo. Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo? No. Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión, no puede estar enfadado con un míster. Hay que siempre que hay que respetar la opinión de un míster, es a yo de trabajar duro el entreno, trabajar duro en el partido para esperar ser titular.
2: ¿Has pedido tú seguir hablando? ¿Eh? ¿Has pedido hablar tú? ¿Has pedido porque estás preocupado de las explicaciones?
1: No, porque yo prefiero hablar aquí. Yo sé que hay mucha gente que no hablan y yo tengo que mirar la prensa para saber lo que piensan. O sea, al final yo prefiero hablar aquí, de mi boca, y así es más fácil.
3: ¿No? Doncs això és el que ens havíem perdut. Hòstia, és molt fort. Bé, primer ha dit que tenia autorització del club per marxar i que s'han fet un gramassa sobre la seva escapada, però la declaració és que Arbeloa li ha dit que és el quart davanter de la plantilla per darrere de Mastantuono, Vini i Gonzalo.
4: I aquesta darrera? Que diu, yo prefiero hablar aquí porque hablo claro. Lo que otros dicen, tengo que leer la prensa para saber lo que piensan. La darrera que ha fet.
3: Sí.
4: Ojo, eh?
3: Sí.
5: No, tío, ojo, eh?
3: La toca.
6: Tonto no és.
3: Sí, la toca. Però Carveloa, però Carveloa l'hagi dit que és el quart.
5: És que queden dos partits.
3: D'Arbeloa, vols dir?
6: Però li ha dit que és... Però a veure, li ha dit que és el quart perquè no n'hi ha més. És a dir, si Rodrigo... No, tal com es planteja aquesta situació, si Rodrigo arriba a ser-hi, li hagués dit que és el cinquè, perquè no l'aguanta. No? O sigui, que li digui a un tipus com Mbappé que és el quart davanter, és una situació en la que si Arbeloa l'any que ve continués com a entrenador, Mbappé no podria continuar.
3: Però
6: que li hagi dit això a la cara, segurament li ha dit.
3: Totalment. Però una pregunta, si Arbeloa segueix el fil de Florentino Pérez, això vol dir que Florentino Pérez pensa que ara mateix Mbappé és el quart davanter de la plantilla i que està emprenyat Florentino Pérez perquè Mbappé potser ha tingut actituds que no tocaven?
6: Jo penso que si Arbeloa li ha dit això, és que jo no sé qui és menys ara mateix, Florentino o Arbeloa. O sigui, com li dius això a Mbappé, que és el quart davanter? Estem parlant d'una estrella mundial.
3: I com surt ell a verbalitzar-ho públicament, bueno, no? Deixant ara, en el lloc que deixa Arbeloa.
6: Ara ho haurà de refermar Arbeloa,
3: sí,
6: això en roda de premsa.
3: A veure què diu.
5: No crec que hagi dit això i no sigui veritat.
3: Però la frase, pregunta-li al míster per què, com dient, vinga, va, a veure què fa ara. Tu imagina l'ambient que deu haver-hi aquell vestidor?
5: És una guerra. Si Mbappé sigués el quart, de veritat, i Arbeloa hi comença la temporada, l'Arbeloa dura 3 partits.
7: Amb això que ha dit... la rumorologia que deia que Mbappé es va esborrar del clàssic perquè va saber que no seria titular, diríem que guanya bastant de pes després de sentir avui Mbappé, que va dir, mira, jo per asseure'm a la banqueta al Camp Nou em quedo aquí a casa.
6: És que perquè un entrenador faci aquest pas de dir-li a Mbappé que ets el quart davanter, això el Dani dona la raó, entenc que és per una qüestió d'indisciplina, en cap cas per un tema esportiu. És per una qüestió de que Arbeloa ha vist coses d'Mbappé que considera que són inadmissibles.
5: Potser tàctic, home, perquè no el veu com a delanter centro i prefereix
6: ja, però no dius això, Mbappé. Pues és Gonzalo.
4: Dani, a tu alguna vegada un entrenador va dir usted es mi segundo interior derecho?
5: I dic, te queden 2 dies.
3: Li monta un pollo.
4: Home,
3: per favor.
6: No, és el Titanic.
3: No, és el Titanic. Va, estem pendents d'Arbeloa, que ara és més interessant que mai aquesta roda de premsa d'Arbeloa. Ja sabeu que el carburant no para de pujar, i continueu pagant de més? Doncs és el vostre moment de canviar de cotxe. De l'11 al 31 de maig, fins a final d'aquest mes, podeu descobrir la nova gamma Domoda i Jaeco. Són vehicles híbrids, també n'hi ha d'híbrids endollables i d'elèctrics, amb fins a 10.300 euros de descompte. Sí, ho heu sentit bé. Fins a 10.300 euros de descompte. Domoda Jaeco, més tecnologia, més estalvi, més futur. No us ho penseu més i conduïu cap al canvi. Xarxa de concessionaris Domoda i Jaeco de Catalunya. 10 i la mitjanit. Fem una pausa molt ràpida que ens queda i quan aparegui Arbeloa el sentim i després l'1x1 avui, especial Florentino Pérez amb Edu Mutante.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: Espera, que no vaig ni a públic a surar Arbeloa. Anem a sentir el tècnic del Madrid.
9: Para hoy, ¿por qué? ¿Cómo has dado esa situación? ¿Si has tenido algún problema con él? Porque estaba enfadado.

0: Quando eu ligava o vestuário, o que fazia eu era escrever em la pizarra blanca que havia no vestuário uma frase que eu fazia cada dia. Eu não tenho tão claro, a memória já não me ajuda, mas a gente a meu alrededor disse que sim, que passava. E eu escrevia: vamos a ganhar a Champions.
1: Em
0: outro dia.
1: A cada entrenamento ou onde?
0: Cada dia. Quando ligava no vestuário, eu escrevia na pizarra:
1: vamos a ganhar a Champions.
0: E num castelhano um pouco confiante. Ou vamos a por la Liga. Confiança que ganharemos. Que eu ponia cada dia uma frase diferente quando eu ligava no vestuário. Bah, muito se habla de la ley de la atração, ¿no? El secreto de las cosas buenas que podemos conquistar. Pero es una cosa que no se habla mucho. Y yo tampoco hablo del tema. Porque no me acuerdo de hablar sobre esto. Pero la gente que ha estado ahí en la plantilla, en el staff, dijo que pasaba. Que yo, a partir de enero o diciembre, en muchos días de la semana,
1: motivando con estas frases.
0: Yo conmigo mismo y luego que los jugadores pudieran mirar y creer en lo que podíamos conseguir.
1: Qué buena la anécdota.
0: Sí.
1: ¿Saben quién es el jugador del filial que dirigeixes tú ahora o no? ¿Saben quién es Juliano Belletti y el que va a hacer? ¿Els nanos que dirigeixen?
0: Me lo imagino que sí.
1: Però t'han fet alguna conya de... Hombre, que marcarte el gol en París, ¿o no?
0: No.
1: Res de res, no?
0: No suelen hacerlo. Conmigo no.
1: No.
0: Entre ellos a lo mejor, sí.
1: ¿Qué tal ho portes? ¿T'agrada ser entrenador?
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Sí, ¿eh?
0: La idea de compartilhar todo o que he vivido e aprendido como futbolista e estudado agora para ser entrenador e levar-lhes uma realidade de todo esto, esto me hace feliz.
1: Quina llàstima que no hagi hagut l'ascens, però bé, l'any que ve, no?
0: Però sempre hemos jugado bien, ellos han evolucionado como futbolistas y como personas.
1: Bueno, y molts ya, estan arribant al
2: primer. A les portes.
1: Sí, a les portes. I la importància és que estan arribant al primer equip,
0: totalment,
1: no, Roger?
0: Totalment.
1: Això és important.
0: Y que estén preparados para esto.
1: Clar, és que ahir va jugar Álvaro Cortés. Què tal?
0: Bien, con personalidad, calidad.
1: Com si portés tota la vida jugant.
0: Sí, sí.
1: T'ho dic de veritat, una personalitat ahir de central.
0: La confianza viene del trabajo que hacen el día a día.
1: Molt bé. Entenc que algun dia, d'aquí molts anys, t'agradaria entrenar al Barça o no? Algun dia.
0: No, paso a paso,
1: no? Però...
0: Paso a paso.
1: Bueno, és que a Flick està fent una feina increïble, mm-hmm, això segur. Però bé, per què no? L'heroi de París que algun dia pugui estar dirigint el Barça.
0: Cuando tuvo la idea de ser entrenador, vino de un comentario que me hizo Ancelotti, imagínate. Cuando estaba con el Barça en un partido de pretemporada Barcelona y Nápoles, en Miami. Yo estaba como embajador del club en este momento.
1: Això fa poc, d'això?
0: No, bastante.
1: Però què, 6, 7, 8 anys deu fer, 5, 6, 7.
0: Más o menos.
1: Más o menos, sí, recordo aquella pretemporada.
0: Y bajé el vestuario de Napoli a saludar a Ancelotti, porque él fue mi entrenador en el Chelsea, en 2009-2010. Y él me preguntó: ¿qué, Juliano, ya eres entrenador? Y he dicho: no, aún no, trabajo en televisión, estoy aquí con el Barça. Y él me dijo: tienes que aprovechar mejor lo que has vivido como futbolista y compartilhar esto, porque... Y me acordó él, en el Chelsea con Ancelotti jugué como lateral, pivote, interior y extremo. Y él decía que porque tácticamente él tenía una lectura que le ayudaba muchísimo. Y después de este día, de este momento, empecé a generar y crear la posibilidad de ser entrenador. Y ahora te puedo confirmar que me encanta, me gusta y ojalá los chicos estén aprovechando lo que estoy haciendo con ellos.
1: Molt bé, doncs amb Juliano Belletti hem recordat avui els 20 anys de París 2006. Quins records, eh? Quins records i quina memòria que té Juliano Belletti.
2: I quina entrevista tan xula.
1: Sí, sí. Espero que t'hagis passat molt bé també, que t'haguem emocionat una mica i fer recordar tot això. Alguna anècdota de la celebració, això es pot explicar o no? Que haya prescrito ya alguna cosa de la celebració, no?
0: Después del partido.
1: Sí.
0: ¿No sabes qué pasó?
1: ¿Qué pasó? De todo, ¿no?
0: No, me fui al hotel.
1: No fotis.
0: Sí. Fui a descansar para celebrar aquí, en Barcelona, con la gente por la calle.
1: O sigui, la gent va anar, l'equip va anar a celebrar-ho a París i tu vas dir que no.
0: Fui al hotel. Descansar, tranquilo. He pedido una hamburguesa y dos Coca-Colas en el hotel. He dormido bien.
1: Vas plorar?
0: Algún momento, sí.
1: D'emoció,
0: normal,
1: eh? D'emoció,
0: por supuesto, sí. En algún momento, sí.
1: Recordant el gol, no? Entenc.
0: Por el orgullo, por la alegría.
1: I llavors, tu et preparaves per aquí. Què tal la celebració aquí? Què recordes? Tens alguna imatge gravada d'aquí?
0: Buah, que lo hemos pasado genial. Más de un millón de personas, sí, creo, por las calles, bah, de Barcelona.
1: Es que feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
0: Y la gente con mi camiseta.
2: Unas ganas tremendas.
0: Ah, claro. No, no era normal.
1: Y cridaban, ¿no?
0: No era normal.
1: Sí. No? Sí, sí.
0: Esto me hizo muy feliz, de verdad.
2: Y tú vas dir, sort que vaig anar a descansar i ara ho puc viure, no?, amb aquesta intensitat i així de bé.
1: Això et va fer molt feliç a tu i tu ens vas fer molt feliç a nosaltres i a tots els seguidors del Barça. Roger, gràcies per compartir també aquesta magnífica entrevista amb el Beretti. I Juliano, molta sort, felicitats.
0: Gràcies.
1: I d'aquí 20 anys ho tornem a recordar.
0: Vale?
1: Tant de bo puguem, sí. Gràcies, Juliano Beretti, una abraçada. Adéu, adéu.
0: Ciao.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. GT RAC 1.
1: Recte final del Tu diràs, després de sentir aquesta conversa meravellosa amb Juliano Beletti, que evidentment podeu recuperar, a RAC1.cat i al podcast del Tu diràs si us heu perdut algun detall. Temps per les motos, ara, perquè és un cap de setmana intens, també, hi ha la penúltima jornada de Lliga i aquest record dels 20 anys a París, però hi ha el gran premi de MotoGP al circuit de Barcelona a Catalunya. Demà arrenca ja amb els primers entrenaments. Hola, Quim Salvador, bona nit.
4: Hola, Aleix, bona nit. Quins records, París 2006.
1: Sí.
4: Pell de gallina.
1: Tu eres jove com ara, no?, en aquella època.
4: Era jove i era a l'estadi.
1: Que bo. Doncs això que et deia, un gran premi marcat per la baixa de Márquez, però també perquè tornarem a veure en acció amb Maverick Viñales.
5: Sí, el pilot empordanès s'ha perdut les tres últimes cites per una operació a l'espatlla esquerra i reapareix precisament a la cursa de casa. Ell ha explicat avui, però, que no es vol fixar cap objectiu esportiu perquè no sap quin serà el seu nivell físic.
6: És molt difícil tenir una ambició sense saber realment com reaccionar a l'espatlla. Però estic convençut de que si reacciona bé, aniré bé. No hi ha per què. No porto un any parat, porto realment un mes, com a molt. Llavors, és, òbviament, les expectatives que tenim és més d'anar a entendre com està l'espatlla i treballar sobre això, però no se sap mai.
5: Viñales s'ha entrenat els darrers dies amb moto de supermotor i tot i que l'exigència física d'una MotoGP és evidentment d'una altra dimensió, ell explica que sí que ha retrobat bones sensacions al pilota.
6: Bastanta millora amb la mobilitat, perquè abans quan em tirava les curves d'esquerra hi havia algú que m'afrenava, que era el cargol que estava tret. Llavors jo no podia anar i me quedava bloquejat. I ara ja em puc tirar totalment a les curves. Llavors això sí que és un gran canvi, això.
5: A Viñales li han tret un cargol que s'havia desplaçat i li està afectant un nervi, una mica com la lesió que té Marc Márquez, que el fa ser baixa en aquest Gran Premi de Catalunya. Si Maverick Viñales encara la cita de casa amb prudència, Jorge Martín ho fa en un estat de forma platòric i amb opcions de repetir les victòries del cap de setmana passat a Le Mans. Victòries que, a més, si les repeteix, el situarien al capdavant de la classificació general líder del Mundial perquè arriba a Catalunya a un sol punt del seu company d'equip, l'oficial Aprilia Marco Bezzecchi, que és qui encapçala ara mateix la classificació. Martín Aitor diu que no dona importància al fet de ser favorit o no, però no amaga que se sent prou fort per intentar guanyar no només el Gran Premi, ell ja comença a parlar també en clau de Mundial.
7: Yo no soy el que tiene que considerarme favorito, ¿no? Yo estoy trabajando duro para sacar el máximo de mi pilotaje, el máximo de mi de la moto. O sea, yo estoy aquí para ganar, es que no, o sea, es algo obvio, ¿no? Y yo lo que quiero es ir carrera a carrera y si al final de año tengo opciones para pelear, pues soy el primero que voy a ir a por él, pero es que no tiene tampoco... Para mí no tiene mucho valor el estar ahora a ser favorito, ¿no? O sea, es algo que no me aporta nada y solo quiero seguir trabajando para mejorar.
5: Doncs ell no ho vol dir, ja t'ho dic jo, sí, és un dels favorits a la victòria, amb altres, amb Bezzecchi, amb Àlex Márquez, que va guanyar Jerez, etc. Per cert, Àlex Márquez també va guanyar l'any passat a Catalunya. Jorge Martín és molt amic i veí Andorra d'Aleix Espargaró, que va guanyar sprint i cursa al circuit de Barcelona-Catalunya l'any 2023 i va repetir l'sprint del 24, i reconeix que li ha demanat consells, però no vol revelar què li ha dit l'Aleix.
7: Sí, me ha dado alguno, pero no lo voy a decir aquí. Así que nada, intentaré hacerle caso y si me va a la mitad de bien que le iba a él aquí, ya será bueno.
8: ¿Te da mucho la vara o no?
7: No, al revés, le doy yo más la vara a él. Estoy todo el día preguntándole qué hace para estar tiempo con él y bueno, como siempre.
5: Segur que l'Aleix Espargaró, que per cert s'està recuperant a casa d'una greu caiguda en un test amb onda en què es va trencar quatre vèrtebres, li dona aquests consells de bon grat. Des d'aquí, una abraçada suau i bona recuperació al gran dels Espargaró.
1: I tant que sí.
5: D'altra banda, Pariser, avui Onda és notícia perquè ha anunciat que el català Alberto Puig deixarà la direcció de l'equip oficial de MotoGP després de 8 anys fent-ho i a final de temporada passarà a ser consultor del departament de curses de la marca, un dels històrics del motociclisme català i també d'Onda MotoGP, Alberto Puig.
1: Sí, sí, jo el recordo amb Dani Pedrosa, quan era molt jove, imagina.
5: Va ser el seu mànager, va córrer tota la seva carrera esportiva amb Onda, va guanyar un gran premi de la màxima categoria, 500, a Jerez l'any 95, abans d'una gravíssima lesió. En fi, un dels importants del motociclisme de casa nostra, Alberto Puig.
1: Molt bé, repassem horaris per demà, per tota la gent que vagi al circuit o pels qui ho puguin seguir per televisió o també per la ràdio, perquè a RAC1, evidentment, farem les dues curses tant dissabte com diumenge.
5: Sí, demà divendres entrenaments des de les 9 del matí, començant, com sempre, a Moto3, amb el primer lliure de MotoGP a 3 quarts d'11 del matí i la pràctica, jo li dic la Q0, perquè marca el tall d'accés directe a la Q2, serà la tarda de 3 a 4. Dissabte, sprint de MotoGP a les 3 de la tarda i en directe aquí a RAC1, i diumenge, cursa de Moto3 a les 11 del matí, cursa de Moto2 a un quart d'una del migdia i cursa de MotoGP a les 2 del migdia, també, com ja és tradició, en directe aquí a RAC1.
1: No ens ho perdrem. Quim, vés-te instal·lant ja el circuit, que a partir de demà et sentirem des d'allà i, evidentment, també en les narracions que faràs tant dissabte com diumenge.
5: Bona nit.
1: Gràcies, bona nit. Ja ens queda una mica de bàsquet per tancar el programa d'avui. No farem última possessió, Dani Aguilar, bona nit.
8: Hi ha hagut moltes coses, bona nit.
1: Sí, hi ha hagut moltes coses, un bon enrenou al Santiago Bernabéu, aquesta conversa amb Julen Obeletti, però uns minuts pel bàsquet li volem dedicar perquè hi ha hagut jornada de la Lliga ACB. I com ha anat a Badalona?
8: Ens deixen moltes notícies, començant per aquest partit. Aquest 6a Joventut Andorra ha guanyat la penya, un triomf plàcid. 23 punts de Ricky Rubio. Exhibició del geni del Masnou. Mira com enlluava el tècnic Dani Miret.
9: Me sacas una sonrisa porque yo estoy pensando, ostras, esta jugada hemos ido un poco tarde, este aquí no hemos punteado bien el triple, el Pons este nos mete 3. Y luego pienso, ostras, qué divertido tendría que haber estado ahí sentado viendo cómo ha hecho el partido que ha hecho, porque es de grabarlo y dentro de unos años, mira, vamos a sentarnos otra vez. Ya pienso ya en mi yo abuelo de decir, tendré que sentarme y explicar esto.
8: Y no le falta raó.
1: A gaudir a Ricky Rubio, sí, y no a mirar-se'l com un tècnic.
8: I explicar-ho d'aquí uns anys. 101-79, ha guanyat l'Andorra en aquest tram de part baixa de playoff que està absolutament apassionant. Ha perdut el Tenerife, el duel canari 102-83 contra el Gran Canària. També l'Unicaja contra el San Pablo Burgos 97-90. Per tant, la penya amb dos partits pendents és sisena amb 18 victòries, una més que Tenerife, setè, i que Bilbao, que escala ara la vuitena plaça, i dues més que l'Unicaja, que cau del playoff. I els dos partits pendents que té el Joventut són, atenció, precisament contra el Tenerife i el que ha d'acabar contra Unicaja, que guanya de 20 al descans. Dit d'una altra manera, té la penya a la sisena plaça en molt bona posició. Ara bé, aquests resultats què fan? Doncs que la part baixa també realment estigui molt i molt calenta, perquè les victòries de Burgos i Gran Canària són les desenes, respectivament, 14è i 15è, 16è és el Saragossa, 9 victòries amb un partit pendent, i ja el tall del descens el marca l'Andorra, 17è també amb 9 victòries, el Granada recordo descendit amb 6. Doncs bé, el següent equip per dalt és el Jaio Pos Lleida, 11 victòries, per tant, una més que Burgos i Gran Canària i dues més que el descens.
1: Haurà de treballar el Lleida per salvar-se.
8: Sí, l'altra notícia, i els dos propers rivals són Gran Canària i Andorra, que estaran en aquestes posicions.
1: Sí, sí.
8: L'altra notícia, la victòria del Bilbao 88-82 contra el Real Madrid. És la segona derrota seguida del Madrid en Lliga, recordo, sense l'En i sense Tavares, sense els seus pivots, tampoc hi seran a la Final Four. El Madrid, això sí, ja sap que és líder matemàtic, però compte, perquè això, juntament amb la victòria avui del Baskonia contra l'Ucamp Múrcia, en un duel de la part alta deixa el Madrid líder, però després, segon, tercer i quart classificats, Múrcia, Barça i Baskonia, tots ells amb 22 victòries, bueno, empatats.
1: Perdona, i València?
8: I València, si guanya el partit pendent contra el Saragossa, també, no? Que és d'avui, que l'han ajornat per l'Eurolliga, també quedaria un quadruple empat amb 22 victòries, barallant-se aquests quatre equips per les tres places que donen el factor pista a favor als playoffs.
1: Hi ha un Barça-València en la penúltima jornada que podria decidir si el Barça opta a ser segon o no, o tercer, no, de cara al playoff.
8: Important que avui ha canviat de data, perquè aquella cap de setmana és la Final Four. Doncs compte, que això t'agrada, aquestes coses del calendari. Jornada unificada per tancar divendres 29 de maig, jornada 34 de la CB, el 31 de maig dos dies després, a jugar aquest Barça-València.
1: O sigui, jugarà abans l'última que el Barça-València de la penúltima.
8: Una última unificada per evitar, vés a saber què, perquè en aquest cas el Barça-València, que evidentment afectarà de ple en els encreuaments de play-off, tots dos equips classificats, falta definir en quina posició estan, s'ha d'acabar de definir aquest diumenge, no hi ha més espai.
1: Queden tres jornades i el Barça, que va començar fatal la Lliga CB, té opcions de ser segon.
8: Sí,
1: estaria molt bé de cara al play-off i de cara a poder lluitar pel títol.
8: I t'ho remato amb la Lliga Femenina. Avui ha arrencat la final on no hi és l'Espart Girona, però compte, el València ha guanyat a Saragossa, li ha robat el factor pista 73-81, per tant les valencianes, si el diumenge guanyen a les 11 del migdia, déu-n'hi-do l'hora, el Roig i Arena seran campiones de Lliga per quarta vegada seguida.
1: Molt bé, i Elena Bea han guanyat els Cavaliers, no?
8: Han guanyat els Cavaliers i compte perquè ara, a veure, deixa'm que t'actualitzi el marcador, avui tenim dos partits, tenim a la una, a veure si ho diré bé, no, és de cara demà, aquests Pistons Cavaliers, si tornen a guanyar els Cavaliers, seran ja
1: a la final,
8: finalistes de conferència est, on esperen els Knicks, i a dos quarts de quatre de la matinada de demà, insisteixo, a dissabte, Spurs Timberwolves, si guanyar els Spurs, també s'aniran a la final de conferència.
1: Contra Oklahoma City Thunder.
8: Sí, sí.
1: Això serà de divendres a dissabte, que es poden resoldre aquestes eliminatòries de semis de conferència. Molt bé, Aguilar.
8: Bona nit.
1: Et sentim per aquí el cap de setmana. Vagi bé, adéu-siau. L'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques aquí entre setmana, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
10: Hola, què tal? Bona nit.
1: Bona nit. Mira, arrenco jo l'últim minut recordant a tots els runners, els aficionats a córrer, que avui dijous s'ha obert les inscripcions de la mitja marató més ràpida i festiva del món, la mitja marató de Barcelona. Aquest dijous ja podeu entrar a la pàgina web mitjamarató.barcelona i inscriure-us, si voleu, per aquesta cursa que es farà el 14 de febrer del 2027, 14 de febrer de l'any que ve, del 2027. La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks, que ja ha obert oficialment inscripcions. Des d'aquest matí us hi podeu inscriure. Recordo que l'any passat, aquest any, la del 2026, que també es va fer el febrer, va assolir 36.000 participants. La prova es marca ara com a objectiu continuar creixent i continuar mantenint l'excel·lència en l'experiència del corredor, consolidant Barcelona com una de les grans capitals mundials del running, amb el circuit més ràpid del món, amb una ciutat completament volcada i una experiència única, tant abans com durant com després d'aquesta cursa. La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks, que tornarà a unir esport i festa en una experiència que va molt més enllà de córrer. Inscripcions obertes des d'aquest dijous al matí, ja ho sabeu, mitjamarató.barcelona. I què més hem de saber, Pau?
10: Doncs heu de saber que aquest divendres tenim dos partits de l'antepenúltima jornada de segona divisió, Córdoba-Albacete i Castelló-Cádiz, i a la Premier League un Aston Villa-Liverpool. Encara en futbol internacional, la selecció brasilera de futbol ha anunciat la renovació de Carlo Ancelotti com a seleccionador de la Canarinha fins al 2030. Tenim esport en directe al partit d'anada del play-off de classificació pel Mundial d'handbol del 2027, que està enfrontant Espanya i el combinat d'Israel. Ara mateix, a les acaballes de la segona meitat, guanya Espanya per 31-24. Per cert, una eliminatòria que s'està jugant a Buenos Aires degut al conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà, i és una decisió que no ha agradat gens al combinat espanyol, que s'ha queixat d'haver de marxar a jugar a un altre continent quan encara no ha acabat la temporada.
1: Tota la lògica del món. Vull dir, no es pot jugar a Israel. Intenta buscar com fa l'Eurolliga, jo què sé, Bulgària, Sèrbia, no Buenos Aires. No té cap sentit.
10: En tennis, aquest divendres es disputen les semifinals del Masters 1000 de Roma. El noruec Casper Ruud es coronarà amb l'italià Darderi i el rus Medvedev s'enfrontarà a l'italià Jannik Sinner, que és el número 1 del rànquing ATP.
1: Al final, Darderi va acabar guanyant ahir a les 2 del matí a Rafa Hodar, en un partit que es va allargar fins a altes hores de la matinada. Per tant, sense tenistes espanyols ja aquestes semis dels Masters 1000 de Roma de tennis, que és just el torneig previ a Roland Garros, d'aquí uns dies arrenca Roland Garros. I acabarem amb un parell de punts d'hoquei patins.
10: Sí, perquè el Vilassana s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina després d'eliminar el Manlleu per 2-1. El Vilassana, per tant, es creurà amb el Fraga a les semifinals, que ha eliminat el Sarda Espanyola, unes semifinals que seran la reedició de la semifinal de la Champions d'enguany, que el Fraga es va acabar emportant als penals. I aquest divendres, partits de quarts amb dos equips catalans, l'hoquei Club Palau Solità i Plegamans jugarà contra el Gijón Solimar, i el Vigas i Riells s'enfrontarà al Benvibre.
1: Benvibre.
10: Benvibre. Ja ho direm, ja ho direm.
1: Sí, senyor. Doncs a veure si el Palau Solità i el Vigas i Riells es classifiquen i tenem una semicatalana, que això garantiria un finalista català en aquesta Copa de la Reina d'Hoquei Patins. Molt bé, Pau, gràcies.
10: A tu.
1: Ara et sentim al butlletí de l'Aura. Bueno, avui serà el butlletí passades la una, però crec que crec que el protagonista i el programa s'ho valia avui. Per això ens hem allargat una mica més del compte. Gràcies a l'Oriol Bonfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Arrenca un cap de setmana molt important amb la final de la Copa de la Reina de futbol, amb el Barça jugant contra l'Atlètic de Madrid i intentant guanyar el tercer títol de la temporada. Hi ha la final de l'FA Cup, City-Chelsea a Wembley. Hi ha la penúltima jornada de Lliga Unificada, diumenge a les 7. Hi ha un Barça-Betis diumenge a un quart de 10 de la nit a l'Spotify Camp Nou, que pot suposar que el Barça faci 19 victòries en 19 partits com a local, una cosa mai vista en una Lliga. I hi ha el Gran Premi de Motos al circuit de Barcelona-Catalunya, entre d'altres coses. És un gran cap de setmana que viurem intensament aquí a RAC1 a partir de demà divendres, amb l'Oriol Jové al capdavant del programa. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
11: Tu diràs.
12: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a rac1.cat.
11: Escolta, navega, descarrega, informa.
12: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
13: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 15 de maig del 2025. Comencem el divendres amb els primers plogims a les comarques de Girona, que durant el matí aniran a més. Amb el pas de les hores s'estendran cap a les comarques de Barcelona, punts del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya central. Els més intensos els esperem entre la costa i el prelitoral de Girona i Barcelona. A la resta veurem més el sol. Baixa la temperatura amb mestral i tramuntana. Al cap de setmana les temperatures queden frenades amb ruixats al Pirineu. Setmana horribilis al Real Madrid. Ara resulta que ho ha acabat tot de merdar. Kylian Mbappé, que ha deixat tothom bocabadat després de ser suplent contra l'Oviedo, l'estrella blanca ha sortit en tromba i en ganes de guerra contra el seu entrenador, el francès acusat Álvaro Arbeloa de no comptar amb ell de manera premeditada, i el tècnic ha entrat de ple a l'intercanvi de retrets i ha dit que mentre ell s'assegui a la banqueta manarà ell. L'afició tampoc no ha perdonat l'actitud del futbolista francès les últimes setmanes i s'han dut una xiulada monumental. Els blancs, però, han guanyat 2-0 l'Oviedo. Mentrestant, a Girona es lleven més alleugerits després de l'empat a 1 contra la Real Societat de Montilivi, després de probablement un dels millors partits de la temporada de l'equip de Mitchell, que mereixia la victòria. Ara l'equip català és un punt per sobre del descens. A tot això continuen les protestes dels mestres. Avui toca vaga a les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran. Serà l'endemà que acabés sense acord la reunió entre Educació i els sindicats. Les posicions continuen molt allunyades, però es donaran una nova oportunitat dimarts. Abans, a partir de dilluns, el pacient que fa quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona podrà fer un aïllament més flexible. Si torna a donar negatiu a la PCR, podrà fer el confinament a casa seva. Avui a la tertúlia, Cris Puig, Ernest Folch, Jordi Bosch i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. De la crònica internacional, Donald Trump tanca el viatge a la Xina fent befa dels xinesos i del seu president. Això sí, torna cap a casa amb el suport de Pequín per vetar l'armament nuclear a l'Iran. I el soci dels Estats Units en la guerra a l'Orient Mitjà, Israel, ha carregat contra el futbolista de 18 anys, Lamine Yamal, per onejar la bandera de Palestina durant la rua del Barça. L'acusa d'incitar a l'odi. A les últimes hores, Pedro Sánchez ha defensat el futbolista i ha dit que està orgullós d'ell. De tornada a casa nostra, atenció a l'alerta dels Mossos. A l'Hospitalet de Llobregat s'estan trobant nens de 11 i 13 anys que cometen robatoris amb violència. Ho llegim a La Vanguardia, i com que tenim, som menors d'edat, són inimputables. I de la crònica política, el govern català i Esquerra donaran llum verda dilluns al projecte del tren orbital, que és el pas previ a l'aprovació dels pressupostos. Per cert, avui cap a les 10 conversarem amb David Pujol, que és un estudiant que denuncia els danys morals que li causa el mal servei de Rodalies. Ara reclama Renfe més de 9.000 euros. I comentarem el Festival d'Eurovisió d'aquest pròxim cap de setmana a Viena, amb l'enviat especial de RAC1, el passat de Jordi Ramos, que ja és a la capital austríaca. I a partir de les 11, la centrifugadora amb l'Edu de Valle i el boi millor del que ha donat de si aquesta setmana del món a RAC1, i després, per rematar-ho, com sempre, la meta tertúlia amb el Sergi Embudio i els cafres habituals, Marc Puga, Santi Jiménez, Mònica Usar, i amb el Joan Ferrer i el Diàling, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Pedrol?
4: Doncs sí, que Kylian Mbappé ha tirat el foc de la crisi del Real Madrid. La víctima ha estat Álvaro Arbeloa, qui el futbolista ha acusat de no comptar amb ell de manera premeditada. Ahir el Real Madrid va guanyar 2-0 l'Oviedo al Santiago Bernabéu, però el davanter francès no va ser titular, va sortir a la segona meitat i en acabar va tornar a obrir la caixa dels trons del madridisme amb unes declaracions que han tornat a incendiar el vestidor del conjunt blanc.
5: Está bien, estoy bien, estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Yo al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. Y yo pienso que ha jugado bien, he dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
4: El millor de tot és que, a diferència d'altres cops, Álvaro Arbeloa no s'ha mossegat la llengua. La seva roda de premsa va ser la més distreta de la temporada perquè, entre d'altres coses, va respondre a Mbappé i el va desmentir de dalt a baix.
2: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
0: Vale, mierda. D'aquesta no me l'esperava, eh? Jo pensava, dic, mira, ja s'ha acabat el tema, tu. Un altre tema, ja acabem, que acabi la lliga, ja. No. I he de dir que... Aquí jo crec que té Arbeloa, té raó. Aquí m'agrada l'entrenador, i si ets el quart, i si considera que ets el quart davanter el diumenge, ahir, segur que Arbeloa ho deia, que si era el quart davanter, era ahir. Era ahir. Ai, que... És veritat que he dit una cosa, que... No mira les rodes de premsa d'Arbeloa perquè ella a casa seva no té televisió espanyola connectada, sí. Si té la televisió francesa.
4: Sí, ho ha dit, això també, sí, sí.
0: Estem, o sigui, és una frase molt cretina, eh? És a dir, és allò de dir, jo no miro aquí, jo només miro la televisió francesa, jo només... És aquella cosa de... No és patrimoni dels jugadors del Madrid, això, eh? Que també hi ha gent que viu desconnectada del món, o sigui, és crear el seu món aquí, on sigui... Me recordo de Neymar, per exemple. O sigui, Neymar, bueno, no televisió, no veia, ja no dic TV3, no és que jo crec que no veia res.
4: Sí.
0: No veia res. Neymar tenia una cosa que sempre em va fascinar, que a casa seva tenia una casa a l'Avinguda Pearson, a Pedralbes, amb unes vistes meravelloses, i el que em va tenir més fascinat és que sobre la... Entraves i tenia unes vistes de Barcelona monumentals, i sobre la taula del menjador tenia una bola de discoteca. I era una cosa que vaig pensar. I, evidentment, la connexió, quan s'engegava la tele, el primer que veies era el PlayStation. Que és un canal que està molt bé, és molt recomanable. Bueno, què vols dir?
4: Que no va ser una nit fàcil per Mbappé, perquè ja, va ser el futbolista ja. Més escridassat en l'esperat retorn del Madrid davant la seva afició. Tot i així, el francès va treure ferro a la situació i va voler aclarir que tenia permís del club per fer la famosa escapada a Itàlia mentre recuperava de la seva lesió. Florentino Pérez també va ser protagonista durant el dia d'ahir. Com que encara no ha dimitit oficialment, ahir va seure's a la llotja, com si res, però abans de començar el partit es va enfrontar un aficionat mentre la seguretat de l'estadi retirava dues pancartes que eren crítiques amb ell i posaven Florentino Vesten ja i Florentino culpable.
0: Diu que a l'Ambudió també se li passa això, quan engega la tele, que se li surt també... que li surt la PC.
4: La Play, sí, sí.
0: Literato, imagina, li surt la Play.
4: Sí.
0: Literato, li surt la Play. Bueno. Ja posats a fer, mira tu, el Girona surt del descens després d'empatar un contra la Real Societat amb Montilivi.
4: Sí, l'equip de Mitchell va fer un dels millors partits de la temporada i va mereixer guanyar perquè va tenir moltes més ocasions, però finalment va empatar a un i ara té un punt de marge sobre el descens, que marca el Mallorca. La Real va avançar-se a Montilivi, però novament, el de sempre, Stuani va salvar el seu equip de la derrota amb un gol a 25 minuts pel final. Mitchell fa càlculs del que necessita el Girona per salvar-se.
3: Necessitarem, no ho sé, si 4... En 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important, i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
4: El proper partit, ara ho deia Mitchell, és diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda en directe a RAC1. Recordem que la jornada és tota unificada, menys el Barça-Betis, que va un quart de 10 de la nit.
0: Que injusta el partit d'ahir del Girona, perquè es mereixia guanyar, i bé. I bé, però no, li falta un golejador, aquest equip, però vaja. Li falta un killer allà davant. Però igualment injust. O sigui, amb un partit et pot salvar, vista les coses, amb 3 punts et pot salvar. Però... I si abans dèiem que l'incendi al Madrid sembla que no s'apaga, el del govern català i els mestres encara tampoc, Víctor?
6: No, avui els docents de les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran mantenen la vaga després de la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació. No va acabar amb acord. De fet, de moment mantenen les aturades d'avui, totes les que hi haurà fins a final de curs. Tot i que les posicions continuen molt allunyades, la conselleria s'ha obert per primer cop a estudiar una millora salarial. Aquest proper dimarts, en una nova reunió entre professors i el govern, el departament confia poder presentar una proposta que acosti posicions. Els als sindicats, però se'ls acaba la paciència i avisen que si surten de la reunió sense novetats, s'aixecaran de la taula.
0: Tot plegat quan la CGT ja ha denunciat a la conselleria els Mossos per la infiltració de dues agents en una reunió de docents.
6: Sí, el sindicat ha registrat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia argumentant que la infiltració va vulnerar els drets a la llibertat sindical i a la vaga. La CGT creu que hi ha d'haver conseqüències perquè les explicacions de la consellera no els van convèncer. Aquesta denúncia s'afegeix a la que ja ha presentat l'Associació d'Advocats d'Osona en defensa dels drets humans, i l'USTEC i la Intersindical també preveuen fer-ho, sumar-se a aquesta denúncia en els propers dies.
0: Uau, i el temps, com el tenim el cap de setmana? Fred,
7: doncs,
0: i xàfecs, no?
7: A veure, sí, sobretot els xàfecs avui és el dia que seran més extensos i afectaran especialment les comarques gironines ara al matí, i a mesura que avanci el dia aniran a més, afectaran també comarques del nord de Barcelona, se'n formaran al Pirineu, sobretot centre i nord de Catalunya. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja a l'Empordà, el Gironès, la Selva i el Maresme durant el matí, i a la tarda també al Vallès, al Barcelonès i al Baix Llobregat, amb més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. I també avisos per vent al matí en punts del Camp de Tarragona i a la tarda cap a la costa central. I avui, com dèiem, doncs baixen les temperatures i l'ambient serà més fresc, tant ara com també al centre del dia. Tenim 5 graus a Planoles, hi ha 11 graus a Igualada, 14 a Tortosa, 11 a Girona, 10 a Lleida, 14 a Tarragona i entre 11 i 15 graus a la ciutat de Barcelona. De cara a demà, sol i boires, a la tarda algun ruixat al Pirineu i també les comarques de Girona, i pugen les temperatures, sobretot al nord del país. Però diumenge sí que es podrien repetir alguns xàfecs. Al matí a la costa i al prelitoral entre Girona i Barcelona serien més aviat dispersos, i a la tarda també cap al Pirineu, Prepirineu i al voltant dels ports, diumenge en general amb més núvols. I la setmana que ve a poc aniran pujant les temperatures, i si comparem les que tindrem dissabte amb les que tindrem dijous, hauran pujat uns 10 graus. Per tant, és un ascens progressiu entre dissabte i dijous.
0: Lo normal què és?
7: Lo normal seria la meitat. És a dir, el que tindrem... Ara estem uns 5 graus per sota, el dijous que ve estarem uns 5 graus per sobre de la mitjana, doncs entre mig seria lo normal. Per exemple, dijous que ve tindrem valors d'entre 25 i 30 graus, quan avui es mouran més aviat entre els 15 i els 20, i com a molt els 20 aquest cap al sud i ponent, però la resta avui farà més fresca.
0: Vaja. I no es torna a normalitzar això?
7: Es queda una mica per sobre la setmana que ve, sí. Bueno. Tindrem normalitat més a tocar de dimarts i després pujar per sobre.
0: Bueno. 3 minuts i un quart de 7 del matí sobre el brot d'antivirus. El pacient que fa quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona podrà fer un aïllament més flexible a partir de dilluns que ve.
6: Això també afecta una altra dona que està tancada en un centre d'Alacant. A totes dues, que van compartir un vol amb una de les víctimes mortals del virus, els tornaran a fer una PCR aquest dilluns, i si estan lliures ja podran rebre visites. També podran sortir de l'habitació de l'hospital protegits amb EPIs. La idea és que quan faci 28 dies que estan confinats puguin anar a casa seva per continuar amb l'aïllament.
0: I ara hem pogut veure per primera vegada com fa la quarantena els infectats aïllats a Madrid.
6: Sí, una de les confinades, l'oceanògrafa Aitana Forcén, ha compartit un vídeo a les xarxes en què es veu l'interior de l'habitació on passarà les properes setmanes.
8: Estoy aquí reportando en directo desde el Gómez Ulla, que me han traído un regalito.
6: És un vídeo en què ensenya els llibres, la roba i el menjar que li han enviat els seus pares a l'hospital. Mentrestant, l'únic positiu dels 14 ingressats que hi ha al Gómez Ulla es troba millor i diu que evoluciona molt bé.
0: En crònica internacional, Donald Trump tanca el seu viatge a la Xina fent befa dels xinesos i de Xi Jinping.
6: Sí, en una entrevista a la Fox, el president dels Estats Units ha acusat el seu homòleg xinès de ser una persona massa seriosa, però en un altre moment també ha dit que els xinesos són tots molt baixets.
9: Si vas a Hollywood i busques un líder de la Xina per interpretar un paper en una pel·lícula, no trobaries mai un home com ell. Fins i tot físicament, ja saps, és alt, molt alt, especialment per aquest país, perquè acostumen a ser una mica més baixets. Crec que és una persona càlida, però tots són negocis. No hi ha jocs, no pots parlar del temps o fer-li mirar les estrelles o el sol, només negocis.
10: He's all business.
6: Això sí, Trump tornarà de cap als Estats Units, havent rescat el suport de Pequín per prohibir l'armament nuclear a l'Iran.
0: I ara, per cert, que Israel ha criticat Lamine Yamal per onejar la bandera de Palestina durant la rua del Barça.
6: Sí, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha escrit en castellà a les xarxes que amb aquest gest el futbolista va incitar i fomentar l'odi contra la comunitat jueva. El govern de Benjamin Netanyahu també ha reclamat al Barça que es desmarqui del gest de Lamine Yamal, que va aconseguir la bandera demanant-li a uns dels aficionats que seguia la rua. Una imatge que després també va penjar al seu Instagram. En les últimes hores, aquesta nit, Pedro Sánchez ha defensat el futbolista i ha dit que està orgullós d'ell.
0: Qui també l'ha dita va ser Kylian Mbappé, que el Vanity Fair va dir que continuarà lluitant contra l'extrema dreta, contra l'auge de l'extrema dreta a França, i ja li ha contestat també Marine Le Pen. A tot això, després de molts mesos avisant, Cuba està a les fosques i s'ha quedat sense reserves de combustible.
6: Sí, un 70% de l'illa no té electricitat i el govern admet que la situació és molt crítica a causa del bloqueig dels Estats Units. Les apagades superen les 20 hores al dia a l'Havana i, tot i que hi ha zones que es passen diversos dies seguits en negre, ahir la Unió Elèctrica Estatal va desconnectar simultàniament el que dèiem un 70% del territori en el moment de més demanda energètica.
0: I de tornada a casa nostra, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos avisen que s'estan trobant criatures d'entre 11 i 13 anys cometent robatoris amb violència.
6: Ho publica avui La Vanguardia. La policia explica que són nois que es desplacen amunt i avall en patinet elèctric i que en alguns casos porten armes al damunt, com ara pistoles Taser o gas pebre. Com que tenen menys de 14 anys, els agents no els poden imputar cap delicte i es limiten a avisar els seus pares i a informar la Fiscalia de Menors.
0: I avui també hem sabut que han fet fora ja els ocupes de l'estació de tren de Sant Joan d'Espí.
6: Ho llegim també a La Vanguardia. El diari apunta que ara les instal·lacions s'hauran de netejar i que també s'hauran d'arreglar els desperfectes que hi ha. En els propers dies, el vestíbul de l'estació quedarà reobert. Ara fa 9 mesos que està tancat.
0: I quan són un quart tocat de 7 del matí, l'any passat els agents rurals van posar més de 300 denúncies per cotxes abandonats al medi rural.
6: Sí, segons el periòdico, la majoria són vehicles que la gent abandona de qualsevol manera, en zones boscoses o en llocs aïllats. En van parlar aquí al Mont-Arracó, molts cotxes que van veure a la P7. Això, tot i que donar de baixa un cotxe, recordem que és gratuït, i de fet, la majoria de desballestaments paguen uns 50 euros per cada cotxe que reben.
0: I això quan Esquerra Republicana podria aprovar els pressupostos aquest dilluns que ve.
6: Sí, tal com us ha avançat RAC1, els republicans han convocat un Consell Nacional per d'aquí a 4 dies per explicar com van les negociacions i valorar si donen el vistiplau definitiu als comptes. Més enllà de les xifres, una de les claus de l'acord serà la línia orbital, és a dir, la connexió per tren entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona i fent parada a ciutats com Granollers, Sabadell, Terrassa o Vilafranca del Penedès. Si finalment tira endavant, la infraestructura tindria un cost d'uns 5.200 milions d'euros i s'executaria durant els propers 15 anys.
0: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso continua la seva guerra particular contra Mèxic i diu ara que Mèxic no existia abans de l'arribada dels espanyols.
6: Durant la sessió de control al Parlament de Madrid, l'oposició la va acorralar, acusant-la de mentir per ocultar el fracàs del seu viatge, i Ayuso va defensar la invasió espanyola de l'imperi azteca.
10: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quédanse un poco más. Quédanse un poco más.
6: Ayuso, que a hores d'ara continua sense explicar per què es va quedar uns dies més a Mèxic després de dir que va tema per la seva vida, també va tornar a posar Catalunya pel mig per defensar el seu viatge. Ha retret a l'oposició que no esmenti les vacances, va dir, que fan altres presidents, i va citar directament Salvador Illa.
0: Hosti, tu, ja heu de fotre Catalunya per allà. Vinga, és de franc. Això és de franc. Catalunya és de franc. I el viatge d'Ayuso fins i tot s'ha convertit en tema de campanya a les eleccions d'Andalusia.
6: Aquesta nit, José Luis Rodríguez Zapatero, en un míting a Cádiz, ha fet befa de l'estada de la presidenta madrileña a Mèxic.
11: Y además he tenido un buen día hoy porque como vine pronto, viajé pronto, no vi prácticamente ningún informativo esta mañana, no vi a Feijó, no vi a Tellado, pero sí vi a Ayuso. Ah, igual quieren conquistar México otra vez.
6: Pedro Sánchez serà qui encapçali la delegació socialista del final de campanya al costat de María Jesús Montero. Un Pedro Sánchez que, per cert, avui fa tants dies que és president espanyol com José María Aznar. Tots dos empaten a 2.904 dies a la Moncloa. Felipe González, recordem que va ser-ho durant més de 4.900 dies.
0: Ah, mira. I pel que fa a les estrenes musicals d'aquest divendres, ja s'ha publicat íntegrament la cançó, que és una... però, en fi, una còpia mal feta del Waka Waka, que es diu Dai Dai, de la Shakira.

Waka Waka 2, no? Cançó mundial de futbol. Shakira canta al costat del nigerià Burna Boy. I Drake, atenció, acaba d'estrenar ara no tres cançons, no, tres àlbums. She wanna go next door, she wanna me party. Si us agrada la música de Drake, sapigueu que ha tret 43 cançons de cop. 43 cançons de cop. I aquí, més modestos, bona gent, una cançó treuen els Catarres.

0: rumba, els Catarres canten diumenge sense drama. El grup posonenc també ha anunciat una nova gira amb una cinquantena de concerts a partir d'aquest estiu, i en cinemes arriba El beso de la mujer araña.
1: Deco the lights.
0: Que deu ser, suposo, un remake.
2: Sí,
0: de la pel·lícula del William Hart, un musical, això sí, amb la Jennifer López i el mexicà Diego Luna, crec. I també s'estrena Pizza Movies amb Alberto Romero i la Judith Martín.
3: Bueno, ya está.
4: Es que ya está.
3: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine.
0: 84 anys, una actriu que segurament pel nom no la conegueu, però per les pel·lícules sí. O sobretot una, Claudine Longuet, és la protagonista de la pel·lícula El Guateque,
2: sí, Peter Sellers. Figura icònica, Longuet, del cinema dels anys 60, però també controvertida, perquè l'any 1976 la seva parella, que era l'esquiador olímpic Spider Savage, va morir a casa seva durant un tret, i Longuet va admetre que havia disparat l'arma. Tot i que va dir que havia estat un accident, la fiscalia sempre va sospitar que prèviament podrien haver discutit.
0: Sí, i era molt guapa, molt guapa. I era una noia que després la condemna va ser molt lleu, però tothom va veure que l'havia matat ell per una història de drogues i gairebé d'espionatge. Vull dir, la història de la Claudine Longuet que ha mort, però que té una de les pel·lícules més divertides per mi, més divertides de la història del cinema. És més, a tots els oients, els de la secta de la 6, us poso deures pels pròxims dies. Feu el favor de buscar El Guateque. És de les pel·lícules que més he rigut de la meva vida, amb Peter Sellers, fent de cambrer el tio més absurd, més curt, més tot fent de... amb un guateque fent de cambrer, amb el Peter Sellers i ella, la Claudine Longuet. En fi, i la resta dels esports, què?
5: Que aquest matí comença el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb els primers entrenaments lliures. No serà Marc Márquez per lesió, en canvi sí que serà Maverick Viñales, que reapareix. La cursa sprint demà a les 3 de la tarda, mentre que la cursa es farà diumenge a les 2 en directe a RAC1. I Can Bàsquet, la penya fa un pas més cap al play-off de l'ACB després de guanyar de 22 punts l'Andorra. Ricky Rubio es va exhibir amb 23 punts i ara l'equip de Dani Miret és 6è.
6: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I el diàleg. Has vist El Guateque o no?
7: No sé si sencera.
0: Joder.
7: No, és que fa molt de temps.
0: Sí, perquè una cosa d'aquesta pel·lícula és que jo, quan la vaig veure i a la pel·lícula ja era gran... Mira, aviam on es pot veure. Es pot veure a Prime. Amazon Prime. De debò, si em feu cas... I crec que Filmin també. Però Amazon i Filmin, de debò, feu-me cas.
7: Ja tenim deures.
0: Sí, perquè a més és una pel·lícula curta, crec recordar, és una pel·lícula molt llarga, una hora i mitja, o sigui que... Val, vinga, endavant, perdó.
5: Mira, doncs, amb el diàleg, ja que tenim oients al Brasil, nosaltres també hem anat a escoltar ràdios de l'altra banda de l'Atlàntic. Concretament d'Argentina. Parlem del programa Ike, de la ràdio Vorterix, on estan tractant el tema dels aliens i truquen a un especialista.
8: ¿Qué pasa con los aliens, Damián Cook?
9: Te hablo desde mi más profunda sinceridad. Como que al final no hay nada, loco.
8: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
10: Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo.
8: Bien. ¿Crees en vida en otros planetas?
11: Felicitats, un aplaus.
5: Sí, ja que hi som, li preguntem. Hòstia. A veure, al final, amb aquesta pixada fora de test, l'uròleg també els anirà bé,
0: eh? La pixada, eh? Mare meva. Bona aquesta. Són les 6:23. Qui veurà el Festival d'Eurovisió aquest cap de setmana?
7: Jo he de veure el Guateque.
0: Bona.
12: Jo tinc un sopar.
0: Jo també.
2: Jo no sé què tinc, però no el veurem.
0: Tenim... I la Mare Ortuño de Son. I no ho veurem per un motiu, perquè tenim el Jordi Ramos, que són els nostres ulls, i anem cap a Eurovisió, però aquella època que tothom veia Eurovisió. Hòstia, Marga, m'he quedat de pasta moniato, Dani. Simón, m'he quedat de pasta moniato. Saps quan fa, d'aquesta cançó? És vella. Però és que aquest any fa, segurament, el primer recordatori... La guanyada, eh? Fa 50 anys, aquest any, que va guanyar aquesta cançó. 50! Va guanyar Anglaterra, amb aquesta cançó. Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me.

0: RAC 1.
1: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
2: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
4: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peixos i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. A la botiga web i app.
5: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
6: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
7: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
8: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
7: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
8: I fins a un 20% en electrònica.
7: Tota la nostra web i app.
8: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
7: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
9: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
10: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: 23 de desembre del 1959.
10: I el número de la sort, el...
11: 1.
10: Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
12: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Albert Pedrol, Pol Prats, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que continua la crisi al Real Madrid. Kylian Mbappé ha carregat contra el seu entrenador, Álvaro Arbeloa, i l'ha acusat de no fer-lo jugar premeditadament.
1: El Real Madrid va guanyar 2-0 l'Oviedo, Mbappé va ser suplent i en acabava explicar que Arbeloa va dir-li que ahir era el quart davanter. El tècnic prou va desmentir de dalt a baix, això mentre la seguretat del Bernabéu va retirar dues pancartes en contra de Florentino Pérez.
0: I el Girona surt del descens després d'empatar un contra la Real Societat a Montilivi.
1: Cristian Estuani, amb un gol a la segona meitat, va tornar a salvar el Girona, que se situa ara amb un punt per sobre del descens a dues jornades pel final. El proper rival és l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano.
0: Després de la reunió fallida entre els sindicats i el govern, avui hi ha una nova vaga de docents.
2: Els hi toquen les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran, on s'esperen talls de carreteres. Educació i els sindicats tornaran a negociar dimarts que ve.
0: Donald Trump ha tancat el seu viatge a la Xina fent befa dels xinesos i de Xi Jinping.
2: En una entrevista a la Fox ha dit que els xinesos són molt baixets i ha afegit que el president xinès és massa seriós. Xi li ha demanat ajuda amb Taiwan i Trump amb l'Iran.
0: El govern espanyol fa pinya amb Lamine Yamal davant dels atacs d'Israel.
2: Tot després que Lamine onegés una bandera palestina a la rua del Barça. Israel l'acusa d'incitar l'odi contra els jueus i la Moncloa ha replicat que s'han begut l'enteniment.
0: Els Mossos d'Esquadra avisen que s'estan trobant nens cometent robatoris violents.
2: Ho llegim avui a La Vanguardia. Són nanos d'entre 11 i 13 anys i, per tant, inimputables. S'hi estan trobant, sobretot, a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I l'any passat els agents rurals van trobar més de 300 cotxes abandonats al medi natural.
2: Ho explica El Periódico. Això, tot i que desballestar un vehicle és gratuït. Els agents també van posar més de 2.600 denúncies per abocaments il·legals.
0: Dilluns que ve, Esquerra convocarà un Consell Nacional sobre els pressupostos.
2: Us ho ha avançat RAC1. La direcció del partit explicarà les negociacions que està tenint amb el PSC a la militància i tot apunta que l'acord és a tocar.
0: I tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes.
2: Als cinemes hi arriba El Beso de la Araña amb Jennifer López, també Pizza Movies amb Berto Romero i Judith Martín, i a Netflix torna a l'univers de La Casa de Papel amb Berlín i La Dama de Aramiño. I en música avui, novetats de Shakira amb la cançó del Mundial, també de Drake i dels Catarres.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui toca agafar el paraigua a moltes comarques i recuperar la jaqueta.
3: Sí, de fet hem començat el dia ja amb els primers plogims a les comarques de Girona, que aniran a més durant el matí i afectaran comarques gironines, nord de Barcelona, i també se'n formaran al Pirineu, i a la tarda continuaran sobretot al centre i al nord de Catalunya. Hi ha avisos per intensitat de pluja i també per ventades, sobretot en punts del Camp de Tarragona i també de la costa central. Baixen les temperatures amb un ambient més propi del mes de març i amb una cota neu que baixarà també entre els 1.400 i els 1.600 metres. I a poc el cap de setmana puja la temperatura, demà amb sol i amb boires, a la tarda amb algun ruixat al Pirineu i comarques de Girona, i diumenge amb un temps més inestable.
0: Què marcaran ara els termòmetres?
3: Entre 11 i 15 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 10 graus a Lleida, 11 a Girona, 12 a Manresa, 13 a Mataró i 8 a Cervera.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, divendres 15 de maig del 2026.

Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.

0: El món a RAC1.
1: 6:37, el Real Madrid continua en descomposició. Després d'una setmana d'incendis a cada cantonada, Kylian Mbappé ha atiat el foc amb un atac directe al seu entrenador, Álvaro Arbeloa.
2: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Si us pensàveu que la crisi al Santiago Bernabéu no podria ser més profunda, us equivocàveu. Encara faltava Kylian Mbappé per dir-hi la seva. I ahir va esclatar contra el seu entrenador després de fer-lo sortir, Pedrol, de suplent a la segona meitat.
3: Sí, el davanter francès va perdre's els dos últims partits per lesió, però segons ell estava recuperat i ahir podria haver jugat de titular. Però Mbappé no ho va ser en la victòria 2-0 contra el descendit Oviedo i, esclar, es va empipar. En acabar el partit va tornar a obrir la caixa dels trons amb unes declaracions que han tornat a incendiar un cop més el vestidor del Real Madrid.
4: Estoy bien, estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. Y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
3: El millor de tot és que, a diferència d'altres cops, Álvaro Arbeloa no s'ha mossegat la llengua, s'hi ha tornat. La seva roda de premsa va ser la més distreta de la temporada perquè, entre d'altres coses, va respondre Mbappé i el va desmentir de dalt a baix.
5: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
3: No va ser la millor nit per Kylian Mbappé, que va ser el més escridassat en l'esperat retorn del Real Madrid davant la seva afició. Tot i així, el francès va treure ferro a la situació i va voler aclarir que tenia permís del club per fer aquella famosa escapada a Itàlia mentre es recuperava de la seva lesió. Florentino Pérez també va ser protagonista durant el dia d'ahir, com que encara no ha dimitit oficialment. Ahir va seure a la llotja com si res, però abans de començar el partit es va enfrontar un aficionat mentre la seguretat de l'estadi retirava dues pancartes que eren crítiques amb ell i posaven Florentino vestant ja i Florentino culpable.
1: Mentrestant, en la lluita per la permanència, el Girona surt del descens després d'empatar un contra la Reial Societat a Montilivi.
3: Sí, l'equip de Mitchell va fer un dels millors partits de la temporada, va mereixer guanyar perquè va tenir més ocasions, però finalment va empatar i ara té un punt de marge sobre el descens que marca el Mallorca. La Reial va avançar-se ahir a Montilivi, però novament Cristian Estuani va salvar el seu equip de la derrota amb un gol a 25 minuts pel final.
1: Va ser a Montilivi el Miquel Agut. Miquel, bon dia.
6: Bon dia. El Girona encara és viu i Mitchell només tenia una cosa al cap.
7: Solo quiero llegar al Elche rezando para que tenga la opción de depender de mí mismo. Y eso pasa por ganar o empatar, seguro.
6: I va reconèixer que evita mirar els partits dels rivals directes.
7: Yo ayer no dormí, no quise ver ningún partido, me puse una película, me dormí, me desperté y a las 8 de la mañana estaba en pie en la ciutat esportiva.
6: I així continuarà les dues jornades taquicàrdiques que queden. Per cert, la sèrie que mirava era Succession.
1: I ja que hi som, fora del futbol, aquest matí comença el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb els primers entrenaments a l'aire... amb els primers entrenaments lliures.
3: Sí, que també són a l'aire lliure, els entrenaments. No hi serà Marc Márquez per lesió, en canvi sí que hi serà Maverick Viñales, que reapareix. La cursa sprint serà demà a les 3 de la tarda.

0: mentre que la cursa es farà diumenge a les 2 del migdia i, evidentment, en directe aquí a RAC1. I en bàsquet, la penya ha fet un pas més cap al play-off de l'ACB després de guanyar de 22 punts l'Andorra. Ricky Rubio va fer una gran exhibició amb 23 punts i ara l'equip de Dani Miret és 6è.
1: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Ara són les 6:41. Avui els professors de les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran mantenen la vaga després de que la reunió d'ahir amb el Departament d'Educació acabés sense acord. Per tant, s'esperen talls de carretera també en aquests punts. La represa de les negociacions entre les dues parts no ha servit de moment per posar fi a les aturades que hi haurà fins a final de curs. Aquest proper dimarts els sindicats i la conselleria tornaran a dialogar, però tot i que les posicions continuen molt allunyades, la trencadissa no és total. El departament s'obre per primer cop a estudiar una millora salarial i confia poder presentar una proposta que acosti posicions. Però els sindicats també hem de dir que se'ls acaba la paciència i avisen que si surten de la reunió d'aquest dimarts sense novetats, s'aixecaran de la taula o del Martínez.
3: Conselleria i professors van sortir de la reunió d'ahir amb sensacions totalment oposades. El departament celebra que els sindicats hagin tornat a la mesa i intenta seduir-los amb més recursos per l'escola inclusiva. Ahir els va anunciar un reforç de més de 1.000 persones pel curs que ve, 650 d'elles per atendre l'alumnat amb necessitats. El secretari de Millores Educatives, Ignasi Jiménez, diu que ara miraran d'avançar en qüestions laborals sense precisar, però, si això es tradueix en un augment de sou.
4: Hem de trobar necessàriament els marges necessaris per dur a terme totes aquelles mesures que signifiquin una millora significativa en les condicions laborals. I estem estudiant diferents fórmules i mesures.
3: Els sindicats, però, no són tan optimistes i llancen un ultimàtum. Ho deien Yolanda Segura, Ignasi Fernández i Laura Gené, portaveus d'USTEC, professors de secundària i la CGT, respectivament.
5: Vinguin amb una proposta concreta que situï també el tema salarial i que comencem per aquest tema.
6: Si no la rebem o la considerem insuficient, no assistirem a la propera mesa de negociació.
7: És un insult a totes les persones que s'estan mobilitzant. No serveix de res que el govern demani perdó, però després no treballi.
3: Els sindicats també demanen al departament que elabori un calendari clar de les negociacions.
2: Tot plegat quan la CGT ja ha presentat la denúncia per la infiltració dels Mossos en una reunió de docents a Barcelona. Ha registrat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia contra la consellera d'Interior, contra la Conselleria d'Interior i contra el cos de Mossos d'Esquadra. El sindicat creu que l'acció va vulnerar els drets a la llibertat sindical, a vaga i també a reunió, manifestació i protesta. 2 minuts i arribarem a 6:45 del matí. La pacient que fa quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona pel brot d'antivirus podrà fer un aïllament més flexible a partir d'aquest dilluns. Això també afecta una altra dona que es troba en un centre d'Alacant, totes dues que van compartir un vol amb una, o un avió, una estona en un avió, més ben dit, amb una de les víctimes mortals del virus, rebran el mateix tractament que la resta de confinats espanyols que donin negatiu a les proves. La setmana que ve els tornaran a fer una PCR i si estan lliures d'antivirus ja podran rebre visites. També podran sortir de l'habitació de l'hospital protegits amb EPIs. Això sí, la idea és que quan faci 28 dies que estan confinats puguin anar a casa seva per continuar fent aquest aïllament. De moment, l'únic pacient amb antivirus de l'estat espanyol evoluciona positivament i, segons el Ministeri de Sanitat, ha tingut una certa millora, tot plegat mentre hem pogut veure per primer cop com fan la quarantena els infectats que estan aïllats a Madrid. Una de les confinades, l'oceanògrafa Aitana Forcén, ha compartit un vídeo a les xarxes en què es veu l'interior de l'habitació on passarà les properes setmanes.
8: Estoy aquí reportando el directo desde el Gómez Ulla, que me han traído un regalito.
2: És un vídeo en què ensenya els llibres, la roba i el menjar que li han enviat els seus pares a l'hospital en format influencer, com si fos una influenciadora. I, mentrestant, també hem de dir que l'únic positiu d'aquests 14 ingressats que hi ha a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid es troba millor i evoluciona bé. Ara són 6:45 del matí. En Crònica Internacional, avui tota l'atenció continua centrada a Pequín i en la cimera entre Donald Trump I Xi Jinping, a aquesta hora el president dels Estats Units i el de la Xina estan reunits al quarter general del Partit Comunista Xinès en l'últim dia de visita oficial nord-americana. Trump ha aconseguit el suport de Pequín per prohibir l'armament nuclear a l'Iran, però abans de tornar cap a Washington, aquesta matinada, en una entrevista a la cadena Fox, ha deixat anar tota mena d'estracanades i també ha fet befa dels xinesos, Pol.
9: Sí, ara fa uns minuts, Trump i Xi han fet una compareixença conjunta. Trump ha dit que tots dos tenen una posició molt similar sobre l'Iran, que acabi aviat la guerra i que reobri l'estret d'Hormuz. Com dèiem, abans d'aquesta compareixença, que a aquesta hora continua en marxa, el republicà ha definit el líder xinès com una persona massa seriosa amb qui no es pot fer broma, i també ha dit que els xinesos són tots molt baixets, com dèiem, ho ha dit a la cadena Fox.
10: Si vas a Hollywood i busques un líder de la Xina per interpretar un paper en una pel·lícula, no trobaries mai un home com ell. Fins i tot físicament, ja saps, és alt, molt alt, especialment per aquest país, perquè acostumen a ser una mica més baixets. Crec que és una persona càlida, però tots són negocis. No hi ha jocs, no pots parlar del temps o fer-li mirar les estrelles o el sol, només negocis. He's all business.
9: Trump també s'ha contradit ell mateix parlant d'immigració, dient que ell vol acollir. It's a
10: very insulting. És molt insultant dir-li a un país que no volem la seva gent a les nostres escoles. I és interessant perquè el tema va sortir l'últim cop, però avui no n'hem parlat. Tot i això, penso que és bo que vingui gent d'altres països, que aprenguin la nostra cultura i que vulguin quedar-se aquí. No tothom està d'acord amb mi i no sona com una posició gaire conservadora, i jo sóc un paio conservador.
9: Recordem que des que Donald Trump ha tornat a la Casa Blanca, l'ICE ja ha expulsat més de 500.000 d'immigrants dels Estats Units.
2: I abans que parlàvem del conflicte a l'Orient Mitjà, Israel ha criticat Lamine Yamal per onejar la bandera palestina durant la rua del Barça, l'acusen d'incitar a l'odi contra els jueus, i ara la Moncloa fa pinya amb el futbolista i ha carregat contra el govern israelià per criticar-lo.
9: El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha escrit en castellà a les xarxes que amb aquest gest el futbolista va incitar i fomentar l'odi contra la comunitat jueva. El govern de Benjamin Netanyahu també ha reclamat al Barça que es desmarqui del gest de Lamine Yamal, que va aconseguir la bandera, demanant-la directament a un dels aficionats que seguia aquesta rua, una imatge que després va penjar també al seu Instagram. En les últimes hores, Pedro Sánchez ha defensat el futbolista i ha dit que està orgullós d'ell. També l'han defensat, entre altres, el ministre Òscar Puente.
2: I després de molts mesos avisant, Cuba s'ha quedat sense reserves de combustible pel bloqueig dels Estats Units. L'illa ja està pràcticament a les fosques, un 70% del país no té electricitat i el govern admet que la situació és molt crítica. Les apagades superen les 20 hores al dia a la capital, a l'Havana, i tot i que hi ha zones que passen diversos dies seguits sense subministrament, ahir la Unió Elèctrica Estatal va desconnectar simultàniament, el que dèiem, un 70% del territori en el moment de més demanda energètica. Ara són les 6:48. De tornada a casa nostra, els Mossos d'Esquadra han detingut un professor d'un institut de Barcelona acusat d'assetjar sexualment diverses alumnes. També l'investiguen per donar drogues i alcohol als seus estudiants.
9: Segons ha avançat el diari Ara, hi hauria almenys 5 víctimes del mateix institut de Ciutat Vella, tot i que l'home hauria passat per una desena de centres diferents en l'última dècada. La policia ja ho està investigant a fons, però treballa amb la hipòtesi que l'home de 41 anys seguia sempre el mateix modus operandi, es ficava els alumnes a la butxaca i després intentava quedar amb ells fora de l'institut, que és on haurien passat aquests presumptes assetjaments.
2: I a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos avisen que per primer cop s'estan trobant nens d'entre 11 i 13 anys que cometen robatoris amb violència. Ho llegim avui a La Vanguardia.
9: La policia explica que són nois que es desplacen amunt i avall amb patinet elèctric i que en alguns casos porten armes al damunt, com ara pistoles Taser o gas pebre. Com que tenen menys de 14 anys, els agents no els poden imputar cap delicte i es limiten a retornar-los als seus pares i a informar-ne la Fiscalia de Menors. Paral·lelament, ahir la policia va desplegar desenes d'agents també a l'Hospitalet contra la multireincidència i va detenir 4 persones. També van comissar un patinet elèctric que arribava fins als 114 km per hora.
2: I l'any passat els agents rurals van posar més de 300 denúncies per cotxes abandonats al medi natural. Ho llegim en aquest cas a El Periódico.
9: La majoria són vehicles que han estat donats de baixa i que la gent abandona de qualsevol manera en zones boscoses o en llocs aïllats. Això tot i que donar de baixa un cotxe és gratuït i de fet la majoria de desballestaments paguen uns 50 euros per cada cotxe que reben. Més enllà dels vehicles, l'any passat els agents rurals també van posar més de 2.600 denúncies per abocaments il·legals, com ara totxos o altres residus d'obra, també electrodomèstics o restes vegetals.
2: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. Esquerra Republicana i el govern són a un pas de tancar l'acord de pressupostos. Tal com us ha avançat RAC1, els republicans han convocat un Consell Nacional aquest proper dilluns per explicar les negociacions i valorar si donen el vistiplau definitiu als comptes. Això acostuma a ser el pas previ a prendre una decisió definitiva. Una de les claus de l'acord, més enllà de les xifres, serà la línia orbital, és a dir, la connexió per tren entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona i fent parada a ciutats com Granollers, Sabadell, Terrassa o Vilafranca del Penedès. La proposta que els republicans han posat sobre la taula del govern espanyol es podria segellar, com dèiem, dilluns al matí, concretament. Si finalment tira endavant la infraestructura, aquesta línia orbital tindria un cost d'uns 5.200 milions d'euros i s'executaria durant els propers 15 anys, Cesc Giró.
11: A mitjans de març, els republicans van dividir la negociació pressupostària en dues carpetes. Per una banda, els números concrets dels comptes i, per l'altra, qüestions més de país. La columna vertebral d'aquest segon bloc és la línia orbital ferroviària que el govern i els republicans podrien tancar aquest dilluns al matí. La proposta preveu 120 quilòmetres de via, 68 de nova construcció, i el recorregut comptarà amb 30 estacions, una part ja estan operatives i només caldrà aixecar-ne 18 de noves. El traçat segueix el dibuix gairebé calcat, el del quart cinturó, i costarà més de 5.000 milions d'euros, una inversió que, segons Esquerra, haurà d'assumir l'Estat amb una part provinent de fons del Banc Europeu d'Inversions. Si finalment es materialitza el pacte, haurà de passar per una comissió bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat, que de moment no està convocada. Fons del partit asseguren que l'acord imminent sobre aquesta qüestió costaria molt el pacte amb Salvador Illa pels pressupostos. Les dues parts treballen per tancar-ho el més aviat possible i els d'Oriol Junqueras, de fet, ja han convocat l'òrgan pertinent per validar-ho, si s'escau, aquest dilluns a la tarda.
2: I mentrestant, a Madrid, Isabel Díaz Ayuso no baixa del burro i continua estirant la polèmica de la seva visita a Mèxic. Ara la presidenta de la Comunitat de Madrid ha pujat l'aposta i assegura que el govern de Pedro Sánchez va conxorxar-se amb el govern mexicà per boicotejar-li el viatge institucional.
9: Ayuso també l'ha tornat a dir de l'alçada d'un campanar i ha dit literalment que Mèxic no existia abans que hi arribessin els espanyols.
12: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quédanse un poco más.
9: Com dèiem, literalment, Ayuso, a hores d'ara, continua sense explicar per què es va quedar uns dies més a Mèxic després de dir que va témer per la seva vida. També ha tornat a posar Catalunya pel mig per defensar el seu viatge. Ha retret a l'oposició que no esmenti les vacances, entre cometes, va dir, que fan altres presidents, com Salvador Illa, que aquests dies és a Califòrnia.
2: I el viatge d'Ayuso fins i tot s'ha convertit en tema de campanya a les eleccions andaluses. Aquesta nit, José Luis Rodríguez Zapatero, en un míting a Cádiz, ha fet befa de l'estada de la presidenta madrileña a Mèxic.
13: Y además he tenido un buen día hoy porque como vine pronto, viajé pronto, no vi prácticamente ningún informativo esta mañana, no vi a Feijó, no vi a Tellado, pero sí vi a Ayuso. Oh. Ah, igual quieren conquistar México otra vez.
2: Pedro Sánchez serà qui encapçali la delegació socialista del final de campanya dels socialistes al costat de María Jesús Montero. Un Sánchez que, per cert, avui fa tants dies que és president espanyol com José María Aznar. Tots dos empaten a 2.904 dies a la Moncloa. Felipe González ho va ser durant més de 4.900 dies. Set minuts i les 7 del matí.
1: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
14: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
15: Ja estan tots quatre pneumàtics. Amb targeta?
16: Sí.
15: Posi el PIN.
16: No, posi'l vostè, 4504.
17: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
18: Fires de maig o dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
19: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
20: El 31 d'octubre torna la gran diada de la cultura catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
19: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
0: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
21: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
0: I finançament fins a 12 mesos.
21: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
22: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
23: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
24: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
25: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
26: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
25: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
27: El món a RAC 1.
2: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
28: Mira els anys que porto fent servir Google Maps i encara tinc el mateix problema. Quan busques una ruta o busques com arribar fins a un lloc, et fa la ruta aquella i et diu: en transport públic arribaràs d'aquí a una hora i quart. No, però si jo vull anar amb cotxe, com puc escollir amb el cotxe o caminant? I llavors t'atabales perquè estàs a punt de sortir i necessites fer-ho amb pressa. Val, doncs et dic on està. Toca a com llegar o a com arribar, en funció de l'idioma que tinguis en l'aplicació. Si toques a com arribar, que està al costat, a la pestanyeta del costat, allà tindràs l'opció d'escollir, que segur que t'ha passat alguna vegada això de que no, i és que jo no vull anar caminant, és que estic amb el cotxe. Doncs mira, toques a com arribar, un cop hagis determinat el destí i se t'hagi fet la ruta, toques a com arribar i podràs decidir amb quin transport anar-hi. Que potser no ho has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
2: Hi ha 2 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
29: La miniserie francesa de 4 capítulos, El caso de Laura Stern, llega avalada por su gran éxito en Francia y no me extraña. ¿Que de qué va? De una mujer casada, con hijos, farmacéutica, que tiene un grupo de apoyo para mujeres que han sufrido violencia de género y un día presencia el asesinato de una de ellas. A partir de entonces, y a raíz del trauma, decide tomarse la justicia por su cuenta. La serie no es tanto un dilema sobre si tiene razón o no, sino una invitación a reflexionar sobre las grietas de un sistema que no protege eficazmente a las víctimas de la violencia machista. La protagonista no es una heroína, sino un escudo para esas víctimas con las que empatiza. Cálida, a pesar de la crudeza del tema, y con una protagonista, la actriz Valerie Bonneton, a la que crees desde el minuto uno, el caso de Laura Stern es impresionante y está disponible en Filmin.
2: El diàling. Joan Ferrer, bon dia.
30: Bon dia, Víctor Cullell. Joan Lluís García confon Luis de la Fuente amb Quique Sánchez Flores.
31: Sí, de moment, Olmo i Rashford, per mi, els més actius, eh?
32: I veiem a de la Fuente com dona indicacions de cara a com atacar aquest córner.
33: Discrepo contigo.
31: A Quique, no, vols dir? A de la Fuente no, no?
32: De la Fuente?
31: Sí, sí. Sí.
32: De la Fuente no ha donat indicacions de com atacar...
31: Estaria bé, no? Que des de la llotja
33: és... Un abrazo enorme. Hablaremos...
30: I al Matina Codina ens regala un moment emocionant de ràdio amb aquesta trucada.
34: Hola, Aran.
35: Ei!
34: Aran, mira, em dic Ernest Codina, no sé si et sona el meu nom, però presento un programa a RAC 105 que es diu Matina Codina.
35: Ah.
34: És per plorar d'emoció. Sí, eh?
35: No, no l'escolto.
34: Val, perfecte. No passa res.
35: No.
36: Descobreix lo moda nou és a Kisa Aumoda Jaeku M Automoción. Disseny.

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: que va a peu a terra aquest divendres. Per fi és divendres, 15 de maig del 2026. No, Víctor Cullell, no és pràcticament dilluns. Estem pendents de les pluges, que descarregaran sobretot al centre i al nord de Catalunya, les més intenses a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Girona. Baixen les temperatures i bufaran el mestral i la tramuntana. El cap de setmana tranquil, només amb alguns ruixats de terra al Pirineu, dissabte més sol i diumenge amb alguns núvols. Temperatures fresques, però aniran pujant a poc a poc. Kylian Mbappé furga en la crisi del Real Madrid ara amb una andanada contra el seu entrenador Álvaro Arbeloa. El futbolista francès no va pair gens bé començar el partit contra l'Oviedo a la banqueta i al final del maig va assegurar que l'entrenador el considera el quart davanter de l'equip. A la sala de premsa, Arbeloa va entrar el cos a cos i va desmentir-ho. Ara bé, també va deixar clar que mentre ell sigui l'entrenador, prendrà les decisions que li rotin. L'estira i errons entre l'un i l'altre va marcar un partit intranscendent que el Madrid va guanyar contra un equip que ja està a segona, a l'Oviedo, 2-0. L'afició va xiular sobretot Mbappé, també Vinícius, i el personal de seguretat va retirar un parell de pancartes contra Florentino Pérez. Encara en futbol, qui sí que ahir es jugava les garrofes era el Girona, que finalment va esgarrapar un empat a un a Montilivi contra la Reial Societat, injust perquè hauria d'haver guanyat el partit, però el punt permet als de Mitchell sortir de la zona de descens. Un matí que continuem pendent de les vagues territorials de mestres i professors. Avui estan acridats a parar màquines els docents de les comarques de Lleida, del Pirineu i de l'Aran. Els sindicats no aixequen el peu de l'accelerador després que la reunió d'ahir, com explicava el món RAC1 amb el Departament d'Educació, acabés amb el compromís de continuar negociant dimarts que ve. De tot plegat en parlarem a la tertúlia Jordi Bosch, Cris Puig, Ernest Folk i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Amb ells també comentarem els resultats de la reunió de Donald Trump amb Xi Jinping a Pequín. A les últimes hores, el president Trump ha fet befa del seu homòleg xinès en destaca que és alt en un país de baixets, literalment. A l'Orient Mitjà, Israel acusa el futbolista del Barça, Lamine Yamal, d'incitar l'odi contra els jueus per onejar la bandera de Palestina a la rua. Pedro Sánchez hi ha sortit a defensar-lo, diu que n'està molt orgullós. De tornada a Catalunya, avui ens hem quedat glaçats amb aquesta alerta dels Mossos d'Esquadra que publica La Vanguardia. Han trobat criatures d'entre 11 i 13 anys que cometen robatoris amb violència a l'Hospitalet de Llobregat. En plana política, si res no es torça, Esquerra i el govern de la Generalitat ultimen el projecte del tren orbital per donar l'okay a l'acord dels pressupostos la setmana vinent. Parlant de trens, avui cap a les 10 saludarem David Pujol, que és un estudiant que reclama 9.000 euros a Rodalies per danys morals arran del mal servei que ofereix. I després parlarem amb l'enviat especial de RAC1 a Viena, a Àustria, concretament al Festival d'Eurovisió. És, com no podria ser d'una altra manera, Jordi Ramos a les portes de la gran final de demà, que aquí, a Catalunya, haurem de veure a través de YouTube. I a les 11, la centrifugadora amb el gran Edu de Valle i el bo i millor del que ha donat de ser aquesta setmana al món a RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la metatertúlia amb el Sergi Ambudio i els cafres habituals, Marc Puga, Santi Jiménez, Mònica Usar i amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com tu de la matinada. Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Pedrol?
3: Sí, que l'estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha agreujat encara més la crisi del Club Blanc després d'atacar Álvaro Arbeloa després de guanyar 2-0 l'Oviedo.
0: Mira, no diguis més Álvaro Arbeloa perquè em recorda el de la competència. O sigui, de debò, no en torneu a parlar d'Arbeloa, perquè et dic una cosa, si m'està escoltant l'Oriol de Balanzó o els Oscars o el Manel Vidal, sisplau, que tornin a fer-ho avui, parlin d'una conversa entre Álvaro Arbeloa i Kylian Mbappé, perquè és que cada vegada que dius ja Arbeloa, em venen al cap els Oscars.
3: Sí,
0: bueno,
3: sí.
0: Què més? Perdona.
3: No, que el cas és que després d'una setmana d'incendis a cada cantonada, ara Mbappé ha aparegut per acabar de tirar el foc, el francès va ser suplent i això no li va fer cap gràcia, per això quan va acabar-se el partit va decidir que el millor que podia fer era assenyalar públicament Arbeloa i acusar-lo de no fer-lo jugar premeditadament.
4: Está bien, estoy bien, estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo, yo al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. Y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
3: El millor de tot, però, és que, a diferència d'altres cops, Arbeloa no s'ha mossegat la llengua. La seva roda de premsa va ser la més distreta de tota la temporada perquè, entre d'altres coses, va respondre Mbappé i el va desmentir de dalt a baix.
2: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen, si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
3: Però és possible que Mbappé no hagi ni sentit la roda de premsa del seu entrenador. El motiu, el següent.
5: Y después yo no miro la rueda de prensa del míster, de lo que dice. Yo tengo la tele francesa, no tengo la tele española en casa, o al final yo no veo lo que, yo no sé lo que ha dicho.
6: Yo tengo la tele francesa, no tengo la tele española en casa. Bona manera d'integració. Bona manera d'integració. Que és aquelles coses que ahir aquest senyor tenia ganes de rajar i va i busca la premsa. No ha fotut una roda de premsa en tot l'any, però és igual, sortim ahir perquè està emprenyant com una mona. També és perquè ens ho fem mirar com a periodistes, també, perquè, que clar, tots fem el mateix, eh? Però és això que surt, vols parlar, doncs surts i parles. No crec que hagi agradat gaire als seguidors del Madrid. No només... Però que mira, això de dir que jo no miro la tele espanyola, miro la tele francesa... En fi...
3: Deixa'm dir-te que Mbappé va ser el futbolista, de fet, més escridassat per l'afició del Real Madrid ahir al Bernabéu, tot i així el francès va treure ferro, i va voler aclarir que tenia permís del club per fer la famosa escapada a Itàlia mentre recuperava de la seva lesió. Florentino Pérez també va ser protagonista durant el dia d'ahir, com que encara no ha dimitit oficialment, ahir va seure's a la llotja com si res, però abans de començar el partit es va enfrontar un aficionat mentre la seguretat de l'estadi retirava dues pancartes que eren crítiques amb ell i posaven Florentino, vés-te'n ja, i Florentino culpable.
6: I és perquè, segons diuen, es retiraven perquè el material no era... Era inflamable. Mm. Era inflamable, per això ho van treure. Per cert, Òscar Dalmau ja m'ha enviat que els desitjos són ordres i que farem Mbappé i Arbeloa. A favor, eh?
7: Sí, i tant.
6: I tant. Perquè jo ja la gent ja em diu Arbeloa i Arbeloa... Bueno, escolta, mentre estan a la lluita per la permanència, el Girona surt del descens després d'empatar un contra la Real Societat de Montilivi.
3: Sí, el Girona va fer un dels millors partits de la temporada. De fet, va mereixer guanyar perquè va tenir més ocasions, però finalment va empatar i ara té un punt de marge sobre el descens que marca el Mallorca. La Real va avançar-se, però novament Estuani, el de sempre, va salvar el seu equip de la derrota amb un gol a 25 minuts pel final. I Michel, que fa càlculs del que necessita el seu equip per salvar-se.
8: Necessitarem, no ho sé, si 4... En 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important, i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
3: Com deia Mitchell, proper rival a l'Atlètic de Madrid, 7 de la tarda en directe a RAC1, jornada unificada, penúltima de la Lliga, a banda el Barça-Betis, que jugarà un quart de 10 de la nit, també a RAC1.
6: Injust, l'empat. Mm. Està veient el partit, injust. Hauria d'haver guanyat bé el Girona, però té una crisi de gol.
3: Sí,
6: una
3: crisi de gol. I on portaràs la Real, que va ser el més destacat del Ramiro.
6: Que bo. Aviam, són les 7 i 8, més enllà de la setmana horribilis del Real Madrid. Aquesta també ha estat una setmana marcada per les protestes i vagues dels professors.
9: I avui fan vaga a les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran, una nova aturada que arriba l'endemà de la reunió entre Educació i els sindicats, que ha acabat sense acord. L'Austec, el Sindicat de Professors de Secundària, la Intersindical i la CGT amenacen amb una aturada indefinida si el departament no atén les seves peticions per millorar-los les condicions laborals. Educació diu que veu marge per poder proposar al sindicat millores, però sense concretar si apujaran sous. Dimarts, les dues parts es tornaran a trobar.
6: A tot això, la CGT ha denunciat la Conselleria d'Educació i els Mossos d'Esquadra per la infiltració de dues agents en una reunió de docents.
9: El sindicat ha registrat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia, argumentant que la infiltració va vulnerar els drets a la llibertat sindical i a la vaga. La CGT demana que es tallin caps perquè les explicacions de la consellera no els han convençut. L'Austec i la Intersindical, de la seva banda, també preveuen denunciar els fets en els propers dies.
6: I el temps?
10: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
6: Això mateix. Avui més fred,
7: sí.
6: xàfecs aquest cap de setmana, tot i que van pujant les temperatures.
7: Ah, exacte,
6: tot
7: sí.
6: Tot i que el dijous que ve calcem-nos pel que no ens agrada això de tanta calor.
7: Sí, perquè aniran pujant de nou els termòmetres. Comencem pel dia d'avui, perquè primer s'espera una baixada abans de la pujada. Avui ja comencem el dia amb més fresc, ara mateix amb 9 graus a Vic, 10 a Terrassa, 11 a Vic i també a Girona i a Lleida, 14 a Tarragona i entre 10 i 14 graus a la ciutat de Barcelona, i al mitjà també notarem que baixen les temperatures. Ara al matí, amb algun ruixat, sobretot a les comarques gironines, que aniran a més a mesura que avanci la jornada, també afectaran les comarques del nord de Barcelona, se'n formaran al Pirineu, i a la tarda continuaran sobretot al centre i al nord de Catalunya. Avui avisos del Meteocat per intensitat de pluja, ara al matí a l'Empordà, al Gironès, la Selva i també al Maresme, i a la tarda també cap al Vallès Barcelonès i Baix Llobregat, i també avís de vent en punts del Camp de Tarragona al matí i a la tarda a la costa central. A la resta, més tranquil·litat, a Ponent i al sud especialment tindrem un dia de més clarianes, especialment a partir del migdia. Cota de neu que baixa, igual que la temperatura, entre els 1.400 i 1.600 metres, per tant tenim un ambient més de març que no pas de maig, això avui. Després, el cap de setmana, demà puja la temperatura a les comarques del nord i diumenge també cap a les comarques de Ponent. Dissabte més tranquil, de sol i de boires al matí, després a la tarda algun ruixat al Pirineu i comarques de Girona, i diumenge pinta una mica més insegur, al matí amb algun ruixat més aviat dispers a la costa i prelitoral entre Girona i Barcelona, i a la tarda també al Pirineu i al Prepirineu. I com deies, aniran pujant les temperatures la setmana que ve. Si mirem entre dissabte i dijous el canvi de temperatura, hi ha un ascens de 10 graus. Per tant, estem parlant de temperatures avui cap de setmana entre els 15 i els 20 graus. Tot estira aquests 20 en punts on faci més sol. I després, el dijous que ve, entre els 25 i els 30 de màxima. Per tant, ens anem cap a la caloreta la setmana que ve.
6: No, caloreta no. Cap a la caloreta. Caloreta.
10: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
6: Són 3 els minuts que falten per un quart de 8 del matí. Més coses d'aquesta matinada, després ampliarem a les 8. Donald Trump tanca el seu viatge a la Xina fent befa dels xinesos i de Xi Jinping.
9: Sí, però també fa uns minuts el president dels Estats Units ha dit que se li està acabant la paciència amb l'Iran, ha exigit al règim dels ayatolars de fet que reobrin l'estret d'Hormuz. També ha explicat Donald Trump que tant ell com Xi Jinping tenen una opinió molt similar sobre com han d'encarar el conflicte amb l'Iran, sobre com hauria d'acabar aquesta guerra. Diu que tots dos volen que s'acabi i que cap d'ells vol que l'Iran tingui una arma nuclear.
6: I ara Israel ha criticat Lamin Yamal per onejar la bandera de Palestina durant la rua del Barça.
9: El ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha escrit en castellà a les xarxes que amb aquest gest el futbolista va incitar i fomentar l'odi contra la comunitat jueva. El govern de Benjamin Netanyahu també ha reclamat al Barça que es desmarqui del gest de Lamin Yamal, que va aconseguir la bandera demanant-li a un dels aficionats que seguia la rua. Una imatge que després ell mateix va penjar al seu Instagram. En les últimes hores, per cert, en una piulada, Pedro Sánchez ha defensat el futbolista i ha dit que està molt orgullós d'ell.
6: Mira que bé. I Lamin Yamal, que no és l'únic futbolista que ha sentit un clatallot polític a les últimes hores, també l'he tocat al rebre Mbappé, alertant de l'ascens de l'extrema dreta a França.
9: Sí, aquestes declaracions del futbolista a la revista Vanity Fair han caigut com una gerra d'aigua freda a la formació ultraagrupació nacional. Marine Le Pen ha llançat un dard enverinat al futbolista en declaracions a la ràdio francesa RTL.
11: Kylian Mbappé diu que no guanyarem les eleccions, em tranquil·litza. Ell va marxar del PSG al Real Madrid per guanyar la Lliga de Campions i qui l'ha guanyat és el PSG. Per tant, que continuï dient que Le Pen no guanyarà les eleccions. Em sembla bé.
12: Qui continuï? Em va bé.
9: Le Pen ha afegit que Mbappé s'hauria de limitar a jugar a futbol i no pas a fer declaracions sobre actualitat política.
6: De tornada a casa nostra, a l'Hospitalet de Llobregat, els Mossos avisen que s'estan trobant criatures d'entre 11 i 13 anys, o sigui, nens, cometent robatoris amb violència.
9: Sí, ho llegim avui a La Vanguardia, que explica que la policia diu que aquests nois es desplacen amunt i avall en patinet elèctric i que en alguns casos porten armes al damunt, com ara pistoles tàser o gas pebre. Com que tenen menys de 14 anys, els agents no els poden imputar cap delicte i es limiten a avisar els seus pares i a informar la Fiscalia de Menors.
6: I els Mossos també han tingut un professor d'un institut de Barcelona acusat d'assetjar diverses alumnes, també l'investiguen per donar
0: drogues i alcohol als seus estudiants.
9: Segons ha avançat el diari Ara, hi hauria almenys 5 víctimes del mateix institut de Ciutat Vella, tot i que l'home hauria passat per una desena de centres diferents en l'última dècada. La policia ja ho està investigant a fons, però treballa amb la hipòtesi que l'home, de 41 anys, seguia el mateix modus operandi. Es ficava els alumnes a la butxaca, se'ls posava a la butxaca i després intentava quedar amb ells fora de l'institut, que és on haurien passat tots aquests presumptes assetjaments.
0: I avui també hem sabut que ja han fet fora els ocupes de l'estació de tren de Sant Joan d'Espí.
9: Ho llegim també a La Vanguardia. El diari apunta que ara les instal·lacions s'hauran de netejar i que també s'hauran d'arreglar els desperfectes. En els propers dies, el vestíbul de l'estació quedarà reobert. Ara fa 9 mesos que està tancat.
0: I això quan Esquerra Republicana podria aprovar els pressupostos aquest dilluns que ve.
9: Tal com us avança RAC1, els republicans han convocat un Consell Nacional que d'aquí 4 dies, per dilluns, per explicar com van les negociacions i valorar si donen el vistiplau definitiu als comptes. Més enllà de les xifres, una de les claus de l'acord serà la línia orbital, és a dir, la connexió per tren entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, fent parada a ciutats com Granollers, Sabadell, Terrassa o bé Vilafranca del Penedès. Si finalment tira endavant, la infraestructura tindria un cost d'uns 5.200 milions d'euros i s'executaria durant els pròxims 15 anys.
0: I Aliança Catalana, que ja té candidat a Girona, primer a les capitals.
9: Segons ha pogut saber el diari Ara, qui encapçalarà la candidatura serà Marc Villafanyer Valero. És un empresari vinculat al sector mèdic privat de la demarcació de Girona. En el seu perfil a Instagram es defineix com a gironí fent ús del seny català i com a un més d'Aliança Catalana. De moment, el futur candidat, però, no ha fet encara cap piulada, cap publicació posterior a aquest anunci de fer el salt a la política.
0: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso continua la seva guerra particular contra Mèxic i diu ara que Mèxic no existia abans de l'arribada dels espanyols.
9: Durant la sessió de control al Parlament de Madrid, l'oposició la va acorralar acusant-la de mentir per ocultar el fracàs del seu viatge i Ayuso va defensar la invasió espanyola de l'imperi azteca.
13: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más.
9: Ayuso, que hores d'ara continua sense explicar per què es va quedar uns dies més a Mèxic després de dir que va témer per la seva vida, també va tornar a posar Catalunya pel mig per defensar el seu viatge, ha retret a l'oposició que no es menti les vacances, va dir literalment, que fan altres presidents, com ara Salvador Illa, que recordem és de viatge oficial als Estats Units.
0: I pel que fa a les estrenes musicals d'aquest divendres, ja s'ha publicat íntegrament la cançó del Mundial que es titula Die, Die.

Waka Waka 0, 2.0, no? Sembla molt... Sembla molt la cançó de Shakira amb el nigerià Burna Boy. I Drake, que, mira, devia tenir tantes cançons al calaix, que dic, en lloc de tres cançons, trauré tres àlbums de cop. Tres àlbums d'una tacada. És a dir, 43 cançons, Drake, ha tret. I a casa nostra, els Catarres també tenen nova cançó.

0: Gent sense drama. El grup d'Osona també ha anunciat una nova gira amb una cinquantena de concerts a partir d'aquest estiu. Per cert, que al cinema s'arriba El beso de la mujer araña.
1: Take off the lights.
0: Un musical amb la Jennifer López i el mexicà Diego Luna i també Pizza Movies amb Alberto Romero i la Judith Martín.
2: Bueno, ya está.
3: ¿Y qué ya está?
2: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
0: I, per cert, a la resta dels esports. Aquest matí comencen el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, amb els primers entrenaments lliures.
4: Sí, no hi serà Marc Márquez per lesió, en canvi sí que serà Maverick Viñales, que reapareix. Els entrenaments són aquest matí. La cursa sprint demà a les 3 de la tarda, mentre que la cursa es farà diumenge a les 2 en directe a RAC1. I en bàsquet, la penya, que ha fet un pas més cap al play-off de la CB després de guanyar de 22 punts l'Andorra, a més, amb un Ricky Rubio estel·lar, que va anotar 23 punts. Ara l'equip de Dani Miretes, 6è a la classificació.
5: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7 i 19...
6: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, que ja ens espera, com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
7: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres pendents d'aquestes manifestacions d'educació. Tot i així, ara mateix tenim molta tranquil·litat arreu de la xarxa. A hores d'ara no es registren ni accidents ni avaries. Sí que és cert que es formen ja algunes retencions, sobretot als voltants de Barcelona. Concretem, tot el nus de la Trinitat ara mateix destaca per la C-58, que ja bateix lentitud en direcció a Barcelona des de Sant Quirze i Ripollet. També la C-17 arreu del Vallès deixa 2 quilòmetres de lentitud i de congestió a Parets del Vallès en sentit sud. També, com és habitual, hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de Dalt es fan retencions en sentit sud fins a Penitents i a la ronda Litoral fins a la Barceloneta. També aquesta mateixa via en sentit nord deixa 1 quilòmetre de cues a Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat, recordem que també continua amb congestió a la A2 i a la B23 des de Molins de Rei i Pallejà en direcció a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, ja tenim lentitud també a la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
8: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
0: I a les 7:21, aquest bon home. Hola, Joan Ferreguri, bon dia.
10: Hola, bon dia. Demà, a la plaça Monumental de Barcelona, se celebra 90 versus 2000, que és un festival de música que té Chimo Bayo com a cap de cartell. Sí.
0: Oh.
10: Recordem el dia que Manel Elías el va confondre amb l'expresident de la Generalitat Valenciana.
0: Ai, ai, ai.
11: Carlos Mazón insisteix que, com a consellera d'Interior, Salomé Prades tenia plenes capacitats i l'ha comparat amb la titular d'Interior de l'anterior govern socialista de Chimo Bayo.
12: Uh-ha! Ecstasy!
11: Chimo Bayo.
12: Extano!
11: Chimo Puig.
12: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tam.
10: Què, voleu anar a la Monumental a fer un combinadet o què? Mm-hmm. Fem un combinat de Reflex i 601, podem fer.
0: El president del club de fans, que és el Dani Simón. És el president del teu club de fans. T'ho he de dir perquè ho sàpigues, perquè la Marga no.
10: Sí, és molt agraït.
0: Perquè a vegades fas comentaris que deixes que la Marga...
10: No, però a la fons també li agrada, el que passa que ha de quedar bé, de cara. Uh-huh. De portes en fora. Ara, ara.
0: 7:22.

0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 3 minuts i 2 quarts d'avui. La notícia de Fundació La Caixa amb el Sergi Embudió.
2: La pràctica totalitat dels ciutadans de l'estat espanyol consideren que els menors estan poc o directament gens protegits en l'entorn digital. Ho veuen així un 95% dels enquestats en el sondeig sobre percepció social dels drets digitals a Espanya que ha elaborat la Fundació La Caixa juntament amb la Universitat de Barcelona, Red.es i la Fundació Hermes. El 96% de la població defensa més l'ús del control parental amb les tecnologies i el 91%, novament la immensíssima majoria, vol establir una edat mínima per l'ús dels telèfons intel·ligents.
1: I a 2:02,
0: cada dia una idea.
1: El Xavi Puig.
3: Anar a la Lluna i no dir-li a ningú.
4: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
1: La proposta el divendres del Pep Prieto.
5: Ara que Peter Jackson ha fet oficial la seva esperada seqüela, és un gran moment per reivindicar les aventures de Tintín, el secret de l'unicorn. La trama és la suma d'unes quantes entregues del famós personatge, que troba un enigma amagat a la maqueta d'un vaixell i s'embarca en un perillós viatge que el portarà per mig món. 15 anys després d'estrenar-se, la seva animació encara llueix i és un prodigi de narrativa. Això és perquè Steven Spielberg va saber capturar les vinyetes i contagiar-les de l'esperit d'Indiana Jones. Fins i tot la banda sonora de John Williams sembla abocar-nos la mítica saga. Trobareu les aventures de Tintín, el secret de l'unicorn, a Filmin.
6: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
0: L'aplicació de RAC1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe.
7: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
0: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol...
8: Bon dia.
9: Bon dia.
10: Bon dia, que Kylian Mbappé fa encara més profunda la ferida del Real Madrid. Ha assenyalat públicament Arbeloa per no fer-lo jugar contra l'Oviedo, però el tècnic l'ha desmentit de dalt a baix. Mentrestant, la seguretat del Bernabéu va retirar dues pancartes en contra de Florentino. El resultat, per cert, va ser de 2-0 pel conjunt blanc. I el Girona surt del descens després d'empatar a 1 contra la Real Societat a Montilivi. Stuani, amb un gol a la segona part, va tornar a salvar el seu equip, que se situa amb un punt per sobre del descens a dues jornades pel final.
11: En pocs minuts, els professors de les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran començaran a tallar carreteres. Els docents tornen a fer vaga en espera d'una nova reunió entre el departament i els sindicats, que serà dimarts que ve.
12: Donald Trump ha tancat el seu viatge a la Xina fent befa dels xinesos. En una entrevista a la Fox ha dit que són molt baixets, però al cap i a la fi els Estats Units han aconseguit el suport de Pequín per prohibir l'armament nuclear a l'Iran.
11: El govern israelí ha acusat Lamine Yamal d'incitar l'odi contra els jueus després que el jugador del Barça onegés una bandera palestina. Aquesta nit Pedro Sánchez l'ha defensat i ha dit que està orgullós del futbolista.
12: Els Mossos d'Esquadra avisen que s'estan trobant nens d'entre 11 i 13 anys que cometen robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. Ho llegim avui a La Vanguardia.
11: I aquest proper dilluns Esquerra podria aprovar els pressupostos. Tal com us ha avançat RAC1, la clau serà estendre's amb la línia de tren que d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
1: I el temps.
0: Expocasió Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Kilòmetre Zero, us ofereix aquest espai.
1: Mònica Usart, bon dia.
13: Bon dia, avui s'espera una jornada de temps insegur, amb ruixats ara al matí a les comarques de Girona, nord de Barcelona, també se'n formaran en punts del Pirineu i a la tarda continuaran sobretot al centre i al nord de Catalunya. Hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, especialment en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona i també de Girona, i per vent ara al matí cap al Camp de Tarragona i a la tarda també a la costa central. Baixa la temperatura amb una cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres.
14: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema.
15: Collons d'artistes.
9: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
1: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica?
13: Doncs entre el vent i la pluja es manté la qualitat bona a tot arreu amb semàfors verds i blaus.
15: 15 a 40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
16: Senyora rentadora.
17: Digui'm, digui'm.
16: Què fa?
17: Jo res.
16: Se'n riu de mi?
17: Mai.
18: Crec que està fent servir el mode eco.
17: Clar, així estalvia un 33%.
15: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
19: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
1: I el trànsit? El trànsit. Ah, anem a comptar cotxes des del RAC, home. Amb el Ferran Aràndiga, bon dia.
20: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat a les carreteres catalanes, pendents un dia més d'aquestes mobilitzacions del professorat. A hores d'ara registrem de moment una avaria a l'A2 a l'altura de Castellbisbal, que en direcció Lleida talla un carril de circulació. Per altra banda, també es formen ja algunes retencions habituals, sobretot amb moltes cues amb tot el nus de la Trinitat, on destaca la C58 amb lentitud entre Sant Quirze i Ripollet en direcció Barcelona. De retruc hi ha afectacions a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem retencions a la B7 entre Mollet i Barberà en direcció Tarragona i també a la C17 i C59 amb 2 quilòmetres de congestió a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat també tenim una entrada ja amb retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
21: Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: Són les 7:34 minuts i a aquesta hora, com sempre, obrim el diari del Món a RAC 1. I, com sempre, comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Albert Pedrol, bon dia.
22: Bon dia.
1: Marc Segués, bon dia.
23: Bon dia.
1: Marina Arbós, bon dia.
24: Bon dia.
1: Sergi Embúdia, bon dia.
25: Bon dia.
1: La monumental xiulada al Bernabéu i la trifulca entre Arbeloa i Mbappé agreugen encara més la profunda crisi que viu el Real Madrid. Mentre la capital d'Espanya els diaris lamenten un episodi que enfanga més un club que és el Pou, a Catalunya els mitjans l'aprofiten per posar el dit a la nafra.
21: Assistència sanitària, la dels metges, patrocina aquesta secció.
25: El diari Marc exclama en portada al Bernabéu no perdona i fa una xiulada monumental a un Mbappé que esclata contra l'Arbeloa. El diari assegura que el madridisme va castigar els seus cracs assenyalant-los i Alfredo Relaño està sorprès per la xocant i espontània aparició, diu, de l'estrella francesa a la premsa i lamenta més llenya al foc.
1: Las titule la bronca final i parle de xiulada descomunal. Tomás Roncero sosté que la nit d'ahir va ser un glop amarg per un Madrid que no aconsegueix tenir un dia tranquil. Afirma que el divorci entre Arbeloa i Mbappé és del tot irresoluble i conclou: una pena que baixi la temporada, que se salvi qui pugui.
24: El País publica un joc de contrastos. Per una banda, titula xiulada Vinicius i Mbappé, i per l'altra il·lustra la notícia amb una imatge de Florentino amb els braços alçats, ovacionat a la grada del Bernabéu, acompanyada del següent text: la seguretat del Madrid impedeix que es mostrin pancartes contra el president.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Passava a la grada i no pas sobre la gespa, i el mateix diari Miquel Trias també és sucapà i adverteix Florentino dient-li la presidència del Madrid crea addicció. I les addiccions són perilloses.
2: I el periòdico Carme Barceló creu que en les últimes hores hem vist com Florentino s'ha tret la careta i ens ha permès conèixer qui és de debò, i ella mateixa el descriu com un megalòman, prepotent i masclista, que està acostumat a tenir tothom al seu voltant abaixant el cap i que dispara a trets contra tothom que no li agrada.
3: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera. Escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
4: Futbol a banda, avui també és notícia arreu del món la trobada entre Donald Trump i Xi Jinping a la Xina. La majoria creuen que han acostat posicions, però que encara hi ha evidents diferències.
5: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
6: Als Estats Units, el Wall Street Journal afirma que la visita oficial de Trump a la Xina està coreografiada i emmascara grans diferències entre els dos països, i afegeix que tant la Xina com els Estats Units poden haver desescalat la tensió de la guerra comercial de l'any passat, però que l'estructura que fonamenta la relació no ha canviat i el desacord, per tant, persisteix.
7: També el New York Times observa que mentre Trump i Xi Jinping s'elogien mútuament en públic, l'ambient ha estat més tens en les converses formals a porta tancada.
1: El Washington Post també parla de tensions, en aquest cas pel suport militar dels Estats Units a Taiwan. Taiwan, recordem, una illa que la Xina continua reclamant com a seva.
6: En canvi, la premsa xinesa ho veu radicalment diferent. Allà tots els titulars són positius, dominats pel discurs oficial, i coincideixen a celebrar el nou impuls i el posicionament industrial de Pequín.
7: I a casa nostra, l'editorial de La Vanguardia creu en cada moment el to de la cimera és positiu perquè tots dos líders busquen estabilitzar les relacions. Ara bé, també deixen clar que cap dels dos pot amagar les tensions, els greuges i les sospites acumulades des de fa tants anys. A més, posen el focus en Taiwan, asseguren que Xi Jinping va llançar una advertència contundent i que la independència d'aquesta illa podria causar una guerra.
1: I a Madrid, El Mundo afirma que Xi va convertir la cimera en una demostració de força culminada en una amenaça directa.
8: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, Foxbox i després directe al restaurant.
9: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Acti per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
4: Què ens ha sorprès avui llegint els diaris?
6: Que el diari Ara està il·lustrat exclusivament amb còmics. Ai, avui. Sí. Coincidint amb el còmic de Barcelona, el diari ha substituït aquest matí totes les fotografies de l'edició per vinyetes del fons de còmic de la Generalitat de Catalunya. Fullejant-lo gaudireu, per exemple, d'antigues vinyetes del Patufet o d'il·lustradors com el Picarol o Feliu Elies.
4: 21 minuts i les 8 del matí.
10: Bon dia.
4: Què passa, Ponge?
10: Doncs mira que avui molts ens escolten des del cotxe, anant cap a la feina o des de casa, cadascú té les seves rutines, però hi ha una cosa que segur que coincidim al 100%. Quan es tracta de fer una gestió del banc, tant és on ens trobem, a tots ens agrada que sigui el més fàcil, còmode i segura possible. Oh, sí. Per això, a CaixaBank tenen una nova aplicació, més intuïtiva, més completa i amb recomanacions personalitzades segons els hàbits de cadascú. Perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. Més informació a caixabank.cat.
4: Minuts i les 8.
11: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
12: Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 21 de maig. Coneix de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
13: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més...

0: de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
1: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4. Des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
2: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
4: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
5: Doncs tant com vulgui bussejar.
4: Genial. I quant d'oxigen queda?
5: El que vulgui, també.
4: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
5: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
4: I quants de cetacis?
5: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
6: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
9: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
10: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
11: 17 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevistarà aquest matí, el Xuxu?
12: Aquest matí, els propietaris de restaurants que serveixen el cafè amb bastonet de cartró i no cullereta per remenar-lo, si llegeixen l'article de Maria Nicolau a El País. Escriu: gràcies a la seva incapacitat per oferir qualsevol resistència contra qualsevol massa de líquid, hom pot experimentar l'aventura de furgar amb un palet la bassa d'aigua inerta que dorm en el fons d'un pou abandonat. I afegeix: capaç de travessar una tasseta de cafè de banda a banda 20 vegades sense provocar la més mínima tremolor. Això sí, és biodegradable.
11: Totalment d'acord. Totalment d'acord amb la Maria Nicolau. I després un dia parlarem d'una altra cosa. Però que ara et mataran, també. Jo també em foto amb uns jardins que dic, hòstia, pensava que eren margarites i em foto amb els de cactus. Que és... Jo el trobo molt bé, però molt, molt. El tema del sucre moreno. Ara, hi ha gent que som de sucre blanc. Poquet, però blanc. No cal que ens foteu el moreno tot el dia. Ja està, fins aquí. A qui tampoc li agradarà avui llegir el diari?
13: A Jordi Ramos, en concret, l'article de Lluís Pellicer, que també està escrit al País, diu que el Festival d'Eurovisió va camí de la irrellevància perquè és presoner de les seves decisions sobre Rússia i Israel. Escriu: aquesta contradicció el porta a ser incapaç de resoldre el seu gran dilema, continuar fingint que és apolític o acceptar que no ho és, i alerta sobre les conseqüències catastròfiques que tindria la marxa dels països nòrdics.
11: Martí Esteve, bon dia.
14: Bon dia.
11: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
14: Que els científics han confirmat que l'antivirus pot reduir la mida del penis fins a 7 centímetres. Sí, és el que assegura un missatge a Twitter que ja ha acumulat 3 milions de visualitzacions, però evidentment és fals, i l'afirmació de fet prové d'un perfil paròdic. Ho explica Infoveritas.
11: Mònica Usar, bon dia.
15: Bon dia.
11: Una serp invasora, noia, amenaça d'extingir la sargantana pitiusa.
15: Sí, l'espècie invasora va arribar a Eivissa fa gairebé 20 anys a través de la importació d'oliveres i ja ocupa un 90% de l'illa. Ja s'ha detectat també a Formentera i pot nedar fins als 40 illots on viuen poblacions úniques de sargantana pitiusa. La desaparició de la sargantana suposa perdre un emblema cultural, a més de funcions clau per la natura i l'agricultura. L'estudi l'ha liderat el CREAF i en podreu llegir més detalls a RAC1.cat.
11: Lluna Belani, bon dia.
16: Bon dia.
11: Quines són les ciutats de Catalunya on es cobra més?
16: Viladecans lidera el podi amb un salari anual mitjà de 38.190 euros, una mica per sota, amb un sou mitjà de 37.686 euros a l'any, i a Sant Cugat del Vallès. I en tercer lloc hi trobem Esplugues de Llobregat, on els habitants cobren 36.783 euros de mitjana.
11: I atenció, perquè ja està en marxa la recerca de... del pròxim James Bond.
14: Sí, segons informa Variety, Amazon ja ha començat les audicions d'actors per trobar el substitut de Daniel Craig en el paper del mític agent 007. L'encarregada del càsting és Nina Gold, que ja va dirigir el de Joc de Trons o The Crown, per exemple.
11: Per cert, Martí, què és millor, dutxar-se al matí o dutxar-se a la nit?
17: Doncs depèn del que vulguem.
11: La... Sí, gràcies.
17: Sí, bueno. Tu ets més de matí o de nit?
11: Sí, jo de matí.
17: De matí, jo també.
11: No puc sortir de casa sense dutxar-me, per l'amor de Déu.
17: Doncs mira, la Razón ha consultat diversos experts que asseguren que dutxar-se 90 minuts abans d'anar a dormir accelera un 36% la conciliació del son.
11: 90 minuts?
17: Exacte, una hora i mitja abans d'anar a dormir.
11: Ah.
17: Durant 90 minuts, no. Home, si no l'aigua... Exacte, això ajudaria a conciliar el son. En canvi, al matí ens ajuda, evidentment, a despertar-nos, però ha de ser una dutxa ràpida, de 3 o 4 minuts, amb aigua tèbia i acabant amb un cop d'aigua freda.
11: És el que faig.
17: Doncs si no ho fessis així, podries ressecar la pell. Així que,
11: miqueta, potser una mica més de 3 o 4 minuts, però bueno, sempre amb el cop d'aigua freda. Ruptura imminent a Wall Street.
18: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
16: Sí, entre les dues de les grans empreses tecnològiques, Apple i OpenAI, la companyia del xat GPT. La segona acusa la primera de no integrar prou la seva tecnologia als seus dispositius, de no generar els ingressos esperats i de perjudicar la seva imatge de marca. I Apple acusa OpenAI de falta de privacitat i de robatori de talent. De fet, el cas podria acabar als tribunals.
19: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
20: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
21: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
11: Anem a les xarxes.
22: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
11: Amb el Guillem Terrés, bon dia.
23: Bon dia. L'altre dia vaig trobar un post a Instagram que parlava del retorn de l'iPod. Explicava que la generació Z ha augmentat en un 30% la compra dels iPods reacondicionats en els últims 2 anys. Deia que des que Apple va deixar de produir-los el 2022, els nascuts entre el 96 i finals del 2000 estan recorrent aquests models per poder tenir l'experiència de simplement escoltar música. Sense missatges, sense xarxes, sense distraccions. Només música. Aquest cas és només un exemple de com les xarxes han potenciat no només l'estètica dels 2000, amb el retorn de la PSP, de la Nintendo DS o dels mòbils antics tipus Nokia, sinó també el retorn dels objectes físics i, sobretot, estètics. Les llibretes de pell, els discos vinils, els rellotges antics o les càmeres analògiques. La màxima expressió d'aquest moviment són els auriculars de cable, que la seva venda ha repuntat per primera vegada després de 5 anys de caiguda. En una espècie de retorn a l'estètica dels 2000, la generació que ha crescut tenint-ho tot a una sola pantalla ara ha començat a buscar dispositius que fan una sola cosa i la fan bé, sense distracció i, sobretot, tenint molt en compte l'estètica. Aquesta estètica que, de fons, reforça el desig de tornar a tenir experiències més simples, limitades i físiques.
22: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata... Chocolata.
11: La notícia freak.
24: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
11: Hola, Jordi Somull, bon dia.
25: Bon dia. A Londres es va celebrar ahir el Bald Fest, la festa de l'orgull dels calbs. Al barri del Soho, tots els calbs van tenir cervesa gratuïta i també s'oferien rapats gratuïts a tots aquells amb cabells escassos que volguessin fer el pas de rapar-se del tot. Una enquesta recent va revelar que la majoria d'homes amb problemes capilars se sentien molt millor després d'afaitar-se el cap.
11: Ah, sí?
25: Sí, sí.
11: No tinguis idees, eh? On hi ha salmó aquest matí?
25: A Vanitatis, on llegim que Miranda Rinsburger, la dona de Julio Iglesias, i dos dels seus fills ja són a la seva mansió d'Ohen, a Màlaga, on, com cada any, hi volen passar gran part de l'estiu. Sí, segons Vanitatis, la família Iglesias Rinsburger ha decidit començar abans la temporada estival. A Julio, però, l'entorn diu que ni està ni se l'espera.
11: I avui que és Sant Isidro Labrador... Avui Sant Isidre és l'aniversari de...
25: El cantant i compositor Pau Vallvé, festes de fa temps d'èpoques glorioses del passat, que fa 45 anys, l'humorista i presentador de televisió El Gran Wyoming, 71 anys, i el músic i compositor Mike Oldfield, Get to France, Mary Queen of Chant, Will They Find You, fa 73 anys.
0: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
1: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
0: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
1: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
0: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
1: RomautoNissan.com.
11: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui divendres, Martí?
14: La de La Vanguardia, que entrevista John Armstrong. És escriptor i filòsof en cap de The School of Life, que té gairebé 10 milions de subscriptors a YouTube. El seu últim assaig parteix d'una reflexió. Si tots desitgem l'amor, per què és tan difícil trobar-lo i encara més conservar-lo? Ell advoca pel realisme amorós. Diu que perquè l'amor duri, necessitem una visió precisa de nosaltres mateixos, acceptar les imperfeccions de l'altre. I és aquí on comença l'amor adult.
2: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
3: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
11: I avui per les 8, sabíeu a aquesta hora els professors de les comarques de Lleida, del Pirineu i de l'Aran tallen a aquesta hora la Nacional 240. Anem cap allà. Karen Alfonso, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, fa poc més de 10 minuts els docents de Lleida han començat a tallar a la rotonda de la Nacional 240 que connecta la ciutat amb la 22 i la 2. Han tallat tots els punts d'entrada a aquesta rotonda amb escombraries i cadires i taules d'escola. A poc a poc van arribar més professors, però ara ja en comptem més d'una de 200 i els cotxes, els Mossos d'Esquadra els van redirigint com bonament poden perquè surtin d'aquest embús.
11: Molt bé, tornem més tard. Gràcies, Karen Alfonso. Fins ara. 7 minuts i les 8.
5: RAC 1. Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
26: Algun dia tenir el meu propi piset.
27: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
5: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Renoi. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Rafic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
29: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
30: Hola, com va?
31: Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament estava mirant a internet.
30: Mira, millor pregunta a la teva infermera.
32: Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, millor pregunta a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
33: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
34: I què?
33: Negra nit.
34: Uf.
33: I perduda no sé on.
34: Oh.
33: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
35: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
36: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
37: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
36: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
38: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
39: Hola, bon temps! És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte! I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
40: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te
0: i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
6: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
7: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11: 4 minuts i les 8. I aquesta hora la notícia de la qual no es parlarà prou, amb el Marc Artigau. Avui, l'hostilitat més artificial.
8: Un estudi de la Universitat de Lancaster conclou que el ChatGPT pot acabar utilitzant un llenguatge agressiu i fins i tot insultant quan se l'alimenta amb discussions reals carregades d'hostilitat. De fet, fa poc vaig descobrir que un alumne li demanava a la seva intel·ligència artificial que li parlés malament, faltant-li el respecte. Diu que així estarà capacitat per la vida real. Vol que l'amenaci, entraré al teu correu i faré públiques aquelles fotografies. Com serà l'hostilitat artificial? Tindrà la mateixa efectivitat que la humana? Com serà que una IA ens faci xantatge? Tindrà pietat de nosaltres? Serà comprensiva? Crec que seguiré l'exemple del meu alumne i em buscaré una IA que em tracti amb menys preu. Al capdavall, els dies que estic més emboirat, intueixo que potser hi ha més humanitat en l'algoritme que no pas en la cèl·lula.
11: Hi ha 3 minuts per les 8.
9: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
11: Amb la Vinaixa.
10: Titular, Festival de la Cançó d'Eurovisió 2026. Lloc, Viena, la ciutat del vals, on demà es celebra la 70a edició del concurs musical més gran del món, un poti-poti d'estils i coreografies infinites. Ara fet 50 anys que el quartet britànic Brotherhood of Man ens van petonejar amb Save Your Kisses for Me. Bon

0: Avui parlarem d'espàrrecs amb en Jaume Gallard, agricultor d'en Matdier Origen. Es pot notar la diferència de sabor entre les seves varietats?
1: Doncs tots venen de la mateixa planta. Les varietats són el resultat de com es cultiven. Els blancs, més tendres i dolços, creixen sota terra, i els verds i morats, intensos i cruixents, a l'aire lliure.
2: A Matdier Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: Amb l'aplicació de RAC1 tens tot a cop de clic.
4: Descarrega.
3: Podcast exclusius.
4: Streaming.
3: Doble reproductor RAC1 i RAC més 1.
4: Contingut a la carta.
3: I escolta el que vols, quan ho vols.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: si parlen, per què parlen? I si no parlen, per què no parlen? El problema no són ells, som nosaltres que, depenent del que parlen, que parlin, i depenent del que parlen, que callin. La pregunta és, poden els futbolistes d'elit donar opinions sobre política? El contrast entre els casos de Lamine Yamal i Kylian Mbappé és molt revelador sobre com percebem la intervenció política dels esportistes segons el conflicte, el context i fins i tot la geografia emocional mundial. En el cas de Lamine Yamal, el gest de mostrar una bandera de Palestina a la rua de dilluns passat s'ha interpretat des d'Israel com un posicionament contra Israel i fins i tot com una legitimació indirecta dels terroristes de Hamas. El missatge del ministre d'Exteriors israelià Katz no va tant contra el jugador com contra el símbol que representa avui Palestina en el debat internacional. És una lectura maximalista. Qualsevol mostra de solidaritat amb Palestina és assimilada com una hostilitat cap a Israel. En canvi, quan Kylian Mbappé es posiciona contra l'extrema dreta francesa, com va fer aquesta setmana a la revista Vanity Fair, el debat queda dins del terreny democràtic europeu. Marine Le Pen ja li va contestar ahir, ja l'ha criticat, sí, però ningú l'acusa d'incitar l'odi o de donar suport al terrorisme. El marc és completament diferent, és un desacord polític intern, no un conflicte global bèl·lic carregat de trauma, de víctimes civils i de polarització. Hi ha també una altra diferència molt important. Mbappé fa un discurs explícitament ciutadà, defensa el dret dels esportistes a opinar políticament i ho vincula al futur del seu país. Lamine, en canvi, fa un gest simbòlic, no un discurs articulat. Això, evidentment, el que fa és deixar molt espai perquè altres interpretin el seu missatge. Però el debat de fons és el mateix, el que deia al començament, fins a quin punt volem esportistes compromesos, perquè sovint se'ls celebra quan defensen causes considerades, entre cometes, correctes pel consens majoritari, però en canvi els qüestionem quan entren en terrenys geopolítics divisoris. També és interessant la reacció de l'entrenador del Barça, Hansi Flick. Reflecteix la incomoditat de molts clubs grans. Això del futbol global vol icones comercials universals i no, en canvi, figures polítiques. Però això és cada vegada més difícil. Els futbolistes actuals no només són esportistes, són altaveus globals amb centenars de milions de seguidors. I aquí apareix una certa contradicció occidental. Quan un esportista parla contra el racisme, l'extrema dreta o pels drets socials se'l presenta sovint com a valent. Quan parla sobre Palestina, el marge de tolerància pública es redueix dràsticament. No perquè sigui un tema sigui més polític, no, sinó perquè el conflicte israelià-palestí continua sent probablement el tema més sensible i explosiu de la política internacional contemporània. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi és divendres, 15 de maig del 2026.
2: Ja avui s'espera un dia de temps insegur, amb xàfecs a moltes comarques, sobretot Girona, Barcelona, Pirineu i Prepirineu, cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres, temperatures més baixes i vent.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ara mateix tenim un tall a causa d'aquestes mobilitzacions del professorat que deixen tallada a l'altura de Lleida l'ANA 240.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: De seguida parlem del quart dia consecutiu de mobilitzacions de mestres i professors, en aquest cas dins del marc del que són les comarques de Ponent, de l'Aran i del Pirineu, però també anirem a l'Orient Mitjà, perquè tal com explicàvem al davantal, Lamine Yamal s'ha convertit en l'asa dels cops de la dreta israeliana pel seu gest a favor de Palestina. Però abans, sembla com si el Real Madrid vulgui continuar la seva descomposició. Després d'una setmana d'incendis a cada cantonada, d'una convocatòria d'eleccions improvisada, correcuita i de les declaracions esperpèntiques de Florentino Pérez, ara resulta que Kylian Mbappé s'ha afegit a la festa. Si us pensàveu que la crisi al club blanc no podia ser més profunda, us equivocàveu. Ahir, el davanter francès, icona global del futbol, va reaparèixer per atiar encara més el foc. L'estrella del Real Madrid va assenyalar públicament l'entrenador Álvaro Arbeloa per fer-lo sortir de suplent en la victòria 2-0 contra un equip que ja és a segona, l'Oviedo. El davanter francès no va pair gens bé que un jugador del planter, Gonzalo, li passés pel davant, i en acabar el partit va obrir la caixa dels trons amb unes declaracions buscant la premsa de Madrid que han tornat a sacsejar al vestidor del Bernabéu.
1: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo, al final acepto y juego el tiempo que tengo al jugar. Y yo pienso que ha jugado bien, he dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
0: Però, a diferència d'altres cops, aquesta vegada Álvaro Arbeloa no s'ha mossegat la llengua. La seva roda de premsa d'ahir va ser la més distreta de la temporada perquè va decidir que ja n'hi havia prou d'encaixar cops amb estoïcisme. Quan li van preguntar per les declaracions de Kylian Mbappé, Arbeloa el va desmentir de dalt a baix.
2: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, pero no, pues no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No sé, no m'habrà entendido bien o... La verdad es que no sé muy bien qué decirte.
0: Álvaro Arbeloa. Cada vegada que dic Álvaro Arbeloa, obro el parèntesi, com comentava aquest matí a les 6 del matí, em recordo cada més la competència amb l'Arbeloa i la intel·ligència artificial. Arbeloa va anar pujant el to durant la roda de premsa i va acabar recordant que mentre s'assegui la banqueta del Real Madrid serà ell, y només ell, qui prendrá las decisiones.
2: Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días, pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen, si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
0: Però espereu-vos que engaria més. Arbeloa també va insinuar que Kylian Mbappé va esborrar-se del partit contra el Barça de diumenge passat.
2: Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar, sobre todo porque no es una final, no es un partido de vida-muerte, porque creo que Gonzalo el otro día hizo un gran trabajo.
0: Ara bé, malgrat la contundència d'Álvaro Arbeloa, és possible que Kylian Mbappé no hagi ni sentit la roda de premsa del seu entrenador. Atenció, la raó és aquesta.
1: Y después yo no miro la rueda de prensa del míster, de lo que dice. Yo tengo la tele francesa, no tengo la tele española en casa, o al final yo no veo lo que, no sé lo que ha dicho.
0: Yo tengo la tele francesa, yo no veo la tele española en casa. Per declaracions com aquesta, Kylian Mbappé va ser el futbolista més escridassat i xiulat en l'esperat retorn del Real Madrid davant la seva afició. El Bernabéu va registrar la pitjor entrada de la temporada, però tot i així es van sentir xiulets a Mbappé, sobretot a Mbappé, però també a Vinícius, a Bellingham i a Carreras, abans del partit, malgrat els esforços de la megafonia que anava tota pastilla. Després del duel, Mbappé va treure ferro i va voler aclarir que tenia permís del club per fer la famosa escapada a Itàlia mentre es recuperava de la lesió.
1: La cosa de no estar en Madrid tenía la autorización del club. Yo pienso que no fue el único jugador de la plantilla que no jugó, que no estaba en Madrid. Yo no entendí lo que dice la gente, pero hay que aceptar. Yo pienso que para un futbolista no hay siempre que entender, hay que aceptar y ir adelante y pasar y cambiar la situación, porque yo pienso que puedo cambiar esta situación fácil.
0: Florentino va ser l'altre protagonista d'un partit que sobre la gespa era intranscendent, com que encara no ha dimitit oficialment. Ahir va seure's a la llotja com si res, però abans del xiulet inicial es va enfrontar a un aficionat que li recriminava el rendiment esportiu de l'equip. La seguretat del Real Madrid també va haver de retirar dues pancartes crítiques amb Florentino Pérez i posaven Florentino vés-te'n ja i Florentino culpable. Segons la COPE, el personal se les va endur perquè no estaven fetes d'un material ignífug ni disposaven del certificat corresponent. Mira per on. La xulada del Bernabéu i la trifulga entre Arbeloa i Mbappé agreugen encara més la profunda crisi que viu el Real Madrid. Avui els diaris de la capital d'Espanya ho lamenten i els catalans, en canvi, evidentment, hi sucampà. Se'ls ha llegit l'Albert Pedrol.
3: El diari Marca exclama en portada el Bernabéu no perdona i fa una xulada monumental a un Mbappé que esclata contra Arbeloa, i Alfredo Relaño està sorprès, diu, per la xocant i espontània aparició de l'estrella francesa a la premsa i lamenta més llenya al foc. El diari As Tomás Roncero sosté que la nit d'ahir va ser un glop amarg per un Madrid que no aconsegueix tenir un dia tranquil, afirma que el divorci entre Arbeloa i Mbappé és del tot irresoluble i conclou: una pena que baixi la temporada, que se salvi qui pugui. I El Mundo escriu que a la nit del plebiscit ni la megafonia aixordadora amb la coberta de l'estadi tapada va aconseguir apagar el descontentament del madridisme, especialment amb Mbappé, i acompanya la crònica del partit d'ahir amb una foto de Florentino discutint-se amb un aficionat. I a Catalunya, Mundo Deportivo titula en portada "Esbroncada històrica Mbappé i estripada del francès". Santinoll es pregunta per què el jugador insisteix a riure constantment en aquests dies de crispació, i en pàgines interiors del diari afegeix que Mbappé va deixar clar que la sintonia és nula a Arbeloa i que ell volia Xavi Alonso. El diari Sport titula "Incendi Mbappé" i assegura que després de tot el que ha passat aquesta setmana resulta que la gran bomba encara havia d'esclatar, i a l'esportiu Carles González qualifica el Real Madrid de polvorí.
0: Les ràdios de Madrid també han aprofitat les últimes hores per passar comptes amb Florentino Pérez. El president va carregar torria dret contra els mitjans fa dos dies, i aquesta nit Juanma Castaño a la COPE li ha preguntat com pretén que amaguin aquest nou sidral en Mbappé.
4: ¿Qué quiere Florentino Pérez cuando reclama de manera pública y a veces incluso echando a la gente encima, cuide al Real Madrid? ¿Qué tenemos que hacer ahora, presidente? ¿Obviar esto que está pasando? ¿Usted cree que se le puede esconder a los socios esto que está ocurriendo? Acaba de pasar en directo. Ha ocurrido en el Bernabéu después de una victoria del Real Madrid. El principal jugador, el jugador más caro de la plantilla y el entrenador acaban de destapar un enfrentamiento público que, por cierto, Arbeloa ha dicho que no es el único enfrentamiento con los jugadores. Si el problema no es la temporada en blanco, el problema no es que el Real Madrid no haya ganado la Champions ni la Liga, es que es evidente que un equipo puede perder. El problema es este. El problema del Real Madrid es todo lo que está pasando ahí dentro. Y no contarlo es ser un mal profesional y faltar a la verdad. Así que es usted el que tiene que cuidar al Real Madrid, no los medios de comunicación.
0: En canvi, Manu Carreño a la SER creu que l'intercanvi de retrets entre Mbappé i Arbeloa constata que el problema del Real Madrid és el vestidor i no pas la llotja.
5: El problema del Real Madrid no está en las urnas. Aquí el problema no lo tiene Florentino Pérez. El problema, y gordo, y bastante más después de lo de esta noche, está en el vestuario. Esta noche ha salido Kylian Mbappé a dejar a Arbeloa, que sabe que se va, a los pies de los caballos. Muy mal por parte de Mbappé. Un Arbeloa que está en su derecho de sentar a Mbappé o a quien quiera. Pero estamos en lo mismo. El problema está en que los jugadores creen que son los que mandan. Conclusión: pelea de gallos en el vestuario. Vinicius, ahora muy bien con Arbeloa, antes muy mal con Xavi Alonso. Mbappé, antes muy bien con Xavi Alonso, ahora muy mal con Arbeloa.
0: I finalment Josep Pedrerol des del Chiringuito aplaudeix Arbeloa per no amagar-se després de l'assenyalament públic d'Mbappé.
6: Es muy llamativo lo que ha pasado entre Arbeloa y Mbappé. La frase de Mbappé es llamativa, ¿eh? Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla. Y contesta Arbeloa: no lo sé. Tal vez marcó más goles en la primera mitad que en la segunda mitad de la temporada. Escuchamos a Mbappé enseguida, pero Arbeloa, ya era hora.
0: De tot l'incendi que viu el Real Madrid, escoltem el comentari que signa el cap d'esports de RAC1 i col·laborador del món RAC1, Joan Lluís García.
7: Benvinguts al Real Madrid de Florentino, Mbappé, Vinicius i Álvaro Arbeloa. Dit d'una altra manera, benvinguts al nou Barça dels 80, on mai saps d'on pot caure la següent crisi. I és que els fets que em disposo a enumerar han passat tots en l'última setmana. El capità Fede Valverde acaba a l'hospital amb una commoció cerebral en una baralla amb un company. Un Barça sense la minfa història guanya la Lliga a la cara del Madrid. Segona temporada en blanc. Florentino Pérez protagonitza la roda de premsa més delirant que un president d'un club de futbol hagi fet mai a Espanya. I això a la Lliga de Núñez, Jesús Gil o l'Opera té molt de mèrit. De fet, diu que es dona de baixa a l'ABC, evidencia el seu masclisme, anuncia eleccions i posa a primera línia mediàtica un opositor desconegut pel gran públic. I per si no n'hi havia prou, l'endemà hi torna en una entrevista de pandereta. I davant d'aquesta situació, en Bernabéu Far clava una sonora xiulada a tots plegats, al president, als jugadors i a l'entrenador, i també a la màxima estrella, que després, davant la premsa, es diuen de tot. I per apagar aquests incendis, el president té la brillant idea de portar un piròman portuguès, que és el més salvatge que han conegut mai a Chamartín. I mentrestant, a 600 quilòmetres, l'oasi català. un president ratificat amb un suport rotund a les urnes, un entrenador que és el guia del barcelonisme dins i fora del camp, una plantilla jove que somriu i que fa trempar l'afició. Els aixeques recupes fa dies que no entenem res de res, oi, Basté?
8: No, certament no. L'única bona notícia pel Madrid és que va guanyar 2-0 l'Oviedo, l'únic equip ja oficialment de segon. A les altres dues places encara se les disputa mitja dotzena d'equips perquè la lluita per la permanència continua extraordinàriament encesa. I aprofitant, encara que estàvem parlant d'aquesta crisi del Madrid, aprofitem també per dir que a falta de dues jornades pel final, el Girona ha tancat aquesta avantpenúltima fora del descens pels pèls després d'empatar un contra la Real Societat a Montilivi. L'equip català va fer un dels millors partits de la temporada i va mereixer clarament guanyar, però finalment només va poder treure un empat i ara té un punt de marge sobre el descens que marca el Mallorca. Tot i que la Real Societat va avançar-se, Estuani va tornar a salvar l'equip amb la derrota amb un gol a 25 minuts pel final. Era Montilivi i Miquel Agut.
9: El Girona encara és viu i Mitchell només tenia una cosa al cap.
10: Solo quiero llegar a l'Elche rezando para que tenga la opción de depender de mí mismo. Y eso pasa por ganar o empatar, seguro.
9: Un desig que en cas de derrota diumenge al Metropolitano serà concedit si el Llevant Mallorca no s'acaba amb empat. Falten dos partits i tota ajuda és poca.
10: Hay un porcentaje de que Dios está ahí, dice que entre o no la pelotita, pero ese porcentaje nosotros tenemos que subirlo, tirando como hoy 24 veces. Es una de las maneras de que ese Dios nos acerque a la salvación.
9: I va reconèixer que evita mirar els partits dels rivals directes.
10: Yo ayer no dormí, no quise ver ningún partido, me puse una película, me dormí, me desperté, me dormí, me desperté, me dormí, me desperté, y a las 8 de la mañana estaba en pie en la ciudad deportiva.
9: I així seran les dues jornades taquicàrdiques que queden. Per cert, la sèrie que mirava era Succession.
8: De l'empat del Girona i el nou gol salvador de Cristian Estuani, escoltem el comentari que signa el director del Superesports de RAC1 i col·laborador del món a RAC1, Xavi Puig.
11: Avui no treballaré gaire. Dimarts ja explicava això. Cristian Ricardo Estuani Curbelo, de Tala, al departament de Canelones, a l'Uruguai, 39 anys, i el gol com una manera d'entendre el futbol. I què és el més important del món del futbol? El gol, infiltrat, com va explicar Mitchell al genoll. És igual, gol. Va tornar a demostrar que hi ha molt pocs jugadors al món que rematin millor de primeres dins l'àrea que ell. Va tornar a demostrar que en un equip sense gol com el Girona, l'uruguaià és imprescindible i ho ha de ser a la pota coixa, infiltrat o com sigui, en les dues jornades que queden. Té gol i té ànima, esperit, caràcter, molt i molt necessaris quan la pilota crema, quan t'apropes a l'abisme i l'infern comença a escalfar massa. Diumenge al Metropolitano, un altre final. El Girona no va guanyar, que és el que volia, però el Girona depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència, sigui a Madrid o d'aquí 10 dies a Montilivi contra l'Elx. Estuani, gràcies. Diumenge, Canelones i gol. I dilluns, a repetir comentari.
8: Ahir també es va jugar un València, un Rayo 1. Ara queden dues jornades pel final, com dèiem. Diumenge es disputarà de manera gairebé unificada la penúltima. Tots els partits seran a les 7 de la tarda, repetim aquest diumenge, demà passat, menys el Barça-Betis, que començarà més tard, a un quart de 10 de la nit. Abans recordem també que l'Espanyol jugarà al camp 2-1 i el Girona el de l'Atlètic de Madrid. Tots aquests partits, tota la tarda, aquí a RAC1. Un quart tocat de 9 del matí, la crisi galopant al Real Madrid i el tram final de la temporada agònic del Girona i de l'Espanyol no eclipsen l'altra gran notícia de les últimes hores, el pols que bona part dels mestres i professors del país mantenen amb el govern català. Els docents no aixequen el peu de l'accelerador i avui tornen a la càrrega amb més mobilitzacions de després de la vaga nacional de dimarts, la territorial de dimecres al Penedès i al Baix Llobregat i la d'ahir dijous a les comarques de Girona i de la Catalunya Central. Aquest matí li toquen el torn a les de Lleida, el Pirineu i l'Aran. Els sindicats mantenen les convocatòries perquè les negociacions amb el govern continuen encallades. De fet, la reunió d'ahir a la seu del Departament d'Educació, com us explicàvem aquí al Món RAC1, només va servir per constatar que les posicions dels uns i dels altres encara estan allunyades. La consellera Esther Niubó va escarrapar un sol compromís dels sindicats, la voluntat de tornar-se a trobar dimarts vinent. És a dir, tot i la falta d'acord, de moment ningú s'aixeca de la taula. Ara entrem en detalls, però abans, com que els sindicats volen arribar a la segona ronda de negociacions encara més força, avui tornen a exhibir múscul amb la tercera jornada consecutiva de vagues territorials. Serà un altre matí d'aules buides i talls de carreteres, aquest cop concentrats a la demarcació de Lleida. Anem a actualitzar l'última hora. Des d'aquesta zona, des de Lleida, informa Karen Alfonso. Karen.
12: Més d'un centenar de 200 tallen des de fa més de mitja hora la Nacional 240, la rotonda a l'alçada de l'Església de Montserrat. Una carretera que connecta Lleida amb la 22 i la 2. Ho han fet en dos sentits, amb escombraries, cobdillers i taules. Precisament fa pocs minuts han començat a cremar una banda d'aquesta rotonda, taules, cadires i llibres. Els Mossos d'Esquadra ja han redirigit tot el trànsit. Ara han començat a pintar el terra de la rotonda, canten, criden i demanen que la consellera no reuneixi amb ells amb les mans buides.
0: Sapiguem si aquests talls de carretera tornen a empantanegar la xarxa viària de Catalunya. Des del RAC anem a comptar cotxes, com cada dia. Ferran Aràndiga informa.
13: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb tranquil·litat en quant a accidents i avaries, però tot i així, com acabem de sentir, tenim un tall per a aquestes mobilitzacions del professorat a la N240 de ja fa una estona a l'entrada de Lleida, en els dos sentits de la marxa i que obliga a obrir desviaments senyalitzats provocant fins a 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, també tenim força col·lapse als voltants de Barcelona. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, que implica moltes retencions també en sentit sud a l'altura de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Ara mateix també l'entrada des del Llobregat, precisament, continua amb fortes retencions, també per la A2 i la B23 des de Sant Feliu cap a Barcelona. També al Vallès trobem retencions habituals a la AP7 entre Mollet i Barberà, en direcció a Tarragona, i a la C17 i C59, amb 2 quilòmetres de congestió a Parets i Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia, Ferran. Mentrestant, la setmana que ve els sindicats programaran encara més protestes. De fet, el calendari de mobilitzacions fins a final de curs està farcit, amb dues vagues nacionals més i un grapat de territorials, l'USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària, la Intersindical i la CGT. Només es plantegen desconvocar-les si el departament accepta pujar el sou als docents, reduir ràtios i dedicar més recursos als alumnes amb necessitats especials. Ahir, en la reunió, la consellera Esther Niubó va obrir la porta per primer cop a estudiar millores salarials que vagin més enllà de les que va acordar amb l'UGT i a Comissions Obreres i confia presentar una proposta dimarts que ve que costi posicions. Però als sindicats se'ls acaba la paciència i avisen que, si surten de la propera reunió sense novetats tangibles, s'aixecaran de la taula. Eudald Martínez.
14: Conselleria i professors van sortir de la reunió d'ahir amb sensacions totalment oposades. El departament celebra que els sindicats hagin tornat a la mesa i intenta seduir-los amb més recursos per l'escola inclusiva. Ahir els va anunciar un reforç de més de 1.000 persones pel curs que ve, 650 d'elles per atendre l'alumnat amb necessitats. El secretari de Millores Educatives, Ignasi Jiménez, diu que ara miraran d'avançar en qüestions laborals, sense precisar, però, si això es tradueix en un augment de sou.
15: Hem de trobar necessàriament els marges necessaris per dur a terme totes aquelles mesures que signifiquin una millora significativa en les condicions laborals. I estem estudiant diferents fórmules i mesures.
14: Els sindicats, però, no són tan optimistes i llancen un ultimàtum. Ho deien Yolanda Segura, Ignasi Fernández i Laura Gené, portaveus d'USTEC, professors de secundària i la CGT, respectivament.
16: Vinguin amb una proposta concreta que situï també el tema salarial i que comencem per aquest tema.
17: Si no la rebem o la considerem insuficient, no assistirem a la propera mesa de negociació.
18: És un insult a totes les persones que s'estan mobilitzant. No serveix de res que el govern demani perdó, però després no treballi.
14: Els sindicats també demanen al departament que elabori un calendari clar de les negociacions.
0: Aquesta negociació als despatxos del Departament d'Educació coincidia amb una altra jornada de mobilitzacions massives. Ahir les comarques de Girona i de la Catalunya Central es van sumar a la vaga el 21% dels mestres i professors de la zona, segons el departament, però més de la meitat si fem cas dels números dels sindicats majoritaris. Només a Girona, entre 4 i 8.000 docents es van manifestar a la plaça Catalunya. Informa Bàrbara Julbe.
19: Les protestes van arrencar a primera hora del matí amb diferents marxes lentes des de punts diversos d'arreu de la demarcació. Van desembocar totes a la plaça Catalunya, on els manifestants van fer un esmorzar popular. Després van mostrar les seves proclames a part del barri vell, aquests dies freqüentat per visitants de temps de flors. La manifestació, convocada pels sindicats, va sortir al migdia de Correus. Aquestes van ser algunes de les queixes dels manifestants.
20: Anem de colònies, anem encantats, però clar, aquí faria hores extres sense cobrar-les.
21: Se'ns han infiltrat Mossos d'Esquadra en les assemblees que lluiten pel futur de l'educació. I el que és més greu, es va fer una roda de premsa on es deia que havia sigut un error. Es pensen que som imbècils i que no sabem l'excusa aquella de que el gos se'ns ha menjat els deures.
22: Tinc dos alumnes amb trastorn d'aspecte autista, tinc dos amb altes capacitats, tinc dislèxies i ortografies.
19: La manifestació va acabar davant dels serveis territorials d'educació. Després de llegir el manifest, alguns dels participants van enganxar la façana de l'edifici flors de paper.
0: I negociacions i protestes a banda, el que encara porta cua és l'intent d'infiltració de dues policies en una assemblea de docents a Barcelona, i la CGT va registrar un recurs contenciós administratiu al TCJ contra la Conselleria d'Interior i el cos de Mossos perquè entenen que l'operatiu policial va vulnerar
8: els drets a la llibertat sindical, el de vaga, el de reunió i el de manifestació i protesta. L'escrit de la CGT s'afegeix a la denúncia que ja va presentar l'Associació d'Advocats d'Osona en defensa dels drets humans. De moment, l'USTEC i la Intersindical sembla que també preveuen elevar el cas als tribunals. 8:24 minuts, si encara no heu sortit de casa, avui fareu molt bé d'agafar la jaqueta perquè s'espera un ambient més propi del mes de març que no pas del mes de maig. I ja que hi sou, també poseu un paraigua dins la bossa perquè esperem ruixats a moltes comarques, sobretot del centre i del nord del país. Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia.
2: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
8: I del cap de setmana una miqueta més tranquil, ara avui fresc sí. I inseguretat, eh?
1: Ah, exactament, amb algun ruixat ja a aquesta hora, en punts del Maresme, també alguna gota cap al Pirineu i cap al Baix Empordà, i a mesura que avanci el matí, aquests ruixats aniran a més. Afectaran ara al matí sobretot comarques gironines, del nord de Barcelona, també se'n formaran en sectors del Pirineu i, com deies, a la tarda continuaran al centre i al nord de Catalunya. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja. Ara al matí a l'Empordà, al Gironès, a la Selva i al Maresme, i a la tarda també al Vallès, al Barcelonès i al Baix Llobregat, amb intensitats de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb tempesta i amb calamarsa. També hi ha avisos de vent, ara al matí en punts del Camp de Tarragona i després a la tarda cap a la costa central. Cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres baixa, igual que baixa la temperatura. També moltes màximes avui d'entre 13 i 17 graus o arribant als 20 cap a les comarques del sud i de Ponent, on durant la tarda hi haurà més clarianes. I al cap de setmana, demà tindrem un matí de sol i de boires. Demà a la tarda, per això, hi haurà alguns ruixats al Pirineu i comarques de Girona i puja la temperatura, sobretot al nord del país. I diumenge, temps una mica més insegur, amb algun ruixat dispers al matí a la costa i al prelitoral entre Girona i Barcelona i després a la tarda també en punts del Pirineu i del Prepirineu, però diumenge amb més núvols que no pas demà dissabte. I la setmana que ve anirà pujant la temperatura. Si mirem com tindrem els termòmetres avui i demà i ho comparem amb dijous que ve, en alguns casos un ascens de 10 graus d'aquestes temperatures. Per tant, 10. Més calor a mitjans i finals de la setmana que ve.
3: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
23: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
3: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
23: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8: 8:26 minuts, un matí més. Continuem pendents del brot d'antivirus, que sembla controlat. De fet, les dues dones que estan confinades en hospitals de Barcelona i d'Alacant, perquè van estar en contacte amb una de les primeres infectades, podran flexibilitzar la quarantena a partir de dilluns que ve. Les dues van coincidir una estona en un avió amb la dona neerlandesa que va intentar volar des de Sud-àfrica a Europa el 26 d'abril. Volia repatriar el cos del seu marit, el primer mort per aquest brot, però ja es trobava molt malament i les auxiliars de vol la van obligar a baixar de l'avió. Tot i que va estar en contacte amb la veïna de Barcelona i amb la d'Alacant, amb prou feines mitja hora, el Ministeri de Sanitat va confinar-les per si de cas. Ara, com que no tenen cap símptoma, han decidit fer-los una prova PCR per confirmar que continuen lliures del virus. Si és així, a partir de dilluns podran rebre visites i sortir de l'habitació sempre i quan portin posat un EPI. De moment, a Espanya hi ha un únic infectat amb antivirus. És un dels passatgers del creuer que va desembarcar diumenge a Tenerife. Continua completament aïllat a la planta 22 de l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, però la bona notícia és que evoluciona molt favorablement i que en les últimes hores els símptomes fins i tot han començat a remetre. Des de Madrid informa Roger Perciba.
24: L'únic positiu dels 14 ingressats a l'Hospital Gómez Ulla es troba millor, evoluciona bé, la resta es faran una prova PCR dilluns i si com a les anteriors donen negatiu, podrien sortir ja de les habitacions, anar a les zones comunes de la planta i fins i tot rebre visites de familiars. L'oceanògrafa valenciana Aitana Forcén ha pujat a les xarxes un vídeo.
25: Estoy aquí reportando en directo desde el Gómez Ulla, que me han traído un regalito.
24: En el que ensenya els llibres, la roba i el menjar que li han enviat els seus pares al Gómez Ulla. Continua la polèmica entre els governs espanyol i canari. Clavijo retreu a la ministra de Sanitat que les proves PCR no es fessin a bord del vaixell quan van arribar diumenge. Mónica García es defensa.
26: Eso que hubiera significado que, por ejemplo, la mujer francesa se hubiera puesto mala en suelo canario. O que el paciente español, el que luego dio positivo y empezó a tener síntomas ayer, se hubiera puesto malo en suelo canario.
24: I descarta que hi hagi hagut una mutació del virus, tot i que la ministra no descarta que pugui passar.
8: En les últimes hores, també, l'Organització Mundial de la Salut ahir va ser notícia perquè va actualitzar la xifra de morts que va deixar la pandèmia del coronavirus. Inicialment, l'Organització Mundial de la Salut calculava que havien estat a tot el món 7 milions. Ho ha multiplicat per 3. 22 milions de morts pel coronavirus. En plan internacional, totes les mirades estan posades avui a Pequín. Aquesta matinada s'han tornat a reunir per segon cop en 24 hores el president nord-americà Donald Trump i el seu homòleg xinès Xi Jinping. En una reunió a Zhongnanhai, un complex monumental que hi ha al costat de la ciutat prohibida que acull tant la seu del govern de la Xina com també la residència oficial de Xi Jinping, Trump ha abordat la gran patata calenta d'aquesta cimera, la guerra a l'Iran. La Xina és al costat de Rússia, un dels pocs aliats internacional del règim dels ayatolars, i la Casa Blanca ja fa temps que intenta que així pressionin el règim iranià perquè signi un acord de pau. Després de les dues reunions d'aquestes últimes 24 hores, Donald Trump ha celebrat dos progressos que són molt importants. Segons ell, la Xina s'ha sumat a la crida perquè l'Iran desmantelli el seu programa nuclear que tinguin finalitats militars i perquè també reobri l'estret d'Hormuz. El president nord-americà ho subratllava davant de les càmeres al costat de Xi Jinping, que impertèrrit se'l mirava.
4: Hem parlat de l'Iran. No volem que l'Iran tingui l'arma nuclear i volem l'estret d'Hormuz obert. Volem que acabin ja amb el tancament de l'estret perquè és una bogeria. Són una mica bojos, els iranians, i no poden tenir l'arma nuclear.
5: A little bit crazy. And it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon.
8: Però abans d'aquesta trobada, Donald Trump havia ofert una entrevista a la cadena Fox que a punt ha estat d'engegar a pastar fang tota la cimera. El president nord-americà s'ha queixat que Xi Jinping estigui sempre tan seriós, i atenció, només ha sabut destacar que sigui el president xinès una persona tan alta en un país de gent tan baixeta.
4: Si vas a Hollywood i busques un líder de la Xina per interpretar un paper en una pel·lícula, no trobaries mai un home com ell. Fins i tot físicament. Ja saps, és alt, molt alt, especialment per aquest país, perquè acostumen a ser una mica més baixets. Crec que és una persona càlida, però tots són negocis. No hi ha jocs, no pots parlar del temps o fer-li mirar les estrelles o el sol, només negocis.
5: He's all business.
8: L'altre punt clau d'aquesta cimera ha estat el futur de Taiwan. La Xina considera que l'illa és una província molt rebel i se la vol annexionar de grat o per força, però almenys fins avui els Estats Units sempre s'havien compromès a defensar-la. En la reunió d'ahir, Xi Jinping va deixar molt clar al president nord-americà que aquesta era una línia vermella i ara cal veure si Washington està disposat a deixar caure Taiwan a canvi de tancar acords comercials amb els xinesos que l'afavoreixin. Ahir, sense anar més lluny, Xi Jinping va accedir a comprar centenars i centenars d'avions de la companyia nord-americana Boeing després d'anys de vetos per la guerra aranzelària que hi ha entre els dos països. Encara en plan internacional, la cimera de Trump i Xi Jinping a Pequín ha eclipsat l'altra gran notícia de les últimes hores. En parlàvem al davantal, el gest que va fer Lamine Yamal d'enarborar la bandera de Palestina a la rua del Barça dilluns ha irritat de mala manera el govern israelià. En una piulada feta en castellà, Israel Katz, el ministre de Defensa israelià, acusa el futbolista balaugrana d'incitar i fomentar l'odi contra el poble jueu. El tuit, Katz acaba fent una crida al Barça perquè es desmarqui d'aquestes declaracions i deixi molt clar que no dona suport al terrorisme. De moment, oficialment, el Barça no va de boca. Això sí, Hansi Flick va reconèixer de manera pública que no li va agradar el gest de Lamine Yamal. La posició de l'entrenador del Barça contrasta, per exemple, amb la de Pep Guardiola, que ha defensat sempre públicament el gest pro-Palestina de Lamine i ha assegurat que cal estar-ne molt orgullós. Un altre que també es treu el barret amb el gest de Lamine Yamal és el president del govern d'Espanya. En una piulada, Pedro Sánchez defensa el jugador del Barça i ha criticat els escarafalls d'Israel. Pel president del govern d'Espanya, els que consideren que onejar la bandera d'un estat com Palestina és incitar l'odi, o bé han perdut el nord, o bé estan encegats per la seva pròpia, literalment, ignomínia. Però Lamine Yamal no és l'únic jugador a qui li ha tocat el rebre a les últimes hores. Kylian Mbappé també ha estat a la diana de les crítiques per alertar de l'ascens de l'extrema dreta a França. Les seves declaracions abans d'ahir a la revista Vanity Fair han caigut com una gerra d'aigua freda a la formació de l'extrema dreta Reagrupament Nacional. La seva líder, Marine Le Pen, ha llançat un dard directe al futbolista francès del Real Madrid en declaracions a la ràdio RTL.
6: Kylian Mbappé, moi, quand il dit qu'on va pas gagner les élections, ça
7: marche. Kylian Mbappé diu que no guanyarem les eleccions, em tranquil·litza. Ell va marxar del PSG al Real Madrid per guanyar la Lliga de Campions, i qui l'ha guanyat és el PSG. Per tant, que continuï dient que Le Pen no guanyarà les eleccions. Em sembla bé.
6: Bah, qui continue, moi, ça me va bien.
8: Marine Le Pen afegir que Kylian Mbappé s'hauria de limitar a jugar a futbol i mantenir-se al marge de qualsevol tipus de política.
0: Encara en plana internacional, al Regne Unit, el primer ministre britànic Keir Starmer penja d'un fil i els seus esforços per enganxar-se a la cadira continuen. Cada vegada són més les veus del seu propi partit, el Partit Laborista, que li exigeixen que plegui. L'últim ha estat el que fins ahir era el ministre de Sanitat del seu govern, Wes Streeting, que ha plegat perquè ha perdut la confiança en Starmer. Amb ell, amb Streeting, ja són 5 els ministres o viceministres del gabinet anglès que han plegat l'última setmana després dels mals resultats, pèssims resultats, a les eleccions municipals i regionals dels laboristes dijous passat. Ara bé, el moviment que ha fet el qui és ministre de Sanitat no és innocu. Ell és un dels candidats que aspira a agafar el relleu del primer ministre. Ens anem cap a Londres amb el corresponsal de RAC1, Sergi Forcada.
5: El fins ara ministre de Sanitat, Wes Streeting, és un dels noms que sona per substituir Starmer i ahir va dimitir del seu càrrec al govern. Però no és l'únic aspirant amb ganes de rellevar Starmer a Downing Street. L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, de fet, sembla que és el millor posicionat, però té un problema. No és diputat al Parlament i aquesta és una condició imprescindible per ser primer ministre. Però a grans problemes, solucions dràstiques. Un diputat laborista ha decidit sacrificar-se i deixar el seu escó. Això farà que hi hagi una vacant i que hi hagi eleccions per aquest escó buit. L'alcalde de Manchester ha dit que s'hi presentarà per mirar de convertir-se en diputat i així poder plantar cara a Starmer i substituir-lo. Ara bé, aquesta elecció serà oberta a tots els partits i pot ser que la jugada no el surti com esperen i l'escó acabi en mans de l'oposició.
0: De tornar a Catalunya, avui ens ha deixat de pasta de moniato l'alerta dels Mossos d'Esquadra que publica La Vanguardia. Resulta que els agents que patrullen els carrers de l'Hospitalet de Llobregat cada vegada es troben més criatures, estem parlant de criatures de nens, d'entre 11 i 13 anys, que cometen robatoris amb violència. Sí, sí, lladres violents d'entre 11 i 13 anys. Són nens que es desplacen amunt i avall en patineta elèctrica amb armes al damunt, com ara pistoles Taser o gas pebre. Ara bé, com que són menors de 14 anys, els agents no els poden imputar cap delicte i es limiten a retornar-los als seus pares i a informar-ne a la Fiscalia de Menors. I a Barcelona també els Mossos han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona acusat d'assetjar sexualment una desena d'alumnes al llarg de l'última dècada. Segons l'Ara, també l'investiguen per donar drogues i alcohol als seus estudiants. En successos, una altra notícia esgarrifosa, demanen 27 anys de presó per un mosso d'esquadra acusat de violar una jove

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
1: Han estat en contacte amb un adult que volia flirtejar amb elles a través d'internet. Ho denuncia Save the Children, que també apunta que hi ha més noies que nois que són víctimes d'assetjament online. Informa Joel Penya.
2: Una tercera part de les noies menors han estat en contacte amb un adult que tenia finalitats sexuals. A més, gairebé 4 de cada 10 adolescents diuen que han rebut una fotografia de caràcter sexual sense haver-la demanat. Save the Children va fer ahir un taller sobre l'experiència de les menors a internet. El va organitzar a la primera trobada internacional pels drets digitals que es va fer a Barcelona i els resultats són clars. Hi ha més víctimes noies que nois. A més, la xifra de delictes sexuals digitals augmenta any rere any. La responsable de polítiques d'infància, Ona Lorda, explica a RAC1 que l'anonimat dona impunitat a les xarxes socials.
3: Si aconseguim, no, que es redueixi aquesta anonimitat i que també doncs, s'implementin més mesures també de persecució d'aquest tipus de delictes a nivell digital, doncs sí que podem veure una reducció, però aquí nosaltres des de Save the Children insistim que fins que no implementem una educació sexoafectiva reglada des de totes les edats, serà molt difícil combatre aquesta xacra de la bretxa digital de gènere.
2: I també fa una crida a les empreses tecnològiques perquè mirin de prevenir i perseguir aquesta mena de delictes.
1: I a les 8:38 minuts, d'aquí uns moments parlem de política, però també ens anirem cap a Viena, demà Festival d'Eurovisió, cap a Canes, amb la presentació de la pel·lícula de l'Aina Clotet, i evidentment també parlarem d'altres temes, com que hi ha el Gran Premi de Catalunya de motos aquest cap de setmana.
4: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
5: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
7: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
9: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
10: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
11: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: És tan tendre amb mi, Di.
13: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
12: Crec que m'he enamorat.
13: Normal, amb aquests preus.
12: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
13: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Què et sembla aquesta casa per robar?
15: A veure qui posa allà. Movistar, però segur, alarmes.
14: D'acord, aleshores, res.
16: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, però segur, alarmes, també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, però segur, alarmes. Tecnologia per protegir millor.
17: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
18: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
19: ¿De qué?
18: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
19: ¡Buah! Con ese colacao.
18: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
19: ¿Qué más quieres?
18: Más mañana es así.
20: Colacao.

0: tan únic com Estopa, tan únic com tu.
1: ¿Cómo hemos cambiado?
2: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
3: 3 minuts i 3 quarts de 9. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. En Pàgina Política, Catalunya, Esquerra Republicana i el govern català són a un pas de trencar l'acord pels pressupostos. Tal com us va avançar ahir RAC1, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns per explicar les negociacions a la militància i valorar si donen el vistiplau definitiu als comptes. Una de les claus de l'acord serà l'anomenada línia orbital, que és una connexió per tren entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, que recusirà la segona corona metropolitana amb parades a Granollers, Terrassa, Sabadell o Vilafranca del Penedès. Si finalment tira endavant, la infraestructura, que costaria uns 5.200 milions, trigaria 15 anys a ser una realitat, Segiró.
4: A mitjans de març, els republicans van dividir la negociació pressupostària en dues carpetes. Per una banda, els números concrets dels comptes, i per l'altra, qüestions més de país. La columna vertebral d'aquest segon bloc és la línia orbital ferroviària que el govern i els republicans podrien tancar aquest dilluns al matí. La proposta preveu 120 quilòmetres de via, 68 de nova construcció, i el recorregut comptarà amb 30 estacions, una part ja estan operatives i només caldrà aixecar-ne 18 de noves. El traçat segueix el dibuix gairebé calcat, el del quart cinturó, i costarà més de 5.000 milions d'euros, una inversió que, segons Esquerra, haurà d'assumir l'Estat amb una part provinent de fons del Banc Europeu d'Inversions. Si finalment es materialitza el pacte, haurà de passar per una comissió bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat, que de moment no està convocada. Fons del partit asseguren que l'acord imminent sobre aquesta qüestió costaria molt el pacte amb Salvador Illa pels pressupostos. Les dues parts treballen per tancar-ho el més aviat possible i els d'Oriol Junqueras, de fet, ja han convocat l'òrgan pertinent per validar-ho, si s'escau, aquest dilluns a la tarda.
3: Mentrestant, la negociació dels pressupostos s'ha complicat, evidentment, per la crisi del sector educatiu, però des de Califòrnia, Salvador Illa s'ha mostrat convençut que les protestes dels docents no faran descarrilar l'acord. El president també fa pinya amb Josep Lluís Trapero, malgrat que Esquerra i els comuns n'exigeixen la destitució per la polèmica infiltració de la policia a l'Assemblea de Professors de Barcelona. Enviada especial de RAC1 a Califòrnia, Laia Colomer.
5: Els últims dies de negociació de pressupostos amb Esquerra han enxampat el president a Califòrnia. Des del govern, per ara, eviten pronunciar-s'hi per no fer cap pas en fals que ho pugui fer trontollar tot. Això sí, el president descarta que el pols amb els sindicats d'educació enverini les converses, ara que ja estan a les acaballes. Tampoc la polèmica per la infiltració dels Mossos. Salvador Illa insisteix que són carpetes diferents i espera que els republicans mantinguin l'acord per aprovar-los.
6: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció. Anem a fer les coses pas a pas. Estem treballant en totes direccions. En matèria de pressupostos, l'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
5: El president ho va dir després de reunir-se amb la vicegovernadora de Califòrnia, qui va agrair que hagin alçat la veu contra les polítiques de Donald Trump.
3: I encara en plena política, el diari Ara avui publica que Aliança Catalana ja té candidat a Girona. És Marc Villafañe Valero, un empresari del sector mèdic privat que administra 13 empreses diferents. Villafañe és el primer cap de llista que Aliança Catalana tanca en una capital de demarcació. A Madrid, el cas Pujol ja espera sentència. A l'última sessió del judici, els advocats van demanar l'absolució dels seus clients perquè entenen que no hi ha cap prova que acrediti que els diners d'Andorra vinguessin de la corrupció. Informa Benet Iñigo.
7: La batalla en aquest judici s'ha centrat a demostrar o desmentir les suposades corrupteles de la família Pujol que van derivar en la fortuna a Andorra. Ahir, les últimes defenses a pronunciar-se de diferents empresaris acusats van destacar que havien guanyat més diners amb els partits on els Pujol no hi tenien influència.
8: El gobierno de Pascual Maragall, el tanto por ciento de obra adjudicada en total era del 5,77 en el gobierno de Artur Mas, 1,81. Es justo lo contrario, lo opuesto a lo que el fiscal mantiene.
9: Sí, él tiene la Cruz de Sant Jordi. Se la concedió su amigo Pujol, ¿verdad? No, el president Montilla.
7: Altres defenses van insistir en una persecució malintencionada.
10: A por ellos, durante la instrucción, parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o el delito antecedente era, no sé, ser catalán.
9: Cuando algo, lo que sea, se aparta de la conclusión a la que previamente hemos llegado, lo desprecio, suprimo, ignoro, modifico, tergiverso. Todo vale para no desviarme de un final predefinido.
7: Els tres jutges han de triar ara entre l'absolució o penes que van entre els 8 i 29 anys de presó pels 8 germans Pujol.
3: Isabel Díaz Ayuso no baixa del burro i continua estirant la polèmica de la seva visita a Mèxic. Ara la presidenta de Madrid acusa el govern de Pedro Sánchez de boicotejar el seu viatge, però s'enroca encara més en les seves posicions. Atenció, perquè Díaz Ayuso manté la seva creuada contra Mèxic i diu que el país no existiria si no fos per la invasió espanyola.
11: Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más.
3: Hores després, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, va respondre amb ironia que a Díaz Ayuso li anirien bé unes vacances més a Mèxic per aprendre la història del país.
12: Que venga más, que se pase más tiempo de vacaciones aquí. Es un país, somos un país extraordinario. Que conozca de nuestra cultura. Que pase más tiempo de vacaciones en México. Yo creo que aprendería mucho.
3: El debat polèmic del viatge a Mèxic va centrar la sessió de control al Parlament de Madrid, on l'oposició va acusar Ayuso de mentir per ocultar el fracàs del seu viatge. Roger Perciba.
13: Díaz Ayuso continua sense poder explicar per què, després de dir que va tema per la seva vida, es va quedar uns dies més de vacances a Mèxic. Mar Espinar, del Partit Socialista.
14: ¿Qué quería del gobierno de España, señora Ayuso? ¿Que le enviara a los geo para que se paseara tranquilamente insultando a la gente por el mundo? La estaban matando a tequilas.
13: I Manuela Bergerot, de Més Madrid.
15: ¿Qué riesgos ha corrido usted en México si ni siquiera hay olas en el Caribe? És usted una mentirosa compulsiva.
13: Evidencien les contradiccions d'Ayuso, que ara acusa la presidenta Sheinbaum de voler ocultar un dels grans tresors de l'imperi asteca. Descobert el 2015 a Ciutat de Mèxic, un altar amb una trentena de cranis humans amb signes d'haver estat sacrificats.
15: Pregúntele a Sheinbaum qué hay debajo y por qué no lo abre al público. ¿Cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje? Porque a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio.
13: Sheinbaum, que veu el vas mig ple, diu que tot plegat ha permès obrir el debat a l'estat espanyol sobre la invasió i la figura de Cortés.
3: Tot això no és tot, perquè per defensar el seu viatge a Mèxic, Ayuso ha tornat a posar Catalunya pel mig. La presidenta de Madrid ha retret a l'oposició que no digui res de les vacances que fan altres presidents, com per exemple diu Salvador Illa.
16: El senyor Illa ahora mismo, según sus palabras, está de vacaciones. Con las barbaridades que ha dicho el gobierno de Sánchez sobre la administración de los Estados Unidos, ¿por qué no se supone que iba a provocar? ¿Por qué no tiene que ir el gobierno norteamericano a boicotearle el acto? ¿Por qué no somos todos iguales, señoría?
3: I aquesta matinada, des de Sacramento, Califòrnia, Salvador Illa ja li ha contestat. Segons el president, és ella qui ha d'aprendre a anar pel món.
6: Cadascú té un estiu de fer coses. I jo aquí he tingut reunions molt productives fins al moment, i vostès han vist també el resultat i com som rebuts, i com nosaltres també ens captenim amb tot el respecte del món cap a tothom. No? Sincerament, cadascú té la seva manera de fer les coses, però menys mal que alguns anem pel món amb educació, amb respecte, no amagant les nostres posicions polítiques, però amb un estiu que és molt diferent d'alguns altres.
3: El viatge de Díaz Ayuso fins i tot s'ha convertit en tema de campanya a les eleccions andaluses. Aquesta nit, José Luis Rodríguez Zapatero, a Cádiz, ha fet befa de l'estada de la presidenta madrileña a Mèxic.
17: Y además he tenido un buen día hoy porque como vine pronto, viajé pronto, no vi prácticamente ningún informativo esta mañana, no vi a Feijó, no vi a Tellado, pero sí vi a Ayuso.
3: Zapatero era la gran estrella d'un míting on també hi havia Maria Jesús Montero. La campanya electoral acaba aquesta mitjanit i ho fa agra, perquè el PP ha intentat prohibir a través de la Junta Electoral una actuació d'un grup de comparses del Carnaval de Cádiz prevista per demà. Aquestes xirigotes són molt crítiques amb Juanma Moreno i les seves polítiques privatitzadores. El PP va presentar un recurs contra aquesta actuació, però després de l'enrenou l'ha acabat retirant. Enviat especial de RAC1 a Cádiz, Jordi Armenteres.
18: Sí, l'actuació es manté per demà al Alcalá de Guadaira, una de les converses més populars, es diuen Desastres, havien guanyat el Carnaval de Cádiz en l'última edició, i ara fan gira. María Jesús Montero s'abraona contra el PP per intentar activar la censura.
19: Y no nos van a mordazar. ¿Cómo puede ir alguien tan sobrao que piense que puede censurar ni más ni menos que al Carnaval de Cádiz? Nunca nadie le ha callado la boca porque somos la cuna de la libertad de prensa.
18: El festival de demà s'havia programat abans de la convocatòria electoral. La Junta Electoral va començar a debatre la censura, però no va emetre resolució perquè el PP va acabar retirant la denúncia.
3: Pedro Sánchez serà qui encapçali la delegació del PSOE de final de campanya al costat de Maria Jesús Montero. Per la seva banda, el PP arribarà a la recta final amb la incertesa de si tindrà o no majoria absoluta. Avui Alberto Núñez Feijóo i Moreno Bonilla tampoc coincidiran i tancaran la campanya per separat. Un altre dels enviats especials de RAC1 Andalusia és l'Arnau Mañé.
20: Feijóo i Moreno només hauran coincidit un sol cop en la campanya que acaba aquesta nit. És una estratègia del PP andalús premeditada per evitar que l'actualitat madrilenya els condicioni el camí. Avui a la tarda, Feijóo a Almeria i Moreno a Màlaga ho fiaran tota la participació de diumenge per aconseguir la majoria absoluta i no dependre de Vox. El missatge és molt clar i tant el líder popular com el president andalús ahir mateix insistien.
21: Un voto és la llave de la prosperitat o del passado. Governar con dignidad o governar de rodillas. Y hay que elegir entre la gestión y el bloqueo.
22: Nuestro sueño y nuestro objetivo no es otro que ser la primera comunidad autónoma de España. Eso sería un sueño hecho realidad para nuestros abuelos, de una comunidad desterrada, pobre, a una realitat pujante.
20: L'entorn de Moreno Bonilla és prudent, com a mínim de cara a la galeria, no dona per feta la majoria absoluta, això sí, admeten que el PSOE de Montero no els trepitja ni els talons. De fet, posen en dubte tota la campanya que ha fet la candidata socialista.
3: 8 minuts i les 9 en punt del matí. El Departament d'Agricultura encara no posa data a la reobertura de cap dels espais naturals, com el de Collserola, tancats pel brot de pesta porcina africana. Els ajuntaments afectats li havien demanat un calendari de desescalada, però el conseller Ordeig creu que és molt aviat per plantejar-s'ho. Montse Martí.
23: El govern diu que continuen buidant de senglars els espais naturals. Des de principi d'any ja s'han capturat més de 26.000 senglars arreu de Catalunya i a la zona 0, a Cerdanyola del Vallès, ja només en queden una vintena. Tot i això, continuen sortint positius. El Departament d'Agricultura ha confirmat 14 nous casos l'última setmana. El conseller Ordeig diu que per això encara no poden aixecar restriccions que afecten actualment una vintena de municipis.
24: El que demanaria és que deixéssim treballar els tècnics. Hem parlat amb els alcaldes, que ens han fet aquesta petició. Alguns alcaldes ens han fet aquesta petició i, per tant, deixeu-me dir que estem treballant el més ràpid possible per poder fer la descalada també el més ràpid possible, però també demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes, però també demanem la col·laboració i l'empatia. Ens estem jugant molt.
23: El govern ha confirmat també que ja han posat 22 multes a ciutadans que s'han saltat les restriccions al medi natural.
3: Abans parlàvem de com el gest del futbolista Lamine Yamal amb la bandera de Palestina ha irritat Israel. Doncs bé, a Viena, a les portes de la gran final del Festival d'Eurovisió, la participació de la candidata de la televisió israeliana al certamen també està encenent els ànims. Els responsables del festival van esborrar de YouTube els crits contra l'artista de la semifinal de dimarts i aquest gest, lluny de serenar l'ambient, ha afegit encara més llenya al foc de les protestes. Avui ha previst a la capital d'Àustria, Viena, un concert amb diversos artistes i activistes pro-palestins com els que van coordinar les accions de la Volta Ciclista a Espanya. El recital tindrà lloc després que ahir la comunitat pro-Israel sortís als carrers de Viena per donar suport a favor de la seva candidatura. Ho està seguint el productor del Món RQ i enviat especial de RQ a Viena, a Eurovisió, Jordi Ramos.
25: Més de 200 persones van voler mostrar públicament el seu suport a l'estat hebreu davant la polèmica, les campanyes de boicot i la retirada de 5 països com Espanya. El seu portaveu és Ivo Hels.
26: Estamos unidos con la música, con los artes. Combatemos el antisemitismo en todas las formas. Judíos y no judíos, gente de todos los países diferentes, para celebrar el espíritu del Eurovisión, que siempre estaba de la inclusión. Pero hay un poco de gente que gritan mucho para la exclusión de Israel.
25: A nivell competitiu, després de la segona semifinal del certamen, la principal amenaça amb què es trobarà demà l'israelià serà la d'Austràlia. La famosa cantant Delta Goodrem va deixar tothom bocabadat, així com la vulgaradora, amb una posada en escena plena de força. Els eliminats van ser Luxemburg, Letònia, Armènia, Azerbaijan i, atenció, la guanyadora de fa dos anys, Suïssa. Ara per ara, però, el primer lloc de les apostes no ha canviat i tot sembla indicar que els guanyadors seran els finlandesos. En qualsevol cas, això ho sabrem demà a partir de les 9 del vespre i recordeu, aquest any només pel canal oficial d'Eurovisió a YouTube.
3: Més música pel que fa a les estrenes d'avui divendres. Ja s'ha publicat íntegrament la cançó del Mundial de Futbol, que es titula Dai Dai.

Waka Waka, cançó que Shakira interpreta al costat del nigerià Burna Boy. Aquesta matinada Drake, atenció, ha tret tres noves cançons, no, tres nous discos de cop. El primer titula Iceman, el segon Habiti i el tercer Might of Humor. En total 43 cançons del raper canadenc, la majoria de les quals són noves, 43 cançons. I a casa nostra els Catarres també tenen nova cançó.

Diumenge sense drama, el grup d'Osona també ha anunciat una nova gira amb una cinquantena de concerts a partir d'aquest estiu. Atenció, perquè Malú també estrena nou disc. Aquest. No van a convencerme de que ahora es mi mente la que se equivoca. Y si me hice más fuerte... Es titula 15, inclou una desena de temes com aquest que es diu Rota. També... Apocalipsis. I al·lèrgiques al polen.

0: Es diu Apocalipsis Now i és una crítica a la massificació de Barcelona. I després de venir a presentar-lo al món a RAC1, Obeses ha penjat aquesta matina, aquesta mitjanit a Spotify la segona part del seu últim disc. I no penso penedir-me de la història que m'ha fet com sóc. És un disc magnífic, però magnífic. I, de fet, és el sisè àlbum del grup i l'han publicat després de 6 anys sense treure nova música. Un disc orfebre que el líder d'Obeses, Arnau Tordera, en parlava ahir aquí al món a RAC1.
1: Són 16 anys de trajectòria ja, que no és poca cosa a la història d'una banda, realment. Si mires els projectes històrics, grans grups de la música occidental, i a vegades en tenen una durada de 10 anys, en molts casos, i quan arriba justament a una experiència d'aquest tipus, seguir tenint coses a dir és complicat, i fer-ho generant entusiasme per part dels oients, doncs, és un gran repte, i pel que hem pogut comprovar fins ara, amb el que hem anat ensenyant, doncs, diria que hem assolit aquesta fita.
0: Obeses presentarà el disc demà a la sala La Canal de Tona, amb totes les entrades ja des de fa dies exaurides. I Maria del Mar Bonet també té nou treball. Quan me crides sol i soc sí, jo veig que no s'anà. Es diu L'aigua no cansa i commemora els 60 anys ja de trajectòria de la Maria del Mar. I ahir el va presentar a Barcelona.
2: El pare Ginard considerava que la música popular viva, no la que està dins un llibre, sinó la que es fa servir, la que es transforma, la que té una manera de caminar, no?, viva, és com l'aigua que no cansa.
0: En tot cas, Maria del Mar Bonet actuarà dissabte que ve al Palau de la Música en el marc del Guitar Berxena. Més concerts a Sabadell, avui arriba la segona jornada de l'Ambassat. Avui serà el torn de Dan Peralbo i el Comboi o Gregotecno. Demà hi actuaran a l'Osa o el Petit de Calaril. I aquesta nit el Sopa de Cabra actuen a la sala Rasmatàs de Barcelona. Serà el concert d'inici de gira del Sopa, que celebren 40 anys de trajectòria. I aquest dissabte la Monumental de Barcelona tornarà a acollir una nova edició de Monumental Club amb, atenció, com a cap de cartell, Chimo Bayo. Ecstasi. Una festa que repassarà la música electrònica dels anys 90 i els 2000. Començarà a les 3 de la tarda. A les 3 de la tarda i encara hi ha entrades disponibles. En cinema, el Festival de Cannes estrena avui una de les pel·lícules que més expectació ha despertat, Ven a volar conmigo, el debut de John Travolta com a director. La cinta, que està basada en la novel·la que va escriure el mateix John Travolta, explica la història d'un nen apassionat, que és aquest, pel món de l'aviació. L'actor nord-americà serà, sens dubte, el gran protagonista aquesta tarda a la Croisette. Ahir ho va ser Sandra Hüller, que fins ara s'endú l'ovació més gran del festival. L'actriu alemanya encapçala el repartiment de Fatherland, l'última pel·lícula de Pavel Pavlovsky, gran candidat a la Palma d'Or. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
3: 6 minuts d'ovació i el teatre Lumière sencer de peu quan van pronunciar el nom de Sandra Hüller a l'acabar la projecció. Va ser protagonista d'Anatomia d'una caïda, es posa ara la pell de la filla del Premi Nobel Thomas Mann. La dona porta de gira l'escriptor per una Alemanya dividida just després de la Segona Guerra Mundial, un viatge emotiu de retorn a les arrels i amb el segell de Pavlikovsky, imatges en blanc i negre i protagonisme pels silencis. Ara bé, ahir el cineasta no es va poder estar d'agafar el micròfon.
4: Això és meravellós, però espero que almenys el 50% de vosaltres hagueu aplaudit de debò. Ha estat un moment realment especial, amb gent meravellosa que ha treballat en aquesta pel·lícula en condicions molt dures per aconseguir-ho.
3: També hi ha aplaudiments i elogis per a la primera producció catalana, Viva, d'Aina Clotet, que competeix a la secció paral·lela Setmana de la Crítica.
0: I parlant de produccions i coproduccions catalanes, Canes també acull l'estrena d'una pel·lícula rodada en bona part a Barcelona. Està dirigida per Diego Luna, l'actor que fa d'Andor a Star Wars i es titula Ceniza en la Boca. És l'adaptació d'una novel·la amb el mateix títol que explica la història d'una jove de Mèxic que es muda a Barcelona a la recerca d'un futur millor, malgrat totes les dificultats amb què es topa. Encara en cinema, avui arriba a les sales El beso de la mujer araña.
5: There go the lights. It's in glorious Technicolor.
0: musical que versiona la novel·la homònima de l'escriptor argentí Manuel Puig. Al repartiment hi ha noms com Jennifer López i precisament el mexicà Diego Luna, del qual ara parlàvem. La trama explica la història de dos joves que compleixen condemna a la mateixa cel·la. D'aquesta estrena escoltem el comentari que signa el crític de cinema i col·laborador del món a RAC1, Toni Vall.
5: Recordo amb estima com em va flipar la primera vegada que vaig veure El beso de la mujer araña, protagonitzada pels grans William Hurt i Raúl Julia. Aquella història de política i repressió, de somni entre la realitat i el desig, de reivindicació de la llibertat sexual. I ara vindria Tom, és veritat, donar-li una volta, una posada al dia, una reinterpretació, perquè, caram, de política, repressió i puritanisme n'anem ben servits. I el director és Bill Condon, impossible oblidar la seva diòcesi monstruos, que ha dut a terme el que es podria dir una bona embolicada de troca. Els dos protagonistes s'esllangueixen més que no pas interpreten. Tot fa flaire de manierisme, un pèl tronat, d'impostura, de mala digestió. El missatge es perd, es difumina, s'evapora. I Jennifer López, en fi, es llueix, fa el seu espectacle. No sembla que li preocupi especialment el servei de què, de qui i de per què. Es fa llarga, es fa feixuga, es fa del tot oblidable.
0: Avui també s'estrena Pizza Movies amb els còmics Berto Romero i Judit Martín.
6: Bueno, ya está.
7: ¿Qué ya está?
6: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
7: ¿Cómo que una pizzería? Por
6: pizzería
7: favor.
6: Pizzería temática de cine.
7: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
6: Ah, ¿te parece mal la idea?
7: Malísima.
8: Es importante que en vuestra
0: Després del seu pas pel Festival de Màlaga i pel BCN Film Fest, Carlo Padilla l'estrena aquesta comèdia romàntica que aborda la precarietat del sector cultural amb una parella que decideix obrir una pizzeria temàtica, precisament de cinema. I una altra estrena destacada és Un hijo, basada en una novel·la d'Alejandro Palomas.
9: Era como un par de meses. Hice la típica pregunta de...
10: ¿Qué quieres ser?
0: La dirigeix Nacho Lacasa i està protagonitzada per Macarena García o Hugo Silva. Explica la història d'una psicòloga escolar sense experiència que creu que una criatura de l'escola vaga un secret. I a les plataformes avui arriba Netflix, Berlín i La dama de l'Armiño, una nova sèrie de l'univers de La Casa de Papel i Berlín.
11: De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
12: Nos han encargado robar este cuadro.
0: En aquesta ocasió, en Berlín, interpretat per Pedro Alonso i en Damián, l'alter ego de Tristan Ulloa, reuneixen la banda a Sevilla per fer creure a tothom que han robat l'anomenada Dama de l'Armiño. Tornant al cinema, atenció als fans de Bond, James Bond, perquè ja està en marxa la recerca del nou 007. Segons informa Variety, Amazon acaba de començar les audicions d'actors per trobar el substitut de Daniel Craig. L'encarregada del càsting és tota una institució, Nina Gold, que ja va dirigir els de Joc de Trons o The Crown, entre d'altres. I un últim apunt en cinema perquè mort als 84 anys l'actriu Claudine Longet, protagonista de la meravellosa i divertidíssima pel·lícula El Guateque, amb el Peter Sellers. Va ser una figura controvertida l'any 1976. La seva parella, l'esquiador olímpic Spider Savick, va morir a casa seva d'un tret i Longet va admetre que havia ella d'esperar l'arma, tot i que va dir que havia estat un accident. La fiscalia va sospitar que prèviament podria haver discutit. I seguim amb el suplement cultural del cap de setmana perquè avui obre portes al còmic Barcelona, que per primera vegada se centra en la cultura pop asiàtica. El saló que es fa a Fira Barcelona Montjuïc comptarà amb convidats internacionals de primeríssim nivell. Bàrbara Padilla.
13: Aquest any l'organització vol donar veu a les tendències orientals. Per això al saló hi seran presents per primer cop Hong Kong i Corea del Sud. També hi haurà un concurs de K-pop d'on sortirà un dels equips que competirà a la final estatal. A banda, el saló tindrà una exposició dedicada al Senyor dels Anells pel 25è aniversari de l'estrena de la Germandat de l'Anell, que inclourà figures a escala real. En aquesta 44a edició també hi haurà una exposició dedicada a Carlos Jiménez per celebrar els 50 anys de Paracuellos i una altra sobre la intel·ligència artificial. També hi haurà ponències, taules rodones i espais familiars com el Comic Kids, tot plegat amb una gran oferta de còmic nacional i internacional.
0: Als teatres, la Sala Beckett de Barcelona estrena avui Dinamarca, un muntatge de l'Alberta Ribas que torna a entrar en l'univers de la Lluïsa Coniller. Pere Arquilluer i Imma Colomer interpreten a mare i fill que malviuen en un apartament al cor de Copenhague. La podreu veure fins al 14 de juny. Però demà recordeu que l'àrea metropolitana de Barcelona és la nit dels museus. A partir de les 7 de la tarda i fins a la 1 de la matinada es poden visitar tota mena de museus i espais culturals, com l'Aqueducte Romà, el Castell de Montjuïc o el MACBA, entre molts altres. En alguns recintes, però, tot i que sigui de franc, cal reserva prèvia. I a la resta dels esports, diumenge farà 20 anys de la final de la Champions de París, la que va permetre al Barça endur-se la segona Copa d'Europa de la seva història. Per celebrar-ho, l'heroi d'aquell partit, Giuliano Belletti, ha passat aquesta nit pel Tu diràs de RAC1.
8: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Belletti, actual entrenador del filial, va revelar què van dir els seus companys just després de marcar el gol mentre tots se li tiraven al damunt en la celebració.
10: Sí. En la foto esta con la mano en la cara, ¿os acordáis que hay una montaña humana?
14: Sí, sí. Tapan, sí.
10: Vale. En la montaña humana, después del partido y en el vestuario, lo que más he escuchado, que llevo conmigo cada día y lo llevaré de por vida es, tú mereces esto. Fue lo que más escuché. No era protagonista, no buscaba ser protagonista, pero trabajaba para los protagonistas.
0: Belletti també va confessar que ha escoltat molts cops la narració del gol del Pou. També va lamentar que aquell Barça de Ronaldinho hauria d'haver guanyat més títols. Anglaterra, demà a les 4 de la tarda, juga la final de la Copa. La disputen el Manchester City i el Chelsea a Wembley. És a les 4, repetint, de la tarda, i la seguirem en directe aquí a RAC1. I, evident, també seguirem demà a les 9 del vespre a les Canàries el Barça femení, que juga la final de la Copa de la Reina. El rival és l'Atlètic de Madrid, després de guanyar la Lliga fa uns dies. Ara l'equip de Pere Romeu aspira a aixecar la Copa i d'aquí unes setmanes també la Champions. En motor, aquest matí comença el Gran Premi de Catalunya de MotoGP amb els primers entrenaments lliures. No hi serà Marc Márquez per lesió, en canvi sí que hi serà Maverick Viñales, que reapareix. La cursa sprint serà demà a les 3 de la tarda, mentre que la gran cursa es farà diumenge a les 2 també, com és habitual, en directe aquí a RAC1. En bàsquet, la penya fa un pas més cap al play-off de la Lliga ACB després de guanyar de 22 punts l'Andorra. Ricky Rubio va fer una autèntica exhibició amb 23 punts i van mantenir intactes les opcions de l'equip de Badalona, que és 6è. I en hoquei patins, el Vilassana s'ha classificat per les semifinals de la Copa. Ahir va guanyar 2-1 al Manlleu i ara s'enfrontarà al Fraga, que ahir va derrotar 2-1 al Cerdanyola. Avui, a 5:45 de la tarda, el Vigas i Riell juga contra el Benvibre, mentre que a les 8 de la tarda el Palau se les veurà contra el Gijón.
15: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
0: I el trànsit.
16: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, on cada matí. Ferran Aràndiga, bon dia.
17: Bon dia, doncs continuem pendents d'aquest tall de les mobilitzacions del professorat que fa una hora aproximadament, doncs talla la N240 a l'entrada de Lleida en els dos sentits de la marxa i que continua obligant a obrir desviaments senyalitzats i provocant 2 quilòmetres de retencions. Si parlem de retencions habituals, sobretot parem la detenció encara als voltants de Barcelona. Hi ha retencions al vessant nord en tot el nus de la Trinitat, sobretot per la C58, que encara envia molta lentitud amb intensitat des de Ripollet en direcció Barcelona. Ara mateix també deixen retencions amb afectacions de retruc les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. La ronda litoral pateix fins a 7 quilòmetres de retencions entre Sant Adrià del Besòs i la Barceloneta. La ronda de dalt pateix retencions en els dos sentits de la marxa entre Pedralbes, Sarrià i la Diagonal. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
19: Perfecte.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Mig minut i la punt final i directe a la tertúlia dels divendres aquí al Món RAC1.
21: A Serenet creixem per donar-ho tot a internet.
22: Connectivitat, ciberseguretat, clau de proximitat, veu.
21: Creixem amb més de 30 anys d'experiència i amb totes les solucions d'internet per a empreses.
22: Xarxes privades, fibra segura.
21: Creixem amb una gran capacitat tecnològica, amb data centers propis en territori nacional i amb una infraestructura de màxima seguretat.
22: Plans de contingència, SOC.
21: Creixem amb el millor servei al client, atès directament per tècnics professionals.
22: Telefonia fixa i mòbil.
21: Fes que la teva empresa avanci i creixi amb Serenet. Serenet, connectem amb la teva empresa.
0: I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de calvície, perquè al Soho de Londres es va celebrar ahir el Bald Fest, que literalment es tradueix com la festa dels calbs. Una jornada festiva i d'orgull de la calvície, evidentment. Una enquesta recent va revelar que 7 de cada 10 homes amb problemes capilars se sentien més alliberats si decidien rapar-se al zero. Així que el Bald Fest han ofert gratuïtament afaitats de cap a tots aquells homes amb problemes de calvície. Els que ja són calbs i rapats i afaitats també tenien premi ahir. Cervesa gratis. Però va ser la gran contradicció d'ahir dijous. Desenes de calç fent cua per una pinta gratis.
1: El món a RAC1, amb Jordi Bastell.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 2:15.
14: Salut!
23: Però brindes amb aigua?
14: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
24: Salut! Salut! Salut!
14: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
25: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
26: Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch i Cristina Puig.
0: Senyor director de La Vanguardia, Jordi Juan, bon dia a ti. Què
27: tal, bon dia.
0: Bon dia, Ernest Folk.
28: Què tal, bon dia.
0: Bon dia. Cris Puig, com estàs?
29: Bon dia.
0: Bon dia.
29: Molt fred. Ha tornat l'hivern.
0: I des de Girona, don Jordi Bosch. Don Jordi, com estàs? Bon dia.
30: Bonjour. Hola a tots.
0: Què tal?
30: Bon dia. Aquí estem.
0: Vaja, que és molt.
30: Que és molt.
0: Escolta, hola, Joan Ferrer, què tal? Bon dia. Què tal?
31: Bon dia, és que ho sabia.
0: Què sabies?
31: No, que saludaries.
0: Home, esclar, sempre ho faig molt educat.
31: Sempre s'ha de
0: saludar. Vaig anar als salesians. Et saluda en Jordi Bosch.
31: Bon dia, Jordi.
30: Hola, Juanito, què tal?
31: Un gust escoltar-te, com sempre.
30: Molt bé.
0: Bueno, anem a votar el millor diàleg de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàleg@rac1.net, diàleg@rac1.net, amb la paraula clau a l'assumpte, així de senzill. Posem en joc un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, un pack de 4 entrades per la preestrena de la pel·lícula Cowgirl, dimarts 19 de maig, a Barcelona, o a Girona, o a Tarragona, o a Lleida, on vulgueu, on gaudireu d'aquesta comèdia romàntica amb en Carlos Cuevas, la Isabel Rocati i en Pep Moner, i dues invitacions per la castanyada del Cabró Rock el 31 d'octubre a Montmeló. Una gran festa que ja té les entrades a la venda i on actuaran, entre d'altres, els Catarres, Figa Flowers, de Tietz, els Pets, l'Ax en Busto... Tot això, 20 anys. O sigui, perdó, els Catarres, Figa, els Pets i l'Ax en Busto junts. Els Pets i l'Ax en Busto junts per primer cop en 20 anys. Tot això, aquestes dues invitacions, un pack de 4 entrades per Cowgirl i el xec de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya... És la tòmbola d'avui. La setmana té 5 talls finalistes. El primer és aquell, Joan.
32: Durant el Barça-Madrid, abans del 2-0, a la COPE, Manolo Lama va creure uns minuts en la remuntada.
33: Ahí, de momento, Manolo veo al Madrid superior al Barça. Pero bueno, de momento.
34: Casi seguro.
35: Mira que es tranquilo, ¿eh?
33: Gerard entregando a Fermín. Fermín quiere tirar el desmarque. Dani Olmo va de escuela. Pelota para Ferran, chuta Ferran. ¡Ahí! El Madrid superior al Barça.
36: Final! El Barça...
0: Correu a diàleg@rac1.net, assumpte Lama. Segon tall.
32: Jordi Armentera desconnecta per informar-nos de la reunió de Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS, però, com sempre, l'agafes a contrapeu.
0: Les 10 i 22 minuts. Armenteres.
37: I bona hora. Bon dia, què tal?
0: Què tal?
38: Armenteres i bona hora. Podria ser un problema.
37: No, és que pensàvem que deies bon dia i estàvem al bona hora. Ara, perquè a més estem en preguntes ja amb Pedro Sánchez, a veure, ho expliquem.
0: Ara t'he fotut.
37: Sánchez...
39: És molt punyetero.
37: Sí, sí. No ens coneixem.
0: Assumpte... Jordi Armenteres.
37: I bona hora.
0: Assumpte Armen, el tercer tall.
32: El gag de la competència sobre l'entrenador del Madrid ja ha contaminat la Clara Rodergas.
3: Moltes samarretes, moltes bufandes, gent disfressada de tauró, per exemple, el homenatge a Ferran Torres, molts cons amb la cara d'Arbaló.
4: ¿Quién? ¿Cómo dices?
3: Amb la cara d'Arbaló.
5: Soy el entrenador, Arbaló Averloa.
3: D'Arbaló Averloa.
5: Alvarlo Alverol.
3: Enganxada, també algunes fotografies d'Mbappé, avui tothom se'n recorda, també de l'etern rival.
4: Ya lo hemos hablado, pero se ha resbalado.
0: Assumpte clara, el quart any.
32: A la sotana entra el senyor Fontbernat, però s'equivoquen de guió.
6: Bueno, potser era la dona més poderosa de la història. Sí, bé, què passa? Que no trobes el guió? Som normal?
37: Què passa ara?
7: Què està passant?
37: No sé, eh?
6: Que no trobes el guió?
37: Però si tinc el guió aquí...
6: Me dóna la sensació que estàs buscant la línia. Bueno, pues mentre trobes la puta línia, retreçat dels collons...
37: És que vull parlar jo ara, Fontbernat!
6: Però segueix el guió, som normal! Segueix el puto guió!
8: Andreu, el teu guió es diu Barça Generalitat?
37: És correcte.
8: Jo crec que no és aquest.
37: Ah!
8: En Joan ha enganxat un guió que no és.
0: Assumpte sotana i el cinquè tall.
32: El programa argentí Ike de la ràdio Vorterix tracten el tema dels aliens i truquen a un especialista.
9: ¿Qué pasa con los aliens, Damián Cook?
10: Te hablo desde mi más profunda sinceridad. Como que al final no hay nada, loco.
9: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
11: Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo.
9: No. Bien. ¿Crees en vida en otros planetas?
12: Felicitats, un aplaus.
0: És molt bèstia, eh?
32: Ah, bon, aquesta pixada fora de terra, l'oròleg els anirà bé.
13: És una lletra.
15: Avui costarà, eh?
0: Sí, sí. Assumpte alien. En joc... Un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, un pack de 4 entrades per la preestrena de la pel·lícula Cowgirl, on vulgueu, el dimarts que ve, a Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida, i dues invitacions per la castanyada del Cabró Rock, amb actuacions com els Catarres, Figaflowers, Tiets o els Pets i Lacs en Busto. Són les 9 i 19 minuts. Jo, de debò, que no vull... Sí, ja està, prou, s'ha acabat ja la Lliga, ha guanyat el Barça i tot plegat, i és veritat que... Però és que la setmaneta que ens ha donat el Madrid amb Florentino i la setmaneta que ens ha donat... Bueno, el d'ahir ja és la cirereta al pastís. El de la batalla entre Mbappé i Arbeloa.
13: És que no hi ha ningú al mando, és a dir, hi ha Florentino, però es demostra que un club del segle XXI no es pot portar de la manera que es porten aquests clubs al Madrid, i la roda de premsa que va fer Florentino va evidenciar que aquest home, doncs, bueno, és el que mana, decideix tot, és el director deportiu, fa tot, i en part s'entén la deriva del Real Madrid per tot això.
16: Però és un homenatge al Barça, no? Uh-huh. Sí, és el, potser el gran títol del Barça aquesta temporada, que és haver desfet el Madrid i haver provocat aquesta combustió interna. I jo crec que, a més, això que deies ara, Jordi, és que li queden capítols, tot això, encara. Mm. És a dir, i queda potser el més important, que és el circ de l'arribada de Mourinho.
17: I les eleccions.
16: No, però jo crec que eleccions i Real Madrid, per mi, és...
13: Si es poden fer, li costarà molt al Riquelme poder presentar-se.
17: Clar, però per
16: sí, sí, per això, vull dir que eleccions i Real
0: Madrid... Ahir recomano molt la conversa de debò, Ernest, la conversa que hi vam tenir... amb un periodista del Confidencial que és un expert en la matèria, que va explicar, perquè això ja no va de futbol. Això ja no va de futbol. La guerra de les elèctriques que hi ha al darrere de tot això. Uh-huh. O sigui, la guerra entre Florentino Pérez i Emilio Riquelme no és una... evidentment que és per endur-se un club, però és una guerra d'elèctriques bestial des de fa molts anys entre aquestes dues posicions. Calés els té tots. El senyor Riquelme, calés els té tots. El problema és l'aval amb 5 dies, fer un equip per treballar de junta amb 5 dies, perquè aquesta és una altra, és a dir, els estatuts del Barça són per revisar-los immediatament. Però la manera com tu et pots presentar amb unes eleccions, amb una presidència, un club com el Madrid, són intolerables. Estem parlant de 187 milions d'euros amb un aval personal, no empresarial, personal...
17: A veure, hi deu haver gent que ho pot pagar, eh?
0: Bueno, segur. Una, dos, amb un aval amb un banc, amb una entitat financera espanyola i amb 20 anys d'antiguitat de manera continuada. Jordi Bosch, tu coneixes a Florentino i a Riquelme o no?
1: Bueno, jo Riquelme no el conec. He seguit el que s'ha publicat a la premsa. Florentino Pérez sí, el conec personalment. Em coneix ell a mi, és a dir, ens coneixem de fa molts anys a Madrid per altres circumstàncies prèvies a la seva arribada a la presidència del Real Madrid. I per tant, diríem, he seguit una mica el que ha estat l'evolució del seu estil de presidència fins al moment actual, en el que tot té un sentit, té un cert sentit, té una certa coherència al voltant de d'una lluita per al poder que va més enllà. És a dir, ara el que s'està parlant no és que el president pugui ser un Mendoza, un Lorenzo Sanz, un Ramon Calderón, sinó que sigui el que en diríem un patrón. És a dir, els francesos fan servir molt per les seves grans empreses cotitzades, aquelles persones que respon a uns accionistes i que tingui la part d'empresa que tingui. En el cas de per exemple, Florentino, la seva empresa, CS, té una part important i controla indirecta i directament una part molt important de la propietat. Però al final, pues, els que manen també són aquests grans fons, aquests grans inversors, i jo crec que el Madrid va una mica cap aquí, no? Perquè el Madrid s'ha posat un llistó, diríem, que és que d'ofici ho ha de guanyar tot. És a dir, no hi ha un espai per la condició humana. Que és fallar, que no surtin les coses, això és inadmissible, això no pot ser. Madrid ha de guanyar, i si no ha guanyat s'ha de donar una explicació. O sigui, una de les coses més absurdes és aquella explicació de que aquest any se li deuen 18 punts. És a dir, ja és un argumentari que bueno, pues està doncs, més enllà de qualsevol raonament.
0: Jordi, tu quan fa que el coneixes? Quan fa, més o menys, eh?
1: Doncs mira, jo el conec des de mitjans dels 80.
0: Mitjans
1: quan
0: dels 80.
1: Anar, puc explicar com? Vaig ser corresponsal de l'Avui amb en Josep Maria Sant Martí, Pau Descansi, a partir de l'any 85, i l'Avui em va demanar que cobrís tota l'operació reformista que va fer en Miquel Roca, amb un acord que va fer Convergència amb el Partit Reformista, que era un partit liberal, que intentava recollir les restes de l'OCD i trencar amb la dreta conservadora que representava AP, i que el secretari general es deia Florentino Pérez. I aquí el conec.
0: Ja. I llavors, en tots aquests anys, és que el que em va sorprendre d'abans d'ahir, a mi el que em sorprèn més d'abans d'ahir, Jordi i Ernest i Cris, i els oients, el que em sorprèn més és que és veritat que no tenim una valoració molt ampla per poder analitzar la figura de Florentino Pérez, perquè com no donen entrevistes i com no surten rodes de premsa, no tenim molt pocs punts de contacte per poder visualitzar-lo, però la percepció que vaig tenir jo, en algun moment, és que ha envellit malament.
1: A veure, això ens passa a tots.
0: Sí, segur, però hi ha gent que...
1: Però estic d'acord, però dic que... A veure, jo voldria dir dues coses. Una és, en aquest sentit, per no defugir del tema, que Florentino Pérez ha estat un home que les seves intervencions els ha portat escrites, bàsicament escrites i llegides, quan ha fet una presentació, etc., fins i tot a l'assemblea, etc. I que ell és un home que, col·loquialment, no el veig essencialment diferent com es podia expressar en un àmbit privat fa 25 anys. Val? La diferència és que tu, amb l'edat, et desinhibeixes. I això, pues, a tots ens passa a la família, que veiem que l'avi és més suelto a vegades a explicar una cosa. Així és de clar, això passa, no? I, per tant, jo no hi veuria aquí un element de dir, bueno, aquí està passant alguna cosa, no, i després és, bueno, pues, tothom té un rampell de tant en quant, i jo crec que aquests rampells, que els deu tenir sovint, perquè una de les claus, i és la segona cosa que voldria dir, és que jo crec que a Madrid hi ha un sector molt important del madridisme que entén que el tipus de president i el lideratge que ha de tenir el Madrid és el que representa Florentino Pérez. Val? És a dir, no volen eleccions cada 4 anys, que vingui no sé qui, que vingui no sé quantos, que ara facin no sé què, a veure d'on surt. molt identificat amb el món econòmic, amb una empresa potentíssima que ha fet, òbviament, amb la seva habilitat empresarial i amb la seva capacitat de teixir relacions, evidentment, això se li ha de reconèixer, aquesta és una empresa importantíssima a nivell mundial, i per tant, el que s'hi volen és algú que jugui clarament, no... Escolta, no vull comparar, però quan en Joan Laporta va dir que es tornava a presentar al Barça, va dir perquè va fer-ho, perquè volia tornar l'alegria aquí. Aquí expliques la de l'alegria i no surts. És a dir, aquí el que es vol és l'hegemonia. Val? I llavors la idea de aquesta és la marca de futbol més important del món, i evidentment han tingut uns èxits econòmics, el que s'ha aconseguit amb la Champions. Champions que no vull desmaneixer, però que no passen a la història del futbol. No són equips que han passat a la història del futbol. Han estat oportunitats molt ben aprofitades futbolísticament i indiscutiblement i amb el reconeixement que s'ha de donar. Però voldria dir que a vegades quan pensem diríem, com són els altres, i dit d'una manera, hi ha molta gent que potser ens escolta i és madridista, no? Però com són els altres, jo crec que segueix havent-hi una majoria que vol una presidència molt contundent.
0: Aviam, Jordi Juan, que deies que volia dir alguna cosa. Que eres Puig i Ernest Folk.
13: No, a veure, sobre el caràcter de Florentino, a mi no em va sorprendre excessivament la roda de premsa perquè l'he tractat personalment i és una persona molt directa i afable, ho és, però és molt directe i els seus off-the-records són molt, molt divertits i molt macos, perquè parla dels jugadors i dels entrenadors amb una llibertat i amb una lleugeresa que quedes frapat. És evident que el Florentino no només ha sigut un triomfador amb ACS, sinó ha sigut també com a president del Real Madrid. Si jo fos forofo del Real Madrid, estaria contentíssim de la presidència d'aquest home. El que passa és que ha arribat un punt, com deia abans, que el futbol avui és una altra cosa. Les societats esportives són una altra cosa. I ell és un col·leccionista de cracs. I quan marxen Kroos i Modric, en lloc de deixar-se aconsellar per un director esportiu que li diu, bueno, ara falta fitxar a un migcampista organitzador tipo Rodrigo o tipo Zubimendi, ell és un col·leccionista de cracs. I si pogués fitxar amb el Dembélé, doncs el fitxaria. I si pogués fitxar a l'Olise, el fitxaria. No. No té una mentalitat d'estructura, i la prova està en que ningú del seu entorn va poder frenar-lo per dir-li, escolta, no facis aquesta roda de premsa, no donis aquest missatge sense preparar i en un absolut rampell, no? Per tant, com bé dieu vosaltres, el que s'ha evidenciat ara és que aquest estil una mica improvisat del Florentino, pues ara fitxo aquest, ara faig galàctic, no sé què, li ha anat bé per diverses raons i ha aconseguit guanyar moltes Champions, però això necessites alguna cosa, necessites un projecte, com s'està demostrant avui en dia el futbol que es practica al PSG de Luis Enrique, aquí hi ha un projecte. I el PSG sense Mbappé és molt millor que amb Mbappé. I el Madrid ha fitxat a l'Mbappé perquè aquest jugador volia venir aquí a guanyar títols i s'ha trobat que no guanya. El Jan Laporta, i tu, Jordi, això ho saps també perfectament, més d'una vegada també en confiança ha dit, a mi m'agradaria fitxar tal jugador. Necessitem aquest jugador. Però de seguida el mateix Laporta, que tampoc és que diguem-ne... El mateix Laporta diu, però el Deco diu que no. El Deco diu que no i, escolta, i el Deco és el que sap. No, és que és això, exactament això. És a dir, tu avui els clubs has d'estar en base a un professional que porti el club, que ells, al final, manes tu, però les decisions en l'àrea econòmica, en l'àrea esportiva, ha d'haver professionals, ha d'haver d'allò que decideixin el què. I el Madrid, la sensació que dona és que Florentino és el rei, Florentino mana ell i pren les decisions que vol, quan vol, de manera que vol, i per això un error garrafal, que és posar Veloa d'entrenador. Una persona que venia sense cap mena d'historial per ser entrenador del Madrid i l'està evidenciant. És que inclús la manera de portar els cracs, la manera de portar l'Mbappé, jo no sé si és veritat que li va dir l'Mbappé que és el quart davanter, com no li va dir ell. No sé si és veritat o no és veritat. Però sí, però escolta, això tu no pots anar per la vida. Has de cuidar amb tota la mà esquerra la teva banqueta. Mm. I el Real no està preparat. Chris. I espera si ve Mourinho.
0: Oh, sí. Chris.
17: A veure, jo, com sabeu que sóc expert en futbol, em limitaré a parlar una mica de si m'ha sorprès o no m'ha sorprès com ha funcionat aquesta setmana Florentino Pérez. Jo crec que aquest senyor estava molt acostumat a que s'havia lliurat de les crítiques, és a dir, mai ningú s'havia atrevit directament a criticar-lo, sobretot del seu entorn mediàtic, i s'han juntat diverses coses. La primera, que el Madrid se'n va amb les mans buides, és un equip evidentment que està acostumat, ara ho deia el Jordi Bosch, no? Si nosaltres no podem perdre, i s'ha juntat amb que de cop i volta s'ha obert com la veda cap a aquest senyor no està gestionant bé aquest club. Jo crec que el principal, i a mi el que m'ha cridat més l'atenció a banda de la roda de premsa, és l'actitud a la llotja ahir de Florentino. O sigui, jo veure aquest senyor que sempre s'havia mostrat impertèrrit, amb una imatge de control, amb una imatge de distància institucional, que de cop i volta s'aixequi, comenci a increpar a un dels aficionats del davant que l'estava gravant. A mi m'ha sorprès aquesta sortida de l'armari en el sentit de em mostro, ja m'hi pixo, se me'n fot tot el que pugui pensar qualsevol persona de mi, i segurament estem veient públicament el Florentino Pérez de veritat, aquest que ahir la Gemma Herrero t'ho explicava, no? O sigui, ella que havia cobert i havia tractat amb persones que havien treballat amb el Florentino Pérez i deien, és que aquest senyor en portes endins funciona d'aquesta manera. Doncs s'ha trencat, no?, aquesta urna amb la que estava envoltat i que tenia aquest control, i de cop i volta s'ha mostrat tal com és. Llavors, diguéssim, sense voler comparar, el Joan Laporta és la persona que sempre ha estat com expansiva, que públicament s'ha mostrat tal com era, aquest senyor era un senyor impertèrrit, i de cop i volta ens ha ensenyat una imatge a la que no estàvem acostumats. Llavors, jo crec que això denota, evidentment, que... Altra cosa vull dir, la pitada d'ahir. Jo me l'esperava més grossa, ja sé, tu estàs fent sobre. Jo acabo, Ernest, perquè ja saps que el futbol no en sé. Jo m'ho vaig mirar i m'esperava que la pitada durés més temps. També em pregunto si aquesta pitada és anecdòtica, si ja és l'inici realment d'una crisi molt important al Madrid, si era contra Florentino o era de l'afició contra el seu equip, perquè aquest any se'm va amb les mans buides, diguéssim, no? O sigui que això també ho hem de mirar, si és una cosa que passarà a partir d'ara o va ser només ahir.
16: Jo t'agafo aquest últim fil. Jo, per mi, ara hi ha una gran pregunta, que és, i ara què? Mm. Perquè el que és brutal és que la massa social del Barça, si ara li féssim una enquesta, si ara preguntem al barcelonisme què vol, surt 99,9% vol que continuï Florentino.
13: Sí, I Arbeló.
16: Sí, sí. Arbeló, sí, i que torni Mourinho. Però sobretot vol que continuï Florentino. És a dir, en aquests moments, el que garanteix que el Barça segueixi guanyant lligues és que Florentino Pérez renovi el seu mandat. No, jo dic, si ara féssim aquesta enquesta... Estaríem 99% d'acord. Per què? Home, perquè aquest senyor no té ningú que li digui que està fent el ridícul i que se n'ha d'anar. No té ningú, no té amics. No té ni aquell amic que t'ha de dir que estàs fent el ridícul i ves cap a casa. No ho té. I això és el que va passar a la roda de premsa l'altre dia. Va passar una altra cosa en aquella roda de premsa, que és que va aflorar què els hi passa a les oligarquies. A les oligarquies els hi passa que quan has domesticat tant la premsa, has fet tantes trucades, has volgut controlar tants directors, has fet fora tants periodistes, el que et queda és, bueno, és un ecosistema que, de fet, no et fiscalitza, que, de fet, la reacció de la premsa de Madrid a la roda de premsa de dimarts, per mi ha estat sorprenentment tèbia.
0: De la premsa?
16: Sí.
0: Bueno, depèn.
16: Sí, sí, va.
17: Exceptuant algun article, els titulars...
0: Bueno.
16: Els diaris, sí, home, l'ABC. Sí, l'ABC.
0: No, l'ABC, el Marca, sí, el País...
13: Sí,
0: la COPE, sí. La SER...
17: No, però no ha estat un clatallot,
16: Però no ha estat la virulència, sí, que hauria estat a Barcelona, perdona.
0: No
16: hauria estat la virulència que ha estat a Barcelona, i... hi ha qui encara va amb peus de plom. Per què? Bueno, perquè tota aquesta premsa porta moltes dècades domesticada. I llavors, bueno, aquí tothom està fent els seus encajes de bolillos amb tot aquesta...
0: Aviam, una cosa que dona la publicitat. El Jordi Borges, si volia dir alguna cosa, perquè dona la publi. Jordi?
1: No, jo ja ho he dit, però sí que afegeixo que no hi fem lectures d'aquí, en una cosa que està passant.
0: Correcte.
1: Allà. La lluita per al poder, allà, té uns elements cruents que aquí, no dic que siguin uns jocs florals, però sóc que són diferents. I punt, no tinc de dir res més.
0: Eh?

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això, a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
1: És això que avui deia el davantal d'un dels esportistes d'elit amb les manifestacions polítiques. El merder que hi ha hagut, que fins i tot el ministre de Defensa d'Israel hi ha acusat Lamine Yamal d'incitar el terrorisme, amb la bandera de Palestina de l'altre dia, i hi ha Marine Le Pen dient a Mbappé perquè no te calles, després de dir que s'ha de lluitar contra l'auge de l'extrema dreta a França. Anem a...
2: Gran tema.
1: Ah, sí. Però abans, el millor tema que podem tenir és el Corte Inglés i la Noemi. Hola, Noemi, bon dia.
3: Molt bon divendres, hola.
1: Bon divendres. Hola, què? Què m'expliques?
3: S'apropa l'estiu. Ah, sí? I amb ell, els millors partits de futbol. Ah. Puja l'emoció i baixa la temperatura. Bueno. Equipa't al Corte Inglés amb un 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques. Daikin, Fujitsu, Mitsubishi Electric, Toshiba, Haier, Midea, Daitsu, Hisense, Bosch... A més, tens finançament fins a 12 mesos i un 10% de descompte en la instal·lació. Equipa't per l'estiu i aprofita el 20% de descompte en aire condicionat. Només fins al 24 de maig a botiga, web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I abans d'acabar, recorda que ja arriba la cursa al Corte Inglés i TMB t'hi porta. Si estàs inscrit a la cursa, pots demanar el teu bitllet de transport quan recullis el dorsal al centre que hagis escollit, al Corte Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal o Can Dragó. I TMB et porta la cursa. I abans d'acabar, us recomanem una miqueta de música amb el Corte Inglés. Demà dissabte a les 7 de la tarda pots gaudir d'un concert de gospel gratuït amb el cor de l'auditori al Corte Inglés de Girona. Música, emoció i molt bon ambient. Doncs només queda desitjar-vos un bon cap de setmana. Adeu!

0: Salut!
1: Però brindes amb aigua?
0: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
2: Salut! Salut! Salut!
0: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
3: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
4: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
5: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
7: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
8: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
9: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
10: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
11: Sí.
10: Però si jo fos una mascota, no?
11: No.
10: I tu creus que si jo em poso un...
11: No.
12: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
15: Maria, estàs en muter.
16: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en

0: Videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
1: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
2: El perquè de tot plegat.
3: Pràcticament 9:45 del matí. Anem cap a Lleida. Bueno, cap a Lleida, cap a les comarques de Lleida, perquè cap a Lleida se'n va el grup de manifestants que s'ajunten tots a la capital del Segrià per una manifestació que es farà avui. Karen Alfonso, com estan els ànims? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, el prop d'un centenar de 200 que tallaven la Nacional 240 a l'alçada de l'església Montserrat s'han començat a mobilitzar cap a baix, cap a Lleida, en una marxa lenta, i ara mateix estan aturats a la rotonda de l'Hospital Arnau de Vilanova, on començaran també a baixar cap al nucli central de la ciutat. L'objectiu és això, anar aturant el trànsit en diferents punts conflictius fins a 1:45, quan està prevista la manifestació que arrencarà des dels serveis territorials d'educació aquí a la ciutat.
3: Gràcies, Karen. Qualsevol novetat ens ho fa saber. Mentrestant, avui he anat a veure la Nierga, el Nacho Martín Blanco, el que és el diputat del Congrés del Partit Popular, i ha dit que qualsevol judici a Florentino Pérez s'ha de fer sense obviar que ha estat el millor president de la història del Madrid. Ho ha dit el Café d'Idees a la 2CAT.
5: A mi no m'agrada realment la crítica als periodistes. Jo crec que la premsa lliure és un element fonamental de la nostra, del nostre debat públic i de la nostra democràcia. Dit això, crec que no s'han de magnificar les coses. Crec que el president del Real Madrid és el president d'una institució molt important, però no és ni un representant de la ciutadania, sinó que és representant dels socis del Real Madrid, i ell ha fet una tasca, des del punt de vista esportiu, crec que impecable.
3: Nacho Martín Blanco també ha dit que va ser un error que Lamine Yamal onegés la bandera de Palestina a la rua del Barça.
5: Em sembla un error per part de Lamine Yamal. Ara, és un jugador de futbol, jo no li puc demanar, exigir el que li puc demanar a un representant públic. A mi em sembla un error. Jo considero que hi ha una asimetria de la tolerància, que tot s'acostuma a presentar com a responsabilitat d'Israel i s'acostuma a demonitzar l'estat d'Israel. Jo crec que això afavoreix la demonització pública que des del govern d'Espanya s'impulsa cap al govern d'Israel, afavoreix una manera d'entendre la realitat completament esbiaixada.
3: Doncs mira, va molt bé aquest tall de Nacho Martín Blanco, perquè aquí hi ha una gran pregunta. Avui el davantal deia, esclar, és que deixem parlar els esportistes d'elit o no els deixem parlar? No va només pel que va passar ahir amb aquesta entrevista molt interessant, per cert, que li fan a Vanity Fair a França a Kylian Mbappé dimecres passat, sinó també va pel que li va dir Hansi Flick de l'endemà, que va dir... posem un context del que diu Flick, eh? Flick diu, té 18 anys, és major d'edat, ja sap el que ha de fer, a mi aquestes coses no m'agraden, diu. Però s'han de posicionar, no s'han de posicionar els esportistes d'elit? Aquesta és una pregunta que, i avui deia que depèn dels temes, si juga a favor nostre, diem que endavant que es posicionin, i si juguen en contra dels nostres, de la nostra voluntat, per què no calla aquest tio?
6: Però en el cas de Lamine Yamal, que penso que aquí s'ha exagerat tot una mica, no s'ha posicionat. Ell no ha fet una crítica a l'estat d'Israel o al govern d'Israel. Ell simplement l'únic que va fer va ser agafar una bandera palestina que algú li va deixar. Com tantes vegades en els partits de futbol, doncs, surten jugadors, el Pedri amb les Illes Canàries, Rafinha a Brasil...
7: Amb l'estelada.
6: I Ferran Torres portava un avió amb una bandera espanyola amb un toro.
3: Amb un toro, i porta tatuat a l'esquena una bandera del País Valencià, per tant, amb la Olera, per entendre.
6: Per tant, forma part... Llavors, magnificar això...
3: Olera, sí.
6: Magnificar això, com ha fet el ministre d'Exteriors d'Israel, que ha elevat el tema, parlant de que d'aquestes coses, l'únic que fan és posar el foco en un tema que jo crec que un diferent, insisteixo, és que a Lamine Yamal, o el jugador, hagués fet algunes declaracions. I aquest és un altre tema, que tu apuntaves molt bé al teu davantal, molt interessant, perquè estem acostumats a que estrelles de rock, a novel·listes, els actors, els directors, es pronuncien obertament, i en canvi els esportistes ens grinyola quan hi hagi algú com Borja Iglesias o el Bellerín, no?, que s'han pronunciat, són futbolistes que han fet declaracions sobre Granada i ens grinyolen. Hi ha una cosa que és llibertat d'expressió. També entenc a Flick, eh? Jo entenc a Flick que el que vol protegir al màxim i no vol líos i ho vol minimitzar. Però insisteixo, aquí s'ha aixecat una polèmica amb un senyor que simplement va agafar una bandera de Palestina. Escolta, no penso que això mereixeria crítica. Insisteixo, crec que obrir aquest debat, com ha fet el ministre d'Israel, és justament contraproduent per la causa que ell vol defensar.
3: Deixa't dir una cosa amb tot plegat, que és que ell agafa la bandera de Palestina estona. O sigui, no és allò que agafi la bandera de Palestina, està dos segons sacsejant-la. No, l'agafa i després ho penja també al seu Instagram. Ah. Vull dir que
6: sí,
3: ell es posiciona. Sí, sí. Ell es posiciona sense dir els motius pels quals es posiciona, senzillament.
6: Palestina i no agafa un altre país o agafa una altra cosa. Vull dir, fa un moviment claríssim i sap el que representa que Lamine Yamal faig aquell gesto. És evident.
3: Jordi Bosch.
8: Evidentment, crec que Lamine Yamal, pel que t'arriba, pel que te va arribant, és un tipus que, diríem, té un criteri encertat o equivocat, però té un criteri sobre el que vol fer. Jo crec que això ho ha volgut fer. No sé com va arribar aquella bandera. A vegades, pues, dius, li va portar algú, li va donar, estava encarregada, va sortir sobre la marxa. És a dir, té una lectura diferent a l'estelada que portava Lewandowski, que és a dir, li va arribar perquè una persona que ho va explicar aquí volia que arribés i ho va agafar un, com ho podia haver agafat un altre. I, evidentment, té un significat diferent si ho agafa un polonès o ho agafa una persona d'aquí. Això és evident. Ara, en aquest cas, sí que voldria dir que, a veure, des de la nostra posició de gent que estem als mitjans de comunicació, quan tenim personatges d'aquesta potència, tinguin 18 anys o tinguin 30, els intentarem en una entrevista preguntar de tot, que surti de tot, i si està disposat a parlar només de futbol, no només de futbol, sinó de la seva vida personal o del que pensa, del que opina, ho farà. Mbappé, perquè hem contrastat aquesta història amb lo d'Mbappé, és una persona que ja té una posició bastant sòlida, diríem, com a personalitat pública a França, i per tant no és la primera vegada que es manifesta, i és un tema local d'enorme potència, i per tant té un punt de normalitat absoluta que una persona així es pugui pronunciar. Més enllà de que adjudiquem a una persona de 20 o 25 anys la maduresa que la majoria de la gent de 20 o 25 anys, no tots, però hi ha gent molt madura i hi ha gent que no ho serà mai, doncs està consolidant. A vegades se'ls demana més del que se'ls pot demanar. Ara, i també més enllà de que a vegades, segons la bandera que agafis, a un li agrada més o de menys i valora aquest fet, fins i tot des del punt de vista de la llibertat d'expressió, amb més simpatia que un altre, evidentment, ell té dret a fer-ho. I les paraules de Flick són molt alemanyes, perquè Flick, fins on jo sé, no és una persona de dretes. No és una persona molt conservadora. Jo diria que Flick, que no s'ha manifestat, però que em dóna la impressió que seguint una mica l'historial al llarg de tots els seus anys de la història, jo crec que és una persona que té una certa visió progressista de la vida. I, per tant, si ella ha fet això, té que veure amb la contenció alemanya d'aquesta història i també el voler protegir l'entitat i els seus jugadors i la seva plantilla, diríem, de debat sobre si un és d'un i un és d'uns altres. Però, vaja, la causa del que està passant a Palestina és molt potent perquè no surti de qualsevol moment, com surt amb uns premis, amb uns artistes, com surt amb un acte literari i com apareix constantment, perquè és una cosa que està present. Les raons per les quals Lamine ho ha fet, segurament algun dia els explicarà.
3: Cris i Ernest.
7: Absolutament. Ernest, et deixem per l'últim avui. Absolutament a favor que els futbolistes es posicionin i expliquin què pensen. És a dir, no són només futbolistes, són ciutadans. I com a ciutadans tenen els mateixos drets que podem tenir tots a defensar una causa o una altra. No hi ha res més polititzat que el futbol. O sigui, no ens enganyem ara. O sigui, hi ha himnes, hi ha banderes... Una cosa absolutament polititzada és el futbol, i ara ens estem rascant les vestidures aquí perquè a Lamine Yamal aixeca la bandera de Palestina. A mi m'agradaria que ho fessin més. Justament, i això va passar molt durant l'època del procés, o sigui, tu abans tenies accés als futbolistes i els hi podies fer entrevistes.
3: Perdona, una pregunta. I si sortia un jugador del Barça a la rua amb una bandera d'Israel, què hauria dit?
7: Doncs jo segurament diria, hosti, mira, no, és que anava aquí, eh? Anava aquí. Absolutament, és una mica el que diu... Jo estic molt a favor que Mbappé digui que faci declaracions en contra de l'extrema dreta. Si les defensés diria, hosti, no m'agrada gens la manera que té aquest tio de pensar. Però tenen dret a fer-ho. És que el que no pot... Eh? Què diu,
8: però
7: Jordi?
8: També tindria dret a fer-ho.
7: Però si és el que t'estic dient. Però és que si la Minya Mal li donen una bandera d'Israel i la uneja, doncs segurament qui no combregui amb això dirà, hosti, quin greu em sap aquest tio amb el bé que em cau ara que vagi i comenci a posicionar-se a favor d'Israel. Però és que és igual. És que són futbolistes, però són persones i tenen dret. I a més mouen i són molt influents. I el que no pot passar és que se'ls protegeixi a dins d'una bombolla perquè quan tu vulguis entrevistar un futbolista hi hagin unes normes que et diguin això, no em preguntis.
3: Però jo crec que també hi ha un punt al revés, perquè, per exemple, anem a mirar-ho al revés, eh, Ernest? Per exemple, Palestina, una causa global que jo crec que molts abracen. Cap problema. A Catalunya, estelada, una idea global que molts abracen. Cap problema. Auge de l'extrema dreta, lluita, una causa global que molts abracen. D'acord? Tu ara imagina't que Ferran Torres, en un partit que guanya el diumenge passat, com va fer amb la selecció espanyola, surt amb una bandera espanyola amb el toro. I a sobre es treu la samarreta i ensenya que porta una bandera de la Comunitat Valenciana amb la franja blava. I ho ensenya a la seva esquena. La gent, tu creus que es posicionarà xiulant a Ferran Torres o no al Camp Nou? És una pregunta que tinc, de debò que no tinc resposta.
7: És que per mi el límit, i amb això acabo...
3: Jo crec moltes vegades que pel simple fet de que la samarreta que portes se'ls hi permet algunes coses que els altres no se'ls hi permetien.
7: Però hi ha d'haver una cosa, que és la línia vermella, per mi, que és la incitació a l'odi i a la violència. Sí. És a dir, per mi hi ha una cosa que és clau.
3: No he dit cap bandera que inciti a l'odi o a la violència.
7: No, ho entenc.
3: Pot semblar-me animadversió a mi...
7: Total.
3: O no, però una bandera espanyola amb el toro...
7: Sí, però vull dir, deixa'm acabar... només una cosa vull dir amb això. Ja, Ernest, però si ara tu et deixem perquè facis la conclusió final. No,
9: moltes gràcies.
7: És que entenc que Hansi Flick vulgui protegir la Minya Mal. El que no pot passar és que aquests futbolistes visquin alienats absolutament del que passa al món. Jo vull saber què pensen, jo vull que defensin els drets humanitaris de països i de ciutats que estan absolutament devastades, i em sembla meravellós, i si ho hagués fet al revés, hagués pensat, hosti, doncs mira, no combrega amb el que jo penso, però això no vol dir que no pugui fer-ho, és que insisteixo, són ciutadans amb tots els seus drets, i el que no pot passar és que siguin marcianos que visquin al marge del que passa a la societat. Hi ha un límit per mi, que és la incitació a l'odi, i crec que això és clau.
9: Primer, una prèvia, que és, em sembla un debat fascinant perquè és complex. Llavors, tot això és molt polièdric. Tu has fet una pregunta que ara intentaré respondre molt bona, Jordi Basté. Què passaria si un jugador agafa una bandera d'Israel? O sigui, tot això és complex. Jo m'he sentit molt representat per les declaracions de Pep Guardiola. Perquè crec que en la qüestió... De la llibertat d'expressió, per mi, sí que és veritat que el futbol ha d'anar aprenent que això no pot ser una bombolla asèptica. Això no pot ser una bombolla asèptica. En la qüestió d'Israel i Palestina, que és una qüestió especial, home, opera el fet que hi ha un genocidi per entremig. No es tracta d'estar a favor o en contra d'una cosa, sinó té a veure amb els drets humans. Gairebé us diria que ni amb la política. Quan hi ha un genocidi ja és una mica diferent que si...
3: Estan d'acord, hi ha gent que no pensa així, però estan d'acord, eh?
9: Sí, bueno, els que no pensen així potser farien bé d'informar-se. Farien bé d'informar-se. Llavors, el cas de Lamine... El cas de Lamine és que jo crec que, dir que no hem de barrejar futbol i política és la frase aquesta més horrorosa que hem sentit no sé quantes vegades i que era la coartada perquè la gent no s'expressés. Llavors, ara la pronunciem nosaltres? Ara la frase no s'ha de barrejar esport i política? Ara la pronunciem nosaltres que justament des del Barça i des del barcelonisme hem intentat sempre que tothom s'expressi com li doni la gana. Llavors, vaig a Flick. Tu, Jordi Juan, deies, jo entenc a Flick. Jo no. Jo no l'entenc a Flick.
7: No, perquè el vol protegir.
9: Jo no l'entenc a Flick. No entenc què ha fet Flick.
6: Protegir el jugador.
9: No.
6: I que no vagi pels camps de futbol. Ell no vol que els camps de futbol, els jugadors es marquin políticament i els camps de futbol es xiulin i els...
9: Doncs potser ha d'entendre que és el Barça.
7: No, i perquè no sigui utilitzat com arma.
9: I què és aquesta societat? Jo t'ho dic perquè estem parlant d'un entrenador del qual estem superorgullosos. Ha fet una demostració d'intel·ligència, sensibilitat, integració bestial, però crec que en aquest punt ha traspassat una línia vermella perillosa, Flick, perquè tu no li pots dir a un jugador què pot fer i què ha de deixar de fer. Qualsevol diria que la Min...
6: No ho ha dit, això.
9: No, ha dit que no li ha agradat.
6: Que té 18 anys i que pot dir el que vulgui.
9: No,
6: això és el primer que va dir.
9: Ha dit que no li ha agradat. I per mi això...
6: La seva opinió personal.
9: Sí, però per mi això és un cas gairebé de violentar el que ha fet la Min, perquè crec que no ve a tom de res dir que li ha agradat o no li ha agradat, perquè llavors t'has de pronunciar sobre què t'ha agradat o no què t'ha agradat de l'altre jugador, de la bandera de l'altre jugador, del que va fer Lewandowski, del que va fer Ferran Torres o què tal. Que triï la Min, per mi, és un error greu. I tu, Jordi Basté, preguntaves què hauria passat si un jugador del Barça arriba a agafar la bandera d'Israel. Doncs llavors no sé si Flick hauria dit el mateix.
8: Jo hi ha una cosa que ha dit l'Ernest amb la que no estic d'acord.
9: No, espera, deixa'm acabar l'argumentació.
8: És que has fet una pausa llarga.
9: Sí. No, vull dir que no estic segur que Flick hagués llavors l'hagués assenyalat.
3: No ho sé. Greu, això que dius?
9: No és greu, no, perquè ell està dient la seva opinió.
3: Llavors, vols dir que ell està més a favor d'Israel que de Palestina?
9: Jo crec que a ell no li ha agradat que la Mina agafés la de Palestina, perquè si Flick estigués...
6: Jo dic intencions.
9: No,
6: però per què va basada en el que creus que pensa el Flick?
9: Sí, clar. Bueno, ja, és que ell s'ha pronunciat. Jo el que dic és que em baso en fets, és a dir, que crec que Flick s'ha pronunciat sobre la Min, però no sobre Lewandowski. Sobre Lewandowski, ni sobre Ferran Torres, ni sobre altres jugadors. Vull dir que m'ha cridat l'atenció que Flick assenyali el que agafa la bandera de Palestina. M'ha cridat l'atenció i m'ha sorprès. A mi m'ha sorprès. Llavors, el que crec és que hi ha una part que qui ha posat a la Mina en el focus ha estat el propi Flick. Perquè si Flick no arriba a fer aquestes declaracions, potser no s'hauria organitzat.
7: Home, però què hagués hagut de fer si li pregunten? Tu com a entrenador de futbol, aquesta pregunta te la faran.
9: Doncs no dir res, eh?
7: Home, no volem que Hansi Flick es pronunciï el respecte. No estem demanant que opinin.
9: Però dir que tothom es pot expressar de la manera que vulgui, no?
3: Sí. Val, un moment, no, Jordi Bosch.
8: Ernest, jo crec que ho has argumentat perfectament... però jo estic en desacord amb això. Per què? Perquè no tot és blanc i negre, sinó que estem en una situació d'una societat complexa, sobretot perquè l'exercici de les llibertats, com la d'expressió, pues, evidentment, és complexa. I dins d'aquesta llibertat d'expressió és perfectament compatible el que ha fet Lamine Yamal amb el que ha dit Flick, és a dir, no ho veig ni com una censura ni com una cosa està bé i l'altra cosa està malament. Les dues coses són plenament coherents, són maneres de veure i de viure i d'interpretar un fet i que no són radicalment, una no anul·la l'altra. Jo crec que ho estàs portant a una situació de que una cosa intenta anul·lar l'altra.
9: Jo no he dit això,
8: són matisos, són grisos... Sí. Són maneres de diríem, de dir jo ho hagués fet d'una manera i jo ho hagués fet d'una altra.
9: Jo no he dit que un anul·li l'altre, Jordi.
8: Jo només dic... a la meva manera, val? I tot el que t'escolta t'entén a la seva manera i tu t'entens amb tu mateix. Llavors, això és una mica el que fem. Jo el que interpreto és que tu portes el tema en un terreny de blanc i negre.
9: No és veritat.
8: I, per tant, jo el que dic és que tant el que ha dit Flick com el que ha fet Lamine Yamal no són contraposats. Són maneres de viure i de visionar quina ha de ser l'actuació d'algú. I no és tan radical la posició de Flick i em sembla que la portes amb un judici d'intencions que és exagerat aquesta política.
9: Jo no he dit que... Jo, perdona, és que m'estàs fent dir coses que jo no he dit. Jo no he dit que la posició de Flix...
8: Jo els interpreto, i és un acte lliure,
9: d'acord,
8: també.
9: Però per això et matiso. Jo el que he dit és que la posició de Flix... No, jo no he dit que sigui radical. Jo el que dic és que m'ha sorprès que Flick faci un judici d'intencions sobre un jugador i que llavors s'està pronunciant. És a dir, s'està...
8: És el que no pots dir que s'està pronunciant, perquè tu has dit que ha fet un pronunciament polític que no l'ha fet.
9: Sí. No, jo el que estic dient és que s'està posicionant, Flick, fent això. S'està posicionant. Bueno, s'està... Perquè ha decidit triar.
8: Però ara vens a mi.
9: Sí, sí.
8: Clar, és a dir, val, d'acord, em sembla perfecte. Ho has explicat molt bé, però jo només vull dir que discrepo amb tu.
9: Vale, vale. No, doncs això perfecte.
8: I anirem a esmorzar perfectament el proper dia igualment.
6: A mi m'agradaria obrir un nou front. Quan tu, Jordi, parles d'agafar la bandera d'Israel, aquí ja estem molt acostumats a posar en el mateix sac a Israel i a Benjamín Netanyahu. No té res a veure.
3: No, home, no.
6: Res a veure el que està fent el govern de Benjamín Netanyahu, el que ha succeït a Gaza, el genocidi, no té res a veure amb la societat i el poble d'Israel. Llavors, jo tinc molts amics, molts potser exagero, conec una gent d'Israel que està indignada el que s'ha fet a Gaza. I agafar la bandera d'Israel no és legitimar el que està fent el Netanyahu, ni molt menys. És a dir, digue'm naïf, però jo no m'importaria anar amb la bandera de Palestina i la bandera d'Israel. No podem entrar en aquesta criminalització d'Israel que s'està fent. Hem de criticar tot el que podem, i més el que està fent el govern de Benjamín Netanyahu. I hem de dir que és un genocidi. Hem de dir, i mil vegades que faci falta, insistir-hi. Però insisteixo de posar en el mateix sac a tot el poble d'Israel. Israel és una altra cosa.
9: Sí, però...
6: I seria un error, caure amb això.
3: Deixa'm dir que hi ha hagut uns artistes urbans a Palestina que hi han pintat amb unes runes d'un edifici del campament desplaçat del Xati, a la ciutat de Gaza, la imatge de Lamine Yamal amb la bandera palestina.
9: Això era previsible, i passaran moltes més coses així. No. Jo, en la línia del que deies, Jordi Juan, també al revés, perquè aquest ministre d'Israel, que és un salvatge, per cert...
6: T'he equivocat, jo he dit abans.
9: És que, no, és que s'ha equivocat, és que és un salvatge, és gent que és salvatge, acusa Lamine de defensar una causa terrorista. Sí, ho dic perquè també... Des d'Israel es fa aquest joc d'associar Palestina amb terrorisme, que és un joc molt barat, i és una trampa.
8: És intolerable, estic d'acord amb tu.
9: Ho dic perquè és... O sigui, que totalment d'acord amb vosaltres, però que és aquest... És aquest
6: joc, que
9: és aquesta dinàmica. És aquesta dinàmica perversa de tot el conflicte.
7: A mi m'agradaria saber per què aplaudim quan Javier Bardem als Oscars diu Free Palestina. Per què aplaudim que Rosalía canti el concert per Palestina i ens estiguem plantejant si Lamine Yamal pot o no agafar una bandera de Palestina? Però per què els futbolistes són éssers extraterrestres?
3: També m'hauria agradat que molts d'aquests que ara diuen Free Palestina i tot plegat, però no parlo per Bardem, quan va venir l'1 d'octubre haguessin també posicionat
7: d'una manera... Què li va passar al Gerard Piqué? Què li va passar al Gerard Piqué quan va dir que no s'havia de jugar el partit de l'1 d'octubre?
3: Gerard Piqué, i sort que Pedro Aguilar estava a Anglaterra.
7: Però ho veieu? Sí, però per què no poden posicionar-se i opinar sobre una cosa que socialment està generant molt de debat?
3: Perquè hi ha gent que cadascú agafa la bandera que vol i que no suporta que l'altre agafi una bandera que no li agrada.
7: Sí, però no ens passa amb Rosalía. Amb Rosalía no ens passa, llavors.
3: Jo t'estava parlant d'un fet que va passar l'1 d'octubre, que l'1 d'octubre va haver-hi un grup de policies que van cascar amb una ciutadania absolutament indefensa, i que no vaig sentir jo grans exclamacions a nivell europeu de grans defenses de la gent, de la gent civil, No estic parlant dels polítics, estic parlant de la gent civil,
6: Criticant l'acció de la policia de l'1 d'octubre i en què va ser una de les errades monumentals que va fer créixer l'independentisme fins a límits impensables, tampoc comparem a l'1 d'octubre amb el que ha passat a Gaza.
7: No,
3: per l'amor de Déu, no estic comparant això.
7: No
3: estic comparant això, estic dient que de la mateixa manera que hi ha artistes...
6: Que podien pronunciar-se, sí.
3: Que no passa res, que des del progressisme està molt bé enarborar la bandera de Palestina. Està molt bé, només faltaria. però que també, jo no dic que haguessin agafat l'estelada, és que ja no et demano que agafin l'estelada, és només senzillament que agafessin la bandera al seny.
9: Jo quan la Minla ja mal uneix a la bandera palestina, no crec que ho faci des del progressisme, ho dic perquè hi ha moltes maneres d'arribar.
3: No t'has d'actors i d'actrius.
9: Ja t'he entès, perquè hi ha moltes maneres d'arribar-hi. És veritat que la tarda de l'1 d'octubre, quan Gerard Piqué va sortir plorant, vull recordar que va sortir plorant, es va posar a plorar davant dels micròfons, per cert, amb un speech, jo crec que molt emocionant, bueno, encara ara li cauen clatallots a Gerard Piqué. Jo crec que el que em fa pena de tot això és que el Barça pugui acabar abraçant aquesta frase espantosa que és no se puede mezclar el fútbol con política. Una de les coses que a mi m'agrada del Barça és que sigui una comunitat on es pugui abraçar diguem-ne, causes cíviques i causes plurals.
6: La llegenda és que som més que un club. I aquesta idea justament va en aquesta
3: llegenda. Són les 18. Crec que el Jordi Bosch ens ha de deixar.
8: Sí.
3: Abans de deixar-nos, una pregunta només.
8: Digue'm.
3: Vas emprenyar, et vas calmar quan vas veure que estàveu fora del descens? No, t'ho dic perquè jo ahir em vaig... vaig tenir una sensació agredolça. Agra, perquè veient el partit dels millors partits que la recordo aquesta temporada del Girona, que hauria d'haver guanyat 4-5-1, li falta un golejador com l'aigua que veu,
8: clarament.
3: El tema dolç és quan vaig veure que estava fora de les zones de descens.
8: Bé, això és un... jo crec que estem una mica en estat de xoc des de fa unes quantes setmanes fent números. El que sí és evident una cosa és que tu has de sortir-te'n d'aquí no només aconseguint que els altres perdin, sinó també fent resultats. I llavors els resultats s'han de fer. Si no els fas, t'estàs enfonsant pels teus propis mèrits. Llavors tu has de fer dues coses. Anar-hi i anar de la sensació que has anat pel partit. I es va anar pel partit, i evidentment pues, la manera de fer gols és o que surtis tu an i pugui agafar-ne una per baix, o que xutant entri. No hi ha gaires maneres, tal com estem en aquests moments. I per tant, home, sí que hi ha una cosa que és lo essencial, que és en cada moment, en aquesta recta final, dependre de tu mateix. Si depens de tu mateix i no te'n surts, és culpa teva.
3: Sí.
8: I si te'n surts, doncs bé, ho has fet, al final te n'has sortit una mica, però vaja, aquí estem en el que estem, que és ser pràctic, real polític i quadrar-ho. I patir, perquè el futbol també és això, no? En fi, aquí estem.
3: En fi, ànims i força, Jordi.
8: Abraçada forta. Gràcies a tots. Gràcies. I una abraçada.
3: Gràcies. Tinc notícies d'última hora que vull comentar amb els presents. La primera és que és molt curiosa aquesta. La Hora de la U, el programa de televisió espanyola de la Sílvia Inxaurrondo, s'ha quedat sense emissió durant 20 minuts. Ha passat a les 8:09 d'aquest matí. L'última peça en emissió parlava sobre la situació del PSOE de Maria Jesús Montero davant les urnes a Andalusia. Aleshores, el senyal s'ha quedat completament congelat i sense cap mena de son i activitat. Ha passat el mateix al 24 hores, coincidint exactament amb el tram horari de 18 minuts d'interrupció que ha deixat completament muda a Inxaurrondo. En canvi, la incidència no ha afectat la 2, que ha continuat amb la seva programació habitual. A les 8:27 ha tornat la normalitat i Sílvia Inxaurrondo ha explicat que havien patit un tall d'electricitat de naturalesa desconeguda. Carai!
9: Caram!
3: És una novel·la breu, però és una novel·la, això, aviam què ha passat aquí. La segona, que a Vilassar de Dalt, 12 dotacions dels bombers han treballat aquesta nit en un incendi en una zona de barraques. A hores d'ara està ja extingit, però ha calgut desallotjar una vintena de persones. I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat amb totes les prudències possibles que l'únic passatger espanyol del creuer Ondius, que fins ara ha donat positiu en antivirus... Escolteu.
10: Hay que esperar a que remitan los síntomas y hay que hacer un seguimiento de la PCR hasta que negativice. Pero el momento más importante, de alguna manera, es que los síntomas remitan, porque es el momento en el que se supone que hay una mayor transmisión de este virus. Entonces, aquí lo que marca, de alguna manera, el protocolo es la sintomatología.
3: Y ha dit que está millor y que gairebé asintomàtic, en declaracions a Televisió Espanyola, quan encara no havia hagut el tall.
6: Per tant... el tema va decaient, i d'aquí un temps vindrem a la tertúlia i diu, us en recordeu d'allò que havia, que és allò d'antivirus? Allò de...
3: Ébola 2.
7: Tant de bo.
3: 3 minuts, tant de bo encara.
6: Ai, Cristina.
7: No, no, que l'altre dia vaig... No, ara us ho explico.
3: 3, 4...
7: No, quan facis la publi.
3: Ah, fora d'antena.
7: Sí.
6: No.
7: No, però si no és res, que l'altre dia vaig parlar amb gent experta en el tema i va dir, això ja està. Ja està.
3: 3 minuts i un quart d'11, un segon.

0: de tot plegat.
1: Un quart i dos minuts d'onze del matí. Espera un moment, que jo tinc aquí, escolta'm.
2: Com?
1: Vamos, tenim aquí un desplegament. Un desplegament. Oh, i tant, oh, i tant. Tinc a Granada, crec que estava a Granada, a l'Armenteres. Armen!
3: Sevilla, però val, sí, quadra.
1: Escolta, a mi no em parles bon d'aquesta manera. És a dir, pues has anat molt ràpid, aquest matí a les 8 entraves des de Granada.
4: No, des de Cádiz. Jordi. Ahir des de Granada.
0: Ali Aling.
4: Hòstia, i a més hi ha un altre tema, que és que Andalusia és molt més gran del que habitualment ens pensem. Hòstia, fotem uns trajectes.
1: Gràcies per...
0: Gràcies, home, és la comunitat autònoma més poblada, no? És la que més gent té.
4: És més gran, a més,
0: gran.
4: Diferència, sí.
0: Ah, clar, tu diràs.
4: Voten més de 10 milions de persones.
0: Pues imagina.
1: Ara, és una comunitat autònoma magnífica. T'he dit que és magnífica. I els que...
4: Només fa un bon temps, Basté.
1: Ja m'imagino. Jo, mira, el bon temps són aquestes calors, jo ja, quan he sentit calor...
4: No, és que el tema és que no fa calor. El tema és que s'està fantàstic, 24-25 graus a Sevilla.
0: I es menja de fàbula, eh?
1: Sí, ja t'has menjat el Niño Jesús por los pies i t'has bebido el agua de los floreros, Armenteres, o encara no? Sí,
4: no,
1: ja veig que sí.
4: No,
1: ja veig
4: no
1: que sí,
4: home,
1: sí.
4: No.
1: Perdona, tinc uns infiltrats... Tinc uns infiltrats que m'han informat d'algun sopar, ja t'ho dic ara.
4: És que se n'hem fet uns quants. Clar, jo vaig baixar a l'arrencada de la campanya, llavors vaig tornar a baixar abans d'ahir la nit. Uh-huh. No, ja. Del sopar d'ahir no em pot saber res, Basté. No,
1: ah, no?
4: Pot saber res.
1: No. Tu creus que no?
4: Jo crec que no.
1: Val, perfecte.
4: Hòstia, la Roca de la Vanguardia, que corre per aquí fa 15 dies, ahir no ens vam veure.
1: Val. Escolta'm una cosa, aviam, Armenteres. Aquí hi ha una cosa, i li pregunto al director de La Vanguardia, espera't un moment, Armen, al director de La Vanguardia, és a dir, aquí tornem a estar amb la història de cada eleccions autonòmiques darreres, que és, o guanya el PP o majoria absoluta només, o majoria absoluta o guanya el PP en Vox.
2: No hi ha una altra
1: en aquests moments. Tu creus que està fregant la majoria absoluta o...
2: Home, que està fregant la majoria absoluta, crec, sí, és el que diuen les enquestes i està claríssim. El que tu em preguntes, tindrà la majoria absoluta?
1: Sí.
2: No t'ho sé dir, Jordi, perquè és tan complicada la llei d'on i els restos que poden haver-hi per les províncies que és molt difícil, que al final treien millor resultat, a lo millor, que el que va fer fa 4 anys, a lo millor no té majoria absoluta el Moreno Bonilla, treien millor resultat, perquè depèn molt d'aquests restos que es fan. Per tant, és molt difícil. Ara, tothom està pendent d'això. Al final, si el PSOE, que tothom sembla indicar que es fotrà una gran clatellada, perdrà molts vots, si al final el PP no té majoria absoluta, el foc serà aquest, no serà pas la derrota del PSOE. Ara bé, si es fan els dos elements, que el Moreno Bonilla treu majoria absoluta i Montero treu un pèssim resultat, a partir de dilluns tornarem una altra vegada. Convoque, senyor Sánchez, convoque eleccions, senyor Sánchez.
1: Et dic una cosa, si torna a passar que el PP ha de pactar amb Vox, això, quina lectura pot tenir?
2: Home, això pensa que tot el que ha passat a Castilla i León ha estat molt condicionat per les eleccions d'Andalusia. Ara estarem, en teoria, un any sense eleccions. En teoria, fins a maig,
1: municipals
2: i autonòmiques. Per tant, Vox ara farà de més i de menys, eh? Vull dir que si passés això, li costarà molt a Moreno Bonilla tancar l'acord amb Vox. I vés a saber el que li demana Vox. I entrem en una dinàmica complicada pel Núñez Feijóo de cara a les eleccions generals, quan toquin, per aquesta dependència de Vox. I Vox estarà, durant tot aquest any, marejant el PP, perquè, com sempre dic, és que el gran drama del PP és que Vox no està aquí per... Vox està aquí perquè vol ocupar el lloc del PP. I, per tant, la seva estratègia ja no és si Sánchez dura poc o dura més. És desgastar el PP. Tu tens uns socis, Pedro Sánchez, Bildu, Esquerra, Junts, Podemos, tots aquests que estan aquí, tot aquest paquet. Cap d'aquests vol ocupar el lloc del PSOE, perquè no pot ser, és una altra història. En canvi, el PP té un soci, Vox, que sí que vol ocupar el seu lloc. Això és molt diferent. I això marca tot. Llavors, Vox s'inventa la primera nacional, s'inventa no sé què, perquè en el fons hi ha una política de desgast per intentar aconseguir el que han fet a França, que el Partit Conservador francès ja no existeix i Le Pen és l'alternativa. Aquí volen fer el mateix. Per tant, no li posaran gens fàcil. Per tant, és molt important, no només per Andalusia, sinó pel conjunt d'Espanya, si Moreno Bonilla treu major absoluta o no.
1: Què pinta, què diuen per Sevilla, Arment?
4: Mira, el PSOE donen per fet la derrota de cara a diumenge, ho fien tot a la Virgen del Rocío per poder salvar els mobles, que estem parlant d'un parlament de 109 escons, dels quals en aquests moments el PSOE només en té 30. El PSOE estan comprant els 30. O sigui, repetir el resultat, que va ser ridícul, de Juan Espadas de fa 4 anys, creuen que salvarien els mobles. Què diuen? Que els seus no estan mobilitzats, que hi ha un problema a l'esquerra en general i explícitament al PSOE, encara per un càstig electoral de tot el tema dels ERES, i Juanma Moreno Bonilla fa 8 anys que està governant, i posen xifres. Ells el que diuen és que tenen 500.000 de votants fidels, emprenyats encara, que el diumenge no aniran a votar. I que aquest 500.000 de votants són els que podrien arribar a decantar la balança, però és un, si se'm permet l'expressió, un quiero y no puedo. És anar a buscar aquests votants, però aquests votants no volen, no volen que ningú els hi parli. I es volen quedar a casa perquè ja estan bé en aquest fair play entre el Moreno Bonilla i el PSOE. I llavors, al voltant del que deia Jordi Juan, aquí hi ha una altra cosa també afegida a Andalusia, que això no ha passat en altres territoris espanyols, que al final Juanma Moreno Bonilla el que juga és a fer de Felipe González. És a fer d'un andalusista relativament moderat, és veritat que aplica polítiques molt semblants a les d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid, el que passa que, explicades d'una altra manera, el ritme de privatitzacions aquí de la sanitat pública i de l'educació és exactament el mateix que a Madrid. És imparable. Mm. Però van tirant, les llistes d'espera han pujat molt, ahir ens explicaven que la llista d'espera per dependència és de 600 dies. Això vol dir que cada dia moren dos avis esperant la llista de dependència, i això és etern. I aquesta llista, més enllà de disminuir, va creixent, no? I llavors hi ha tota aquesta història de la censura que ja explicàvem a les 8 del matí, que al final acaba sent divertida, però és de les poques grans polèmiques d'aquesta campanya que s'ha allargat 15 dies i que ha passat sense pena ni glòria.
1: Hola, Arnau Mañé, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Tu també ets a Sevilla?
5: A Sevilla, sí, bé. Jo sí, amb vistes al Ramon Sánchez Pizjuán.
1: Ah, que estàs als Obreros.
5: No, a un altre hotel.
1: Ja.
4: És el típic, tens raó. A més, el típic hotel de periodistes, Basté.
1: No, a quin?
4: El Melià Libreros.
1: Els Libreros. És que els Libreros és un record, tinc un infau record, perquè és l'hotel on es dormia el dia de la final de la Champions, de la Copa d'Europa contra l'Estel.
4: Hosti.
1: No, una cosa tremenda, aquell hotel. Aviam, una cosa, què tal, Arnau? Explica'm. Tu com ho veus?
5: No, en el cas del PP aquí estan, no sé si molt tranquils, però força tranquils, això segur. Sí que evidentment no donen per fet la majoria absoluta, com a mínim de cara a la galeria, perquè és veritat que quan esgarrapes una mica, quan rasques una mica, veus que la tranquil·litat és absoluta. De fet, la gran preocupació que tenen ells des del Partit Popular aquí a Andalusia és no fer res que trastoqui la campanya, intentant amb peus de plom, actes molt concrets, molt sectorials, sense cridar massa, sense passar gaire, o passant una mica desapercebuts, i sobretot sense que hi hagi satèl·lits externs, per exemple Alberto Núñez Feijóo, sense satèl·lits externs que contaminin o que trastoquin aquesta campanya, i sobretot evitant que aquesta campanya passi per Madrid i passi per temes que impliquen a la política espanyola i en particular la política madrilenya. De fet, Feijóo i Juanma Moreno Bonilla només hauran coincidit un sol cop en aquests 15 dies de campanya electoral. Va ser diumenge passat. Avui, de fet, tanquen per separat. Juanma Moreno Bonilla a Màlaga i Feijóo a Almeria.
1: Com ho veus, Ernest?
6: No, mira, ho enllaço amb la qüestió de Pedro Sánchez, que, o sigui, ho elevo a política nacional, però abans, una dada que està passant bastant desapercebuda, que és que avui Pedro Sánchez iguala a José María Aznar en el segon lloc del rànquing de presidents amb més dies al poder. Demà ja serà el segon. I això ho enllaço amb el fet...
2: És el que està més temps a Europa.
0: De president amb més dies al poder?
2: de la Unió Europea.
6: Sí, per darrere Felipe serà el segon.
0: Ah, va, que Felipe no, González.
6: Estava
2: per davant, Víctor Orbán.
1: Sí.
2: I després d'això, el que porta més temps ministre, cap de govern, digue-li que vulguis, és ell.
6: Però Espanya ja va superar Zapatero, ha superat Aznar, la supera demà, i ja només li queda a Felipe González. Llavors, amb tot això, poso en aquest context les eleccions d'Andalusia i em faig una pregunta, que és, seran les quartes que perdrà, no? Les quartes autonòmiques que perdrà.
1: De derrota en derrota fins a la victòria final.
6: No, llavors, la meva pregunta i la reflexió que faig és... quin desgast li provoca això? Com és que aquesta traca de derrotes tampoc li estan desestabilitzant el govern com hauríem esperat al principi que comencés la traca, no? Quan va començar la traca vam dir, home, si perd les quatre de forma clara, gairebé se'n va a eleccions anticipades, etc. I, per tant, jo faig aquesta reflexió en veu alta, dir, tinc la sensació que, efectivament, com dieu vosaltres, perdrà clarament. El diumenge, per cert, envia a la pira a un valor molt important del seu govern i l'envia a l'escorxador.
0: Aquesta és la gran pregunta,
6: I l'envia a l'escorxador. Llavors, per mi, és... Bueno, i és una pregunta també per tu, Jordi Juan, que és, i Jordi Armenteres, o sigui, quin recorregut creieu que li espera després?
4: No, jo tinc una resposta, perquè pregunta, aquesta reflexió que fas l'he feta, i la resposta és no hi ha cap derrota nova. Això és el que diu Moncloa.
6: Bona aquesta.
4: No hi ha cap derrota nova.
6: No és nou.
4: O sigui, són repeticions d'eleccions amb resultats semblants.
0: I per què sacrifica a la ministra?
4: Amb Vox podent. Això hi ha teories de tot, però de certesa és cap.
0: Clar, és que...
2: Ells tenen claríssim que aguantaran fins al final de la legislatura i...
6: Peti.
2: I com deia abans, ells tenen... potenciaran al màxim els problemes que tindrà PP Vox en els diversos governs regionals per posar-ho com a exemple del que podia passar quan hi hagi eleccions generals...
6: En la formació dels governs.
2: Aquest caos que esteu veient, si és que hi ha caos, ells pressuposen això. Aquest caos que veurem en el PP, les coses que Vox li obligarà al PP a fer en determinades comunitats autònomes, determinades decisions que faran, això és el que trobareu a tota Espanya si voteu això. Si voleu evitar això, voteu a mi. Aquest és el gran
0: raonament.
2: Per tant, per això les tira al màxim que pugui. I encara que les municipals i autonòmiques del mes de maig el PSOE tornarà a tenir una rebregada important, és igual a les generals.
6: I veieu alguna possibilitat, també t'ho pregunto tu, Jordi Armenteres, de fer coincidir les generals amb les municipals, com s'està dient? Vaig sentir que l'altre dia apuntava aquesta hipòtesi Pablo Iglesias. Ho veieu possible, això?
2: Jo no ho veig possible, però depèn també de les enquestes en aquell moment. Pedro Sánchez es mou a partir d'aquí. Si la cosa canvies molt al seu favor en aquell moment, no ho descartis. Però la idea principal és fins al final.
1: I al final quan seria?
2: Pues tocaria...
4: Si pots estirar fins a setembre. Fins a 17 o 18 de setembre pots estirar. O sigui, no cal que vagis a 23 de juliol, que són les de fa 4 anys.
2: Correcte.
4: L'entorn de Sánchez diu que ell té una cosa molt sagrada, que és que si hi ha d'haver unes eleccions se l'ha de jugar sol. O sigui, no se la pot jugar amb municipals i autonòmiques, amb alcaldes i presidents autonòmics, que podrien formar part del seu sacrifici, diríem. Que si ell se l'ha de jugar sol en unes eleccions.
1: Que no coincidiria. Que hi hagi parts importants del PSOE que diguin, hòstia, aquest va sol. Sí, que no juga en equip. Sí, aquest va sol.
2: Però el control que té del partit és...
1: No, no, sí.
2: Bueno, ara aquests dies que veiem el primer ministre britànic, el Starmer, no? Que després del mal resultat electoral...
1: Que l'estan matant per tot arreu.
2: I dimiteixen el ministre de Salut, surt a l'alcalde de Manchester i tal. Això aquí no passa, eh?
6: Clar, però d'això que dieu d'anar que vagi fins al final no em quadra una cosa, que és que fins ara... normalment ha tret un conill del barret. O sigui, hi ha hagut un efecte sorpresa. Anar fins al final invalida l'efecte sorpresa, d'alguna manera, no?
2: Depèn si en aquell moment final et treu un altre conill que pot ser una decisió política que desconeixem.
0: Totes maneres...
2: Ves a saber. Si convoca un referèndum per algun tema que potser ara ni ens pensem.
0: Ui, jo crec que dilluns començarà la campanya per les municipals, no ens enganyem. O sigui, has dit, ara estarem un temps sense eleccions. No. O sigui, dilluns, amb el resultat de Juanma Moreno, si no és majoria absoluta, amb l'acord que tindran amb Vox, com han fet a totes les altres comunitats autònomes. O sigui, jo crec que per ells això no és un problema. Sí que és veritat que Feijóo s'ha mantingut molt al marge en aquesta campanya electoral, no se l'ha pràcticament ni vist, però clarament el dilluns, davant la victòria que hi pugui haver, segons no, les enquestes i el que ens comentaven l'Armenteres, del Partit Popular, amb acord amb Vox o sense ell, començarà la campanya electoral ja per les municipals i, si pot ser, per les generals. Vull dir, realment no podem...
3: Digues. Dimecres a la sessió de control al Congrés, clar, hi haurà el primer cara a cara de Feijóo amb Pedro Sánchez i, sí, evidentment, li tiraran cara al resultat d'Andalusia i li demanaran unes eleccions de manera immediata, com fa dos anys que està fent. I a partir d'aquí a jugar.
0: I amb més arguments. Fins si guanya tot... realment el PP, encara amb més argument, perquè, insistim, o sigui, és la comunitat autònoma més poblada, una comunitat que sempre havia estat històricament socialista, i, per tant, el que tampoc es pot amagar és que el Partit Socialista, que se'n vagi sortint i vagi traient conills del barret, jo no... Bueno, doncs sí, és una manera que té de funcionar. Però que l'esquerra té un problema greu ara mateix, tampoc evident. Podem descartar-ho.
6: Això és evident.
0: Sí, sí. Ara, que se'n van sortint trampejant, sí, però, hosti, allò està d'una desgregació absoluta i veiem com acaba.
2: Feijóo tindrà més arguments si té majoria absoluta, però el problema és que, com bé diu el Jordi, fa dos anys que cada sessió de control demana eleccions, un dia per l'Avalos, un dia per la pujada de la inflació, un altre dia perquè passa un cas d'antivirus que al final ho resol bé. És a dir, per qualsevol cosa, vaya ser senyor Sánchez, doncs que al final ja el dimecres ja no té interès, diguem, ja sabem el que dirà i el que l'altre respondrà. L'altre li contestarà, senyor Feijóo, nos vemos d'aquí un any en les eleccions.
0: Bueno.
1: En fi...
5: De fet, Jordi, sobre això que deia la Cris, a Gènova, a la direcció, a la seu del Partit Popular, ja estan preparant el que seria la Rua de Campions, que ja és un clàssic el dilluns després de cada d'aquestes eleccions autonòmiques. El president que ha guanyat les eleccions va passar a Extremadura, va passar a l'Aragó, va passar a Castella i Lleó, passarà molt probablement aquest diumenge a Andalusia. L'endemà dilluns ja hi ha una rebuda amb aplaudiments i celebracions a la seu de Madrid del Partit Popular. En aquest cas ja està preparat que Juanma Moreno Bonilla dilluns vagi a la seu de Madrid del Partit Popular per rebre aquests honors després d'aquesta victòria. Veurem si és celebració total amb aquesta majoria absoluta que compten des del Partit Popular o si queda a expenses de Vox.
3: D'això, precisament, ahir amb uns càrrecs socialistes a Cádiz se'n fotien perquè deien, hosti, Juanma Moreno Bonilla no ha volgut a Feijóo la campanya, només han coincidit una vegada, ho explicava abans l'Arnau, i en canvi el dilluns, en comptes d'analitzar els resultats des d'aquí, des de Sevilla o des de Màlaga, ha de passar per Madrid, ha de pujar a Madrid a rendir comptes abans de res. O sigui, a Feijóo l'ha d'anar a veure després de la feina feta, però no l'ha volgut durant tota la campanya, i en canvi dilluns ha de fitxar a Madrid.
1: Molt bé, escolta'm una cosa, mengeu? Mengeu bé? No us recomano un restaurant... No, perquè us el podria recomanar, que l'any passat, aprofitant que hi havia la final de Copa, vam anar a un restaurant que no m'agrada que la gent conegui Sevilla perquè és un lloc perfecte. Vaig portar, això sí, a la Marga Ortuño i a la Marina Arbós, perquè la Marina Arbós és una experta en toros.
5: I en bon menjar.
1: Sí, sí, i en bon menjar. I vam anar allà amb un lloc de toriles i tot plegat, i escolta'm, ella estava com... Vamos, estava la Marina Arbós. I després la Marina Arbós ens va fer un magnífic passeig pel voltant del Guadalquivir, caminant gairebé poèticament.
3: Per quin carrer? Per la calle Betis o per tot?
1: No, res de carrer Betis. Pel cantó del barri de Triana, a l'altre cantó del barri de Triana.
3: Calle Betis.
1: Bueno, escolta'm, ja sabem que ens
0: saps
1: de Sevilla, coi. Però no sé com es diu, si era el Calle Betis o Calle Pijuan, no en tinc ni idea. Anaven caminant...
3: No, és que a mi m'han citat per sopar a la Calle Betis aquesta nit.
1: Pues mira, enhorabona.
0: Pues
1: anàvem amb la Marga Ortuño i amb la Marina Arbós, després d'aquest restaurant de toros que tant li va agradar a la Marina Arbós, i anant caminant, i escolta'm, poèticament, a l'altre cantó de Triana, però molt poèticament, molt poèticament, a 150 graus a l'ombra, amb una calor que fotia que no es podia aguantar, i que la Marga i jo anàvem dient, Marina, sisplau, treu-nos d'aquí, sisplau. No, és a prop d'aquí, anava dient, és a prop d'aquí. fins a arribar a un pont que vam creuar per arribar al barri de Triana, que després ens vam fotre 14 litres d'aigua de la calor que vam haver de passar per culpa de la Marina Arbós. Però, en fi, no passa res, l'estimem igual.
0: Jo l'únic cop que he estat a Sevilla, reconec que hi he estat poc, eh? L'única vegada va ser amb Los del Río, passejant amb un... Sí. Carruatge.
1: Que dius, fas coses molt rares,
0: Armenteres, tu, fins que no vagis passejant per Sevilla amb Los del Río, amb una cosa d'aquestes, amb un carruatge d'aquests amb cavalls, si no hauràs vist Sevilla.
3: No, Cris, no. Ja. Seria un Instagram maco, però no.
1: Aneu en nom de Déu, que vagi bé, que gaudiu, i anem parlant durant aquest cap de setmana al Via Lliure amb el Xavi Bundó, i, evidentment, el dilluns, el resum de tot plegat,

0: Enhorabona, Jordi Juan, perquè un diumenge més haureu de... El diari es tancaran, vés a saber quina hora, perquè entre el futbol... El Barça també juga un quart de 10 de la nit, tot i que és una costellada. Però, clar, és que... Bueno, què deies, perdoneu?
1: No, que tens tres llistes d'esquerres amb representació, en 8 províncies, vull dir que el tema dels restos que queden sempre per arribar a percentatges mínims per treure el primer escó de cada província ballarà molt, durant molta estona, el que deia l'Arnau, i llavors, clar, són dues llistes de dretes, però hi ha el Vice Pérez, que també es presenta, i no es descarta que pugui treure algun escó, sobretot Sevilla-Màlaga. Ja ho veurem.
2: Pot haver una cosa tan curiosa que per aquest el vice, potser Moreno Bonilla no té majoria absoluta. És que va així la cosa.
1: Resto,
2: eh?
1: Exacte. Això s'agafa al PSOE, per exemple.
0: Uh-huh. Molt bé. Doncs vinga, a gaudir, que vagi bé, estimats. Bona feina.
3: Fins ara,
0: adéu. De seguida me'n vaig amb un senyor que s'està fotent els Tuffet's Pits. Però a quilos. Que és el nostre enviat especial a Viena, perquè allà hi ha un altre tema que no és el tema musical.
3: No.
0: És que Israel també està en el punt de mira.
3: Torna al mateix tema.
0: És a dir, Radio Televisió Espanyola es va anar a ganar al Festival d'Eurovisió amb el tema de la presència d'Israel, cosa que suposo que la Federació Espanyola de Futbol no hagués tingut el mateix valor de fer ara, si Israel hagués anat al Mundial de Futbol.
3: Ara.
0: I per tant... Ara, de seguida, Jordi Ramos, que està...
2: I Andorra no participa, no?
0: Sí, i... No sé si ha arribat a la final. Bueno, no ho sé, ara m'ho explicarà el Ramos. Escolta, el Ramos t'ho diu tot, vale. Un segon.
4: RAC 1. Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
5: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
6: Atenció, aventurers! Aquest dissabte, 16 de maig, celebrem la gran festa del càmping a Decathlon Terrassa. Exposició de tendes, tallers per a nens, simulador de surf, música en viu i food trucks. A més, coneix en David Catt i gaudeix de sorpreses exclusives. No et perdis la Camping Experience a Decathlon Terrassa.
7: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4. Des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
8: Favó i la brasa ja està encesa. A Bonpreu i Esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A Bonpreu i Esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
9: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
10: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
13: Doncs tant com vulgui bussejar.
12: Genial. I quant d'oxigen queda?
13: El que vulgui, també.
12: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
13: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
12: I quants de cetacis?
13: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
14: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11.

0: Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
5: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
4: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
5: a Android Auto
4: i a Apple CarPlay.
5: Tots els podcasts de RAC1.
4: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
5: Noves funcionalitats premium.
4: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
5: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
6: El per què de tot plegat.
7: Pràcticament 3:15. M'han dit que, escolta, que no para de menjar.
8: Bueno, però això no és dolent, no?
7: Sí, m'han dit que no para de menjar. Tinc el Jordi Ramos en línia. Hola, Jordi Ramos.
9: Servus, família.
8: Home.
7: Què tal?
8: Defensa't de les acusacions, Jordi.
9: No, pues, realment no s'equivoca.
7: Ah. Equivoco.
9: Vull dir que... No.
7: M'han dit que
9: a veure, han menjat un parell de snitchels, això sí.
7: Vale. I d'estrudels de poma.
9: D'estrudels de poma, un, concretament.
7: Un de poma.
9: Vale. Però, no, mentida, cap. Em vaig provar un estrudel de formatge.
7: I què tal?
9: Que vaig pensar, mira, escolta'm, això s'ha de provar. I vaig anar al Sàquer, a l'hotel Sàquer, per provar el pastís de xocolata, clar toca.
7: Fàquers?
9: Però no creguis, molta cosa més. S'ha de dir que la gastronomia... austríaca no seria la més variada i excel·lent d'Europa.
7: Ja.
9: O almenys, pel que he pogut tastar aquests dies.
8: Però el pastís de la Sàquer, bo?
9: Sí.
8: Però escolta'm,
9: t'he de confessar que a Sabadell hi ha una pastisseria que en fa un d'extraordinari i a mi m'agrada bastant més.
7: Ja. Tot bé o què?
9: Molt bé.
7: Sí. Això... Aquest any interessa 4?
9: Bé, a veure, aquí hi ha milers de persones i a tots estan
7: aquí
9: molt interessats.
7: Sí. El Galatasaray Troponsport també, eh?
8: Però perdona, Jordi Basté, per raons polítiques interessa molt.
7: Ja.
8: Una cosa és per les cançons,
7: però... Tu vull alimentar la bèstia.
8: Bueno, però, a veure, Jordi Basté, hi ha una qüestió geopolítica bestial aquest any, estem d'acord, no?
7: Sí.
9: Home, totalment. Totalment. I, de fet... No sé encara com serà, perquè, malauradament, la previsió meteorològica és de que plogui bastant demà, però hi ha convocada una manifestació que s'espera que sigui heavy, perquè hi ha autocars que venen de tot Àustria i convocatòria internacional. Aquests mateixos, Organització Pro-Palestina, hi van organitzar ja una manifestació al setembre, en protesta per que es fes aquí Eurovisió amb Israel, i van aplegar 20.000 persones. Ara que és la final, no sé encara com podrà anar, perquè una cosa és evident, vull dir, malgrat la UER digués que canviava normatives i qualsevol cosa per eliminar els problemes, la tensió segueix latent i és pràcticament constant.
10: Jordi.
9: Hola.
10: Com estàs? Bé, eh?
9: Escolta, escolta, és que imagineu-vos per un eurofan el que és estar en una ciutat tan gran imperial com Viena, amb milers d'eurofans, anant a discoteques en les que només sona música d'Eurovisió, amb una mega instal·lació davant l'Ajuntament de Viena, amb escenari, amb activitats, tot d'Eurovisió, i a més amb un espectacle com el que és d'Eurovisió, que si no heu posat la tele, perquè no l'emeten, però heu posat al YouTube i heu vist alguna cosa d'aquestes gales, realment és un escàndol.
10: I què diuen els eurofans espanyols? Perquè crec que és la comunitat més gran dels seguidors de fans d'Eurovisió en general, no? I llavors, clar, alguns diuen, no pot ser, s'està polititzant el festival, carai, una altra cosa, com el futbol, també. diguem, aviam quan no era polític això del, del Festival d'Eurovisió, i en canvi d'altres...
9: No, ha estat tota la vida, des del dia.
10: I en canvi hi ha altres fans, no, que sí que consideren que, escolta'm, que ha estat encertat que Espanya no vulgui participar-hi, com també crec que fan Irlanda i Islàndia i no sé quins altres països, i no sé, o sigui, majoritàriament l'opinió dels que heu anat aquí, quina és? Que s'ha encertat o no s'ha encertat?
9: Bé, en realitat crec que has fet una bona pregunta, perquè m'atreviria a dir que la comunitat eurofan espanyola està bastant dividida. No et sabria... Em costa diferenciar on n'hi ha més que a l'altra banda. Potser sí que és cert que hi ha molta actitud d'acord amb Televisió Espanyola i molt a favor de que es pugui fer aquest boicot per motius morals, per motius polítics, etc. Però, és clar, d'altra banda, hi ha hagut un sector de gent que... inevitablement, Eurovisió ha estat motor de la seva vida durant molts anys i un cop han començat les gales no pot evitar mirar-les, no? I ha acabat, doncs, com a mínim, sentint la curiositat. I això sí que és cert que, bueno, l'eurofandom espanyol és bastant intens. Llavors, ha creat tensions de gent que, bueno, per què l'estàs mirant, per què no l'estàs mirant, igual que, bueno, alguns mitjans especialitzats en Eurovisió espanyols doncs s'han negat a parlar del Festival d'Eurovisió i molts d'ells, per exemple, no han vingut aquí, i alguns fins i tot han criticat que d'altres seguim parlant del festival perquè no estan d'acord que hi sigui Israel i perquè Espanya fa aquest boicot. Yeah. Vull dir que sí que és una situació una mica estranya, però d'altra banda n'estic trobant molts d'espanyols aquí, saps? Espanyols que, evidentment, n'hi ha des de que són totalment partidaris a la presència d'Israel. El mateix dimarts, a la primera semifinal, hi havia un grup amb una bandera que era meitat espanyola, meitat israeliana, però hi ha d'altres que han vingut aquí en plan de a mi el que m'agrada és el Festival d'Eurovisió, no renunciaré al Festival d'Eurovisió, per molt que jo no estigui d'acord que un dels participants doncs, hi sigui. Bueno, hi ha una mica aquest caldo de cultiu. Jo no, m'atreviria fins i tot que hi ha una certa tensió. Ara és un món molt petit, eh? I que és molt intern, això.
7: Amb això però de les votacions i tot plegat, Israel pot guanyar el festival o no?
9: Doncs és una circumstància que, evidentment, sempre plana. Jo et m'atreviria a dir que després de les últims anys en què les campanyes de televot han estat tan ben orquestrades per part d'Israel i s'han acabat emportant doncs, el televot amb molta diferència, en certa manera aquí ja tothom actua i es comporta com donant per fet que el televot se l'emporta Israel. I això com que ja ve de fàbrica. Llavors faltarà veure què fa el jurat i on el situa perquè bueno, la mitjana acabi donant la victòria a un país o a un altre, no? S'ha de dir que Noam Betam, que és el participant israelià, no ho fa malament. La cançó és una cançó que, mira, el tenia els periodistes francesos, perquè ell és de família francesa i gairebé tota la cançó és en francès. Els periodistes francesos ens deien és que si aquesta cançó l'hagués presentat a França, segurament hagués estat directament una de les favorites. Bueno, ha anat pujant a les apostes i avui està tercer. I, bueno, l'any passat Yuval Rafael va estar a punt de guanyar. És cert que Noam Betam no té una càrrega política al darrere, com tenia Yuval Rafael, que era supervivent dels atemptats del 7 d'octubre, però, bueno, clar, l'acompanya tota aquesta tensió que està havent-hi, no? Clar, a més, ha estat una setmana, jo m'atreviria a dir, més complicada que l'any passat, en aquest sentit, perquè el New York Times va publicar un reportatge denunciant l'actitud fraudulenta d'Israel a Eurovisió. La BBC ha publicat un reportatge també en aquest sentit. Amnistia Internacional ha fet un comunicat denunciant que Israel estigui aquí. Avui a la tarda hi ha un acte, una mena com d'Eurovisió alternativa però palestina. Demà la manifestació aquesta que et deia. Vull dir que ens hi estem trobant constantment, no? A més, dimarts, a la primera semifinal, uns activistes pro-palestins estaven dins del públic i van començar a cridar Stop Genocide. I la circumstància és que es va sentir per la tele. Però un cop això va passar al YouTube, l'organització ho ha esborrat. Llavors, això també s'ha convertit en un altre polvorí, diguéssim, de tensions aquí dins, perquè l'organització austríaca s'havia compromès a no censurar res. Per tant, ja hi tornem a ser. I clar, no deixen d'haver-hi doncs, acusacions de que es fan diferències, de que hi ha prioritats, de que s'està polititzant excessivament. Vull dir que evidentment, l'opció, les possibilitats sempre hi seran.
7: Ja.
10: Qui guanya?
7: Ara t'ho anava a dir, qui guanyarà?
10: Sí, perquè, vull dir... Quina cançó?
9: Jo, abans que res, us he de dir que... adiví no soc. Per tant,
7: escolta'm una cosa, aviam, una cosa, un moment.
9: Ah, no en tenia ni idea.
7: Edu de Valle, bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Bon dia. Ah. Això Edu de Valle li dic, escolta, qui creus que guanyarà demà? Doncs em dirà, no ho sé, però jo crec que... Clar, jo adivino soc. O sigui, t'enviem també perquè puguis explicar alguna cosa també, tu com a euro... com a eurentès, pesat, has fet un llibre en la matèria i tot plegat, home, tu m'hauries de dir ara, mira, al meu entendre, u, aquesta, dues, aquesta i tres, aquesta. Més que res, perquè si algú li acudeix demà anar al YouTube sense que tingui la sort que se li talli, pugui veure el festival i dir, mira, el Ramos, que és el que n'entén, no n'encerta ni una.
9: A veure, dubto molt que se li talli perquè Eurovisió fica molta pasta perquè el servidor funcioni. Per tant, endavant, entreu a YouTube.
7: Sí, però una cosa és això i una altra cosa és que el wifi de casa funcioni, que també això també això pot sí. passar. Però aviam, què?
9: A veure, jo... hi ha una clara favorita des del dia 1,
7: que és Finlàndia.
9: Finlàndia. Finlàndia
7: no
9: porta una actuació que és feta per i per Eurovisió, vull dir, en tots els sentits, té força, té un discurs. Ella és la primera vegada que una persona amb 20 anys li deixen interpretar un instrument en directe al Festival d'Eurovisió, amb la qual cosa aquest relat del violí en directe segur que l'ajuda. Té violí, té foc, té ventilador... Vull dir que cada cop que hem vist aquesta actuació per la tele, això ho té tot per guanyar. Però què passa? Que ahir a la nit, a la segona semifinal, a Austràlia, que té una cançoneta molt xula, així estil més balada, més Celine Dion, diguéssim, interpretada per Delta Goodrem, que és una artista que nosaltres no tenim tan present, però és ultrafamosa a Austràlia, és una de les coaches de la veu de la Voz d'Allà.
11: Sí, bé, perdona, Jordi, va tenir algun èxit global fa 15-20 anys, no?, l'època de Britney Spears i tot això, Delta Goodrem.
9: Correcte, el que passa és que aquí potser no ha seguit tenint tant èxit, però fa dos anys va fer una gira europea. Vull dir que realment és una gran artista i és possiblement una de les més tops que han trepitjat aquest any al Festival d'Eurovisió. I què passa? Doncs que va arribar i no només la cançó és xula, sinó que a sobre ella fa una interpretació que és un escàndol.
7: Ja.
9: Perquè passés de la cinquena posició a la segona i no para de pujar probabilitats. Yeah. Per tant, a mi, sincerament, és que m'agradaria que guanyés.
7: Yeah.
9: Perquè trobo que seria...
11: Austràlia?
9: Sí, Austràlia.
11: I on es faria l'any que ve el festival?
9: Bé, aquesta seria una bona pregunta. En teoria seria una mica com la Copa Amèrica, saps? Que no se celebra al país perquè seria com molt car que tothom anés cap a Austràlia, sinó que haurien de designar una seu europea. Al principi, fa 10 anys, s'havia arribat a parlar que seria Barcelona. Però, francament, és molt complicat perquè el Palau Sant Jordi, a un any vista, no el pots reservar dos mesos. Els últims rumors deien que seria Reykjavik, segurament.
11: A prop, també, sí.
9: Bueno, això sí que ho tindríem. Però els islandesos, encara que facin el boicot al festival, és possiblement el país que més intensament viu Eurovisió. De fet, ells fan boicot però l'emeten igualment per la tele. I cada any el Festival d'Eurovisió té un share del 95% allà. Vull dir que és una bogeria, el país s'atura completament per parlar d'Eurovisió.
11: Això ho podria haver fet Televisió Espanyola també, emetre tot el festival excepte l'actuació d'Israel.
9: Això, en realitat, si ho fa, llavors sí que tindria el perill que...
11: Bueno,
9: perill
11: no,
9: quedaria desqualificat per l'any que ve. És a dir, si volgués tornar l'any que ve, ja no podria fer-ho perquè o l'emets sencer o no l'emets. I inclou emetre també les semifinals. Vull dir que, el pack estaria tot complet. Però s'ha de dir que dels 5 països que fan boicot, n'hi ha dos, que són Islàndia i Països Baixos, que igualment l'emeten.
7: Diu la directora de RAC1, m'ha enviat un missatge, que l'any que ve enviarem a Edu de Valle, perquè no sabia que eres tan entès amb el tema d'Eurovisió.
11: Jo no en sé ni un 1% del que sap Jordi Ramos, però a mi m'interessa, és un tema que m'interessa. Jo demà, si puc, el veuré. Sí.
7: Demà hi ha el partit de la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid... i a Canàries, i ho anirem seguint també amb connexions amb el Festival d'Eurovisió, amb el Jordi Ramos, que estarà sopant a Viena, a dins del... Què tal el lloc?
9: No, difícil,
7: el lloc és maco,
9: difícil,
7: on es fa la gala o no?
9: Eh?
7: Si el lloc és maco.
9: El lloc, sí, home, i tant. És un escenari... És un escenari, a veure, realment se'ls gasten. A més, cada any hi ha una... Hi ha innovacions tècniques que, això em consta perquè m'ho han comentat diverses persones del sector, que les empreses que es dediquen a tot el que seria aspectes tècnics de focus, de pantalles, de qualsevol cosa relacionada amb el món de l'espectacle, normalment totes les innovacions les presenten al Festival d'Eurovisió. Vull dir que cada any sempre veieu a l'escenari alguna cosa que no s'ha fet mai tècnicament. I, clar, veus uns moviments de focus, unes llums, un... De fet, l'estadi és gran, però tampoc és immens. I aconsegueixen uns efectes òptics que són molt, molt espectaculars. Sí que et diré, per això, que es nota que hi ha 5 països que no hi són i que són dels més actius. Perquè la sala de premsa, per exemple, jo m'atreviria a dir que és la meitat del que era la que la que teníem a Malmo. O la que teníem a Liverpool. I amb certs detalls es nota que la cosa està una mica... Vull dir que hi ha menys pressupost, clar, Espanya aquí no està invertint, que és dels que més paga. Per tant, bueno, faltarà veure també què passa.
7: Bueno, però escolta'm, pues, disfruta, i ja anirem parlant, i pelante.
11: I que guanyi el millor, no?
7: Exacte.
9: Home, sí, esperem-ho. Jo recordeu, demà, a les 9 del vespre, a YouTube. Si poseu Televisió Espanyola, fan una cosa que es diu La Casa de la Música, per contrarrestar.
7: La Casa de la Música.
9: Sí. Saps aquell programa especial que van fer per Cap d'Any, que l'Oreja de Van Gogh presentava la seva cançó nova? Bueno, doncs vam fer un programa així i ara fan la segona edició. Ells diuen que ho fan demà perquè, no perquè sigui Eurovisió, sinó perquè demà és el dia de la convivència per la pau.
7: Ah, mira que bé, molt bé.
9: Però sí, francament és curiós. A més, és curiós que la cap de continguts de Televisió Espanyola que presenta aquest programa també és la presidenta de la Comissió d'Eurovisió de la Unió Europea de Radiodifusió.
11: Has pogut anar allà al parc d'atraccions, Ramos, al Prater, que és el més antic d'Europa, que
9: doncs mira,
11: tu, tenia
9: moltíssimes ganes, perquè sóc molt fan d'una pel·lícula que es diu Antes de l'amanecer, on ells passegen per allà, i també perquè sé que hi ha moltes atraccions del parc d'atraccions de Montjuïc, dels que els més boomers recordaran, que era el meu preferit, que sé que estan aquí, i per temps impossible. Està a mitja hora de l'estadi, no puc arribar-hi. No... Com a molt he anat a la discoteca del parc d'atraccions, que és la discoteca oficial d'Eurovisió, però clar, quan hi arribo totes les atraccions estan tancades.
7: Sí, has anat a la discoteca.
9: Sí, aquest any sí. Com dic una cosa, dic l'altra.
11: M'agrada, m'encanta, saps el que més m'agrada? Que els registres que té, que quan parlava del tema israelià, polèmica i tal, es posava veu de redactor d'informatius i després ja es deixa anar i és més Eurovisió.
9: No, a més, aquesta discoteca és molt divertida, eh? Perquè té moltes sales i són sales tematitzades. I n'hi ha una molt curiosa, que és així com rotllo caribenya, rotllo Bali, i té com uns... Com, saps aquells llits per prendre còctels a la platja? Pues, això, però a dins d'una discoteca d'un parc d'atraccions.
7: A quina hora vas anar a dormir? Jo vaig assabentar de tot, o sigui, ja ho saps.
9: Eh?
7: Que jo vaig assabentar de tot.
9: Jo no dic mai cap mentida, vull dir que tu pregunta que jo diré la veritat.
7: A quina hora vas anar a dormir?
9: A veure, aquesta nit he anat a dormir massa tard, però també t'explicaré per què.
7: No, si no cal, he preguntat a quina hora has anat a dormir, Jordi.
9: A les 4. Però si vols t'explico el motiu...
11: Perquè vas haver de gravar Corona. Feien un documental a la tele, hòstia.
9: No, que el motiu té interès fins i tot informatiu. La campanya de seguretat en aquests països, aquests dies, és tremenda. I una de les normes que han posat és que no es pot anar amb motxilla enlloc. La majoria de llocs, els periodistes ens deixen entrar-les perquè entenen que forma part de la nostra feina. Però justament la discoteca ahir va decidir que no, que ni sent periodista. Llavors em van dir que havia d'anar a deixar-la a dins d'un locker que hi ha a l'estació de metro que està al costat. I em van dir, no pateixis que la podràs anar a buscar quan vulguis. Doncs vaig estar una estoneta i quan vaig anar cap a l'estació de metro estava tancada i un senyor molt amable em va dir, fins que no obri el metro al matí no pots entrar. I he contestat a la porta esperant fins a 4:15 del matí.
7: El que no et passi tu. Apa, cuida't.
9: Vale.
7: Adéu.
9: Que vagi molt bé, família.
10: Adéu.
9: No, cada setmana.
10: No ha dormit, eh? Ja es nota.
7: No, home, es nota, això.
11: Empalmada.
10: S'ha passat de voltes. Saps allò que quan
7: no
10: et passes de voltes...
7: No puc llegir el que m'ha enviat el Guillem Estadella, perquè no, i si ho vol dir, que ho digui ell a les 3.
11: Palante?
7: No, un segon, sisplau. Un segon, que ara tornem.
12: RAC 1. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
13: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
14: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
15: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
16: ¡Valorado!
15: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
16: 100% asegurado.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
18: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
19: Onat, peixos i cans ben seleccionats per la recepta sabroses i completes. Oh.
20: Com és natural, a gossos i felins, oh, els encanta Onat.
21: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
22: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
23: A Moeve estem amb tu. Per això, ara estalvies el doble. Només per ser de Moeve Go, estalvies des de 10 cèntims per litre. I si sumes energies amb el pla Multienergy, pots acumular fins a 65 cèntims per litre. A més, a la Moeve han portat 2 cèntims extra per litre. Consulta les condicions a moeve.es.
24: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
25: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
26: Fes-te entendre amb mi, Di.
27: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
26: Crec que m'he enamorat.
27: Normal, amb aquests preus.
26: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
27: I els nabius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
28: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
29: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
30: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
31: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
32: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: El perquè de tot plegat.
0: les 11 i 7 minuts. Hola, Edu, de Batlle Nova Vent.
1: Hola, com esteu? Bé?
0: Què, estàs nerviós o no?
1: Ja estàs! No estic nerviós, però no està encara. Bé, ja veurem. Ja veurem.
0: Home.
1: Diumenge s'ha d'empatar. S'ha d'empatar.
0: Home, l'empat ja està.
1: Sí, però ells voldran guanyar.
0: Sí, bueno, esclar, coi, sí.
2: Sí, clar.
1: No, però fet, també
0: vol dir partit a casa.
1: Sí, és una mica el futbol, és veritat.
0: I després,
1: però,
2: si t'hi poses,
1: podrien,
2: guanya.
1: Podríem voler empatar, també.
0: I l'altre cap de setmana és la Costellada, per això, no?
1: Esperem que sigui Costellada per l'Espanyol, sí, sí.
0: L'Espanyol...
1: Reial Societat.
0: Reial Societat, pues sí.
1: Que, i la Reial Societat no ho va posar fàcil.
0: Bé, bé.
1: Girona.
0: Ahir a la Real Societat va haver un moment que era allò, un atac i gol. Només que tinguis sort a la porteria, que ahir el Girona no va tenir, els hi fots tres. Bueno.
1: Llavors, esteu bé o no?
2: Mm-hmm.
0: Mira.
1: Sí?
2: Sí, és de divendres.
1: Clar.
2: Sí,
1: deixeu-me fer un primer una connexió en directe. Ai, espera, sí. Que...
3: Condis t'ofereix aquesta secció.
1: Sí, que després, quan vaig el divendres a buscar el berenar a Condis, em diuen, ei, què? Llavors s'ha de fer, s'ha de fer. Primer de tot, una connexió en directe amb les oficines del Departament de Comunicació del Reial Madrid. Sembla que està tot en ordre. Sí. Sembla que està tot en ordre. Què? Clar, un pensa, què podria millorar-ho, això?
4: ¿Por qué?
1: Ostres, clar.
4: ¿Por qué?
1: Amigo. Sí.
0: M'ha sortit aquest nom avui.
1: Però això ja arribarà, això ja arribarà. La setmana va començar amb una de freda i una de calenta. El dilluns, mira quin moment meravellós, quin duet al format per Jordi Basté i Mònica Terribas.
0: Anirem acabant, vaig a la publicitat, perquè saps quin és el problema, Mònica?
4: Quin
0: jo t'explico. Que d'aquí uns moments haurem de posar...
4: Llum a la foscor.
1: És que són com els Pimpinela. Una li diu amor a l'altra, fan les frases que una se les acaba, l'altra... Bé, en fi. Sou fantàstics. El dilluns va haver-hi un altre moment màgic, com aquest, parlant de rates.
5: De fet, les rates anaven tan bé que poden entrar dins de l'habitatge a través dels vàters. Bueno, fins aquí...
0: Si vius en un baix, des del tanto, quan estàs sentat al trono...
1: Quan estàs sentat al trono, És meravellós, en Josep Martí. Va, parlem de concursos, amb Joan López Alegre.
7: 432 milions. 400 euros per 12 mesos per 90.200 de la Pública a Catalunya.
1: Molt bé, Joan. A més, li queden molt bé tant la faldilla d'hostessa com les ulleres aquelles grosses. De fet, el mateix Joan obre la carpeta de frases destacades de la setmana.
0: Un segon.
7: La gent pot tenir l'opinió que vulgui i té tot el dret del món a equivocar-se.
1: Molt bé, sí, senyor. I punto. El premi al millor dona pas a publicitat de la setmana ja té propietari, també.
8: Les dues coses són preocupants.
0: No, per això et dic. Aquest és el problema.
9: Són les 11 i 11 minuts. Un minut, sisplau.
1: Bé. Estem entrant al terreny de parlar finlandès, ja més enllà. Sí. El tema antivirus, com el tenim? Controlat? Bé? Tothom tranquil?
8: Sí, no?
1: Sí. Segur, no?
9: Sí.
1: No sé.
0: Que si ha convocado elecciones en el Real Madrid a partir de hoy...
1: No sé si era un esternut humà o era un pastor alemany amb una mica de tos, però bé, desmentim en tot cas que aquest esternut fos de la Caroline.
0: Ah, no?
1: No, perquè aquella hora la Caroline estava jugant a bàsquet amb ampolles d'aigua.
8: La legalitat està claríssima. Si tu no tens una autorització judicial, no tens magre.
1: Oi! El cèrcol! Aviam si Chicho Sibilio agafa el rebot. En fi, i què em dieu d'aquest moment entrepà? Perquè, clar, al llarg de l'any hi ha molts moments entrepans de Jordi Basté, però...
0: Però no, aquesta setmana no, eh?
1: No?
0: No, aviam.
1: Segur que no?
7: Si estigués en el lloc de la consellera Niubó per una cosa que ella acaba de dir a l'entrevista que li feia en Jordi, no els donaria, perquè a continuació pot aparèixer qualsevol sector professional vinculat a l'àmbit públic i reclamar aquests diners, i crec que hi ha una obvietat, que és que en els darrers anys aquella idea...
1: Perdona,
7: de que els treballadors que... privats... guanyaven més.
1: Fixeu-vos en la durada.
8: Quin tros de
1: no, 15 segons desenvolupats. Aquí el dubte, de fet, hi ha gent que m'ho preguntava, és... Era Jordi Basté menjant-se l'entrepà o era l'entrepà menjant-se Jordi Basté? Perquè, déu-n'hi-do, quin entrepà, en fi. Rematarem la centrifugadora amb el gran protagonista de la setmana i no parlo del Manolito de Berisure, parlo, efectivament, de... Florentino Pérez, o com diria la Gemma Herrero...
10: O sea, que está de Lulu, sí, hay que ver, que está muy mayor, está muy gran...
1: De Lulu, m'encanta. Está de Lulu. Com que sé que sou gent moderna, que està al dia, us porto una cosa moderna, perquè això el TikTok i els Reels i tot això aviat ja passarà de moda. Aviat es tornarà a portar, com que torna a la moda retro, es tornarà a portar els politons de mòbil.
0: Hosti, els politons.
1: Clar, qui no voldria pagar un euro amb 99 per una sintonia de merda quan et truquin els teus bros o quan t'envien algun missatge? Doncs bé, us porto 5 opcions de politons, aviam si us agraden. La primera és aquesta.
11: Me voy a dar de baja de la BC.
1: Vinga. Aquesta és una, sí. També tinc aquesta.
11: La gente me crea a mí.
1: Amb la tos incorporada. O aquesta.
11: Yo no me voy a ir, porque me tendrán que echar a tiros.
0: Sí. Memorable.
1: Aviam si us agrada aquesta altra.
11: Hable con seguro, hombre, por Dios.
1: Aquesta m'agrada molt, com queda. Sí, sí, sí. I tinc l'última, l'últim politó.
11: Que todos vosotros sois muy feos, joder.
1: Vinga, doncs bon cap de setmana, eh?
0: I tu també, eh? Bon cap de setmana.
1: Gràcies.
12: Tenim carn.
13: I també peix.
12: Tenim fruita.
13: I tenim verdura.
12: Tenim amplis horaris.
13: I botigues al teu costat.
12: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
13: I estem molt a prop teu.
12: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
0: Hola, Polls.
14: Hola, què tal?
0: Què tal? Mira, aquí estem.
14: Doncs jo us vinc a explicar que segur que ja heu vist per tot arreu que Seguritas Direct ara
0: Hombre!
14: És Verisur. Verisur, però ara no us parlaré de Manolito, ara us explicaré per què.
0: Ara no, Manolito, ja.
14: És perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global, perquè tots els seus clients estiguin protegits sota la mateixa marca, Verisur. Només sure. Canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia Verisur. Pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons. Els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct ara és Verisur.
0: Verisur.
14: La teva companyia de sempre més forta que mai.
0: I visca el Manolito.
14: Exacte.
0: Va, acabem aquí, que és pràcticament un quart de 12 i de seguida està apretant el literat el Sergi Embudio, que d'aquí us menjarà aquí al Món a RAC1 per parlar de... En fi, amb els sonats de l'última hora, amb la meta tertúlia i amb els pertorbats que venen a l'última hora. En fi, gràcies, Edu de Batlle, i gràcies també al Jordi Juan, al Jordi Bosch, a la Cris Puig i l'Ernest Folch.
14: Bon cap de setmana.
0: A tots i a totes. Que vagi bé, a disfrutar-ho i passeu-vos-ho bé si Déu vol. Vinga, fins ara.
15: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
16: El perquè de tot plegat.
17: RAC 1. A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
18: La teva mare sempre té raó.
19: Em compro un cotxe nou?
20: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
18: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
21: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
22: Tu no buscaves un pernil cuit amb un 95% de carn? Aquest de dia en té el 97%. Com et quedes?
23: De debò?
22: Com et quedes?
23: Molt bé. Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
33: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mafre, amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mafre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mafre, el teu referent en planificació financera.
2: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
3: Hola, com anem?
2: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
4: Molt bé.
2: I la petita, com està?
4: Doncs ja camina.
2: I el gat?
4: Bé, molt bé.
2: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
5: Ostres, m'encanta.
6: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
2: Benvinguda.
24: Ja som 11 milions els socis del...
25: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
26: Sí, com el 20% de descompte en tots els pernils. Com el pernil Legado Ibérico a 169 euros i t'endús 34 euros en un cupó...
25: Que et dona per molt. Fins al 17 de maig.
27: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Maje per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
28: Mira aquesta casa, hi entrem?
29: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
30: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes, tecnologia per protegir millor.
31: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
32: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
34: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
35: Doncs tant com vulgui bussejar.
34: Genial. I quant d'oxigen queda?
35: El que vulgui, també.
34: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
35: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
34: I quants de cetacis?
35: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
36: Amb vots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, vot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
37: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
38: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va anar a la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
24: Ja som 11 milions els socis del...
25: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
26: Sí, com el de la gamba gegant extra a 10 euros amb 95 al quilo o la canya de llom de porc a trossos a 4 euros amb 59 al quilo.
25: Fins al 17 de maig.
24: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
39: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
40: Ai, si la gent sabés de què s'estava parlant aquí. 11 i 20!

0: És que...
1: Mare meva.
2: Mar Puga té amb un somriure d'orella.
1: Sí, no, tinc molt bona setmana. Puga, he tingut.
0: Sóc tan fan de la Mar.
1: Ah, sí?
0: Sóc superfan teu, hòstia.
3: Que mono.
2: El que s'han perdut el Joan i la Mònica perquè han arribat tot just ara.
1: Han fet la tertúlia Premium.
4: Ja
2: no, portàvem aquí.
4: No sabria ningú. No ho has hagut de dir.
2: Hola, Joan Ferrer, bon dia. Mònica Usat,
1: bon dia.
2: Mar Puga, bon dia. I Santi Jiménez.
0: Bon dia a tots, bon dia, Mar.
1: Bon dia, Santi.
2: Bon dia. Un altre tema que s'ha comentat és que avui el Santi va molt guapo vestit.
1: Molt?
0: No.
4: Sempre sí, a més ha passat per la perruqueria. No,
0: bàsicament...
2: Sí. A banda de portar camisa, va amb una jaqueta...
1: Home, va amb americana.
2: Que vesteix molt
1: sí.
2: Bé.
0: A veure, jo ja us ho explico. A veure...
1: Explica'ns-ho.
2: Va molt guapo. I quanta gent t'ho ha dit des que has entrat en aquesta...
0: Pues bastanta gent. Per tant, entenc que el meu dress code normal és bastant pingajo.
2: A l'indar a baix.
1: A més, tothom és com... Sí. Santi, que guapo!
0: Perquè
1: m'he
0: tallat el cabell... M'he tallat el cabell i avui he sortit a les 7:30 a treure a passejar el grut i quan he tret a passejar el grut dic, hòstia, fa fred, i m'he posat una jaqueta de xandall. I ara dic, no vindrem xandall a la ràdio.
1: Molt bé.
0: I ara he buscat. Tots els abrics que tenia eren d'hivern i dic, hi ha una americana que me la poso. Tres cops a l'any i dic, me la poso.
1: Molt bé.
5: Jo ho vull veure, això.
0: Però moltíssimes gràcies per l'elogi aquest.
1: Ara te la posaràs més. Ja
0: ara vindré cada dia amb americana per tu.
1: És que m'encanta. Jo veig un home amb traje.
0: No, ja.
1: I jo l'últim que miro és la cara, eh? Ja. No, de veritat, perquè ja m'agrada...
0: Podria entendre de diverses maneres.
1: Vaig de baix a...
2: Si vas de baix, vols dir des de la sabata.
4: Mires?
1: Vull dir, miro, diguéssim, en pla... A mi un home amb traje ja m'agrada.
0: Ja. Florentino Pérez, per exemple.
1: Per exemple.
2: Bueno.
1: Ai, com venim.
2: Hòstia, setmana divertida, eh? Com l'has passat, tu, aquesta setmana?
0: Molt divertida. Molt divertida, perquè, a més, per una vegada que no em tocava a mi
2: i que
0: veia els altres del diari... Sí, ja és complicada, perquè... Però, personalment, fabulosa. A més, hi ha una frase que sempre... Que al principi va dir la meva dona, que va dir... Què més pot passar? I cada dia passa alguna cosa més. I aquest matí, quan jo me'n vaig anar a dormir, que no vaig sentir la roda de premsa de Mbappé ni d'Arbeloa i tal. I vam posar una pel·lícula, estàvem allà i tal. Sí. I vaig veure un documental sobre la selecció francesa molt bo, l'Autocar de França, que està molt bé, que explica la vaga dels jugadors al Mundial de Sud-àfrica. Però, bueno, aquest és una altra història. I, clar, no em vaig assabentar res. I aquest matí, a les 6 m'aixeco, miro i veig, hòstia, Mbappé, Arbeloa, Mbappé, tal, no sé què.
2: Sí.
0: I aleshores li dic a la Gemma, dic, la que s'ha liat, diu, i què més pot passar? Diu, ara falta Vinícius.
2: Clar. És que encara no ha dit res.
0: No, però clar, és que ara és el torn de Vinícius.
2: No, clar. Sí, ja, però... No, sí. Perquè anava a pensar, clar, al final...
0: És que quan no penses que no pot passar res més, sempre... Jo pensava que s'havia acabat ja.
2: Sí, però és veritat que ell, no?, ara que l'Arbeloa li ha fet costat i que ha sigut el seu gran projecte, recuperar-lo i tal... Clar, però ara ve tot el seu episodi. Bueno, ara hi ha tot allò de la renovació...
0: Sí, clar, ve tot allò de la renovació, ve el Mundial, ve un lío impressionant. Van a Sevilla, que els hi donaran... de pals fins a posar-los a dalt amb 40.000... Sabia que és una mena de manicomi a l'aire lliure
2: que té
0: aquesta història.
2: Sí, no?
0: Aleshores, aquí serà meravellós. Sí. No. L'altre dia un company al diari va escriure un article en el que deia com els culers vells, com jo, estem tan acostumats a que tot vagi malament. Aquesta setmana no la sabem processar.
2: Yeah. Mm-hmm.
0: No la sabem processar. O sigui, alguna cosa terrible està a punt de passar.
2: Sí, ja. I hi ha aquesta cosa del culer, no riguem molt, tampoc, de la situació.
0: Però és que és impossible, és impossible,
2: no,
0: Sergi.
2: No, no, ja ho sé. No, no, si jo, jo, clar, soc d'una altra generació, diguéssim, ja. jo aquells anys tan foscos de la història del Barça no em van tocar.
0: No, no, quan se'n va, bueno, però Gaspar te'l vas veure.
2: Sí, sí, sí. No, no, sí, sí. Però clar, que era petit, bueno, allò t'agafa no. d'aquella manera. Però hi ha, en el meu entorn, hi ha aquest culer de dir...
0: No, no, no. Però
2: tampoc posem tant el dit a la llaga que tot torna.
0: No, no, tu... Penses, mira-ho i disfruta, tio, és al·lucinant.
2: Totalment.
0: Però també em dóna la sensació de que alguna cosa molt greu està a punt de passar, eh?
2: Espera't. Bueno, va, 4
0: minuts. En el Camp Nou, jo què sé. No. La Minja Mal li agafa alguna cosa, no sé.
2: No, no, no, home, no. No.
0: No. Flix ens està tornant un fatxa, vull dir...
2: Sí. No sé si se'ns està tornant
0: no,
2: o...
0: No, ja ho era.
2: Bueno, va, 3 minuts i mig i 12:45. Anem a votar el millor diàleg de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàleg@recu.net, diàleg@recu.net, i, com sempre, hi heu de posar la paraula clau que us indicarem a l'assumpte. És així de senzill. Avui, en joc, un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un pack de dues entrades per la preestrena de la pel·lícula Cowgirl, dimarts 19 de maig a Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida, podeu triar, on gaudireu d'aquesta comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i el Pep Montner, i, a més, dues invitacions per la castanyada del Cabró Rock, del 31 d'octubre a Montmeló, una gran festa que ja té les entrades a la venda i on actuaran, entre d'altres, els Catarres, Figaflaues, els Tiets o els Pets i l'Exambusto junts.
1: Oh.
2: Per primer cop
1: uau.
2: En 20 anys.
1: Planazo.
0: Sí, els de sempre i els Pets i
5: els Gambusto. I els d'abans. No?
2: Efectivament. La setmana
4: sí, és el que teníem al país.
0: Sí, els de sempre.
2: Ha sigut un país molt petitó.
0: Els sempre abans.
2: Els de sempre i...
4: Monton Grup. No, Monton Grup.
5: És que són bons. Tot
4: tu.
2: Exacte.
0: Menys la Rosalia. I això...
2: Va, però en segon cartellàs.
1: Sí, és guai.
0: Ja, va.
2: Repeteixo, la castanyada
0: del Cabró Rock. No m'ho perdo, eh?
2: 31 d'octubre a Montmeló. Va, la setmana té 5 talls finalistes i el primer, Joan, és...
3: Doncs mira, durant el Barça-Madrid, abans del 2-0, a la Cope, Manolo Lama va creure uns minutets en la remuntada.
6: Ahí, de momento, Manolo veu el Madrid superior al Barça. Però bueno, de momento.
7: Casi seguro.
8: Mira que es tranquilo, ¿eh?
6: Gerard entregando a Fermín. Fermín quiere tirar el desmarque. Dani Olmo da de escuela. Pelota para Ferran. Chuta Ferran. ¡Ahí! El Madrid superior al Barça.
9: ¡Final! El Barça es campeón de la Liga contra el Madrid.
4: Que he agraït que soni tot el tall sencer, eh? Perquè... Bueno, després me la fotrà, però el Basté me'ls trepitja tots i no s'entén res.
0: S'ha de dir que en aquell moment
2: sí.
0: del partit, jo també m'estava cagant en el Barça, eh?
2: Sí, va tenir aquells 5 minuts.
0: El Gonzalo
2: Lluna... 5 minuts, eh?
0: Sí, 5 minuts, sí, sí, sí. Però...
2: Sí, el Gonzalo l'1 contra 1...
0: Si parles per la ràdio t'equivoques.
2: Totalment,
4: sí.
2: Totalment. I la de que l'Eric li treu a Vinícius, no? Van ser aquelles dues que van ser... Amb...
4: Però el diàleg no entén de matisos.
0: No entén de context.
4: A mort.
0: No, sou uns perros importants.
2: En plural, tot el departament del diàleg que dirigeix el Tom. El
4: president, vicepresident i coordinador del diàleg.
2: Correu a diàleg@recu.net i en l'assumpte l'únic que heu de fer i heu de posar Lama, si voleu que guanyi aquest tall. Segon, Joan.
3: El Jordi Armenteres es connecta per informar-nos de la reunió de Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS, però el Basté l'agafa a contrapeu.
10: Les 10 i 22 minuts. Armenteres.
11: I bona hora. Bon dia, què tal?
10: Què tal?
11: Armenteres i bona hora. No, és que pensàvem que deies bon dia i estàvem al bona hora. Ara, perquè a més estem en preguntes ja amb Pedro Sánchez, a veure, ho expliquem.
10: Ara t'he fotut.
11: Sánchez...
12: És molt punyetero.
11: Sí, sí. Però ens coneixem.
13: Jordi Armenteres.
11: I bona hora.
2: Ara estic esperant, que, però no sé si hi haurà algú al final del tall, perquè ara no ho vull trepitjar.
4: Home, ja està, què més vol?
5: No li ha semblat prou.
2: Per cert, a Pola de Siero, Astúries, està fotent una nevada?
5: Sí, sí, sí, i el Pirineu també està nevant, eh?
1: Ja està ficant,
5: aquí a partir d'uns 1.200, 1.300 metres està nevant.
2: Imatges així... O sigui, bueno, hi ha un senyor ara mateix amb sí. esquís
5: mira,
2: a davant d'un esglés.
5: Si voleu entrar al Twitter de Meteo RAC1, hem repiulat algunes imatges. de les nevades que hi ha ara.
2: Meteo Raku.
0: Però...
5: Sí, sí.
0: Això és normal?
5: A veure...
0: Perquè jo he sentit segurament... que entre Sant Isidro i no sé quin d'altres anys a Castella i a Lleó li diuen los santos helados.
5: Ah, bueno, podria ser. És veritat que el mes de maig és un mes que poden passar aquestes coses. Sí, sí, vull dir que és un mes traïdor. Que hi ha alts i baixos de temperatura, que si arriben ruixats pot ser amb neu a cotes baixes, vull dir, no és històric.
0: M'agrada molt aquesta història de, dels meteoròlegs, de parlar de mesos traïdors,
5: sí,
0: que és una mica com Florentino parlant de Negreira. La culpa, no, la culpa és del calendari.
5: Però no són tots, eh? N'hi ha alguns.
2: Això, abril, és, maig... És Vallter, no?
1: Que bèstia.
5: Sí, tenim Vallter...
1: Vallter és bèstia, eh? Estic veient les imatges del Twitter.
2: Sí, si les voleu veure, aneu a Meteo Raku a Twitter,
5: sí,
2: que és el compte oficial de, del Departament de Meteorologia de Raku.
0: Mare de Déu, però què és això?
5: Sí, sí, sí.
1: Torna a ser Nadal! Christmas.
0: No, no diguis que torna a ser Nadal, que entra el Bastet i comença a queixar-se de les llums de Barcelona.
1: És que per mi el juny
0: de si l'arbre no és prou alt.
1: El juny és l'equador
2: de... Que bonic està Madrid.
0: De que bonic està Madrid.
2: Maria Carell.
0: Maria Carell. Jo ja posaria Maria Carell.
2: Nadal,
0: ja,
2: a dos quarts.
1: Jo
2: de
1: tant en quan ho poso a RAC 105.
5: A la Vall d'Aran també està nevant.
0: Mare, que bonic tot. Veure,
1: flipo.
5: Com és imatges.
2: Quina seria la cota més baixa, Mònica, que podria nevar avui?
5: Avui podria baixar la cara nord del Pirineu, és a dir, Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, cap als 1.200. I a la resta, en principi, es mou entre els 1.400 i els 1.600. Sí, sí.
0: Bueno,
5: avui és un dia més de març que no pas de maig. Traïdor.
0: Traïdor, el traïdor, traïdor. Maig traïdor.
2: Si voleu que guanyi aquest tall que hem tirat fa un quart d'hora del Jordi
12: Armenteres,
2: si no recordes ningú, correu a dialing@rec.net i
5: en
2: l'assumpte...
5: Ha sigut tu, eh?
2: No, és que m'han impactat molt les imatges aquestes.
5: Ja, és que no m'escoltes, saps? Ui. Perquè avui ja estava previst que anavés.
2: Ja, però igualment, quan ho veus...
5: No, t'ha impactat, perfecte. Mentre no t'impacti la temperatura al sortir i et refredis...
2: No, perquè sé que fa fred.
5: Porta jaqueta...
0: Sí. Jo sí.
5: Perfecte.
1: Jo vinc a l'hivern. Sí.
2: I per jo vingut, aigua? Jo he vingut jaqueta i jersei.
5: Molt bé, molt bé.
2: I bé.
0: I a la tarda,
2: bé,
0: i a la tarda per aigua s'ha de buscar.
1: Jo bufanda.
5: Sí, sí, sí, sí.
1: Com a meteoròloga no et fa molta il·lusió... Bueno, ara ja no, perquè han passat molts anys, però no et fa molta il·lusió com dir nevarà. I quan neva no és allò... Toma, saps?
5: Sí, pla, sempre no és toma. Plourà, farà sol, sempre és toma.
1: Quin gust.
5: Quan l'encertes.
1: Uf.
2: Però no és tant la passió de la feina, sinó evitar...
0: Evitar problemes. És l'odi a la gent.
2: Exacte.
5: Sí.
2: Bueno, assumpte Armen, val?
5: Aquell tall.
2: Espera, tornem a tirar el tall del Jordi Armenteres, sisplau.
12: Vas d'haver 22 minuts. Armenteres.
14: I bona hora. Bon dia, què tal?
12: Què tal?
2: Armenteres i bona hora. Podries un programa.
14: No, és que pensàvem de dies...
2: Bueno, el tall és aquest. Si voleu que guanyi, correu a dialing@rec.net i a l'assumpte Armen. Tercer tall, Joan.
3: El CAC de la competència sobre l'entrenador del Madrid ja ha contaminat la Clara Rodergues.
15: Moltes samarretes, moltes bufandes, gent disfressada de tauró, per exemple, el homenatge a Ferran Torres, molts cons amb la cara d'Arbaló.
16: ¿Quién? ¿Cómo dices?
15: Amb la cara d'Arbaló.
17: Soy el entrenador, Arbaló Averloa. Alvarlo Alberola.
15: Enganxada també algunes fotografies de Mbappé, avui tothom se'n recorda també de l'etern rival.
16: Ya lo hemos hablado, pero se ha resbalado.
2: Assumpte Clara, quart finalista.
3: A la sotana entra el senyor Fontbernat, però s'equivoquen de guió.
18: Bueno, potser era la dona més poderosa de la història.
2: Sí, bé,
18: què
2: senyor.
18: Passa? Que no trobes el guió, som normal.
14: Què passa ara?
12: Per què està passant?
14: No sé, eh?
18: Sembla que no trobes el guió.
14: Però si tinc el guió aquí...
18: Me dóna la sensació que estàs buscant la línia. Ui? Bueno, doncs pues, mentre trobes la puta línia, retreçat dels collons...
14: És que vull parlar jo ara, Fontbernat.
18: Però segueix el guió, subnormal! Segueix el puto guió!
19: Andreu, el teu guió es diu Barça Generalitat?
14: És correcte.
19: Jo crec que no és aquest.
14: Ah!
19: En Joan ha enganxat un guió que no és... No, és increïble, això que
14: acaba de passar. No, et diré una cosa.
19: És històrica.
14: Jo el que vull saber, senyor Joel... Ai, senyor Joel. Senyor Fontbernat.
20: 10 anys fent això, eh?
1: Que fort.
3: I li fotia les culpes al Joanola.
2: Assumpte, sotana i el cinquè i últim finalista, que per mi...
0: No, no hi ha color.
3: Sí, és que era igual que repetissis el tall de l'Armen, perquè...
0: M'he descollonat pel carrer sentint-lo.
3: És el programa argentí Ike, de la ràdio Vorterix, on tracten el tema dels aliens i truquen a un especialista.
21: ¿Qué pasa con los aliens, Damián Cook?
22: Te hablo desde mi más profunda sinceridad.
7: Como que al final no hay nada loco.
21: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
22: Yo soy urólogo, no ufólogo.
1: Es que es boníssim.
5: Tremendo.
1: Es molt heavy.
22: No, es parecido, pero no es lo mismo.
21: Bien. ¿Crees en vida en otros planetas?
19: Un aplauso.
1: Per rematar.
2: Ja que hi ets.
19: Ja que et tenim aquí, ja si vols dir alguna cosa.
0: Com a urólogo, ¿crees en vida en otros planetas?
19: Assumpte alien. Correu a dialing@recu.net i a l'assumpte hi ha de posar alien. En joc, repeteixo, el xec Condis de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya. Aquest pack de dues entrades per la preestrena de la pel·lícula Cowgirl dimarts 19 de maig. Podreu triar Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida. I dues invitacions per la castanyada del Cabró Rock amb actuacions com les dels Catarres, Figaflaues, els Tiets o els Pets i l'Exambusto, junts per primera vegada en dues dècades.
0: Molt important, molt important.
19: Pràcticament dos quarts i mig de 12. Anem amb la Mònica Usart i el seu Meteo... Com li vam dir, això?
5: Meteo Spotify.
19: Hi ha hagut un moment que la Mònica s'ha girat, em diu, m'ha assenyalat, em diu, vaig jo? I dic, sí. I de cop veig que s'allunya el micròfon i dic, bueno, ja ha passat una cosa.
0: Li podries dir Meteofy.
19: Meteo Spotify.
5: Meteofy. Ah, també.
0: Meteofy.
5: Se'n voleu canviar el nom de la secció, ara?
0: No. Estic intentant col·laborar perquè no sigui Meteo Spotify i no acabi sent un Álvaro Arbelora.
19: Com t'ha pujat l'americana?
1: Meteo Spotify.
5: Meteo què? Has dit?
0: Meteofy.
5: Meteofy, vinga.
19: Recordem que aquesta temporada Mònica Usart el que fa és analitzar des del punt de vista meteorològic cançons que coneixem tots, cançons populars, i veure si les referències internes de les cançons
5: sí
19: estan ben jugades o no
5: amb
19: des d'un
5: temps
19: punt científicament estricte.
5: Sí, exactament. Mira, potser avui he escollit un grup de música que els més veterans d'aquesta taula... Gràcies, és a dir, Santi...
1: Només t'ha mirat
5: Santi,
1: a tu, Santi?
5: I jo, i home, com el Joan...
19: Joan,
5: segur que els coneixeu.
19: La Mar no, jo tampoc, però...
1: No, és que som joves, el Sergi.
5: Però és una cançó que ha sonat molt, per tant, és probable que la identifiqueu tots vosaltres. A veure, us poso el primer fragment, aviam si sabeu quina és.

I la pluja és una metàfora de les bombes que queien, però ja sabeu que jo sempre faig servir doncs, el terme estrictament científic i analitzo científicament aquestes paraules del temps, per tant em dedicaré a fer-ho avui i no parlar de la guerra. Anem amb el primer fragment. Bé.

0: Ens agafem a la part de There's a calm before the storm. Diu, hi ha la calma abans de la tempesta.
1: Ah, clar, normalment és després, no?
0: Nosaltres normalment diem després de la tempesta. Això a mi no em quadra gaire, perquè normalment abans d'una tempesta la veiem a venir. El cel es posa negre, a vegades bufa el vent amb força, potser ja sents tronar fins i tot de fons. Vull dir que no de sobte del cel serè passa a una tempesta. Clar, normalment és més a l'inrevés, no?
1: Hosti, la roba estesa fora.
0: Exacte, no, i llavors ja vas veient. Quan es genera una tempesta, normalment la prèvia ja ho veus.
2: Truca.
0: I aleshores, jo diria que és més aviat al revés en aquest cas. Normalment sí que quan deixa de ploure, no, escampen els núvols i normalment nosaltres ho fem.
2: Però és una metàfora. Tranquil i et ve després totes les hòsties.
0: Sí, estrictament científic.
2: Ara estem a la calma abans de la tempesta.
3: Els malalts,
0: ja vindrà
3: el mal abans de morir. Ja.
4: Clar, tu, molt bé. Tu sentint, en aquella època, com em van publicar aquella cançó...
0: Què vas pensar?
2: No tenia, era molt petit. Era molt petit, però sí que la Creedence és un dels meus favorits. Sí,
0: molt bé, veus, l'he portat per ell. Doncs mira, jo en aquest cas no els hi donaria l'okay, els hi diria que ho fessin més aviat al revés, però potser els hi quadrava millor així. Continuem.

0: Aquí ens fixem amb el It Will Rain on a Sunny Day, que no està malament aquesta, perquè hi ha molta gent, això em passa molt com a meteoròloga, que hi ha un divendres de pluja, per exemple, i et diuen, quin pal tot el cap de setmana plovent, i dius, tranquil, a veure, no té per què. O hi ha un matí de sol i et diuen, segur que la tarda plourà com tienes, que ja t'estàs equivocant. No pot canviar tan ràpid, no?
1: I per tant, que quan plou fas, toma!
0: Ah, sí, sí. Per tant, en aquesta frase els hi dono l'okay, perquè ells diuen, pot ploure, no? Un dia de sol també pot arribar a ploure, per tant, fins i tot és un punt positiu cap als meteoròlegs, no? Com dient, feu-li's cas, perquè clar, a vegades pot passar això. I fins i tot són aquells dies que es poden formar també arcs de Sant Martí. Preciós dia de pluja i després sol, doncs, arc de Sant Martí. Continuem.

0: Aquí poso en dubte la seva capacitat de parlar del temps, perquè repeteix exactament el mateix.
1: Pensa que l'any passat el Pintor Martí va anar amb 80 anys no sé si al Cruïlla o al de Pedralbes, eh?
0: Sí. Però penseu que jo analitzo estrictament la meteo. És a dir, no dic que no siguin uns grans genis, eh?
1: T'estàs ficant amb Pete Dougherty,
0: M'estic posant en el contingut meteorològic, perquè són aquest fragment i l'anterior són exactament el mateix. Quan deia que podia ploure en un dia de sol, i aquí diu també la pluja caient en un dia de sol. Es va repetint molt, que són aquelles coses que si fos en català o en castellà estaríem posant molt en dubte el contingut d'aquesta cançó, perquè estaria repetint com la Rihanna Under My Umbrella, Umbrella, Umbrella, Umbrella, Umbrella, i 30.000 vegades el mateix. Si fos en català, el paraigua, el paraigua, el paraigua, diríem aquest contingut sembla no poc. Doncs en aquest cas és sinònim de l'anterior, per tant, doncs encara el contingut meteo és bo, però l'originalitat no. L'últim.

0: En aquest cas m'agafo el Sun is cold and rain is hard. Vosaltres creieu que un dia de sol pot ser fred?
1: Sí.
0: Per tant, els hi donem l'okay. A més, us diria que les nits de cel serè són les nits que són més fredes a l'hivern i, per tant, quan surt el sol al matí pot ser un dia d'aquells superassolellat però que estàs realment congelat. Per tant, aquí els hi donem l'okay. En rain is hard, també podria ser la pluja forta,

0: Per tant, en aquest cas, els hi donem l'okay amb els dos termes que fan servir en aquest paràgraf. Per tant, jo diria que gairebé tot és correcte, només posaria en dubte la repetició d'alguns termes que els fan servir de manera continuada i hi ha poc contingut meteo.
1: S'ha de tenir en compte també,
2: Mònica, que aquests senyors consumien unes substàncies bastant massivament.
0: I que no tenen...
2: Era una banda de rock com les d'abans.
0: I que no tenen assessors meteorològics.
2: No tenien assessors.
0: Al final...
2: Només tenien cabells.
3: I que juguen amb les metàfores, que no parlen del temps.
0: I que ja ho he dit al principi, que no era una cançó estrictament meteorològica, sinó que era una cançó que feia referència a altres coses.
3: Ja no ens quedarà res, eh? Ni la
0: Crida. Bueno, què voleu que facis el meu paper en aquesta secció que m'he inventat jo?
4: Un oient ens fa saber que hem parlat del Pete Doherty i el cantant és John Fogerty.
2: La meva edat ja em fa confondre.
0: Ningú t'ha corregit, tampoc.
5: Pete
4: Doherty és un poeta, músic, compositor, pintor, actor, escriptor i model. És el líder, cantant i compositor de Baby Shambles.
2: Aquí m'he confós.
4: I els Libertines.
2: Pues aquí m'he confós jo, perquè se me'n va la flapa. Directament.
5: És l'edat, és l'edat. Està justificat, Sandy.
2: Ja sé que t'agraden grans.
5: Estava tirant la canya.
3: Que el Pete Doherty havia anat a un festival.
0: Sí.
3: A la seva edat. I això és veritat. Sí. Festival
0: que
3: ha anat a uns quants.
0: El que havia sigut parella de la Kate Moss, no? El Pete Doherty.
5: Anem a buscar-ho.
4: Kate Moss, un segon, estic escrivint.
5: Jo és que aquests noms...
4: M'ho confirma la Marga Ortolla, sí. Efectivament, van estar junts. Fue un romance altamente mediático y caótico entre 2005 y 2007.
2: També s'ha de dir que Pete va consumir més que Jones.
4: Sí. Considerados en aquell moment com la parella més cool.
5: Amiga, qué monos.
2: Més cool.
4: Su relación fue el centro de atención de la prensa debido a sus continuos excesos, escándalos y rupturas.
0: Moltes fotos, moltes imatges.
5: Sí.
2: No, imatges molt clares de drogadicció. Sí.
4: Per cert, fem una pausa per publicitat, l'última. Són 3 minuts. I quan tornem, anem cap a Cannes, si us sembla bé.
5: Sí,
4: perquè l'Adrià...
2: No tornarem a Viena.
5: Que guai.
4: No, anem a Cannes.
2: A Cannes.
4: Perquè l'Adrià García ens ha d'explicar una cosa amb una estrena al Festival de Cannes que té a veure... És una pel·lícula internacional. I té a veure un RAC1.
5: M'encanta.
4: Ara ens ho explicarà l'Adrià.
5: Que fort.
3: Pot té a veure un RAC1.

0: món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: 10 minuts i les 12. A mi m'haurà de perdonar la meva incultura, però no estava tan posat amb el tema de la relació de la Kate Moss i el Pete Doherty. O la relació de l'escàndalo. Estava llegint un article ara a la revista Vogue, que diuen que, a banda de tot el soroll que es va generar en la seva relació, van arribar a anunciar el seu compromís de casament.
2: Sí, oi?
1: Sí, però que diu, sin embargo, la intensa presión de los tabloides y el estilo de vida autodestructivo de Doherty terminaron por fracturar la relación definitivamente a mediados del 2007. Vale. I en aquell moment es van escriure molts articles i va haver-hi molta gent que va a la cultura pop, es parlava en aquell moment de la cultura pop britànica, com el epíteto de la estètica del rock and roll i los excessos bohemios de la dècada del...
3: És una manera de dir, epítetos bohemios de l'escena del rock and roll vol dir que es fotien fins a les tranques, sí, bàsicament. Vull dir, sí, es fotien. Però el Doherty s'ha de dir que ho ha deixat i va venir aquí no fa massa a fer una entrevista, va venir, que està ara, abans era un tio que pesava 30 quilos i ara, i ara ja... esmorza bé i està fofisano i tal, ha deixat les drogues i ja no fa bona música.
4: Veus? Ja passa.
1: Adrià García, bon dia.
5: Hola, què tal?
1: Hola, Adrià, des de Cannes.
6: Hola.
1: Escolta, ho he dit bé, això, de que hi ha una pel·lícula que s'està estrenant al Festival de Cannes que té a veure amb RAC1?
5: Ho has dit perfecte, sí, sí. És la pel·lícula Ceniza en la boca, igual no ho sona perquè no és un gran blockbuster, però la dirigeix una persona molt i molt coneguda. Sí. Diego Luna és el...
1: El d'Andor.
5: Per exemple, no? Sí, es posa la pell d'Andor, de Cassian Andor a la saga de Star Wars, o també va protagonitzar I tu, mamà, també, els més...
3: Meravellosa.
5: Sí, sí, una gran pel·lícula. Doncs aquest matí, de fet fa pocs minuts, hem pogut parlar amb Diego Luna d'aquesta nova pel·lícula, Ceniza en la boca, perquè doncs en aquesta pel·lícula, com ara has dit, hi ha una picada d'ullet a RAC1, per dir-ho d'alguna manera. La pel·lícula explica la història d'una noia mexicana que marxa del seu país per trobar oportunitats de feina i una vida millor a Barcelona, però clar, li és molt complicat perquè la barrera idiomàtica no és un problema, sinó que ho és, doncs, el racisme intrínsec que hi ha a la societat. Hi ha de mal viure treballant, doncs, per exemple, repartint paquets, repartint menjar a domicili amb bicicleta o fins i tot cuidant una dona gran. Doncs bé, en un d'aquests fragments en què apareix la jove cuidant la dona gran en un pis de Barcelona, sí, sona de fons durant una estona la ràdio i efectivament sona RAC1, sona el món a RAC1.
1: Mira!
5: I se sent parlant Jordi Basté amb Sergi Ambudio.
6: Uau!
3: Aquesta pel·lícula va a concurs.
6: M'encanta.
5: Aquesta pel·lícula no. Aquesta pel·lícula és una...
3: No, perquè si ara en Budio, a part de bestseller, ja guanya la Palma d'Or...
6: Lo tiene todo.
4: Ja té pàgina a IMDb.
1: Sí?
6: Sí. T'ho has escrit
1: un llibre, he fet una pel·lícula...
3: He concursat a Cannes.
1: He concursat a Cannes.
3: Les Croisettes, Rosy Martínez...
1: Però, o sigui... És intel·ligible, diguéssim, el que es diu?
5: Bueno, clar, tu... Sí, sí, sí. Si tu pares l'orella, jo vaig identificar el moment que era el Basté i que després parlaves tu. Vull dir, jo vaig entendre perfectament qui era.
3: Ho vas identificar tu i el de la CBS.
6: Què fort! Se va
3: dir, hòstia, és el d'Ambudio, el de Container.
5: La cosa és que està buscat. De fet, aquest matí havia preguntat al Diego Luna sobre això, sobre RAC1, sí, i m'ha dit que efectivament, que sí, sí, que sabien perfectament quina emissora era.
7: Ah, sí, claro, claro que sí. Y no fue casualidad, no fue casualidad, o sea, no es porque era lo que había disponible, lo fuimos a pedir. Yo, sí, sí, sí, yo le pregunté a Valerie, o sea, le dije qué tipo de personaje era, qué quería que estuviera escuchando, porque quería que el programa y sobre todo la radio que se escucha, pues te dijera algo si eres de Barcelona, te dijera algo sobre el personaje y pues les nombró a ustedes y pedimos los derechos de ese momentito y por suerte de hecho agradezco que nos los hayan otorgado y sí, para mí es de las pocas cosas que rasgos que te dicen algo más del personaje, ¿no?
1: A mi no m'han preguntat, eh?
3: Hòstia, la demanda que li pot caure
2: i li van fer
3: a la productora.
2: El que li devien fer pagar al Diego Luna.
3: Que s'ha de dir, si ens està escoltant el senyor Florentino Pérez, és Diego Luna, no el Riquelme. Presenta el president del Real Madrid, eh? Encara que també té acento sud-americano, que diria ell.
5: Sí, sí, sí, sí. Una altra cosa també destacada que han parlat amb Diego Luna és, no sé si ahir vau sentir les declaracions d'Isabel Díaz Ayuso dient que
3: sí.
5: Mèxic existeix gràcies a Espanya. Sí. Doncs Diego Luna, com va fer la presidenta també mexicana, també ha volgut respondre a Ayuso. Escolteu.
8: Trato de no perder mi tiempo escuchando a gente ignorante. Soy muy selectivo con qué escucho y qué no. Y esa mujer está en mi lista negra. Wow. Como muchos otros personajes que hoy tienen el micrófono en el mundo entero, ¿no? Está lleno de discursos ignorantes y violentos, de los cuales nos tenemos que proteger porque hacen mucho daño.
1: Déu-n'hi-do, contundent, doncs,
5: Sense pals a la llengua, sí. Diego Luna, entenc que ja coneixia el personatge d'Ayuso des de feia un temps per totes les polèmiques que hi va haver quan Ayuso va estar precisament a Mèxic, i ara, doncs, ha tingut un micròfon davant per poder-se, doncs, desfogar.
3: No, és que té tota la raó. Sabes, sí. Díaz Ayuso, Didi.
1: Por favor.
3: España no existiría sin el Imperio Romano.
1: No, claro.
3: Si el Imperio Romano, España no existiría.
1: Va, Adrià, entenc que al llarg del dia d'avui, del cap de setmana, anirem... Podem sentir extractes d'aquesta conversa que has tingut amb Diego Luna.
5: Sí. Al llarg del dia d'avui, al cap de setmana, sentirem més coses. I dir-vos que avui és dia gran a Canes, perquè avui hi ha l'estrena de la pel·lícula que dirigeix John Travolta.
6: Sí.
3: Ja ha arribat John Travolta, l'has vist?
5: No, encara no arriba. Bueno, encara no se l'ha vist.
3: No se l'ha vist.
5: Sí, que està per aquí, però no.
3: Tinc
5: no
3: ganes de veure quin aspecte fa, eh? Perquè últimament...
6: Està gran.
3: Està més gran dels que t'agraden a tu, eh?
6: Sí, aquest ja passa una mica.
1: Però a veure...
6: Faria una excepció, eh?
1: Adrià, una abraçada, gràcies.
5: Vale, una abraçada. Adéu-siau, bon dia.
1: Hola, Noemí!
9: Hola, què tal? Mira, segur que ja ho heu vist...
1: Ho he fet amb un to molt més alt del que la música demanava.
9: No, però està bé, està bé.
1: Hola,
9: segur que això heu vist per tot arreu, que Securitas Direct ara estic very sure.
1: Ah, sí!
9: Mira, que us explico per què. I és que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons. Els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct ara es diu Very Sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
1: Very Sure. Va, ja tenim el tall guanyador, el millor diàleg de la setmana, i és...
10: ¿Qué pasa con los aliens?
11: No, obvio. Hablo desde mi más profunda sinceridad. Como que al final no hay nada, loco.
10: ¿Tenemos un especialista? ¿Tenemos un especialista? ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
12: Yo soy urólogo, no ufólogo. Es parecido, pero no es lo mismo.
1: Sí, ahí lo ve.
10: Bien. ¿Crees en vida en otros planetas?
13: Un aplauso.
3: Al que fa les preguntes, ja n'hi ha, eh?
6: És una meravella, sí.
1: És el ramal perfecte.
3: Jo segueixo tirant, eh? Com a uròlogo... Creus,
1: aprofito. Comptàvem amb 10 minuts de conversa ara amb l'ufòlogo i...
2: No tenim més telèfon.
3: Com van les regiones de los aliens?
1: Qui s'endú, Joan, el xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat de Condis a Catalunya, el pack de dues entrades per la preestrena de la pel·lícula Cowgirl dimarts 19 de maig a Barcelona, Girona, Tarragona o Lleida, podeu triar, i les dues invitacions per la castanyada del Cabró Rock amb actuacions com els Catarres, Figaflaues, els Tiets, Pets i l'Exambusto junts?
2: La Mercè Arbiol.
1: Ole.
6: Felicitats.
1: Pues cap a ella que va.
3: Perfecte.
1: Urologo, ufólogo. Bueno... Noemí, gràcies, eh?
9: A vosaltres.
3: Que Déu l'has fet.
1: Very sure. Que tingueu tots molt bon cap de setmana, gràcies a tots.
6: Igualment.
1: I tornem el dilluns a les 6 en punt del matí. Gràcies per la vostra confiança. Adéu. Abriqueu-vos.
2: Abriqueu-vos, sobretot.
0: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
14: Bon dia, són les 12. En marxa una nova jornada de vaga al sector educatiu, la quarta consecutiva. Avui la protesta se centra a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. A primera hora del matí els docents han tallat l'ENA 240 a Lleida. Ara molts d'ells comencen a desplaçar-se cap a la seu dels Serveis Territorials d'Educació a la ciutat, on d'aquí menys de mitja hora hi començarà una manifestació. Anem cap allà, Karen Alfonso.
15: Abans de les 8 del matí ha començat aquesta manifestació a Lleida. Un centenar de docents han tallat la Nacional 240 en ambdós sentits, on han cremat cadires i pupitres. Després s'han dirigit a Lleida per tallar diversos punts amb força trànsit, com la rotonda de l'Hospital Arnau de Vilanova, la plaça Europa o Ricard Vinyes. Demanen que dimarts que ve la consellera no es presenti amb les mans buides, com diuen que va fer ahir, amb una proposta clara de calendari de meses per negociar recursos per a la inclusiva i una revisió de la proposta salarial. Si dilluns no ho tenen, dimarts no es presentaran a la reunió. Així ho diu la portaveu d'Usteca Lleida, Rosa Aguilar.
16: Si dilluns no tenim un ordre del dia de la mesa de dimarts que ens faci entendre que realment estan disposats a negociar, doncs dimarts ja no cal que ens presentem a la mesa de no negociació.
15: Les primeres dades del Departament d'Educació situen el seguiment de la vaga en el 7%.
14: Els docents mantenen les protestes, doncs, en espera de la nova reunió amb el Departament dimarts. La previsió és que un dia abans, dilluns, ja els avancin detalls de la proposta que els presentaran. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, evita concretar si l'oferta del Departament passarà per un augment de sou i diu que exploraran altres vies que vagin més enllà del salari, ho ha dit a Ser Catalunya.
17: Jo prefereixo una mirada molt més àmplia i parlar de millores en les condicions laborals dels treballadors del col·lectiu de docents. A mi centrar-ho en retribucions, no sé, nosaltres no ho farem. Haurem de veure, i estem estudiant en aquest cas diferents possibilitats, perquè en el fons són millores de les condicions laborals.
14: Tot i això, Jiménez defensa que el que reclama la majoria de docents que es manifesten és un augment del personal. L'home de 70 anys amb antivirus cada cop es troba millor. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que els símptomes gairebé han desaparegut, tot i que continua donant positiu a la PCR. N'ha parlat aquest matí a Televisió Espanyola.
18: Se encuentra mejor. Es verdad que hace dos días tuvo síntomas leves respiratorios y la evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, no este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asintomático, podemos decir.
14: García no aclareix quin protocol haurà de seguir un cop superi la infecció. Pel que fa als altres 13 que estan ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, entre els quals hi ha els 5 catalans, continuen sense símptomes. Fins dilluns no els faran una altra PCR per veure si ja poden sortir de l'habitació i rebre visites. I el còmic Barcelona ha obert portes aquest matí a un parc d'estudiants que hi han anat per veure les últimes novetats en el món del còmic. Aquest any el Pavelló 8 de Fira Barcelona, Montjuïc, està especialment dedicat a la cultura pop asiàtica amb la presència de Hong Kong i Corea del Sud, però també hi ha espais per fenòmens cinematogràfics com El Senyor dels Anells. Anem cap allà, Bàrbara Padilla.
19: Centenars d'alumnes trepitgen a aquesta hora al còmic Barcelona. Alguns venen amb ganes de veure els seus dibuixants favorits, d'altres d'endinsar-se en un món pel qual, admeten, tenen curiositat.
20: Com jo també soc artista, sempre m'agrada apreciar l'art dels altres i també, si hi ha coses del meu personatge preferit, comprar-les per després també apoyar l'artista.
21: Jo sobretot a veure artistes independents, perquè m'encanta estar amb ells i veure què tenen i preguntar-li coses.
22: A part del còmic i tota la pesca que surt actualment, també veus el mateix, veure artistes que estiguin als seus estants, venent els seus productes i veure el que fan.
19: Només entrar al pavelló hi trobem figures a escala real del Senyor dels Anells i una exposició sobre Paracuellos de Carlos Jiménez. Ara mateix tenim el col·laborador del Món Arracú, Pep Prieto, sobre l'escenari, parlant sobre Conan i Tintín. I el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, està fent una visita per mostrar el saló a la premsa. Hi ha també tallers de maquillatge i molts visitants aprofiten per fer-se fotos amb alguns personatges que desfilen per aquí disfressats.
14: I ara els esports. Amb l'Albert Padrón.
23: Nou mal de cap per a Florentino Pérez. El sindicat d'àrbitres ha demanat a la Federació Espanyola que li obri un expedient disciplinari per acusar l'arbitratge espanyol de corrupció sistèmica durant dues dècades, que és el temps que el Barça va pagar José María Enríquez Negreira. El dirigent del Real Madrid va disparar contra el col·lectiu dimarts en aquella roda de premsa sense precedents i ara el sindicat vol fer-li pagar perquè ho considera una calúmnia. La crisi al Real Madrid és històrica, encara més després del creuament de paraules entre Kylian Mbappé i Álvaro Álvaro Arbeloa. Ahir el francès el va assenyalar públicament per no fer-lo jugar de titular contra l'Oviedo i el tècnic el va desmentir rotundament. Per cert, José Mourinho acaba de confirmar que va rebre una oferta de renovació del Benfica, però ha explicat que no se la va voler ni mirar. El motiu, segons ell, és que prefereix fer-ho diumenge, un cop acabi la temporada amb l'equip portuguès. I a motor, Àlex Márquez ha marcat el millor temps en els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Anem cap al circuit de Barcelona-Catalunya. Quim Salvador.
4: Àlex Márquez comença manant el Gran Premi de Catalunya amb un ampli marge de més de 3 dècimes de segon sobre el segon a la classificació, Jorge Martín, que ha tingut una caiguda en aquest primer entrenament lliure. El tercer ha estat Fabio Di Gian Antonio, quart Pedro Acosta, que també ha anat per terra, cinquè el líder del campionat, Marco Bezzecchi. Maverick Viñales, que torna a la pista després de 6 setmanes absent, ha estat 19è, i Àlex Rins, 21è.
14: I de seguida la previsió del temps.
5: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
7: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
5: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
7: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
5: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
14: A aquesta hora s'escapa algun plogim cap al Montsià i també hi ha ruixat sobre el mar. Durant les properes hores els xàfecs afectaran sobretot les comarques de Girona i les de Barcelona i de manera més dispersa el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central. La cota de neu es mourà entre els 1.400 i els 1.600 metres amb vent de ponent al centre i sud del país i tramuntant a l'Empordà. L'ambient serà propi del mes de març. Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també el portal de notícies RACU.cat.
8: A minut de RAC1.
24: Més fàcil.
8: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
24: Actualitzada.
8: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
24: Renovada.
8: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
24: Escolta.
25: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
26: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui, a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
27: El Clot!
28: Sí!
27: Balaguer!
28: Sí!
27: El Port de la Selva!
28: Sí!
27: Guinardó!
28: Sí!
27: Olot!
28: Sí!
27: Sant Antoni de Vilamajor!
28: Sí!
27: Granollers!
28: Sí!
27: El Tebre!
28: Sí!
27: El Macella!
28: Sí!
27: Vila Olímpica!
28: Sí!
27: Llagostera!
28: Sí!
27: Salva Selva!
28: Sí!
27: Cordils!
28: Sí!
27: Girona!
28: Sí!
27: Olot!
28: Sí!
27: Sarrià!
28: Sí!
27: Sant Just Desvern!
28: Sí!
26: Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
29: Bon dia, Òscar Dalmau.
26: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balançó.
29: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
26: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
29: Heu de saber que acabem una setmana de vagues de professors.
30: Ah, sí,
29: el
30: sí.
29: Dimarts que ve hi torna a haver vaga de metges.
30: Sí.
29: I avui Renfe anuncia noves vagues, aquest cop de revisors i d'informadors.
30: Quina indecència, és que no hi ha dret. És que no hi ha dret.
29: No hi ha dret, què vol dir?
30: No, no, home, que estan convocant vagues,
29: sí.
30: Justament ara que Salvador Illa,
29: sí.
30: El molt honorable runner,
29: sí.
30: És de viatge oficial a Califòrnia.
29: No, però no estan aprofitant.
30: I clar, ara que no hi és el president, tothom és molt valent. Ara tothom és molt valent i tothom aprofita per crear el caos.
29: Però...
30: El professor ha marxat de classe 5 minuts,
29: sí, però...
30: i els alumnes no saben comportar-se.
29: El caos ja hi era. O
30: sigui... Però ara tornarà el molt honorable i tot se solucionarà.
29: Ah, molt bé, ja té la solució, no?
30: Sí.
29: Potser tenim una crisi seriosa en els nostres serveis públics i això fa
30: sí,
29: que...
30: Sí, però no cal patir, eh?
29: Ah, no cal patir.
30: No cal patir perquè abans de reunir-se amb professors, amb sí. metges o amb els revisors de Renfe,
29: sí.
30: Salvador Illa s'ha reunit amb sectors que encara són més prioritaris.
29: Com ara?
30: Els directius de Netflix
29: sí.
30: i de Disney.
29: Bueno, no, és que no siguin importants els directius de Netflix
30: no,
29: i de
30: no,
29: Disney,
30: no, no.
29: Però...
30: Escolta, no? Potser no tindrem trens,
29: sí.
30: però els catalans, gràcies a Salvador Illa,
29: sí.
30: podrem veure la segona part del Diablo Viste de Prada si utilitzes un codi de descompte. Bravo! Això és el que volem els catalans.
29: Sí, mira la tele, no?
30: Exacte. El millor president.
29: El millor president.
30: Ai, per favor, digueu-me que s'ha reunit amb els de Netflix.
29: Sí, ja li dèiem, amb Netflix i amb Disney.
30: Ui,
29: crec.
30: Nenes!
29: Sí.
30: Nenes, nen. Sí. Estic enganxadíssim al cuento de la criada, tu. Sí, sí, sí, és el Cuenco, el Cuenco.
29: No, el Cuenco, bueno,
0: Cuenco,
29: sí.
0: El Cuenco.
30: Bueno, bueno, bueno.
1: Una altra merda en castellà, també.
30: Que bona que és, eh?
1: Ha arribat el segle XXI, han arribat les, com es diu això, les plataformes, i has de buscar el català, que jo he enfonsat el botó del comandament a distància.
30: El botó dels subtítols de l'idioma.
1: No, què subtítols? Jo no pago la tele per llegir-la,
30: per idiomes, sí, n'hi ha
1: idiomes, idiomes doblat. Tenim els millors dobladors del món, tenim els millors traductors del món, no, i resulta que has de veure una cosa dispersa. Està hablando en español, ¿qué pasa aquí, eh? Una sèrie de vaquers en español, que sembla que passi al Bassete. La volem en català, que passi a Balaguer o a Tàrrega.
30: Abans ho trobaràs amb danès, eh? O
1: exacte, per què? I què tenen els danesos que no tenim nosaltres, a banda de galetes?
30: Un
1: estat, perfecte. Sí, sí. És exactament el que pensava.
30: Bueno, escolta, a mi el que m'agrada del Cuenco de la Criada és la protagonista, l'actriu. Sí. Nenes, com treballa, eh?
29: Sí.
30: Que bé que treballa aquesta noia, eh?
29: Sí, sí,
30: és l'actriu aquella que surten bé en aquella altra sèrie. Sí. Com se diu?
29: Com se diu l'actriu, la sèrie, vostè? Com se diu?
30: L'actriu que fa de rossa.
29: Fa de rossa o és rossa?
30: Tu ets imbècil? Aquella que plora també, que és com l'Aima Vilarissau.
29: No,
30: com se diu, home? Com se diu?
0: Per aquí està parlant de
30: El Cuenco de la Criada, la protagonista, sí. Tu sabràs.
0: Sí, Elisabet Mos es diu.
30: Quiliqua.
29: Sí, la que sortia a Mad Men, sí, eh?
30: No l'he vista.
29: No l'he vista.
30: Aquesta no l'he vista. És bona?
29: Mad Men, sí, molt bona. Parlàvem de...
30: Malmen, me l'apunto. Malmen,
29: no. Parlàvem de les vagues dels viatges d'illa a Califòrnia, entre altres coses.
30: És que només parleu de problemes.
29: Bueno,
30: i el que en realitat li ve de gust a la gent, escolta, més són bones notícies.
29: Sí.
30: El que de debò vol la gent és pizza, una manteta, una bona sèrie de Netflix, i si de cas fer una mica de petting,
29: bueno, ara,
30: sota la manta.
29: Sí, ara explicarem quins dies hi haurà vaga del personal de Rodalies. Prepareu-vos.
30: Sí, home, perquè... sí, molt interessant tot això, és bli-bli-bli, bla-bla-bla, bibliobús, però quan parlem del tema?
29: Quin tema?
30: Home, de ports.
29: De ports, sí.
30: Futbol.
29: Futbol. No diu ni una paraula bé, hòstia.
30: Te'n diré dues bé. Real.
29: Sí.
30: Mandril.
29: No, sí.
30: Aplausos. Aplausos del Real Mandril amb la contradicció de que són culers.
29: Bueno,
30: però estan aplaudint a rabiar.
29: No, sí. Avui també parlarem, suposo que refereix a això, que hi ha hagut un enfrontament a l'equip de la capital del Reino.
30: Bueno, unes paraules, no?
29: Es veu que hi ha enfrontament, polèmica, entre l'entrenador i l'estrella del seu equip, i millor fitxatge aquesta temporada del Barça, Kylian Mbappé.
30: Sí, sí, sí. Quan ho fem?
29: El què?
30: Perquè ho podem fer ara o després? A mi tot Mbappé. L'heu entès, aquest?
0: És el nivell, de divendres.
30: Ojo,
29: En parlarem una mica després, perquè hi ha declaracions...
30: Després?
29: Sí, hi ha declaracions creuades a Velo amb Mbappé sobre què es va dir i què no es va dir en una pretesa presumpta reunió que van tenir abans del partit.
30: Bueno, van arribar a les mans,
29: I en parlarem, però hi ha altres temes
30: no que... No patiu, perquè jo tinc fonts. I aquestes fonts, les meves fonts, m'han explicat exactament com va anar la reunió entre tots dos. I avui, en exclusiva...
29: No...
30: I amb l'ajuda de la intel·ligència artificial...
29: No, deixeu la intel·ligència artificial, que la trencareu.
30: En aquest programa recrearé la conversa entre Mbappé i l'entrenador del Madrid.
2: Árbalo Averloa.
30: Aquest. Aquest mateix. Espera't un moment, Árbalo, que sales después.
29: Sí.
2: De acuerdo.
30: Muy bien.
2: Vuelvo en 5 minutos.
30: Muy bien. 5 o 10 minutos, ¿eh? Árbalo, que la intel·ligència artificial se tiene de programar, no se programa sola.
1: Una cosa, perdoneu, és que a mi em sembla... El que no sabeu és centrar el tema.
30: Què vols dir?
1: Home, que a mi el futbol m'és igual, però el que no esteu veient és que Espanya cau a trossos.
30: Sí?
1: Cau el Real Madrid del palco del Bernabéu. Estan tots trinxats. Juan Carlos I, te quiero mundo entero, ha hagut d'anar a Abu Dhabi, que és on van inventar l'aire condicionat.
30: Sí.
1: El PP ha collonit perquè Vox els menjarà i estan jutjant per corrupció. El PSOE als tribunals també jutjat per corrupció. Plácido Domingo no sé què, Julio Iglesias no sé quant, tot s'enfonsa. Quina sort que tenim els partits independentistes a punt per lluitar per la...
30: Per què?
1: Per aprovar els pressupostos espanyols amb el PSOE. Sort que ho tenim tot ho tenim a tocar.
30: Bueno,
1: el ridícul tenim a tocar.
30: Escolteu, nenes, hi ha aquest jugador del Barça. La niña mal.
29: La niña mal
30: ha sortit avui. Bueno, que és notícia, no heu dit res de la niña mal. A mi el futbol ja sabeu que no sé gaire,
29: sí,
30: però...
29: Sí, no, aquí ningú li interessa el futbol, però tothom està parlant de la Lliga
30: Espanyola.
29: Bueno,
30: és que aquí hi ha tomàquet, eh?
29: El què? Perquè què ha passat amb la niña mal?
30: No, que es veu que té...
29: La bandera de Palestina?
30: No, una novieta.
29: Ah, una... No.
30: Té novieta. És una influencer.
29: No té...
30: Andalusa, eh? Ja es veu que han fet un viatge en helicòptero per Barcelona, eh?
29: Sí.
30: Per sobre, sí. Com si fos un dron, però amb persones.
29: Bueno, sí.
3: Un dron amb persones, acaba de definir...
30: Un helicòptero.
29: Acaba de definir un helicòpter com un dron, però amb persones.
30: Sí.
6: És que és això, eh?
29: Bueno, sí.
30: I han sopat junts, eh? Han sopat junts, no a l'helicòptero.
3: No,
30: imagina't sopant en helicòptero, bueno, tot el menjar per sobre.
3: El sushi, per
30: exemple,
3: com m'agradaria ser multimilionari per poder...
9: Menjar.
6: Sushi.
3: No, per poder anar amb helicòpter a la Tagliatella.
30: No sé si tenen heliport. No sé si hi ha alguna
3: Tagliatella. Amb la mida que tenen totes les Tagliatelles, el mínim que tenen és heliport. M'agradaria ser tan ric com per dir trucar a la Tagliatella per reservar taula i dir, hola, bon dia. I quan diguem, no t'entiendo. Pues bueno, bon dia.
30: Bon dia.
3: Jo sóc ric.
29: Que parlen i també.
30: Jo sóc ric, eh? O sigui, la teva entrada en reservar taula és...
3: Hola, perquè per la veu normalment no es nota gaire.
30: No, ja.
6: I perquè no acostumen a reservar la Tagliatella, també.
3: Vale, pues bueno, potser me vaig equivocar al restaurant. Pues encara m'estan esperant.
30: Pues escolta, la mar de romàntic, un viatge en helicòptero, eh?
6: Sí.
30: I res m'agradaria més, eh?
6: Sí,
30: que me convides a la niña mal, que me digues la niña mal, de deia, escolta, sopem, Angelines?
29: Sí.
30: En un helicòptero.
29: Sopar en un helicòptero?
30: Aquell soroll que no sents res,
29: que
30: t'has de posar uns cascos, els vòmits del mareig, no? I pensar que pots morir en qualsevol moment.
29: No
30: és romàntic.
6: Com està embarassada.
29: No ens interessa gens.
30: Fixa't, un home, que ara ens ha de dir a nosaltres el que és estar embarassat. Va, home, va.
29: Sí. Bueno, no ens interessa gens la vida privada de la Minja.
30: Com que no?
29: Home, no té res a veure amb el futbol.
30: Perdona,
29: el
30: però noi... jo no hi entenc de futbol. Sort que s'acaba la temporada ja, perquè aquest noi cada cop que té nòvia...
3: Pubàlgia.
30: Exacte.
3: M'agradaria ser multimilionari i tenir pubàlgia.
30: Les dues coses, eh?
29: Quina cosa prioritzaries?
3: Bueno, si ja sabeu que pubàlgia... Jo sento pubàlgia i me poso tendre.
30: Per què?
3: Home, perquè vol dir que, bueno, de l'amputació. És una... El múscul del
29: pubis.
3: Del pubis.
30: Sí?
3: És que pubis ja és com de... Ja és el que hi ha del sexe, no?
30: Sí. Bueno, escolta'm.
29: Crec que és una mica més avall.
3: Com de menjar molt fort, doncs te fa una satirrita. Satirrita per dins.
29: Satirrita per dins.
30: Ja està.
3: Tant de bo estigués en aquesta tessitura, no?
30: Que tant de bo estigués irritat. Escolta, ens és igual la vida personal de la Minya Mal.
3: A veure si dura molt aquesta relació que expliqueu, i així no juga amb Espanya. Que el tenen segrestat i posar-li la samarreta de la selecció espanyola. Lamin, si està segrestat, parpelleja dues vegades.
30: Sisplau, que avui també parlarem a la competència d'Eivissa i Formentera. Allà estan amoïnats perquè una espècie invasora acaba amb la sargantana pitiusa, que és una espècie autòctona de sargantana en perill d'extinció.
3: És fortíssim.
30: És fortíssim.
3: Serps contra sargantanes. És que, amb molt menys Netflix te fa una sèrie de 17 temporades. Sí.
30: Home, i tant.
29: Doncs aquí es tracta d'una serp, d'una espècie que es diu colobra de ferradura, que té la particularitat que també sap nedar i per això està colonitzant les illes.
30: Nenes, el que faltava! Home, per favor! Ah, no en teníem prou amb les rates. Les rates del Fantavirus. Rates que saben nedar.
29: No saben nedar.
30: Sí que saben nedar, que ho ha dit el senyor aquest de les Canàries, del Tenerife.
29: El Tenerife...
30: I molt més important. Ho ha dit la cunyada de la Conchitín, que és infermera.
29: I
30: ens ho ha dit pel WhatsApp.
29: És una infermera que ha dit pel WhatsApp que les rates saben nedar i que poden portar el Fantavirus fent crol.
30: Efectivament. Estan arribant a Palamós, ja, eh?
29: A Palamós. Però és que no estem parlant de Palamós, estem parlant de les Pitiuses, d'Eivissa i Formentera.
30: Bueno, però és que ara...
29: No hi ha rates, en tot cas no hi ha rates nedadores.
30: Home, però ara, a banda de les rates nedadores del Fantavirus, si anem a Formentera a l'estiu, hi haurà serps?
29: Bueno,
30: però què està passant aquí?
29: Això és que són les serps que ja van venir fa dues dècades perquè van portar unes oliveres de la península Ibèrica i hi havia una serp d'aquestes i llavors s'han anat reproduint i aquestes serps que fan...
3: Digue'm. Si van venir fa dues dècades, això vol dir que ja tenen edat per tenir carnet de conduir.
30: Sí. Cago en Déu, senyor, que has d'agarrar una olivera de les Garrigues i l'has de transplantar, l'han de fotre a Formentera. Pobre arbre. Pobre arbre.
29: No cal que cridi.
30: Home, és indignant, home.
29: Sí, pot ser indignant.
30: Això un ric que se vol fer fer un jardí...
29: Sí, és veritat.
30: Hòstia, quines espècies hi fotrem aquí, autòctones. No, sí. Foti una olivera.
29: No sé si... Bueno, la figuera sí que és autòctona, ah, no sé si l'olivera, però sí que és veritat que van importar oliveres i dins sí. les oliveres...
9: I hi ha alguna serp d'aquestes.
1: No, de la serp és com el feixisme.
30: Tu vols saber les espècies autòctones que pots plantar en un jardí sí. a Formentera?
29: Sí.
30: Males herbes.
29: No, home, però...
30: És el que creix, que no hi ha aigua, hòstia santa.
29: Home, no hi ha aigua.
30: Bueno, l'olivera també ha de secar, però...
29: Sí, ja, ja. Ah, home, però estàs... ara s'ha contradit una mica, no?
30: Sí, sí. Que olivera... també hi han fotut césped.
29: Ah, no. Sí, clar, la gespa sí que no és una cosa...
30: Césped a Formentera, tu.
29: Sí, bueno.
30: És l'últim, ja.
6: Artificial.
9: I bueno, responent sí. a l'Angelines, sí. a veure, sí que és veritat que aquestes serps que són...
30: Què?
9: Sí que van pel mar, és a dir que...
30: Què? Pues lo que t'he dit, què?
9: Hi havia un article en l'Església Digital on es veu perfectament doncs, imatges d'aquestes serps que van per terra, claro. però també neden.
30: Neden i agafen creuers i paguen el bitllet no, i piquen, i piquen.
29: No, és una serp molt petita i no és perillosa pels humans.
30: Perdona! Perdona.
29: És perillós a la mesura que, clar, com a espècie invasora...
30: Ha colonitzat Formentera. S'està menjant les sargantanes. D'aquí a un dia es menjarà ja les persones.
9: Bueno, però començarà pels italians. No?
30: Escolta'm, si una persona normal, nenes, sí o no, que ja vas a la platja, a Formentera, on sigui, i et fots un... Bueno, et mors de l'ensurt que et frega una bossa d'ar... Ah! M'han picat un... I veus allò que és una compresa...
29: Bueno, un, que sigui, sí.
30: Una cosa més... Bueno, qualsevol merda que la gent tira al mar...
29: No tireu, no llenceu
30: cop. O una alga! Oi, les algues, quins sustos, eh?
9: A veure si les treuen ja i ens deixen
30: home,
9: la piscina.
30: Pues si ja et fot un... Ja et pots morir de l'ensurt quan et frega una alga i penses, ara em moriré... Vamos, ara ja només falta que hi hagi serps per allà, home, bueno, per favor.
29: Tanquem el tema de la serp i hem de canviar...
30: Tanquem el tema perquè no t'interessa.
9: Canviem de tema, parlem d'història, nois.
29: Sí, canviem d'història. Investigadors russos han descobert que la primera cirurgia dental de la història es va fer a Sibèria fa 59.000 anys.
30: Sí? Pues venga, ja podem marxar, no?
29: No, ja
30: heu donat que... la notícia del dia, el més important, no? Sí. Tothom volent saber què ha passat avui, no?
29: No, bueno, tenim la IA treballant. És que li hem dit a la IA que faci aquesta reunió que van tenir Mbappé i Arvalo aquest
2: Arvalo
29: senyor.
2: Arvalo
29: sí, perdona. Ho estava dient malament.
9: Estem creant un problema manera. Important sí. entre els nostres companys, perquè el Basté ja no ho diu bé, els companys d'esports tampoc, vull dir que sort que fan fora aquest home i tot tornarà.
1: Fan fora el Basté i aquí em posen a mi.
9: Posen sí, a Arvalo.
29: Bueno, doncs això, parlàvem de dentistes, fa 59.000 anys a Sibèria, diguem que ja es miraven lo de les dents,
30: sí,
29: ja
30: home,
29: se les arreglaven.
30: Sí,
29: eh?
30: Sí,
29: cirurgia
30: sí.
29: dental.
30: Cirurgia tu. Dental, ja me'ls conec aquests.
29: Què vol dir?
30: Estem parlant d'una nova víctima del comunisme.
29: No.
30: Perquè dels nazis es diu tot lo dolent, però estarem d'acord en què Stalin tela.
29: Sí, bueno. Vol anar,
30: no sé per què...
29: Bueno.
30: No sé
9: aquests sí. investigadors russos han descobert que un queixal de Neandertal
30: sí.
9: que tenia un forat fet per un mineral. Buah. És a dir, que li havien operat, però fent sí. servir un tipus de...
30: Ah, la Rosalia...
9: Què?
30: La Rosalia també es fa s'aforar de les dents per posar-se aquí minerals, eh?
9: Sí, no, bueno, una pedra, vaja.
30: Sí, el rap, moda, i els raperos, tot això, els traperos també em porten, el Josep Lluís Trapero.
29: No, per què de dir?
30: Sí, el que passa que és un queixal molt de dintre i no se li veu, però hi porta un brillant, un diamant.
29: No, els que fan trap.
30: Porta un topazi.
1: No. Va, és increïble. Jo li van treure un queixal amb un cop de pedra.
9: Bé, no era exactament un cop, però sí que feia com pressió a la càries amb aquest mineral i llavors li feia un forat directament en el queixal.
1: I des de llavors tots els nens tenim por del dentista. Normal, perquè clar, amb una pedra, dir, bueno, t'ho farem paleodentista.
30: Perdona, això és el que li va dir Chouameni a Valverde.
29: El què?
30: Creo que tienes una caries.
29: Sí.
30: Déjame que te la arregle, abre la boca, que te la arreglo con esta destral de sílex.
1: Perdoneu que us interrompi, però és que se m'ha acudit una broma boníssima.
30: A veure.
1: Perdoneu, que...
30: Atenció, sisplau, perquè després de 17 temporades...
1: Sí, gràcies.
30: Jean-Paul Desgrava té l'oportunitat de fer riure per primer cop.
1: Estic nerviós perquè se m'acaba de cuir.
30: Els primers... els micròfons de RAC1 són teus.
6: Sí, vols sí, una mica de... Ha fet riure altres vegades, involuntàriament.
30: Involuntàriament,
9: no,
30: clar.
9: No, però ara podria ser volent.
1: Sí. Ara se m'ha aparegut la frase al cervell,
30: sí?
1: No? I és com si hagués vist la llum.
30: Estàs creant moltíssima expectativa, eh?
1: Val.
30: Vols que et posem una mica de reverberació?
1: Bueno,
30: el teu primer acudit.
1: No.
6: Com si l'expliquessis a missa.
1: Val, sí, val. Val, hola. Bueno, podeu seure. Vale.
30: No estem tots asseguts.
1: Bueno, pues, venim cap aquí...
30: Bueno, pues, ja no comença. Bueno, pues, quina manera de començar és bueno, pues.
1: Quotidianitat, o sigui, a mi m'agrada treballar...
30: Però tu has vist algú que surti a parlar en públic sí. i el primer que digui sigui bueno, pues...
6: Bueno, Florentino l'altre dia.
1: Sí. Jo fa 10 segons.
30: Ja. Vale.
3: Bueno, pues... us he de donar les gràcies per venir fins aquí.
9: Va, tira, tio.
3: És de... Clar, com que no parles tu... és allò d'invers.
6: Taquilla invers.
9: Vol dir que la gent marxa una mica abans d'acabar l'espectacle per no pagar, eh? No.
6: Avui, a més, crec que és el rècord d'assistència d'aquest estudi.
3: Sí, gràcies. Sabíeu...
9: 25 persones i un gos.
10: Atenció, sisplau. L'ocupació de l'estudi de RAC1 és de 3.454 persones.
3: I un gos.
6: I un gos.
3: Ha vingut un gos que no, en principi no pot...
30: Però què feu aquí amb un gos?
9: No, està escrivint el guió. No.
30: Bueno, clar, es diu un gos i mira tots aquest senyor, però aquest senyor no, és el veterinari. Vull
3: sí,
30: dir.
3: No, okay.
30: No li estem dient a vostè el gos, eh?
3: No, no, el gos... El
30: com que... se diu? Com se diu?
11: Lans.
9: I el gos?
30: Home, aquest xiste és de primer de veterinària.
3: Bueno,
30: ja no... Aquest li deuen haver fet alguna vegada.
3: Ja no faré la broma. No? Perquè... Sí. Bueno.
30: I mossega?
11: No.
30: I el gos? Podríem estar així tot el dia. Tots són preguntes que es pensa que li fas per ell i és el gos.
9: És de Mel Brooks, el Pantera.
30: Bueno. Lans! Vine cap aquí!
3: No,
9: pari.
30: Aquí t'estima tu!
9: Ha vingut 6 persones responsables de la ràdio a preguntar-me què li fa un gos a l'estudi.
30: Però si no es mou.
3: No, bueno.
30: A veure si serà sordo.
6: O dissecat.
30: Home, vostè que és veterinari, miri-li les orelles, té taps de cera, eh?
9: Sap quina és la seva la pel·lícula favorita del gos, no?
30: Quina?
9: La Lans. Perquè el gos es diu Lans.
30: Bueno.
9: Això és era per posar-li a nivell al Jean-Paul.
3: No, gràcies, així ho puc aixecar.
9: Som
30: a punt de sentir el millor acudit del Jean-Paul Desgrava en els 17 anys de la competència.
9: No, jo torno, torno a situar el tema.
3: No,
9: estàvem
3: parlant que situïs, matemo.
9: Matemo
30: ja. Endavant.
9: Vinga.
3: Com es deia, la clínica prehistòrica on es va...
30: T'has cansat, dia tu mateix, del teu acudit?
3: Prehistòrica...
30: Pots fer-ho bé, sisplau?
3: Sí.
30: Tornem-hi.
3: Com es deia, la clínica prehistòrica on es va fer aquesta primera intervenció per una càrie es fa 69.000 anys?
30: Com es deia?
3: Clar, clínica neardental. Neardental.
30: Pues la Conchitino diu així, eh? Els neardentals.
3: Bueno, sí. Perquè probablement és de la família. No, aleshores, pues bueno...
30: Molt bé, mira, li faré una mica com aquell doctor que hi havia a Televisió Espanyola. Li fem un aplaudiment i deixem que se'n vagi. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
12: La competència.
30: Va, que continuem a la competència, com us explicàvem, amb una nova vaga de Rodalies a la vista, eh?
13: O sigui, una cosa, si el servei ja funciona com si estigués permanentment en vaga, hauríem de trobar un altre nom per la vaga d'un servei en vaga.
30: Sí.
13: Que podria ser misèria, per exemple.
30: Un moment, avi, que expliquem el perquè d'aquesta vaga de Rodalies.
13: Sí.
30: Comissions Obreres i la UGT convocaran la vaga per demanar més personal, sobretot de revisors i més informadors.
3: A veure, digueu-me boig, però tinc una idea revolucionària.
30: Quina?
3: Potser no caldrien informadors per informar d'incidències si no hi haguessin incidències. Pot ser això?
30: Sí, clar.
3: Perquè posar més informadors per informar millor de les incidències és com posar Mossos a les escoles, m'entens? En lloc d'arreglar el sistema de base, poses pedaços. En lloc de tapar les goteres, poses una gibrelleta per anar recollint l'aigua. Mm. I sabeu per què no tapem les goteres en lloc de posar el gibrell? Per què no tenim ni competències ni... Sabeu per què no sé llegir, Perquè no tenim ni competències ni recursos. I per què no tenim ni competències ni recursos?
30: Perquè no tenim la independència?
3: Fins i tot ell ho ha après, Fins i tot Òscar Botiflermau.
30: Cada dia estàs igual.
3: Vosaltres també ho heu entès, oi?
30: Sí, home, sí.
3: Doncs moltes gràcies i que vagi bé.
30: Molt bé, que vagi bé.
3: Gràcies. A vosaltres.
30: Bueno. Bé, la vaga de Rodalies tindria lloc el 27 de maig, en principi, i cap al 4 o el 5 de juny. També es convocarà per exigir més seguretat.
15: Tot això se suma a la notícia que ja hi ha un usuari de Rodalies que demana 9.000 euros per danys morals a l'empresa.
30: Guaita, un espavilat, tu.
15: És en David Pujol, un estudiant, de 19 anys, que després de 2 anys posant reclamacions al servei, ha decidit reclamar una compensació. El que denuncia en David és els danys econòmics i morals que suposa utilitzar el transport, que va tard, que no arriba i que, per tant...
3: Fora! La Refe.
15: Li desestructura el dia i l'esgota mentalment.
29: Tots som el David, David som tots. Tot el suport, ara que torna el Jaroteo a Rodalies i torna lo nostre.
26: Justa, bon dia.
29: Bon dia a tothom. T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit com m'hauria de vestir si a Barcelona aquest dia el temps canvia cada 3 hores? M'he llevat suant, però quan he obert la finestra se m'han quedat el mugron que hi podries penjar 2 anoracs.
26: Doncs mira, avui sí que ho he pensat, quan he sortit al carrer. Eh?
29: Estem tots iguals, estimats. Ja te veig el mugron des d'aquí.
26: Sí, sí. Que m'he posat màniga curta i clar, no.
29: I te sale el mugron per la màniga.
26: Sí, sí.
29: Eh? Molt raro.
26: No anem bé.
29: No anem bé. És l'edat, que al final tot cau, eh?
26: Estic mal dissenyat de naixement.
29: Cauen el mugron, els testicles, cau tot, eh?
26: Per cert, bueno, justo, no cal aprofundir tant.
29: Bueno, aprofundir... se pot anar més profund.
26: Justo, canviem de tema. Ahir et vam sentir defensant el català al programa de la Gemma Nierga Televisió Espanyola, el Cafè d'Idees, a la 2CAT. Deies que no hem de canviar el castellà i, a més, que vas explicar que parles català als teus fills.
29: Home, català... com a català, quina llengua vols que parli?
26: Sí,
29: el català. I quina llengua vols que transmeti el meu fill? El català. Efectivament, estimadíssima Pepi...
26: No, Pepi no.
29: Pepi no, don Pepi no, don Pepi no. Si no parles el català a la gent que no el sap, com l'han d'aprendre? Hi ha un llibre que ho explica molt bé, el Manual de Defensa del Català, d'Òscar Dalmau.
26: No, Andreu.
29: Encantat, jo sóc el Justo. Sí. Però no parlem de mi ni d'Òscar Andreu, que segur que ell no voldria.
26: No.
29: Parlem del Jaroteo de Rodalia.
26: Sí.
29: Els sindicats convoquen una vaga perquè demanen més informadors per a Rodalia. És el lema de l'empresa. Informem primer i circulamos després. Potser.
26: Però sí.
29: Si s'encarta. I que els informadors es mengin la merda que provoca nosaltres. Vamos allà.

0: de lo buena que está tu prima. Te informo que arribaràs 7 hores tard a la feina, a una feina, per cert, que podria fer des de casa teva, però ens havien promès un futur ple de cotxes volador i el que tenim és un futur de trenes que no funciona per desplaçar-se a una altra població a omplir Excel.
1: Sí,
0: és una
1: cosa
0: bàrbara, eh? Des de Jaroteresa tenim dues recomanacions perquè els usuaris gestionin la ràbia i la frustració amb el servei de Rodalia.
1: Molt bé, i quines són aquestes?
0: Calarle fuego. Perdona, no, una no se pot dir en veu alta per un tema relacionat amb l'Audiència Nacional.
1: Molt bé.
0: Esborreu.
1: Farem veure que no ho hem sentit. I l'altra?
0: L'altra, busqueu-vos un hobby per omplir els minuts, les hores i els dies d'espera en l'andana.
1: Un hobby, eh?
0: Un hobby. Busqueu-vos una afició que us ajudi a desestressar-vos. Crochet, pintar mandales, col·leccionar Funko Pop, muntar un partit polític, actuar, ser militante o segells. Vamos allá.

0: Los pobres coleccionan sobres de sucre i los ricos Miró i Picasso. Vamos allá.
1: Un moment, podem tirar enrere mínimament, Àlex, perquè jo crec que hi ha una construcció gramatical aquí que no l'havíem sentit mai endavant. A cap cançó.
0: A mi m'ha passat també la construcció gramatical, hi ha hagut un punt que...
1: Compte.
0: Aviam, què diu?
2: La setmana passada vam sentir Valverde dient ayer he tenido.
1: És pitjor, eh?
2: És pitjor?
1: Ja veureu, atenció. És un arte. Compte que ve ara, eh?
0: Sí.
1: Por lo cual puede siempre tomar parte alrededor. Ojo, eh?
0: Això,
1: i ho torno a repetir, eh?
0: Això ho he llegit jo la primera part del Quixot.
1: Sí. La filatèlia, sí.
0: La filatèlia. No confondre amb el queso d'untar...
1: Allò és Filadèlfia, sí.
0: D'acord, Filadèlfia, perquè els dos se poden llepar, el segell i el Filadèlfia.
3: Sí, i els dos tenen el mateix gust.
0: Exacte, el segell. Com dius?
1: El què?
0: Que té la residència Empúria Brava plena de mosques i mosquits?
1: Perdona, ni t'he dit res, ni tinc cap residència jo a Empúria Brava, no, no.
0: Això és el que diuen tots. Quan marxes de vacances a la segona residència te la trobes plena d'insectes que te volen robar la sang o les engrunes de Pringles que te fots entre pecho i espalda? Aquestes són les ocupacions que preocupen de debò.
1: Que et dic que no, justo.
0: Doncs no dubtis, truca al millor servei d'instal·lació de mosquiteres per evitar que t'entrin los bichos en casa. Servei d'instal·lació de mosquiteres... Els tres mosquiters. Vamos allá.
1: Los tres mosquiteres, sí.
4: Que la vida es muy bonita, no te tires al tren.
0: No te tires al tren, que la vida es muy bonita. No te tires al tren, sobretot perquè no passarà. No passarà.
1: Això hauríem de posar per megafonia de totes les estacions de Renfe.
0: És el nou eslògan de la Renfe Rodalia.
1: No te tires al tren.
0: No passarà.
3: Abans de l'antifeixisme i ara...
0: Al final estan
3: així de Renfe.
0: Estan així perquè al final passaron. Vamos allá. No te tires al tren, que hay que vivir la vida, però com l'he de viure si no puc arribar a la feina que em dones diners per viure?
1: Ja,
0: al final és tot un peix que mossega la cua.
1: Molt bé. Bé, escolta, la secció d'avui la patrocina els tres mosquiters.
0: Has sentit bé, estimada Pepinó. Els tres mosquiters instal·la mosquiteres a portes i finestres de la segona residència als llocs més humits de Catalunya.
1: Molt bé.
0: I els treballadors dels tres mosquiters se diuen com els tres mosqueters. Tenim a Latos, que és un senyor jubilat incapaç de deixar de treballar, un senyor a qui el desperta les seves amnees a les 6 del matí, que ronca tan fort que el veïn l'anomenen el gall del segon quarta. I a l'equip també hi tenim el Porto, que és el que s'encarrega de posar les mosquiteres a les portes, el Porto.
1: Molt bé.
0: I Arami, que és un menor racialitzado que s'encarrega de la finestra perquè té les mans molt petitones, i és el que prova la mosquitera. Si no entra per la mosquitera, és la buena.
3: Si no entra ell, és molt petit.
1: Però estem parlant d'una persona minúscula.
0: Absolutament minúscula. Pensa que con una molla se omple. Una molla de pa. El nen menja una molla de pa. I lo que pasa, és tan pobre que no sabe que és lo que té la Noelia.
1: Ja.
2: Salia.
1: Salia aquí, sí.
5: Pensava quina de totes.
0: M'he inflat, diu el nen. Pues ja no comem mà.
1: Però escolta'm una cosa, Justo. Hi ha els tres mosquiters, però a l'empresa també hi treballa d'Artagnan?
0: Seràs tu, perquè a l'hora de pagar t'enduràs tremendos abrazos. Vamos allá. I recorda, els tres mosquiters i el seu eslògan.
1: Els tres mosquiters.
0: Els tres mosquiters i el seu eslògan. Tinc el collón ben ple. No rima, però és lo que tenim, eh?
1: Sí.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Justo. Bé, nosaltres hem de canviar de tema. Ara sí, hem de parlar de la crisi del Reial Madrid.
0: Sí, l'últim incendi al club de la capital d'Espanya. Són unes declaracions creuades entre l'estrella de l'equip, Kylian Mbappé, el francès Kylian Mbappé, i l'entrenador.
2: El de després de Xavi Alonso.
3: El de la barba.
2: Primer Mbappé va dir que no havia estat titular perquè Arbeloa li havia dit que ara mateix per ell és el quart davanter.
6: Estoy bien. Estoy muy bien, 100%. No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo. Pues al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. Y pues acá juego bien, he dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
1: Uy, mal rollito.
7: Home, és important ganar en casa quan no t'estàs jugant res. Pues,
2: sí, és relativament important.
7: No?
2: Sí.
7: Jo l'entenc, eh? A mi també me va dir l'Òscar Dalmau, que era el quart guionista de la competència, i al final, pues...
1: I al final ets el cinquè.
7: Bueno,
2: i n'hi ha quatre.
7: I Mbappé encara té la noia aquesta que li fa la... Com es diu?
2: Esther Expósito.
7: Sí, Esther Expósito, que li fa la...
1: La què?
7: Lo de la, el maluc, que se t'irrita. Com es diu?
2: Covalgia, vols dir? O vols dir directament fullar?
7: No, jo aquesta paraula no la diria perquè tinc...
2: Tens vergonya.
1: No saps què és.
7: No, me'n posa molt fort, no?
2: En tot cas, poca estona després d'aquestes declaracions en zona mixta de Mbappé, Arbeloa li pregunten per les declaracions de Mbappé i ell diu que no havia dit això.
5: Ja me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Pero no, pues no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o... La verdad es que no sé muy bien qué decirte.
1: Està, que no.
7: A mi no m'ha... És que aquesta situació em fa una mica de pena, també, Arbeloa, perquè ell es pensa que és un dels soldats de 300, la pel·lícula aquella dels espartans,
2: sí.
7: I en realitat, doncs, és més el profe a qui li enganxen una polla amb ventosa a la pissarra.
1: Home, no, saps, mira que hi ha maneres de dir-ho, eh?
7: No, però és lo típic que arriba i dic, buah, i ara he de donar classe a aquesta penya.
2: Ja.
7: A mi me passava moltes vegades a infantil, a primària i a l'altre.
1: A infantil? Li enganxàveu?
7: No, però fèiem, però sí que hi havia llufes per enganxar les llufes,
2: sí,
7: no sé
2: home,
7: què, però
2: sí.
7: O pintaven a la pissarra, o amagaven el comandament a distància de la pissarra digital. És que jo, al final, doncs, bueno, jo he tocat tots els pals des que de l'educació.
1: Has estat molts anys repetint P3, eh?
7: Sí, però al final m'ho he après, eh?
1: Ja. El so...

0: sí.
1: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
2: Sou molt bona gent!
3: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
4: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
5: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
6: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
7: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
8: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
9: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
8: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
10: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
11: ¿De qué?
10: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
11: ¡Buah! Con ese colacao.
10: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao. ¿Qué más quieres?
11: Más mañanas así.
12: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
13: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
14: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
13: I finançament fins a 12 mesos.
14: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Pones.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
17: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
18: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
19: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
20: Fires de maig dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
21: Ah, como hemos cambiado.
22: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
23: Noemí Polls, bon dia, bona hora.
24: Hola, bon dia. Mira, això us interessa perquè sí. Ara amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, però molt bé, poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, i

0: fàcil i ràpid pel que fa al servei, fàcil perquè et quedes satisfet, però no és tan sols això. A més, també pots estalviar perquè si t'hi canvies et milloren el preu de l'assegurança actual directament. Truca al 917 700 700 o ves directe a lineadirecta.com. 917 700 700 o lineadirecta.com.
1: Olé, molt bé, molt bé.
2: Moltes gràcies, Noemí Polls. Continuem parlant d'aquest nou incendi al vestidor del Real Madrid després de les declaracions creuades entre Kylian Mbappé i l'entrenador del Madrid.
3: Efectivament. Me sap greu interrompir, però interrompiré.
2: Interrompiré.
3: L'hora és greu.
2: Què passa? L'hora és greu?
3: Com que què passa? Pues que ja estem en disposició de recrear amb intel·ligència artificial la discussió entre l'entrenador del Real Madrid i Kylian Mbappé.
2: Endavant, doncs, aquesta recreació.
3: Atenció al primer moment clau. Per favor, silenci!
4: Però no està dient res, eh?
3: Per si de cas! Atenció al primer moment clau. Moment en què l'entrenador, antes del partit, li diu a Mbappé que no jugarà de titular.
5: ¿Qué pasa, payaso?
6: ¿Payaso yo? ¿Y tú quién eres, payaso?
5: Soy tu entrenador, Árvalo Alberola.
6: ¿Cómo? ¿Qué cono dices?
3: Ojo aquí. Fixeu-vos que diu què cono dices.
2: Sí.
3: Ojo, eh? Això és perquè l'intel·ligència artificial és inglesa i no pronuncia bé la ñ.
2: Ah, val.
3: Què cono dices? I, bueno, i perquè els jugadors del Madrid li diuen cono a Arbeloa, perquè era molt dolent. Fotia nosa al camp, es
2: ja,
3: veu.
2: Sí, ja ho sabem, i això també ha transcendit i s'ha filtrat que alguns jugadors, fins i tot a la banqueta, li diuen cono, s'adrecen a ell.
3: Fixa't.
2: Com a cono, quan no el sent. Vull dir que s'adreça...
3: A l'Espanyol manera... també teníem un jugador qui li deien cono.
2: No.
3: Tomi el cono.
4: No, Tomi el cono, no. Es deia Tomi
3: el
4: cono.
3: El porter.
4: Cono.
3: Que bueno era.
4: Sí.
3: Bé, fixeu-vos-hi que la conversa, atenció, perquè entre la conversa entre tots dos continua.
2: Sí.
3: I la tensió va creixent. Primer parla Mbappé i respon Arbeloa.
6: ¿Cómo? ¿Qué cono dices?
5: Que soy tu entrenador, Árvalo Alberola.
6: Ah, Álvaro Alberola. Pues yo voy a seguir llamándote. Payaso. ¿Qué quieres, payaso?
5: Mira, Kylian, hoy no serás titular.
6: ¿Cono dices? Si no me pones de titular, me van a sirblar.
3: Aquí les coses comencen a pujar de to, eh?
2: No
3: si no me quieres de titular,
2: sí,
3: me van a sirblar.
2: Per què parlen tan malament? O sigui...
3: És l'intel·ligència artificial.
2: No,
3: és més artificial que intel·ligència.
2: No, ja. En fi.
3: Però aquí les coses ja comencen a pujar de to, i això només acaba de començar.
2: Sí.
3: Comença parlant a l'entrenador.
5: Mira, Kylian, para mí eres el cuarto delantero.
6: Ah, pues para mí tú ya no eres un payaso.
5: Ah, ¿no?
6: No, eres el circo entero.
5: Mira, Kylian, sé humilde. Necesito que sumes para el equipo.
6: Ah, de acuerdo, Árvalo. ¿Sabes contar?
5: Sí.
6: Pues no cuentes conmigo.
2: Va pujant de to.
3: Una mica cabron, eh?
2: Sí, presumptament, perquè...
3: Bueno, després d'això que heu sentit, Mbappé surt a la zona mixta, fot la rajada padre, després surt Arbeloa en roda de premsa, fot el que pot, el pobre home, per tapar forats. Però és que després, jugador i entrenador se troben al pàrquing i tornen a parlar.
2: Ah, sí?
3: Comença a parlar l'entrenador.
5: Oye, Kylian, me han dicho que has hablado.
6: Sí, Árvalo. He hablado.
5: ¿Y por qué has hablado?
6: Estaba muy cabreado.
5: ¿Pero por qué te has cabreado?
3: Ojo, ¿eh? ¿Por qué te has cabreado?
2: Yo no ho allargaría més, ¿eh? Perquè...
3: No. S'ha d'allargar perquè just en aquest moment és quan, ni més ni menys, arriba Florentino.
2: No!
3: Florentino, que torna de calar-li foc a la redacció del diari ABC.
7: Vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí?
3: Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es Florentino?
2: Aquest és Florentino.
3: Ara veurem què els hi diu Florentino.
7: Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí, Mbappé?
6: Nada, presidente. Es Árvalo Alberola, que nos hemos discutido.
7: ¿A qué hora?
6: ¿Cómo a qué hora?
7: ¿A qué hora te has discutido con Arbelora?
6: ¿Hora?
5: ¿Hora, qué tal?
7: Cállate, Árvalo.
3: Cállate, Árvalo, ¿eh? Aquí estava l'Àrbalo calladet, però s'ha fet un lío.
2: Parlen tots el mateix idioma.
3: Sí. Sí. Bueno, entre ells s'entenen.
2: Enteneu-me, com el mateix dialecte, com un idiolecte, com una cosa molt...
1: Són los colgaos.
3: Sí. Aquí hi ha una discussió llarga sobre l'hora i tot plegat i continuen així.
7: ¿Y por qué Joe habéis discutido?
6: Porque Árbalo Alberola me ha dicho que yo soy el cuarto delantero.
7: Bueno, tranquilo. No es lo mismo meterte de cuarto delantero que meterte el dedo entero en un cuarto.
3: Hasta aquí. ¡Aplausos!
2: No, no, no.
3: És així. És així.
2: No m'esperava aquest final.
3: Bueno, és Florentino, vull dir, pot dir el que li surti dels pebrots.
1: És un final feliç.
2: Clar, no? Bueno, final feliç, si tots dos decideixen que endavant, una mica de líquid aquell i...
3: Doncs escolteu, anem a publicitat i acabem de rematar tot això.
2: Vinga, va.
3: Vinga, vamos.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Lo futur del Pere.
2: Algun dia tenir el meu propi piset.
3: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
0: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
5: Fes-te entendre amb mi, Di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
6: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
8: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
7: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: Mira aquesta casa, hi entrem?
10: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
11: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
14: Perfecte.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
17: Doncs tant com vulgui bussejar.
16: Genial. I quant d'oxigen queda?
17: El que vulgui, també.
16: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
17: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
16: I quants de cetacis?
17: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
21: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
22: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
23: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.

0: estar aquí.
1: Doncs ja tornem a ser aquí, un minut recte final del programa. A partir de dilluns de la setmana que ve, una última notícia que us donarem és que podeu pagar amb Bizum a botigues i a restaurants.
2: Va, és increïble, que guapo. A mi m'encanta pagar amb Bizum.
0: Sí?
2: Sí, perquè jo faig Bizum i el concepte sempre hi poso coses gracioses.
0: Sí?
2: Per exemple, si he de pagar una Fanta de taronja, literal, sí, no una Fanta metafòrica,
0: sí,
2: si he de pagar una Fanta de taronja en un bar, el concepte sempre hi poso droga.
0: Ja.
2: No, i
0: perdona, el Ministeri d'Hisenda està contra el diner negre?
1: Què vol dir ara?
0: Sí, això sí, és racisme.
1: No, home, no.
0: Els homes ens estan robant el món on vam créixer.
1: Sí,
0: un món on pagues l'esmorzar amb un bitllet i amb les monedes del canvi dius... Nen, encén la màquina escurabutxaques.
1: Sí.
0: I li tires uns aurets.
1: Bueno, sí,
0: i després uns aurets més.
1: Sí.
0: I acabes empenyorant les joies de la teva dona.
1: Bueno,
0: aquest és el món que ens volen robar.
1: Bueno, per molts anys. Que
0: va, ho hem de deixar aquí, però nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana. Feu bon dia. Doncs després de la competència arriba el Marc Giró amb el vostè primer, però abans les notícies de la una. Núria Travessa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Xavi Rocamora, els esports, bon dia.
1: Bon dia.
3: El Departament d'Educació continua treballant en la proposta que vol fer als professors per evitar les 12 jornades de vaga convocades d'ara a final de curs i insisteix que els oferirà millores laborals, però avisa que no han de passar necessàriament per a pujar sous. Els professors ja han avisat que si no els satisfà la proposta ni tan sols s'asseuran a parlar-ne. Fa poca estona hem sabut que Comissions Obreres i UGT han convocat aturades parcials a Rodalies. Seran el 27 de maig i el 5 de juny, si no resol el tema abans. Reclamen que es compleixin els acords que es van signar al febrer. Cal tenir en compte que el sindicat majoritari, que és CEMAF, no s'ha sumat a aquesta convocatòria. Tot plegat mentre Esquerra i el govern continuen negociant per tancar l'acord de pressupostos, tal com us va avançar ahir RAC1, Oriol Junqueras ha convocat un Consell Nacional dilluns per explicar les negociacions i una de les claus del pacte és l'anomenada línia orbital que connectarà per tren Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Anirem també a Andalusia. Avui acaba la campanya electoral, la victòria del PP es dona per descomptada, però diumenge les eleccions decidiran si Juanma Moreno pot governar sol o ha de dependre de Vox. En parlarem amb en Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé. Donald Trump, mentrestant, torna aquesta hora cap als Estats Units, tot cofoi per la visita de dos dies que ha fet a la Xina. Considera que ha estat tot un èxit. Tant ell com Xi Jinping diuen que ha servit per arribar a acords i resoldre problemes, però no els han concretat. També anirem cap a Canes. Allà hi tenim l'Adrià García seguint el Festival de Cinema. Avui ha pogut parlar amb l'actor mexicà Diego Luna i ha anat a presentar Ceniza en la Boca, una pel·lícula sobre família, identitat i migració en un viatge de Mèxic a Espanya. És una presentació que coincideix amb el temps amb la polèmica del viatge d'Isabel Díaz Ayuso al seu país. L'una no s'ha mossegat la llengua als micròfons de RAC1. El sentirem a l'agenda cultural i també passarem pel còmic Barcelona, que avui ha obert portes. Aquest any s'endinsa en la cultura pop asiàtica i s'hi ha passejat la Bàrbara Padilla.
4: Ai, que genial. I ara els esports.
1: Sí, Josep Mourinho, candidat a entrenar al Madrid la temporada que ve, decidirà el seu futur la propera setmana. El tècnic portuguès ha explicat aquest migdia que ja té sobre la taula la proposta de renovació del Benfica, però que no l'estudiarà fins diumenge amb la Lliga de Portugal ja finalitzada. El Benfica juga demà l'últim partit de la temporada i serà a partir d'aleshores quan comenci a pensar en el seu futur, tot plegat enmig d'un nou episodi de la crisi que travessa el Club Blanc, aquesta vegada amb el tècnic Álvaro Arbeloa i la principal estrella Kylian Mbappé com a protagonistes. Ahir tots dos es van creuar retrets en el postpartit contra l'Oviedo. Ho ampliarem al 14-15.
4: Esteu també disfrutant moltíssim els del Barça, no? Tot això us agrada, eh? La sang caliena. La sang madridista us encanta, no? S'estan destrossant entre ells.
1: Sí, no,
4: fantàstic, esteu aquí disfrutant, mare.
5: Sí, sí, sí, Florentino, el millor president pel Barça.
4: Però, perdona, l'altre dia a la Sexta li van fer una entrevista a aquest altre senyor, al Pedrerols, i jo em vaig tronxar de la risa amb Florentino perquè... No el trobeu tronxant, un senyor
5: molt,
4: com parla.
5: Si és del Madrid, molt.
4: No, però que és tronxantíssim, aquell home. Parla com si estigués, jo què sé, vull dir que... Clar, és un senyor que parla com si estigués a casa, com si estigués a Espanya, com si estigués a casa seva.
5: Sí, bueno, és que és el rei d'Espanya, una mica.
4: Que una mica, que fort. Mica
1: això,
4: mare de Déu, mare de Déu.
1: Doncs ho ampliarem tot plegat.
4: El... Stop fracking! Por cierto! Digues.
1: Dic que ho ampliarem el 14-15, aquest episodi, i altres més que van sorgir durant la nit d'ahir. Sí. També repassarem com queda la lluita per la permanència.
4: Hi ha tota aquesta polèmica de Lamine Yamal i la bandera de Palestina. Nosaltres estem amb Lamine Yamal a tope, no?
6: I de Florentino i els Negritos d'Àfrica també potser podríem fer algun
4: com
6: comentari.
4: Com diuen els Negritos d'Àfrica? El Florentino? Home,
1: clar, tu has parlat de l'entrevista, però hi ha una roda de premsa prèvia
4: abans,
1: el dia abans,
4: sí,
1: en què una de les perles que va deixar anar el president del Real Madrid és el que ara comentava.
4: Però com... felicidad, en serio, que he dicho que esto... Es que aquest home...
6: Niñito, los niños de África tienen que tener que ver, tienen que poder ver fútbol gratis. Però, sí, al final, los niñitos de África són problema, la cunya que et fan clar, bona persona, diguis el que diguis.
4: Diguis el que diguis. Sí, sí, com si, a més a més... Bueno,
6: vergonyós.
4: És vergonyós. Però és que no, tu diguis un senyor...
1: Jo m'ha estranyat que diguessis que et vas divertir molt amb l'entrevista.
4: Que t'he dit que és un senyor que quan tu el veus, no que em divertir, però quan tu el veus, veus clarament que és un senyor que està a casa seva, i que li porta tot un pitu, i que tot això pues, estem al seu servei de fer stop fracking, o com es digui allò, de Tarragona, tot aquell lliure hi va haver, por cierto, que tot això sembla que s'ha oblidat, però bueno...
1: Mentrestant, també clar, atents clar, a la lluita per la permanència primera divisió.
4: No, Lamine Yamal vaig dir que no vols entrar, però estem a favor de que Lamine Yamal no, hagi sí, ondejat ja... la bandera
6: home,
4: palestina.
6: Home, per descomptat.
1: De fet, ell mateix, el president del govern espanyol, ah, també, Pedro Sánchez, home, també feia un tuit en aquest sentit.
4: No, però
1: una
4: de, sí, sí, però de perfil, clar, es veu.
1: No, no de perfil. Home, de fet, l'entrenador,
6: bueno, l'entrenador,
1: que ha dit que no li agradava que barregés política amb l'esport, aquella frase mítica.
4: Es veu que el Barça té un crèdit amb un banc israelià, eh? Clar, i això a la millor també...
6: Però escolta, al final que... pretendre que els esportistes visquin en un buit, no?, en el que no es manifesten a nivell personal o molt polític bé, de res, o sigui, que és absurd.
4: Sí, i a, sí, més, a més, a més, que sí, que sí, home, que molt bé.
5: I ja que estem, boicot Eurovisió, també.
6: De home, pas, ja que estem... Home.
4: Bueno, és que, però, bé, no? Ja, està, ja, ja la teníem boicotejada d'abans, perquè ho veiem venir... No, o sigui, nosaltres des d'aquí maneja mi barca estava allò boicotejat. Per tant, Eurovisió, o sigui, nosaltres no. Carinya, Gemma, passa, passa-la. Un aplaudiment per a Gemma... Gemma Sales, Emil, una super il·lustradora. Passa, carinya, passa. Acaba amb els esports perquè no
1: sí,
4: podem fer
1: sí, home, sí, perdona, que m'he entretingut. També repassarem com queda
4: Palestina,
1: la lluita...
4: Joder, ja.
1: Com repassarem com queda la lluita per la permanència a primera divisió. El Girona afronta les últimes dues jornades de Lliga amb només un punt de marge respecte al descens, després d'empatar a un contra la Reial Societat. I fora del futbol, ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, circuit de Barcelona-Catalunya, Quim Salvador.
7: Matí d'entrenaments lliures dominat a MotoGP per Àlex Márquez, amb més de 3 dècimes de marge sobre Jorge Martín, que ha tingut una caiguda. Tercer ha estat Fabio Di Gian Antonio, quart Pedro Acosta, que també ha anat per terra, i cinquè el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, a Moto2. El més ràpid ha estat Celestino Vietti, a Moto3, el malaisi Hakim Danish. A un quart d'una arrencaran les sessions de pràctica, que determinaran el tall d'accés directe a la Q2. La de MotoGP serà aquesta tarda de 3 a 4.
1: I n'estarem pendents, lògicament, també el 14-15 d'aquí a una hora aproximadament.
4: Doncs escolta, moltíssim. Ara el Cabró Rock, no t'ho perdis.
8: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
9: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
8: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tiets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.com.
4: I ara el temps, per favor, tenim un gos a l'estudi, eh? No te digo más. Però com estàs, Lans? És que tenim avui, per favor, posa el micro en aquest senyor, que és el meu veterinari, Francesc Tejedor, per favor, Clínica Basset, Granollers, us salvarà el gos. Què tal estàs? No t'enrotllis, Francesc, que és un rotllero de collons, ja ho saps. Què, digue'm.
10: No diré més que sol germà del teu gos.
4: Del meu gos, eh? Aquest, sí, aquest gos... Hola, Lans, com estàs de guapo? Escolta'm una cosa, que genial. T'han deixat entrar el gos, és il·legal, tant el gos, no ho han dit, no?
10: Totalment il·legal.
4: Totalment il·legal, sí, no? Sí, poses el micro a la boca, Francesc, hòstia.
10: M'he fet passar pel gos i al revés.
4: Aquest senyor és, a més del veterinari dels meus gossos, el camell dels meus gossos, nosaltres tenim uns productes pels meus gossos, i ara hi ha un gat també d'una amiga meva que té necessitat el teu producte, eh? Fantàstic. Francesc Tejedor, un aplaudiment perquè aquest gos és un... veterinari i camella. A veure, el temps, per favor. Plourà o no plourà?
6: Bueno, plourà, mira, en algunes zones, sí.
4: A on? Perquè hi ha doncs, espurnes barroques mira, aquest cap de setmana, Solsona, el Berguedà, etcètera, etcètera, seria fatal que plogués, perdona,
6: doncs,
4: què?
6: No. Aquesta tarda, sí, s'han de repetir els xàfecs en punts del centre i nord del país, els més intensos, però seran a la costa i al prelitoral, entre Girona i Barcelona, per tant, en quedarien al marge.
4: I diumenge, per exemple, a les espurnes barroques, a l'Espunyola, hi ha una cosa que és les variacions Goldberg entre ovelles. És que hi penso anar, això, perquè estic, trobo una flipada total.
6: Doncs el cap de setmana també s'han de repetir ruixats, diumenge de tarda al nord, més clarianes a la resta.
4: Bueno, escolta, ho dius com que fa pena
6: als
4: catalans.
6: Ara em sap greu.
4: No? Esclar, sap greu. Bueno, una abraçada. Gràcies, Núria Travessa, gràcies, Xavi Rocamora. Ah, mira, estàs mirant això, no? Perdona, mira, veus que t'interessa. Mira, és que hi ha dos plans que us ho vaig dir abans de començar, perquè això és boníssim, que jo us ho vaig dir, és que us vaig a salvar el cap de setmana. He tingut una sort que és increïble que estigueu ara contactats a RAC1, perquè ja demà divendres 15 de maig a les 6 s'inaugura a la Galeria Joan Gaspar, a Consell de Cent, una exposició benèfica que es diu Certificat de Valentina, que reuneix obres de més de 30 artistes en homenatge a la Valentina a la valentia, perdó, de tots els nens i nenes i de les seves famílies que cada dia treballen i surten endavant a l'Hospital Sant Joan de Déu. Tot el que es venguin aquí a la Sala Gaspar, que és un dels pilars de les galeries d'art aquí a Europa, doncs serà per Sant Joan de... Tot íntegre, íntegre. Obres d'Alfaro, de Plensa, Rasero, Viladecans, Birkman, Clavé, què més vols? Llavors, això seria un plan d'avui fins a no sé on, però comença avui, a Consell de Cent, 284. Però, a més, si ja hi aneu, a veure aquesta exposició, a Consell de Cent, les galeries de Consell de Cent, sempre és bo d'anar-hi, doncs, a la galeria Lab Art, hi ha una cosa que és increïble, que la Teresa CC ho va explicar a La Vanguardia, fenomenalment, a tota pàgina, perquè és una cosa que et quedes flipada, que són unes obretes que la Galeria de la Mano de Madrid va trobar d'un col·leccionista de Fortuny. Però, clar, la idea que tenim de Fortuny, Mariano Fortuny, la idea que tens de Mariano Fortuny canvia completament, o el veuràs d'una altra manera, d'uns altres ulls, si vas a veure aquesta exposició al App Art, que això està a Enric Granados. Enric Granados tocant al seminari, tocant a la Diputació. Són unes petites obres de punts de Fortuny, de Mariano Fortuny, que flipes en colors, perquè, és clar, són com preabstractes. Preabstract, o sigui, una cosa increïble, increïble, petit format, etc. Mariano Fortuny a la part, i després certificat de Valentia, he dit de Valentina, no, de Valentia, no en tenia jo el nom de l'exposició aquesta, que era certificat de Valentina, aquí deu ser la Valentina. No, certificat de Valentia, que és el certificat que els donen a molts nanos que estan ingressats a Joan de Déu, per fer una mica de motivació, els donen un certificat de valentia, vinga, t'han fet la punció de no sé què, certificat de valentia, saps? Una mica... Perquè, a més, és el que dèiem, que moltes vegades les persones que tenen cures podrien posar la tirita i punto. Però, clar, Sant Joan de Déu, a més, hi posen tota una sèrie de performance perquè els nanos estiguin, doncs millor. Doncs, escolta, aquest plan, no diràs que no és genial, Virginie?
5: Molt bé, molt bé. M'apunto a tot.
4: Bueno, tu t'has apuntat que ara en parlarem a un curs de masturbació femenina, també.
5: També.
4: Ara en parlarem, us interessa a tots. Tu ja aniràs, això, al Fortuny? T'ha interessat, al Fortuny?
5: Ara pensava...
4: Regalo un català.
11: No sabia on havia d'anar jo, ara. D'acord.
4: No, de masturbació femenina, també, no?
5: També t'interessa.
11: Hi puc anar. Sí.
4: Bueno, perquè també et poden masturbar, no? Si ets tia, et pot masturbar el col·lega de torn o la col·lega. Sí. Genial, la masturbació. Estic tan a favor de la masturbació. Estic a favor de Mariano Fortuny, de l'Hospital Sant Joan de Déu i de la masturbació. Fixa't tu i jo, quina persona tan polièdrica. Endavant, per favor, amb el vostè primer, joder.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, hi ha l'Ernest Ferrer, el Joel Fortuny, Eder Benito, l'estudiant en pràctiques, i avui Esther Romagosa, és el seu aniversari. Bravo!
2: Bravo. Sí, no m'han
3: recordat. Visca! Happy birthday! Bravo.
1: Quina edat tens? Quina fas?
2: 47.
1: Ah, cumpleaños
2: feliz. Ah, mira, allà hi ha una altra noia.
1: Quan?
2: Home, vam néixer el mateix dia.
1: Però ho fas avui. Com et dius?
4: Elena.
1: Elena,
5: felicitats.
1: Ara calla, que n'hi ha un altre, tu. Que ha... Com et dius?
6: Quants?
1: 52. Molt bé. Com et dius? Cristina.
5: Bravo. Visca el Saura, visca el Saura.
1: Escolta, bueno, l'Esther Romagosa no ens ha portat res de piscolabis perquè ella, ruta que està fent una dieta, perquè et vas descobrir a través d'una nutricionista que t'estaves alimentant fatal, i llavors la tia, ella, no està mesurant-s'ho tot molt.
2: Com que no puc menjar
1: molt,
2: res.
1: Tant de proteïna, tant de salmó, tant no sé quant, un bròquil, ara no és l'època, però bé, el que sigui.
2: Està tot molt, molt equilibrat.
1: Pues, jódete no i baila, no ha portat res.
5: Com és, no?
1: No ja, passa
2: fatal,
1: res.
2: Fatal. També és veritat que vaig una mica atabalada, t'he de dir,
5: sí, clar.
1: No, les altres no. Jo tampoc, estic a favor que no portes.
2: Dos fills adolescents, preparació de la CL,
1: la prepares tu, se la preparen ells, perquè va, ja la que es faltava. Un lío de què?
2: Quin lío? Anem tots de boli.
7: La meva filla també està aquí preparant...
2: Perdona, van estressadíssims. El meu fill menys, però van molt estressats. Jo no
7: sé, no entenc...
2: També molt tranquil·la, no?
7: Sí.
2: Però hi ha nanes i nanos que ho estan passant fatal, eh? Amb això de preparar-se a la CL, o sigui, que els agafen com a atacs d'ansietat, o sigui...
1: Va, és posar-s'hi, eh? És estudiar i posar-s'hi.
5: Sí, sí, jo no vaig estudiar res.
1: Jo mira, no estudia res, però bueno, saps com, saps, ara ets experta en masturbació femenina. Amb tots vostès, Virginie. Bravo. Bueno, a la Virginie, de, no sé com va sorgir això, de que vas a cursos de distints cursos.
5: Sí, sí, m'estic fent una experta, eh?
1: I normalment, i no acaben sent cursos una de macramé, perquè no acaba d'aparèixer el curs, diguéssim, no. Sempre són cursos doncs, molt interessants. I aquest és un curs online, online, de masturbació femenina.
5: Sí, sí, online, per sort, perquè jo, com l'Esther, tampoc tinc temps per anar por allà a masturbar-me.
1: Clar, ah, no? Què vols dir?
5: Vull dir que millor fer-ho online, a casa.
1: Ah, vols dir que no,
5: tranquil·leta.
1: Presencial.
5: Clar, sí, presencial...
1: N'havia de fer un altre, però l'hem descartat. Això es pot explicar o no?
5: Sí,
1: perquè creiem que era
5: sí,
1: com prostitucionisme,
5: sí.
1: No?
5: És que vaig veure que hi havia massatges...
1: De què era?
5: Massatges eròtics per dones. Vale. I vaig investigar i vaig pensar que interessant per si tens anorgàsmia o tens problemes de bloquejos. I vaig començar a demanar dades i em van passar uns links i unes fotos que, bueno, amb la cara pixelada i dic, oi, oi, oi, això està rozando la prostitució.
1: Ja t'entenc.
5: Dic, aquí no entrem. No, això no
1: m'agrada. No entrem. Bueno, molt bé. Escolta una cosa, però, bueno, massatges femenins a la millor sense que hi hagi...
5: Jo buscava algo que fos més terapèutic, en plan que totes les terapeutes sexuals de Catalunya que et donen tota la teoria, que també et fessin un curs al Montseny i poguessis fer pràctiques de perquè quan un té bloqueig...
1: També et dic que un curs al Montseny amb pràctiques, o sigui, el següent pas és ja la secta, eh? O sigui, dic que... curs al Montseny, retir, tal...
2: No, amb l'operació...
1: No, el que... O sigui, no torna... Et demanen el compte corrent, eh?
5: El que vull dir amb això és que moltes vegades fan molt la part teòrica de no pots arribar a l'orgasme perquè tens un bloqueig. Gràcies. Vale, llavors, m'agradaria, no sé si algú m'escolta, que fessin tallers per dones que tenen bloquejos per tenir orgasmes, perquè què hi ha més important a la vida?
1: Com l'orgasme, res. Bueno, l'equitació.
5: L'equitació.
7: No ho sé, eh?
2: No, està per sobre l'orgasme.
1: Jo dic jo que no. Bueno, escolta'm una cosa, si fa no fa. A veure, llavors, anem a pams.
5: Vinga.
1: El primer punt és autocony... aixament.
5: Sí,
1: això és una cosa que t'has...
5: Ah. Autoconeixement. No, això ho... Sí.
1: Ho diuen ells.
5: Sí, perquè és un curs online que, a més, pagues... i et pots connectar totes les vegades que vulguis, és vitalici, que això està molt bé.
2: Molt bé.
1: Carai, és masturbació vale. Vitalícia, com
5: sí,
1: ha de ser.
5: Sí, sí, i llavors són 10 mòduls que tu pots anar fent durant 6, 12 minuts, i és en vídeo. Vale. Llavors, primer, hi ha una terapeuta que es diu Pitu Aparicio.
7: Ah,
5: que...
7: la Pitu.
5: Ah, la coneixes?
7: Sí.
5: Ah, mira, és bona.
1: Ja que no coneguis tu.
5: I llavors ella t'explica la part teòrica, però tot molt senzill, molt de... Molt
1: sí.
5: Que, perquè ho entenguem. I després hi ha uns vídeos...
7: Mira, li vaig escriure per Instagram i li vaig dir que estem...
1: Parlant d'ella, clar.
5: Vale. I llavors sí. Després...
1: Ella és que és una dona moderna.
5: Hi ha una noia que fa la part explícita de... Pues, si t'expliquen com fer el massatge o com tocar-te, pues, tens el vídeo de com s'ha de fer.
1: Cosa amb una noia, tens un cony.
5: Tens una noia que va amb sostens i calces, que retiraràs calces o no, tal qual, però
1: val.
5: És tot didàctic.
1: És tot didàctic,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, està superbé.
1: Molt bé.
5: M'ha agradat molt.
1: Llavors dius que són 10 mòduls?
5: Sí. Llavors són uns 90 minuts en total. Llavors, primer, el primer mòdul és l'autoconeixement, vale? Que aquí no entrarem perquè hem parlat tantes vegades ja del cony,
4: sí.
5: Que és bàsicament que et coneguis l'anatomia per conèixer-te millor, perquè si et coneixes millor tens més plaer.
4: És així,
5: vale?
4: Molt bé.
5: Però està bé perquè hi ha gent que potser encara no s'ha trobat cosetes, vale?
4: Clar.
5: Llavors l'altre és autoerotització.
4: Seria un altre mòdul.
5: Seria una mica... a plantejar-te que tu, quan et vas a masturbar, com diria la teva germana, no és un rascagana. No hem d'anar directe al premi.
4: Vale?
5: Llavors, és una mica fer l'amor amb tu mateixa, llavors és com si tinguessis una cita amb tu mateixa.
4: Ja t'entenc.
5: Llavors has de posar, doncs, espelmes, si vols, o olis, música, baixar la llum, un entorn net, adequat, tranquil, relaxat, que no hi hagin nens corrents.
1: Perquè vols dir que la masturbació femenina deu ser més lenta o que la masculina?
5: Crec que, sobretot,
1: no sé què estic dient.
5: Crec que sobretot les dones, com portem molta càrrega mental, ens costa molt més desconnectar.
4: Això vull dir.
5: I anar només al plaer, a part de que, òbviament, després de segles de fer-nos sentir culpables, perquè nosaltres no podem ser sexuals, només podem reproduir, doncs està molt bé. La nostra generació no tant, però generacions de la meva mare o de les nostres mares.
1: Gemma, perdona que parlem de masturbació amb tu. Posa-li el micro a la meva amiga Gemma, una de les millors il·lustradores d'aquest país, que té 150 anys. A veure, tu com a la ment... Tu que, certifiques això o tu de la masturbació com ho portes? Perdó que t'ho pregunti.
6: Fatal.
1: Fatal.
6: Sí. Pues
1: filla, has de fer el curs, Gemma.
6: No, no.
1: Tu quina edat tens ara? 150.
6: Mestre, 80.
1: Veus? Molt bé.
2: Estàs estupenda,
5: en
2: sí, estàs estupenda.
6: Llavors... cada dia un ratet a la nevera.
1: Cada dia.
2: A veure, no tens la cara, mira quina
6: cara. Soc d'una generació i d'un entorn familiar... que no es parlava absolutament de res.
1: Ja, però bueno, després...
6: Després va ser molt després. I teniu raó, vull dir, és lent, has d'estar tranquil·la.
1: Clar.
6: I sí, al final l'ho aconseguí, però ja era...
1: Ah, sí?
6: Sí.
1: Però estàs parlant del primer orgasme, per exemple? Filla, és que t'estic parlant, com que som amigues, t'estic fotent unes preguntes que...
6: Sí.
1: El primer orgasme a tu et va arribar tard?
6: Era gran, perquè...
1: Quina edat, més o menys?
6: Ai, això ja no me'n recordo, perquè jo vaig tenir molt jaleo, si tu te'n recordes,
1: sí.
6: Amb el casament, bueno, sobretot amb la separació,
1: clar.
6: I no em van...
1: Tot ha passat malament.
6: Bueno, que tota aquesta part estava pues, com adormida.
1: Ja t'entenc.
6: Però bueno, un dia...
1: Bueno, anul·lada, jo diria més. Què? Que anul·lada, aquesta part de...
6: No, anul·lada no, però com oblidada.
1: Ja t'entenc.
6: Saps? Però bueno, finalment em vaig despertar.
1: Ah!
6: Molt bé.
2: Bravo.
1: Ara.
2: Bravo. Bravo.
1: Escolta, mira, et pagarem el curs, ara t'ho dic, ja t'ho dic. Ja te'l pagaré jo, te'l regalo ara pel teu aniversari.
5: Sí, sí, que està molt bé, està molt bé.
1: Està molt bé, 10 mòduls, escolta, dia per vida.
5: Sí, sí, fas cada dia un mòdul.
6: Ja ho parlarem després.
1: Escolta, digues.
5: Bueno, llavors és bàsicament concentrar-te en tu mateixa i ser conscient que tu estàs en un moment, sobretot les que tenen fills, doncs, un moment doncs, que no estiguin els nens.
1: Bueno, buscar, esclar, perquè sempre t'avalen, no?
5: Home, imagina't.
1: I a més els nens jo trobo que són molt demandants, no? Ara, no sé si... no?
2: Sí, sí.
1: Està tota l'estona, mama, escolta, ja deixeu les vostres mares, perquè jo veig els mamífars, no sé, tenim aquí un
2: babatari. De seguida s'espavilen.
1: Però que els mamífars agafes i veus a la vaca i li foten unes coses a la vedella que l'envien a tu al balcó i les gosses diuen, mira, que el treuen de la teta i el foten una... Hasta luego.
6: Total.
1: I aquí estem amb les criatures hasta els 25 i estan els... I sobretot els nens. Jo vaig més amb els nens. Del meu
2: jo tinc dos nens, tu deciré, els meus són demandants encara.
1: Pues és flipant.
7: No, les meves ja...
2: Pues que les teves...
1: És que les ties, a veritat, esteu
7: són,
1: a anys
7: sí.
1: Llum, eh? És, la, és
7: jo
1: el futur.
7: Jo que estic això en una casa només dones, és una altra història.
2: No, no.
1: Sí. Sí. Tu t'has de canviar de casa,
2: els nois...
1: Esther.
2: Potser sí. Ells, no? He de marxar jo, que
1: és que no ho aconseguiràs, que marxin ells. Ja. Mira, me'n vaig, adéu.
2: Jo tinc amigues, perdona, que estan ara canviant com segones habitacions, és a dir, tu canvies l'habitació quan són petits i passen al llit gran. Tinc amigues que estan fent ara el canvi d'habitació al llit de matrimoni. Perquè estan tants anys més vivint a casa, venen amb les nòvies i ja passen a la tercera habitació.
5: Bueno.
1: Jo a casa meva, perquè marxéssim de casa, que a casa meva ja ens van dir, als 18 anys aneu-vos espavilant, però això és la cosa que te les deien dels 3 anys. A casa meva, els nostres llits, si els veiéssiu, ara ja no hi som perquè els van cremar, clar. Van cremar les habitacions i les van sellar amb silicona. Però, perquè no tornéssim, però els llits que hi ha... És que nosaltres ens anàvem tots... O sigui, jo he dormit tota la meva adolescència amb els peus del genoll cap endavant.
2: Fora
1: d'allí.
5: Si vols que
1: marxi... I sense res, o sigui, una cel·la de qualsevol monestir cistercenc de l'edat
2: mitjana,
1: segle XII, era més còmode que el que tenim nosaltres.
5: Que els has de treure el matalàs.
1: Els has de treure el matalàs. Ah. Perdona, bueno, anem a la masturbació.
5: Total, llavors, el mòdul 3 és una mica anar per feina, t'expliquen molt...
1: També dic que estem traumatitzades, eh? Però bueno, mira, hem tirat endavant. La meva germana escriu llibres, l'altra fa no sé quatre, jo estic aquí a la ràdio donant el pal, clar. És que el trauma és boníssim per tot, per tirar endavant.
5: Llavors, bueno, t'expliquen una mica com tocar-te, vale? Llavors, jo no entraré en com tocar-nos ara aquí, no, perquè no tenim temps, clar, perquè heu de fer el curs.
1: Clar, clar.
5: Però bàsicament t'explica...
1: Sí, però bueno, una pista?
5: Sí, vaig.
1: Perdona.
5: Si em deixes.
1: Masturba.
5: És controlar, sobretot, controlar la respiració, estar calmades, desestressades, desconnectem el cervell i és explorar-se. Si alguna cosa t'agrada, està bé que ho facis, però no sempre fer el mateix, vale? Llavors... L'altre, de veritat, eh? Homes heteros, de veritat. Indiana Jones.
1: No, és que aquí sempre
5: no anem a buscar l'arca perdida. El problema el teniu vosaltres, que sí, no sabeu on tenim l'arca. Però nosaltres sí que ho sabem, eh?
1: Bueno.
5: La flor de mi secreto, com et vaig dir ahir.
1: Sí.
5: Bueno, total.
1: Sí, sempre poètica.
5: El tema és que... És que ja... És que sempre, igual, no sé per què m'ho preparo, la veritat.
1: Però preparar-te si t'abans molt bé. Explorar i no repetir...
5: Exacte, sí. Llavors, és explorar, no fer sempre el mateix i experimentar amb dits, sense dits... Amb roba, sense roba, et pots restregar amb un coixí, pots treballar la zona exterior de la vulva, el clítoris, la vagina, amb els dits, pots pessigar, acariciar, massatge...
1: Mira, la Gemma 1080 ja està apuntant, té una llibreta i està apuntant, pum, pum, pum, pum.
5: Tots els dits a dintre, tots a fora, el clítoris,
1: tots
5: el clítoris,
1: dintre, tots a fora,
5: la dutxa, la banyera... Fer-te un sàndwich amb els...
1: Què és un sàndwich?
5: Com? És que estava escrivint això i dic, és que per què dius això? Perquè et portarà problemes, segons sí, sí, s'explica. Bueno, doncs, en el vídeo es veu com la noia s'agafa els llavis externs i apreta, fa així com un sàndwich.
1: Ah, com si que fessis una cosa de... Una,
5: com saps, diuen? Saps un,
1: una fajita, una fajita.
5: Una entrepà de pa bimbo de pernil dos.
1: Una fajita.
5: Sí, així, una mica... Tup, tup,
1: sí, tup, tup, tup. I vas fer així, tup, tup, tup, sí, tup, tup. Vale, vale, vale.
5: Vull dir que hi ha mil coses que es
1: sí,
5: poden
1: fer. Coses,
5: no
1: clar,
5: cal anar directe a tal. Hi ha no, mil combinacions,
1: clar,
5: vale?
1: Clar, clar, clar.
5: Llavors, després et parla el mòdul 4 de les postures i els jocs, vale?
1: Molt bé.
5: El que dèiem abans, tenir intimitat superimportant. Et recomanen l'habitació, si no vius sola o no estàs sola, l'habitació i el bany sempre són entorns
1: sí,
5: més privats,
1: sí,
5: vale? Llavors, estimular, ja sigui la temperatura, amb música, si de vegades et costa concentrar-te, doncs et poses una llista de Spotify de música eròtica.
1: Jo t'entenc.
5: O et pots posar relats eròtics,
1: jo
5: també.
1: Coses... Parlant de relats eròtics, què tal va anar la teva recitació de
7: molt bé,
1: eròtica?
7: I em van preguntar que si, que on estava publicat, que el volien llegir.
1: Clar, i per què no l'has publicat? No l'has publicat o no?
7: No
1: ens recitaràs alguna eròtica avui?
7: No.
1: Per què no?
5: Sisplau.
1: Va,
7: no.
1: Si tens el mòbil segur.
7: No.
1: 50 pavos.
7: No, 50 pavos, vas tu llest.
1: Aquí, una estrofa.
2: Aquí,
1: una estrofa,
2: 50, aquí s'ha anat el cap, eh?
1: 50, bueno, escolta,
2: sóc
1: opressora
2: nota,
1: o no sóc opressora? Sóc opressora o no? A veure, Resire, ai, no, Virginie.
5: Sí, no, llavors després, en postures que pots
1: no,
5: fer...
1: No, és que guapa, el dia que coincidiu Virginie, Desire i Brigitte,
5: sí,
1: sembla
5: sí,
1: això,
5: el sí,
1: molem
5: sí,
1: gust,
5: el molem gust.
1: Bueno, a veure... A orgasmes, bueno, la gent
5: vale,
1: ho aconsegueixi.
5: Llavors,
1: és que m'interessa un tema concretament.
5: Espera, de les postures n'hi ha moltíssimes. No, no cal estar estirades al llit sempre, vale? Et pots asseure en una cadira tipus Liza Minnelli a cabaret.
1: Sí.
5: Com si fossis una amazona i anessis a trote, galope
1: sí,
5: o
1: sí,
5: tot
1: sí,
5: això. De peu, a quatre potes com un gosset, bocata rossa, de cuclilles, de peu, mil coses. Cada vegada sempre anem al que hem vist... Tal, i hi ha moltes coses a fer.
1: Gemma, tu que tens 80 anys, cuida amb les postures. La filla, sí, pitjor el remei que l'enfermetat. Ui, estava la meva mare, ja m'he vist les teves filles. Escolta, que està la meva mare a l'urgència, que estava fent-se una masturbació de cuclilles, fent la buceta, s'ha trencat la pelvis. Saps? O sigui, tu millor... Què?
4: Quan vingui el de l'ambulància...
1: A veure, com ho explica? No, perdoni, que m'estava aquí, va tenir un curs de masturbació,
4: que diria que estava fent ioga.
1: Exacte, diria, estava fent ioga, exacte.
5: Exacte, això és el que hem de dir, que estàvem
1: exacte,
5: fent ioga.
1: Bueno, perdona, digues.
5: Llavors, sí, els orgasmes, vale? Arribar a l'orgasme no és objectiu, vale?
1: És que ets burro, eh?
5: Arriba l'orgasme, no és objectiu.
1: No és l'objectiu, però si arriba...
5: Però si hi arribes és perfecte, perquè alliberes moltes hormones. Va bé per l'estrès, va bé per dormir. Les que teniu insomni,
2: total,
5: ens toquem una miqueta i segur que dormim molt millor.
1: Però si jo de vegades em faig una palla abans d'anar a dormir i
2: bé,
1: no m'adormo. No, a mi no.
2: Però treu estrès.
1: A tu et passa, Marcos, un captant?
8: T'actives.
5: És que parlem de masturbació femenina.
1: Clar. Ah, vale, perdó. Si nosaltres... és veritat.
5: Vale, llavors,
1: que però tu t'actives també si et fas palles per la nit?
8: Sí, exactament. Jo, però si vull anar a dormir, no és la solució.
2: Diu que ells els hi activa i no... Ja.
1: Ah,
2: no,
1: això és una cosa raríssima, no? Perquè després tenen...
2: Són ells que s'adormen.
1: No? No, perquè et fas una masturbació i després, no sé per què, dius, no sé, et venen coses al cap. Bé, no digues.
5: Bueno, llavors, és que sapigueu que les dones poden ser multiorgàsmiques.
1: Això és molt interessant.
5: Això és meravellós. I
1: t'ha passat, Esther? Sí.
5: I que tenim
1: totes el... molt... Sí, no?
5: Sí. Jo crec que totes.
1: Sí, sí també.
2: Bravo!
1: Ara! Ole, vena, ole, niña. A veure, allà...
5: I després, allò que diem que l'orgasme és vaginal o clitorià, error. L'orgasme és orgasme.
1: Oh, clar.
5: La via és com si vas per la P7 o per la
1: arribes nacional. Arribes a Berga igualment.
5: Exacte, clar, és clar. Arribar al PH o no.
1: A Berga és per tu. Sí, exacte. Arribes i arribes.
5: Vale, llavors vull dir que això
1: pròxima
5: és important.
1: Estació...
7: Berga.
5: Després parla de com aconseguir l'esquirt, que no entrarem perquè sí, això és un altre curs.
1: Però, bueno, això, però aquest l'has de fer, eh?
5: Escolta,
1: tothom és que has de posar les passos quan parlem d'esquirt. És increïble.
2: És indignant.
1: Indignant?
2: Almes, és indignant.
5: La veritat, eh?
1: Home, ha sigut molt graciós, eh? També t'he de dir, però vaya tela. Digues, a veure.
5: Els tècnics de so no faran mai vaga, no?
1: Però si no has vist aquest un esquirt a la teva vida. Quan has tingut un esquirt?
5: A l'esquirt vol
1: si
5: dir...
1: Passa... Mira, diu que calla. Vinga, obre. A veure.
5: A l'esquirt vol dir xorro.
1: Xorro, sí.
5: Xorro, vale? Vull dir...
1: Llavors, correguda...
2: És l'eiaculació femenina.
5: Exacte, llavors...
1: És que és idiota.
7: Mare de Déu, senyor, com estem avui.
1: Està acomiadat. Llavors
5: és anar a buscar el...
2: És que... Així no es pot.
5: No, bueno, mira, però és divertit. És divendres! Vamos! Escolta, s'ha d'anar a buscar el punt G, que jo ara li dic... Gabriel Giró, el meu
1: puntet. Va cantar Gabriel Rufián, no? Totes, eh?
5: Oh, m'ha encantat.
1: No sé
5: sí.
1: Que té Gabriel Rufián, no?
5: Bueno, sí, però clar, ens agrades tu i Gabriel Rufián, llavors ens vam posar totes.
1: Una cosa, això de l'esquirt, hi ha cursos d'esquirt?
5: Sí.
1: Vale, doncs aquest l'has de fer.
5: Perfecte, amb palangana.
1: Amb palanganeta, eh? Bueno, no tenim més temps. Què
5: perfecte.
1: Més?
5: Perfecte.
1: Jo crec...
5: No, l'última cosa que vull dir,
1: sí,
5: superimportant, la higiene, vale? Han repetit mil vegades en aquest curs, no feu servir tant de sabó, és molt dolent el sabó.
1: Pel xotxete.
5: Vale? T'expliquen una cosa que s'entén superfàcil. Hi han tres parts del cos que no necessiten neteja. Els ulls, la vagina i la vulva. I amb això, al cap...
1: No, perdona, un moment, que hi ha una cosa que és important.
5: Sí.
1: La masturbació en diferents fases del cicle, això també està bé.
5: Sí, et deia sobretot que, per exemple, quan...
1: Aquest mòdul està bé.
5: Quan tens la regla... En lloc de dir, la regla ataca, quin fàstic, tal qual, no, prendre-t'ho com que és un lubricant extern que va superbé, si no vols tacar, que elles li deien posar color a la vida, que és veritat.
1: Està bé.
5: Diu, el màxim que pot fer és que olori a ferro, que al final és sang, no és tal, i que si tu no vols tacar tal, doncs ho fas a la dutxa.
1: Exacte.
5: Que sempre hi ha una solució.
1: Oh, sí, exacte, sempre hi ha una solució. Bueno, ja escolta, està. Molt bé, curs de masturbació femenina, Virginia, digues a veure, perquè, diguem,
5: el centre és a... Espera't.
1: Bueno,
2: Santo Amor, no?
5: Això. És l'escola
1: sí?
5: Santo Amor.
1: Santo Amor.
5: Santo Amor.
1: I la professora es diu, és l'amiga de la Desiree, que es diu Pitu Abril. No.
7: Aparicio.
5: Pitu Aparicio.
1: Amb tots
5: molt
1: vostès,
5: bé, molt bé.
1: Gràcies, Virginia. Amb tots vostès, Desiree Veralobre. Vinga. Escolta una cosa, que no vols recitar-nos ni una poesia...
7: No.
1: Però quan ho faràs, Desiree, ho has de
7: no
1: fer, eh? Pues vés-te posant al cap, guapa, perquè d'aquí no surts. O sigui, no sortirà, no acabarà l'any... La temporada no acabarà sense que tu no en recitis una... Home, volem... Vinga,
7: tot! Hauries vingut!
5: Volem erotisme!
7: Això era divendres volem passat a l'acte de perifèria Cimarrona.
5: Erotisme cada dia!
7: I esto ya fue.
1: Erotisme a tope.
7: Que...
1: Ja veuràs com ho aconseguirem.
7: Ja està, ja bueno,
1: a veure, deixi-me a l'OBD. Avui vam parlar de la tolerància selectiva.
7: De la tolerància selectiva, sí. Saps per què? Perquè
1: per què?
7: Porto veient un... Durant... Bueno... una que pensa i analitza,
1: sí.
7: I veig que generalment hi ha determinats grups poblacionals als que se'ls perdonen els comentaris racistes. I aquests grups principalment són les criatures, perquè són petites,
1: ja
7: és que és petita. Les persones grans, perquè és que són grans, llavors també. I després les persones amb condicions de salut mental, perquè, és que pobra, és que no sap el que diu.
1: Jo l'entenc.
7: No? Llavors, amb aquests tres grups, no, el que passa és això, no? La canalla aprèn imitant.
1: Clar.
7: Però moltes vegades el que no es té en compte és que la canalla també aprèn què es tolera i què no.
1: Clar.
7: Llavors, si una criatura creix en una casa on es fan comentaris racistes com amb normalitat...
1: És a dir, una criatura catalana, per exemple, podríem parlar en general, no?
7: En general. I ningú no diu res en contra, clar, aquella criatura aprèn que allò és normal. I quan un dia aquesta criatura, davant d'una criatura racialitzada, diu un comentari racista... què fem amb l'altra personeta racialitzada que aprèn, que rep aquest insult, no? Deixo la pregunta així a l'aire. Després, les persones grans, no? Que sempre es diu això de que... Bueno, és que la meva iaia ja té 88 anys, per exemple, no? No. Però vull dir que passa molt... Bueno, ma mare té 86, o sigui que tot perfecte, eh? Però que sí que passa molt amb gent d'una determinada edat, a partir dels 70, etcètera, no? És que té 80 anys la iaia i ja té una manera determinada de pensar, es va criar en una època determinada i llavors...
1: Ja no
7: pues, clar, no? Llavors, una altra vegada, no? No, això no vol dir que a una persona gran no se li pugui demanar responsabilitat de les coses que diu. Mm-hmm. El que passa moltes vegades és més fàcil fer posar aquestes excuses que tenir una conversa complicada o incòmoda amb la iaia. No? Però, una altra vegada, quan la iaia fa el comentari davant d'una persona racialitzada, què fem?
1: Clar.
7: On queda aquesta persona racialitzada, no? I, per últim, les persones amb neurodivergències o amb condicions...
1: La iaia o la persona gran, vols dir, també, perquè hi ha moltes persones grans que no són iaies.
7: Exacte,
1: eh?
7: Hi ha persones grans que no són iaies, però com que... O
1: sigui, sí, ja també.
7: Això, perquè moltes vegades em trobo amb gent que... És que la meva iaia.
1: Clar.
7: Però tens tota la raó. I després, les persones amb temes de condicions de salut mental. Vam parlar fa un temps del que va passar als BAFTA, no? Amb aquell senyor que tenia coprolàlia, i tot va ser excusa i tal. I jo fa unes setmanes vaig estar...
1: Però la cançó que tenia coprolàlia, que va insultar racísticament
7: del Roy Lindo i Michael B. Jordan. Jo vaig estar fa unes setmanes oferint una conferència a una població catalana i quan vam començar el torn de paraules, una persona va agafar el micro i va fer uns comentaris molt xenòfobs. I jo aquella persona la vaig aturar. I quan es va acabar la xerrada, dues persones diferents van venir, se'm van acostar i em van dir «Bueno, no la tinguis en compte, aquesta persona, perquè ja sabem al poble que no està gaire bé». No? Que també em sembla un eufemisme horrorós,
1: sí,
7: que no està gaire bé, llavors no cal fer-li molt de cas. No? Llavors, una altra vegada, una persona que té un tema de salut mental, això no vol dir que no se li pugui assenyalar que el que està dient és racista. Clar. I que ho ha de deixar de dir. No? Llavors, en aquests casos, sempre la comprensió és selectiva i l'empatia s'adreça cap a les persones que han fet el comentari racista, mm-hmm. no? I fins al punt que se'ns demana a les persones que rebem aquesta violència que siguem comprensives amb la persona que ens ha agredit, no? Mentre que nosaltres, al final, no ens comprèn ningú. I, al final, també, quan no és una persona d'aquests tres grups que dic, i és una persona adulta funcional, també es posen excuses i es justifica.
1: Clar.
7: I sempre es troba una forma de justificar el seu racisme, no? I, al final, el que passa és que la persona agressora acaba sent la víctima. La criatura és víctima per la seva manca de maduresa i de la seva manca de coneixement. La persona gran és víctima d'haver viscut en una època determinada. La persona amb condicions de salut mental és víctima de la seva condició i la persona racialitzada que rep el racisme,
1: que es foti,
7: i queda completament esborrada.
1: I després jo crec que passa una cosa aquí també, que de sobte aquests tres col·lectius són, en el fons, són més permissius perquè són els transmissors d'una idea que ja ens va bé que es transmeti.
7: També.
1: Saps què vull dir? Que en el fons dius, que això passa en molts altres àmbits i aquí dius, ui, cuideu, que la senyora vol... A veure, digues, poseu-li el micro a aquesta senyora, a la Gemma, per favor, Gemma, una de les millors...
5: Gemma Sales.
6: Això que has dit d'una persona gran...
1: Ui, aquí hi ha picamenta, picada, no vull debates, eh?
6: És un comentari que igual serveix pels homes, sobretot, i les dones de mitjana edat,
1: sí.
6: S'ha d'evolucionar. Vull dir, no pots quedar arribant això als 70, als 80 amb la mateixa idea o pensament de lo que vas viure.
1: És dir, que tu certifiques que es pot arribar als 80 i més enllà.
6: Hombre.
1: Completament de... Home, tu has arribat a l'orgasme tard i a la millor es pot ser... Si tu has arribat a l'orgasme tard, imagina, es pot ser antiracista a qualsevol edat.
7: Clar, que aquesta és una excusa que a mi em fa molta ràbia, no? Quan és... No, és que és una persona gran. Jo a la membresia me'n recordo que una temporada vaig tenir una noia, la Luna, ella tenia 20 i pocs anys i es connectava sempre amb la seva iaia, que tenia 82.
1: Clar, veus?
7: I acabàvem les sessions i la senyora deia, estic aprenent moltíssim.
1: Clar, clar, clar. Sí,
7: o sigui, que em sembla un plantejament molt edatista, no?
1: Sí, sí,
7: de, no, és que ja té 80 anys, ja no la canviarem.
1: Pensava que ara, que ha agafat el micro la Gemma, pensava que t'anava a fotre bronca. No, no, que jo has dit que tenia 88 i tinc 80, que volia reivindicar-se.
6: No, com em refereixo a això, que hi ha gent molt més jove, evidentment, que diu no, és que jo no puc canviar.
7: Sí,
6: no,
7: a mi m'ho han dit, gent de la meva edat, i tinc 47 també, o sigui que...
6: Vull dir, és qüestió de...
1: De posar-s'hi, si tens
6: clar,
1: cap...
6: Que tens el pensament en marxa, de que llegeixes, que contrastes...
1: Exacte.
6: Clar, si et quedes...
1: Enrocada.
6: Llavors, clar, exacte, llavors imagina't. Sí que no canviaràs, ni pensaràs, ni evolucionaràs.
1: Tu, sobretot, no et posis de quatre potes a experimentar, no. Per favor, no. Que no volem anar a urgències, la pelvis, ara va cagar, no, m'he fotut el fèmur... No.
6: És que m'has fet pensar en l'ambulància, i que vinguessin, i ho tinc claríssim.
1: Ho tens claríssim, no. Clar, perquè a veure com ho expliques.
5: Bueno, una bona ambulància, temps, cuidado.
1: Ara també una bona ambulància i un bon camillero.
5: Cuidado,
1: Recorda, potser...
6: Estic de...
1: Perdona, jo tenia una tia que era molt gran, molt gran, molt gran, que es tirava a terra, no us ho expliquen mai?
2: No, no, aquesta tia, no.
1: Escolta'm.
2: Aquesta no.
1: Meti... Por favor, tenéis que venir. Por favor, me he caído al suelo y estoy estupefacta.
2: Ho deia en castellà.
1: Sí, sí. Cap allà tots! S'ha fotut l'hòstia, tia Eugènia, venga, pu, pu, pu, pu, pu. Llavors arribaves i además me he caído al lado de la nevera, que no està la xica, bueno, que m'he ido a buscar un llogur, no sabia on estava, no sabia la nevera. Però tot un quadro, total. Que arribaves i deies, però diga... Llavors ella sabia, estava al costat de la nevera, efectivament, me estoy mojando porque, bueno, no sé, ha sido horrible. I llavors estava al costat de la nevera amb un coixí, però un coixí acollonat, que sabia, ella mateixa s'havia col·locat el coixí, s'havia estirat al costat de la nevera, tenia el telèfon aquests de... al costat, i ens trucava que havia caigut, i jo li deia, però si no has caído, si tu això t'ho has fet aquí un número, una performance. Que no, que barbaritat.
7: S'ha tirat.
1: I l'anava a veure tota l'estona, per llamar, perquè era narcisista. Escolta'm,
7: bueno, per tancar.
1: Per tancar, 30 segons.
7: Tolerància selectiva vol dir que socialment s'accepta que certes persones siguin racistes perquè hi ha raons per fer-ho, mentre les persones racialitzades hem de gestionar.
1: No hi ha tolerància.
7: La ràbia de rebre a comentaris racistes i, sobretot, hem de ser supercomprensives amb les circumstàncies de què ens ataca. I això potser ens hauríem d'anar a mirar.
1: No, molt bé. Sí,
5: molt bé.
1: Molt bé. Bravo total. Escolta, després de publicitat parlarem amb un futbolista, ho dic perquè els que sigueu... No? Tu ets... et dius Marcos, però com et feies dir abans?
8: Abans de què?
1: Abans de, no sé, perquè clar, tens un lío aquí, hi ha un lío.
8: Sí.
1: Has canviat,
8: bueno,
1: Marcos.
8: Sí, abans, bueno, m'he dit de moltes maneres, però abans feia el meu nom sencer, que és Marcos San José.
1: Marcos San José, i ara és Marcos amb K i tira que te vas, eh?
8: Exactament.
1: Molt bé, una estrella, ara parlem amb ell, ja veuràs.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
9: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
10: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
11: Ostres.
10: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i...

0: descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
1: MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ara a msccruceros.es.
2: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Palla Pup es busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Palla Pupes a portar somriures als hospitals.
3: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
4: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
5: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muni.
6: Hola!
7: Quina vaca més bonica, no?
5: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
8: Com és que no vas tornar mai?
9: Havia passat massa temps.
8: Mai, és massa temps.
5: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a raco.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
10: Que t'està buscant la policia!
11: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
12: Però confia en mi.
5: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
13: 3 minuts per 3, quarts de 2 d'avui divendres, amb tots vostès, Marcos. A veure, Marcos San José Campos, Marcos. Mira, mira com sones. Avui divendres, 15 de maig, estarà en concert a la plaça Major de Nou Barris, amb motiu de la festa major del millor districte de Barcelona. El guió l'ha fet l'Eder. Posa't el micro, Eder. Ens pots explicar exactament per què? Què tal, Marcos? Com estàs?
14: Doncs molt bé, molt content.
13: Molt bé. A veure, tu has fet el guió del Marcos, sí. Perquè hauríem de creure que el Nou Barris és el millor barri, el millor districte de Barcelona.
15: És el districte on viu més gent, el més gran. On viu més gent no estic tan segur, però és el més gran, és l'únic que té festes de districte i no només de barris, i no està gentrificat encara.
13: I és el teu?
15: Sí, clar.
13: Abra. Haver començat per aquí. Doncs escolta, has tingut sort, Marcos, perquè a la plaça Major de Nou Barris, a motiu de la festa Major de Nou Barris, avui, 15 de maig, a quina hora que fas el teu concert?
14: Doncs mira, la festa comença a les 10, jo crec que
13: serà,
14: una miqueta
13: clar.
14: Més tard de les 11 estarem allà durant la festa.
13: A veure una cosa, tu havies fet pop, trap, rap, flamenc, tenies un lío al cap, macho?
14: Que brutal.
13: Brutal.
14: Sí, un popurri.
13: Tenies un popurri.
14: Soc polièdric, com tu.
13: Polièdric. No et pensis que jo... Però jo crec que tu més, eh? Però de sobte ara t'has llançat a fer música més festiva i més urbana. És a dir, has desbrossat.
14: Sí, bueno, he intentat trobar l'estil que quadrés més amb la meva personalitat.
13: Ja, quina edat tens?
14: 30.
13: 30, bueno, doncs mira, ja has anat, ja estàs... Sí. I llavors, quin és aquest estil?
14: Doncs un estil que tingui una miqueta d'humor, que tingui molta alegria, molta festa major. Sí, aquest és l'estil, perquè a mi quan arribo a un lloc sempre m'agrada fer bromes, estar de bon rotllo, aquesta alegria, no donar-li com massa importància als problemes, sí. I això...
13: Home, hi ha problemes que... Això també és una cosa que diem moltes vegades, però hi ha problemes que els hi ha de donar importància, eh?
14: Clar.
13: Però, clar, si tu et fos jiquicacà...
14: Clar, ha de ser, ja s'ha de ser selectiu.
13: S'ha de ser selectiu. Bueno, hi ha problemes que són problemes.
14: Exactament.
13: Però el que no és un problema no ho és.
14: Clar.
13: Ara,
14: de tot
13: ara.
14: No ho farem un problema, això sí.
13: I tu ara m'has d'estigar-les en català, que això és una cosa que hi ha molta gent que fa el camí a la inversa,
14: sí.
13: I tu has decidit cantar en català.
14: Exactament, sí, jo he escollit això.
13: Per
14: sí.
13: Què?
14: Mira, jo sempre he estat cantant d'orquestra.
13: Molt bé. Ah, d'aquesta, de pum-pum-pum.
14: Sí.
16: Ah,
14: clar.
16: Quina meravella.
14: Sí. Llavors jo m'ha recorregut doncs, un munt de pobles.
13: En quines orquestres estaves?
14: Bueno, l'última, que ha estat 5 anys, Orquestra Himalaya.
13: Ara, Himalaya.
14: Sí, li agrada el nano i li agrada la iaia. Aquesta estava superensenyada.
17: Aquestes són les millors a les festes majors.
13: I sempre tenen noms. Tenen noms exotiquíssims. És de Himalaya, li agrada
14: sí,
13: la iaia.
14: Sí, sí, exactament, Himalaya. I què dius, tio, si sou d'Escó, saps? Bueno.
13: I llavors, escolta, i clar, portes molta carretera feta i molt de curro, no?
14: Exactament. I llavors cantàvem sempre ja tot en català, fèiem
13: què
14: tot
13: cantaves,
14: en català.
13: Què cantaves a la Himalaya, per exemple? Qui et repartia?
14: Doncs mira, des del Frank Sinatra,
13: ja.
14: Amb el New York.
13: Sí, amb això un èxit, no?
14: Sí.
13: En català o en anglès el feies?
14: No, aquest en anglès.
13: Anglès, vale.
14: Fins a sardanes, fins a la música més actual d'ara, fins a M'he enamorat del supermercat.

0: mercat...
1: Què és el que tenia èxit? Què tenia èxit?
0: Doncs mira, tenia molt d'èxit al Barcelona, ja, del Freddie Mercury.
1: Tu ets una mica de Mercury, eh? Si deixes bueno, bigoti, et mercuriatges,
0: sí, això, eh? Sí, això sí. A nivell estètic, sí. I per exemple, al final, doncs sí que triomfava moltíssim el reggaeton.
1: El reggaeton. Mm. És que el reggaeton és que és divertit. Al final vas una mica col·locada i fos una mica de reggaeton i ho tires endavant.
0: Exacte.
1: Escolta una cosa. Tu has arribat a fer de taloner de Morat.
0: Sí. Sí, wow. Sí, sí. Un dia em van trucar, em van dir, escolta, tu, que no sabem qui ets, doncs vine cap aquí i fes alguna cosa. No. No, va ser així, va ser picant pedra per tot arreu, per tots els promotors, a veure si encaixàvem alguna festa, i doncs mira, encaixàvem allà, van anar al Tarraco Arena, i...
1: Carai!
0: I, bueno, va ser com una primera nit d'un concert amb... Bueno, en condicions, ja, un concert, una producció xula.
1: Clar, perdona, i tu vas tenir un grup que es va dir Calle 3.
0: Sí.
1: Quins anys tenies?
0: Doncs això vam començar als 14 anys i ens dèiem Calle 3 perquè jo visc a un barri de Tarragona que es diu Bonavista, sí, que tots els carrers són numèrics.
2: Ah, tipus Nova York, eh?
0: Sí, i jo vivia al carrer 3.
1: Clar, però vas dir Calle 3. Calle 3.
0: Sí, va mirar moltíssim.
1: Escolta, hem trobat un vídeo dels teus inicis que la teva mare va pujar a YouTube.
0: Buah!
1: Buah, anem a escoltar-lo.

0: Què és això?
1: Sembla una mica Hombres G, no? Una sí. mica rotllo...
2: Bueno, això va ser el primer concurs en el que ens van presentar un company i jo de, sí. del col·le, que havies de fer una cançó. Llavors, ell em va dir, ostres, m'agrada com cantes, tio, anem a fer una cançó. I la presentem a aquest concurs. Dic, vinga, va, el, canso, vinga, va. El o sigui, concurs és de cançó-resposta.
0: Ah, molt bé.
2: És de cançó-resposta. Fotien un tema i fèiem una cançó.
0: Quin tema era?
2: Aquell era Junts Construïm.
0: Em pensava que era Masturbació Femenina.
2: Sí, Masturbació Femenina. I vam guanyar. I vam guanyar. Perquè la portàvem.
3: Perquè diu, diu Escúchame, no?
2: Sí,
3: pues
2: sí, sí.
3: Escúchame,
2: sí.
3: Escúchame, escúchame, cariño. Escúchame,
2: una cosa.
3: Pa aquí, pa aquí.
0: I com es deia la vostra, perdona?
2: No, Junts Construïm.
0: Junts Construïm.
2: Sí, ah. I vam guanyar. I llavors jo em vaig presentar allà i, ostres, hem guanyat, vale, doncs hem de fer més coses,
0: més
2: no?
0: coses, clar, clar, i Calle 13 endavant, no?
2: Sí, senyor.
0: Aquí, Calle 13.
1: Calle 13 és una altra cosa.
0: Anem a fer una sèrie de... Perquè aquí hi ha diverses curiositats que tu tens. La primera que vas presentar, la teva cançó Loca,
2: sí.
0: de 2018, a Sálvame davant de la Laura Fa. Això què és? Com sonava Loca?
2: Buah, Loca era una rumba, una rumba.
0: A veure, vols cantar una mica, perquè sí. em sap que no la tinc.
2: Le dicen loca, un mar de fúria sin fin, una mujer tan peligrosa y que me vuelve loco a mí.
3: ¡Olé!
0: Peto. I què tal, Vara, que ens prens el Sálvame?
2: Doncs, bueno, imagina't, jo allà tenia, doncs, sembla que tenia 21 anys i de sobte em vaig trobar allà i m'estava veient, me veien tothom i jo flipant, jo no sabia ni el que havia de fer.
0: I vas tornar a la Calle 13 i la gent, bueno, va ser l'estrella ja, encara no, menys, no? Sí, sí.
1: Calle 3.
0: I dale. Escolta una cosa,
2: bueno, si allà,
0: tu has passat per aquestes etapes, Calle 3, amb amics, Òpera Prim,
2: sí.
0: Ma... Young M,
2: sí.
0: Marcos San José i ara actualment Marcos.
2: Exactament.
0: Tu no ens podem fiar de tu, no?
2: No,
0: a nivell
2: no,
0: de màrqueting
2: no.
0: és un puto lio.
2: Sí, no, demà...
0: Perquè faré... pensa que Prince va canviar-se el nom al cap de 40 anys de carrera, diguéssim, sí. però tu...
2: No, clar, però és que jo...
0: Ets un belluguet.
2: Fins ara, i segurament després seguiré, he estat trobant-me i veure i veient qui era
0: però
2: jo...
0: Però com ens hem de fiar de que t'has trobat definitivament ara?
2: Això és veritat.
0: Clar.
2: No podeu, heu de confiar.
0: De seguir el teu camí, de seguir el teu viatge.
2: Exactament.
0: Una cosa, quan estaves a les orquestres que estaves fent Venga de Poble, Venga de Bolo, etc., lligaves
2: sí.
0: molt?
2: Bueno, sí, una mica. Sí, sí, sí.
3: Claríssimament sí.
0: Claríssimament sí, no?
2: Sí.
0: Sí,
2: sí, sí, sí. sí.
0: No pots dir perquè tenies nòvio o com estàs sent això?
2: No, no, perquè potser no queda bé que digui... Sí, sí, llegava molt, però bueno...
0: Però era veritat, o sigui, a cada bolo...
2: Bueno, a cada bolo no, però sí, sí, sí. A més, sempre he tingut una... Sempre se m'ha vist una dualitat sexual que era com sempre que... venien com dels dos gèneres.
0: Ah, ja t'entenc.
2: Sí, sí, sí. De... I bueno, doncs això feia que tingués més èxit, clar, perquè hi ha un marge més gran.
0: I tu aquest marge el practiques o no? O ets...
2: No, no, no, no. Soc hetero.
0: Sí, sí, no, perquè em sembla bé, eh? Vull dir que no tenim res contra els heteros, però...
2: Fugint de la... Això ho porto molt al meu concepte artístic, de fugint de ser un hetero bàsic, no?
0: Que t'entenc.
2: De construir-me. Això ho he fet, això ha passat per totes aquestes etapes de...
0: Clar, clar. I ara a quin punt estàs? Estàs més amariconat.
1: Trobant-se.
0: Estàs més amariconat, eh?
2: Totalment, 100%.
0: 100%, és que és... Clar. Com mira, com Harry Style.
2: Home, exactament.
0: Exacte. Sí. Què t'anava a dir? Aquest senyor ha de tocar... Ah, has de cantar en directe. Vale, doncs vés a cantar un moment, però abans ens has d'explicar que tu ets el davanter estrella del Club Esportiu Olímpic Móra d'Ebre. 13 gols en 19 partits. Això és molt...
1: Molt bé.
2: 16, eh? Aquí t'han donat mala
0: informació. 16 gols en 19 partits.
2: Clar, perquè l'últim partit...
0: Ah, esclar. O sigui, que tu ets un superdavanter estrella del Club Esportiu Olímpic Móra d'Ebre, eh?
2: Això pensen ells. De moment, mentre ho pensen ells, bé.
0: Ens passarem, diu el Joel, si seguim parlant de futbol. Vale. Però jugues, no?
2: Sí.
0: Des de quan jugues?
2: Des que era molt petit.
0: Vale. Tu com guanyes la vida? Cantant i... T'has guanyat la vida sempre amb la música?
2: No, sempre he fet com un mix. Per exemple, un mix polièdric.
1: Amb l'orquestra?
2: L'orquestra, cantant les meves cançons,
0: sí.
2: amb el futbol també...
0: Sí.
2: I després amb feines que no tenen res a veure.
0: Per exemple?
2: Per exemple, a un centre de bricolatge del qual no donarem publicitat.
0: No. Canta'ns alguna cosa per acomiadar-nos, perquè estem passadíssims, eh? Què ha de cantar? Com ho canta aquest senyor,
1: ara,
0: això?
1: Ara, mira, l'Ernest.
0: A veure, Ernest, vinga, canta'ns una mica i potser tallo així a saco, però bueno...
2: Com vulguis, tu.
0: Endavant.
2: Bueno, primer de tot, fem Piquem de mans aquí a l'estudi, no?
0: Ah, mira, clar.
2: Que estem de festa, eh? No us oblideu d'això, eh?

0: crec que ho has trobat, eh? I a més és un son català que no teníem, diria jo. Bueno, o sí, tu que ets experta en música, bueno, vull dir...
1: No, en tenim poc, tenim poc. Està molt bé, està molt bé.
0: Tenim poca festa, que vagi molt bé. Escolta un moment, una mica positiva de festa, ens recomanem a tots vosaltres, eh? Vamos!
2: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: acabar celebrem que, l'Auditori de Girona...
1: Del 22 al 24 de maig, l'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra el seu 20è aniversari amb moltes propostes.
0: És boníssim, cuidado,
1: com...
0: perquè el programa de l'Auditori de Girona és boníssim, t'ho dic.
1: L'estrena del retorn de Desglas de Miguel Poveda.
0: Imagina't.
1: L'únic concert a Catalunya de la soprano Lais Davidson.
0: Que no t'ho pots perdre.
1: L'estrena del concert participatiu Ressò amb la Girona Jazz Project i artistes com Calavento, Masoni o Larana. També el funambulisme de la Còrcoles, la conferència Pirateja la IA amb Montserrat Rigall i molt més. Entrades a auditori.girona.cat.
0: Visca l'Auditori de Girona. Moltíssimes gràcies. Tornem dilluns. Bon cap de setmana. Masturbació a tope.
2: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
3: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
4: Ràdio en directe.
5: Actualitzada al minut.
6: Alertes d'última hora.
5: RAC més 1.
4: Notícies.
6: Podcast.
5: Contingut exclusiu.
4: Escolta.
6: Navega.
4: Descarrega.
5: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
4: Fàcil, còmoda.
6: Intuïtiva.
4: I renovada.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número 1.
8: Valorado.
7: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
9: El éxito está asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
11: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
10: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
11: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
12: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
13: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
12: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
14: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
15: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
16: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
15: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté.
17: RAC1. Tots som un milió.
18: Bon dia, són les dues. Els professors tornen a fer vaga. Avui han sortit al carrer a Lleida mentre el departament treballa en la proposta que els vol presentar per aturar les protestes. Insisteix que hi ha marge per millores laborals, però que no han de passar necessàriament per a pujar sous.
19: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
18: Avui arrenquem l'informatiu, doncs, a Lleida, on l'aturada ha tingut un seguiment del 16% segons Educació i del 60% segons els sindicats. Entre 2.000 i 4.000 persones s'han manifestat a la capital del Segrià. Comissions Obreres i UGT, mentrestant, treballen en mobilitzacions a Rodalies. Serien aturades parcials el 27 de maig i el 5 de juny. Donald Trump torna als Estats Units satisfet de la visita que ha fet a la Xina. Diu que ha servit per tancar acords i resoldre problemes sense concretar-ne cap ni un. I nou rècord de trasplantaments a l'Estat. Avui hem sabut que entre el 24 i el 25 de març, metges de 10 comunitats, entre elles Catalunya, van poder fer 75 trasplantaments d'òrgans. Xavi Rocamora, bon dia.
20: Bon dia, Núria.
18: Fede Valverde ha tornat avui als entrenaments una setmana després de la baralla amb Tchouaméni.
20: Allà va sortir a la llum la profunda crisi que travessa el Madrid i que ha anat empitjorant a mesura que passaven els dies. L'últim episodi el van viure ahir, amb el retrobament de l'equip amb el seu públic. El Bernabéu va rebre amb xiulets Mbappé i Vinícius. També es van poder veure pancartes contra el president, Florentino Pérez, i en acabar el partit vam assistir a un nou enfrontament, aquesta vegada dialèctic. L'entrenador Álvaro Arbeloa i Kylian Mbappé es van creuar retrets en el postpartit de l'Oviedo. I enmig de tota aquesta crisi, aquest migdia, el candidat a la banqueta del Madrid, José Mourinho, ha confirmat que va rebre una oferta de renovació del Benfica, però que encara no l'ha volgut mirar. Diu que prefereix esperar a diumenge, un cop acabi la temporada amb l'equip portuguès. D'altra banda, repassarem com queda la lluita per la permanència a la primera divisió. El Girona afronta les últimes dues jornades de Lliga amb només un punt de marge respecte al descens, després d'empatar ahir a un contra la Reial Societat. I fora del futbol, ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Serem al circuit per actualitzar la jornada d'entrenaments en què Àlex Márquez ha liderat la sessió de lliures, seguit del madrileny Jorge Martín.
18: I el temps aquesta tarda s'esperen ruixats a moltes comarques i ambient fresc. Mònica Usart, bon dia.
21: Bon dia, sí, temperatures més pròpies del mes de març que no pas del mes de maig, i amb aquests ruixats que durant la tarda afectaran sobretot sectors de les comarques de Girona, de Barcelona, especialment punts de la costa i del prelitoral central, i de manera més dispersa sectors del Pirineu, Prepirineu i Catalunya central, amb cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres. I al cap de setmana hi haurà més estones de sol, tot i que a les tardes s'esperen alguns ruixats al Pirineu, comarques de Girona, i diumenge al matí no es descarta algun ruixat també en punts de la costa i del prelitoral entre Girona i Barcelona.
18: Les 2:03.
22: 14:15.

0: El Departament d'Educació evita concretar si la proposta que farà la setmana que ve als sindicats inclourà millores salarials, tot i que els docents han avisat, recordem que és una prioritat, i fins i tot amenacen de plantar el departament si no respon a les seves exigències. La conselleria diu que treballa en una oferta que millori les condicions laborals, que vagi més enllà del salari. Audal Martínez.
1: La propera reunió entre les dues parts es farà dimarts, però el departament s'ha compromès a enviar la proposta als sindicats per escrit dilluns. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, assegura que estan treballant de manera intensa per presentar una oferta que sedueixi els sindicats. Creu que encara hi ha opcions de trobar una solució al conflicte que enfronta la conselleria i els docents. Tot i això, demana no centrar tot el debat només en el sou, ha dit a Ser Catalunya.
2: Jo prefereixo una mirada molt més àmplia i parlar de millores en les condicions laborals dels treballadors del col·lectiu de docents. A mi centrar-ho en retribucions, no sé, nosaltres no ho farem. Haurem de veure, i estem estudiant en aquest cas diferents possibilitats, perquè en el fons són millores de les condicions laborals.
1: Ahir el govern ja va fer una proposta per incorporar 650 treballadors més a la plantilla per atendre alumnat amb necessitats especials. Jiménez defensa que el que reclamen la majoria de docents que es manifesten és un augment de personal.
0: Mentre les negociacions continuen encallades, les vagues al sector educatiu no s'aturen avui, que s'ha mobilitzat des del personal educatiu de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 16%, segons el Departament d'Educació, i del 60%, segons l'USTEC. La protesta principal ha estat a la ciutat de Lleida, on aquesta hora els docents encara es concentren davant de la seu del PSC. Anem en directe, corresponsal de RAC1 a Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
3: Bon dia, crits de la Unió, no ens fa por i és una traïció, no és un acord, s'estan escoltant durant tot el matí pels carrers de Lleida. A dos quarts d'una ha començat aquesta manifestació als serveis territorials d'educació amb uns 2.200 segons Mossos d'Esquadra i 4.000 segons sindicats. A dos quarts de dues han arribat a la seu del Partit Socialista, on s'han aturat per cantar i cridar les seves reivindicacions. Des d'USTEC demanen un calendari clar de meses per negociar i si no ho tenen dilluns, dimarts no es presentaran. Així ho diu la portaveu del sindicat a Lleida, Rosa Aguilar.
4: Si dilluns no tenim un ordre del dia de la mesa de dimarts que ens faci entendre que realment estan disposats a negociar, doncs dimarts ja no cal que ens presentem a la mesa de no negociació.
3: La vaga a Ponent ha començat abans de les 8 del matí, quan un centenar de docents han tallat l'N240 en tots dos sentits. Després s'han dirigit cap a Lleida per tallar diversos punts conflictius de la ciutat pel que fa al trànsit, com les rotondes de l'Hospital Arnau de Vilanova, Plaça Europa i Ricard Vinyes. També han fet una aturada a la seu de Comissions Obreres. La manifestació acaba ara a la Casa dels Gegants amb els parlaments dels diferents sindicats.
0: Gràcies, Karen. I Comissions Obreres i la UGT convoquen oficialment vaga Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny. Seran aturades parcials de 3 hores per torn per reclamar més plantilla, més seguretat a la xarxa i millors sous, Montse Martí.
5: El coordinador del sector ferroviari de Catalunya de Comissions, Pau Mercè, ha explicat a RAC1 que encara hi ha marge per negociar i desconvocar la protesta i que una de les reivindicacions és l'ampliació de la plantilla d'interventors a Rodalies.
6: No només és una qüestió empresarial, sinó que hem demanat també que intercedeixi com a mediadora la Generalitat. Qüestió de falta de seguretat privada, agressions tant a viatgers i falta de seguretat, i l'altra és pròpia de treballadors nostres, és interventors, falta d'interventors. Amb l'última mobilitat ens quedem amb a Rodalies, no? A regionals tot tindria que mirar, però a Rodalies, per exemple, ens quedem amb menys 33 interventors a les Rodalies.
5: De moment, a l'aturada no s'hi suma el sindicat majoritari de maquinistes CEMAF.
0: Les 2:07, Catalunya té un model econòmic que aboca la població a un empobriment continuat. És la sentència que fan diversos economistes en un informe on s'analitza el model econòmic vigent a Catalunya. Amb l'informe es vol confrontar, diuen, el triomfalisme de les dades macroeconòmiques dels últims anys.
5: Aquest grup d'economistes alerten que hi ha sectors empresarials amb molt pes a Catalunya, com el sector turístic i el de l'indústria càrnia, que paguen salaris tan baixos que no generen prou ingressos fiscals per sostenir els serveis públics més bàsics que fan servir els seus treballadors, i asseguren que la resta de sectors els han d'acabar subvencionant. El coordinador de l'informe, l'enginyer i empresari Xavier Roig, avisa que aquest model econòmic no és sostenible.
7: El model que ha seguit Catalunya els darrers 25 anys ens ha portat on som, que és un model basat en el creixement de sectors de baixa productivitat i baixos salaris. Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya tal com l'entenem i posa en risc, el model actual posa en risc, l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
5: L'estudi, batejat com Informa Fènix, l'ha coordinat l'enginyer i empresari Xavier Roig, i han participat els economistes Xavier Quadres, Modest Guinjoan i Miquel Puig, i també l'han assessorat els economistes Jordi Galí, Guillem López Casasnovas i Jaume Ventura.
0: Mentrestant, Esquerra i el govern fan passos de gegant per tancar l'acord de pressupostos. Tal com us ha avançat RAC1, i el Junqueras ha convocat un Consell Nacional dilluns que ve per explicar les negociacions i valorar si ja donen vistiplau als comptes. Una de les claus del pacte és l'anomenada línia orbital que connectarà per tren Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. La xarxa recosirà la segona corona metropolitana amb parades a Granollers, Sabadell, Terrassa o Vilafranca del Penedès. El pacte per aquesta infraestructura es podria tancar el mateix dilluns a primera hora a Segiró.
8: La infraestructura costarà uns 5.200 milions d'euros que assumirà l'Estat i trigarà uns 15 anys a ser una realitat. Aquest acord, que podria segellar-se dilluns a primera hora, posa una catifa vermella als pressupostos. Dilluns a la tarda, Esquerra es reunirà per decidir si dona el vistiplau definitiu. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, assegura que treballen intensament per fer-ho possible.
9: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, que estan sent converses exigents per part dels diferents grups parlamentaris i que el nostre objectiu és tenir-los enllestits quan abans millor.
8: En canvi, Junts renega de la negociació. El portaveu Salvador Vergés acusa Esquerra de rebaixar les expectatives.
10: El que necessitem no són projectes i pastanagues al 2040, sinó inversions reals ara, el 2026. I per tant, Esquerra Republicana, el que nosaltres veiem és que ha passat de la línia vermella de l'IRPF per aprovar els pressupostos a la línia orbital.
8: A més de l'orbital, Esquerra confia arrencar dels socialistes una societat mercantil que canalitzi les inversions de l'Estat a Catalunya, més participació de la Generalitat en organismes 100% participats pel govern espanyol i qüestions més sectorials vinculades a l'habitatge, la sanitat, l'educació o la llengua catalana.
0: Amb l'acord entre Oriol Junqueras i Salvador Illa a punt de sortir del forn, els comuns acaben d'anunciar que reprenen les negociacions per actualitzar la seva part del pacte. N'ha parlat la cap de files, Jéssica Albiach, en declaracions a la CNN.
11: Els comuns i el govern de la Generalitat ja han tingut una primera reunió per parlar de pressupostos. Això vol dir que hem reprès la negociació per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem.
0: Els comuns ja van avisar, ja van arribar a un acord amb el govern pels pressupostos que finalment van acabar retirant. Ara el partit vol rascar alguna cosa més, especialment concrecions pel que fa a les sancions en matèria d'habitatge. I l'imminent acord de pressupostos a Catalunya s'ha colat aquest matí en l'últim dia de campanya electoral a Andalusia. El Partit Popular fa els últims esforços per aconseguir una majoria absoluta que li permeti no haver de dependre de Vox i recorre a l'espantall de l'independentisme. Enviat especial de RAC1 a Sevilla, Arnau Mañé, bon dia.
12: Bon dia. El PP ho fia tot a la participació per mantenir la majoria absoluta a Andalusia. És el missatge d'aquests últims dies. Volen que ningú es quedi a casa diumenge i ho fan apel·lant a l'estabilitat per no dependre, per tant, de l'extrema dreta de Vox. Juanma Moreno avui aprofitava per assenyalar els socialistes i els suposats pactes amb l'independentisme català.
13: Un gobierno fuerte también para plantarle cara al señor Sánchez en esa permanente y constante maltrato a Andalucía. Sabemos positivamente que el día 18, el lunes después de las elecciones, se inicia otro nuevo proceso de privilegio hacia los separatistas catalanes para seguir aguantando en la Moncloa el señor Sánchez.
12: Aquesta tarda Juanma Moreno tancarà campanya a Granada després de dinar i Màlaga al capvespre. No hi serà Alberto Núñez Feijóo, amb qui només han coincidit un sol dia. El líder del PP tancarà Almeria.
0: I María Jesús Montero tanca campanya resignada a Sevilla al costat de Pedro Sánchez, i és que totes les enquestes pronostiquen que els socialistes no podran remuntar el resultat que ara fa 4 anys van aconseguir i que ja va ser el pitjor de la seva història. Enviat especial, en aquest cas, a Sevilla, Jordi Armenteres, bon dia també.
14: Bon dia. El Parlament andalús té 109 escons, el PSOE en té 30, el PP gairebé els doble, 58. La jugada del PSOE passa per representar una oposició contra un govern de Moreno Bonilla que no sigui de majoria absoluta i amb pactes amb Vox que el comprometin. El govern espanyol avui ha multiplicat actes, entre ahir i avui 10 ministres desplegats a Andalusia, i Sánchez torna aquí aquesta tarda per tancar al costat de María Jesús Montero, multiplicant els missatges contra les dretes, però sense altaveu. El PSOE admet que té mig milió de votants fidels, que ja fa anys que es van instal·lar en l'abstenció i que no sap com mobilitzar-los.
0: Gràcies, Jordi. I encara en plana política, Plataforma per la Llengua exigeix al govern espanyol que pressioni perquè el català sigui llengua oficial a la Unió Europea d'una vegada per totes. L'entitat denuncia un bloqueig de més de 1.000 dies a la iniciativa. Creu que el retard no és tècnic, sinó polític, Alba Carnicer.
15: L'entitat lamenta que el català a la Unió Europea no sigui una prioritat del govern de Pedro Sánchez. Assegura que el president espanyol l'ha deixat arraconat per negociar altres interessos. És per això que Plataforma per la Llengua li reclama que faci un pas endavant i defensi el català davant els països europeus que no s'ho miren amb bons ulls. En parla RAC1 el president de l'entitat, Òscar Escudé.
16: Porta 1.000 dies deixant clar que no és la seva prioritat. Entremig, com diem, ha tingut temps de buscar els càrrecs a la senyora Rivera, a la senyora Calviño, de negociar una exempció a l'OTAN. Això és un incompliment dels deures que té el govern envers els catalanoparlants i demostra totes que l'oficialitat del català a la Unió Europea no és ni ha estat mai, fins ara com a mínim, una prioritat.
15: Escudé també assegura que si el català no és oficial a la Unió Europea, també en dificulta l'ús a Catalunya.
0: Un minut i arribarem a un quart de tres.

0: 14:15.
1: Les 2:17, Donald Trump vola a aquesta hora cap als Estats Units, satisfet de la visita de 2 dies que ha fet a la Xina. Considera que ha estat tot un èxit. Diu que ha servit per tancar múltiples acords i per resoldre força problemes sense concretar-ne cap. Trump està convençut que les reunions que ha mantingut amb el seu homòleg xinès Xi Jinping han servit per establir una bona relació que continuarà millorant en el futur. Xavi Pardo.
2: Els dos presidents s'han reunit per últim cop al complex que acull la cúpula del Partit Comunista de la Xina, prop de la ciutat prohibida de Pequín. Allà, Trump ha destacat les coincidències que tenen al voltant del conflicte a l'Iran. We did discuss
3: Iran. Hem parlat de l'Iran. No volem que l'Iran tingui l'arma nuclear i volem l'estret d'Hormuz obert. Volem que acabin ja amb el tancament de l'estret perquè és una bogeria. Són una mica bojos, els iranians, i no poden tenir l'arma nuclear.
4: A little bit crazy, and it's no good, can't have it.
2: Xi Jinping també ha fet un balanç positiu de la visita. Coincideix amb Trump, que han servit per arribar a grans consensos sobre preocupacions mútues, però tampoc les concreta. De moment no ha confirmat si, tal com diu Trump, la Xina comprarà a partir d'ara més petroli, soja i avions nord-americans. El president dels Estats Units, recordem, ha anat a la Xina acompanyat de grans directius de les principals tecnològiques del país.
0: 14:15.
1: L'estat espanyol registra un nou rècord de trasplantaments. Metges de 10 comunitats, entre elles Catalunya, van trasplantar 75 òrgans en 2 dies, una xifra inèdita que, segons l'Organització Espanyola de Trasplantaments, es va registrar entre el 24 i el 25 de març. Joel Penya.
5: En 48 hores, 34 famílies van autoritzar la donació dels òrgans d'algú proper que havia mort i 5 persones més van ser donants en vida. Això va permetre que 46 hospitals d'arreu de l'estat fessin una 50ena de trasplantaments renals, 14 d'hepàtics, 8 de pulmonars, 2 de cardíacs i un de pancreàtic. L'única xifra similar que s'havia assolit fins aleshores va ser el 17 d'abril del 2024. En un sol dia es van fer 48 trasplantaments d'òrgans de 19 persones. A Catalunya l'any passat va ser el segon amb més trasplantaments de la història, amb 1.356. Només l'any 2023 se'n van fer més, amb 1.393.
1: L'Audiència de Girona absol un home que estava acusat d'assetjar menors per internet perquè els Mossos van buidar el seu telèfon sense el seu permís i sense una autorització judicial prou motivada. Per tant, el tribunal no ha acceptat com a prova les converses amb les menors, les fotografies i vídeos que tenia d'elles o els 89 arxius de pornografia infantil que li van trobar.
2: L'acusat ara absolt és un veí de Blanes, a la Selva, que s'enfrontava a 37 anys i 9 mesos de presó per assetjar menors a través de les xarxes socials i aconseguir que li enviessin imatges pornogràfiques. La família d'una de les víctimes va denunciar el cas i els Mossos van identificar 3 víctimes més. 2 d'elles tenien 15 anys i una discapacitat psíquica. El van poder detenir l'agost del 2018, tot i que l'endemà ell va autoritzar un escorcoll a casa seva. El tribunal ha remarcat que això no incluïa el mòbil perquè la policia ja li havia requisat. Per tant, ha anul·lat totes les proves que en van treure.
1: L'Ajuntament de Tarragona es personarà com a acusació en els casos de lladres multireincidents i demanarà que, si són estrangers, els expulsin del país. El ple municipal ho ha aprovat fa poca estona a partir d'una moció presentada pel grup de Junts amb els vots a favor de PSC i PP. Tarragona seguiria així els passos de l'Ajuntament de Barcelona, que a l'abril ja va donar llum verda a una mesura semblant. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
6: Bon dia. Sí, Núria, quan s'hagi desenvolupat el reglament a nivell municipal, l'alcalde de Tarragona tindrà la potestat per a que l'Ajuntament es personi en casos oberts contra lladres multireincidents jutjats a la ciutat. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, que ha portat la moció al ple.
7: Per fer fora els nostres delinqüents dels nostres barris i fer fora a tots aquells que es passen la llei pel folre.
6: Només el grup d'En Comú Podem ha votat en contra i ha carregat contra Junts perquè, diu, li està seguint el joc a l'ultradreta.
8: Feia broma, que Aliança pujava per la Rambla Vella, i avui els tenim aquí, vestits de negre.
6: El PSC a l'alcaldia ha donat suport a la moció perquè diu que la sensació d'impunitat acaba alimentant justament a l'extrema dreta. Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
9: No voler parlar de seguretat per part dels partits progressistes és un error.
6: Curiosament, Vox s'ha abstingut perquè diu que la proposta arriba tard i es queda molt curta. També Esquerra Republicana s'ha abstingut, assegurant, però, que no servirà per fer front al problema de la multireincidència.
1: Gràcies, Esteve. A Barcelona, Jordi Martí Galbi s'ha ofert per ser alcaldable a Barcelona per Junts per Catalunya. L'actual portaveu de la formació a l'Ajuntament haurà de presentar-se unes primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont. Com a possible candidat també són el regidor Josep Rius, que és un dels que té més números de sortir escollit. Les 2:22, els pagesos portaran la denúncia de les immatriculacions de béns immobles per part de l'Església davant el Vaticà. Unió de Pagesos ha redactat una carta on explica que l'Església s'està quedant en propietats que són dels pobles des de fa anys i panys. No descarten aprofitar la visita del Papa a Catalunya per fer-li arribar la queixa directament, Montse.
0: El sindicat s'ha tornat a reactivar amb aquesta batalla perquè hi ha un cas que fa 4 anys que està a l'espera, el de la immatriculació per part del bisbat de Vic de l'Església de Sant Andreu de Maians a Castellfollit del Boix, al Bages. L'Església també s'ha apropiat de la casa rectoral, el cementiri i una plaça. El responsable d'immatriculacions d'Unió de Pagesos, Joan Casa Joana, diu que el bisbat es va comprometre a tornar-lo al poble, però fa 4 anys que esperen i per això fan un pas més. I el portaveu de la Plataforma Catalana d'Immatriculacions, Dino Dinela, ha confirmat que s'estan organitzant per la visita del Papa del juny.
10: Sí que es preveuen fer accions tant a Madrid com a Barcelona en la propera visita papal i que properament van a ser comunicades perquè les accions s'estan articulant en aquest moment a través de diferents entitats que estan definint quines accions i en què context es poden fer.
0: Unió de Pagesos també denuncia que el govern i el Parlament no s'han implicat prou en la batalla contra les immatriculacions de l'Església.
1: La població
10: I en què context es poden fer.
0: Unió de Pagesos també denuncia que el govern i el Parlament no s'han implicat prou en la batalla contra les immatriculacions de l'Església.
1: La població d'Osona supera el centenar 30 anys després de la seva reintroducció al Pirineu. El sindicat de pagesos Assaja diu que la incorporació d'aquest animal als boscos catalans s'ha fet d'esquena al territori i sense pensar prou bé els riscos que suposa per l'agricultura, la ramaderia i també per la població.
0: Sí, Assaja fa temps que demana més mesures, no només per l'os bru, sinó també pel llop i altres animals que s'han reintroduït a Catalunya. El cap sectorial de fauna de Jarc, Lluís Viladric, diu que la població d'Osbru creix sense que el territori estigui prou preparat.
11: Esperem que no passi més res. Tu vas al Pirineu a buscar bolets o el que sigui i trobes un os. Què fas? Perquè un diu, queda't quiet. L'altre diu, no, fes soroll. L'altre diu, no, pujam un arbre. L'altre, t'has escapat a córrer. No he vist mai cap senyal. Abans tenies els ramats aviats a les nits, doncs ara t'obligui a entrar-los. Tu tenies un gos per... De tant en quant, ara tens que tindre una colla de mastins. És més carregós per l'explotació.
0: El sindicat denuncia que a l'Alt Pirineu i Aran s'han perdut en 4 anys 400 explotacions ramaderes.
1: Per cert, que els agents rurals també faran patrullatge nocturn. Ho preveu el nou pla estratègic del cos que s'ha de posar en marxa des d'ara fins al 2030. El cos passarà de 675 efectius actuals a 1.300, gairebé el doble. El motiu és que cada vegada més persones accedeixen als espais naturals i també creixen les incidències, com ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
12: Estem parlant d'un repte majúscul que ens permetrà, entre moltes raons, posar el cos on mereix, davant de la gestió tan important que fa de les qüestions vinculades amb la biodiversitat, la natura, la protecció, la investigació vinculada als incendis forestals.
1: Parlon ho ha dit des d'una nova base dels agents rurals a Igualada. L'actor mexicà Diego Luna presenta a Cannes la seva nova pel·lícula com a director. Ceniza en la boca és una història de migracions amb Barcelona com a taló de fons. El protagonista de la sèrie Andor de l'univers de Star Wars estrena la croisseta aquest drama social, una pel·lícula que explica la història d'una jove mexicana que se'n va viure a Barcelona a la recerca d'un futur millor, però que ensopega amb mil i una dificultats. Luna ha explicat a RAC1 que la cinta vol desenmascarar el racisme quotidià que encara arrossega la societat. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon dia.
13: Sí, bon dia. La Lucila és una jove de 21 anys que arriba a la capital catalana amb l'esperança de trobar noves oportunitats de vida, però la societat li gira l'esquena. Viu cada dia un autèntic calvari per arribar a final de mes. Reparteix menjar a domicili o cuida una dona gran que, per cert, escolta RAC1. Luna deia que el cameo d'aquesta emissora és del tot intencionat.
14: No fue casualidad, ¿eh? Yo le pregunté a Valerí, le dije qué tipo de personaje era, qué quería que estuviera escuchando, porque quería que el programa y sobre todo la radio que se escucha te dijera algo sobre el personaje. Les nombró a ustedes y pedimos los derechos de ese momentito.
13: La pel·lícula és precisament una oda a la nacionalitat mexicana. Doncs bé, Diego Luna també a RAC1 ha alçat la veu contra Isabel Díaz Ayuso, que ahir deia que Mèxic existeix gràcies a Espanya.
14: Trato de no perder mi tiempo escuchando a gente ignorante. Soy muy selectivo con qué escucho y qué no, y esa mujer está en mi lista negra, como muchos otros personajes que hoy tienen el micrófono en el mundo entero. Está lleno de discursos ignorantes, violentos, de los cuales nos tenemos que proteger.
13: Ceniza en la boca està inspirada en una novel·la de Brenda Navarro i forma part de la secció Projeccions Especials.
1: Arran de pel·lícules especials, especials aquesta tarda. John Travolta s'estrena com a director també a La Croisette.
15: We are going on a jet.
1: What? Presenta Ven a volar conmigo, la seva primera pel·lícula darrere les càmeres. La cinta que està basada en la novel·la que va escriure el mateix Travolta explica la història d'un nen apassionat pel món de l'aviació. Aquí, el Còmic Barcelona ha obert portes i s'ha omplert d'estudiants que hi han anat per veure les últimes novetats del gènere. Aquest any el Pavelló 8 de Fira Barcelona, Montjuïc, està especialment dedicat a la cultura pop asiàtica, però també hi ha espais per fenòmens cinematogràfics, com El Senyor dels Anells, Bàrbara Padilla.
16: Centenars d'alumnes han trepitjat aquest matí al Còmic Barcelona. Ho han aprofitat per participar en els tallers de maquillatge, jugar a Mario Bros i Donkey Kong Land i aprendre a dibuixar en pantalles digitals. Alguns hi anaven amb ganes de conèixer els seus dibuixants favorits, d'altres d'endinsar-se en un món pel qual admeten tenen curiositat.
17: Nosaltres venim del col·le, que ens ho ha portat al col·le per tema de xerrades de manga. M'agrada molt el tema també màgia, criatures fantàstiques.
18: Jo sobretot a veure artistes independents, perquè m'encanta estar amb ells i veure aquest ni preguntar-li coses.
19: Veure els diferents artistes i si hi ha coses del meu personatge preferit, comprar-les.
16: Només entrar al pavelló hi trobem figures a escala real del Senyor dels Anells i una exposició sobre Paracuellos, de Carlos Jiménez. Aquest matí el col·laborador del món RQ, Pep Prieto, feia una xerrada sobre còmics antics com els de Conan o Tintín. I el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, inaugurava el saló, que tancarà portes diumenge i que tindrà com a convidats artistes internacionals, com el reconegut dibuixant japonès Shintaro Kago.
1: I dins l'agenda de concerts del dia, Sabadell avui és la segona jornada de l'Ambassat. Per haver nascut, per haver sortit de l'ou. I és el torn de Dan Peralboy i el Convoy i Grego Tecno. Aquesta nit al Sopa de Cabra actuen a la sala Rasmatàs de Barcelona. Dins del cercle constant, les vides que vindran. Serà el concert d'inici de gira de la banda que celebra 40 anys de trajectòria. I ara el temps.
20: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos d'intensitat de pluja i de vent per aquesta tarda, Mònica.
21: Pluges que poden ser localment fortes, sobretot al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, al Maresme i també al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Vallès, que és on hi ha aquests avisos de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i també ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central amb cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres i amb un ambient més fresc que no pas aquests últims dies. Vent de mestral i de tramuntana i en punts de la costa central, vent de llevant que també ha activat avisos per cops que poden superar els 72 km per hora. I al cap de setmana, demà sol i boires al matí, a la tarda algun ruixat al Pirineu i comarques de Girona i diumenge de nou alguns xàfecs al centre i al nord de Catalunya.
22: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
23: CAT 1415 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: Hem arribat a dos quarts de tres. El Madrid no para d'acumular maldecaps que agreugen la crisi del club. L'últim enfrontament entre Arbeloa i Mbappé, per exemple, Xavi.
3: Sí, en el postpartit contra l'Oviedo, que va suposar el retrobament del Madrid amb la seva afició, vam assistir a l'enganxada entre el tècnic i la seva principal estrella. Més llenya, per tant, a un foc que ja fa dies que crema i tot plegat després del plebiscit del Bernabéu i, precisament, Mbappé. Però també Vinícius i el president Florentino Pérez van ser els més xiulats. De seguida anirem cap a Madrid, però primer de tot, última hora relacionada amb el Barça de bàsquet. El club blaugrana acaba de publicar un comunicat aclarint que de cara a la temporada que ve només contempla Xavi Pascual per liderar el nou projecte de la secció. Per tant, surt al pas, i d'aquí ve tot plegat, de les informacions publicades les últimes hores per diversos mitjans que asseguraven que el Barça havia iniciat converses amb l'entrenador de l'Unicaja, Ibon Navarro, com a substitut de Xavi Pascual si el gabanenc decideix marxar quan acabi la temporada. El comunicat recorda les declaracions del mànager de la secció, Juan Carlos Navarro, quan va manifestar ara fa un mes que no veia un futur sense Xavi Pascual. El club, a més, nega de manera categòrica i rotunda haver-se reunit amb cap altre entrenador de cara al futur més immediat. Dit això, i repassada aquesta última hora, ara sí, anem cap a Madrid.
23: A RAC1 14-15.
3: I l'actualitat, abans de mirar cap al que succeïa ahir al Bernabéu, passa per Valdebebas, perquè aquest matí el Madrid ha fet l'entrenament de recuperació amb la gran novetat de Fede Valverde. L'uruguaià ha reaparegut una setmana després, per tant, de la baralla amb Tchouaméni, que va acabar amb Valverde a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic. Aquell enfrontament a Valdebebas, de fet, va fer sortir a la llum una crisi que ara hem sabut feia mesos que era latent. Doncs bé, ahir van viure un nou episodi després de guanyar l'Oviedo en un partit transcendent. Mbappé va plantar-se davant dels mitjans. Convé recordar que els jugadors del Madrid no parlen mai després dels partits, i allà va carregar contra Álvaro Arbeloa. Jaume Montero, bon dia.
2: Bon dia, i ho va fer per no haver-lo fet jugar com a titular i haver-li dit, segons ell, literalment, que era el quart davanter de la plantilla.
4: Estoy bien, estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar, y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
2: Les paraules d'Mbappé que van agafar per sorpresa el tècnic blanc, que inicialment no en va saber què dir.
5: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Pero no, pues no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o la verdad es que no sé muy bien qué decirte.
2: Però mica en mica Arbeloa va començar a ser cada vegada més contundent amb el francès, fins i tot insinuant que s'havia esborrat del clàssic.
5: Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
2: Doncs Mbappé lamentava no haver pogut jugar aquest clàssic contra el Barça i assegurava que tenia permís del club, del Real Madrid, per la seva escapada de fa uns dies a Itàlia.
4: La cosa de no estar en Madrid, tenía la autorización del club. Yo pienso que no fue el único jugador de la plantilla que no ha jugado, que no estaba en Madrid. Yo no entendí lo que dice la gente, pero hay que aceptar. Yo pienso que para un futbolista no hay siempre que entender, hay que aceptar y ir adelante y pasar y cambiar la situación, porque yo pienso que puedo cambiar esta situación fácil.
2: Però Mbappé continuava disparant contra Arbeloa, segons el francès, amb el canvi d'entrenador de Xavi Alonso. A Arbeloa havien perdut la idea de joc.
4: Hemos tenido todo, fuimos ahí en la Liga, en los ocho en la Champions, y después hemos perdido todo en la segunda parte de temporada. Es la vida. Duele mucho para nosotros porque yo tengo la sensación que hemos tenido una estructura, una idea de juego. Y lo hemos perdido, y eso duele mucho para un jugador de acabar sin títulos y ahora terminamos sin nada.
2: Y la respuesta de Álvaro Arbeloa.
5: Y me parecería muy bien que pensase que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
2: Una altra perla d'Mbappé. Deixava clar que ell no té cap mena de por de sortir a parlar a diferència d'altres. I per remarar-ho tot, també va assegurar que no s'escoltava mai les rodes de premsa del seu entrenador.
4: Y después yo no miro la rueda de prensa del míster, de lo que dice. Yo tengo la tele francesa, no tengo la tele española en casa, o al final yo no veo lo que, no sé lo que ha dicho.
2: Bé, doncs Mbappé finalment, que va ser un dels jugadors, per cert, que va rebre xiulets per part de l'afició del Santiago Bernabéu, el francès i també Vinícius van ser els jugadors més assenyalats.
3: Un dels àudios a recuperar d'aquest retorn del Madrid al Bernabéu, d'aquest retrobament amb la seva afició, però també hem de parlar de Florentino Pérez, l'altre protagonista d'un partit que, com ara sentíem, van ser molt més interessant pel que va passar fora del terreny de joc que no pas pel que va passar dins. Com que encara no ha dimitit oficialment, Florentino va asseure's a la llotja com si res i només entrar va tenir ja el primer incident. Albert Pedrol, bon dia.
7: Hola, Xavi, bon dia. Abans del xiulet inicial es va enfrontar a un aficionat que li recriminava el rendiment esportiu de l'equip, i la seguretat de l'estadi també va haver de retirar dues pancartes crítiques amb el president del Real Madrid. En una hi posava Florentino Vesten ja, i en l'altra Florentino culpable. Segons la COPE, però, el personal se les va endur perquè no estaven fetes del material ignífug ni disposaven del certificat corresponent. En canvi, el gran protagonista de la nit, Kylian Mbappé, va fer pinya amb Florentino Pérez i va demanar a l'afició que recordi tot el que ha fet el club blanc en les últimes dues dècades.
4: El Presi és el millor Presi del món, el millor Presi de la història del Real Madrid. Tenim la sort de tenir-lo. Jo penso que és un poc difícil el tractament que ha tenido de la gent,
6: porque con todo lo que ha hecho para el Real Madrid, yo pienso que es normal que la gente exprima una opinión, que no está contento, pero no tienen que olvidar todo lo que ha hecho el Presi para este club. Es una leyenda de este club, representa mucho para los madridistas y para el club.
7: Malgrat la defensa de la seva estrella, Florentino Pérez no té ni un dia tranquil. Aquest matí el sindicat d'àrbitres ha demanat a la Federació Espanyola que li obri un expedient disciplinari per acusar l'arbitratge espanyol de corrupció sistèmica durant dues dècades, que és el temps que el Barça va pagar José María Enríquez Negreira. El dirigent del Real Madrid va disparar contra el col·lectiu dimarts en aquella roda de premsa sense precedents i ara el sindicat vol fer-li pagar perquè ho considera una calúmnia.
8: I amb tot aquest panorama, enmig d'aquesta crisi, avui ha aparegut José Mourinho, que ha parlat aquest migdia en la roda de premsa del darrer partit de Lliga del Benfica, que jugarà demà a l'Herbasses. Bon dia.
9: Bon dia.
8: I què ha dit el portuguès?
9: Doncs que encara no ha tingut cap contacte amb el Madrid i que l'únic que té damunt la taula és una proposta de renovació del Benfica, que li va arribar a dimecres i a la qual no respondrà fins diumenge o a partir de diumenge. La resposta és en portuguès perquè responia a un mitjà local, però s'entén perfectament. Té l'oferta al Benfica, li van passar al seu agent, però no l'ha volgut mirar fins diumenge.
10: Sí. Tive proposta de renovação do Benfica, a proposta que foi entregue ao meu empresário, proposta que eu não quis ver, que eu não quis saber, que eu não quis analisar e que só vou fazê-lo a partir de domingo.
9: Una roda de premsa en què ja hi havia acreditat algun mitjà espanyol que directament li ha preguntat per la situació que viu el seu amic Álvaro Arbeló com a entrenador del Madrid i per la picabaralla dialèctica que va mantenir ahir amb Mbappé.
10: Me duele porque es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador y en el momento en que él pasa a entrenador del Real Madrid, si existe siempre esta conexión entre yo y Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
9: I ha continuat reflexionant fins i tot fent una mica de broma amb com de difícil és ser entrenador i més encara del Club Blanc.
10: Nuestra vida de entrenador es así. Yo bromeo mucho con mis exjugadores que después son entrenadores, bromeo mucho y les digo siempre, espera un par de años, ya verás cuántos pelos blancos tendrás y ahora tú sabes que ser jugador es mucho más fácil que ser entrenador. Lo siento que vaya así, pero ayer ha ganado y ha ganado bien y como mínimo hoy estará feliz.
9: Aquest darrer partit de Lliga del Benfica és demà a 2:15 de la nit al camp de l'Estoril.
8: Dit això, aquest és un dels capítols als quals n'estem més pendents aquests dies, lògicament, la crisi del Madrid, però també del desenllaç de la Lliga i de la part baixa de la classificació. I aquí estem ocupats i preocupats per dos catalans.

0: aquesta jornada. Un empat a un que el situa un per sobre del descens amb 40, gràcies a la màgia un cop més d'Estuani, que va neutralitzar el gol abans del descans de John Martín de cap a la sortida d'un córner després d'un mal rebuig de Gazzaniga a la jugada anterior. Estuani no va ser titular per les molèsties que arrossega, però tal com va dir Mitchell es va infiltrar i va sortir a la mitja part. Això després que el Girona ahir sí, ho intentés tot des del primer minut. Sigankov va estavellar una pilota al pal tot just començar el minut 3 i fins al final, fent que Remiros Lluís en més d'una ocasió. Al final, però, un punt que Mitchell donava per bo calculador en mà.
1: Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important, i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
0: El que deia, en bon punt, però insuficient perquè de moment Mitchell pugui tornar a dormir tranquil.
1: Jo ayer no dormí, no quise ver ningún partido, me puse una película, me dormí, me desperté y a las 8 de la mañana estaba en pie en la Ciudad Deportiva.
0: Mala nit prèvia, esperem que avui hagi pogut descansar millor, perquè les següents nits que venen no són tampoc les millors segurament per conciliar el son. Recordem, diumenge toca el Metropolitano i dissabte que ve rebre a casa l'Elx, dues noves finals.
2: Ni de bon tros és l'únic, el Girona, que està preocupat pel que pugui passar en aquest final de la Lliga. De fet, hi ha una dada que ho explica tot plegat, perquè quan només queden 6 punts en joc, matemàticament encara hi ha 11 equips que no tenen la permanència assegurada.
0: Sí, una bestiesa. Bé, una cosa sense precedents, amb el punt d'ahir a Montilivi, la Reial 8ena és qui marca aquestes posicions, perquè els donostiarres són just els qui estan en aquests 6 punts per sobre de la zona vermella amb 45, i a partir d'aquí venen tots els que encara ho han de tancar virtualment. Els dos equips amb 44, 5 més que el descens també ho tindrien, que són l'Atlètic Club i el Rayo, però els que venen després encara no. Per tant, aquí ja hi podem incloure els de 43, que són València i Sevilla, 4 punts més que el descens. Els equips de 42, que són Osasuna i Espanyol, dos per sobre de la zona vermella. Els de 40, perquè de 41 no n'hi ha cap, que són el Girona i l'Alavés, aquests tenen un punt més que el descens. I els de 39, que en són 3, l'Elx, que és ara mateix el primer equip que se salvaria, el que marca la permanència, a més del Mallorca i el Llevant, que són els dos equips que en aquest moment acompanyarien l'Oviedo a segona divisió.
2: Mirant endavant, per on passen les opcions de salvació d'aquests equips?
0: Començant per dalt, podem dir que el València i el Sevilla pràcticament ho tenen. L'Espanyol, 3/4 del mateix, segurament els cal algun puntet més, però en poden fer prou amb un empat contra l'Osasuna, perquè a més és un resultat que beneficia els dos equips per acabar de tancar la permanència la pròxima jornada, i si no, els de Manolo ho poden acabar de rematar contra la Reial Societat a casa en l'última. Per tant, Espanyol i Osasuna és fàcil que surtin també de l'equació aquest mateix cap de setmana, i després el que ens quedaria són dues places de descens per 5 equips. Els qui ho tenen més bé són Girona, Alavés i Elx, perquè depenen d'ells mateixos. El Girona havent de guanyar, això sí, diumenge al Metropolitano, els matalassers no s'hi juguen res, però és un partit especial amb l'adeu de Griezmann, i si no, l'última jornada contra l'Elx, en què molt probablement els de Mitchell es vegin obligats a guanyar també, perquè així condemnarien precisament l'Elx a unes d'aquestes Griezmann, i si no, l'última jornada contra l'Elx, en què molt probablement els de Mitchell es vegin obligats a guanyar també, perquè així condemnarien precisament l'Elx a unes d'aquestes que rep a casa el ja descendit Oviedo. En resum, que si no contem l'Alavés, que té partits més o menys assequibles contra Oviedo i Rayo, la realitat ens diu que són dues places de descens per 4 equips, que un és fàcil que surti del Mallorca Llevant i l'altre del Girona Elx.
3: 14-15.
2: I mentrestant, l'altre equip català de la primera divisió, tranquil. El Barça està en un grandíssim moment, encara recordant èxits recents, com per exemple la Lliga i la Supercopa d'aquesta temporada, però també els que fa uns quants més anys. Per exemple, diumenge farà 20 anys de la final de la Lliga de Campions de París, que va significar la segona Copa d'Europa de la història del Barça. Aquella victòria per 2-1 contra l'Arsenal va tenir un protagonista, Giuliano Belletti. Clara Rodergas, bon dia.
4: Bon dia.
2: L'heroi de París, autor del gol de la victòria, que ahir va passar pel Tudiràs.
4: Amb aquella rematada per sota les cames del Múnia i la seva icònica celebració genollant-se sota la pluja, que ja formen part de la història del Barça. Giuliano Belletti recordava amb molta emoció aquella final 20 anys després.
5: Sempre me viene
3: Mucha emoción recordar lo que pasó ahí en París hace 20 años. Mis hermanos dicen que yo celebro más este día que mi cumpleaños, que es 20 de junio.

0: Pero son momentos inolvidables para un jugador defensivo, es decir, no suele pasar de marcar gol en finales. Imaginar que yo no había marcado ningún gol aún con el club. Y luego en la final, entonces, viendo las imágenes, las fotos, sí que viene la sensación de un orgullo y de mucha alegría.
1: Ara bé, Belletti també va lamentar no haver aconseguit més títols amb aquell equip en què Ronaldinho era l'estrella.
0: Nos faltó algo la temporada siguiente. Jugábamos bien. Llegábamos a los partidos con posibilidades de ganar. Pero nos faltaba algo, no a Ronnie, ¿eh? En general. Como equipo. En general, defensa, mediocampo, ataque. Pero va, de haber ganado la Liga y la Champions, a lo mejor, instintivamente, inconscientemente, nos hemos relajado en algún detalle.
1: Van ser 14 anys de sequera i després de París van arribar a Roma, Londres i Berlín. Per ser relacionat amb la Champions, la Fundació Barça ja ha activat la subhasta solidària de les samarretes que els jugadors blaugrana van lluir contra el Newcastle en aquesta competició, la de la tipografia d'Anna Vives. Els beneficis es destinaran a projectes per donar suport a persones amb discapacitat. Esportivament, avui els de Hansi Flick han tornat a la feina per preparar el partit de diumenge contra el Betis, amb tots els disponibles, més Cotxen, Eder, Jofre, Xavi Espart, Tomi i Álvaro Cortés del filial.
2: Aquella va ser la segona de la cinquena Champions, o de les cinc Champions que acumula el Barça masculí. El femení en busca una altra aquesta temporada. Abans, però, Clara, hi ha un altre títol en joc, que és el que es disputa demà, que és la final de la Copa de la Reina.
1: Sí, contra l'Atlètic de Madrid, demà a les 9, hora catalana, a l'estadi Gran Canària. Les de Pere Romeu han arribat fa uns minuts a les Palmes i ho han fet amb les úniques baixes de Graham Hansen, que continua treballant per arribar a la final de la Champions de la setmana vinent a Oslo, i de l'Ai Alexandri, lesionada, recordem, de llarga durada. Aquesta tarda, a partir d'un quart de 8 hora catalana, roda de premsa de Pere Romeu i Marta Torrejón, prèvia a la gran final a les 8, entrenament a l'escenari del partit. L'Atlètic de Madrid entrenarà una mica abans a les 6 i prèviament el tècnic José Herrera i Fiamma Benítez també atendran els mitjans. El Barça opta a la 12a Copa de la Reina del Palmarès, la tercera de forma consecutiva. Guanyar culminaria el triplet espanyol i permetria somiar amb el pòquer que ja es va aconseguir l'any 2024.
2: Encara parlant de casa nostra, ara però tornant a les competicions masculines, nervis i incertesa. A Tarragona, a poc més de 24 hores d'un dels partits més importants de la història del Nàstic dels últims 40 anys. Una derrota dels tarragonins demà contra el Sabadell deixaria el club tarragoní amb pràcticament els dos peus a segona federació, l'antiga tercera divisió. El club fa una crida per omplir el nou estadi, tot i la mala maror que hi ha en bona part de l'afició. Tornem a Tarragona, Esteve Giral.
3: Sí, Xavi, no ha estat una setmana gens fàcil a Tarragona després dels incidents de diumenge passat al nou estadi. Van aparèixer part dels cotxes dels jugadors i del cos tècnic amb les rodes punxades després de la derrota a Tarazona, que va deixar el Nàstic en zona de descens. Després d'aquell lamentable incident, envien una mica estranyot a Tarragona amb la crida, això sí, del club per lluitar fins al final per la salvació i fer pinya entre tota l'afició. Pablo Faro, l'entrenador del Nàstic, està convençut que els nastiquers estaran demà al costat del seu equip i que ompliran a partir de les 9 de la nit el nou estadi.
4: Porque no estamos en disposición de pedir, pero estoy convencido y seguro de que el último día van a estar con nosotros. Y porque además nosotros tenemos que hacerles ver que merece la pena estar con nosotros.
3: El tècnic ha condemnat les rodes punxades i ha assegurat que són una minoria que no representa per a res a l'afició tarragonina.
4: Y que algunos descerebrados, pues que bueno, hacen acto de presencia y bueno, y fastidian pues eso, pues la propiedad de un fisioterapeuta, de un preparador físico, de un delegado, que no tienen culpa de nada.
3: A només dues jornades pel final, una derrota o un empat contra l'Europa, que si juga la classificació pel play-off d'ascens a segona divisió, deixaria el Nàstic pràcticament a segona federació. Tarragona no ha estat a la quarta categoria del futbol espanyol des de finals dels anys 80.
2: Gràcies, Esteve. Per cert, rectifico, ja ho ha fet ell també, però no jugar contra el Sabadell, sinó contra l'Europa, tot i que els sabadellencs basses també juguen demà a la mateixa hora.
5: Exacte, i seguiran lluitant per l'ascens a casa contra l'Antequera. Per tant, estarem pendents d'aquest Sabadell-Antequera i també d'aquest Nàstic a Europa, com també estarem pendents del que passi a segona federació amb el Reus Redis, que jugarà la tornada de les semifinals del play-off d'ascens contra l'Ourense demà a les 6, després de l'empat a 0 del primer partit. El dia, per cert, cert que el president de la Unió Esportiva Sant Andreu, Taito Suzuki, ha complert la seva promesa i jugadors i cos tècnic ja són al Japó per passar-hi uns dies després del campionat i l'ascens aconseguits. Per cert, deixa'm dir també que a segona avui comença la jornada de Lliga del cap de setmana, l'antepenúltima amb els dos primers partits avançats a 8:45, Castelló-Cádiz i a 9:00 Córdoba-Albacete la resta de la jornada entre demà i diumenge.
2: 3:45, un minut i anem cap al circuit.
6: 14:15. ¿Sabías que aquí nació el castellano?
7: ¿En serio? ¿Aquí?
6: Sí, en este monasterio.
7: Y yo pensando que era una excursión más.
6: Si estos muros hablasen...
7: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
6: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
8: Gobierno de La Rioja.
9: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
10: ¡Valorado!
9: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
10: ¡En España!
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Alguna cosa gran és a punt de passar. A la Fundació Adecco acomiadarem tots els enemics. I tu t'hi pots unir. Entra a despediratodos.com.
12: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com les galetes torrades Bullón de 400 grams, ara només per un euro. T'estalvies un 44%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Tres quarts i mig de tres, aparquem el futbol. Anem cap al circuit perquè ja ha començat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Per tant, saludem l'enviat especial de RAC1 al circuit. Quim Salvador, bon dia.
13: Bon dia, Xavi.
2: Què tenim en marxa ara mateix?
13: Doncs mira, ara és a punt de començar a les 3, l'última sessió del dia, que serà la pràctica de MotoGP, que marcarà el tall d'accés directe a la Q2. Aquest matí, a la categoria reina, Àlex Márquez ha començat dominant aquest Gran Premi de Catalunya, que va guanyar l'any passat, ha estat el millor, amb més de 3 dècimes de marge sobre Jorge Martín, el guanyador del Gran Premi de França, que per cert ha tingut una forta caiguda aquest matí, afortunadament sense lesions greus. Tercer estat de Jean Antonio, quart Pedro Acosta, que també ha anat per terra, cinquè el líder Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, que ha tornat avui a la pista després de 6 setmanes absent per lesió, 3 grans premis fora, ha estat 19è, i Alec Rins, 21è. Recordem l'absència per lesió del campió Marc Márquez, que diumenge passat es va sotmetre a una doble operació del peu i l'espatlla dretes. Això pel que fa a MotoGP, amb aquesta pràctica que ha de començar a les 3 per tancar la jornada. Els que ja han acabat són els pilots de Moto2, amb Celestino Vietti al capdavant, seguit per Senna Ajo segon i Alonso López tercer. David Alonso, 26è, és l'únic dels favorits que no s'ha classificat directament per la Q2 perquè ha tingut un problema tècnic a la pràctica que s'ha acabat pocs minuts. I a Moto3, el més ràpid, el malaisi Hakim Danish, seguit per Brian Uriarte segon i Adrián Fernández tercer. Cinquè, Valentín Perrone, el millor dels catalans. Setè, el líder Máximo Quiles. Novè, Marco Morelli. 13è, Joel Esteban, també classificat ja directament per la Q2 per disputar la pole demà. Tot plegat, Xavi, el dia que hem sabut, oficiosament, no és oficial, però està tancat, el fitxatge de Joan Mir, el pilot mallorquí ara Honda, que correrà amb l'equip Gresini, satèl·lit de Ducati la temporada vinent. El dia que hem vist aquí al circuit de Catalunya, Valentino Rossi, patró de l'equip satèl·lit de Ducati BR46, no havia vingut encara un Gran Premi aquesta temporada, i justament s'estrena al circuit de Catalunya, on tants èxits hi va aconseguir com a pilot, i a més ens consta que Barcelona és una ciutat que li encanta. I el circuit també ha fet públic fa poca estona el balanç de la primera edició del MotoGP Fan Fest de la plaça Catalunya, que es va fer dimecres i dijous, ahir érem amb el versió RAC1, ha estat un èxit, més de 30.000 persones i han passat durant els dos dies de Fan Fest al centre de la ciutat, la primera vegada que es feia. Demà, recordem-ho, sprint a les 3 de la tarda en directe a RAC1, i també diumenge la cursa de MotoGP en directe a les 2 del migdia, com ja és tradició en aquesta casa amb el Gran Premi de Catalunya.
2: Això mateix, seguirem atents durant el cap de setmana del que pugui passar al circuit entre avui i diumenge. Quim, gràcies.
13: Fins ara.
2: I de les motos al bàsquet, ho dèiem a l'inici, la notícia d'aquest migdia és el comunicat del Barça reiterant que no contempla cap altra opció que no sigui que Xavi Pascual lideri el nou projecte de cara a la temporada que ve, però més enllà d'això també hem de parlar de la penya, que ha fet un pas més cap al play-off de l'ACB. Queden 4 jornades pel final i l'equip de Dani Miret és 6è després de guanyar de 22 punts l'Andorra. Pedrol.
14: Sí, la sisa Joventut no podia fallar ahir contra el penúltim classificat i no ho va fer. L'escenari no era el millor, un partit entre setmana, a les 8 del vespre. Una mica més de 4.000 persones van anar a l'Olímpic de Badalona i com a mínim Ricky Rubio els va premiar amb una exhibició, 23 punts a 2 del seu rècord amb la penya, i esclar, Dani Miret n'estava encantat.
15: Me sacas una sonrisa porque yo estoy pensando, ostras, esta jugada hemos ido un poco tarde, este aquí no hemos punteado bien el triple, el Pons este nos mete 3, y luego pienso, ostras, qué divertido tendría que haber estado ahí sentado viendo cómo ha hecho el partido que ha hecho, porque es de grabarlo y dentro de unos años, mira, vamos a sentarnos otra vez. Ya pienso ya en mi yo abuelo de decir, tendré que sentarme y explicar esto.
14: La penya amb dos partits pendents és sisena, amb 18 victòries, una més que el Tenerife, setè i que el Bilbao, que escala ara la vuitena plaça, i dues més que l'Unicaja, que cau del play-off. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el director esportiu de l'Espart Girona, Pere Puig, ha fet balanç aquest matí de la temporada i també ha parlat de la propera. Ha anunciat que hi haurà molts canvis de la plantilla, ha donat per perduda Clara Holm i veu molt difícil retenir Koulibaly. En canvi, ha reconegut que Iana Martín és una possibilitat real.
16: Però sí que avanço és que hi haurà molta renovació de jugadores. Moltes d'elles, moltes, és perquè el club no pot arribar, doncs el que li estan oferint a altres llocs, i és evident que elles són professionals i han de triar el millor per elles. I d'altres jugadores sí que nosaltres hem decidit fer un canvi perquè entenem que són fi d'etapes. Bé, el tema Iana és una possibilitat més, estem allà i hem d'esperar els propers dies, aviam com acabarà.
14: Pere Puig ha dit que acaba content amb la temporada, amb l'única espina, això sí, de l'eliminació, segurament abans d'hora, de la Copa de la Reina contra el Perfumeries Avenida.
2: Gràcies, Pedrol. 3 minuts i les 3, ara venim.
17: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
18: Què fas?
19: Segueix el mantra. Begudes gratis amb costa. Begudes gratis amb costa. Begudes...
18: Què és això?
19: És el mantra clau de l'estiu.
18: Aquest estiu viatja amb costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
19: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
20: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
21: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
22: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
23: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
24: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
25: l'Auditori.
24: I per anar de museu, concert i espectacle,
25: l'Auditori.
24: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
26: El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys, més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va enairar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
27: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, Foxbox i després directe al restaurant.
28: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
0: Les 3. Actualitzem la informació. Avui ha acabat la primera setmana de vaga dels professors. Aquesta recta final de curs ha estat el torn de Lleida, el Pirineu i Aran. L'aturada ha tingut el seguiment del 16% segons Educació i del 60% segons els sindicats. Entre 2.000 i 4.000 persones s'han manifestat a la capital del Segrià. Mentrestant, el departament treballa en la proposta que els vol presentar per aturar les protestes. Insisteix que hi ha marge per millores laborals, però que no han de passar necessàriament per a pujar sous. Comissions Obreres i UGT, de la seva banda, treballen en mobilitzacions a Rodalies. Serien aturades parcials el 27 de maig i el 5 de juny de 3 hores per torn. Donald Trump torna als Estats Units satisfet de la visita de 2 dies que ha fet a la Xina. Diu que ha servit per tancar acords i resoldre problemes sense concretar-ne cap ni un. Des de l'avió presidencial ha assegurat que s'ha entès amb Xi Jinping sobre Taiwan, però que no s'ha compromès a res. Pel que fa als esports, Fede Valverde ha tornat avui als entrenaments una setmana després de la baralla amb Tchouaméni.
2: Allà va sortir a la llum la profunda crisi que travessa el Madrid i que ha anat empitjorant a mesura que passaven els dies. El darrer episodi aquest migdia, quan el candidat a la banqueta del Madrid, José Mourinho, ha confirmat que va rebre una oferta de renovació del Benfica, però que encara no l'ha volgut mirar. Diu que prefereix esperar diumenge, un cop acabi la temporada amb l'equip portuguès, i la setmana que ve decidirà. Fora del futbol, en bàsquet, el Barça ha fet un comunicat per aclarir que només contempla Xavi Pascual per continuar liderant el projecte de cara a la temporada que ve. La nota surt al pas de les informacions publicades les últimes hores que asseguraven que el Barça havia iniciat converses amb l'entrenador de l'Unicaja, Ivonne Navarro, com a substitut del gabanenc si decideix marxar aquest estiu. I a aquesta hora tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Ara, a les 3, acaba d'arrencar la pràctica de la categoria reina sense Marc Márquez, baixa per lesió. El seu germà Àlex ha estat el més ràpid en la sessió del matí.
0: I el temps al cap de setmana puja a poc la temperatura, Mònica.
1: Sí, després de la baixada d'avui, el cap de setmana pugen una mica les temperatures, demà sobretot al nord del país i diumenge també cap a les comarques de Ponent, però aquest ascens serà més evident de cara a la setmana que ve. Tot i això, aquesta tarda, ambient fresc i ruixats que repetiran sobretot en punts de les comarques de Girona, de Barcelona, sectors del Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central, amb cota de neu d'entre 1.400 i 1.600 metres. Ruixats que localment poden ser intensos, sobretot en trams de la costa i del prelitoral entre Barcelona i Girona. I el cap de setmana, demà sol i boires al matí, a la tarda algun ruixat al Pirineu i comarques gironines, i diumenge cel mig ennuvolat amb alguns ruixats al centre i al nord de Catalunya.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat als bulletins, el 900 Mireia Garolera.
2: I el tu diràs amb l'Oriol Jovem.

0: Fiesta. ¡Vaya fiesta!
1: Però si estàvem cantant Ser de RAC1 és...
0: Ser de RAC1 és una festa.
1: Què et passa avui? Ah, que no et sentim, Guillem.
2: Ah, hola, ara, què tal? Ara. Sí? Què passa, Cookies? Què et passa?
0: Mira, estic contenta, estic feliç. Tenim un públic increïble, un dia més amb la Núria i el Xavi Rocamora, que això és un regal del cel. Oh. És divendres, per què enganyar?
1: Què t'has pres, Alba?
0: Avui és tu, el Molino. Això sempre és alegria.
2: Ole, la promozione. La falquinha.
1: La falquinha, aviam.
0: I estan vosaltres dos.
1: Ara, sí, l'últim. L'últim, sí, sí, sí.
0: El postre és el millor, és el més dolç.
1: Teniu plan, Xavi, Núria, per aquest vespre?
3: Al Molino.
1: Tu hi vas?
3: Jo sí. A quina hora, a quina hora?
1: Mm, ara m'ho diran. A quina hora? A les 8.
3: Què vas a veure?
1: Què vas a veure?
3: Al Molino.
1: I què hi fan, què hi fan?
4: I l'Alba.
3: I amb qui més?
4: Amb l'Alba.
1: Però com es, diu, com es diu l'espectacle?
4: Ara, digue-li tu, que... Fes tu la promo com Déu mana, per favor.
0: És que ell no vol dir que es diu Eix Transversal.
1: Això.
0: Un espectacle d'Alba Segarra i Godai García.
2: Perfecte.
0: D'uns 60 minuts.
2: Perdona,
0: passa volant. Qui truca, bebé?
2: Xavier de Pol, que això t'ho factura, eh? És el CEO de l'empresa, que ahir ja vas fer falca, avui això t'ho factura, eh?
0: No, digue-li. Digue-li que si vol vindre, l'entrada només val 18 euros.
2: Ole! Ole!
1: Però hi ha ganes de cap de setmana, a través de Rocamora? Sí, no?
2: I tant.
1: Sí.
2: Tu, Núria, tens una pinta d'anar de festivals i, buf, a tope, no?
5: Vaig de concert.
2: Ah, sí?
1: Veus? Veus? Veus?
2: De quin concert?
5: Sopa.
2: Sopa?
5: Resmatàs.
2: Sopa Resmatàs.
0: Sopa de cabra!
2: Home, sí. Oh! Han actuat poc, aquesta gent, eh?
0: Del boig de la ciutat, tu el vas matar... Aquesta no se'n parla gaire.
2: Avui el de l'Alba serà gros, eh?
1: A mi la cançó que més m'agrada és aquella de... Bona nit, Maprits! És molt curt, és molt curteta i només la fan solitari, ell.
0: Us heu fixat?
2: Un dubte.
0: Només volia tranquil·litat.
1: Que us heu pres, avui?
2: Només et dic que venim de dinar...
1: Duríssim, duríssim.
2: Avui he dinat amb 20 minuts volant i era menys 5 i hem entrat aquí per la porta i jo encara amb el pollastre a la boca.
1: I ben regadet, eh?
2: Eh?
1: Ben regadet, aquest
2: dinar. No, aigua, aigua, aigua. Jo sóc un professional, eh? No sóc com tu. No sóc com els d'esports, que us trogueu i aquestes coses, eh?
1: Has faltat dues vegades al respecte. Primer la Núria, que te l'ha tornat.
2: No, la Núria, jo no li falta mai... Jo a la Núria Teresa mai li falta el respecte, perquè per mi és una deessa. És una referent de la informació esportiva i local.
1: Ara, heu donat la torreta aquesta setmana als esports.
2: Home...
1: I vosaltres no? Florentino!
0: Què te'n vas adonar de lo del Florentino que va dir? Te n'has enterat, nen?
1: M'ho van explicar a RAC1. De fet, m'ho van explicar a RAC1 perquè jo no vaig veure absolutament res.
0: Però si m'he enterat jo, que és tan difícil ser president del Madrid.
1: Que diu que es va donar de baixa de l'ABC...
2: Això ja ho hem explicat,
1: i s'ha donat... No, però és que s'ha donat d'alta del Mundo Deportivo, eh?
2: Sí?
0: És el nostre, aquest.
2: Hòstia...
0: Jo us he de dir que el primer dia que em vau fer anar al Mundo Deportivo vaig anar, jo no m'ho cap anar al Marca.
2: Però tu et pensaves que
0: es deia Mundo Esportivo. Lluny. Ai, Mundo Esportivo, pensava que es deia.
2: Tu li deies, vaig a Mundo Esportivo.
0: És increïble aquesta feina perquè cada dia aprenc. Cada dia.
1: I el que ens queda, el que ens queda per aprendre.
2: Ole.
1: Bueno. Rocamora, travessa, Rocamora, que tingueu un molt bon cap de setmana.
2: I molt bon concert de Sopa de Cabra, eh?
1: Ah, exacte.
2: Que aquests ja pleguen.
1: Sí, no, que és la gira d'acomiad.
2: Porten 30 anys dient que pleguen, aprofita. Sí. Que aquesta és la bona, segur.
1: Bona nit, Maprits!
2: Sí.
1: Bona nit!
0: Ho fan molt bé.
1: Bona nit, travessa!
5: Això.
4: Sí, sí, hauríeu de començar, sí.
0: Calins!
4: Que
0: ara m'esvaeixen.
2: Ara s'esvaeixen.
1: Ara s'esvaeixen.
0: Bueno, també m'esvaeixen a mi, a vegades.
1: Mira, escolta, quan abans comencem...
0: Abans acabarem.
1: Abans acabarem. Adéu, guapos.
2: Adéu.
6: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
7: i Guillem Estanella.
8: Normal.
7: No passo de conya.
8: Vinga, anem-hi.

0: Però... Aviam. Hem de baixar una mica el volum, perquè si no, no puc ni començar el programa.
1: Noi, que el Guillem vomitarà.
2: És que tenim a tres jonquis que han vingut a tope, eh? Tres senyors de comarca que van venir de fotre un xupitasso, també, no? I espera, tio.
1: I aplaudien molt ràpid, era com... Pa, pa, pa, pa, i...
2: Bueno, esperem que no faci la mort amb aquesta força.
0: Ui, tres segons duren així, eh?
1: Però si són tres segons bons, és que... Comencem a parlar d'aquest tema.
0: Aviam.
1: És que dura molt poc.
0: Espera, que encara, bueno, no hem començat el programa.
1: També dura molt poc una trufa, i lo plaent que és. Una trufa és psss. Però aquell psss... Fuah! No? T'arregla un dinar.
0: Sí.
1: Doncs pues el mateix amb el sexe. L'important del sexe és que s'hi posi voluntat. Si la teva voluntat és de 10 segons, doncs pues 10 segons que tens.
2: Bueno, i la independència no van ser 8 i com la veu gaudir, eh?
1: Goita. N'hi ha qui encara la gaudeix ara.
2: Encara la gaudeixen,
1: clar.
2: Encara
1: se va lluar. Doncs 10 i passió.
0: Bueno, mira, estava intentant començar el programa, eh?
2: De tal viatge que...
1: Perdoneu.
2: De tal viatge que ens van fotre amb la independència, mira, Puigdemont a Waterloo.
1: El trucarem un dia d'aquests, eh?
2: Sí, és amic. És friend.
0: Puc començar el programa?
2: Sí. Bueno, i el dic que li comencem estona, eh?
1: Fas guapo avui, nen. Queda bé aquesta camisa. Arranca.
0: Passen 9 minuts a les 3. Som els d'Abans del Claper. Som...
3: Els Claper!
0: Ara sí! Guillem Estadella, Alba Segarra, públic aquí present i gent que ens escolteu des d'on sigui. Avui, número rodó, programa 390.
2: Ostres, ens apropem al programa 400, eh? Això és molt... De poc. Hòstia, l'Alba, avui porta... Què t'has empassat, avui? Això estàs... Programa 390 i ens apropem al 400, que això, qui ens ho diria, eh? 400 programes, eh?
0: I què hem preparat?
2: De moment, res.
0: Res. Ja t'ho dic ara que res.
2: Perquè avui hem fet els comptes, hòstia, que això s'apropa, i hem de preparar coses, però bueno, ja farem...
0: I l'altre tema que està damunt de la taula és...
2: Què?
0: No sabem si arribarem als 500, perquè a data d'avui el programa renovat no està.
1: És una cosa que, si us he de dir la veritat, em treu una mica el son.
2: Bueno...
1: Perquè part que m'agrada la feina, bé, em pago el lloguer.
2: També dic una cosa, nosaltres tenim contracte indefinit amb RAC1. Vull dir que ens han de recol·locar.
1: Però a veure si mos fotran esports.
0: Que... Bueno, perdona, però ens poden fer fora quan vulguin, eh?
2: No, però sortim caríssims.
1: Jo no,
2: que
1: jo
2: guanyem.
0: Ah, tu creus que el... Sí? El finiquitos no el poden pagar?
2: Jo crec que ens recol·loquen fent la primera pedra. No?
0: Vosaltres... Pregunta seriosa. Si ara s'acaben els taloners.
2: Vale.
1: Setembre... Déu no ho vulgui.
2: Com ha estat el programa,
0: al setembre no renovem.
2: Vale.
0: A tu, Guillem, on t'agradaria que et recol·loquessin?
2: A mi?
0: Sí. Quin programa?
2: Jo, si jo...
0: No pot ser el versió perquè ha de ser...
2: A mi se m'acaba l'etapa a RAC1, jo deixo el món de la comunicació. Marxo conic, monto un hortet i a fumar pipa. Okay.
0: Amb el que
2: diu, com el cantant dels Búhos. Jo marxo això.
0: També és veritat que amb el que hem guanyat fins ara ens podríem retirar, però estem aquí perquè ens agrada la nostra feina.
2: Jo seràs tu, perquè...
1: Jo conto
4: que...
1: Ah,
4: sí?
1: Si em fessin fora, el finiquito seria com dos vanguardies. Amb el magazín, eh?
2: Anem sortint d'aquest jardí, sisplau. Anem sortint, perquè avui tenim un meravellós públic que ha vingut des de tot arreu, des de tota Catalunya. De fet, m'he trobat un senyor que estava pixant. Què tal, senyor? Tot bé o què?
5: Molt bé, molt bé.
2: Ens hem trobat al lavabo, eh?
5: Correcte.
2: Lucha de sables, una mica.
5: Perfecte.
2: Perfecte o què?
5: Que ens hem trobat tots dos al lavabo.
2: Sí, però no hem fet res, eh?
5: De moment.
2: Bueno! Molt bé, doncs ja m'avisaves quan hem d'anar al lavabo, eh?
5: Truco.
6: Detector de marica activado.
2: Has trucat el teu fill? Doncs a partir d'ara digue'm Papito.
5: Vale, Papito.
2: Ole, Papito el mío. L'he deixat putant,
0: com es diu aquest senyor?
2: Com es diu vostè, senyor?
5: Benito.
2: Benito Camela.
7: Perdó.
0: És que l'ha deixat...
2: Festival de l'humor. Molt bé.
0: Senyor Benito.
2: Quan eres nano?
5: Era jove, m'ho deien, això que tu has dit, Benito Camela.
2: Això que era, el col·le de monges?
5: Del costat.
1: De mossens.
5: Era de mossens, sí, senyor.
1: Veus?
2: Clar, això és típic.
1: És que jo sóc de la seva època.
2: I tu com et dius?
0: Els mossens en sabien molt,
2: d'això. Carles, molt bé, perfecte. I Carles, el teu pare què tal és? És bon xaval o...?
8: Sí, bon xaval, sí.
2: Jo he vingut tots dos perquè sou fans dels Clapers, dels Taloners...
8: Dels dos.
5: Dels dos, la veritat que dels dos.
2: Cuqui, que alegria.
5: Quan no puc per la tarda, l'escolto per la nit.
2: Molt bé, un senyor molt bé.
0: Fora aplaudiment per Benito.
2: Ole, Benito.
1: Que mono.
2: Em fa molta gràcia perquè tenim un senyor que, pobret, estàs com mal col·locat i tens el mòbil als ous, eh? Hòstia. L'he vist, el senyor...
1: Ah, això va molt malament, eh? Pel tema de l'esperma.
2: Ja has tingut fills i tot, o...?
9: Ja no em cal.
2: Ja no et cal, tu ja estàs tranquil.
1: Va sobrar, ja.
2: Amb qui has vingut avui?
9: Amb cotxe.
2: No, amb qui?
9: Amb qui? Amb la meva filla.
2: Ah, vale.
9: I el meu gendre.
2: Ah, tu ets el meu? Opa, ole! Què tal, com estàs?
8: Bé, molt bé.
1: És guapo.
2: Com a sogre, què tal?
4: Bé, un 10, un 10.
0: Sí. Què ha de dir? Què ha de dir aquí davant? No,
4: escolta, germana, ella és la germana.
2: Tu, com?
4: Ella és la germana.
2: A tu no ets la nòvia?
1: No, no, no.
2: I la teva parella?
4: Treballa a RAC1.
2: Perdona?
1: Ah, tu ets la...
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Ja sé qui és. És igual que sa germana. És l'estudiant en pràctiques del versió. Tenen la mateixa aura les nenes, nen.
2: Perdona, llavors la teva germana, que és l'Ari Coromines, no?
1: Sí.
2: Tu ets el senyor Coromines?
9: Això mateix.
2: Home! Molt bé!
9: Senyor,
2: el senyoret Coromines.
9: Senyoret Coromines.
2: Molt bé, perfecte. Per tant, tu ets el nòvio de l'Ari.
4: Sí, sí, sóc jo.
0: Però un moment, ara l'Ari està treballant al versió.
2: Sí, no?
0: Home, que vingui. Sí, sí.
2: Ari, vine cap aquí, Ari! Que vingui l'Ari!
1: Què voleu que la vagi a buscar?
2: No, ara que vingui, no?
1: Ota, ja ve.
0: Ari,
1: ja,
0: bé,
1: ja
0: ve, ja ve. Corrent.
2: Ui, ben nerviós,
1: et diré una cosa, pare de l'Ari. Et pots posar, senyor Coromines, et pots posar el mòbil als cataplins sense problema perquè monuments com aquestes filles no es tornaràs a fer mai més.
0: Olé!
2: Olé! Aquí la tenim, olé! L'Ari Coromines, que és l'estudiant en pràctiques del versió, què tal?
7: Molt bé, molt bé. És la primera vegada que parlo a l'antena, eh?
2: O sigui, oh, sí?
7: T'he donat les gràcies, papa, per venir, perquè si no...
1: Oh, si no, boníssim!
0: No, perdona, estàs dient que els del versió, amb l'experiència que tenen amb estudiants en pràctiques, no t'han fet parlar encara?
7: Poc a poc.
2: Que vingui el clapet!
0: Hombre!
2: Que vingui el clapet! Això què és?
1: Vols que el vagi a buscar?
0: Home. És trist que hagi de venir els taloners a fer antena.
2: No, però et dic una cosa, però o sigui, a sobre no estàs ni parlant pel versió, estàs parlant pels taloners.
7: Exacte. Taloners, ostres, a veure si em contracteu, no?
2: No, aquí la culpa la té el clapés.
1: Jo crec que estem tardant a fitxar-la.
0: Saps què passa? Que el clapés no té vista pel talent. Mira qui ha posat
7: no,
0: de 3 a 4.
7: No, a poc a poc, ja arribarà. No.
2: Quan acabes les pràctiques?
7: El 5 de juny.
2: Bueno, pues que arribi d'hora, perquè el ritme que anem, vull, no faràs antena en ta vida, eh? Què tal el teu nòvio, bé?
7: Bé, molt bé.
2: Quan porteu, Cuqui?
7: 3 anyets.
0: Ai.
2: Aquest, perquè el mires com si fos un gos, amb els braços creuats. Com una... Bueno, sí.
7: Sí, bueno, el tinc aquí.
2: El tinc aquí, molt.
7: Bé, molt bé. Sí, i ara que estiguin aquí, la veritat.
0: Ara què estaves fent, el versió, perdona?
7: Ara què estava fent?
0: Sí.
7: Preparar una mica l'escaleta de dilluns, tantejar una miqueta...
1: Veure com està el món,
7: sí,
1: no?
7: Sí. Acabo d'arribar, a poc a poc.
0: Et vols quedar aquí amb la teva família? Jo crec que no s'enfadarà el Toni.
7: Toni, puc quedar-me o no?
1: Però no contesta, ell.
2: No contesta,
1: telèfon,
2: clar.
1: Això. Clar, com que no ha fet...
7: Que vingui.
2: L'Anabel Luna està... Fem una cosa.
0: També ha de preparar un programa, el Toni, eh?
2: Bueno, a veure, el programa li fan els... El Toni no treballa.
0: Perdona. El Toni és d'aquells caps que és el primer a arribar i l'últim a marxar.
2: Bueno, però està tot el dia mirant La Vanguardia. Vull dir, li fa la... Clar,
1: perquè La Vanguardia dona per tot un dia.
2: Entre el Vicenç Martí, el senyor Marcelí... Tota
0: la
2: aquella...
0: publicitat.
2: Ah, doncs mira, doncs seu aquí, Ari, seu aquí. Seu aquí. Ah, hòstia, el clapés, merda!
1: Hòstia.
0: Ai. Hi ha un moment que t'obrim el micròfon, Ari, un segon.
1: Està silenciada.
2: Tot el que he dit era broma, eh?
8: Alerta boomer.
0: En quin punt estem?
8: Alerta boomer.
0: Esteu fitxant aquí de la manera, o sigui, a l'estil florentino, no? Esteu intentant fer un figo, com una casa.
2: Sí.
0: O sigui, esteu aquí llançant els trastos a veure si la fitxeu.
2: No,
7: és broma, Toni, tot el que he dit.
0: No.
2: Acaba
0: de dir fa 2 minuts que vol que la fitxem, eh?
10: Sí, no, escolta, a veure, que estem escoltant el programa atentament a la redacció, vull dir...
1: Que macos.
10: Que ha dit que no havia fet mai antena, que...
7: Jo estic molt contenta amb vosaltres.
0: Ui.
7: No, ho he de dir.
10: Portes la mateixa dinàmica del becari, com es deia aquell?
2: Hòstia,
1: Toni. El d'Esgoia.
10: El que era de l'Espanyol...
2: Ah, l'Héctor Blanc.
10: Héctor,
2: sí.
10: Que, bueno, el dia de la celebració, que era de l'Ondas?
0: De l'Ondas.
1: Sí.
10: Se'n va anar amb un altre... Es va perdre la celebració i se'n va anar amb un altre editor del...
2: Sí,
10: a celebrar-ho.
2: El seu ídol era Marc Giró, no tu. I a l'Edu de Batlle, també.
10: Sí.
2: Tota aquesta gent
10: va passar davant, però el dia de la celebració de l'Ondas...
2: Què va passar?
10: La primera celebració... Va coincidir amb un... editor de la casa i va desaparèixer amb l'editor per acabar-ho de celebrar.
2: Com?
7: Què vol dir això?
10: Vol dir que a partir d'aquell dia vaig dir, bueno, doncs, escolta, tinc res a fer jo aquí, saps?
1: Però...
10: O sigui, saps? La pràctica, vaig decidir que la fes amb qui vulgui. Saps?
1: És que és com un jardí.
2: Tu no vas anar al lavabo.
10: No, és un jardí, selva, és un jardí, no?
1: És una selva, Toni.
10: No, vull dir, és un missatge que dic, si té tant, si amb ella vosaltres l'heu seduït més i tal. Escolta, jo no tinc cap problema.
1: No, home, no,
10: i fem
1: Toni
10: un intercanvi de estudiants en pràctica.
0: Ara s'ha enfadat, eh,
1: ara?
0: Enfadat.
1: Sí.
10: Ara no, ella que es quedi amb vosaltres, que faràs antena.
2: Clar, home,
10: tot això que tens.
1: Com si l'Alba fes tant d'antena, pobra.
10: I l'Alba pot venir al versió. Hòstia, que no farà antena. Aviam.
1: No, estic molt contenta.
7: Un moment. Ho he dit de broma i estic molt contenta.
10: No, però en tot de broma hi ha algo de broma. Hauries d'haver escoltat
2: el versió
10: fa molts anys que el Xavi Guix ho va explicar. En tot de broma hi ha algo de broma.
7: Bueno, jo estic molt contenta perquè també hi ha altres feines.
0: A mi massa de li fer antena als taloners.
10: No, a mi et pots quedar amb els taloners que et deixaran fer antena. A més, segur que la milloraràs. I perquè pel que fan, a veure...
0: Perdona?
10: És una xarrotada diària, vull dir, veure, ni bombero torero. I dit això, massa dit que divendres que ve fas un report.
7: Això anava a dir, per això...
2: Ah!
7: Per això he dit poc a poc, ja arribarà, però les coses venen per sorpresa, si no, que si van són les coses que...
10: Ara, poc a poc. La setmana que ve fa un resultat.
2: Estarem atents, estarem atents.
1: I l'altre acaba les pràctiques.
10: I l'altre, sí, i acabes les pràctiques.
7: Sí, però jo he de dir que hi ha molta gent que fa feina, que no parla per antena i que té feines molt importants aquí, que no es veuen.
10: Jo mira, reivindicant la gent que està al darrere.
7: És veritat o no? Hi ha moltíssima gent que jo abans d'entrar aquí no sabia que l'equip era tan gran.
10: L'antena, el versió, és cara, és complicada.
2: Que per això teniu el Buigas, no?
10: Però tu fixa't el temps de possessió de micròfon de Buigas i companyia. Clar, tampoc és molt, vull dir que...
2: No. Hi ha més publicitat que veus.
10: Està acudat. Sí. Està codejada. Sí. Bueno, escolta, tu et vaig a dir una cosa. Ara arriba l'estiu, si ho fas bé...
2: A Ràdio Cunit.
10: No, a l'estiu es busca gent,
2: sí,
10: aquí a RAC1, i sempre molta gent queda reenganxada per fer programes d'estiu, i aquí és on arriben les oportunitats.
1: Jo vaig fer el món l'any passat, a l'estiu.
10: Veus, per exemple, mira com imagina't lo malament que estava el món per fitxar l'Alba. Imagina en quina situació
0: es fitxa de tot a l'estiu.
10: Clar, quina situació crítica, bé, per no parlar del Pere Mas, que ja agafa tot el que pot, que, i més.
2: El Pere Mas és el cotxe escombra, no?
10: Bueno, no faré cap comentari més.
0: Un respecte que jo vaig començar el versió estiu,
10: Per això mira, tu vas començar el versió estiu.
2: I mira,
10: l'Alba, el món arracó de l'estiu. A l'Estadella,
2: jo...
10: Vas començar l'estiu.
2: No.
1: Va néixer l'estiu.
10: Vas néixer l'estiu.
2: No, jo soc del novembre, Toni.
10: Però quan vas arribar aquí, què feies?
2: Jo el fricandó matiner.
10: No, feies de fricandó matiner, que et van fer fora, pràcticament, perquè cada any l'Ernest Codina fa...
2: No, ens van fer forma Codina el primer any, i va entrar el Quim Morales i companyia. Clar.
10: Per això t'estic dient que amb el Codina sempre porta la virosta que et foten fora. Vull dir, el Codina sempre porta mala sort.
2: Sí.
10: I què et va passar? Et van fotre fora i després et va resenganxar de community manager.
2: Bueno, vaig ser la veu
10: de
2: la xarxa.
10: Fer les xarxes i
2: clar,
10: això.
2: Tot,
10: I a poc a poc, mira què estàs, estàs fent un programa.
2: Clar, fort,
10: per tant, tingues tota la fe que continuaràs a RAC1.
2: Ara! Ole! Ole!
10: Ja veuràs, qüestió de temps.
2: No.
10: Qüestió de quien vale, vale, i quien no, a RAC1.
1: Empresariales.
10: No, quien no, a RAC1. Que ja veus...
0: Sí, és veritat que és fàcil de millorar el present.
10: Sí. Quien vale, vale, si no, a Catalunya Ràdio. És que és on està... Hòstia. És on marxa tothom de RAC1 a la que pot ser van a Catalunya Ràdio.
2: És que no cobri millor, allà.
10: Això de ben segur, ja t'ho dic jo. Sí, van a enterrar-se en vida. Bueno, una abraçada.
1: Hòstia, Toni, que has esmorzat avui. Quinoa, no?
10: Doncs avui que esmorzat. Una magdalena gegant.
1: Ara ho entenc tot.
10: Que em va comprar la meva dona, una magdalena, però espectacular,
2: Ole,
10: sí. Del Forn Bargalló, que escolten el programa i escolten taloners.
1: Doncs pues m'encantaria provar-la.
10: Te la portaran amb un toro, amb un paler, perquè és d'unes dimensions espectaculars.
1: Estic preparada.
10: Si no te l'envien, te la portaré jo.
1: Ara m'agrada, això és un cap.
10: Setmana que ve te la porto.
1: Vamos.
2: Adéu.
10: Bueno, fins ara,
2: Sí, fins ara. Adéu, Toni.
0: Et deixes l'àrea de públic?
10: No, de veritat, que es quedi.
0: Vale.
10: I que us faci companyia.
1: Vinga, va.
2: Bé, ole, fort aplaudiment per l'àrea, ole. Adéu.
0: Va, Estadella, suma't a la taula, que hem de fer un concurs molt xulo,
2: Jo ja crec que tinc aquí participarà.
0: Sí? Mireu, volem gaudir de llet nostra, la llet de casa, feta per les famílies ramaderes d'aquí, la llet que lluita pel futur del sector lleter català, amb cura de la nostra llengua i estima per la terra. Per això, llet nostra és molt nostra.
1: Molt nostra! I avui regalem 24 brics de llet nostra, 4 packs de iogurts, 2 packs de flam de mató i 2 de flam d'ou! Mireu, això és... Un lot ideal per gaudir de llet nostra, la llet de casa, la llet de tots. I com me'l pot guanyar l'oient que vulgui això, Marc?
0: Doncs és facilíssim, perquè sempre fem el mateix.
2: Sí, sí.
0: Que és imitar el so d'una vaca.
2: Ara, ara, qui imiti millor una vaca s'endurà aquest pack de llet nostra. Jo crec que tinc els tres senyors que han vingut borratxos són perfectes per fer de vaca. Per
0: tant, aviam, com es diuen, com es diuen aquests joves?
2: Hòstia, perdona, m'acaba de donar un...
0: T'acaba de donar ratafia.
2: Acaba de donar una ampolla de ratafia.
0: Espera, que hi ha
2: hòstia,
0: més.
2: Hòstia, aquí hi ha més. Ah, però, això, però d'on veniu?
8: Collons d'Olot.
2: Ah, veniu d'Olot i heu portat ratafia.
8: Home, clar.
2: Eh? Ah, és que em sap greu perquè ara estem patrocinant llet nostra. Potser se'ns lia ara, va. Clar, vull dir...
8: Si la barreges amb llet, fas un bailes.
2: Home, et dic jo que em cago a sobre.
8: Oh, no ho sé, potser sí.
2: Bueno, no sé, jo... Bueno, hòstia, ara és que ara tinc ratafia. Espera un moment, jo t'ho deixo aquí. Bueno. Com et dius tu?
8: Jordi.
2: Jordi, vale, Jordi. Ara anem amb la ratafia. Jo crec que vosaltres, tu també vens d'Olot?
11: Sí, d'Olot, sí.
2: Entre vosaltres dos, qui faci millor, de vaca?
11: Ell farà ell.
2: Fas de vaca?
11: Sí, sí, hem parlat des d'ell.
2: Perfecte.
0: Jugueu en equip, no?
2: Jugueu en equip. Mira, ara la Luja es posarà una cinta així una miqueta d'ambient perquè et sentis que ets una vaca d'Olot, saps?
8: Això ho dius perquè estic gordo?
2: No. No, però cuida't. Jo el que ara vull que et mimetitzis amb el camp. Tanca els ulls. Pensa que estàs a Olot.
0: Mira quina vaca.
2: Estàs a la vall d'en Bas, ara mateix, no? Estàs pasturant. Com et sents ara?
8: Tranquil, en pau.
2: Perfecte, ara ets una vaca. Pensa que ets una vaca, vale? Però aquesta vaca s'està morint. Necessito una vaca que sigui una mica viva, amb ganes de donar llet, vale? Perfecte, tu...
8: Ara em faràs donar llet?
2: No, però...
0: Vigila on et fa morrar,
2: A veure si acabaré fent el bailis d'una altra manera. Sí, sí. Escolta, ets una vaca. Inspira't com una vaca. Vinga, va, fot-li. Atenció, ets una vaca. Brava com una vaca!
8: Què rius?
2: Aquesta vaca està parint, eh? Sí.
0: Podem buscar un altre candidat o candidata.
2: Sí. Ara tu, a veure, com fas demà?
11: Les vaques d'Olot, tot es parla.
2: Si no, el nano d'aquí darrere, a veure. Perfecte, eh? Aviam. Estic passant aquí darrere. Avui està quedant un programa, realment, això ens escolten els ondes i ens fan plegar.
0: Ens el retiren.
2: A veure, perfecte. A veure, com et dius tu?
12: Alberto.
2: Alberto, d'on vens?
12: De Sant Cugat.
2: De Sant Cugat, vale. Ara mateix, tu amb aquest sol, ets una vaca? Et sents una vaca
0: de
2: o no?
0: De Sant Cugat.
2: Estàs fent de vaca o estàs pensant?
0: Rumiant.
2: Ah, vale.
0: Estàs rumiant com una vaca.
2: Ets una vaca, vale? Va. Ara brama com una vaca de Sant Cugat. Estàs per Vall d'Oreig, vale? Vinga, va, fot-li. Vale, que és la vaca que rie. Bueno, jo crec que... Jo crec que ho ha fet millor l'Alberto, eh? Li ha posat més passió, eh?
12: Sí, sí, sí.
2: Fora aplaudir per l'Alberto, te'n donaràs tu el pack de llet nostra.
0: Poca broma, eh? 24 brics de llet nostra, 4 packs de iogurts, 2 packs de flam de mató i 2 de flam d'ou. O sigui que estupendo.
2: Van cap a Sant Cugat, escolta.
0: Que se'n van cap a Sant Cugat. Escolteu, ara que en 4 minutets arribarem a 3:45 de la tarda, hem d'anar a publicitat i després hem d'aclarir una cosa que ens hem assabentat avui.
2: Ai, sí.
0: I que els taloners no ens deixa viure tranquils. Ja sabem qui està ocupant la planta 15 de l'edifici Barcelona. És a dir,
2: ens està ocupant.
0: Qui està ocupant ara la mítica redacció i els estudis clàssics de RAC1 que abans eren a la 15. Ho aclarirem després d'aquesta pausa.
13: Taloners, a publicitat, me cago en Déu!
14: Vale, gràcies!
15: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
17: La teva mare sempre té raó.
18: Em compro un cotxe nou?
19: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
17: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
12: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Frit Ràbic. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
14: Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
20: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O si ho prefereixes, te'l portem a casa.
14: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
20: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
21: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
22: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
21: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
22: Més informació a palamosterrademar.cat.
23: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
24: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
25: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
24: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
25: I fins a un 20% en electrònica.
24: Tota la nostra web i app.
25: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
24: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
26: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
27: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
28: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
29: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
30: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
31: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
32: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
33: Fires de maig dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig, al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
34: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
35: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muní.
36: Hola!
37: Quina vaca més bonica, no?
35: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
38: Com és que no vas tornar mai?
39: No havia passat massa temps.
38: Mai, és massa temps.
35: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
40: Que t'està buscant la policia!
41: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
42: Però confia en mi.
35: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
0: Hola, Pijol Didió, me diguin.
1: Bon dia, què tal?
0: Sí, bon dia.
1: Que avui és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa i dic, vaig a felicitar la gent que parla portuguès.
0: Em sembla que et conec.
1: Som dels taloners del versió RAC1.
0: Et sento cada dia.
1: Ah, sí? Ai, quina alegria!
0: Cada dia ho sento, a la de Linyola, sobretot, perquè com que de Lleida...
1: Ara s'emprenyarà l'Alba quan senti això, eh?
2: La mare que el va... L'espavilat que és per calar l'estadella, que té més cara que esquena...
3: Sí.
2: És la intel·ligència que li falta... per diferenciar Linyola de la Fuliola.
3: No, Fuliola. Perquè s'ha confós, pobre senyor.
2: A mi que un pixapí
1: no,
2: s'equivoqui...
1: És de Lleida, és de Lleida.
2: Mira,
1: senyor.
2: Però que algú del territori confongui Linyola i la Fuliola, quan jo me n'encarrego 300 vegades al dia de dir la Fuliola, que m'haurien de pagar un sou als de l'Ajuntament...
3: Però els dos acaben amb bola.
2: I quan la Fuliola és molt millor que Linyola, molt millor, home, em sembla ofensiu.
34: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
0: Cada dia ho sento.
4: Va, que seguim aquí en directe, ara que passen 3 minuts a 2 quarts de 4 de la tarda. Aquesta setmana ha estat marcada, podríem dir, per dues polèmiques.
2: Mm-hmm.
4: Per una banda, la roda de premsa de Florentino Pérez, que ha donat molt de què parlar, i de l'altra hem sabut qui ocupa la planta 15 ara mateix d'aquest edifici, és a dir, els clàssics estudis de RAC1. Ha dolgut saber la notícia i per això ara mateix l'estadella es troba a la planta 15 d'aquest edifici. Sabeu on és? És a la nova redacció del Mundo Deportivo. Estadella, bona tarda.
5: Estava amb alegria en Vilotjona des de la planta 15, antiga redacció de RAC1 i ara de Mundo Deportivo. T'he de dir que només entrar ja m'hem portat una decepció, perquè tu quan sorties dels ascensors veies aquí RAC1, RAC 105, RadioCat. Ara hi ha una enganxina de Mundo Deportivo.
4: Però a més, que no ens han dit res. Han anat per l'esquena una mica, eh?
5: Jo t'he de dir, ara mateix amb l'Ari...
6: de puta.
5: Ara mateix amb l'Ari... Hola, què tal? Ara mateix amb l'Ari Coromines, que està aquí gravant el vídeo, perquè ja l'hem fixat als taloners.
4: Home, ja és nostre, l'Ari.
5: Ja és nostre, ja és nostre. He agafat un cartell de RAC1 per reivindicar el que és nostre. Això és la petita illa de Perejil. És el nostre Gibraltar, ara mateix la planta 15. I venim a reclamar-la.
4: A mi no em sap greu que hi siguin, perquè mira... L'edifici és de tots, però que no ens hagin dit res, ens hem hagut d'entrar per terceres persones.
2: El Mundo Esportivo s'ha passat.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
5: Hola, què passa, màquines? Què? Com ens heu ocupat, eh? Home, mira, ui, Joan Poquí!
4: Hòstia,
5: Joan Poquí!
4: El pitjor!
5: No t'amaguis, eh? Espera, ara vinc aquí, mira, Fernando Polo. Tu que... No, diu que no, no estan fugint, eh? A veure, jo vinc a gent aquí, ens sentim traïts per gent de... Bona tarda.
4: Vigila la cobertura, Guillem.
5: Se'm sent o no?
4: Sí, ara sí, ara sí. Endavant.
5: Com que us han recol·locat aquí dalt?
7: Fan obres a baix.
5: Perdona, també esteu d'obres? Mm-hmm. Sí, també us han fotut obres, també, aquí?
7: Sí.
5: Bueno, estan en plan renove, tota la planta, o què?
7: Aquí no.
5: Bueno, aquí no, ja ho entenc que no, però bueno, xou, no?
7: Una miqueta. Però mira les vistes.
5: Mira, ens ho restrega, eh? T'agraden les vistes o no?
7: Una miqueta. Però ja baixarem, a casa.
5: Sí, quan no teniu previst tornar? Com? Quan teniu previst baixar un altre cop?
8: Segons ens han dit, 2 mesos.
5: Ah, 2 mesos i ja torneu a baix, eh?
8: Ja saps com van el tema de les obres, saps quan comences, però no quan acabes.
5: Sí, nosaltres hem vingut a portar un petit detall.
2: Ai, està d'ella.
4: Guillem, que t'hem perdut, eh?
2: Guillem!
9: No sé jo nada, coño.
4: Home, clar.
5: Que som germans, no?
4: Ara, Guillem, és que t'havíem perdut.
5: Pues és fortíssim que no hi hagi cobertura ara aquí. Mira, jo el que he vingut...
4: És que van treure tot allò de la ràdio i ja no hi ha ni antena, ni cable, ni res, eh?
5: Entenc que els estudis no els aprofiteu, no?
7: Ves cap allà, eh?
5: Ah, que vagi... Sí, però què foteu a l'estudi?
8: Ah, ja et trobarà d'alguna coseta.
5: Sí,
2: espera
5: que no estigui la cobertura, espera, eh?
4: No, de moment et sentim bé.
5: Estic anant cap a l'estudi. Hola, què tal, Cuquis?
4: Què estàs
5: bona
4: sentint,
5: feina,
4: Guillem, trepitjant la teva antiga feina?
5: Pues és una mica estrany, perquè ja han posat aquí... Mira, encara hi ha una cosa d'esports aquí, Raúl, que posa Pedrol, Damià, Laia, Dani... Ostres, perdona un moment.
2: Què? Ai! No, ara no!
4: Jo crec que són els del Mundo Deportivo. Ara tornem
2: sí,
4: a sentir.
2: Sí, dale.
5: És fortíssim que no hi hagi cobertura. Estic veient ara mateix... Bueno, també és molt fort perquè posa prohibido abrir la puerta, riesgo eléctrico. Hòstia.
2: Què?
4: Home, no l'obris, està vella.
5: Però aquesta gent han transformat l'estudi de RAC1 en un plató de tele.
4: Oh! Aquell estudi nostre tan xulo, amb vistes, a tota Barcelona, ara és un plató?
5: És un plató.
2: Un plató que necessita foscor?
5: Hòstia.
4: Estic raó.
2: L'han ficat a un lloc lluminós, com un pis de Lloret?
5: O sigui, tenen l'antiga taula per aquí. Això ho estem gravant en vídeo, que tothom vagi a les nostres xarxes socials perquè ho penjarem. Però diguéssim que tenen un set per gravar aquí coses. O sigui, ha canviat tot.
2: I què gravaran?
5: Pues suposo que podcast i coses de Mundo Deportivo. Aquesta gent té molta feina, fa moltes coses, Mundo Deportivo.
2: Ja, això és veritat. Pensava que no haguéssim fet una sauna, jo, saps?
4: O una habitació per fumar. Que sempre s'ha dit molt que a les redaccions d'esports es fuma molt.
2: Se fumé, se
5: no,
2: fumé.
5: No, home, no, mira, però, t'he de dir, però que no paro de trobar-me cartells que ponen prohibido abrir la puerta, riesgo eléctrico.
2: No abres ninguna puerta, pues, eh?
5: No es poden obrir portes aquí. Hòstia, tremendo, nois.
4: I pel que veig, no hi ha ningú treballant ara, no, Guillem?
2: No.
4: Perquè està tot molt silenciós.
5: Hi ha molt poca gent treballant ara a aquesta hora, Mundo Deportivo.
2: Bueno, és que és molt dur treballar a la planta 15, perquè veus tot Barcelona, sí, veus el mar... És molt dur.
4: Jo dono gràcies de ser ara a la 3, eh?
2: Cada dia agraeixo estar a la 3.
4: La 15 era despistar-te tota l'estona.
2: No, a mi el formigó em representa, digues.
5: Estic entrant ara mateix al que és l'estudi de gravació aquest de Mundo Deportivo, on hi havia l'antic estudi de RAC1.
2: Ah, vale, no, sí.
5: Vale, i el que faré serà col·locar aquí el cartell.
2: Vale.
5: Què us sembla?
4: Vinc,
2: perfecte.
4: Faré
5: aquí el cartell de RAC1, vale? Aquí com una mica perquè encara quedi l'essència de RAC1.
4: Però d'on l'has tret, el cartell de RAC1?
5: L'he robat de baix.
4: Ah, vale.
5: Espero que... Vale. L'he agafat de baix una mica prestat.
2: De baix mira, de la recepció?
5: Sí, mira, ara vale. Mateix estic col·locant el cartell de RAC1 a l'estanteria, que és el plató de fons. Hòstia, tenen samarretes aquí de futbol, veig que no agafi alguna.
4: Agafen una i baixarà?
5: Agafo... Hòstia, tenen la del Barça, la de Juli.
2: Què és el Juli?
5: La de Deco. Un jugador... un jugador de futbol. Bueno, jo acabo de deixar ara mateix, darrere del set aquest que tenen per gravar, he deixat que això quedarà en vídeo ara mateix, he deixat el cartell de RAC1. Tornem
2: vale.
5: a tenir presència a l'estudi de
2: Quina Gràcia,
5: a la planta 15.
4: Estadella conquerint de nou la planta 15. Guillem, vols anar baixant cap aquí o acabem fent-ho d'anar un company de Mundo Deportivo?
5: És que tampoc estem...
2: Va, torna,
4: no és moment, no és moment. Doncs mira, fem quatre anuncis perquè puguis baixar i a la tornada ja repassem les pífies de la setmana i esperem aquí a l'Opau de Pons.
5: I l'Opau de Pons que porta de Florentino, eh?
4: Vigila. Home, encara el colabrot del Florentino no s'ha acabat. En tenim per dies. Vinga, quatre anuncis i tornem.
34: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: Us seguiu Instagram amb Carles Puigdemont?
1: Sí, sí.
0: Enviem-lo un missatge. Agafa el mòbil, Cesc. Estic gravant, eh? Ei, què passa, màquina? Carles, som de RAC1, que no sé si ens escoltes.
2: Que m'han robat el mòbil!
0: Et volíem proposar que a veure quan tornis, que esperem que sigui aviat, que vinguis a l'estudi a fer una entrevista, o que si no, et truquem i t'entrevistem.
3: O venim nosaltres. Carles, agafem 4 micros i venim.
0: Carles, ets una màquina. Adéu, llegenda.
3: Tampoc cal dir-li màquina al Carles Puigdemont.
0: Bueno, l'hem d'inflar perquè digui que sí l'entrevista.
2: Bueno, jo l'he enviat.
4: Carles Puigdemont ens ha respost. Vaig riure molt, punt. El dia que puguem, coma, fem l'entrevista. I un guinyó, una clicada d'ullet, una picada d'ullet. Ai, el català.
3: És allò de punt i coma, no?
4: De boomer.
3: I tancar parèntesis. Sí. Doncs queda pendent l'entrevista amb Carles Puigdemont. Clar que sí.
5: Els taloners del versió RAC1 i aprendre els sagles migdiades.
0: Ei, què passa, màquina? Carles...
3: Pràcticament 3:15 de la tarda i podem dir que aquesta setmana realment ens hem cobert de glòria, eh?
6: Ens hem cobert de glòria.
3: Són les pífies, el recull de pífies de la nostra coqueta de llum.
7: Hola, bona tarda de nou.
6: Hola, artista.
7: A mi m'agrada començar sempre pels de fora de casa, els que no són del nucli intern. Per això avui començarem amb el Pedrol, que aquesta setmana ens va portar una secció farcida, com un pollastre farcit. Sí. I entre moltes coses vam trucar a unes tiarres que havien guanyat la Copa d'Europa contra el Benfica d'hoquei.
6: Benfica.
7: Una pífia més per la setmana que ve.
6: I quin equip era?
7: El del Fraga. Com allà?
6: Com es diu?
7: Bueno, pues el Fraga.
6: El Fraga.
7: Bueno, nens, i el Pedrol va presentar les noies i una no va dir el nom que era.
8: Perquè tenim un grup de catalanes que s'acaben de proclamar campiones d'Europa i com que sabeu que jo em volco amb cos i ànima per aquest programa, tenim en línia...
9: Atenció.
8: Les protagonistes d'aquesta fita...
2: Corre de Déu!
8: Són l'Anna Ferrer, l'Aina Arxer, la Marlena Rubio, la Vinyetflix i la Clara Font de Glòria.
10: Fixeu-vos en aquest petit...
8: I la Clara Font de Glòria.
11: La Clara, sobretot, eh?
3: Per què la Clara?
12: Què te passa, Clara?
11: Perquè tinc gana.
3: Per què?
7: Que ha dit malament el nom aquí al costat.
11: Carla.
13: Carles canvia, Carles repara.
3: Tinc molta dislèxia amb Clara i Carla.
0: Ara us compro la dislèxia.
3: Carla, perdona'm.
14: Nen, ara ja t'abraçaria.
3: Carla, perdona'm.
14: Cagada, no, pastoret.
11: La Clara, sobretot, eh?
15: Soc la Carla.
0: Ai, coqui.
3: Pobre Pedrol, que s'ho prepara molt.
7: Això ens demostra que tothom és humà, inclús els déus de l'Olimp, de la informació, com ara és l'Albert Pedrol. Sí. Inclús ell s'equivoca. Escolteu, i parlant de deeses...
6: Sí, ai.
7: La setmana passada jo vaig tindre un...
6: Ai, sí.
7: Una cosa de...
3: Què va passar?
7: D'oïda selectiva. Jo escolto sempre molt...
3: Això ho fas molt a l'oïda selectiva, eh?
7: És una cosa que he pres a la vida. Jo escolto...

0: Escolto molt el Rocamora i la Núria Travessa. Molt!
1: Quan t'interessa. Sí.
0: Però l'altre dia no els vaig acabar d'escoltar el tot bé, va passar això.
2: Són les 3. Actualitzem la informació. Ho dèiem fa mitja hora. Sanitat confirma un cas sospitós d'antivirus a l'Estat. Una dona ingressada a l'Hospital d'Alacant amb símptomes de la malaltia.
3: 3 doritos després.
4: Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Nosaltres marxem, us deixem amb la banda principal, el Clapés i companyia. Tingueu molt bon cap de setmana. Marxem.
5: Què t'ha passat ara? Què vas dir?
0: És que he vist un titular que hi posava un contacte d'aquesta miqueta de virus que hi ha, diu que és allà, que està a Alacant.
6: No m'ho puc creure! Escolta, nena, tu ets tonta o què?
5: Però si això ho han dit al butlletí informatiu, també.
7: És una vergonya.
0: Ho han dit? Ho ha dit el Rocamora i l'altra vez.
8: Alba! No, el que passa que no m'entero de nada.
4: Mira, Alba, aquest cap de setmana...
8: És que és... Avisar, a veure.
4: Sí, descans.
5: Avui...
0: Jo a vegades sabeu què faig, me dosifico la informació per sorprendre'm més tard.
9: Clar. Gilipolles.
5: L'Alba avui està una mica rodalia, es va tard.
10: Ja, la vida és passió, la vida és sexe.
5: Déu meu, de veritat, ole.
4: Creus que hi haurà una setmana que no tinguem cap pífia?
0: No, seguim. I l'Estadella aquesta setmana ha sigut una persona una mica silenciada en un moment, gràcies a la Lujas.
4: Va, avui serà un dia molt especial, de fet ja ho és, perquè hem resolt el dubte dels ous de l'Estadella.
11: Això són dos collons. Això no són ànies, eh? Això són dos collons amb el teu dubte.
4: Però avui ens fa especial il·lusió rebre el programa...
5: Què ha passat?
12: No,
13: és que
12: no em va el micro.
13: No, Igona.
5: No, és que no em va el micro.
14: Sí, què està passant aquí?
0: Ah, silenciat! Ah.
15: Sasca!
5: Ara.
16: Va, ara sí, ara sí.
5: Gràcies, Lujas.
4: Què t'ha passat, Guillem?
5: Em tenia marginal, la Lujas.
17: ¿Cómo es de duro y de difícil?
18: Hòstia, que cabrons que sou.
5: És que, clar,
4: per tant, compta com a pífia de Lujas, eh?
5: Home, la primera pífia de la Lujas.
4: Oh, bravo, bravo, la primera pífia de la Lujas.
0: No és la primera... Com a pífia o com a prova que la Lujas té criteri i sap quan cal silenciar amb algú. Seguim. El doncs... Bala l'altre dia l'haguessin hagut de silenciar perquè va fer un inici de programa terrible.
19: Anem tots empastillats.
4: Molt bona tata.
20: Què?
4: Molt bona tata.
5: Molt bona tata.
4: Molt bona tata. Ui, és que ara...
5: Talla. És la mierda que és.
13: Clar, per això no tenen mai gent.
5: És la mierda que acabo... Que és o què?
4: Saps què passa? El meu cervell estava dubtant si presentar com a Pedrerol o com a Marc.
5: Este tio són tu.
13: Vols dir que està bé?
4: Molt bona tata.
19: Però està ja clar que si el Marc la mare de la què?
4: Passant 6 minuts de les 3, som els d'abans del Clapés. Som... Els Taloners!
21: No sou massa ràpids, no sou massa ràpids.
5: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu.
5: Apúntalo. Apúntalo ahora como pifia, como mierda.
4: No, no.
22: Se debe tratar de un error.
4: Es que pensaba que me seguirías, Pedrerol.
5: Ah, perdón. Coño, esto hay que hablarlo antes.
19: Mira, puta.
23: No, pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no.
4: Molt bona tata.
24: Marc, moltes felicitats.
5: Hòstia, tremendo, realment, eh?
0: Sí, que a vegades el que passa és que s'ajunten les pifies d'un amb les pifies de l'altre. L'altre dia ens va passar el Bala i jo llegint notícies, goita. Ai.
4: Quin final de justícia guanyant el Madrid a casa amb un equip farcit de talent jove, a més format a la Masia... A més, format a la Masia...
25: ¿Qué dice?
4: Contra grans fitxatges a l'altra banda...
25: Però què dices?
4: A l'altra banda...
26: Les aerofoli!
0: Si li giro a fer Nyalo plou de pons avui...
4: Sí, sí.
0: Nyalo plou de pons avui... Nyalo plou de pons avui...
27: Perquè fora plou...
4: Va demostrar una vegada més...
5: Fatal,
23: deixa l'estudi, vés a dormir.
5: Bala, s'agarra, fins una altra! Però esteu fatal, eh?
0: Estem fatal.
4: Sí.
0: Saps què passa? Que és una cosa que és com aquest hatavirus que tenim ara, que s'encomana.
5: Hatavirus.
0: Jo li vull dir hanavirus, m'agrada més, vale?
4: Hatavirus.
0: Montanavirus, que és que s'encomana. O sigui, ets la pífia, llavors tu te n'enrius de que la pífia...
4: O sigui, que sóc jo el que te la fa pífia tu?
0: Jo la pífio, llavors te n'enrius, tu la pífies, és com una cadena.
5: Jo us miro des de la tranquil·litat de que no la cago.
0: Des de la tranquil·litat de tindre una frase al guió. I no un tronxo que tinc jo de llegir.
5: Ja saps que jo
0: la
5: quan...
0: setmana que ve canviarem papers.
5: Perfecte, jo no m'equivoco, jo sé llegir, vaig anar al col·le.
4: Quina mala, Maró.
5: A Lleida no sé com ensenyeu a escriure.
0: Les cabres
5: no ensenyaven. Anaves a la classe dels cargolets o què?
0: No, però jo era la papallona.
5: La papallona?
0: Cada un tenia un animalet.
5: Pues a veure si fas la menta vos fossis ja.
0: Venga, vamos a darle.
5: Surt del capullo.
4: Podeu parar ja de discutir? Que tenim convidats aquí.
5: Ai.
4: Que hi ha arribat aquí un altre capullo.
5: Aquest arriba volant, eh?
0: Dels capullos en surten les papallones més boniques.
4: Ai. Doncs un aplaudiment per la papallona més bonica de Ponent, que és l'Opau de Pons! Com estàs, Pau?
1: M'havien dit de tot, eh? Capullo inclòs, però papallona mai.
0: És que ets... la gent bueno. no et sap mirar.
1: Exacte.
0: La gent no et sap mirar.
1: Primaveral.
5: Les papallones passa allò que si les toques, perds la pols màgica i deixen de volar.
1: Això no era la campanilla del Peter Pan?
5: Com?
0: En quina escola vas anar, Estadella? A Euro Disney?
1: Patres, aneu parlant. I mira, tu no baixis la música perquè m'ha d'arribar a mig minut per cobrar les GAE. Perquè vale. Normalment me la talleu massa aviat, llavors no cobro.
4: Però ah, si l'estàs trepitjant tu, no t'arribarà a les GAE.
1: Calla, calla. Vale.
5: Cobra't jo, eh?
1: Ja tenim 3 cèntims.
5: Ole.
1: No, deixa'm estar. Que
4: quan t'arriba tu, les GAE?
1: Misèria, companyia, no res.
4: Què estem parlant? De milers d'euros.
1: Milers? Sí.
5: Mira.
1: Et fotran. No, res, misèria, no ho sé ni jo. Jo el tema al calent no... no...
0: Que t'ho porten, això?
1: No, ni m'ho porten.
0: Ho tens externalitzat?
1: Exacte.
0: Això fa la gent molt rica.
1: Ho tinc a Suïssa.
0: La Madonna i tu.
1: En acabat passa cap a les Caiman, passa per Andorra i d'Andorra Pons un moment.
4: La Madonna de Pons.
5: A mi va passar una cosa que un DJ, el DJ Guea de Gironella, em va liar, el coneixes?
1: DJ què?
5: DJ Guea.
1: Com diu el Julio Iglesias, Guea!
5: Sí, doncs em va liar per fer una cançó que jo havia de fer frases.
0: Ah, no, jo he vist unes coses teves de música que havies fet tu de Caribe Mix.
5: Sí, jo he fet bona merda.
1: David,
5: però
1: estic
5: orgullós d'allò. Però sí que és veritat que em va fer unes frases, es deia una cançó, no sé, molt estranya, i em va fer signar un contracte amb Clippers, que és una cosa molt totxa, eh? I a mi cada mes m'arriba. És que és tristíssim, perquè vaig signar un contracte de drets d'autor.
1: Cada trimestre.
4: Però això ho podem,
5: no,
4: ho podem buscar?
5: Aquesta cançó no. Hòstia, si
4: busques... Com es diu la cançó?
5: Lo Bailao, crec que es diu. Que ja veureu que és que jo ni canto, dic frases.
4: I em Lo fer... Bailao de DJ Guea.
5: Sí, Lo Bailao. I em van fer gravar unes frases i jo vaig signar un contracte d'una discogràfica. I cada 3 mesos m'arriba un Excel dels Estats Units, perquè és allà, i que em posa... La retribució de la canció, Lo Bailao, no sé què. I són 0,00000.
1: Bueno, que t'he quitat
5: Lo Bailao. No he guanyat res. Vull dir, m'arriba un Excel...
0: I hi ha una 0,00.
5: Hi ha algú que es molesta
0: enviar-me... Estats Units, que es molesta a fer un Excel cada trimestre...
5: Amb zero ganància!
0: Per dir-te que segueixes sent pobre.
5: Exacte.
0: Que és maco,
5: sí,
0: això.
5: Sí, sí, sí, sí. Per tant, vull dir que si Lo Pau de Pons, que és una estrella, cobra poc, imagineu-vos la
1: jo,
5: resta.
1: El problema que tens tu, en general, és que dius massa que sí.
5: Sí, també és veritat.
0: Bueno, perquè...
1: A mi també em
4: passa. Mira qui parla.
0: Mira qui parla,
4: Lo Pau de Pons. Mira, aquesta setmana t'hem dit de fer una cançó, i què has dit?
1: Aquí som, aquí sí. Som.
5: Cim. Ara, ara.
1: La targeta 5.
0: Gràcies, prens a parlar.
1: Som aquí, per molts anys.
0: Ai, moltes gràcies.
1: Que els sants tenen buitada.
0: Sí, tant.
1: Ahir va
0: sí.
1: Fer el sant.
0: Ahir vaig fer el sant.
5: El programa d'avui està sent...
1: Era la Mare de Déu de l'Alba.
0: Digue-m'ho.
1: De Targa.
4: No, avui la gent que ens escolta està esperant el clapés, directament.
5: Sí, el públic també. Dir,
4: estan fent
0: ells
4: temps.
0: No poden, no poden suportar no dir-se Alba.
1: Exacte. Hasta jo, imagina't.
0: I arribarà Sant Marc i Sant Estadella.
5: No, no, Sant Guillem.
4: De fet, va passar...
0: Sant Gerard.
4: El 25 d'abril i no em veu felicitar fa 2 dies d'això, eh?
5: Ha passat el sant?
4: No em veu dir res.
0: És que no m'has portat croissantets.
5: I tu has portat croissants?
0: No, però perquè no convenen. Jo la meitat del que porta aquesta gent d'Olot és de part meva.
1: Ah, sou d'Olot?
4: Sí, bé, anem a la cançó. Que...
5: Anem a la cançó. Anem a la cançó.
4: De què parlaràs aquesta setmana, Pau?
1: Del cas que ha passat aquesta setmana, que mos ha tingut a tots.
4: L'antivirus?
1: No, el Florentino.
4: Ah, un altre virus.
1: Ah, bueno, això ho dius tu. Jo no vull querelles d'aquest home, que és molt potent.
5: Sí.
1: I molt poder, no t'hi has de... Cada però avui m'hi posaré.
5: Sí? Vale, doncs anem amb...
1: Ho farem amb un passo doble.
0: Ah, oh, que és maco.
5: Que ho faràs dos vegades?
1: Per què dos vegades? Perquè ah, passo doble. Costa que és espavilat i graciós, lo puta.
0: Ell és molt ràpid, però no molt bona escola.
1: Tu, escolta, això de que diem dels gojos de la Mare Déu de l'Alba, ja que sóc aquí, ahir ho va posar a l'Instagram i em va agradar molt. A mi aquestes coses m'agraden.
5: Podem anar a la cançó? Sí.
1: Espera't. Diu, de la vida sou l'aurora, sou l'estrella dels matins, sou la mare protectora que em pareu els targarins. Eh?
0: Visca les albes! Visca la Mare Déu de l'Alba!
1: I en particular la Segarra.
0: Ara.
5: Tot això del Batàrrec, no?
0: Canta, Pau de Pons.
1: Fot-li!
0: Vale!
1: A la capital d'Espanya van molt maldades últimament.
3: Ole!
1: Per això van anunciar
3: ole,
1: roda de premsa.

els periodistes. Por ella en els periodistes. El paio boca en boca eleccions. Lo madridista. Li va dir niña una periodista. I amb l'ABC

0: Ai, Florent, ai, Florentino. Tu i el Madrid han guanyat, heu fet figa, i us han guanyat una altra lliga. Ale!
1: Gràcies, gràcies, Pau.
2: Has d'anar xerrant i incordiant tota l'estona? O Déu, que et va parir.
0: Si encara són i 57, que hi ha dies que acabem ahir un.
1: No, però que...
0: Un dia que anem bé de temps i m'incordies que ens fa llarga.
1: Pau, tenim un tema pendent.
2: Ah, va, així va.
3: Pobre Pau, que és veritat, que se'm va tenir contra les cordes. No, però...
2: M'agrada jugar contra les cordes, a mi. Soc com lo Muhammad Ali.
1: Què?
2: Lo Muhammad Ali era un boxejador, un boxador.
4: Un boxador. Què veiem? Boxer.
3: Era un boxer.
2: Unboxing.
3: Un boxer.
1: Un unboxing.
3: O sigui, tu consideres Muhammad Ali?
2: No, perquè estic contra les cordes. Digue'm, va, feu el que havíeu de fer. Tanta pressa.
3: A veure, que tenim els Olot, que ens han portat una miqueta de ratafia, no?
4: Els de què?
3: Ah, sí. Els Olot. Els Olot, he dit, els Olot.
5: Hi ha unes quantes miniatures.
6: Toca, que se senti.
1: Què és això?
5: Miniatures.
3: Que és, i ratafia d'on?
5: Collons d'Olot.
3: Vale, collons, bueno, però...
4: No diguis la marca.
3: Ratafia Rosset.
5: Ratafia Rosset.
3: Molt bé, podem repartir una miqueta entre el públic i vol, no?
1: Rosset, eh?
3: Vinga, va, una miqueta de xarrufergui, vinga, va, home, Alberto.
1: Jo tinc, avui... ara potser em corregireu, però jo tinc entès que es diu Rosset, no perquè es digués Rosset, sinó perquè era Rosset de cabells. Sí, sí, sí. Oi que sí, veus? La de coses que sé.
3: I què més heu... I què més heu... Ah, però...
1: Espera, és el seu rebesat.
3: Ah, és família teva, això?
5: Sí, el meu germà.
3: Què m'estàs dient? Perdona un moment, o sigui, la teva família és ratafira?
5: Home, sí, no va de fires, però sí fa ratafia.
3: Molt bé, que xulo, no?
1: O sigui, tu també...
5: No, no sé, jo sóc la quarta generació i la cinquena ja hi està treballant.
1: I tu també vas sortir Rosset de petit o no?
5: Bueno, jo ara sóc blanquet, sóc com un floquet de neu.
0: Ja. Rosa i blanquet.
5: Ai. Abans era moreno.
3: Tot que fort, passa, la vida. És que jo aquesta ratafia és la que sempre he tingut a casa. O sigui, ara estic com flipant, ara mateix estic en xoc.
5: Jo no.
3: Bueno, clar. Clar, tu també.
4: Ell també l'ha tingut sempre a casa.
3: Escolta,
1: clar, tu des de petit que veus ratafia, no?
5: Sí, el que passa que de petit a petit, la veritat és que la vaig avorrir, perquè...
3: Quants anys la vas avorrir?
5: Amb 5, 6 anys.
3: Amb 5? Tu ja estaves...
5: Torrat.
3: Què més has portat, a veure?
5: Ara, amb l'Obèlic. Una altra cosa d'Olot, molt típica, és una coca de llardons. Per això he demanat un ganivet abans.
3: Ah, vale, tenim un ganivet, sí, sí, tant.
1: Espera, coca de llardons que se la menjarà el clapés, eh?
5: És de Can Carbasseres.
3: Algú més ha portat menjar? És el moment ara de les ofrenes, eh?
1: Mira, darrere,
3: aquí també, l'Albert. Ah, mira, perfecte. Menjar. Home, aquí també. Clapés, passa, si vols, que
1: passa,
3: hi ha berenar,
1: passa.
3: Eh?
1: Passa,
3: què heu portat també?
1: Estem en família, sí, ja, eh?
7: Dues llangonisses que fan 1,20 m.
3: Perdona, perdona!
7: Sí, sí, sí. Per...
3: Llonganisses d'un metro vint?
7: Sí, sí, sí. Que l'any passat em vaig dir si volíeu venir a fer el programa a Llantolacent.
3: Bueno, però nosaltres això ja no manem, eh?
7: No, però tu apreta.
3: Tu apreta, bueno, apreta que em facin fora, no?
7: No sé, depèn on apretes, no?
3: Bueno, clar. Si has portat una llonganissa d'un metro i mig.
7: No, dues.
3: Dues. I això d'on és, si es pot saber?
7: Això és de Fontsants.
3: De Fontsants. Hòstia, mare meva, quina llonganissa.
1: Mare de Déu.
7: És de Sant Feliu de Pallerols i és una llonganissa, mira, fa 1,20 m.
1: Això és de concurs,
7: entra normalment.
3: És el, mira, fa mitja alba, li arriba
4: a la aixella.
1: Guillem, saps que jo li puc aguantar la llonganissa amb el nas?
3: Sí, és veritat, mira, aguanta-li la llonganissa amb el nas. Ah, no, però no, el sostre no arriba aquí, eh?
4: Posa't de genolls.
3: Espera, que
4: també... Marvades està obrint la llonganissa.
7: No és per en Clapés, l'altre per vosaltres.
3: Vale, l'altre per Clapés, home, Clapés, tens aquí llonganissa a tope, eh?
4: No gosa entrar el Clapés
3: espera,
4: avui.
3: Que hem d'anar acabant. I també tenim l'Alberto, que m'encanta aquest moment de regals. Alberto, què heu portat? A veure, el què?
8: Són uns croissants de Sant Juan.
9: Sí, sí.
10: Per berenar tot.
8: Vull dir que no arribem a l'alçada dels companys d'Olot, eh?
3: Vale, perfecte. Bueno, però escolta, moltes gràcies, eh? Això és pels taloners o pel versió?
8: Per tothom.
3: Perfecte, així m'agrada.
1: Però jo m'agradaria acabar el programa amb aguantar la llagonitat.
3: Saps que fem ràdio, no? Vale.
4: És un arran.
3: Vols mirar ara mateix Marval està de genolls? Marval està ara mateix de genolls amb una llonganissa a la boca, que no sé si és una molt bona senyal, eh? Vull dir... Mira, ole, ole, ole, ole! Ja sabem... Ja sabem com va aconseguir la feina RAC1. De genolls amb la llonganissa. Ole! Escolta...
0: Ja, podries anar al circo, no? I t'hi podries dir ja...
1: Ja està.
3: Bueno, doncs...
1: Ja hem acabat el programa avui.
3: De cop i volta tenim una de menjar. Bueno, escolta, moltes gràcies al públic que ha vingut avui aquí. Moltíssimes gràcies, de veritat.
1: Gràcies per venir.
3: I res, doncs... Anem a menjar.
4: Tanquem la paradeta.
1: Bon cap de setmana a tothom. Gràcies, a Pau de Pons. Us deixem amb la banda principal.
3: Els Pons.
4: Això.
3: És la cançó, mira. Se sale. És aquesta cançó la que vaig fer. Només tinc frases, mira.
4: Estarella Inception.
3: Mira, a veure quan xerro. Sí que cantava poc, no?
4: Superinteressant, eh?
3: A veure, eh?
6: mi amigo siempre me dice.
3: Jo feia això.
2: Aquest ets tu?
3: Aquest sóc jo, amb autotune.
6: Si la fiesta se acaba en el 90, nosotros nos vamos en el 91.
3: Tomi, ahí va.
6: Si se sale...
3: Ahí está, ese es mi rollo.
6: Si se sale... Que nos quiten lo bailao.
1: Doncs que no es quiten lo bailao aquesta setmana. Ens retrobem dilluns. Adéu-siau.
3: Apa, adéu, adéu, adéu.
9: Estalviés del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
10: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
14: Ja som 11 milions els socis del club.
15: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
16: Sí, com el de la gamba gegant extra a 10 euros amb 95 al quilo o la canya de llom de porc a trossos a 4 euros amb 59 al quilo.
15: Fins al 17 de maig.
14: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
17: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
18: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
17: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
19: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea i encertaràs. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
20: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
21: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
20: I finançament fins a 12 mesos.
21: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
22: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
23: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
22: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
23: Més informació a palamosterrademar.cat.
24: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
25: És velocitat.
24: Amb el circuit més ràpid del món.
25: És festa.
24: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
25: És Barcelona.
24: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
25: Fast and Fun.
24: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
25: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
26: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
27: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
28: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
29: Molt bé.
28: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
29: Perfecte.
28: Arribarem a tot?
29: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
30: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
31: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
32: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
31: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
32: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
33: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
0: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
1: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
0: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté.
2: RAC1.
0: Tots som un milió.

0: És en directe amb tots vostès per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació Ariadna Corobines. El temps afegit Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa. Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que té la qualitat principal que Loles León busca en un home.
1: Yo te quiero preguntar, a ver, ¿qué tres cualidades tendría que tener el hombre perfecto para Loles?
2: Uy. El prototipo de Loles.
1: ¿Para mí?
2: Que esté vivo.
3: Eso primero.
4: Eso es fundamental.
0: Toni Clapés.
5: Bona tarda. Bona tarda, tingueu. Ja està. No, em recorda vells temps quan fèiem el Versió a partir de les 3. Que
6: és veritat, és veritat.
5: Això ha canviat. Bé, primer de tot, sigueu benvinguts al públic del programa. I ara farem la investigació d'uns croissants que els taloners us han donat a l'acabar. Que eren de Sant Cugat, uns croissants de Sant Cugat.
6: Sí, a més, us ho he agraït o no?
5: Sí, sí.
6: I què us he dit? Què us he dit? He dit, ho porto a la redacció i ja veureu com volaran.
5: Però pel públic que ha vingut a veure el
6: programa,
5: no.
6: No, jo he preguntat, m'han dit que era per l'equip. Per tothom.
5: Bueno, per tothom de l'equip o per tothom
6: espera,
5: del...
6: Espera.
5: A veure, sí, espera, perquè, clar, això ho hem d'aclarir, perquè, clar, és que, clar, ha sigut...
6: O sigui, tal com aviam, com et dius?
7: Alberto.
5: Alberto, a veure. Aquests croissants...
6: Molt bon oient, per cert.
7: Sí. Ens vam conèixer fa poquet, oi, Toni?
5: Sí, senyor. Sí, senyor, i em vas dir que venies avui.
7: Yes.
5: Veus? O sigui, mira si tinc memòria. Clar,
6: home,
5: porto uns croissants...
6: Home, que t'havia de dir si aquí.
5: No, home, però vull dir, porto uns croissants i et diu per tothom. Però, clar, en principi també per tots vosaltres, no?
7: Totalment, per tothom dels que estem aquí.
5: Vale, per tothom dels que estem aquí. Què ha passat amb els croissants que has portat a la redacció de la redacció? O sigui, fixa't que jo estava aquí, m'estava instal·lant, sí. I he sortit un moment perquè, com que ara ja tinc la vista...
6: Tens la vista de la redacció, sí, sí.
5: De cop i volta he vist el que està il·lustrant a Lujas, una sèrie de 25 corbs que han aparegut de tot arreu de RAC1, o sigui, que es demostra, com diu el senyor Virgili, que són la canallesca.
8: Home, i sempre gana.
5: S'han llançat a fotre's els croissants. I he tingut que anar jo, com quan aparta els corbs d'una bèstia morta...
8: Sí, sí,
5: els pàjaros.
8: Hem vist dos pàjaros.
5: Com allò dels buitres aquells, sí, que es foten les vaques mortes. He tingut que fotre'ls un cop de pau.
9: Aleshores ja no hi ha croissants.
5: Bueno, ho he salvat jo.
9: Ah!
5: He hagut de fer de pare o fins i tot d'avi. Ja faig d'avi en aquesta redacció i he sortit però... i he dit...
9: Home, jo vull tastar-lo.
5: Fora!
9: Mira, estic veient una foto.
6: I, no, és que hi ha un problema d'espai. Vull dir, em refereixo que abans, quan tu portaves uns croissants,
5: sí, no, això sí,
6: els equips tenien prou espai, sí, com per deixar una safateta i que els de l'equip n'agafessin. Però què ha passat? Que aquí el compartim el d'espai amb tota la redacció.
5: Sí, no,
6: han vingut d'informatius,
5: sí,
6: d'esports,
5: sí, no.
6: De cultura,
5: això és RAC1.
6: De política, d'economia...
5: A RAC1 es passa gana.
6: Han vingut del Mundo Deportivo, Toni. Han vingut del Mundo Deportivo.
5: Sí, perquè com que heu anat a Mundo Deportivo no hi havia ningú, els quatre que hi havien han baixat.
6: Han vingut aquí a berenar.
5: Sí, sí.
6: Llavors...
5: Per tant...
6: Espera, que hi ha un senyor que vol parlar.
10: Sabíem que passaria això i us hem portat coca.
5: Bueno, és que la coca també l'heu portat cap allà?
10: On està la coca?
6: La coca l'he rescatat, també. Perquè... No.
8: Jo no hi vi. Mira,
6: Toni, no, és que...
7: No és que de la llangonissa.
6: No, sort de la llangonissa. És que, clar, és que...
5: Aviam, és que la llangonissa aquesta que us han portat, que és d'un metro...
6: Sí, metro i mig.
5: Metro i mig.
6: També ha desaparegut. Però... Toni.
8: Tots farts.
11: És que és, o sigui, aquesta redacció és un Toni, forat negre.
6: Toni, no es pot portar...
11: No, perdoni, no digui el que no sou, perquè aquesta és la nostra. És la...
12: Ah, bueno,
11: es foti amb temes que no li pertoquen. Aquesta és la nostra, és la del versió.
6: No es pot, no es pot portar menjar a l'hora de més gana d'aquesta casa.
11: És que perdoneu, és que no, de més gana no, són les 4. La gent de RAC1 que no ha dinat o què els hi passa?
6: No, no, amb això estic d'acord, Toni, que han vingut afamats.
11: Hòstia, però és que ha sigut de l'assalto, vull dir... Una,
6: i sort,
11: un bufet lliure amb un creuer.
8: Sí,
11: ha sigut... Hòstia.
9: Tinc una bona notícia. Arnau Vila i els cruzaners!
11: Home, cara!
6: Arriba amb la boca plena, eh? Arriba amb la boca plena. Espera, que vaig a parlar amb ell.
11: No, si encara s'ofegarà.
6: Ara s'ofegarà. Arnau, tio, que tens la boca plena, cabron.
12: Perdó.
11: Però quants t'has fotut?
12: Dos, ja.
11: Ah, és que això... És
8: un fenomen.
11: És que és tremendo, això.
12: Perdó.
9: Dissimula, home, dissimula.
11: No, tu i no sé quants allà. Que
6: sort que l'Arnau està fort i ha fet una mica de colze. No sé si veieu la sèrie aquesta de Last of Us, que és de zombis.
11: Sí, no, dir, no la veig, però bueno.
6: No, no, no, semblava...
11: Hi ha molts de zombis.
6: Semblava un atac
11: zombi. Zombis amb gana.
13: Jo he vist gent agafant-ne de 3 en 3.
11: Sí, no, no, bueno, i si et descuides... Perquè la coca de Llardons, que ara mateix és...
6: Aquí, no?
11: Ha desaparegut. On va?
6: Mira, espera, que la vaig a buscar.
8: La coca, tete.
9: A veure els cruzanets, Arnau, sisplau.
11: Sí, home, sí.
8: Posa'ls aquí, que aquí hi ha una...
11: No, un moment, un moment.
3: No us bralleu, eh?
11: Primer ofereix als que els han
6: portat. Ara, ara.
11: Les si persones. S'obren, ja us oferiran a vosaltres.
6: Home.
9: Sempre som els últims, senyor Marcelí. Naltros, escolta.
8: No, jo no.
11: No, és que a veure, o sigui...
8: Ah, sí? Perdó. Calla, que hi ha coca, també.
11: Home, clar, i ara la coca, qui en vulgui, que n'agafi a l'al. Clar, clar. O sigui, des de quan vosaltres...
8: Som farts.
11: Des de quan vosaltres... Ara vaig a posar l'exemple.
8: Tocinos.
11: Clar. Gràcies, Arnau. Tocinos. Gràcies,
9: Val.
11: Tocinos. Ara imagina
8: que... Tocinos fenòmenos.
11: Ara anem a posar l'exemple. Ara anem a posar...
9: Jo em vull un, eh?
8: No, però primer el públic, diu.
9: No, primer el públic, no, primer el públic. Perquè he dinat molt poc i tinc gana.
11: L'altre. Queda de veritat.
9: Gràcies, guapo. Bueno, escolta, he agafat un croissant, eh?
11: Jo estic
8: fent... Toni, agafa.
11: No, jo estic fent el programa.
8: Això sembla la cubana.
9: No, no.
11: Ara us explicaré una cosa, que és... Ara... Gràcies, Arnau. Bueno, ara ja està.
8: Ha seixut amb el faldat de la camisa. Eh?
11: Un aplaudiment pels oients. Han portat el berenar. I ara us vaig explicar... Que, i també per la noia Lluçà.
9: Que li dic que ho posi al mig perquè li han deixat davant del Martí.
8: Bon altre.
9: Escolta, Toni, bon altre,
8: també.
9: Estava dient, deixeu-ho al mig.
11: Només falta el Mutante, que és l'altre mort de gana.
9: Jo només deia, deixeu-ho al mig i no davant del Martí, pobre. Que li han deixat davant del Martí.
11: Bueno, però si al Martí li convé menjar.
8: Si li convé menjar, si
11: és un xicat. Si sembla que estigui fent vaga de fan.
8: Sembla Gandhi.
14: Acabo de dinar.
11: Ara, veus, el Martí acaba de dinar. Oi que estàs
14: bé? Estic satisfet.
11: Clar, ara us vaig a posar l'exemple aquí al Bala i a l'Arnau. Això, mira, quan aneu a casa de... És igual, us conviden a dinar i porteu les pastes, sí. Unes postres i tal. Això és com si vosaltres porteu les pastes, vale? I...
8: Clar, primers,
11: o sigui, us les foteu vosaltres...
8: Sí. I la gent de la casa... Ni
11: I la gent de la casa, hòstia... I les postres? No, ja se les han menjat.
9: Sí. Ah, no, però això no passa, no?
11: Això no passa, ho acabeu de... Ho acabeu de fer.
9: A la redacció.
11: I tu, darrere, amb el
8: cruzó, bon altre, també.
9: Sí.
8: Bon altre, que sempre té gana. Sempre té un budell buit.
9: Escolti, que encara n'hi ha.
11: A veure si...
8: Com un tocinet.
11: I a tot això, el fuet de metre i mig, ja...
6: No, és que el fuet de metre i mig...
14: Lo estoy construyendo.
6: Ara és un snack de 2 centímetres, eh? Vull dir, no esperis metro i mig, ja, eh?
14: És un micropene.
6: Que se l'han fotut amb pell i tot, eh? No, això...
11: Jo,
6: això,
11: de veritat...
6: Això ha arrasat.
11: No. Sí, sí, no. Bueno, escolta, per un altre dia...
8: Estic cansat, ara.
11: No, jo també. I a vostè li han portat una ratafia?
8: M'han portat, sí, el Jordi. M'ha portat la ratafia.
11: No, que us n'han portat a vosaltres.
6: Sí, home, i tant.
8: Bueno, però, a veure, jo ho necessito perquè això és medicinal.
11: Jordi!
8: Això és medicinal!
6: Això acabarà amb el senyor Marcelí, eh?
14: No, home, no, això és saludable.
11: Això és salut, home.
8: Ara és salut, home.
14: És tot natural.
8: Nous verdes, aiguardent...
11: Vinga, animis que t'hi ha tocat la cirrosi. Vinga, animis.
5: Vinga, a veure si finalment fot el pet del cagalàstic i podem canviar el col·laborador. Bueno,
11: pues res, escolta...
6: Bueno, gràcies al públic que ha portat berenar i als altres, doncs, bueno, que us ho passeu bé.
12: Sí. Ui, ja s'heu fet, ja s'heu fet.
6: Veig que hi ha, de les 20 i escaig persones que han vingut, dues que han tingut el detall de dir... Els taloners, gent aquí, tal... Portaré berenar. Els altres?
8: Agafa,
6: Que tingueu bona tarda.
8: Agafa, que t'he sobrat. Oh.
9: Escolta, ningú
6: els altres, bona tarda.
9: Ningú té cap obligació de portar res,
6: no, no, no, no dic obligació. Oh. Oh. Els estic dient bona tarda, No
9: vale, vale, vale. Home.
5: Tens alguna cosa a dir, Arnau, o què?
13: No, que si me'n puc emportar els que falten.
6: Sí, home.
13: Perquè crec que aquí, quan arribi a les 6, encara en quedaran. I llavors...
9: Clar, és un urbà.
13: És una llàstima.
5: Va, farem una cosa. Algú més vol un cruzat o coca... Va, tu pots
14: ara no s'atreveixen.
9: Ara s'atreveixen.
14: Ara no s'atreveixen.
9: Vaya tela, vaya tela.
5: Vinga, mira, el Bala s'emporta els croissantets i tu et portes la coca.
9: No, no, que de coca me'n deixes un trosset.
5: Hòstia, no.
9: Hòstia, és que he dinat molt poc, tio. Tinc molta gana, avui.
14: Doncs vés aquí la màquina de pèmpin.
9: Vagi, compres... vagi vostè.
14: No em parlis de tu.
9: A mi què m'explica?
14: No em parlis de tu.
9: Li acabo de dir, vagi vostè.
14: Que em falta un colló a mi. Me'l vaig treure.
9: Li he dit, vagi vostè, i em dius no em parlis.
13: No, la Montse està acumulant, però està acumulant damunt
9: de
13: la
9: taula. I tu, és que tu em portes tot?
5: Tinc la sensació de ser un puricultor, ara. Un mestre d'aquests de P3 repartint el menjar. És que és una
9: però
5: cosa...
9: si s'ho estan portant tot ell, a mi què em dius?
5: Ara vaig dir una cosa. Tu ara vas a fer ràdio.
9: Gràcies.
5: Però ara et fotràs a menjar.
9: No, m'ho estic guardant.
8: Com pots enraonar amb boca plena?
5: I què tens, perdona, un tros de xocolata?
9: Sí. Cada tarda em menjo una presa de xocolata.
8: Ella ve aquí a passar la tarda.
9: Mira qui parla, que vostè s'estira aquí i s'adorm.
5: Perdona,
9: és que a veure.
5: Sí, perdona, però això és que em pixa i rellisca Toni, aquest programa.
6: Toni, tu saps si ens poden retirar l'ondes?
5: Home, retirar no ho sé, però que realment estem fent el ridícul, o sigui, clar, es perpètic. Arriben les pastes, us foteu vosaltres, la Llussà aquí, muntant-se el bufet lliure.
9: Home.
5: I què tens, un cafè amb llet, també, aquí?
9: No, això és un, no, això és un té de gingebre. Això és gingebre.
8: Ara gingebre.
9: Que tampoc t'agradarà perquè pica. Ui, no, pica.
5: Això és la moda que teniu ara, les gingebres.
9: No, si no pots fer res.
5: Aquestes això, com que ha vingut de Xina, oi sí que guai. Poc gingebre menjàveu abans i ara heu embogit amb el gingebre.
8: Tothom, sí.
5: Ara tothom menja gingebre, fins i tot de supositori gingebre.
8: Té verd, té groc, té lila...
12: Va molt bé per la veu, el gingebre.
9: Vaya tarda.
13: Voleu que vagi tallant el fuet? Vaig tallant el fuet.
5: Pregunta.
13: Vaig tallant el fuet, sí o no?
15: Sí!
13: Teniu gana?
15: Sí!
5: Uns morts de gana,
14: Em torno boja!
8: A la panxa tot se barreja, Perquè, clar,
5: bueno, va, Arnau, aprofita, emporta les pastes.
9: Ah, sí, l'Arnau?
13: Definitivament.
9: L'Arnau sí,
13: que no em volen que no em costi disgust amb la Montse.
9: No, perdona, no, perquè tu ets l'Arnau, amic del Toni, i per l'Arnau tot. O sigui, l'Arnau s'emporta les pastes.
14: Se'n van a futbol junts! Se'n van a futbol junts!
9: Se'n van a futbol junts!
5: Atenció, Mira, Montse, mira quines mides.
9: Et puc fer una foto, Bala?
5: I tant.
14: Però la tienes un poco fràcida, La tienes un poco...
5: Ara mateix, per... Bueno, clar, però estem fent ràdio, però... Gairebé 2 metres de fuet, Torna'ns a fer allò al número del circ.
6: Ah, voleu que l'aguanti amb el nas?
5: Sí, espera.
13: Com la barbeta.
5: No, espera, que primer et faré una foto...
14: Por favor,
5: espera,
14: que morbo.
5: Espera, el programa d'avui.
14: Que morbo.
5: No farem res del que hem escrit tot el matí. Atenció, ara. Abans ens ho ha fet i és impressionant,
14: Ai, que morbo, con la barbilla. Aguanta la botifarra con la barbilla.
8: Això va molt tort, Això no se t'aguantarà.
5: Aquesta és com la seva, senyor Virgili.
14: Ai!
8: Atenció!
5: Bravo!
8: Bravo!
5: Què li sembla?
8: Ara, hi ha una punta...
6: No m'havien aplaudit mai tant la llangonissa,
8: Hi ha una punta de la llangonissa que estarà plena de pèls, de la teva barba.
14: No, porque aquí no tiene pelo. Donde aguanta no tiene
6: vol
14: pelo.
6: Vol veure una llangonissa amb pèl, avi?
5: Bueno, i ara el que faltava.
14: Una perlana, ara, una perlana, una polla com un xalana.
5: Va! M'acaben de passar, perdona... Perdona, és això, però m'acaben de passar a tot això una fotografia de com ha quedat el terra dels corps de la redacció menjant les pastes, Sí, de veritat, no ho arregla, no ho arregla ni Collboni amb 3 brigades de Barcelona Neta, No ho dic per vosaltres, però, noi, això, escolta, això no pot ser, Escolta, que jo no sóc el director. Arribo a ser el director, aquí canvien les coses.
14: Farà enfadar la senyora directora.
5: Però...
11: clar, com que teniu una directora que, mira, clar, la, saps?
8: Manigample.
11: Que, manigample, que tot us ho tolera, pues, que així ens anem.
16: És campitxe.
11: Ara,
16: això és campitxe.
8: I ara renta les mans, quan ho menys, sí, perquè sí, amb el cabell toques els cabells, toques...
11: Bueno, però perdoni, ara has de tornar a bala amb el fuet tallat.
16: Que pena. Con lo largo que es.
11: A veure si encara... Encara l'empalaran amb el fuet, senyor Virgili.
17: Que comença el programa o què?
11: Eh?
17: Sí, comença el programa.
8: Atenció, ha arribat el seny.
9: Mare meva.
17: Escolta, Arnau,
9: ja pots anar, si vols, eh?
8: Sí, vés.
11: Va, acaba. Torno amb el fuet pelat. Sí, torna amb el fuet pelat, sí. I, escolta, i l'estadella, què? Ha pirat, o què?
8: Ui, ja està de cap de setmana. Ja
9: és com aquí. El Quimi Portet. És el Quimi Portet, sí. De RAC1. L'estadella.
11: Ja, ah, no, home, mira que ve corrent. Va, no, va, no.
9: Calla.
11: Calla, que ve el Morros, també el cap d'informatiu. Vol venir, també. Vinga, falta gent.
16: Juan Maria Labios.
11: Guillem Estadella. Siguiente.
13: I mentre esteu fent aquest xou, la resta estem treballant, muntant vídeos.
11: No, treballant no. Mira.
13: Perdona. Mira. No, que jo no he sigut això. Jo puc dir noms i cognoms i DNI de la gent que ha sigut. No us diré perquè vull ser un bon company.
9: Vaya chivato. Sí, ho he vist.
13: Però jo no m'ho he donat... Si jo, mira, diré més. Jo agafo la ratafia del senyor que hi ha poc pèl i he... El Roset. Que ja som amics. I ens ha donat potets i els he repartit per tot l'equip del Versió.
8: Però cony, si és que l'han... Els que
13: si la ratafia... Exacte, però si m'ho ha dit el senyor Roset que la volia per la gent d'aquí.
8: Per la gent d'aquí!
11: La gent d'aquí! D'aquí!
8: D'aquí!
9: Bueno, doncs...
13: Vaig agafar-ho... És que hi ha gent a la redacció que ja se l'ha sumat, eh?
9: Home,
13: la gent aquí està tan mal pagada que es veuen amb aquesta necessitat. Vols que porti el que queda i t'ho porto?
11: Realment sembla ser un centre de Càritas avui, a la redacció de RAC1.
9: A la planta 15 ho repartien pel públic, que era com molt correcte. Què passa?
8: Hi havia ordre, hi havia ordre.
13: Jo he portat una coca aquest matí per l'equip dels taloners, que són tres.
9: Per què?
13: Perquè a mi m'agrada els divendres fer una mica de festa. Vols que la porti?
11: No cal, perquè ara els hem portat la seva coca. N'ha sobrat ara l'Arnau. Què et passa? Estàs com compungit.
9: No sé, l'Arnau està aquí.
13: Estic observacional. Estic esperant a l'hora això que deia el Buigues.
11: He de dir que...
13: I et diré una cosa.
11: El senyor Buigues té molt d'interès a començar el programa. Aporta avui alguna cosa interessant o podem prescindir de vostè?
17: No, no he preparat res.
11: No he preparat res?
17: No.
11: Doncs jo crec que podem seguir discutint.
17: Jo em moc per inèrcia, eh? Quan arranca tot, jo m'hi poso.
11: Ara hi anem.
13: Només et dic que el senyor Marcelí... Ha sigut el primer en agafar l'ampolla gran, no agafar la petita, i se l'ha endut la de ratafia. Vull dir que també aquí...
11: És que ja va mig marejat, el senyor Marcelí.
8: No,
11: bueno, ara obrirem la ratafia, i si algú vol, també li oferim.
13: Vols que porti gotets de plàstic per fer un xarrut? Sí, t'ho busco, t'ho busco.
11: Ara, també et diré, els croissants estan volant, però la coca no l'està menjant ningú, eh? Què vols dir?
16: La diu coca, que no l'han repartit.
11: Estic oferint coca i no l'agafen, eh?
8: Voleu dir... coca?
18: Sí!
8: Vinga, tete, que rulli la coca, ben cortadita.
11: Bueno, em porta d'excursant, si no, no em menjaràs.
13: Adéu, que vagi bé.
11: Adéu. Va, oferim la coca.
9: Bueno.
11: Tu, Míriam, què? No vols menjar res?
19: Jo és que ja, com el Martí, he dinat i he quedat...
13: Arnau, guarda-me'n un.
8: Vinga, l'altre càndid.
11: I la Lujas, guardeu alguna cosa pel Xavi, a Lujas?
19: Sí, clar. I per l'Anabel.
11: El pobre Lujas, amb els ditets, clar, no pot menjar perquè està tota l'estona manipulant... No poden caure molles a la taula.
8: No, però s'hi pot posar...
11: No pots. Va, tenim el Martí Oliveres, un aplaudiment pel Martí Oliveres. Que és el nostre meteoròleg de guàrdia. Avui tenim...
17: Ara que comences això.
11: Tenim en marxa el... No sé, algun cat, algun alarmacat, perquè venen pluges i venen...
9: Inuncat.
11: Sí, bueno, és igual. Sempre estem amb l'inuncat i després és un pam d'aigua.
13: Dimarts teníem situació d'alerta i déu-n'hi-do, Barcelona com va caure.
11: Sí, però tampoc es va inundar. A veure si comencem a posar la nomenclatura més definida, perquè posem inuncat fins i tot quan vas a pixar. Vull dir que a veure... Inuncat, hi ha un excés d'inuncat.
8: Quina boca.
11: Per tant, avui, clar, no ve una gran inundació.
13: No, evidentment, però sí que en alguns punts està descarregant molta aigua en poca estona, tenim calamarsades, pedregades, aquestes tempestes, que són bastant irregulars, però que ara mateix doncs cauen a les comarques de Girona, també entre el Vallès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Penedès...
18: Aviat pot ploure també a Barcelona i cap a mitja tarda podria engrescar-se aquesta pluja.
8: Cap fins a mitja, mitja tarda quina hora seria?
18: Bon, mitja tarda potser d'aquí una hora, no? Quarts de sis, no? És mitja tarda per vostè quina hora és?
8: No, no ho sé, tu, ara que tu ets l'expert.
18: No, jo sóc el del temps, però del temps del cel, no el temps, no el temps del rellotge.
8: Mira, antes se deia que Sant Isidro Llaurador...
11: Avui és Sant Isidre, Sant Isidre, sí.
8: Que no és un, que és un fals patró dels pagesos, que no és el d'aquí.
14: Dels què?
8: Dels pagesos.
11: Ah... Però, però, però cal que ho digui amb aquesta...
8: Estic molt enfadat, perquè això va ser una imposició de Madrid. No és el nostre patró, sí, Sant Isidro.
11: Bueno, és que jo
8: hi havia Sant Galderic fins a Girona,
14: tant,
8: del Rosselló a Girona.
14: I tant.
11: Vostè no digui tant, que tampoc ho sap.
14: Perdona?
8: Hi havia,
14: i vostè, tu no saps ni de qui és la cabina, que vas dir que era de la Maria del Mar Bonet. Bueno, i tu vas donar lliçons aquí del que sabem i del que no sabem. Ves allà per les molles d'allà terra com un xotxo. Vinga! La rumba peluda. Chupa todo el suelo.
8: Després hi havia...
9: La rumba peluda.
14: La rumba peluda, l'aspiradora.
8: Després hi havia Sant Madí, que tota aquesta zona central, i del riu Gaià a Vall, Sant Antoni Sant Senent, que són els patrons dels pagesos.
14: Sí, sí, sí.
8: Sant Isidro no és d'aquí.
11: Val.
14: No.
17: Vostè té uns problemes que realment no sé si realment existeixen, eh?
8: Deien que Sant Isidro, sí, Llaurador, s'emporta la pluja i porta el sol.
11: Ah, doncs avui Sant Isidro.
8: Avui... Hasta amb això ens enganyen a Madrid.
11: Sí, sí,
8: ens posen un refran que no és.
18: Potser fa referència per demà, perquè avui acabarà de marxar aquesta pluja i demà al matí farà un bon sol a tot arreu.
17: Això està bé. Això és un bon... I fa vent?
18: I farà vent. De fet, està fent vent als dos extrems de Catalunya.
17: Perfecte, perfecte. Primer hauria de ploure i després vent, i després sol. I seria el túnel de rentat perfecte pel cotxe. Hauríeu de cobrar tot per aquest servei, els homes del temps. Sí?
18: No, perquè només se'ns castiga quan la caguem, pam. No, no dic que no, però després quan l'encertem se'ns felicita. Quan se'ns felicita.
11: Amb això, mira, molt bé, sí senyor, Martí.
14: Molt bé,
11: no se'ls felicita mai, tens raó.
18: Ara, l'ull directe quan ens equivoquem. Sí.
8: Bueno, total, què farà?
18: Total, que farà vent.
11: No, que li està dient pluja, vent i...
18: I una mica per zones, és a dir, tenim aquesta situació de pluges que s'allargarà fins al vespre o primeres hores de la nit a Girona-Barcelona. Per tant, compte operació sortida al cap de setmana si marxeu cap a l'Empordà, a punts de la Catalunya central del Pirineu, perquè pot seguir plovent.
8: No hi he d'anar.
18: Al sud, bàsicament, mestral, aquesta entrada de vent del nord, també la tramuntana a l'Empordà.
8: No hi he d'anar.
18: I heu vist el Pirineu com el tenim?
14: Preciós.
18: Doncs ben nevat.
11: A on ha nevat?
18: Ha nevat a tot el Pirineu, fins a 1.400. Fixa't. En alguns casos ha baixat una mica més la cota de neu. Perquè està... No plori, és una situació que...
14: No sabies, no? Tampoc? No sabies? No.
9: Tot el dia que parlen del mateix,
14: No sabia ell. No, ara, si fos la Sierra Madrid, sí que ho sabria.
8: Sí.
14: Claro. Sí, clar. Sí. Venta de Baños. Sí, que és un poble a Madrid, Venta de Baños.
8: No,
14: busca-ho! Venta de Baños, està a Madrid.
8: Venta de Baños.
14: Venta de Baños.
11: Bueno, jo parlaré de Madrid, però jo Venta de Baños no sabia ni que existia.
14: Pues té estació de tren i tot, eh?
18: Tampoc,
14: pots anar en tren.
9: I com ho sabia vostè?
14: Venta de Baños, busca-ho.
9: Com ho sabia?
11: Perquè deu tenir algun tinglado per Venta de Baños. A veure...
18: Això, 15 de maig.
9: És a Palència, això és a Palència.
8: Veus? No són que és Palència.
14: Anant cap a León. Sí.
18: Oh, Palència no és Madrid, senyor.
11: Aquests són els llocs... és igual, hi entrem un altre dia. A veure, dic acaba. Va,
18: això, acabo, rematem. Sí,
8: perquè no t'ho acabes.
18: No, i
8: és que... Ja,
11: es fallar perquè vostès no callen. Es fallar perquè vostès no paren d'interrompre, clar.
8: No he dit res, pobre Dios. Sí, no.
18: Oh, dic una dada, fixa't.
8: Sí. Va!
18: Miri, han caigut 21 litres a Maçanet de Cabrenys.
8: Fixa't.
18: 12 a Sant Celoni.
8: 12, eh?
18: Fixa't,
11: Però veus com la nomenclatura de la Generalitat està mal punt? Inuncat, això no és un inuncat. Això és un...
14: Pipicat.
11: Riucat.
18: Vols dir que si en caiguessin 100, llavors sí.
8: Home.
11: El nom està mal, s'ha de refer.
8: Justa.
11: No pots dir-li a tot inuncat.
8: Però clar.
18: És per la intensitat, és a dir, si aquests 21...
8: És allò de vell llop, que vell llop, que vell llop, i quan ve de veritat...
11: Això qui ho marca, això, l'inuncat? El PTCAT, el TTCAT...
18: Els de Protecció Civil,
11: doncs, perdona, això que ho canvin. Que canvin, ja està.
9: Però diu que pot caure pedra aquesta tarda.
11: Però inuncat, doncs aleshores que sigui PedraCAT.
9: PedraCAT.
11: Clar, PedraCAT.
18: Calamarsacat.
11: Calamarsacat.
18: Neucat.
9: Picapedres, també.
14: Mojito, que era así con el hielo como picadito. Mojicat.
17: Te mete bones, eh? Te mete...
11: Això li ha fet gràcia a vostè?
17: Sí, va, perquè...
11: La tarda realment és de traca.
18: Ja està? Sí, us deixo. Jo me'n vaig a menjar una mica de coca.
11: Vinga, home.
5: Cas. Bueno, que quina ha quedat? Emporta-te-la, sí. Perquè...
8: No. No fos cas.
5: Ara estan tallant el fuet, que no sé, es veu que el tallen a Luxemburg. No. Clar, tampoc costa tant.
12: Home, era llarg,
5: Bueno, era llarg, però, cony, és agafar un ganivet i tallar.
9: Però tampoc cal tallar-lo tot, és a dir, un procés.
8: Ara fareu dolç i salat. Sí.
5: Eh?
8: Dolç i salat.
5: Perdoni, serà que no és, no és un dels plaers del país? Coca i per sobre llangonissa.
12: I tant.
5: O fuets, això és espectacular.
8: Tant. Però coca de recapte, vols dir?
5: Bueno, no, de recapte no, perdoni.
9: Coca en recapte amb llangonissa damunt, boníssima.
8: Això sí, però, si però no, ja hi ha ceba. Ja
5: però, perdoni, coca de forner amb llangonissa per sobre, perdoni, és estel·lar. L'ha tastat mai, vostè? Queda tastat.
8: No em ve present.
5: Sí, tasta... Està potitos bledine. Va, anem amb Donald Trump.
8: Quan tinguis les meves dents ja m'ho diré.
5: Sí, no, clar, sí, que per cert no les deixi més aquí a la taula, que més d'una vegada l'hem tingut que agafar. Cosa més desagradable que les dents.
14: Estan de color verd.
12: Sí. Ai, va, per favor.
5: Són escarosos.
14: Sí. Tenen merder.
17: Ha de posar cloro, si no se li fa com aquí un...
14: Ah, tenen merder.
5: Soltarà, i és més, i de tant en tant netegi una miqueta la quisca que s'hi queda a les dents.
9: Prou.
5: I de veritat, fa molta angúnia.
8: Tot uns fa angúnia. Que finets.
17: Són patinant.
8: Els draps de cuina més finets que he vist.
9: El pitjor és quan el senyor Vicenç Martí se les troba i se les emprova.
14: Sí.
5: Silenci. Anem amb quatre curiositats, tot i que hi ha Marc Serra i a terra, el que faltava.
14: Marquito Bombón.
5: Què tal?
17: Què tal?
12: T'has també menjat aquí els croissantets?
17: No, a veure, s'han d'etiquetar. És a dir, la conclusió a la que hem arribat és que s'ha d'etiquetar el menjar. Com? El que es pugui tirar cap allà amb una etiqueta i el que s'hagi de tirar cap aquí, una altra.
13: Clar, el Mercabarra ho deuen fer així quan arribes...
17: Sí, una cosa cap aquí...
13: Sí, cap aquí això,
17: i una cosa cap allà.
13: Això, la Garrotxa.
17: Ara, realment s'ha vist que tots som-ho, eh? Sí. Feia temps que no es veia... Una germanor
9: una
17: tan gran...
9: No? Sí. Unanimitat
17: menys
9: amb alguna cosa.
17: Quan s'han hagut de recollir les molles, que no hi ha hagut tanta unanimitat.
5: A tot això sabem res del megafuet d'un quilòmetre i mig?
17: No, ha desaparegut. Jo no en sé res. Jo només he passat per la plata dels croissants a comprovar que estiguessin bons, boníssims, per cert,
5: no,
17: però
5: per,
17: el fuet, res.
5: Si no, doncs, escolta, ja em faré gust de l'altre que ens han regalat. No. Bé, anem ràpidament amb la visita aquesta de Trump amb Xi Jinping.
12: Sí, home, dos dies de trobada...
5: No, sembla que ho diguis com si diguessis un disgust.
12: No, és que, a veure, molt de pompositat, molta jijijaja...
9: No, no t'interessa gaire, no? Perquè és sí, home, bueno, mira...
12: Bé, perquè és aquestes trobades que poca... xitxareixen, no?
9: No en treuen.
17: Mira, acaba d'entrar.
9: Escolta, però...
17: On s'ha tallat, això? Que estaves amagat, en un estudi.
5: Pobre, un aplaudiment pel... L'has tallat tu o no?
17: Sí, veus, per favor.
9: Vale, però
5: tinc
9: molt,
5: les mans trinxades,
9: però
5: ja.
9: Però ho has fet molt gruixut, això, no?
14: És ataquito.
8: Ara no ho trobo bé. Ara massa gruixut. Si és massa prim,
9: a mi m'agrada molt
8: finet.
9: Ara
5: Montserrat
14: Jussà. Doncs compra't una màquina tallar per mi el dolç.
5: Com et vegi agafar un tall...
9: No pateixis.
5: ...gruixut d'aquests,
9: no.
5: M'empiparé. Jo ara, perdona, però et mereixes un reconeixement que... Mm. Però tu has estat tallant?
20: Mira, sort de la Montse Martí, que m'estava donant conversa, perquè jo m'estava tornant boig. No s'acabava mai el fuet.
5: Però jo tallant. Tot el quilòmetre?
20: Tot el quilòmetre. Tot això és allò que hem vist abans, tallat aquí.
9: És això?
17: Aquí hi ha un quilo, eh? Aquí hi ha un quilo de fuet, eh?
20: És veritat que és gruixudet, però he pensat que si no ho faig gruixut...
17: Arriba aquí la granulera i estic tallant. Per qui és això?
5: Per tots!
17: Per tots, però... Els d'aquí! Per tots, però...
20: Us he de dir que... És un públic molt adient per RAC1, perquè també són uns morts de gana, com nosaltres.
17: Clar, és que, a veure, jo ho estic sentint per la redacció i en cap moment el públic ha dit no, que s'ho quedin ells. No, tots aquí, eh? Home, aquí home, els primers,
5: perdona,
17: eh?
5: Perdona, és que ho han portat ells. Què heu portat vosaltres?
17: Re, la il·lusió.
5: A veure, home, jo ara tastaré. Tu, si vols, pots anar fent això del Donald Trump, que nosaltres...
8: Jo estic sensadíssim.
5: Jo ara tastaré el...
12: Jo vaig farcir
9: aquí tu sí que pots menjar.
20: Aquest públic està desnutrit.
5: El fuet s'ha de tastar. Jo sóc un... fan número 1 del món del fuet i la llengonissa.
17: És que ara el problema és que el públic no està per res, ara.
5: Jo me n'he rebat a menjar parada un fuet sencer o dos fuets sencers.
14: Oh, por favor. I després...
9: Però seguit, un darrere l'altre.
5: No, seguit. Què
12: dius ara?
9: Hi ha
12: queixalades, eh?
5: M'encanta queixalades.
12: Queixalades, que s'ha de menjar.
9: Ma filla ho fa i li dic que no ho faci.
12: És com s'ha de fer.
9: Però veu a son pare i...
5: Va, clapés, agafa un trosset.
14: Vinga, come, que ja no és pecado.
12: Va, doncs com hem dit, mentre clapés es menja el fuet, hem dit que això...
9: Esteu o dur?
20: És tovet.
9: Ah, no.
20: Bé, Míriam, no ho vol.
9: Després, home, faré el
20: bolletí
9: amb el fuet.
20: Sí, que pots fer el bolletí amb el fuet.
14: Come, que no passa nada.
5: És tou, no t'agradarà.
1: Sí que és bo, sí.
21: Doncs això, molta sintonia amb el tema de l'Iran, d'obrir l'estret d'Hormuz. Ara ve Trump, ha obviat
11: que no
21: la
11: fe
21: de Taiwan.
14: Però se l'està comiendo,
21: home,
14: eh?
21: Fa molt bona olor.
11: Oh, a més, s'ha fet una cosa, l'has olorat.
17: Per què l'ensumes, sí, davant?
21: No. Ai, li treus la pell.
9: Tot el que em menjo oloro.
14: És com una perrilla. Sí,
20: però, a veure, mira, hi ha una senyora que està repetint, eh?
11: Però quan,
20: com es diu vostè?
9: Perdona,
21: m'agrada molt.
14: Són lleis aquí amb una pila.
20: De recull li donen menjar gratis, eh?
9: Ja està, ja està.
11: Perdona, però estàs acumulant, però a tope.
20: És com un hàmster.
11: La coca.
20: Saps el hàmster?
14: La llussar, això, eh?
20: En lloc de posar-s'ho les galtes, suposa que
21: perquè menjo poc a poc.
17: A veure si la Montse sabrà que hi ha com una fi, la fi del món.
11: Porta,
17: i s'està agafant el menjar per si hi ha un nou confinament.
20: Aquí, un altre, eh, Clapés? Un altre.
11: Voleu que us vagi a comprar una miqueta de pernilet, ja que hi som?
20: Sí.
11: Vinga,
21: agafes. Pa amb tomàquet.
11: Una miqueta de pa amb tomàquet.
9: Sí, ah, uns bastonets de pa.
21: Pa tomates, sí.
17: Fes, fes. Però la pregunta és, per qui?
21: Pels d'aquí.
17: Pels d'aquí.
11: Bueno, a veure.
21: Bé, em saltaré...
11: A veure, calma. Sí, un moment. Ara, ara, com que fora me l'estan reclamant...
14: Tens trossos de fuet perquè la taula, eh, Clapés?
11: Ara vaig. Dic que les, a la redacció l'estan reclamant, el fuet.
20: Ui, sí? Una mica més i no em deixen entrar, eh? Ja. On vas, on vas?
11: Oh, dic, dic que si vols ja te'l pots. Bueno, si algú vol repetir...
20: La luz que agafa.
17: Sí, sí. Jo m'acomiadaria del Marc Bal,
21: la luz, tercer,
17: perquè quan
21: vinga.
17: Surti a fora la redacció amb el fuet, sí, sí, se'l menjaran el fuet, i amb ell, sí, també. Sí,
20: sí. No, bueno, guapos, no et molesto més, eh?
21: Adéu.
11: Bueno, adéu, adéu.
20: Gràcies, Marc.
11: Bravo.
20: Adéu, guapos.
9: M'agrada molt que la Lucas ha posat aquesta cançó, que és el millor moment de la pel·lícula Beetlejuice, no sé si us recordeu. Sí, no, és el millor moment, no, aquest
17: d'aquí. El de la família.
9: Home.
11: Sí, però crec que...
20: A veure,
11: el posa
20: passa,
11: pel,
20: passa,
11: no,
20: passa,
11: el posa pel joc de cartes.
17: Brutal.
11: Quan, clar, quan olora el Marc Ribas al menjar.
17: Brutal.
11: Vosaltres, vosaltres aneu a un nivell més de, més de tonteria. Llavors, sí, això és de la pel·lícula Beetlejuice.
9: Això és tonteria, saps?
11: Això no ho coneix ningú. En canvi,
9: perdona?
11: El joc de... Això no ho coneix ningú. En canvi, el joc de cartes, quan el Marc Ribas olora, això ho coneix tothom.
17: Això és brutal.
11: A què és així?
9: Doncs mira, veus,
11: vivim
9: en diferents capes.
11: No, clar, Beetlejuice, això no...
9: No ha vist mai ningú Beetlejuice.
17: El públic d'avui dirà sempre que sí a tot el que diguis.
9: Exacte, exacte.
11: Ara tinc un problema, que se m'ha enganxat un tros de...
17: És que això passa...
11: Això em farà passar
9: ara,
11: la tarda.
9: Ara, era jo la que menjava.
21: Has de demanar un escuradents. Sí,
11: sí. Vols un escuradents? Bueno, què ens havies d'explicar de Donald Trump?
21: Mira, em saltaré les coses, sí, avorrides, i aniré, venga, a les anècdotes, perquè la tarda, sí, és així. La trobada s'ha,
11: bueno,
21: fet en un...
11: Millor així,
21: clar,
11: que en, sí, Florentino Pérez una hora...
21: Home,
11: de...
21: per favor, no vas a parar.
14: Me voy a hacer una rueda de prensa, no tengo problema.
11: Claro, por eso digo que mejor así.
21: Ah. Bé, farem una mica el tema de la trobada, perquè, Toni, tu has viatjat fa poc a la Xina.
11: Bueno, fa poc, fa un any.
21: I has estat al lloc on ells han fet la reunió.
11: Sí,
21: és el complex monumental Zhongnanhai. Et sona?
11: Em sona molt.
14: Ara, al Carnaval de Solsona no hi ha estat. Ara, al Palau aquest del Xi Jinping sí que hi va.
11: No? I, a més, tinc una anècdota que avui no explicaré en aquest famós palau.
21: Ah.
20: Per què?
9: Vas acumulant anècdotes. L'altre dia també et vas deixar mitges.
11: No,
9: ho fas,
11: no,
9: una mica...
11: Això ja m'espero quan faci ja...
21: el llibre.
11: El llibre no, perquè no es ven ni un de llibre. Els monòlegs. Faré un monòleg a YouTube i aleshores ja ho explicaré. En aquest complex les vaig passar magres, però
17: fins
11: aquí puc llegir.
21: Vale, gestos d'hospitalitat. Doncs, per exemple,

0: És Nipi.
1: Perdoneu, que això és que un respecte.
2: Calleu,
1: sisplau. Calleu. No és Yoko Ono, és...
0: La Nipi Xina, arriba!
3: És la manera per fer fora Trump, que s'acabi la reunió.
2: No, si veus el vídeo, ostres, unes òperes...
1: Sí.
2: Una...
1: Enriu-te en tu aquí de Montserrat Caballé.
2: I per el senyor Marcelí s'ha publicat el menú del dinar de treball entre Trump i Xi Jinping. Atenció, mandonguilles de llagosta.
4: Això ha de ser bo,
2: Pollastre Kung Pao, que he mirat la recepta i és, hi ha verdures, una mica de picant i cacauets.
1: Boníssim.
2: Filet de vedella farcit de múrgoles.
4: Això ha de ser bo.
2: Vedella estofada amb pa.
1: Hòstia, però quanta vedella, no?
2: Sí, molta vedella. Dumplings al vapor, que això t'agrada bastant. Són com uns farcellets
1: amb
2: porten doncs, carn o verdures. I són com uns farcellets, exacte, al vapor.
4: Com una croqueta.
2: No. Acaba de dir el vapor.
1: Com un caneló.
2: Farcellets.
4: Com un caneló.
2: Sí. Va, diferent, en forma de farcellet.
1: I Ferran seria com un caneló.
0: Com una mena de mandonguilla i un ravioli en el hot.
4: No.
0: En el hot de vapor. És un contenedor de concepte.
2: Verdures abracejades també i brots de bambú. I per Donald Trump li han fet com uns postres especials. Brownies de xocolata, fruita i gelat.
5: Hòstia, brots de bambú. El bambú creix ràpid, eh? Te'l menges i et creix a dit l'estómac i es fa fusta, eh? És que després es fa fort ràpid, eh?
1: Sí.
5: En un dia un pam et creix, això.
2: Bé, i per destacar què li ha cridat l'atenció a Trump de tota aquesta visita, doncs en una entrevista a la Fox ha dit la fredor de Xi Jinping i la seva alçada. If you went to Hollywood and you looked for...
6: Si anessis a Hollywood i busquessis un líder de la Xina per fer una pel·lícula, no trobaries mai un home com ell, fins i tot físicament. Ho dic perquè és alt, molt alt, especialment per aquest país, perquè acostumen a ser una mica més baixets. Crec que és una persona càlida, però aquí tots són negocis, no hi ha jocs, no pots parlar-li del temps o de les estrelles, només de negocis.
7: Let's look at the stars, let's look at the sun. Now he's all business.
2: Això, els xinesos són baixets i li ha sorprès l'alçada de Xi Jinping.
1: No sé què en pensa, perquè el tenim en línia el secretari adjunt de l'Associació Amics de la Xina de Barcelona, senyor Jilian Ming. Bona tarda.
8: Hola.
1: Dic que bona tarda.
8: Hola.
9: Què li han semblat les paraules de Trump?
1: Veig que és de resposta curta.
9: Què li han semblat les paraules de Trump? Què li ha semblat les declaracions de... Sí, Donald Trump.
8: Tenim Trump. Trump coquete. Trump via. Trump coquete. Què quiere?
9: No, Donald Trump. Trump.
1: El que ha dit, la valoració que... O sigui, el comentari que ha fet de... Hòstia, tu.
9: És
8: això. Sí.
1: Va, per favor. Home.
8: ¿Cuántos son?
1: ¿Eh?
8: ¿Cuántos son?
1: ¿Cuántos son? Pues aquí ahora mateix mismo unos 15, 20, no sé.
8: Aquí.
1: ¿Aquí dónde?
8: Aquí.
1: Si es que es donde estamos, aquí.
8: 9, ahí.
1: Sí.
8: Aquí.
9: Han d'anar separats.
8: 5.
9: Han d'anar separats.
8: 2 allí.
1: Sí. Però vamos, anem tots junts.
8: No. Possible.
9: No podem ajuntar taules.
1: Podem ajuntar taules?
8: Sí.
1: Ajuntar taules.
8: Tala.
1: Ajuntar meses.
8: Tala. Tala, quiere tala?
1: No, que ajuntar meses. Tala,
2: taules meses. Junts.
8: Tu.
2: Meses, juntes.
9: Ai.
1: No, que la...
8: Va, li volia...
1: Eh?
8: ¿Cuánto viene?
1: No, que el trucàvem per comentar... Eh?
8: Què quiere?
1: Pues el que això...
8: Que abajo, li dient, que abajo.
1: Li estava preguntant... Hòstia, pari amb el... El gong aquest. Hòstia, de veritat.
8: Llamando a cocina.
1: Eh?
8: Estoy llamando a cocina.
1: Ah, con vale. El gong.
8: El gong.
1: Però quin sistema més estrany de trucar a la cuina. Jo quan vaig al restaurant... Esto es llamada cocina.
8: Cocina.
1: O es cocina...
8: Preparado.
1: Eh?
8: Preparado, cocina.
1: Preparado.
8: Yo estoy.
1: Que está preparado.
8: Preparado.
1: Ahora lo están llamando de la cocina.
8: No, yo preparado. Ellos preparado.
1: ¿Ellos preparando?
8: No. Yo llama. Ellos preparar.
1: Ellos vale. Claro, ya.
8: Comer,
1: ya.
8: Comer.
1: ¿Y cómo saben ustedes que ya el...
8: Tenemos tres bolas de helado.
1: Sí.
8: Vainilla, chocolate,
1: ya, no, es difícil
8: fresa.
1: De seguir la conversa.
8: ¿Cuánto quieres?
1: No queremos. No. Veig que torna a sortir un gong, però...

0: que l'estan... Dic ara que l'estan trucant de la cuina.
1: No, mi mujer. Llama mi mujer.
0: A través del gong.
1: Ja, subir, jo, subir.
0: ¿Subir dónde?
1: Arriba.
0: ¿Arriba a hacer qué?
1: Mi mujer llama. Mujer llama.
0: Bueno, pues...
2: ¿Pero a esta hora están dando comidas todavía? ¿Cómo?
0: Bueno, oiga, nada. Ya nos llamamos otro día. Que gracias, que cuelgue, ya está.
1: ¿Come o no?
0: ¿Eh?
1: ¿Come?
2: No.
1: Toma. ¿Come o no come?
0: Bueno, és igual. Penja, alujas, perquè no ha servit per res aquesta comunicació. Bé, a tot això tenim dues activitats aquest cap de setmana, entre moltes d'altres, que tot seguit comentem. Una d'elles és el Saló del Còmic de Barcelona, Míriam.
3: Sí, una trobada per excel·lència dels amants del gènere. Ja passegen des d'aquest matí pel pavelló 8 de Fira de Barcelona. Edició dedicada a la cultura pop asiàtica amb la presència de Hong Kong i Corea del Sud. La gent doncs està badant, es fa fotos amb gent que va disfressada, tallers de maquillatge, per exemple, però sobretot es vol veure in situ el treball dels experts en manga.
4: Com jo també soc artista, sempre m'agrada apreciar l'art dels altres i també si hi ha coses del meu personatge preferit, comprar-les per després també apoyar l'artista.
5: Jo sobretot a veure artistes independents perquè m'encanta estar amb ells i veure què tenen i preguntar-li coses.
6: A part del còmic i tota la pesca que surt actualment, també veus el mateix, veure artistes que estiguin als seus estants, venent els seus productes i veure el que fan.
3: Experts i dibuixants coneguts com Milo Manara o Shintaro Kago. També hi ha espais
1: Kago.
3: Per... Sí, Shintaro Kago. També hi ha espais per fenòmens cinematogràfics com El Senyor dels Anells. Només entrar al pavelló ja hi ha unes figures a escala real de la saga.
7: Estafa total, eh? No hi aneu, eh?
2: Per què?
3: No, per què? Per favor, però si és un dels fenòmens.
7: Saló del còmic ni saló de res. Allà vas allà i he anat per passar el càsting com a còmic, com a humorista, i els hi vaig explicar que vaig sortir a TV3 fa uns anys i tal plegat, que tinc uns monòlegs i unes coses d'humor, vaig fer de l'acudit d'aquest de Pararà Papà, com
1: diuen molt bé,
7: i vaig fer l'acudit i tal, i no, dibuixa aquí. És perquè volen còmics però dibuixats. Jo no sé, ara avui en dia tot és virtual. Ja no volen còmics. Jo dic, no, jo soy còmico. Jo, però, no, dibuix aquí. Al final vaig acabar de deixar un 6 i 4 és tu retrato. No sabia què fer, la veritat. Estava... Tot ho volen, ja, tot és virtual.
0: Sí. És que hem arribat un punt.
7: Un punt que no pots ni fer humor d'allò natural.
0: Natural.
2: Els hi ha fet alguna imitació de la seva?
7: Sí, vas fer imitació, també.
1: Què vas fer?
7: Bueno, el vaig proposar de fer-ne, però no, que dibuix aquí, tot dibuixat.
2: Però quina hauria fet, diguéssim, si li diuen que sí.
7: Bueno, puc fer qualsevol.
2: Abogado, per exemple.
7: Bueno, jo vaig fer allò de... Jo soc l'única persona que puc imitar a la persona que m'imita a mi.
2: Ah?
1: A què? Ah, clar. Sí.
7: Aquí sí. És un doble salt mortal. Vaig més enllà. No en tinc prou a imitar una persona. Si jo imito una persona que m'està imitant a mi.
1: Uh-huh.
7: I l'imito amb ell, per perfecte, la manera que ho fa. Ell ho fa perfecte amb mi, eh? Això també s'ha de dir. I després jo ho clavo amb ell.
0: A veure, una altra cosa que podem fer aquest cap de setmana és una activitat que cada any té més èxit i és la nit dels museus. Teniu l'opció de visitar un centenar d'espais, però al Marc Serra li ha cridat l'atenció un en especial.
8: Sí, acabo la meva setmana fantàstica després de les gravines.
0: Bueno, escolta, deixa'm dir que la directora de RAC1, el de les coses que més li va agradar ahir, va ser el cantautor dels Coloms.
8: Perquè aprecia la cosa bona.
0: L'Àlia Carbonell m'ha destacat, sobretot, el cantautor dels...
8: Vital Veseri, sí.
0: Per cert, Vital. Yo te
8: digo... Portem 24 hores cantant això,
0: sí. És que ho va petar ahir a Plaça Catalunya.
1: No doncs... ho entendo gaire, eh?
8: Bueno, ja l'explicaré després.
0: El programa o aquest home?
8: Tot. Bueno, com dèiem, a banda del Saló del Còmic hi ha molts atractius per visitar museus demà a la nit. De fet, també hi ha espais com el Castell de Montjuïc o l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona que es podran visitar fins a la 1 de la matinada. Però a banda d'això també es fan algunes activitats i concretament, senyor Marcelí, m'ha cridat una d'atenció que li ha agradat a vostè com a l'Adri. I això que és difícil, perquè són els dos extrems.
0: Silenci.
8: Perquè estem parlant d'un concert de Gregotecno. Un gènere que barreja el cant gregorià amb la música electrònica. I que sona ni més ni menys que això.

0: És Adri, i per la banda del Gregorià és el senyor Marcelí.
1: Però necessita mucha chuche, perquè bueno, pa entrar en la missa.
0: Aquest concert de Grego Tecno es farà a la sala oval del Manac a partir de 9:45 de la nit. És totalment gratuït i ja podem saludar l'Alejandro Nares, que és un dels músics de Grego Tecno. Alejandro, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Què tal?
1: Bona tarda.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Escolta, tinc moltes preguntes per fer-te, però abans deixa'm escoltar més de la vostra música, com per exemple aquest Homo Et.

0: T'he de dir, Alejandro, això, que aquí hem quedat fascinats, eh?
1: Sí, sí,
0: hem
1: quedat fascinats. Dir, això, demà,
0: demà,
1: dissabte...
0: a quarts de 10 del vespre.
1: Allà,
0: sí, sí, a la sala Oval.
1: Això serà espectacular.
2: Farem tres passis.
0: N'hi haurà tres, Àlex.
2: Tres passis. Sí, tocarem tant a les 9 i mitja, com a les 10 i mitja, com a les 11 i mitja. Hi haurà tres vegades que podreu veure el concert i serà molt especial. Tenim moltes ganes, la veritat.
3: A mi m'està agradant molt.
0: No, a mi m'ha deixat absolutament fascinat aquesta barreja, que d'entrada no hauria de quallar, però és que realment sí que ho fa. Els tres passes són iguals? És a dir, hi ha els mateixos temes o aneu canviant?
2: Sí, en aquest cas farem els mateixos passes. Repetirem, els tres passes seran iguals, sí.
0: Val.
2: Perquè hem decidit fer com l'espectacle que més ens agrada, escollint els temes que més connectem, i llavors volem repetir-los.
4: Això el Gregori, l'autor?
2: Jo sóc seria el tecno de la part de Gregotecno.
4: Però el Gregori, l'autor de les cançons aquestes, del Gregori.
5: El Grego.
4: És que de
3: veritat...
2: És Marc Vilajoana.
0: Marc Vilajoana, és el Grego.
2: Exacte.
0: Dic, explica'ns una miqueta com us ho repartiu, això, Alejandro. Tu ets la part, diguem-ne, tecno, la part gregoriana la porta el teu company, i quants més sou? O ho deixem aquí, ja?
2: Bueno, també tenim visuals i també tenim ballarins i llums. O sigui, és un espectacle amb moltíssims elements, però sí, escena i els músics som Marc i jo.
0: El que passa que, clar, no és mai un concert en què la gent vingui a cantar les vostres cançons, no? Vull dir, això no us passarà mai, no, això?
2: Bueno, hi ha algunes cançons que sí que canten la part de la tornada.
0: Sí
2: que
0: sí?
2: Hi ha alguns espais que sí.
0: I estem parlant de que són cançons en llatí.
2: Correcte.
0: I totes les cançons que canteu són originals? És a dir, les heu anat a buscar dins del repertori del Cant Gregorià o són collita pròpia?
2: Tenim de les dues. Majoritàriament ara el que tenim en directe és Cant Gregorià, però també tenim algunes cançons i les que estem fent noves de collita pròpia. O sigui, les dues.
0: Mira, si us ha fascinat, us en deixo escoltar una altra que es diu Reflorruit.

0: Jo realment, Alejandro, t'ho dic de veritat, tinc moltes ganes de veure-ho en directe. També t'he de dir que el Can Gregorià, quan portes molta estona escoltant-lo...
1: Vostè també, senyor Virgili?
2: Sí, molt.
0: Bueno,
2: dic que moltes ganes.
0: El Can Gregorià, entres en una mena d'èxtasi...
1: Està agradant, no?
3: Total.
2: Jo m'havia fet una proposta.
0: Sí. Digue-li.
1: Però li està agradant o no?
2: Molt. No, jo... Jo crec que us aniria molt bé fer una cosa amb aquest noi que ens escolta.
0: L'Alejandro.
2: L'Alejandro. Seria possible. Jo és una proposta que
0: la proposta
2: que
0: faci.
2: Que faig de cara a demà, que sí, això és dels museus.
3: A veure.
2: Seria possible eliminar absolutament tota la música que hi ha i deixar el Can Gregorià sol?
4: El xumba-xumba fora.
2: Hasta per...
3: Hi ha moments de tot, sí. Hi ha moments on només tenim Can Gregorià i també hi ha moments on només tenim electrònica. Tenim el directe, diguem que combinem totes les opcions.
0: És perfecte per vostè. Vagi a fer un pipí quan hi hagi...
2: No, la Marta... jo estaré en el moment del Can Gregorià i quan s'acabi
5: un moment... Se'n va veure al museu i ja està.
3: De fet, he de dir que l'inici del concert serà només Gregorià.
1: Aleshores hi ha d'anar.
0: Sí. Que això, Alejandro, he vist que explicàveu que és molt important l'espai, no? És a dir, on feu aquest tipus d'actuacions, que condiciona molt?
3: Doncs sí, és molt curiós perquè aquest projecte és molt versàtil i anem tant a esglésies com a festivals, com a llocs arquitectònics increïbles. De fet, avui, per exemple, toquem a l'Ambassa del festival, estem a Sabadell.
0: Sí.
3: I llavors és un projecte que pot tocar a les 12 de la nit, com avui, a un festival, o pot tocar en una església. I és bastant curiós, els espais on podem anar.
0: Que t'he llegit que per sonoritat es veu que els lavabos van molt bé?
2: A què?
3: Correcte. Sí. Al Marc li encanta explorar acústiques de diferents espais, i els lavabos, que són un espai on hi ha molt aire i són molt grans, tenen acústiques molt interessants. Correcte.
0: Doncs escolta, igual podeu fer una gira ja.
5: Els lavabos de la podrien venir.
0: Pots fer tot original. Doncs escolta, quedem que aquest vespre sou a Sabadell, que això serà un concertat espectacular.
3: Correcte.
0: I demana aquestes tres sessions a la Sala Oval del Manac.
3: Exacte.
0: Molt bé.
3: Serà increïble, sí.
0: Doncs allà t'espera el senyor Marcelí, que ja va tirant cap a la porta.
2: A poc.
3: Perfecte.
0: Alejandro, gràcies i sort.
5: Felicitats, que
3: xulo. Moltes gràcies
0: a vosaltres.
3: Adéu. Molt bé.
1: Bueno, és una cita, senyor Virgili, que l'hem pensat per vostè.
2: Jo, si... Sabeu si ho patrocina Cerebrino Mandri?
4: Ui, perdona, busca. Si totes les misses fueren así estarían llenas, ¿me entiendes? Todos los tetes ahí cogiendo el Red Bull de Cristo y ennifando la hostia.
2: No, no va así.
4: Hasta mi niña iría a la misa.
2: Mira.
4: Que vaya mi hija, que le bendigan el tatu que se ha hecho.
5: ¿Se ha hecho un tatu?
4: Sí, ayer me dijo, me pidió pasta para hacérselo, mira.
6: ¡Oye, papi, bro! ¡Dame pasta! ¡Que me voy a hacer un tatu! ¡De la Minia Man! ¡Que estoy canina!
4: No, pues ir a misa que se lo bendiga.
0: Quina barreja, no? La nena amb el Can Gregorià a sota. Senyor Marcelí, vol que me l'endugui i anem a menjar fuet a fora?
2: Jo, des del que he començat aquest programa...
4: ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa!
1: Vostè de què riu? De què riu vostè?
4: Eres nobleza, eres aura, tete.
1: Va, posem-nos en situació. A tot això, els gots per la ratafia també els han portat ràpid,
5: De... És veritat.
2: Els estan fabricant.
1: Sí. Bueno, a l'Estadell i l'altre ja han tocat el dos.
0: Sí, ja fa estona. Voleu que us porti gots?
5: Home, sisplau.
0: Sí, ara vinc.
1: Sí, perquè ara, mentrestant, saps, nosaltres aprofitarem per parlar amb l'Ajuntament de Barcelona.
7: El Versió RAC1 us ofereix aquest espai amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.
1: I avui, Montse Llussà, parlem del comerç local tan important que l'hem de cuidar.
8: Perquè Barcelona és la primera ciutat europea reconeguda com a capital del comerç. Ens en donarà tots els detalls Màxim López Manresa, és gerent de l'Institut Municipal de Mercats, Comerç i Restauració. Senyor López Manresa, com està? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Molt de gust.
8: Igualment, gràcies. Aquesta capitalitat vol deixar un llegat estructural per la ciutat i per Europa, però quin seria el seu objectiu?
9: Bueno, l'objectiu és... veure que el comerç de la ciutat de Barcelona, el comerç a totes les ciutats i el comerç d'Europa té una rellevància capital en com es configura la vida de la ciutadania. I, per tant, l'objectiu és posar en valor aquest comerç, aquest sector tan rellevant en la nostra vida de cada dia.
8: Això seria el més important, no?, de cara a la ciutat com a capital del comerç. Què representa també el comerç per Barcelona ara mateix? Quines dades ens en podria donar?
9: Pues mira, a la ciutat de Barcelona el comerç representa gairebé el 14% del PIB. Més de 150.000 persones treballen en aquest sector i en tenim un total de 60.000 establiments, entenent el comerç no només com el comerç alimentari i de productes, no?, quotidians, sinó també la prestació de serveis, la restauració. Per tant, tot aquest ventall que veiem en els nostres carrers quan passegem.
8: Perquè quan parlem de comerç local no parlem només d'economia, també parlem de comunitat, de cohesió social i també de vida als barris. Com es concretaria a la pràctica aquesta capitalitat del comerç de Barcelona?
9: Pues es concretaria primer en el reconeixement d'un treball col·lectiu, perquè pensem que són la primera capital nomenada del comerç local entre les grans ciutats. Hi ha altres categories de ciutats més petites, però les ciutats rellevant més grans, de més població, Barcelona és la primera nomenada, però això ha sigut fruit del treball del teixit associatiu de Barcelona, que ha aconseguit que Europa prenguin consciència de la rellevància d'aquest sector i, precisament, per donar-li aquesta rellevància, constitueixin aquest concepte de la capitalitat del comerç que s'anirà donant any rere any. Per tant, reconèixer aquesta labor del teixit comercial i de totes les entitats que han participat és el primer element. El segon és posar en valor precisament aquest sector com a fonamental en el futur de com configurarem les nostres ciutats i, per tant, en la seva rellevància no només econòmica, sinó, com dèiem abans, en la configuració del teixit social, de com vivim la nostra quotidianitat i de com col·laborem entre tots per fer d'una ciutat una ciutat on puguem viure, on puguem estar, on puguem gaudir, amb tal com volem fer-ho, no? És el model de ciutat que hem defensat fins ara i que volem que es preservi també cap al futur, perquè tenim molts reptes que estan incidint en com es configuren els nostres espais de vida en el futur.
8: Evidentment, hi ha un pla estratègic de comerç, jornades europees de comerç local, l'Observatori del Comerç. Què en destacaria vostè del programa de la Capitalitat Europea del Comerç Local, en aquest cas a Barcelona?
9: Bueno, el programa és un programa ampli que, primer, consolida tota aquesta activitat que ja fa anys que estem treballant conjuntament amb les entitats i institucions competents en el tema del comerç a Barcelona, no només a l'Ajuntament, sinó la resta d'institucions, però també el teixit comercial. Per tant, consolidar tots els programes de promoció que en tenim, de formació, de suport al comerç, de millora de la competitivitat, d'incidència en la innovació, de debat i de planificació, no?, per afrontar els reptes de futur. Consolidar aquest programa. I a partir d'aquí sí que és veritat que aquesta capitalitat ens dona l'oportunitat de definir alguns elements que puguin definir aquest futur del comerç a la ciutat de Barcelona, però que també que volem que sigui de referència amb el debat amb altres ciutats de com es configura el comerç en la resta d'Europa. Dintre d'aquest paquet de temes estaria, com has comentat, el pla estratègic de comerç, també el pla estratègic de mercats, que és un element significat a la ciutat de Barcelona. Estaria la configuració d'un treball col·lectiu per definir un observatori d'informació en què tot el sector comparteix informació, capital, tenir informació per poder prendre decisions cap a endavant. Fa tot just el cap de setmana passat vam fer la primera fira del comerç davant del DEHAP, en el parc de Glòries, amb més de 40.000 persones van poder compartir plegats, no?, aquesta viure el comerç de la ciutat en un espai festiu i lúdic, però que també tenia un espai de reflexió per poder parlar dels reptes de futur. Aquests són alguns dels elements que podem fer. Més de 24 activitats destacades en un conjunt de 300 activitats i amb la col·laboració de més de 70 entitats.
8: Molt bé, ha quedat claríssim, senyor Màxim López Manresa, gerent de l'Institut Municipal de Mercats, Comerç i Restauració. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé i que sigui molt fructífer pels comerç de Barcelona.
9: Això esperem. Moltes gràcies per donar-nos aquesta veu.
8: Bon cap de setmana.
7: L'Ajuntament de Barcelona us ha ofert aquest espai.
1: Fagem un resum del que acabem d'explicar. Senyor Virgili.
2: Que és que
1: la veritat li vaig a dir una cosa, no sé què ve fer el programa.
2: És que m'he vingut,
1: no sé què fa durant el programa.
2: Escolta'm el que et diré. Saps que hi ha vegades que et ve com una passió de son?
1: I només està vostè ara pendent ja de la ratafia. Això és pel que està pendent. Bueno, en lloc d'estar pendent pel programa.
2: És l'únic que va bé per fer que tot a puesto, eh? Va.

0: Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Saludem a aquesta hora el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Albert Bassas amb els esports. Albert, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Comencem parlant de la Generalitat i d'una reclamació al govern d'Aragó de més de 790.000 euros per les obres de Sixena, traslladades ja al 2017. Per tant, encara no han pagat aquesta gent.
2: Sí, el que demanen concretament són els diners que van pagar els anys 1983 i 1992 la Generalitat per les obres del monestir de Sixena, a més de les despeses de conservació i restauració d'aquests béns que s'han exposat fins a llavors, fins al 2017, la majoria al Museu de Lleida. La Generalitat demana aquests prop de 790.000 euros i dona 10 dies al govern aragonès per entendre's i negociar-ho. Però per la vicepresidenta aragonès, a Mar Vaquero, aquest ha estat un cop dur i un gest infantil.
3: Esto claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón. Están llevando al presidente Illa una cuestión grave, que es hacer perder también la dignidad de representar los intereses de una comunidad autónoma por cuestiones con una total falta de rigor jurídico.
2: Vaquero ja ha avançat que no tenen previst respondre davant del que consideren una provocació sense cap mena de rigor. El PP carrega contra la proposta d'Esquerra i el govern d'unir per via de tren Mataró i Vilanova i la Geltrú, evitant passar per Barcelona. El president dels Populars a Catalunya, Alejandro Fernández, diu que el projecte és una estafa i que acabarà aparcat al fons del calaix.
4: Jo és que em sembla tot una enganyifa i torno a insistir. Per mi ara mateix és molt més important posar els recursos per garantir que Rodalies funcioni i que les carreteres no tinguin els forats que tenen ara mateix, que infraestructures noves, o sigui, fins que no estiguin garantides aquelles que donen servei directe a la ciutadania, tot lo demés em sembla fer volar coloms.
2: Aquesta anomenada línia orbital vol ser el desencallant perquè el govern i els republicans tanquin un pacte pels pressupostos. El projecte preveu unir la segona corona metropolitana en parades a Granollers, Sabadell, Terrassa o Vilafranca del Penedès. RAC1 avançat que Esquerra presentarà la idea a la militància dilluns vinent. I un apunt en plena internacional, els Emirats Àrabs han començat a construir un oleoducte per evitar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. El conducte travessarà el país d'oest a est i podria funcionar ja l'any que ve. De fet, la monarquia dels Emirats vol centrar tots els esforços a accelerar al màxim aquest projecte, que els facilitaria i molt el comerç, perquè s'arribaria a duplicar la seva capacitat d'exportació de petroli. Els Emirats Àrabs són un dels territoris més sacsejats per la guerra, que ara aposten per fer la seva, per exemple, abandonant l'OPEP, l'Aliança de Països Exportadors de Petroli. Tot plegant mentre el desbloqueig d'Hormuz continua sense arribar, és l'objectiu que té entre cella i cella Donald Trump, que assegura que Pequín també el comparteix després d'un viatge a la Xina, on han exhibit molt bones relacions amb Xi Jinping sense treure'n, però, cap acord clar.
5: I als esports, s'ha acabat ja l'activitat del dia, el Gran Premi de Catalunya de motos, amb la darrera pràctica de MotoGP, circuit de Barcelona-Catalunya, Quim Salvador.
6: Màxima igualtat en aquesta primera jornada amb Pedro Acosta al capdavant, seguit per Àlex Márquez, segon, a només 8 mil·lèsimes de segon, i tres pilots més, Brad Binder, tercer, Raúl Fernández, quart, i Jovan Zarco, cinquè, en un marge de menys d'una dècima. El líder, Marco Bezzecchi, ha estat setè i han quedat fora de l'accés directe a la Q2, Peco Bagnaia, dotzè, Jorge Martín, dissetè, amb dues caigudes, una al matí i l'altra a la tarda, Maverick Viñales, vintè, i Àlex Rins, 21è.
5: I el que tenim en marxa encara aquesta hora és l'etapa d'avui al Giro d'Itàlia, la setena en final al cim de Blockhaus, que acaba de coronar en solitari el danès Jonas Vingegaard, guanyador de l'etapa, i tot apunta que la general escalarà fins al segon lloc, només per darrere del portuguès Eulàlio, que seguirà líder. Fora del futbol, en bàsquet, el Barça ha fet un comunicat per aclarir que només contempla Xavi Pascual per seguir liderant el projecte de cara a la pròxima temporada. La nota surt al pas de les informacions publicades les últimes hores, que asseguraven que el Barça havia iniciat a converses amb l'entrenador de l'Unicaja, Ibon Navarro, com a substitut del gabanenc si decideix marxar aquest estiu. I tot plegat el dia que en futbol, Fede Valverde ha tornat als entrenaments amb el Madrid una setmana després de la baralla amb Tchouaméni. Sobre l'interès dels blancs en el retorn de José Mourinho a la banqueta, avui el portuguès ha confirmat que de moment no té notícies del Madrid, però sí una oferta de renovació del Benfica, el seu club actual, proposta que, segons ha dit, no es mirarà fins diumenge un cop acabin la temporada oficial.
7: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
8: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana, amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
7: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
2: I pel que fa al temps, Protecció Civil manté l'alerta per fortes pluges que afecten sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Martí Oliveras.
1: Sí, pendents d'aquests xàfecs, tronades que localment descarreguen molta aigua en poca estona, fins i tot poden anar acompanyades fins al vespre de calamarsa o pedra. Per tant, precaució a la carretera, sobretot ara descarreguen més ganes entre l'Empordà, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, també el Maresme, arran de mar, ara un xàfec bastant intens al sud de Mataró, i fins fa poca estona s'han acumulat uns 20 litres per metre quadrat en alguns punts, com Maçanet de Cabrenys, també Sant Celoni, a 18 a Santa Coloma de Farners. Aquestes tronades s'aniran repetint fins que es faci fosc, fins i tot fins a primeres hores de la nit, i de matinada seguiran avant al Pirineu, sobretot cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars, a uns 1.000-1.200 metres, i és que està baixant la temperatura. Avui no sembla pas 16 de maig, sinó que l'ambient en recorda més aviat a finals de març.
9: Fixa't, eh? Això no ho havies explicat fa una estona.
1: Fa una estona ho hem explicat aquí, però l'actualitat ens demana, doncs, actualitzar la informació.
10: És el que el Florentino Pérez es repeteix.
9: Sí, exacte.
10: Sí, i anar fotent el mateix, que plou aquí, Sí, un avió entre vas com a Florentino, que tengo el mejor equipo del mundo, i que presenta-te tu.
1: No, el que vull dir és que fa una estona plovia un cantó, ara plou un altre, i s'ha d'explicar. Informació de servei, recués i informació de servei.
10: Hi ha un metge, que això és demència.
9: Hi ha un litro més.
10: Hi ha un metge, que això és demència. Sí, els que ho repeteixen.
1: Potser sí, doncs ja ho pots traslladar a la resta de la comarca.
10: Un neurocirujano que no pots analitzar.
0: Amb això que està dient, aleshores tots els meteoròlegs tenen demència.
10: Segur, perquè els que sempre ho repeteixen. I els que estan pitjor, els del canal aquest del 322, de les notícies,
0: que
10: ara es diu 3...
0: Jo li dic 324 i ja està.
10: 3 Tinfo.
0: A mi no m'obliguen a canviar el nom. Jo em vaig quedar amb 324 i 324.
10: Cada mitja hora tot ho repeteixen igual. Però és que les mateixes paraules exactes.
0: Bueno, és que hi ha dies que està gravat, clar. Això
10: no,
0: és una cosa
10: no està gravat, que ho fan aquí en directe.
0: És un canal amb informació en directe, però hi ha molts dies que...
10: No, que l'hora diu l'hora bona.
0: L'hora sí, però la cinta és està enregistrada i va... I, bueno, això és...
10: Es repeteixen, però com el Florentino, eh?
0: Dir, ho sé, per gent que fins i tot treballa, diu, mira, vull fer gravar la peça, i mira, doncs va rodant la peça.
9: Mira, ja són mitja tarda, hora de pluges, segons el meteoròlogo.
11: Que bueno, està plovent, està plovent.
1: Aquí a Barcelona ha plogut, ara.
12: Fa un minut eren les 17:14, eh?
0: Bueno, va.
12: I no hem creat independència.
0: Bueno, és que això no és el Camp Nou, eh? Això és un programa de ràdio. Bé, gràcies, Martí.
1: Fins ara, vosaltres.
0: Gràcies per la paciència. A tot això hem de parlar de Línia Directa, Montse.
11: Clar, perquè és que l'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya.
9: Es veu que sí.
11: Així de clar, una de les més ben...
12: valorades!
11: Molt bé, i si a més t'hi canvies et milloren el preu de l'assegurança, directament. Trucant al 91... Digui.
9: No, que no... no
0: bueno,
9: no.
0: A veure, col·labora o no col·labora amb la falca de Línia Directa?
9: Sí,
11: no sento una remor de sort.
9: No, col·laboro, que bueno, és molt interessant.
11: Doncs, si ha de dir una cosa, digui-la. 917-700-700.
9: No corris tant,
11: Ara el tornaré a dir, liniadirecta.com. 917...
9: 917-700-700. Dues vegades 700.
11: Sí, o liniadirecta.com, perquè és el valor de ser directe.
13: Com jo, és directe.
14: Versió RAC 1.
15: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
16: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
17: Hola, com anem?
16: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
18: Molt bé.
16: I la petita, com està?
18: Doncs ja camina.
16: I el gat?
18: Bé, molt bé.
16: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
19: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
16: Benvinguda.
20: Ja som 11 milions els socis del...
21: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
22: Sí, com el 20% de descompte en tots els pernils. Com el pernil Legado Ibérico a 169 euros i t'endús 34 euros en un cupó...
21: Que et dona per molt. Fins al 17 de maig.
23: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
24: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
3: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
13: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
14: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
0: Tres minuts passen d'un quart de sis de la tarda. Avui amb Laura Fa portem un pack de futbolistes que no ens l'acabarem. Ah. Tenim futbolistes del Barça, futbolistes del Madrid...
9: Del Madrid.
0: Bueno, del Madrid ara en parlem, del Barça,
9: no
0: també.
9: Cal. Deixeu-los estar.
12: No.
0: Bueno, de tot això en parlem tot seguit amb Laura Fa. Laura, bona tarda.
17: Bona tarda. Benvinguda. Què tal?
0: Comencem amb Lamine Yamal. Sí, Lamine Yamal, que no perd el temps. Cita secreta, Munir, el teu fill. No comencem amb aquests diàlegs, que no entén res, perquè és...
18: Está lloviendo, ¿eh?
0: Sí,
18: está... Me ha mojado la cachimba.
17: Ha parat, ara.
0: Sí, ara jo veig jo des de la finestra que està a l'altra punta d'on estem, des de l'altra... O sigui, des de la finestra, per entendre'ns,
17: al
0: despatx d'Emma Martínez, veig sol, per
17: però,
0: tant...
17: Però han sigut 10 minuts, perquè abans de pujar han sigut 10 minuts...
0: De què? De pluja?
17: De pluja?
0: No, però ara veig sol, està assolellat i veig que hi veig un plataner d'aquests...
9: Com és que ho veus?
0: Perquè ho veig, sí, perquè una part de dalt que
17: es veu...
0: Però
17: es veu, sí. Molt poca cosa,
12: Un píxel,
0: És l'única píxel que tenim ara mateix.
17: Perfecte.
0: Aquí, a la cova del drac.
17: Que m'obren el càmping i que estigui tot ben, ben net.
0: Sí, sobretot quan
17: obriu.
0: Tu només et preocupa
17: el càmping. Aquest finde, el que passa
0: que jo... Ah, sí, aquest finde,
17: ja? El que passa que jo estic a Madrid. Lamentablement, m'ho ha muntat fatal.
0: Bueno, anem amb Lamine Yamal, que ja fa... Ja no és la primera vegada que... queda amb les seves pretendents, o amb les seves parelles, amb helicòpter. Ho va fer amb la... Com es deia? La
17: Nicki Nicole.
0: Nicki Nicole, que la va portar amb helicòpter. I ara també ho ha tornat a fer amb Inés García.
17: Te'n recordes que vam parlar d'ella, que et vaig donar l'exclusiva?
0: Que aquesta és influencer.
17: Sí, és la influencer sevillana, que fa, no sé si són dues setmanes, ella va penjar que estava dinant al restaurant del Garraf.
0: Sí,
17: la cúpula era?
0: Sí,
17: la cúpula.
0: La cúpula, sí.
17: Recordes que vam mirar els tovallons i tal,
0: bueno,
17: que fa aquí?
0: Sí,
17: aquí vam fer periodisme d'investigació. Sí, doncs sí. La Inés ha tornat. Ella és la que penja una imatge a l'helicòpter per sobre de Barcelona.
0: Ella.
17: Però saps qui penja també una fotografia que fa, que diguem, calla, que estarà amb el Lamine? El Moja.
0: Moja qui és?
9: Qui és Moja?
17: El Moja i el Soja, saps què
0: això,
17: són?
0: Això, els amics.
17: De... Un és cosí i l'altre és amic.
0: Tot i que semblen Pinipon, Moja i Soja són els amics de Lamine.
17: I que en principi viuen amb ell, perquè quan...
9: Com que viuen amb ell?
17: Sí, en principi viuen amb ell. Però... Quan van anar... Jo ara...
25: Sempre
17: mira,
25: ho ha dit, això, la Laura.
17: Ho hauria de preguntar, perquè quan
0: això
17: van...
0: Això demostra que no està atent. Jo, fins i tot ho sé jo, que viu, Lamine viu amb Moja i Soja.
17: Sí, es van fer... A dalt de tot es van fer una habitació només amb la PlayStation... I a fora, a la terrassa, tenen una zona chill-out, amb leds i tot això. I
0: tot ben, suposo que tot ben hortera.
9: Que guapo, de mi sueño.
17: I després cadascú, quan van entrar, es veu que entraven corrents, com si fossin nens.
9: Corrents.
17: Aquesta és la meva habitació, aquesta. I quants anys tenen, Laura?
9: Esta me la quedo jo.
25: Com ells anys tenen?
17: Com ell, tindran 18, sí.
0: Soja i Moja.
17: Soja i
0: Moja. De veritat que és per fer una sèrie de manga d'aquestes, que després la pot fer el 3CAT, Soja i Moja.
17: A més, Soja i Moja fan de dobles del Lamine.
0: Com de dobles?
17: Dobles de llum. Quan ha de fer algun anunci o alguna cosa...
0: Ah, si posa el Soja o
17: un dels dos. O a la Kings League, que saps que també té algú fa la Lamine Yamal, quan no pot anar, envia el Soja i el Moja.
25: L'Àlex Arbiol ens passa una informació, eh?
0: Què? De Moja o Soja?
25: Sí, de tots dos. De Moja i Soja.
17: Ah, mira, a veure.
25: Que diu que hi ha molts desplaçaments del Barça en què van amb ell.
17: Veus?
25: Els desplaçaments del Barça.
17: És que van a tot arreu, o sigui, són els seus assistents, gairebé, i fan absolutament tot. Llavors, el penjar el Moja...
0: El penjar què?
17: El penjar una imatge al Moja, a l'helicòpter, amb les mateixes imatges que la noia, la influencer,
0: clar.
17: La Inés, van dir... I a més a més hi ha un altre amic, que no recordo el nom, que també anava en aquest helicòpter.
0: Exacte.
17: Anava Lamine Yamal? No ho sabem. Perquè no sé si en aquestes normes que els hi posen al Barça, saps que no poden esquiar, no sé si poden anar en helicòpter quan volen.
0: Jo crec que sí. És més, perdona, quin sentit té que vagi la Inés García amb el Moja?
17: Bueno,
9: que l'han anat
17: ser.
9: A buscar i la deuen acompanyar a casa.
0: L'amiga de Lamine ha d'anar amb el Moja i el Soja?
17: També podria ser.
0: Amb helicòpter? Quin interès té
17: no,
0: això?
17: No, però
0: cap interès.
9: També són els guardaespatlles.
0: És com si jo vull quedar amb tu... Sí. I de cop i volta, doncs no sé, ve...
10: Senyor Requesens.
0: Doncs no sé, ve...
17: No passarà perquè mai vols quedar amb mi, perquè m'has donat llargues des de que...
0: Perquè no hem trobat mai el moment. Però és que si ara tu apareixes, què et diré jo, amb el Rocco Eisenhauser i amb el Jordi González? Doncs a mi no, o sigui, què pinto jo en el viatge a l'helicòpter?
17: Jo tinc explicació.
0: Perquè he quedat amb tu.
17: Sí, però si tu estàs en directe i tens... Jo vinc des de Sevilla, perquè jo no visc aquí... Visca a Sevilla, i tu estàs treballant, li dius al Rocco, clar, que és el teu assistent. Porta-la a fer un vol i ocupa-li les hores.
9: Distreu-la.
17: Hi ha aquesta possibilitat,
9: distreu-la.
17: Bueno, tant com distreu-la,
0: ens ha quedat clar,
9: distreu-la perquè s'avorreix. Sí,
17: ensenya-li la ciutat, vull dir que no ho sabem si en la Min, però que s'han tornat a veure i que saps que no és només un rotllet, perquè ja seria la tercera cita amb la Inés García, que ella més fa el possible perquè se sàpiga, clar.
0: Bueno, ara anirem...
2: Soy el Dioni.
0: Molts dies sense saber res de vostè.
2: Por pronto voy a salir en una entrevista. No te puedo decir dónde.
0: Home?
2: Voy a salir en una entrevista en un medio nacional. Hasta aquí puedo leer.
0: Però què explicarà una altra vegada com va robar els 300 milions de pessetes al furgó?
2: Bueno, hay muchas novedades.
0: Però què està, en què està trabajando?
2: Estoy trabajando en un ojo biónico.
17: Sí, sí, porque... Diónico.
2: Efectivamente. Pero ahora que estabais hablando de...
0: No, utilizar... no introbo la, el gir.
17: Home, no.
2: El Diónico.
17: Diónico.
4: Home!
5: Tete.
17: Home!
5: Avila.
17: Home!
0: Hòstia, ara sí que he entrat en catàstrofe.
2: Está peor que el del canto Mala gregoriano. Está peor que el del canto gregoriano que no he pillado lo del grego.
9: És que jo també he fet molta gràcia.
17: No l'he entès,
0: per un moment.
17: No l'he entès, el gregoriano no l'he entès.
0: Home, era claríssim.
17: No, ara t'has perdut amb l'altre, vull dir que ara no...
0: No, jo no m'he perdut amb el gregoriano.
17: No, amb l'altre, amb el diònic. En el diònico sí que t'has perdut.
0: No l'he entès, no l'he pillat.
17: No, però jo no l'he entès aquest.
6: Perquè li deia que és el Gregorio, el cant gregorià, li deia, i el Gregori ha vingut, no sé què.
9: Bueno, però és que ve de Sant Gregori.
0: Bueno, a veure, Dioni, perdona.
2: Que estava diciendo que eso de utilizar un helicóptero para ligar es más viejo que el tanga de una momia. Yo cuando estuve en Brasil hace 30 años, 30 y pico años, también ligaba con el helicóptero y después remataba en la limusín.
7: Después venía en helicóptero para ver todos los culos que había en la playa. Porque había 200 y pico kilómetros de playa y no había visto yo un tanga en mi vida. Aquí lo único que se había eran las bragas que llevaban las españolas, que parecían paracaídas. Pues fíjate cuando las vi el tanga. Unos culos como el mármol de duros. Y los pezones pues eran durísimos, eran como las castañas pilongas. Que había un puente por encima del mar de 15 kilómetros y ahí íbamos tres o cuatro chavalas y yo en pelotas en la limusín. Le decía yo al negro que conducía ahí, vete 80 por hora para no llegar enseguida. Que no nos da tiempo a darle un par de biberones, por lo menos.
2: Dime a biberones que el...
17: Quin fàstic,
0: tu quin tipus de...
17: No te... Fàstic, és que vomito,
2: l'eròtica,
17: de veritat. L'eròtica de nada.
0: No, però perdona, si des de que vaig escoltar el Dioni amb la definició de calça de paracaigudes...
2: Sí, hombre.
0: Que a vegades me les miro i sí que és cert que hi ha algunes que són...
2: Paracaïdes.
0: Que tenen...
9: Però les calcetes, vols dir les calcetes de les senyores?
17: Que són grans.
0: Que, no, que quan les veig allò penjades al pati on visc jo allà a l'Eixample...
9: Però que mires no, les calces de les altres senyores.
0: Miro la roba i penso, hòstia, sí que hi ha calces tipus paracaigudes. Com calçotets que també són una lona del circric. Bueno, perquè vas veient aquest tipus de roba interior.
17: Hi ha diversitat de cosos, clar.
0: Sí, per això et dic.
17: Una cosa que... Què has dit?
6: És que m'ha fet gràcia el senyor Marcelí. Tu mires la roba interior de l'altra gent?
9: I tant.
17: Ara tens una filla...
0: Perdona.
17: Tens una filla preocupant.
0: No, quan tu tens la roba, veus que la resta de la gent... Ells tenen la roba. I clar, veus segons què, que pinja, que m'ets hòstia.
17: Però estàs estona mirant.
0: Home, és que estic estona estenent, eh?
17: Perquè no tens secadora.
0: A casa no tenim secadora.
6: Jo estenc.
0: I llavors, clar, penja
10: la secadora se menja la roba.
0: Estem, per exemple, 20... A veure si no estàs estona amb 20 mitjons.
17: No, jo fa anys.
0: Estàs estona amb els 20 mitjons, eh?
17: Sí.
0: I 7...
6: Jo els poso, però els poso de parelles, eh? Estesos
0: això,
6: no, en parelles.
0: Ui, la Marta, pobra de tu. Ui. Ui.
6: Perquè llavors el plegar-los és molt més.
0: Abans no vaig penjar bé la roba.
17: Home.
0: Bueno, venia Merkel 2. Que aquell no era l'ordre adequat per penjar la robeta. No, els calçotets i calces aquí, els mitjonets, tal com tu vols, parelladeta.
6: Clar, perquè llavors el plegar-ho és molt més fàcil.
0: El no sé què, l'altre penjat...
25: I la roba del dret sempre estesa.
17: Jo tota la sacadora.
0: Portem una tonteria amb això de roba. Sí,
25: no, del dret, no, perquè mira, en canvi ell es mira la roba interior dels altres, però exacte, la tonteria la portem
0: home, perquè
25: nosaltres.
0: Des que vaig sentir el Dioni i vaig fixar, dic, sí que és veritat que hi ha gent que té paracaigudes aquí.
17: S'ha d'estendre del revés, perquè no es cremi.
0: Què te passa, Dioni?
17: Si no es crema, amb el sol.
0: Que no se te oye, què dius?
17: Cafónico.
0: Eh?
2: Dime a vivir en aquel palacio del bebé.
0: És que no sé.
2: En Brasil.
0: Bueno, a veure, més nòvies i més col·laboració. Tenim ja a Pedri amb nòvia, que sí, la va presentar diumenge passat.
17: Ja feia uns 6 mesos que teníem controlat que estava amb una noia que es diu Alejandra Dorta.
9: No la conec.
17: Ell té 23, ella 28, i era la primera vegada que
9: més
17: feia...
9: Més gran ell, eh?
17: Bueno... Més o menys. No, home, ara aquí t'està...
25: Però i què?
17: Se t'avalarà.
9: És més gran ella, eh?
1: Després direu que... Sí.
0: Va, silenci, va, que prou.
17: Que són 5 anys, no 50.
1: Sí, bueno, sí.
17: Clar. I van penjar la seva... Bueno, es va veure unes imatges que va agafar de Zon, on ell s'abraça amb la seva mare i després amb la seva nòvia es fan un petó i tal. I, clar, portava 6 mesos que tampoc... Que sabíem que hi havia relació, però va ser la primera imatge... com relaxats de... Perquè, a més, es veu que en aquest temps han tingut alguna crisi d'ara sí, ara no...
0: Això
17: bueno,
0: passa.
17: Bueno, si tens 23, tens el cap que vés
0: 23,
17: a saber.
0: 30 i 58.
17: Sí, també, bueno.
0: Jo les tinc sempre, les crisis.
17: I si ets jugador del Barça, que jo, veus la vida com
0: sí,
17: és.
0: Sí, jugador del Barça, bueno...
17: Bueno, futbolista en general,
0: no,
17: que ja saps que tots són...
0: No, no,
17: sí
0: que per cert s'han fet una foto totes les nòvies del Barça aquí, amb les samarretes, vull dir que a més hi ha bona...
9: Tot
0: i que,
9: entesa.
0: No hi ha bona entesa, tot i que hi ha hagut èpoques que no n'hi ha hagut, eh?
17: No, perquè amb la Shakira...
0: Aquí,
17: explica-ho. La Shakira va...
9: Era una mandona, era una mandona.
17: Shakira, no, que no. Shakira va començar bé amb l'Antonella i amb la Daniela Simon.
0: I què va passar? Calla.
17: Hi havia una fotografia d'ella juntes, va passar, em sembla que ho he explicat algun cop, que... van jugar, la Shakira i el Piqué van jugar al pis de Montaner a la Daniela Simon i el Cesc,
9: sí,
17: i es veu que no ho van deixar prou net,
9: no, veus?
17: I això va haver-hi embolíquens a les parelles.
0: Pot callar?
17: La Shakira li va dir al Piqué, jolín, el teu col·lega, mira com ens han deixat el pis.
0: Vaya cerdo, tu col·lega.
17: Com ens ha deixat el pis. I aquí es van trencar les relacions. Però s'han reconciliat Shakira i Antonella, perquè recorda, això els del futbol ho controleu més, però quan va marxar Messi del Barça... Es veu que el Piqué no va ajudar a que el Messi es quedés. Mm. No recordo...
0: Sí, sí.
9: No sé,
17: alguna cosa econòmica que el Piqué va fer com... Doncs no li baixeu més el sou que piri. I llavors Antonella sap que el Piqué no va remar a favor i quan la Shakira va començar a fer les cançons contra el Piqué, l'Antonella posava acords i com donant-li suport amb tota la moguda.
9: Vaya una bandida, també.
17: Qui? Quina?
9: Totes dues.
17: Sí, home. El Messi que ha comprat a les galeries sí. Wagner, ho has vist, que es va publicar?
0: Què vol fer-ne?
17: Ell vol, encara hi ha diferents... Vol fer com oficines per llogar, així com de luxe.
0: En aquell tubo?
9: Allò.
17: Hi ha un projecte que s'ha fet perquè ho faran com tot de vidre, eh?
0: Bueno, ja, però les galeries Wagner, sí, que fa 30 anys que estan tancades, tenen una entrada i una sortida, al mig no hi ha llum solar ni res.
17: Es trauran el sostre i faran vidres.
1: Se pot fer com aquí l'estudi.
0: Quin sostre? Però
9: quin sostre,
0: però,
9: si és un edifici.
0: Però, si és un edifici, quin sostre?
17: Doncs el canviaran, no? El projecte es veu molta vidriera,
0: però, si no,
17: el
0: que
17: he vist. Jo no ho he vist mai, eh?
1: Se pot fer com aquí l'estudi, que mira que... Jo
0: he vist, les galeries Wagner, perquè estava al costat de Catalunya Ràdio, i entres per una banda, per una plaça, no sé com es diu, i va donar a Borifont testar.
17: Sí, però a sobre no hi ha res.
0: És un tubo, no hi ha res.
25: Serà allò que sí, és el que diu ella, que si posen vidre...
0: Horrorós. Per fer oficines, horrorós.
1: Se fa fer com a Las Vegas, que hi ha com un cielo.
0: No, res.
1: Com un cielo, un decorado de un cielo en los hoteles.
0: Que no hi ha res.
1: Se pot fer un decorado pintado con una llum, com si fos el cel.
17: Mira, volen fer això.
0: Tonto o què li passa? Mira, que no hi ha res.
1: Tu no has anat mai ahí al pendejo, restaurante mexicano? Sí que has anat, tu, me costa.
0: Pendejo.
1: El pendejo, tu has anat con el Mar Serra. I hi ha un restaurant mexicano que està decorat com a PortAventura.
0: Em va agradar tant que ja...
1: I hi ha
0: a Sabadell?
1: Sí.
0: Ah, horrorós.
1: Que hi ha un cielo pintado.
0: Bueno, vull dir...
17: No, hay un cielo pintado.
0: No, que vaig menjar molt bé.
1: Però que hi ha un cielo pintado,
0: sí,
1: ahí.
0: Sí, sí.
1: I hi ha un local con techo.
0: Sí, sí, que és
1: veritat. Pues se puede pintar un cielo sí.
0: Que hi ha el Serra, cada cop que anem, diu que estem d'aniversari i on se'ns munten una festa.
1: Claro.
25: El Serra també hi ha la Sap Llarga, eh?
0: Surten uns mariachis.
1: Sí. Sí.
17: Mira el projecte, que és tot com vidre.
0: Aleshores sí que dona un parc, això.
17: Bueno, jo no tinc ni idea. Això és el projecte que s'ha fet és aquest.
0: Sí, sí.
17: Totes les parets de vidre que siguin oficines de lloguer. El que està fent Messi, que té una empresa només destinada a inversions immobiliàries...
0: Com jo.
17: És anar comprant... Ara compra el Cornellà, ara va fent coses... però tot és aquí a Barcelona, perquè el que vol, que ja se sap que el que vol és tornar aquí, tornar a la casa que
0: perquè
17: té...
0: Perquè vostè, de projecte immobiliari il·lusionant, quin té ara mateix?
4: Pues mira, ara tinc uns pàrquings, que hi ha unes goteres perquè hi ha una piscina comunitària a sobre, i hi ha tot de verdet i allò, i se'm queixen els que ho tenen llogat, que se'ls hi ha forada la xapa al cotxe.
0: Aquest és el projecte il·lusionant.
4: Sí... I he demanat que la comunitat buidi la piscina. Això genera, és el projecte que tinc.
0: Això genera il·lusió.
4: Que buidi la piscina i posin tela asfàltica.
0: És que no hi ha una cosa que generi més il·lusió, a vegades m'ho diu la gent, i ja de comprar un pàrquing.
4: Sí. I a més els hi salta la llum del
0: és
4: pàrquing.
0: És el més trist que hi ha.
17: Però és molt d'abans, no?, d'anar comprant pàrquings.
0: Però compres un pàrquing, mira quin és.
17: Sí.
0: Un racó fos, brut,
4: escarós.
0: E12. Et canvies el cotxe i ja no t'hi cap.
17: Perquè es fan petits, a més.
0: I he comprat un pàrquing.
17: Sí.
0: I, a més, sempre que el per sortir...
9: Però el que vols dir, que no et fa servei?
0: No, vull dir que no fa il·lusió. Que és una combia compres que et fan il·lusió...
4: Sí, però paguen amb negre, eh?
0: Bueno, és igual.
4: És però... més fàcil per llogar amb negre, eh?
0: Però vull dir que no genera una il·lusió de... Hòstia, m'he comprat un pàrquing. No.
9: I una rentadora, que et genera il·lusió?
17: Una secadora també t'il·lusionaria una mica, la secadora.
0: Una secadora potser sí que...
17: Treure tota la roba seca.
0: Per una rentadora...
25: No es pot posar tota la secadora.
0: Bueno, anem amb més, a veure, més futbolistes.
17: Sí, perquè el Gavi també va penjar la seva nòvia, i aquesta sí que és influencer, que es diu Ana Pelayo, té 500.000 de seguidors a les xarxes socials. Va ser molt bo perquè va penjar la fotografia amb ella als seus stories i ho va fer amb una cançó de la Katy Perry, que la cançó parla de ruptura de parella, de reconciliar-se, i la gent va dir, és aquesta.
0: Bueno, però potser ell no sap què diu.
17: És el que han dit, que domina poc a l'anglès. A mi em va passar això quan em vaig casar. T'ho has explicat algun cop?
0: No? Què va passar?
17: A mi em va passar perquè jo... Saps quan... Tu t'has casat?
0: Que no em veus espatllat, com un
17: burro. No, però et fan triar jo de la cançó per no sé què, i em van dir una cançó, ja no fem el vals, quina vols obrir? Vaig dir, jo què sé, fot-li Phil Collins, Another Day in Paradise, que em va semblar romàntica.
0: Clar, un altre dia al paradís, sí.
17: Sí, però va de la fam, el món i dels homeless. Perquè es veu que va d'un... Es veu que la lletra és no passis de llarg, que estic aquí demanant diners, tu i jo ens veurem al... I jo estava ballant i veia dos col·legues meus enfotent-se, em dic, que cabrons, perquè clar, com estàvem romàntics...
0: Clar, perquè estàs ballant, clar.
17: Pensava, riuen perquè nosaltres no hem sigut mai romàntics a la vida, i quan em va tocar ballar amb el meu amic, diu, tia, que és una cançó de homeless, dic, ai, pues mira, a mi em va semblar molt romàntica. I a partir d'ara...
0: Jo tampoc no ho sabia. Ah,
17: no ho sé.
0: Mira, ara ens està posant els de l'Àlex.
17: És bonica.
0: Home, i tant.
25: Veus,
0: sí,
25: dues vegades.
0: Però no sabia que anava d'un...
17: Veus el videoclip?
1: Jo pensava que estava dedicada al pare de la Junquera.
17: No. Però és que veus el videoclip?
1: En la Junquera i el Paradise.
0: No, jo és un altre... És un altre local.
1: Que era
17: veus el videoclip i tots són homeless. Mare. Sí, tinc el vídeo del meu casament, els dos ballant això. És que és, o sigui, ara, és el resum de la meva vida, això.
0: Sí, quan em vaig casar no recordo amb quina cançó vaig començar a ballar.
17: No? Però, home, però això no s'oblida, és impossible.
0: Doncs pues no me'n recordo.
17: Pues perquè seria un vals normal.
1: Amb la gavina de la Maria de la Marbonet.
9: Va ser una cançó d'aquella pel·lícula que t'agradava.
0: Moulin Rouge?
9: Sí.
0: Ah, Moulin Rouge.
9: Me sembla que va ser una cançó d'aquesta.
17: Sí,
0: ara sí que ho recordo. Gràcies, senyor Virgili.
9: Que t'ho heu de recordar.
17: Que
9: senyor
17: va venir. I és romàntica, aquesta?
0: Molt.
17: Sí,
0: molt.
17: Però de què va la lletra?
0: Home, Your Song.
17: Ah, Your Song, home, que és per tu.
9: Sí.
0: No, per mi no.
17: No, vull dir que jo.
0: És la cançó de que li canta la teva cançó, que és original de l'Elton John, que després... Però la versió de Moulin Rouge és més emocionant. O sigui, per mi la millor versió del Your Song és aquesta.
17: Ah, que guai, ara et posaràs tendre.
4: Quina mariconada.
17: No ho diem així. I jo al restaurant vaig entrar amb vin a la festa dels pets. És que jo és tan romàntic tot.
9: Vin a la festa.
17: Que aquest casament...
0: Vin a la festa?
17: Sí.
0: Bueno, està bé.
17: I estava tothom amb els mocadors.
0: Bueno, això està bé.
17: Vin a la festa. Ara! Aquesta
0: està bé. Està bé. Bueno, a veure si podem tornar...
17: Vale, llavors... El Gavi la va liar una mica part.
0: Vale, més coses. A veure, tenim a Vinícius, que la seva nòvia acaba de denunciar que ha trencat amb... O sigui, Virginia Fonseca ha penjat a la xarxa que ha tallat amb Vinícius. Doncs, qui era aquesta Virginia Fonseca?
17: Doncs no controlo massa aquesta...
0: Aquesta no la tens controlada. Bueno, si vols, passem a un altre.
17: Anem a Mbappé.
0: Mbappé. Bueno, és que això és d'avui. La nòvia ho ha penjat a la xarxa que ella...
9: Ella ha marxat
0: i s'ha quedat amb un pam de nas. Bueno, Kylian Mbappé. Segueix amb Esther Espósito.
17: Sí, a més van marxar pel pont de la... d'aquest pont que va haver-hi de maig.
0: Però si tot el dia està amunt i avall, aquest home.
17: Doncs hi havia partit del Madrid i se'n va anar a la Toscana, en un restaurant, els hi van fer... I
0: sí, perquè d'aquí ve tota la polèmica.
17: Sí. Doncs amb aquest, fa uns dies ara s'han fet públiques unes imatges que també va sortir a sopar amb l'Esther Espósito a un restaurant japonès que es diu Zuma, de Madrid, que és com molt pijo,
9: com
17: eh?
9: De luxe.
17: Ha anat la Tita Cervera amb el seu fill, la Kendall Jenner, quan va venir a Madrid, també va anar a aquest restaurant. Cristiano Ronaldo, vull dir que és d'aquests restaurants de pasta, doncs amb la Esther Espósito. I a més ja no s'amaguen tant, eh? Vull dir que ja la cosa sembla que està...
0: Per tant, de moment segueix amb ella.
17: Segueix amb ella.
0: Bé, canviem d'història. Anem a parlar d'Elisa Moulia, que és la dona que va posar una denúncia per...
17: abús sexual.
0: Exacte. Assetjament o abús? No
17: jo
0: recordo.
17: Crec que és abús, no?
0: Amb d'Àlex, diputat de Sumar, Íñigo Rejón. Aquest cop, Elisa Moulia l'ha tornat a demandar per la difusió pública d'una conversa privada corresponent al juliol del 2025.
17: Sí, això és el que... O sigui, són denúncies creuades. La de l'Elisa Moulia va per una banda, però com ella va penjar... La Elisa va penjar unes converses a Twitter de l'Errejón, Errejón
9: s'hi ha tornat
17: i li ha posat una demanda a Elisa Moulia, que a més el jutge l'ha cridat dues vegades a ella a declarar i no s'ha presentat, i ha dit el jutge, com no vinguis a la tercera, farem una ordre de captura perquè has de venir. Ella diu que psicològicament no està bé, que no vol passar pel calvari aquest mediàtic, perquè aquest cas és tan mediàtic, que a més com que s'acollirà el dret a no declarar, no cal que hi vagi, que el deixin fer per videotrucada, perquè no creu que no pot aguantar ja més aquesta pressió mediàtica. És veritat que l'Elisa Moulia és la víctima més imperfecta del planeta, eh? Vull dir que tu la veus i dius, està zumbada, perduda, no fa ni una del dret, no, però això no treu que el que ella expliqui sigui veritat o mentida. Vull dir que a vegades amb víctimes més perfectes, com la Giselle Pellicot, fins i tot hi havia gent que deia, i no es va donar compte, i no... I com és que tants anys
0: bueno,
17: no va sospirar?
0: Hi ha gent que sempre està buscant els tres peus al gat.
17: Vull dir que si tens fins i tot una víctima perfecta, ja la gent busca tres peus al gat, imagina't a l'Elisa Moulia, que ho fa tot del revés i que és una tia que ja es veu... Que
0: l'Elisa
17: no...
0: Moulia, que és actriu...
17: És actriu.
0: No? Però el que desconeixia és que tenia una botiga, o té, de cannabis...
9: Sí. Què dice?
0: I, bueno, es veu que va anar a la policia a fer un... De què rius?
9: Una inspecció.
0: No, és que està rient la Llussà.
25: Has fet gràcia a tu la teva cara que has fet.
0: Bueno, perquè va anar a la botiga que ven...
9: Productos canábicos, ven... de CBD i esa cosa.
0: Exacte. Oh. Sí. I va anar a la policia.
9: A què rius?
0: Bueno, és que no, perquè a veure, el que em crida l'atenció és que va la policia, fa requisa 3.000 euros en productes canàbics, i clar, ara amb tota la raó la Moulia diu, bueno, si vol fer-me los 3.000 euros.
17: Bueno, sobretot perquè no se
0: perquè,
17: sap...
0: Perquè clar, la poli s'ha quedat als productes.
17: Clar. I sobretot no se sap per què li van anar a la botiga, clar. No se sap per què li han tret, i no entén per què no li tornen. Vull dir que això és al marge...
0: Clar, és que aquí la policia
25: és legal, el que està venint és legal, no?
17: Segurament,
9: no són
17: home,
9: drogues, suposo. Són drogues, són drogues.
17: No,
0: però vull dir que fas un requises, tu emportes que no té res a veure amb el cas,
17: no té res a veure.
0: Li fots 3.000 euros de productes canàbics i no li tornes. I aquests, on estan aquests 3.000 euros?
9: Però si requises no has de tornar res.
17: Bueno, depèn, perquè si...
9: La policia te pot requisar el que vulguis i no t'ha de pagar.
17: No, el que vulgui no, ha de justificar per què ho requisa.
9: Perquè és droga.
17: No, bueno, s'haurà de veure.
0: No, és que no és droga, productes canàbics no és droga.
17: Clar, es pot vendre.
0: Les botigues aquestes CBJ...
9: CBD. I pot anar amb una botiga d'aquestes.
0: I tant, i se'l poden quedar vostè com a producte canàbic. Vull dir que...
9: Si era, le llevo, abuelo.
0: Clar.
9: Però què compro allí? Vostè me da el dinero i jo se lo compro.
0: Miri, a vostè, el que diu l'Àlex, compri un xupa-xup, l'Àlex li portarà...
9: Està bé.
0: I durant el programa anirà xupant. A veure com li senta.
9: Però què és de coses d'aquestes? De...
17: No.
9: Verde.
0: És de salut, és herbes.
17: Pel dolor, no?
0: És com el gengibre, però amb una...
9: Té verde.
25: Per ser infusió, li faran així com amb un caramel.
9: I n'hi ha bé pel mal de...
5: Són hierba de té verde.
17: Va molt bé. T'haig de dir que l'Elisa Moulia, te'n recordes que hi havia una actriu que es deia que també s'afegiria...
0: Sí.
17: Que al final es va fer enrere. Hi ha més...

0: normalment són agredits, no?
1: No, sempre això, et puc donar la raó, però més... quan hi ha més casos, ningú surt a donar la cara, sí, sinó que es queda sempre la denunciant.
0: Sí, sí, és un problema, és un problema no de qui no li dona suport, sinó que la justícia no respon com ha de respondre, perquè si no, imagina't si tu notessis que tens la justícia de la teva banda, no hi hauria cap mena de por.
1: Clar, per això et dic que aquí a sobre surts, dones la cara i a sobre et quedes sola i a sobre no tens... a ningú que et doni suport i la justícia que et dona l'esquena.
0: A més, ella se la va qüestionar molt perquè va anar al programa de viernes cobrant. Sí. És veritat que fa molt que no treballa l'Elisa Mulià i li costarà molt treballar, perquè qui li dona un paper d'actriu ara en una pel·lícula estàndard quan té tota aquesta història al damunt? I a més, jo et puc dir que les advocades i la gent que de les associacions que han estat amb l'Elisa Mulià, que han vist, ja han vist proves, informes d'altres possibles víctimes que podrien haver tirat endavant, hi ha noies molt joves que no tenen ganes de primer, si ja no ets coneguda, de que et coneguin, i segon, de que a sobre se't compliqui la feina, no? Vull dir que...
1: Bé, anem amb el mestre Joao, que ara no es diu Joao, sinó que
2: Benita.
1: Es diu...
2: Benita, ai, me llamo Benita.
0: Benita,
2: mira que canción más bonita. La de la miel.

0: A veure, anem al tema que ens ocupa, que
1: la,
0: és...
1: La, la, la.
2: El problema no és... El maestro Joao o la cara que és una dona o no sé què.
1: Benita,
0: és que és una dona.
3: S'ha operat.
1: Marcelino.
3: Han fet el documental a televisió.
2: Mira, espanyola. D'aquí ve el problema gros és que l'imitador sàpiga les coses.
1: Sí,
2: no,
1: perquè hace un trabajo profesional.
0: Sí, sí.
2: Aquest és el problema.
3: Jo estic d'acord.
0: No, anava a dir que tenim la polèmica ja amb el canvi de sexe del maestro Joao, que ara és Pinina o Pitita.
1: Benita.
3: A més, el documental es va batejar.
0: Però han fet un documental d'ell.
3: Claro, televisió espanyola. Amb els teus impostos s'ha pagat un documental on se li ha pagat l'operació.
1: La transició.
0: A TV3 fan coses molt rares amb els meus impostos, però a Televisió Espanyola també deixava anar.
3: A més, en aquest documental es veu com ella es bateja i va amb el Rubio, que és el seu nòvio, i el Toni Cassetas, que també és... Toni Cassetas va viure a la casa del... Com es diu? El del Monchito.
1: José Moreno.
3: Sí, Toni Cassetas va viure a casa de...
1: Ai.
3: Perquè, a més, aquest estava a Mujeres i Hombres
0: Viceversa.
3: Hòstia,
0: però tot és, perdona, d'un sòrdid, però és que vas encadenant, que sembla això, perdona, sembla un rosari.
3: Toni Cassetas, a més,
0: es
3: va liar amb la Xabelita, a més, el vam conèixer.
0: Mare meva, m'he perdut.
3: El vam conèixer en una fèria, no sé si era Jerez o on era, i Toni Cassetas va començar a ser... I ara li fa, després d'estar a la casa de José Luis Moreno vivint un temps, perquè, a més, quan el Rafa Mora a mi em va explicar que li van oferir anar...
4: Tu conoces a Rafa Mora?
2: T'hi fixes com anem caient cada vegada més a la fosa sèptica?
3: No, per posar... No, escolta, Rafa Mora...
0: Això, ni amb aquaplis d'aquesta empresa que xuc la merda, ho arreglarem avui.
3: No, però quan la gent parlava...
5: Ella és molt amiga del Rafa Mora.
4: Fuà, eren mia, eren mi diosa.
3: Tinc molt carinyo al Rafa Mora.
6: Cállate la boca, cállate la boca.
3: El Rafa Mora que ara es dedica a comprar-se pisos, ja en té 10.
4: Hòstia, que no és res, 10 pisos, jo en tinc gent.
0: Jo sóc el tonto de la pel·lícula, sí, perquè aquest...
2: Ara te n'adones?
0: Rafa Mora diu pisos i jo encara estic pagant el primer.
5: Home, què li han donat al Rafa Mora per fer tele i per fer tot això?
4: I no bolo discoteca.
3: Rafa Mora va ser dels que més haurà guanyat, va ser dels primers que feia bolos. Exacte. I en una nit empalmava una amb l'altra que en feia
2: no
3: tres
2: tu,
3: i li pagaven 4 o 5.000 euros per bolo.
2: Tu havies d'anar a les discoteques, Calpés.
0: I què vol que ensenyi jo?
3: El que passa que el Rafa Mora em va explicar que...
0: Què vol que ensenyi?
3: El
0: pit pelut.
3: El Rafa tampoc es feia fotos. Feia
5: la samarreta.
3: No, i feia allò en tu cara, allò que feia, saps? Aquells gestos que feia,
6: sí.
3: Això, me rio en vostra cara. Perquè el Rafa, a més a més...
0: Perdona. Però perdona, i tant que se ria en nostra cara. Té pisos i jo...
4: I subien tot.
0: Encara pagant l'hipoteca.
3: No, jo cap.
0: No, es demostra que sóc imbècil, però el cubo.
3: Tampoc tenen topall allà, vull dir que aquí estem millor perquè almenys es controla que no es faci negoci amb aquestes coses, saps? Vull dir que el comprar pisos és un negoci que no s'hauria de fer.
4: Sí, home, mira.
0: Si no fos per nosaltres...
3: La gent que faci negocis, pues amb negocis, no amb una cosa com la vivenda.
5: Especular amb la vivenda, no.
0: Tothom que guanya, tothom que guanya un duro, tothom compra pisos.
3: Perquè és la filosofia i la llei.
0: I de dretes i d'esquerres.
4: Sí, el Guayoni, quants en té, el gran Guayoni?
0: Aquí, aquest, el Rafa Mora, que és de dreta.

0: Casas, la Raguant, que
1: el sindicalista, aquell del fular.
0: Bueno, anem amb Alba Carrillo, que s'ha queixat de que amb els impostos de radio, amb el que paguem a Radio Televisió Espanyola s'hagi fet aquest documental.
2: Ai, corazón.
0: Del maestro Joel.
2: Ara això Benita.
3: Sí, li has de dir Benita, si no s'han prenent.
0: Ho va expressar en el programa de Ten el Sótano Club.
4: Es que, coño, desde nuestra atalaya, en la que a ti te ponen un puñetero programa para pagarte una transición, un cambio de género, que estás en todo tu derecho, y de hecho es que es lo que tiene que ser, pero no todo el mundo le pueden pagar eso. Y entonces yo lo que he dicho es hablado de impuestos para que las cosas se repartan de otra manera. Y en vez de ser solidarios, es que da igual
5: en la situación
4: en la, no, y el, da igual en la situación en la que estés, porque da igual que tú seas trans, que seas gay, que seas homosexual, heterosexual, da igual, porque siempre hay gente con dinero y gente que no. Cuando has estado sola, yo te he invitado 2 años seguidos a que vengas a cenar en fin de año a mi casa para que no estés sola.
5: Uf.
4: Bueno, es que Alba no tiene que estar en Televisión Española. A lo mejor la que no tienes que estar eres tú, que cada vez que te enfadas levantas y hablas con José Pablo y vas diciéndole a todo el mundo que eres amiga de José Pablo.
3: A veure, et va explicar el Rocco el primer embolic d'Alba Carrillo en Televisió Espanyola? Veu arribar
6: no,
3: a parlar d'això?
6: No.
3: Que l'Alba Carrillo ha plegat de Televisió Espanyola perquè en aquest programa es va queixar de que Masterchef fitxessin a Paz Vega.
0: Sí. Sí.
3: Te'n recordes?
0: Sí, Paz que ens ho va explicar. Sí,
3: i la Ofèlia, que no, tributa fora.
0: Sí.
3: Igual que jo.
0: Sí, van posar el document i... Sí,
3: si jo facturo a Televisió Espanyola, em demanen certificado de contratistes i subcontratistes. Sí, bueno, pues a Paz Vega no li hauran demanat perquè deu 2,3 milions i l'han contractat igualment a Televisió Espanyola. Es va queixar d'això l'Alba Carrillo i ha fet que no torni a Televisió Espanyola perquè no està al programa de la Igartiburu a De Corazón. I la Benita, en un programa de ràdio, va dir... Es que Alba no creo que vaya a volver a Televisión Española. Clar, per això s'emprenya l'Alba. Perquè la Benita, a més, és molt amiga del José Pablo. El
2: bueno, hay una amistad.
3: I van a dinar junts i bueno, són amics.
2: Le diré las cartas.
3: Llavors, l'Alba Carrillo, doncs, aquesta és la resposta que li has fet a Benita. Perquè sí que és veritat que la decisió de fer un documental, pagar-li l'operació i tot plegat, és un
7: però
3: tema que
7: veu,
3: ha decidit.
7: Es veu el documental.
2: Se ve todo.
8: Vol veure la intervenció. El senyor Marcelí vol veure com ha quedat, com era abans,
2: el pecho,
8: no?
2: Derecho y hecho.
8: Bueno, això és el que li agrada
0: escolta,
8: a vostè.
0: Escolta, abans, ara ja marxem perquè arriba el consultori Buigas, però abans, aquest matí explicaven que la dona del Julio Iglesias, que ve a passar l'estiu a...
3: Sí, a Ogen.
0: Eugen, que amb les seves dues filles.
3: Sí.
7: Miranda,
0: Miranda. La Miranda, gràcies, Miranda. Senyor Virgili. Però el Julio Iglesias ni està ni se l'espera, no?
3: No.
0: Aquest home és viu?
3: És que no ho sabem. Vull dir, diuen que està viu, però podria estar...
0: Perquè amb tota la polèmica i tot el que ha passat, no li hem sentit ni un document, res. No l'hem vist, no ha aparegut enlloc.
7: L'home és mort.
0: És el Charlie de Los Ángeles de Charlie.
3: Fa molt, a més, li vam sentir la veu un cop que va trucar, no sé si era Carlos Herrera...
0: Sí, a Carlos Herrera, sí.
3: Però clar, podia ser.
0: Perquè el va pentinar.
3: Sí,
0: però ja està.
3: Perquè Carlos Herrera va dir que tenia un osteoblastoma.
0: Sí, i es va enfadar molt
3: Julio Iglesias. Perquè Julio Iglesias no...
0: Però no, és que no en sabem res.
3: No sabem res. I es podia haver mort o que el tinguessin allà segrestat, no sé, i tampoc ningú
0: Carlos.
3: Sabria res. Perquè, a més, també vols que es va comprar...
0: Carlos, espérate al lunes, chato.
3: Que es va comprar la casa de Galícia, que vam dir...
0: Sí.
3: Se la compra a prop d'on vivia Papucci...
0: Sí, però res.
3: Res.
0: No va enlloc.
3: Res. Veurem si el tema aquest judicial... Que... No,
7: és mort, és mort i enterrat.
0: No l'hem vist, eh?
8: Jo com vagi dient coses així, que llavors sí que sabrà coses de Julio Iglesias, vostè.
3: Si aquest no es pot dir res de Julio Iglesias, perquè...
7: No es pot dir res.
3: Mira com
7: no,
3: estan els del diario.es, que els ha posat una demanda de 200 milions...
0: Clar, calla-te.
3: Que per ser ja l'acte de conciliació ben aviat, en parlarem, però clar, si això continua endavant... Tard o d'hora haurà de venir Julio Iglesias si hi ha judici a testificar, si
0: bueno,
3: està viu.
0: Bueno, a lo millor entra per... com es diu? Per la...
3: videotrucada.
0: Per
3: bueno,
0: videotrucada.
3: Però l'haurem de veure, o sigui, es
0: bueno,
3: veurà.
0: Bueno, clar, és l'interès de... que ens agradaria
3: gent...
0: veure'l.
3: Sí, de moment no. I mira que hi ha vegades que s'ha anunciat gira, anirà a un concert de no sé què, però fa moltíssim que no. L'última imatge que tenim són ell, que el portaven aquelles tres infermeres que el portaven cap a l'aigua. Dic infermeres...
0: Bueno, crec que eren dos, eh? Crec que eren infermeros.
2: Eren infermeres
3: en biquini.
0: Vostè com ho sap?
2: Perquè hi ha la foto.
7: Eren noies, sí.
3: Eren infermeres en biquini.
7: En biquini.
3: Perquè no anaven vestides ni d'infermera, les havia de portar...
7: Bueno, perquè anaven a l'aigua, anaven al mar.
3: Bueno, però estaven treballant, no cal que vagis
7: en biquini. Bueno, com vols que van anar vestides?
2: No era com burca.
0: Que vagis escalfant el senyor Buigas, que...
8: Dues noies en biquini.
0: Dic que vagis escalfant el senyor Buigas, que arriba al seu consultori. Laura fa cap al... M'has dit que al càmping avui
3: no. No, vaig a Madrid demà.
0: Bueno, doncs que vaig, ja records a la gent de Madrid.
7: No, jo no.
0: Vostè ja sabem que cada cop que va a Madrid li agafa Paris Tom Tick.
7: La gent de Madrid te pren la taula i pren el llit.
1: Sí.
7: Només que sàpigues això.
1: Digue-li, digue-li.
7: La gent de Madrid et pren la taula i et pren el llit.
8: Molt bé.
0: Val.
7: Ja us ho fareu.
0: Sí, sí.
1: Vale. ¿Quiere verme la mi operació, senyor Marcelino?
7: Ah, bueno, això que...
5: Versió RAC1.
6: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'Ametller Origen. Saps per què la nostra llet llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm, i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet llet a les botigues Ametller Origen.
5: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
9: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
10: Torna la setmana d'internet del Cort Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
11: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
10: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Cort Inglés.
12: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
14: Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
15: El periodisme en l'era de la desinformació. El proper 26 de maig a l'Auditori MGS de Barcelona debatrem amb el periodista Iñaki Gabilondo el paper del periodisme en l'època de la desinformació i la postveritat. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
16: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
19: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muni.
20: Hola!
21: Quina vaca més bonica, no?
19: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
22: Com és que no vas tornar mai?
23: Havia passat massa temps.
22: Mai més massa temps.
19: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a raco.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
24: Que t'està buscant la policia!
25: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
26: Però confia en mi.
19: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
18: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
0: 3 minuts, arribarem a les 6. Podem anar al cinema també aquest cap de setmana, Montse?
8: Sí, perquè us agrada, jo entenc, anar al cinema. Llavors, claro, que sapigueu que a ti especialment aquelles butaques grosses, aquella comoditat, doncs que sàpigues. No,
0: i vostè, senyor Virgili, va cada cap de setmana.
8: Això li dic. Miri, que sàpiga que el 21 de maig... No, deixi'm acabar un moment, perquè li vull dir una cosa important, que és que el 21 de maig arriba un nou concepte de cinema a Barcelona. El Movie Gran Sarrià es converteix en Movie Gran Sarrià Club.
7: Club.
8: Aquesta és la gran novetat. El cinema més exclusiu per tots els públics, amb 8 sales prèmium d'aforament reduït, butaques 8, reclinables, que això és espectacular, que vostè dormirà des del minut zero, i de màxim confort, bar, cinema, premier lounge i productes gourmet. Entrades disponibles per les primeres sessions de Mandalorian pel mateix 21 de maig. Aviat ja tindrem la cartellera. Avui era sobretot per anunciar que hi haurà aquest canvi i que la comoditat ja serà màxima.
4: Ja un batec la pes.
0: Va! Com cada divendres ja ens acompanya a l'estudi de RAC1 el senyor Buigas, síndic Buigas. Senyor Buigas, de nou...
20: Hola, vinga. Alegria, alegria.
0: Bé, preparat ja a punt per respondre aquestes crítiques que ens van arribant durant tota la setmana aquí al programa de les coses que fem, de les coses que...
20: Avui serà un bon dia, tinc la intuïció que avui serà un bon dia, serà bonic i
8: ho
20: passarem bé.
8: Per què no?
0: Vinga.
8: Doncs miri, si
20: vol... Anem la primera crítica?
8: Sí, home, clar que sí. És un missatge que en principi vostè havia desestimat, diguéssim.
20: Com que
8: havia
20: desestimat?
8: Bueno, perquè a vegades comentem i vostè... Digui.
20: Agafem les que et dic jo, no?
8: No, però és que sap què passa? Que aquest, malgrat a vostè no li havia fet massa gràcia, hem considerat que pot ser molt interessant per diverses coses,
0: I també li vaig dir, ha arribat un punt que també nosaltres hem considerat de triar alguna trucada, perquè sempre les tria vostè, sempre aquí, sap? I arriba un punt que hem dit, anem a donar-li a fer un gir i que la Montse en triï una.
8: Sí, llavors aquesta, entre altres coses, hem considerat que podia ser molt interessant perquè té un punt de vista diferent al que havíem tingut fins ara.
20: Si està bé, també, doncs
8: endavant. No, ja ho veurà, com s'hi diu. La setmana passada vaig venir de públic a veure el Versió. Per tant,
1: això
8: sí, va ser divendres
1: passat. Molt bé, molt bé.
8: Clar. Mai més. Va ser un infern.
1: Com? Per què?
8: Sí, diu que va ser un infern i que, a més, és una persona que està molt sorpresa perquè no ho hagués dit mai.
1: Per què?
8: Bueno, doncs per això volem trucar. Us diu Pau Flipat.
20: A veure, Montse, aquesta vaig dir que no l'agaféssim.
1: Era que estava a primera fila.
8: Sí, però en llegir una mica...
20: Especialment aquesta no...
8: No, però sap què passa? Que, a més, hem considerat que clar, que era interessant que no sigui una persona que ens escolta, sinó que hagi vingut aquí...
1: Sí, va estar la setmana passada.
21: I de primera mà vegi la cosa.
8: Exacte. I pensem què és el que no... Home, per millorar sempre és important veure...
20: Jo soc el director de la secció aquesta i aquesta no...
0: Bueno, serà el director, però no és el director del programa.
20: De la secció aquesta, sí.
0: Bueno, a mi què m'importa?
8: Ja, però...
0: I al final el director del programa sóc jo.
8: Ja, bueno, tampoc cal ara que...
0: No, vull dir que, clar, ara vostè m'està censurant. Sí. Si la Montse considera que aquesta trucada és interessant, doncs posem-la.
8: Home, jo penso que és la primera trucada d'una persona que ha estat aquí i que pot aportar el seu punt de vista. Jo penso que això és superinteressant.
20: És la meva secció, per això.
8: És la seva secció. Senyor Pau Flipat, bona tarda.
23: Bona tarda.
7: Bona tarda.
20: Vagi en compte amb el que diu...
0: Per què li diu això, vagi en compte?
1: Què està passant?
20: No, que està en directe. Està en directe, no es posi nerviós.
8: Ja, i?
20: No es posi nerviós i bueno, que vagi en compte que no digui coses que no vulgui dir.
0: Però, a veure, és que és el primer cop que fa... Que té com, no sé, tinc la sensació... No, és que no ho diu mai a ningú, això.
8: Ja, no sé.
0: Per què ho diu ara? Què passa aquí?
7: Està com nerviós.
20: L'he notat nerviós, l'home aquest.
8: Doncs jo em noto nerviós, és vostè.
7: Tu estàs nerviós, vull dir.
0: Ha dit bona tarda i només ha dit això.
20: Jo estic tranquil, que passa que no cal que... En la crítica que aquí ja ha quedat clar que no li va agradar el programa.
8: Però
20: ja
8: volem
20: saber
8: una mica per què, no?
0: No, ha dit perdoni, no, que no li va... Que vol...
23: El programa sí que em va agradar, perdonin. El programa sí que em va agradar. El que no em va agradar gens... Sí. És el que dic, és l'ambient que em vaig trobar abans, justament. Va ser tot molt desagradable i la veritat és que jo no ens ho esperàvem gens.
20: Va tenir un mal dia.
23: No, un mal dia no, si era divendres. Jo estava la mar de content i la meva dona també molt contenta de venir. Els dos som molts fans de la versió i van venir molt il·lusionats, però ostres, no sé, és que tan sols a entrar a recepció ja vam sentir un munt de crits, i és que ens vam quedar gelats. Crits,
20: bueno, deu-li ser el Giró. El Giró crida molt quan parla. Per mi que no se sent. Quan ell parla, no se sent bé.
8: No, el Giró no hi és en aquesta hora. En aquesta hora ja no hi és.
23: Els crits eren clarament seus, senyor Buigas. Els crits eren seus.
20: Però si no, vostè no em va veure. Sí, què diu? Com ho sap que són els meus?
23: No el vaig veure, però
20: no crido mai, jo.
23: No el vaig veure, però els oients fidels com jo, si una cosa reconeixem, són les seves veus.
8: Exacte.
23: Les sentim cada tarda. La veritat és que vaig quedar decepcionat, senyor Buigas. Encara tinc gravat al cap els seus crits i tota aquella ràbia i tota aquella maldat comprimida. Va ser...
20: Estava fent broma.
23: Sí, no, al principi ens ho vam pensar, que era broma, una broma de les seves, però de seguida ja vam veure que la cosa no, que anava en sèrio, no era broma. A mi, a la Mari, la meva dona, se'ns va posar els pèls de punta. I el que em va sorprendre més...
0: Sí, és que a mi el que està explicant també m'està sorprenent. I a més, això, jo, clar, estic aquí dins i no me n'assabento. però...
23: No, no, però és que el que va passar, ja sé que vostè poder no té ganes d'explicar-ho, no. Toni...
0: Qui? Que qui no, sí, està, jo estic a l'estudi.
23: El que estava escridassant era vostè, el senyor Clapés. Sí. La Mari encara està afectada, perquè però ella jo? És molt fan seva. La Mari és una fan del Toni Clapés, i quan va veure que el parlava així, el Buigas, però és que recordo el que deia, però què és aquesta merda de programa? Això és el que m'has preparat?
0: Però això qui, perdoni, però això
23: el Buigas a vostè. Tu creus que jo puc col·laborar en un programa com aquest? Fins i tot et va insultar. Sí. Ets un presentador de merda, va dir.
20: Aviam, són divergències que es tenen abans de començar un debat.
23: No, allò no van ser més que simples divergències. Allò recordo que vaig sentir el soroll de mobles movent-se diversos cops, fins i tot un objecte de vidre esclafant-se contra el terra, contra la paret.
20: No, es va entrebancar, suposo que va haver-ho com un accident.
23: No crec que fos un accident, eh? No. Després vaig veure el Clapés sortir corrents i plorant i tancant-se al lavabo.
20: Bueno, això ho recordo. És que es va trobar malament, però el dinar que li va sentar malament. El dinar... A veure, això, sí. Oi, Toni?
0: No, a mi el dinar em va...
20: Ja, sí! Sembla que no has entès la pregunta. Va sentir malament, va sentar malament el dinar, no?
0: Sí, va ser el dinar. Sí.
20: Ja està aclarit, tot ha estat aclarit. Vinga, anem a una altra i a...
23: Llavors, tot seguit,
20: penja, Àlex,
23: el van veure vostè, senyor Buigas, el van veure vostè, era al fons de la redacció, obligant a un dels guionistes a empassar-se un dels seus propis guions.
20: Bueno, és que en aquest cas és que eren molt dolents els guions, eh? Vull dir que si se l'hagués vist vostè, ho hagués entès, eren molt dolents els guions.
23: No sé, però després vam veure la Montse Llussà, crec que era la Montse Llussà, trucant a l'ambulància amb el mòbil.
8: Home, és el mínim
20: Montse,
8: que...
20: Calla! Calla! Que sé on vius.
23: I recordo també...
20: Serà la primera vegada que se't cremi la casa per un accident, eh?
7: Hòstia.
23: Recordo també que al sortir la Montse es va deixar la porta oberta i tot el públic que estàvem esperant per entrar a l'estudi vam veure l'interior de la vostra oficina. I el que a mi em va sorprendre més és que vaig veure el senyor Marcelí clapat a la cadira, com si o està sort o ja deu estar acostumat a aquest mal rotllo.
7: No,
23: i els crits.
7: No, dispensi, però és que a aquella hora em prenc totes les pastilles que m'he de prendre el dia, me les prenc totes de cop, perquè així me'n recordo.
23: Yeah.
7: I quedo com a, saps, com a atabalat i quedo com a...
0: Una ratafia.
7: Sí, deu ser un efecte secundari d'alguna d'aquestes
20: pel·lícules. Doncs ja està, bé, que tot ha quedat clarat.
23: Bueno, hauria de ser per això, però quan...
20: Àlex,
23: el que recordo també és que quan vam entrar a l'estudi vam estar esperant el Clapés, que no venia, i una tal Xènia no parava de trucar-lo, però ell no contestava.
20: Bueno, és que el Clapés és el més despistat de tots, és el menys professional, no és gens puntual. Oi, Toni, que no ets puntual?
0: Eh?
20: No ets puntual, no?
23: Per sort...
8: Has de dir no
0: sóc
8: puntual.
0: No. Bueno, sí.
20: Ja està, tot aclarit, vinga.
0: Bueno, és que no sé
23: llavors el van localitzar al lavabo i l'únic que això també em va sorprendre molt és que va ser el Vicenç Martí que el va convèncer per sortir.
20: Bueno, va tenir es trobava malament, és el que deia, estava disposat. Sí.
1: Si tu sabessis el que he de fer en aquest programa, jo... Si tu ja t'expliqués el que he de fer en aquest programa, te cagaries al cul. Bueno, de clar, t'ho dic.
23: Sí, no, em va sorprendre gratament. El senyor Marcelí potser va ser l'únic que em va millorar la seva imatge. I llavors, això sí, quan es va encendre la llumeta aquella vermella, tot va canviar. La cara del Buigas, que fins llavors fotia una por de nassos, es va transformar totalment i va començar a dir les seves gracietes.
20: Àlex, penja, si no vols que et pitxi les rodes del cotxe una altra vegada.
23: Mai havia vist tanta hipocresia per metro...
20: Bé, com la tonteria, tu.
7: Senyor Buigas, que es troba bé?
20: Vostè deixa'm en pau, que li fotré més cloroform a les pastilles.
7: Que em posa cloroform a les pastilles?
20: Que es pensa que... No se'l pot aguantar, vostè, home, és pesat. A fer... No ha passat res, d'acord? Àlex, borra tot això, no ho pengis això de la web, no ho pengis. Si algú pregunta, algú que hagi escoltat el directe, dieu que no, que és broma. És un sketch, vale? Però tot ha sigut broma. Ha sigut una broma, un sketch.
1: Però si no és broma.
20: Tot ha sigut mentida.
1: D'acord? Vostè és un tirà.
20: Queda clar, no?
1: No,
20: sí. I anem per la segona crítica.
8: A mi m'agrada que algú l'hagi desemmascarat una miqueta, també, però bueno...
20: És broma.
8: Sí, sí, molta broma.
20: Oi, Toni?
8: Sí,
20: ha sigut broma?
0: Sí, home, i tant.
20: Sí. Ha estat bé, que és real, eh?
8: Sí, sí. Mira, si és broma, que escriu una persona que es diu Tatutós, que diu: per culpa vostra em falten braços i cames.
7: Què?
20: Aquesta és una altra. Ah, mira, per canviar de tema està bé.
8: Molt.
20: Igual ha tingut un accident o una cosa. Això ens ha escrit un, dient això, eh?
8: No, ja l'he dit, que sí.
20: Bona tarda, tenim aquí?
23: Bona tarda.
20: Què ens explica això, que diu que li falten cames i braços per escoltar-nos a nosaltres? Com ha sigut això?
23: Sí, desgraciadament és així. Amb tants col·laboradors i màpets no dono l'abast.
20: Per què té a veure això?
23: Doncs que jo ja fa temps que sóc molt fan de la versió i com a bon fan em vaig tatuar el nom del vostre programa al braç esquerre. Vaig posar versió RAC1, ben gran, a la part del davant i al darrere, el millor programa de ràdio. Em va quedar tan bé, perquè l'Ernesto, el meu tatuador, és boni, ho fot molt bé. No, l'Ernesto és un amic meu que fa tatuatges. I llavors a l'altre braç em vaig posar RAC1, tot som 1, la millor emissora. Em va quedar collonut. Llavors vaig tatuar-me al pit i a la panxa tots els noms dels mapes del programa. Senyor Marcelí, senyor Vicenç Martí, Ivane, Adri, senyor Boigues, tots, allà ben apretats, eh? Sí. I a l'esquena, els col·laboradors. Laura Fà, Xavi Franquesa, Àlex Orina, Ernesto Alcaizer... A les cames vaig tatuar-me l'equip Xenia Lobo, Marta Cailà, Montse Llussà... I ara, com que, clar, m'he fet també fan dels taloners, perquè són boníssims, també, el Toni té uns fitxatges boníssims, em falten braços i cames. Per poder tatuar-me els noms de l'Alba Sagarra...
4: Home, ens havia espantat.
23: La Marbala...
8: Ho havíem entès malament.
4: Li falten cames, més cames per poder-se tatuar tant.
23: Perquè pensi que el cap, que jo sóc calb, ja el tinc tot tatuat, però amb la publicitat.
4: Ah, que això també n'hi ha molt de programes. Sí.
23: Bueno, clar, així em pago els tatuatges, que són cars, eh?
4: I el cul?
23: Tinc Coca-Cola, Iberdrola, aquí al cap, saps?
4: El cul té alguna cosa?
23: El cul? Bueno, no... No ho he mencionat, perquè em feia vergonya, però ja el tinc ocupat, el cul. Vull dir que... I tinc tatuat un munt de ja-ja-ja-ja de la seva rialla tan característica, senyor Boigues.
4: Ah, molt bé.
23: De fet, m'arriben quasi fins a la part del davant.
4: Els ous.
8: Va!
23: Bueno, pràcticament. Ah, i a sota de la planta del peu dret, que és el que sempre poso primer al terra quan em llevo per tenir bona sort, i tinc la paraula Toni. I el de la dreta, el de l'esquerra, vull dir Clapés. És que ho tinc tot ocupat, ja.
4: Perdona, una pregunta. No li quedarà pas algun espai, que encara sigui petit, per tatuar?
23: Bueno, queda una cosa petita, no sé. Trosset al lateral entre l'esquena i la panxa que no dona per gaire. M'hi cabria, no sé, una papalloneta o una paraula molt curta.
4: De quantes lletres, més o menys?
23: No sé, 4 o 5 lletres màxim. Per què? Que té algun suggeriment?
4: Sí. Pot tatuar la paraula clink?
23: Clink?
4: Sí, que és el que se tira ara. Ja veurà. Va, tonteria, tu. Té un moment que també s'ha de parar la tonteria.
8: Tenim una última crítica, si voleu, directament a aquesta secció, cosa que no m'estranya, que diu... Sí. Aquesta secció no s'entén. Com és que feu totes les trucades al revés, el Robert Tort?
4: Doncs mira, aquí potser que no s'entén és la seva crítica, perquè no... Què és el que fem al revés? És que no ho entenc. Jo a vegades hi ha gent que sembla que fa preguntes que no s'entenguin perquè els truquem. Això és el que penso. Va, en fi, el tenim aquí ja, aquest home.
23: Hola.
4: Bona tarda.
0: Robert Tort.
23: Bona tarda, senyor Boigues.
0: Bona tarda. Jo, en aquest cas, el saludava el Toni Clapés.
23: Hola, Toni Clapés. Sí. Hola, què tal, Toni Clapés?
4: Bona tarda.
23: Ja hem donat pas al Toni Clapés. Senyor Boigues, perdoni, com és que...
0: Escolti, per quin rotllo...
23: Perdoni, com és que...
0: M'està escoltant?
23: Sí, l'escolto.
0: Bueno, però
23: escolti'm vostè, sisplau. Escolti'm un moment, sisplau. Una mica d'atenció. Com és que ens ha escrit això a xarxes que no s'entén la secció perquè les trucades les fem al revés?
4: Com?
23: Com és que ens diu això, que les trucades estem al revés?
0: Però qui està parlant?
4: Vale, perdoni, no, és que no, perdoni, sí, no. No, aviam, doncs perquè quan truqueu, quan vosaltres truqueu a algú, el que s'hi posa al telèfon hauria de ser, per lògica, l'oient que escriu la crítica.
23: Sí,
4: no?
23: Clar.
4: Saps què vull dir?
23: Sí, clar.
4: Sí o no? Val.
23: Sí.
4: No, és que vosaltres ho feu al revés.
23: Okay.
4: Ho esteu fent al revés. Vosaltres truqueu i l'oient que us pregunta a vosaltres pel missatge que ha escrit ell, no sou vosaltres, sinó ho fa ell mateix, que és el que...
23: Però què diu? Nosaltres no ho fem pas, això, que em diu. Nosaltres ho fem correctament, és vostè que ho fa al revés.
4: No, ho fan al revés. Mira, ara, per exemple, jo qui sóc? Sóc el senyor Boigues, que fa la secció, no?
23: Sí.
4: I vostè qui és? Com es diu?
23: El Robert Tort.
4: Robert, vostè és l'oient, no? És l'oient.
23: Sí, clar. I?
4: Sí.
23: I?
4: Doncs això, que és vostè el que m'hauria d'estar explicant a mi el per què ha dit a les xarxes que ho estan fent tot al revés. No pas jo, que ho estic fent jo. Saps què vull dir?
23: Doncs sí, és curiós. Sí? Ho estem fent al revés, no?
4: No s'havia adonat, això?
23: No ens n'havíem adonat, no, aquí des del programa. Sí. I sempre ha estat així?
4: Sí, jo m'he fixat sempre i ha estat així, sí. Per això us he dit que ho feu al revés, perquè jo...
23: No, vostè no ho ha dit, això. Ho he escrit jo, això.
4: Ah, bueno, sí, sigut...
23: Ho he dit jo, no?
4: Jo qui sóc?
23: No ho sé.
4: És que ara vostè qui és, aviam?
23: La veritat és que ara m'ha pujat la sang al cap de tant estar al revés, em sembla. Què fem? Penjo i el torno a trucar?
4: No, fem al revés. El penjo jo i no el torno a trucar. No el truco mai més. Vinga.
21: Però...
8: No pregunti.
21: Què passa?
8: No pregunti.
21: Jo a vegades no sé què passa.
4: No, aquesta
21: secció és molt...
4: No, aquesta trucada no s'aguanta ni del dret ni del revés.
21: Jo no l'entenc, aquesta.
0: Jo li vaig dir... És que no afegiré ni una paraula més. Vull dir que ja crec que d'aquí ja podem anar...
4: S'ha dit tot, ja.
0: Sí, home, i tant que s'ha dit.
21: Fuà, te vaya porro.

0: Un quart de set de la tarda. Saludem un altre cop al Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Una qüestió, un factor habitual dels divendres, el trànsit. Com tenim les carreteres? Perquè em sembla que s'han començat a complicar.
1: Doncs sí, ara mateix, de fet, el punt calent, més calent, el trobem un cop més a l'autopista AP7, on a causa d'un accident hi ha aturades d'uns 8 quilòmetres entre Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès, en direcció a Girona. Això s'afegeix, com bé deies, a l'acumulació habitual de cotxes els divendres a la tarda, que també provoca congestions a la zona de Montmeló i de Mollet del Vallès, i anant cap al sud entre Martorell i Gelida. Les rondes de Barcelona, a aquesta hora, també hi ha forces problemes, tant en sentit Besòs com Llobregat. Uns problemes a les carreteres que podrien ajuntar-se en alguns punts amb les tempestes que cauen aquesta tarda en un dia de pluges i de fred poc habitual pel maig, Martí Oliveres.
2: Sí, aquesta baixada de temperatura que també ha portat la neu altre cop al Pirineu, a tot el Pirineu, fins i tot ha nevat aquesta tarda al voltant dels 1.300 metres cap a l'alt Pirineu i l'Aran, a l'extrem nord del Pallars Sobirà. La cota de neu aquest vespre i nit encara pot baixar puntualment fins als 1.000 metres en aquest sector de Lleida, sobretot al vessant nord, i mentrestant continuem pendents d'aquests xàfecs, d'aquestes tronades que també arriben a les comarques de Ponent. A aquesta hora, entre el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Conca de Barberà, també a punts de la Costa Daurada, ja està arribant a ploure, però sobretot les últimes hores ha plogut amb més ganes al voltant de la Selva, del Gironès, també cap al Maresme, prop de 15-20 litres per metre quadrat en poca estona, a Santa Coloma de Farners, també a Sant Celoni, 12 a Pineda de Mar, també 12 a Tona, a la comarca d'Osona. Fins al vespre, fins a primeres hores de la nit, ben bé s'aniran repetint aquests xàfecs, però en canvi el cap de setmana serà molt més tranquil, amb matins assolellats, però tardes en què la inestabilitat encara no fa net i tindrem alguns xàfecs tronats sobretot al centre i al nord del país.
1: Més qüestions. L'última vaga territorial de professors de la setmana té un seguiment d'una mica més del 18%, segons l'última actualització d'Educació. Avui els ha tocat els docents de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet encara continuen amb les accions de protesta, amb una marxa lenta a la Cerdanya, que acabarà amb el tall del túnel del Cadí. I al País Valencià, la Fiscalia demana imputar un exalt càrrec de la Generalitat Valenciana per la filtració d'una trucada entre emergències i l'EMET del Dia de la Dana. El Ministeri Públic assenyala Ricardo García, llavors sotssecretari de Justícia, d'haver fet córrer l'àudio. En una primera filtració només se sentia una part de la trucada, on semblava que els tècnics minimitzaven les alertes de perill per pluges torrencials, però finalment es va poder sentir tota la conversa, que ja elevava el risc de la tragèdia. La Fiscalia demana investigar exactament l'origen d'aquests àudios i també com i per què es van fer servir i editar llavors, una petició que ja havia fet el Partit Socialista del País Valencià.
3: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
4: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana, amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
3: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
0: Doncs vinga, saludem a l'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
5: Bona tarda. Perdó.
6: Punteres.
5: Un moment, que no. Ara. És que s'havia quedat la porta oberta i no...
7: És esports, ve corrents, ve...
0: Ah, clar. Ho ha arreglat. Això és de vostè que ho ha arreglat. A veure, què tenim avui al temps afegit?
5: Moltes coses. Com més...
0: Sembles el Rocco, que m'acaba de dir el mateix amb la secció de televisió. M'ha dit, tinc moltes coses.
8: Tinc molta... I varietat.
0: I varietat també?
5: Sí, jo també. Mira, per exemple, la crisi del Madrid...
0: Sí.
5: Que per cert, ara fa una setmana que es produeix... Fa una setmana dels cops de puny.
0: Fixa't com passa el temps.
5: I s'han passat de coses.
0: Ja fa una setmana dels cops de puny.
5: Una setmana dels cops de puny. Per exemple, Mourinho, que hi ha alguns mitjans que ja ho donen per pràcticament fet. Alguns fins i tot n'han enviat corresponsals per veure si la vacil...
0: Bueno, el Chiringuito.
5: Exacte, si el porten cap aquí.
0: Pedrerol, sí.
5: Parlarem de la Minya Mal i la polèmica amb la bandera de Palestina, per exemple, que s'ha generat amb el ministre de Defensa d'Israel pronunciant-se, Pedro Sánchez també, però el Barça no ha dit res. Per tant, aquest és un altre tema. I després hem fet venir, com és divendres, el nostre home dels despatxos, el Carlos Monfort,
0: molt bé,
5: que ens explicarà que els agents, d'ECO, s'han anat a Londres a veure els agents de la nova il·lusió, Toni, que és Joao Pedro.
0: Molt bé.
5: Saps qui és?
0: No l'he vist mai, no sé ni qui és, però...
5: No t'il·lusiona?
0: És que no sé qui és, clar. És com si ara...
5: Davanter...
0: Si em dius que si m'il·lusiona una bústia del carrer, doncs la veritat és que no...
5: Com
0: que
5: no... Un davanter brasiler del Chelsea.
0: No, no l'he vist. No he vist,
7: no?
0: No he vist ni un gol.
8: Però és bo, no?
5: És molt bo.
0: És molt bo. Tots són, en principi, tots sempre són
5: molt bons. Home, bo és...
0: Bo és... I són coliflors.
7: Exacte.
5: Per favor.
0: Què tal, Marta Cailà? Com estàs?
8: Molt bé, molt contenta de que sigui ja...
0: Divendres, no?
9: Molt contenta de tenir...
0: Que te'n vas d'excursió, no?
8: Me'n vaig d'excursió.
0: Bueno, feu...
7: Què passa? No t'agrada el programa, que vols seguir divendres?
8: A la Cerdanya.
7: No t'agrada fer el programa? Que...
8: A mi m'encanta fer el programa.
7: Ah, doncs
8: però m'agrada més marxar amb les meves amigues.
7: Jo estic content el dilluns.
8: Ai, escolti, que rabiós que és, per favor.
7: Perquè sóc un professional.
8: Ah, no, jo no ho sóc, no?
0: Professional rabiós, en aquest cas, una mica, sí, sí. Una mica rabiós. Sí,
8: repelentet, eh?
9: Sí, sí. Les amigues,
0: a veure, que tenim una proposta per tots els oients,
8: sí,
0: que ens acompanyen, i és, això li agradarà...
8: És xulo,
0: potser,
8: eh?
0: A vostè, senyor Virgili.
7: Sí. Ah, sí, digues.
0: El Rocco Sennhauser. Estem parlant del Gran Gatsby, el musical.
8: Li agrada o no?
7: Sí, van fer una pel·lícula.
0: Bueno,
8: sí.
0: N'han fet unes,
8: sí,
0: quantes.
8: Sí.
0: Perquè hi ha la primera pel·lícula que crec que la va fer Robert Redford,
7: aquesta,
0: després
7: sí,
0: la
7: sí,
0: va
7: aquesta,
0: fer
7: aquesta.
0: El Leonardo DiCaprio. No, hi ha diferents versions.
8: Bé, doncs, és un espectacle que comença al vestíbul del Teatre Victòria de Barcelona.
7: Acabem.
8: Reconvertit en un autèntic bar clandestí i que ens porta fins a l'escenari on hi ha coreografies, sí, d'aquestes, sí, de jazz i swing. Això li agrada a vostè.
7: Sí, és molt bonic.
8: Coreografies,
7: sí, sí,
8: fantàstiques.
7: Sí,
8: i es recuperen temes de Nina Simone, Duke Ellington, sí, Ella Fitzgerald, tots aquests artistes,
7: sí,
8: vostè els coneix.
7: Antics,
8: Louis Armstrong,
7: sí,
8: també.
7: Sí,
8: per
7: que
8: tant,
7: se
8: l'inflaven
7: les galtes
8: fantàstica.
7: Quan tocava la trompeta. Se l'inflaven les galtes d'una manera que deies, això farà... fet com una gla. Però no passava mai. No petaven.
8: Bé, doncs aquest espectacle, que arriba a Barcelona de la mà de la companyia internacional d'Enric Gasa, s'estrena dimecres vinent, dia 20 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona.
7: Sí.
8: I aquí ve la bona notícia.
9: Digue-li.
8: Tenim 50 invitacions.
0: Atenció,
8: dobles.
0: Atenció, 50 invitacions dobles.
8: Hòstia. Per sortejar entre els oients.
9: Hòstia.
8: El que heu de fer, si voleu entrar...
0: Hòstia, aguantar-lo vostè també, tota la tardeta.
9: Sí. Hòstia, 50 dobles.
0: No, parla bé, pot parlar bé, que estem
9: no,
0: en fum.
9: Sí, perdona. Jo sóc de l'Opus i sóc mormó, eh? Si no m'has de donar lliçons de moral de
8: veure.
0: Però aleshores, no digui aquesta paraula que està dient tota l'estona. Home, per favor.
9: Si sí, no puc dir les coses.
0: No, però és que no. És que sent de l'Opus m'estranya perquè els
8: això
0: de l'Opus
8: no
0: mai,
8: eh?
0: Diuen...
8: Mai.
9: Perquè vaig a confessar-me.
0: Perquè això és blasfemar. Li vaig dir, això és blasfèmia. I quan és blasfèmia s'ha d'anar a confessar.
8: Sí.
0: Es nota que
9: ja
0: vostè
9: faig,
0: no ha anat
9: faig.
0: A una escola de l'Opus.
9: Ui, tant, hi he anat.
0: I això paralitza i t'has de confessar. Llavors ja no pots comulgar.
9: Ja ho faig, ja em confesso.
0: No, sí, vostè
7: i la pena és llarga,
0: sí.
7: Unes quantes Ave Maries,
0: sí.
7: i paranostres,
0: tres
7: mínim,
0: paranostres,
7: mínim.
0: 4 o 5 Ave Maries i 3 glòries.
7: Exacte.
0: I amb això com fas net?
7: Bueno, fas net.
0: Bueno, el capellà és el que et diu, és el...
9: Ruega per nosotros.
0: És el diagnòstic.
8: Bé, si la gent vol entrar això, en el sorteig de les 50 invitacions dobles per anar a veure el Gran Gatsby al Teatre Victòria, l'únic que heu de fer és entrar al nostre Instagram o a la nostra xarxa X.
7: Ja m'ho faràs tu mateix.
8: I allà tenim un formulari, si després l'ajudo. Allà tenim un formulari on simplement l'heu d'omplir.
7: Està bé.
8: I aleshores, si us han tocat les entrades, no patiu que rebreu un mail de confirmació i ja està. Apunteu-vos-hi.
0: Ja
7: em trucaran,
8: vols dir que
0: em trucaran? Sí, ja el trucarem.
8: Un mail.
0: Ja l'avisaré. Si no, no diràs, és igual. No cal ni perdre el temps.
8: Rebrà un mail de confirmació.
7: Sí, sí, sí.
8: Bé, la qüestió és que val la pena que la gent s'hi apunti, que s'animin a descobrir el que ens espera a tots al Victòria, el Gran Gatsby.
0: Gràcies, Marta. Algun comentari més a afegir?
5: Sí, sí, no. Per últim, ara que la Marta deia Instagram, que recordem que tenim una pregunta del dia penjada a les stories d'Instagram, perquè no està a Twitter, la gent ens ho pregunta, que és molt interessant i m'interessa molt l'opinió dels oients avui, que és que si haguéssiu de compartir seient en un vol, només quedés un seient lliure, qui us agradaria que vingués al vostre costat?
9: Veure,
5: amb quatre
9: opcions. Digue'm.
5: Florentino, sí. Pérez,
9: què?
5: Arbeloa,
9: què?
5: Mourinho, o Josep Pedrerol. Volem saber qui volen els oients al costat.
10: He de dir que últimament els aficionats del Barça ara són més seguidors del Madrid, últimament, perquè els segueixen més. Fixi't que tothom està seguint, sí, qui diu aquest, qui diu l'altre. Segueixen més el Madrid.
0: Ara amb l'arribada del Mourinho se'ns acabaran les ganes de seguir-lo de cop.
8: Per cert, ens està escoltant l'Àlex Gorina.
0: Sí.
9: Que més de l'Opus i Mormà.
8: No, què diu vostè? Ens diu que el Gran Gatsby, el primer, va ser del Alan Ladd. Anys abans del Redford.
0: Ah, o sigui, encara hi ha una pel·lícula anterior a la de Robert Redford.
7: En blanc i negre,
0: que era
7: en blanc i negre.
8: Devia ser-ho, no?
0: No, aquesta era... L'havies de posar tu el blanc i el negre. Només hi havia el contorn dibuixat.
7: No t'acabo d'entendre. Hi ha moments, programa,
0: Hi ha moments que acaba de fer una pregunta absurda, com tantes coses que...
7: No, jo pregunto si era en
0: blanc i negre. No, li dic, aquesta és tan antiga que només hi ha el
7: Robert Rofort, el Robert Rofort.
0: L'anterior, l'anterior.
7: Devia ser en blanc i negre, doncs.
11: Escolta, m'està cridant l'atenció que la 2 estan ja traient totes les històries, declaracions que José María García feia de Florentino.
0: A bona hora. A bona hora les estan traient.
11: Atenció al ròtul. Les actitudes mafioses de Florentino. I parla Vilarrolla, que és un...
12: Que ve a Madrid, eh?
0: A veure, punxa Doscat, a veure... Perquè aquest és Doscat, però males llengües. No és Madrid, el canal català.
7: Això és Madrid.
0: A veure, l'Àlex ens ho punxarà...
13: El Madrid tiene unos terrenos. Se recalifica.
0: Però aquest és mega merengue.
12: Ve a Vilarrolla, és comunista, marxista...
11: No, aquest és estalinista.
12: Estalinista i del Madrid i viu a Barcelona.
11: Que té una de les col·leccions, Toni, una de les col·leccions de pel·lícules porno més grans...
0: Sí. Ah, sí. Bueno, amb més aquesta grans, cara no m'estranya, eh?
11: Més grans d'aquest país.
0: Dia... Sí, sembla,
11: perquè feia el crítica de la pel·lícula que veia a revistes del LIP.
0: Sembla
11: aquella revista del LIP?
0: Sí, home, i tant.
11: Doncs hi havia un apartat de fer crítica de la pel·lícula de Thor, les excursionistes...
0: Sí, que feia crítiques de pel·lícules verdes. Sí. I a la vista, una vista totes, eh?
12: No, però hi ha mucho matís, eh?
5: Quins?
12: Bueno, pues, mililitro expulsado, hi ha molta cosa.
8: Com? Mililitro expulsado.
12: Morto matí.
8: La veritat, eh?
0: Ah, sí, li ha fet gràcia a vostè, això?
12: No ho entenen, no.
0: No, ens ha fet més gràcia... Li ha fet més gràcia això que la seva secció, no?
10: Però sí, sí. Massa absurda, la meva. Sí.
7: Perquè jo no hi entenc res, eh?
0: No, jo tampoc.
10: És que em fa mal
11: I
10: de
11: viu,
10: cap,
11: viu
10: encara.
11: Viu la seva mare, eh?
0: Qui?
7: Qui viu amb sa mare?
0: Bueno, però ara hem de saber el currículum d'aquest home.
11: No, si és un personatge públic, surt a la tele. No, doncs, li interessa saber que aquest senyor té una de les col·leccions de pel·lícules porno més grans d'aquest país. Dit per ell, eh?
0: Bueno, pues que l'he aprofit.
11: I que Televisió Espanyola a Sant Cugat estava amb el capellà fent debats.
0: Sí, Gala Fuente, sí.
11: I Televisió Espanyola li va dir que aquest home...
8: No.
11: Que si vol fer tertúlia...
0: Però si el tenen aquí fitxat, amb les llengües.
11: Amb els directius que hi havia en aquella època.
0: Ah, perquè...
11: Tertúlia esportiva, ok, però debats no, perquè eres estalinista...
0: Bueno, però si el
11: però
0: tenen...
11: Estalinista,
0: però el tenen de tertulià, aquí, amb les llengües.
11: Bé, entrem un debat o...
0: Sí, entrem. No, entrem a...
11: En directe. Bé, escolta'm, Mercedes Milà torna...
0: Torna?
11: Torna a Televisió Espanyola. Torna a Televisió Espanyola. Ja t'ho vaig explicar.
0: Pues ja tornaràs després.
5: Sí, no. Ja marxo.
11: Has acabat?
0: Sí, ja està. Si no tens més
5: estic
0: a dir.
5: Marxant.
11: Ah, va, vale.
0: Va, marxa i menja fort.
12: Agafa coca i porta la que queda allà.
0: No,
12: que
0: exacte, agafa la coca, que han quedat dos trossos.
11: Doncs Mercedes Milà que torna...
0: Sí, però on? A quin canal? On?
11: És que t'ho vaig dir aquest hivern. És que no escolta mai.
8: Però
11: no
8: és que pensa una cosa, Rocco. És dius que... moltes coses.
0: Clar.
8: I arriba un punt que no podem memoritzar tot això que expliques.
0: És impossible. És que ni la Cailà se'n recorda del que va
8: dir. Ah, i ara? Jo no me'n recordo.
11: Vaig explicar que Mercedes Milà havia fitxat per Televisió Espanyola perquè continuava fent un programa, faria un programa nou completament, que agafaria una caravana i s'aniria voltant per Espanya entrevistant a gent. Mm. Això ja ho té gravat. I ho fa amb la productora del Jesús Calleja, que ha col·locat allà el programa que ha costat... Ha costat 700.000 euros.
8: Que són molt amics, ells dos.
11: Sí, són molt amics.
0: I aleshores, a veure, la Milà què fa? Va amb una altra caravana?
11: El programa es diu Me meto en un jardín.
0: Me meto en un jardín.
11: I és ella que no es calla.
0: Llavors
11: res.
0: Què va? Per pobles i...
11: Sí, va parlar per personatges del món rural, amb racons que siguin bastant inspiradors per ella, i parla amb el convidat de torn. Sigui d'allà...
12: La còpia o foraster.
11: Sigui un famós.
0: Exacte.
11: Convidats, Marc Giró, que el va gravar, justament, el va gravar quan Marc estava encara a Televisió Espanyola. Té Miguel Ángel Revilla.
12: Hombre, está bien porque no supo las televisiones.
0: No, és difícil de veure.
11: Lucía Caram.
0: Som Lucía Caram, sí.
11: Lucía Caram. Almudena Ariza, que és la corresponsal.
0: Sí. Magnífica corresponsal. Sí.
11: El David Uclés, que és l'escriptor.
0: Ah, sí, l'escriptor, sí.
11: Que li diu a la cara, em vaig llegir el teu llibre i em vaig dormir.
0: Però quin?
11: L'últim?
0: El de Barcelona, sí. Aquest que
11: es va dormir
0: amb la Premi Planeta.
11: Es va dormir.
0: És una mica enrevessat, aquest llibre.
11: Sí.
0: Per dir-ho, no, si vostè és igual, és que és com parlar de...
11: I Lucía Dominguín. Això ja està tancat i se veurà les properes setmanes. Entenc jo que serà un programa d'estiu, però vaja.
8: La ciutat de les luces muertes, Premio Nadal.
0: Sí, aquest Premi és el llibre al que no li va acabar de... No li va fer el pes.
11: Diu que es va dormir. Diu que es va dormir. Està bé que digui les coses.
0: Ara mateix que parlem de tele, el que estic veient
12: a Telecinco,
0: realment, no entenc res.
11: Aquest se'n va de vacances, l'estiu, el del diari de Jorge.
0: Sí, Jorge Javier Vázquez, ara mateix.
12: Hem de fer alguna cosa.
0: Bueno, però a veure, tres homes, cadascú amb un cap d'animal i ella ballant com...
8: Amb una noia.
12: Perquè són... Ella tiene que elegir entre...
8: Hi ha una zebra, una girafa...
10: I una vaca.
12: Tiene que elegir uno de los tres pretendientes.
0: Però això deu ser, tot això deu ser complet. Això està pactat, no?
12: Està, home, està preparat perquè
0: allò... Aquesta dona està clar.
12: Aquestes màscares estan ja demanades.
0: Perquè, clar,
12: tot està preparat, sí.
0: I amb el que està veient ara, tocant-se el paquet, que dius, quines... És tot cada cop pitjor, aquest programa.
12: És pitjor, és veritat. És veritat.
0: Molt sòrdid, tot el que estem veient. Aquests amb les... sembla que... Això sembla que estiguem amb una...
12: Però que ell està prim,
0: una pel·li d'aquestes que està per la cara parlant de...
12: Ell està prim, eh? Prim,
0: qui?
12: Prim. Jorge, mira, mira que prim. Bueno,
0: clar, s'ha estirat tant la cara que fins i tot a l'estirar-li la cara li han estirat la panxa. Ha tingut que fer un nus a l'esquena. Perquè, clar, t'han estirat... Clar, fins i tot...
12: No, vigila que la germana ens escolta.
0: Bueno,
12: com ho va dir ell una vegada, que no, la seva germana escoltava el programa. Ai, un saludo.
0: Però això és així, s'ha estirat tant i escolta, es porta el nus al cul.
12: Escolta, té un llombrigó...
0: Li ha desaparegut de tant estirar, ara el té darrere. Ha estirat tant la pell que passa això.
12: A veure, que fa un primer plano.
0: A veure.
10: Està meravelloso.
14: Vas a tener una cita con cada uno de ellos. Pobrecita Zebra, lo mal que lo está pasando. Me hace mucha gracia Zebra, que es muy tímida. Té
12: els llavis una mica rosats. Los tiene maravillosos, como yo.
0: Jo hem arribat a un punt, a la tarda, aquí aquests tres, amb un cap de cavall, l'altre de zebra i l'altre...
12: Això encara no ho hem fet aquí, eh?
0: No, i espero que no. Espero,
12: bé,
0: que no,
12: entrem en matèria, tanquem Telecinco, sí, i entrem en matèria, perquè hi ha una cosa que em va cridar l'atenció. Ahir vaig estar mirant-me el programa de la Laura Rosell, que parlaven...
0: A dos cats, sí.
12: No se n'ha parlat prou, i tenien de convidat a la Nina, que va explicar el tema a tractar, el tema Festival d'Eurovisió. Mm. Que s'acosta, que és dissabte, recordo que demà, eh?
0: No el veurem, eh?
12: Bueno, per YouTube, sí.
9: És demà,
12: Tu tens tota la parafernàlla muntada per poder veure
0: YouTube. Jo no tinc res.
12: Però YouTube pots veure a casa, al televisor.
0: Demà dubto que pugui veure alguna cosa.
12: Doncs una llàstima, perquè...
0: És una llàstima, però demà no crec que estaré per altres coses.
12: Bé, doncs...
9: Què faràs, què faràs?
0: La meva agenda no hi ha marcada, a veure la... No està marcat. Com que no el fan, vaig dir, doncs busquem-se una...
12: Una alternativa.
0: Una alternativa, per tant, estic d'alternativa.
12: Bé, doncs, la Nina va estar al programa i va explicar en la seva experiència al Festival d'Eurovisió, que va cantar Nacida para amar o para cantar, no recordo, una pel·lícula, una cançó molt maca de Juan Carlos Calderón. Jo no em donava crèdit. Diu que el Juan Carlos Calderón, que va ser el
8: director... Nacida para amar.
12: Nacida para amar.
0: Sí.
12: El director, que era també director d'orquestra, va pujar a l'escenari amb una taja considerada.
0: Què dius?
8: Com?
12: I que ella ho va patir molt d'aquesta manera.
15: Si fa la cançó Juan Carlos Calderón, hi aniré. Si no, no. I ell va dir, no ho vull fer... Ja he fet dues cançons i no van guanyar, perquè va ser l'Eres tu i el tema de Paloma San Basilio, i va dir, no, diu, perquè un tema que va a Eurovisió i no guanya, es perd.
8: Et van comunicar que anaves a Eurovisió sense tenir encara la cançó.
15: Era diferent aleshores.
8: La mecànica no tenia res a veure.
15: No,
16: hi havia selecció.
15: No hi havia selecció.
16: Bueno, ja anat canviant.
15: No hi havia, no. Primer va dir que no i després, bueno, va dir que sí.
16: Què va passar en aquest?
15: Jo crec que ens vam entendre molt bé i va ser molt pesat treballar amb ell, perquè era un home el mateix talent que tenia a proporció iguals la inseguretat, i et trucava a la matinada i et consultava lletres i acords. Aleshores, al moment de sortir a dirigir, bueno, doncs ell va veure. I aleshores, quan va marcar el temps, el va marcar molt més lent.
16: Va fer trap.
15: Amame, i estaves allà mirant l'hora i s'acabava sense aire i no podia seguir cantant perquè la cosa s'allargava.
16: Increïble, eh?
15: No, això va ser terrible. Bàstia. I quan va entrar el ritme, aleshores, com que l'orquestra boníssima ho van arreglar, però...
12: És una cançó molt difícil de cantar, eh? Perquè has de pujar molt amunt. I la Nina, s'ha de dir, té una veu...
8: Va quedar sisena.
9: Fixa't.
0: I això que el ritme no era...
8: Pobreta, eh?
0: Era el ritme que no tocava.
8: Posa't a la seva pell, clar. Sí, com que era més lent, no li arribava l'aire per fer tota la nota.
9: El Basté està tots els programes de la televisió.
12: Sí, estava allà segut, també.
0: Bueno, perquè és...
9: De la Laura Rondel, aquest que has posat.
0: No, és aquest.
9: El programa aquest d'entrevistes que fa de pla... De plano...
8: La seqüència.
9: El del Xavi Bombó dels anys del franquisme també surt.
12: Bé, escolta...
9: I a TV3
12: no surt mai.
0: No, bueno, TV3 sí, sí també, de... no, que sí que van al col·lapse, també.
12: Sí, però no surten com abans.
0: Van fer el cara a cara.
12: Parles de... No, ja no surt.
11: De fa anys.
12: Bé, m'ha cridat l'atenció.
0: Sí, no, no, està bé, està bé l'anècdota.
12: Però crec que ho explica un cop que em sembla que el Juan Carlos Calderón ja ha mort. És a dir, que ja...
7: No sé si
12: és viu. No hagués dit mai res si estigués viu. Escolta'm, i després, ha hagut merder ahir al canal EVA, que és aquest canal de la Corpo per joves.
0: Sí.
12: Van fer els Premis Crit.
8: És mort, eh? És mort des del 2012.
7: Ui, ja no he de fer de res.
12: Ara ho explica, clar, cap problema. Mm. Doncs el... va haver polèmica, perquè...
0: El Canal EVA és un dels canals de la Corpo, a la plataforma 3CAT, no? per gent jove.
12: Gent jove, 13, 14, 15, 16... Parlen de... Hi ha programes de tot tipus, eh? Programes programes amb temàtica sexual...
0: És que és per gent jove, clar, per això no l'ha vist. És per gent jove, què no entén?
12: Premis Crit. Va sortir els de La Rabassada, que és un grup que fan un podcast, molt conegut, i s'ha liat, perquè, clar...
0: Què ha passat?
12: Ha hagut merder, perquè han sortit i han dit de tot. Els socialistes...
11: Què diu, ara?
12: Però
11: si ara és en otro, això en el nostre canal, que en dia, bé, posa-lo.
17: És molt fàcil posicionar-se a favor de baixar els lloguers, tothom està a favor, o en contra del genocidi, és una cosa de calaix, però en aquest país posicionar-se sobre certes coses i criticar certs partits sense pèls a la llengua...
12: Aquí ho tenien que acabar,
17: ja. I aquí lo important... Ja acabo jo. Les coses que són difícils de dir són dir, per exemple, que les Illes Balears i el País Valencià estan governades per feixistes que volen eliminar la nostra llengua i la nostra cultura. Recordar que a Espanya, als 90, es van torturar independentistes a Madrid i a Barcelona. I és molt difícil dir que el govern del Salvador Illa es dedica a infiltrar professors... policies, a les assemblees de professors.
18: Lo més important és dir puta Espanya. I puta PSC. I visca els Països Catalans.
11: Però això? Vinga. Però això com se pode permetre? No hi ha censura prèvia? Hombre, por favor.
12: No hi ha censura.
11: Però sí, hombre.
7: No hi ha... Però això per què no ho han passat al Telenotícies? Perquè trobo que és una notícia...
0: Oh, potser sí que ho van passar.
12: No, jo crec que no, eh?
11: Però esta, com se
0: no ho sé, jo ahir al vespre no el vaig poder veure, el TN, i aquest migdia bueno, he vist trossos, però no l'he vist. Però ha sortit a les xarxes.
12: Ha sortit a les xarxes, sí, però ha creat polèmica. Per cert, aquest cap de setmana s'acaba la travessa, eh?
11: Però com se pot permetre això? Bueno, i aquí en esta emissora no ho posen aquí.
12: Llibertat d'expressió.
11: No, llibertat de pressió no. Això ja no és llibertat de pressió. Llibertat de pressió, mira...
0: Ara em recorda a Florentino Pérez...
11: Lo del PP, bueno,
0: indignat amb segons quin posicionament.
11: Que critiquen Amazon. Que este sí que...
12: Escolta'm, tenia una sèrie de documents que os posava bu o ja caducaven.
11: No, llavors, no canvio de tema, no.
12: No, sí, perquè no podem seguir més amb aquest tema, ja està. Només portava aquest moment. Però t'ho porto un pack, un lot de continguts trash.
0: Bueno, però és que és a l'hora que és, tu creus que els pots posar?
12: Sí.
0: Vale.
8: Són aptes, eh?
12: Sí.
0: No, dic perquè, clar, hi ha molta canalla ara que els tenim als cotxes, que anirà a la Cerdanya.
12: Ara em fas dubtar.
0: Oh, bueno, clar.
12: Aquest primer...
0: És que abans hi hauries de pensar.
12: Quan els poses,
0: te'n vas a... Oi que col·labores amb el Freixes? A Ràdio 4? Poses allà a Ràdio 4 al matí...
12: Però jo faig altres coses.
0: Portes aquestes... Mira, aquests documents que no puc posar a RAC1, ho reprofites.
12: No, però aquest, per exemple,
0: i els hi portes allà...
12: Aquest me'l compres, per exemple.
0: No, perquè després venen els pares i... Hosti, que poseu uns documents que tinc a tocar la ràdio. I aquí li diuen... A mi... Jo no vull, hi ha més responsabilitats, en aquest sentit.
12: Bueno, doncs, intentaré posar
7: un,
12: més suau.
7: Posa'n un per que surt.
10: Aviam si... Per posi un, com reaccionen els nens. Si reaccionen malament, no posi més.
12: A veure, a la televisió argentina...
7: No posen un, dos, o tres.
12: A la televisió argentina...
7: Posa'ls.
10: Va, sí, per provar.
8: Tranquil.
0: Un moment.
8: Escolti, però quina...
0: És que se m'ha molt d'interès.
7: No. És per curiositat.
0: Bueno, és que si torno a dir, si m'ha de generar un problema, no.
7: Però quin problema, si vull dir la canalla ja...
12: Vols que posi el que vull posar i que no...
11: Sí, posa el que vulguis. Serà
8: culpa del senyor Marcelí.
12: El 15, posa el 15. Caso Cerrado, nova temporada.
8: Vinga.
12: Saps aquest programa, no?
0: Sí.
12: El de la jutja.
7: La jutja.
12: El de Caso Cerrado. Bé, van portar un senador. I aquest senador té una particularitat especial, que és un senador d'anus. Ai.
10: Molt bé,
12: i llavors, el senador, igual que el...
8: A veure, és que fixa si anava jo desencaminada, ai, que ara pensava en un senyor del Congrés i un senyor del Senat, un senador. No, no un senador de Senar.
9: Un curandero.
8: I ara resulta que diu que és un senador.
9: Un curandero.
12: Senador.
8: Un curandero. Un senador, sí, sí.
0: Està bé, Quica, clar, perquè jo també pensava un senador.
7: Ah, sí? I ara pensava en un senador.
0: Jo he entès, un senador...
12: Senador i
8: un senat.
0: Un congressista que es dedica sí a sanar els culs.
12: Ai, ai, ai.
0: De què m'estàs... He pensat, ja anem molt malament. No.
12: Senador.
0: Un, això,
7: un curandero.
0: Un curandero. Sí.
12: Però també es pot dir senador, és correcte dir
7: sí, català. Sí, home, digueu com vulguis, ah, però clar, que s'entengui.
12: Bé, aquest...
8: La cosa ja promet, eh?
12: Sí,
0: molt, molt promet.
12: Bé, endavant.
19: Y en Angola tuve un sueño.
8: Sí. Ai.
19: Ya dormido... Vino una luz a mi boca y jaló mi lengua. Y a mi oído llegó que yo podía sanar con mi lengua. Ay, no. Tres ejemplos. El perro sana con la lengua.
8: Sí.
19: El gato sana con la lengua.
8: Y el maestro sanó.
19: Jesús sanó a un ciego. Escupió, hizo lodo, se lo puso al ciego y vio.
8: Ajá.
19: Yo vengo a sanar a los enfermos.
8: ¿Pero por qué el ano? ¿El ano? ¿Por qué en el ano?
19: Porque por ahí sale todo lo malo.
8: Ajá.
19: Entonces hay que extraerlo. Yo escupo al ano y lo limpio. Yo los estoy curando, sanando. Yo miro que usted, con tanta gente que llega aquí, la puede enfermar.
8: ¿Y usted cree que una lamina de ano me va a resolver?
19: Yo puedo sanarla a usted.
8: ¿Usted me puede sanar
19: usted
8: a mí?
19: Usted puede ser una mujer más eficaz. Yo la sano con la lengua.
8: Pero si yo estoy bien, a mí no me hace falta la sanación anal esta.
10: Aquest és el millor, eh? El que ha escollit com a millor. Com deuen ser els altres talls, eh?
12: Bé, Canal 13, Televisió d'Argentina. I va passar una gemió. Saps de la gemió que es va...
0: No, és que encara no m'he recuperat. Però...
8: Estem en xoc, Rocco.
0: Bé, ara què dius, una gemió? Això, eh?
12: Van trucar una persona que en teoria, hauria de parlar d'ovnis. Sí.
10: Efectivament.
12: Jo t'he dit que són talls trash, que els posava avui o ja caducaven.
7: No, posa.
12: Atenció.

0: es un estupito viejo.
1: Sí, ¿crees en vida en otros planetas?
2: Yo no, pero bueno, puede ser a existir, pero no lo sé.
3: Recordo de la Gemio que li va passar.
4: Sí,
3: van parlar...
5: És mític,
3: l'han passat moltes vegades. Sí, bé, sí, escolta, t'equivoques, uròlogo, ufòlogo...
4: Bueno, però aquí ell, ja per començar, ja alerta que ell és uròlogo. No és.
3: Sí, és a dir, podia haver
4: no
3: callat i podia haver parlat
4: als
3: zombis.
4: Que és el que va fer aquell, l'especialista en televisió, és el que va fer aquell, que no tenia res a veure.
3: Visto no visto, que és aquest programa que ha durat un mes. Que me'l vaig veure el diumenge passat.
4: És que el nom
6: ha fet uròlogo.
4: No, no.
6: No,
4: això és honor al nom.
3: A Telecinco, va durar un mes.
4: És que, segons el nom que poses...
3: Vam parlar amb una parella, poca broma, aquí a fer
5: No podem riure, eh?
3: Bueno, clar, depèn. Vam portar una parella que tenen un nen, que es diu Bambancito.
4: Què?
3: Però el nen, llavors, té un problema, i és que a la llar d'infants no el deixen entrar. No el poden inscriure.
7: El nom?
3: No. Perquè no és un humà.
6: El Bambancito, Batman pequeño.
3: És un nino d'aquests, d'això, però
6: reborn,
3: ella ho necessita.
6: Un bebé reborn.
3: Llavors, exacte. I la va portar a la llar d'infants i li van dir que no podia entrar amb el nino.
6: És un nino.
3: Llavors va anar a la tele a explicar i a denunciar que no poden entrar. Atenció.
6: Bambancito.
8: El rei de la casa, Bambancito, aquí con sus padres, Alejandra y Jaime.
9: Desayuna con nosotros, desayunamos nosotros y desayuna Bambancito también.
10: Avioncito, el avioncito, vamos, Bambancito.
11: Muy bien, se comió todo. Ahora vamos a dar un paseito con Bambancito. El papá lo va a llevar en su carro.
12: Te quieres llevar a Bambancito a la guardería. Te han dicho que no.
11: Fue muy duro para mí cuando me dijeron que no podía llevar a Bambancito a la guardería, pues era una institución privada.
4: Claro.
11: Porque pues la psicóloga me dijo, bueno, Alejandra, tenemos que hacer la terapia lo más realista posible, de que tú te levantes, de que lleves a Bambancito a la guardería, pero pues la directora de la guardería me dijo, no, pues me encantaría hacerlo, pero pues por los padres de los otros niños no lo puedo hacer.
12: Que si el hecho de llevar a Bambancito a la guardería era por una cuestión de que Bambancito socializara con el resto de los bebés, porque claro, no deja de ser un muñeco.
11: Claro, la idea era más que todo llevarlo para yo sentir esa parte de una rutina como madre, de prepararlo, de llevarlo en su mochila, y pues los niños, yo lo entiendo, de que no, pues no lo van a entender, aunque la verdad es que ellos son muy tiernos cada vez que ven a Bambancito, porque ellos son muy, muy, muy amorosos, porque lo ven como un bebé.
7: Després, els professors es queixen que tenen molta feina. Accepten i no ets d'aquests?
4: Home.
7: I no tindràs tanta feina?
3: Té més raó, li dono la raó completament.
6: No tenen traumes, tu.
7: Clar.
3: Bé, segon cafè.
4: I per què li va posar Bambancito?
6: Perquè anava vestit de Batman.
4: N'hi ha més fora que dic.
3: Més documents trash. Aquest va és de fa 24 hores. Van convidar al segon cafè de la Cristina Villanueva, els Oscars.
7: Sí, sí.
3: Van portar a un noi que té una pròtesi a l'ull amb l'escut del Barça.
4: El vam entrevistar aquí al programa.
5: Amb
4: ell, el dia de la rua, amb ell i
5: el es deia ocularista.
3: Ocularista.
5: Que és l'expert en fer...
3: Heu vist les imatges?
4: Sí, molt agradables.
3: Bé, Telecinco, el dimarts a la tarda, a migdia, vamos a ver, expliquen que hi ha una moda ara recent, que és que trenquin les cames...
4: Okay.
3: I directament te'n vagis a operació per així guanyar un parell de centímetres i ser una mica més gran. I això està passant.
4: Okay.
3: I llavors expliquen quina és la situació.
12: Una nova tendència aún más extrema. Es un poco fuerte, ¿eh? Fracturarse las piernas para ganar altura. Tras la operación, los más afortunados crecen alrededor de un milímetro al día durante meses, pero también corren el riesgo de no volver a caminar.
13: Les fracturan los huesos de las piernas y les colocan clavos y varillas metálicas para ir separando el hueso milímetro a milímetro. Como se pueden imaginar, el riesgo es elevado.
14: Sale mucho más barato, menos peligroso, trabajas un poco la autoestima. La autoestima no se mide en centímetros.
4: Bé, senyor Buigues, li interessa?
7: Bé, fa mal tot.
6: Per què no ho prova?
7: No ho trobo bé.
4: Si vol, ara al sortir, agafem un pantaló el faig créixer,
7: No trobo bé.
3: Ja veus que t'estic barrejant una mica els temes.
4: Sí, no, ja veig que el món s'acaba i malament.
3: Continuem amb l'anus.
4: Tornem amb l'anus.
5: Vinga, aquest és el menys... Compte, eh? A veure què has de posar,
3: Programa de Sonsoles. És que ja així me'ls trec del damunt. Programa de Sonsoles.

0: Sembla que et molestin.
1: Sí, em molesten, perquè si no...
0: Sembla que estiguis com a la fruiteria, que tenen allò, els kiwis, que ja estan a punt que els vinguin les mosquetes.
2: Tous i plens de mosquetes.
0: I tu estàs traient de sobre.
1: No em fa gràcia la situació d'aquesta noia. El que crida l'atenció són els temes que fan a la tarda. Que dius, com omplim? Doncs amb casos com aquest.
3: Le amputaron el ano, el recto y la vejiga. Ay.
4: Me castraron literalmente y me puedo mantener relaciones sexuales.
3: A Tania, valenciana de 39 años, le dijeron que debía operarse de un tumor mortal. Finalmente, ni había tumor ni el caso era mortal.
4: O te ponemos una bolsa en la barriga o te vas a morir, tú tienes que decidir.
3: Y decidió vivir, o eso creía que estaba escogiendo, porque después de esa primera intervención no volvió a poder orinar. El médico le dijo que no tenía importancia. Pronto llegaron las infecciones. Días después acabó en la UCI despidiéndose de su familia.
4: Me estoy muriendo y esto es el final.
3: El médico alega que no hubo complicaciones.
4: Yo considero que él es un dios, que él me ha salvado la vida.
3: Nada más lejos de la realidad. Ahí comenzaba una vida sin vejiga, ano y recto.
1: És que és la manera de com ho expliquen, eh? Fixa't com fan el vídeo per enganxar la gent. Sin anus, sin res.
0: No, si el seu pare ressuscités, realment, bueno, el Fernando Ònega tornaria a morir, eh? Perquè, clar,
1: acabem amb una mica d'acudits o què?
2: Tema, ara fan un tema aquí en Solsole d'una dona que diu, me rompieron el corazón, el remedio busca pareja porque cada vez que conoce a un hombre sufre un desengaño porque la dejan siempre plantada.
5: Pero yo que usted cuente.
2: Sí, y él lo explicaba, que estaba en una cafetería esperant y...
1: ¿Cuántas vegades t'han deixat plantat la vida?
2: La van veure i van dir, hostia... Hostia, pero esto... Esto no es la foto.
6: Un señor muy equilibrado, teníamos una relación estable, estábamos muy bien, jamás intentó cambiarme. La verdad que no vivíamos juntos, ¿eh? Yo no he vivido... Vivir juntos, no.
5: Que vivir,
6: eso es que la convivencia mata.
5: No hay que vivir con nadie.
6: Entonces,
5: está en ella.
6: Yo me vengo a Madrid a un amigo.
1: La veo, una amiga.
6: Que muere.
5: Ah, que muere.
6: Amigo se muere. Imaginaros, entonces yo estoy en un momento terrible. Y a las 2 de la mañana suena el teléfono. Y digo, madre mía, ¿qué puede pasar? En Málaga, yo soy de la Almádena. Digo, de la Almádena. Y tengo una asociación que se llama Juntos por la Paz desde Benalmádena.
5: Muy bien, Remedios, pero...
6: Pues entonces, suena el teléfono...
2: Es muy concreta.
6: Y me dice este señor, con el que yo llevaba ya varios años, ¿eh?
5: ¿Sí?
6: 7 años.
5: Sí, 7 meses.
6: Mira, Reme, he salido a bailar, sí. He encontrado a una chica, sí, guapísima,
1: ¿veus? Al final...
6: me ha dado el flechazo y me he enamorado. Y quiero que me libere del lazo de la fidelidad.
7: Un golfo.
6: No, un golfo.
8: A mi jo. No sé si te n'adones.
2: I aquesta dona té tela.
1: Ens queixàvem de Sálvame i mira els programes de la
7: tela.
1: Ens queixàvem de Sálvame.
2: I de RAC1, el piano que teníeu antic. Aquesta dona s'ha fet les dentadures. Té una tecla de piano. Però bé,
0: acabem amb uns acudits?
1: Va, vinga.
0: Acabem-ho amb coma alta, això.
1: Coma...
0: El 16. O en coma, depèn del que triïs.
1: El 16, Àlex, perquè acudits a Connexió en Astúries, que és aquest programa tipus Connexió per la tarda, per veure què passa
2: el
1: aquí.
2: El que feia en directe a Maripau.
1: En directe a Maripau.
2: Efectivament,
1: em va crear l'atenció els acudits, perquè són de nivell, els porto per la versió, perquè a tu t'agraden molt els acudits, per acabar ja la magnífica secció d'avui.
9: Eso es. Ahora sí, sin prisa. Y mientras tanto contamos el chiste. Esto es un señor que va a una entrevista de trabajo, ¿eh? Y el entrevistador va y le pregunta. Dice, oiga, jolines, ¿habla usted 4 idiomas, nada más y nada menos? Y el entrevistado dice, sí, hablo árabe, inglés, francés, italiano. Y el entrevistador dice, árabe bien. Y dice, el otro, hombre, desde que me compro estas gafas, veo maravillosamente. ¿Te ha gustado?
10: Sí, sí.
9: ¿Te cuento otro?
10: Bueno.
9: Venga, el último. El último y seguimos con la receta. Dice, Paco, oye, de verdad que es que tu perro está muy gordo, ¿eh? Tu perro está muy gordo. Dice, hombre, Antonio, es que es un cruce. Madre mía, pues yo parece más una rotonda.
0: El que em sorprèn és que està rient, senyor Virgili.
11: No és que
0: rient. I no pot parlar.
11: S'està rinçant, no, de la gràcia que li ha fet.
1: Però quin acudit, l'1 o el 2?
11: Està vermell, però...
2: Està com un pepino, en Marcelino.
0: Però de veritat que li ha...
12: Sí, un potenciava l'altre, eh?
8: Sí, perquè un, junt amb l'altre...
12: És el que feia gràcia, sí.
8: És extraordinari.
1: primer no l'he entès, però això el vaig portar perquè me l'expliquessin.
11: Ara ve bien.
0: Jo no he entès els dos.
11: Torna, li diu, ara ve bien, ara ve... Usted habla ara ve bien.
7: Ara ve...
11: Ara ve bien, i l'altre diu...
7: No, ara, ara ve... Quan... No, és... No.
0: Ara ve el moro, mira, si parla moro bé...
11: Es moro, no, escolta,
0: home,
11: per favor.
0: La gent que mora... Sabeu, el que ara ve és, és un cafè. Cafès. Això és el que ve.
1: Cafè. T'ha agradat la secció d'avui?
0: Molt, molt, molt, molt. Estic perquè millor. No vinguis mai més. Però bé, que, mira, et convido un cafè, mira, perquè sóc bona gent.
11: I a més et convido un cafè bo perquè és Cafès Novell, que us presenta la nova gamma de Novell Atelier. Ja sigui preparant-lo en la cafetera italiana o la de filtre de tota la vida, o amb les cafeteres superautomàtiques, que també té molta gent a casa, amb la nova gamma de cafè en gra Novell Atelier podràs gaudir a casa dels millors cafès d'origen de la manera més sostenible. Descobreix tota la gamma de cafès Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958, a les millors cafeteries i ara també a les millors cases.
0: Servirem també un cafè als amics del Temps Afegit, vinga, que res, estan ja esperant, demanant pista com el,
11: fora,
0: com,
11: a,
0: com el pàdel. Rocco!
1: Apa, bon cap de setmana.
0: Fins la temporada vinent.
1: Ah, bueno,
0: no, però
1: aquí
0: no aquí,
1: hem de les vacances.
0: No, a altres programes.
1: Ah, vaja, em passes aquí, el del matí.
2: A Ràdio Estel,
0: jo
2: vamos
0: crec
2: juntos.
0: Que... A quin programa t'agradaria anar aquí a RAC1?
1: RAC1 m'agradaria el de la tarda.
0: Au, fins dilluns.
10: Sí, versió RAC1. Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
13: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
14: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
15: Ui, ens l'hem passat, no?
16: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
17: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
18: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
19: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
20: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
21: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
22: l'Auditori.
21: I per anar de museu, concert i espectacle,
22: l'Auditori.
21: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
23: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
24: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
25: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peixos i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. A la botiga, web i app.
26: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
27: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
4: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
3: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
4: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
5: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
12: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
22: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
12: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.

0: Versió RAC 1 amb Marc Serra.
1: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
2: Canvi de lloro, versió RAC 1, passant 4 minuts de les 7 de la tarda i arrenquem el temps afegit amb l'Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Estimats, perfecte. I comentant ara la jugada amb les dues millors tofes del país.
3: Dos tofes que són de l'Arnau Vila i del Carlitos Monfort, que són aquí.
4: Ara parlaven de lo que paguen per la perruqueria.
2: Perquè aquí hi ha hagut un moment de crisi, perquè estàvem dient el que estem disposats a aguantar i els que no estem disposats a aguantar.
4: El que pagueu perquè us tallin els cabells.
2: No, jo pago, perquè vaig a un barber de tota la vida, que m'ho fa molt bé i estic molt content del Tresserra de Sabadell. El que passa que el que estava dient és que el que és massatge capilar, o sigui, els homes, quan ens passem per el que és doncs, el tema de que rentin el cabell i tot això, fan una miqueta de massatge.
5: Homes i dones,
2: sí, però abans es feia més, ara es fan menys estona.
4: Sí.
2: Jo, bàsicament, vaig a tallar-me el cabell el poc que em queda pel massatge capilar. Aquest és el tema.
3: Jo vaya un puesto que
2: I si s'ha de pagar, es paga, eh?
3: Sí, vaya un puesto que també te fan massatge.
2: No, va, aquest és un altre tema. Vostè està en una altra dimensió.
6: Un massatge no de final feliç, eh?
2: No, i tu estaves explicant la teva línia vermella pel qual a la perruqueria.
6: Gent de lluny, afortunadament, de lluny. Sempre de lluny.
2: Sí.
6: Que
2: lluny.
6: Els asseuen a una cadira tipus Puig Antic, d'aquestes vintage negres que t'aguanten el cap.
2: Sí.
6: Et tapen els ulls amb una tovallola, no veus res.
2: Però tu t'has explicat un segrest. O sigui, jo no ho he vist mai enlloc,
6: I
2: això.
6: Veig,
2: en una cadira amb els ulls tapats.
6: Una cadira, però aquestes tipus...
3: Però estàs parlant d'una peluqueria o d'un local de saldo?
6: No sé, i veig que et tapen els ulls amb una avena, com si t'anessin a executar, sí. I una navalla.
2: Com si t'anessin a executar.
6: No, una navalla a mans d'un tercer, un tercer o tercera, que està tocant-te al coll. És a dir, com pot ser que algú es relaxi en aquesta situació?
2: Per tant, perquè són uns professionals i ho han fet tota la vida i no hi ha cap problema.
6: Però pots tenir un rampell...
7: No, caire, ja breva.
6: No estàs d'acord, Carlitos? Carlitos, sisplau, Carlitos Monfort.
7: I a mi, al moment, massatge, capilar...
2: Jo també sóc dels altres,
7: m'agrada tant,
2: jo faig molt massatge.
7: Que estic disposat a que m'ho facin pitjor, estalvia temps quan em tallen el cabell i que el massatge duri més. Massatge capilar.
2: Estic en aquesta línia, jo pago.
5: Recordo que estem en el temps
2: de fer. Jo pago perquè el pentinat sigui pitjor a canvi de que el massatge capilar sigui millor.
7: Veus?
2: Ai, ereccions.
7: Estem junts
2: sí, sí, sí.
7: Això.
2: Ha quedat el Carlos Monfort presentat.
6: Carlos Monfort presentat, que per cert fa més hores de vol a un aeroport que els propis pilots.
2: I que avui ens explicarà què està passant a Londres.
6: Sí, aquesta cumbre, com ell sempre bateja, sí. Viatjant a Londres.
2: No us ho perdeu.
6: És cert que ell té coses, va jugar al Chelsea i té negocis i històries, però... João Pedro, futbolista del Chelsea, sona pel Barça i no vol perdre pistonada. I també avui fem, i tenim, millor dit, una cita amb la història amb el periodista Frederic Porta.
2: Don Federico! Don Federico. Que t'he vist molt callat a l'espera de què opinéssim del tema barberia. Quin és el teu estil de barberia?
8: Clàssic tradicional, potser.
2: Sí, clàssic tradicional.
6: El Frederic fa servir encara aquella broca per afaitar-se, no? Jo t'imagino com allò...
4: El pingell.
2: Però que ha semblat a pintar una paret, eh? Però vaja.
6: Allò que et poses espuma...
4: Floyd. Sí. Floyd.
5: No? És que broca... D'on ho has tret? No, broxa. Suposo que has fet una traducció de la broxa.
6: Potser ho he fet en italià, no?
2: La broca
5: és de taladrà, no?
2: Sí, és de reforma.
7: No, avui està quedant tot una mica...
8: Tinc la cara dura i és una broca.
2: Bueno, barber tradicional.
6: No? Sí, exacte. Sí, per cert, Marc, avui, que és un dia especial perquè és divendres, tenim públic, em fa molta il·lusió també enviar-vos un aplaudiment. Avui venen de Sabadell, precisament.
2: Sí, els millors.
6: Ho veieu occidental, també Vallès Oriental, Granollers...
2: N'hi havia un de Terrassa, que l'hem expulsat.
6: Samallús, un poble petit de... No, Samallús, et dic.
3: Samalús,
6: un poble del Vallès Oriental. Atenció, perquè també venen de Ciutadella.
2: Sí.
6: De Ciutadella fins al temps afegit. I també de Sant Cugat, una parella que m'ha fet molta gràcia, perquè he vist que no parava... O sigui, s'agafaven de les mans, no es deixaven les mans. Escolteu, sou parella, m'han confirmat que sí.
2: I els he preguntat... Estrany seria que t'haguessin dit que no, eh? Però vaja, aquí cadascú el seu, eh?
7: Això sí que és una cumbre.
6: I dic, ostres, que vinguin i que no separin les mans, que m'ha semblat preciós, acumulen un any i mig de relació, per tant, encara estan en un moment fantàstic.
3: És a dir, la llama de l'amor està molt viva.
6: Que l'amor flueixi...
2: Algun consell per la parella...
3: En el amor nunca hay tiempo añadido. Siempre hay que vivir el presente porque el partido no dura 90 minutos. Tiene que durar mucho más hasta la eternidad.
2: Bravo. Anava a dir que ens acompanya. Tècnicament no és així perquè són els que tenen més paciència i la majoria ha vingut a les 3 de la tarda.
6: Doncs ells de moment estan ben asseguts. La pregunta del dia va precisament d'això. Si haguessis de compartir seient en un vol, ja sabeu que són molt estrets i cada cop més s'ha d'optimitzar, qui voldries al costat, eh? Insisteixo, en un vol. A Florentino Pérez... Has de triar un, no hi ha més remei.
3: No,
6: Arbeloa, José Mourinho o Pedrerol?
2: Avui he de reconèixer que he votat i m'he equivocat. Perquè m'he precipitat en la votació i ara canviaria de vot. Perquè he votat Pedrerol. I llavors he pensat que Florentino, tal com està ara, amb la llengua solta, et passaria el viatge per l'Atlàntic.
9: Vens a les meves,
2: la de bé,
10: Vens a les meves. Soportarlo. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí.
11: Que se intente dominarse.
12: Atapata, por favor, yo cuidaré de ella.
10: Quiero salir de aquí.
12: Cálmese. Vamos, vuelva a su asiento. Yo me ocuparé de esto. Domínese, domínese. Cálmese.
11: Doctor, me llaman por teléfono.
10: Quiero salir de aquí.
11: Todo se arregla. Por favor.
12: Por favor, déjeme.
2: Ho trobo una pregunta difícil, perquè cadascú té els seus pros i els seus contres. Menys Arbeló, que crec que té tots els contres possibles. Però vaja, cadascú amb els seus gustos.
6: I heu de triar-ne un. Carlitos, tu que voles tant? Amb qui voldries al costat?
7: Jo et diria segurament Mourinho, perquè em sembla una persona molt enigmàtica. És que, clar, ara estic revisant la llista, llavors Pedrerol, al ser periodista, qualsevol dia pots coincidir amb ell. Llavors suposo que no pagaria o no esperaria un seient d'avió, perquè te'l pots trobar a qualsevol acte, a qualsevol sala de premsa. Florentino. És veritat que està amb la llengua fora i parlant molt i tal, però és que em sembla un punt avorridot. I Arbeloa, ara els joves que diem aura, no? No té aura.
4: No, aura,
7: no té aura. Zero aura.
2: Jo crec que Arbeloa s'adormiria a la meitat
7: zero,
2: del vol.
7: Zero, zero.
2: I et quedaria sense conversa. Tot i que, bueno, estic bastant d'acord amb tu, que Mourinho, crec que en les distàncies curtes, jo crec que ha de ser un tio simpàtic.
7: I tothom ho diu, i crec que ho vaig dir fa temps, però tots els jugadors, inclús del Barça, que després han anat a altres equips on entrenava Mourinho, Cesc Fàbregas, per exemple, sempre et diuen que és una persona completament diferent al que estem acostumats a veure.
6: No t'equivoques.
2: Vostè el coneix, a Mourinho?
13: No t'equivoques.
2: El coneix o no, Mourinho?
13: No t'equivoques.
6: No, però sí, és veritat que en lloro. Mira, ho passava una persona del personal de manteniment de Valdebebas, em va dir, diu, mira, con todos los entrenadores que han pasado por aquí, José Mourinho fue la única persona que vino un día, se acordaba que mi hija tuvo un examen, porque le conté que estaba preocupada, y al cabo de dos semanas me preguntó qué tal le fue el examen a su hija. És a dir, que es preocupava, a la distància curta, és un home que es preocupa i que sempre segueix.
2: I mira què deia Gaspart.
14: Era un José Mourinho encantador, que encara ho és,
2: encara ho
14: a,
2: és.
14: Soles. A soles, doble personalitat. Però a soles jo tinc que dir que José Mourinho és una persona encantadora, mai he tingut cap problema, al contrari. En canvi, com a entrenador, pues, home, hi ha coses que no m'entusiasmen.
2: Doncs ho posem a la llista de Jekyll i Hyde, d'aquelles persones que, en teoria, davant de la graderia, doncs, de vegades no són el més simpàtic del món, però a la distància curta...
4: Encantador.
2: Crec que hi ha molta gent que és de la mateixa opinió.
4: Encantador, cert.
6: A veure, Frederic Pol.
2: A veure, què votes?
8: Sí, jo em quedaria a terra, sí. Si pogués,
2: o
8: em quedaria
2: la porta
8: terra.
2: I saltaries,
8: que
2: no?
8: Aquestes... Què vols, allò de... Hola, què vols, morta ràpida per si en ur? No, no.
9: Però amb qui tens més coses a parlar?
8: Florentino. No parlant, no tinc res a parlar amb ell, però que parli, i que parli com a la roda de premsa.
2: Tu vols escoltar, no?
8: M'emportaria una bossa de quilo i mig de crispetes i vinga.
2: Ara en parlarem. Com ho tenim, això, Marta?
5: La gent no es queda ni amb Florentino ni amb Mourinho. El més votat és Pedrerol, 42%. Dels oients que han votat avui a l'enquesta, pràcticament 500, escullen a Pedrerol, t'escullen a tu. A continuació, un 34% es queden amb Mourinho, Florentino ha estat votat per un 18% dels oients, i Arbeloa, almenys votat, un 7%.
2: També t'he de dir que jo crec que Pedrerol deu ser de començar a xerrar i de no callar. Jo crec que deus voler que el vol s'acabi.
15: Azafata, traemos, apagamos la luz, reclinamos el asiento... Vinga, podemos pasar las bebidas.
2: Ha de ser una miqueta així.
5: Quin horror.
2: Bueno, també ens acompanya Emilio Botragueño. Emilio, bona tarda.
16: Buenas tardes.
2: Què tal, com estem? Com veus el resultat de l'enquesta?
16: Bueno, com a director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.
2: Sí.
16: Y persona que...
2: Persona que habla con ritmo también, ¿no? Realmente.
16: Quiere decir vocalizando. Tanto nuestro estimado presidente como Arbeloa, como... Josep Pedrerol, como José Mourinho, serían grandes compañeros de asiento en un vuelo, ¿no?
2: Te quedas con todos, ¿no?
16: No puedo elegir a ninguno de ellos por encima del otro. Mm. Sería como escoger entre papá, mamá. Lo que haría hacer sería desalojar el resto de pasajeros para, bueno, pues poder sentar, ¿no? Con todos. Cada vez, como dicen los pilotos, sería un auténtico placer compartir vuelo con ellos, ¿no? Son magníficas personas.
2: Un dinar entre tu i Arbeloa es deurien a dormir els tovallons, fins i tot, eh?
16: Todos son magníficas personas que no impedirían, ¿no?, que podías mirar las nubes por la ventanilla. Que...
2: No sé ni qué dius, Ferrat. No sé qué de las nubes. ¿Qué dius de las nubes?
16: No, que son personas que no te impedirían que podías mirar las nubes por la ventanilla, que te permitirían acceso al pasillo para ir al baño. Y que no dudarían en aplaudir al piloto cuando aterriza el avión, ¿no?
2: Bueno.
16: Todas muestras del señorío que nos identifica como club. De Madrid al cielo.
2: Mora
16: de Madrid. Del señorío y viva San Isidro.
2: Porteu una setmana negra, no setmana blanca, setmana negra. N'hem de parlar perquè, això, és que han passat tantes coses, però fa res.
6: Tot just una setmana.
2: Que va saltar tot.
6: Efectivament, fa tot just una setmana. Vivíem el combat pràcticament en directe entre Tchouaméni i Valverde. Ahir hi havia partit al Santiago Bernabéu, 2-0, Madrid-Oviedo. Pancarta. Florentino Betellà, xiulets a Florentino, Florentino encarant-se fins i tot a un soci que l'estava gravant, i va haver un nou capítol que vam viure, sobretot en el postpartit. És el capítol Arbeloa-Mbappé. Va sortir, va ser xiulat, va jugar uns minutets, però a la zona mixta i a la roda de premsa va haver aquest intercanvi d'opinions.
9: Estoy bien. Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
13: Ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o... La verdad es que no sé muy bien qué decirte.
9: Pregunta al míster, ¿qué crees que te digo?
13: Para mí es muy claro que un jugador que... Hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido. Hoy no debía empezar.
9: No. Sí, yo estaba listo para ser titular, pero es su decisión.
13: Y me parecería muy bien que pensase que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
9: No, ningún problema. ¿Cómo puedo tener un problema únicamente porque no juego? No, hay que respetar la decisión del entrenador.
13: Pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
2: Doncs ara continuem amb el sainet del Madrid, però abans deixem explicar-vos una notícia a última hora que avança el 3CAT. Tallat el túnel del Cadí per les vagues de mestres, per les protestes de mestres, concretament la boca nord del túnel del Cadí, que ara mateix està bloquejada per aquestes protestes dels docents. Ho dic perquè segurament avui hi ha molta gent que ens està escoltant des del cotxe. Per tant, si us dirigiu cap al túnel del Cadí, que sapigueu que la boca nord ara mateix està tallada per aquestes protestes dels docents.
6: De fet, la Marta Cailà ja ha confessat que va cap a la Cerdanya.
2: Sí.
6: Per tant, que es desviï per la Collada o que vagi per Vic, perquè el túnel del
3: Marta.
6: Cadí està tallat. No sé si ens... Bueno, suposo que de seguida ho mirarà. I
3: que si quede a dormir a casa meva ja anirà de mar mateix.
2: No, crec que sigui la millor idea. El que hem escoltat és el...
6: Arbeloa-Mbappé,
2: que cap de les dues versions encaixa, i un tira per un cantó i l'altre tira per un altre.
6: Perquè posar-ho en context, Arbeloa estava a la roda de premsa i li anaven preguntant sobre el que havia dit Mbappé a la zona mixta. I anaven intercanviant aquestes opinions. No sé com us quedeu, Frederic i Carlitos, després de veure el paper d'Mbappé a aquest final de temporada. Com queda ell?
8: Bé, és que s'ha revelat com un personatge molt tòxic, aquest Mbappé. O sigui, fa dos anys estava el barcelonisme tremolant perquè amb Mbappé venia l'apocalipsi. Mm. I resulta que és un aliat, és com tenir un talp allà ficat que juga a favor teu, no? És pitjor que Vinícius, que ja has dit, no?
3: No.
8: O sigui, que Déu-n'hi-do. O sigui, el vestidor del Madrid, ara hi ha una col·lecció de feres realment terrible, perquè entre Bellingham, Valverde, Tchouaméni i aquest parell, vull dir, Déu-n'hi-do, o sigui, no pots entrar amb cartera allà dintre, no?, directament. O sigui,
2: la metàfora s'ha entès perfectament,
8: Sí, sí, vull dir, allò del senyorio i tot plegat. O sigui, ja fa temps que l'imperi blanc, vull dir, dona signes de que se'n va a Norris. Quan Florentino tolera tota aquella campanya de convertir a Vinícius en el nou Mandela esportiu, per exemple, dius, però aquí què està passant? Després, quan se li revelen tots els veïns amb el camp que està mal insonoritzat, també. Mm. Després, en el pàrquing, i finalment ha patat l'equip. O sigui, el Madrid sempre revifa, perquè el Madrid és una estructura d'estat d'Espanya. Això revifarà. Però el far de riure que ens farem pel camí, déu-n'hi-do, perquè això no s'arregla en quatre dies. Perquè si ve Mourinho, que aquesta serà una altra, serà ja la farsa ja absoluta. O sigui, serà el llacet, perquè Mourinho una segona època al Madrid, però a qui se li acudeix?
7: I per mi no toca per res. I crec que és un fitxatge, en cas que es doni, perquè estan avançant i tal, que es fa més des de la nostàlgia que des del punt de vista racional. És a dir, per mi ara mateix, Mourinho, és que no és gens necessari, perquè tu analitzes els últims equips en els quals ha estat i el Madrid està 20 edificis per sobre, és que no té cap sentit.
2: La sensació de buscar una miqueta l'agenda a quien tenemos, no?
7: Sí, sí, però ja et dic, un fitxatge fet per la nostàlgia, perquè realment en quant a palmarès els darrers anys i tal ha sigut pràcticament lamentable.
2: Perdoneu, després del que va passar ahir, o sigui, ja no demano dimissions perquè ja sé que això el Madrid mana Florentino i el tema de la dimissió és portar bé, però en qualsevol altre club seriós, aquest...
7: Ja ho haguéssim fet fa temps.
2: És que, vull dir, un jugador importantíssim desacreditant l'entrenador dient que no sap res del que s'està dient...
7: I per mi el pitjor és la frase de dir trabajaré para ser mejor que Gonzalo, quan tothom sap que Mbappé és 20 cops millor que Gonzalo, però aquesta frase així amb aquest punt irònic, com dient, bueno, soy el cuarto delantero,
2: encara
7: trabajaré para ser mejor.
2: Encara desprestigies un
7: exacte,
2: company teu, no?
7: Els teus companys, que no tenen res a veure, perquè Gonzalo s'ha portat bé, no ha sigut protagonista amb tota aquesta baralla.
8: I encara hem de veure què passa amb totes les indicacions que ens va donar Florentino en aquesta famosa roda de premsa, dient que el paper de les elèctriques, d'Iberdrola, dels dolents de la peli, dels poders foscos, tota aquesta història encara l'hem de desvetllar i veure per on peta. I d'aquí a les eleccions, que el que vol ell és un plebiscit, igual li surt el tret per la culata.
17: Però si tots els socios estan conmigo, ¿qué estás diciendo?
8: Això mateix.
2: Tu, Carlos, has arribat a saber què hi posaven aquell telèfon mòbil que s'anava mirant cada 2x3 a Florentino. És a dir, ell surt a la roda de premsa amb el telèfon a la mà com si li acabés d'enviar un tuit, mira, presidente, lo que han dicho,
7: que entenc,
2: i surt escalfat d'aquella manera, no? Què posava en aquell mòbil?
7: El que entenc era que era un recull d'articles que s'havien fet en les últimes hores, dies, setmanes, del cap de premsa i el cap de comunicació per passar factures, per passar totes les factures. Llavors jo crec que li va enviar els últims 10 articles i que també demostra que Florentino està connectat permanentment o gent que està al seu càrrec, perquè l'article que s'havia escrit a l'ABC abans que ell sortís a comparèixer l'havien escrit feia 15-20 minuts. Per tant, és que van passar 15-20 minuts i ell ja el van avisar. I va ser el primer que va dir en aquesta roda de premsa. Per tant, posa de manifest que està
2: perquè
7: completament
2: connectat.
7: Perquè
2: recordem aquella escena surrealista que vostè surt amb el mòbil, consultant el mòbil, pujant i baixant amb el dit i buscant més a saber.
7: I amb molts papers. Molts papers.
17: Mi padre me dio d'alta hace 40 años.
8: És que aquests entrenadors, per molt mítics que siguin, la segona vegada repeteixen com a farsa. A mi em recorda per força quan a començaments dels 80 Núñez va ressuscitar Elenio Herrera i Ladislau Kubala com a entrenadors del Barça i els dos van ser un fracàs estrepitós perquè no tenia cap sentit. Ja els havia passat el prime, que es diu ara, no?
2: Sí.
8: El temps. O sigui, se'ls havia cubat l'arròs.
4: Estoy
2: increíble.
15: Irreconocible, don Federico.
2: No, realment.
4: Eres aura, tete.
8: Ho retiro, va.
2: No, escolta'm. Fidel a la teva generació i al teu vocabulari.
15: Paramos el programa, compañeros. Bajamos micro.
2: Què passa ara?
15: Periodistas palmeros. Ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai, què?
15: Si os nota, nerviosos...
2: Bueno, que avui l'Arnau i jo, per culpa teva, ens hem estat enganxats a la tele tot el migdia perquè has posat tic-tac.
15: Tic-tac.
2: A Twitter.
18: No només ha posat tic-tac, sinó que el Chiringuito ha fet...
15: La foto...
18: He comptat 5 o 6 tuits des de primera hora del matí. Os gustaría que volviera Mourinho? Madridistas, recordad, no sé què.
2: I innocents de nosaltres...
18: Ens hem cregut.
2: Hem cregut que allà passaria alguna cosa i hi hauria alguna notícia d'última hora... I no hi havia res. Hi havia la fumarada habitual del programa.
18: Tic-tac.
15: Os enviaremos caramelos.
18: ¿Qué?
6: Josep està content, en Josep.
15: Bueno, ya habéis visto que he publicado una foto de Florentino abrazado a Mourinho.
18: Tic-tac. ¿Sí?
15: Tic-tac. Y ya visteis ayer la exhibición del Real Madrid. Una victòria aplastante.
2: Bueno, sí.
15: Del Real Madrid.
2: Un poco triste.
15: ¿Sabéis gracias a quién?
6: A un equip de segona
15: divisió. Yo os lo digo. Gracias a Florentino Pérez. Florentino, vaya ovación que se llevó del Bernabéu.
17: Claro, sí.
15: La única mancha fue la de Kylian Mbappé, ay, ay, ay, que fue duramente pitado, hizo unas declaraciones muy fuera de lugar, ¿verdad que sí, presidente?
17: Claro que sí, pero es que a ver, ¿qué problema tiene el tonto ese de Mbappé ahora? Venga. Que parece el Donatello de las Tortugas Ninja. Però sabeu què us
2: digo? És el Florentino que ens agrada a nosaltres,
17: que
2: eh? El que va amb la llengua solta.
15: Del audio. Sí.
17: Voy a decir, si Mbappé está tan enfadado, que se presenten a selecciones. Pues, pues, como el otro sudaca, el mexicano.
2: Bueno, va, venga.
17: No tengo ningún problema. Que se presente, claro que sí, claro. Que se presente Mbappé y que ponga a Ester Expósito esa dejenjada de campaña.
2: Bueno.
17: Así podrán estar todo día juntitos, que a lo mejor les gusta. Seguro que cumple todas las condiciones para presentarse. El dinero ya lo tiene.
2: Sí, eso sí.
17: Se lo he dado yo.
2: Exacto.
17: ¿Eh? Ahora solo le falta haber sido el presidente del Madrid durante más de 20 años, haber fichado a Figo, sí, a Beckham, sí, a Zidane...
2: Ya lo dijo 20 veces.
17: A Ronaldo el Gordo...
2: Sí.
17: Son el resto de condiciones. Preséntate, no te escondas en el caparazón, tortuguita.
2: Bueno.
17: ¿Quieres un poquito de lechuguita? Toma. Saca la cabeza, no te escondas, tortuguita.
2: A veure, de moment hem comentat el que es diu a Barcelona, el que comentem a Catalunya, però ens queda l'altra banda de la moneda.
6: Efectivament. A Madrid, que viuen un permanent...
15: Aquí tenemos a Tomás Roncero,
6: el melonero. Manel, com estàs? Bona tarda. Mira,
15: otra vez este tío.
19: ¿Qué tal? Bona tarda.
2: Què tal, Manel? Benvingut.
15: Ahir
2: vam quedar-nos bastant xocats amb aquestes declaracions i contradeclaracions. Què es diu a Madrid d'aquesta... No sé, aquest nou enfrontament, si és que és nou, com a mínim públic, entre Arbeloa i Mbappé?
19: Enfrontament públic, tu ho has dit, perquè fa temps que no es traguen, bàsicament.
2: Des de quan?
19: Des que van fotre fora a Xavi Alonso i van posar Arbeloa, bàsicament. Mm. Perquè tot això neix d'aquí. Mbappé va començar a distanciar-se del vestidor i una miqueta d'Arbeloa quan van destituir a Xavi Alonso. Per això va dir que la primera part de la temporada havia marcat més gols, que ara estava lesionat, el genoll i tot això, eren al fons de dir, amb Xavi Alonso sabíem el que havíem de fer i amb tu, pues mira, va com va.
6: Manel, a Madrid, ahir què vam veure com la gent es manifestava al Bernabéu? Tu de qui creus que comencen a estar més farts? Del propi Florentino, d'Arbeloa, que no el volen veure ja en pintura, dels propis jugadors que se'n comencen a cansar?
19: De tot. Bàsicament, de tot. De Florentino, perquè consideren que no ha fet el que havia de fer, que es posa ordre al vestidor. Sobretot diuen que en el moment de Vinícius, Xavi Alonso, ell s'havia de posar al costat de Xavi Alonso i no de Vinícius, i que a partir d'aquell episodi va començar tot. Dels jugadors, perquè quan han perquè els hi veuen pensant més en ells que en l'equip i que no juguen a res. I d'Arbeloa més que res, perquè és que no ha demostrat res. I està una miqueta farts de tots.
2: Aquí estàvem comentant...
19: I volen que comenci de ser-ho tot una altra vegada.
2: Estàvem comentant la solució Mourinho, que tant el Frederic com el Carlos ens deien que això tampoc no té pinta que porti gairebé res, i que és una miqueta truc del Mago Pop, no?
17: Wow.
2: És a dir, anar a buscar...
17: La gran il·lusió.
2: Exacte, anar a buscar exactament
17: la
2: això.
17: Il·lusió.
2: La gran il·lusió. Què es comenta sobre...
19: No, però és que aquí el problema és que aquí el Madrid té clar que ha de tenir un entrenador de pes, que quan entri al vestidor impongui una mica... O sigui, que els jugadors el vegin amb respecte i de... És com quan va entrar Zidane la primera vegada al vestidor del Madrid. Clar, Zidane no havia entrenat a ningú, però quan entra Zidane a un vestidor, tothom diu, escolta, que aquest és Zidane. O quan entra Ancelotti, diuen, escolta, que aquest ha guanyat tantes Champions, aquest... I quan entra Mourinho, diuen, és Mourinho, vale, potser ara esportivament no, però és Mourinho.
18: Sí, però això, Manel, no... havia de passar amb Xavi Alonso, també. Quan entra Xavi Alonso en un vestidor...
19: Sí, però no. El problema jo crec que Xavi Alonso es va equivocar.
2: En què?
19: És una mentida que no sapigués el que és el Madrid i com és el vestidor del Madrid.
2: S'ha de tenir en compte que, o sigui, Mourinho entrant al vestidor del Madrid fa uns quants anys, potser sí que imposava, diguem-ne, un respecte. Ara, amb nens malcriats i mimats, com té el vestidor del Madrid i alguns altres vestidors, que sabem que aquests jugadors són capaços de canviar entrenadors, uh-huh, perquè s'ha demostrat aquesta temporada amb Vinícius i Xavi Alonso,
19: sí, però
2: veurem si l'efecte serà el mateix,
19: Això és a tots els vestidors del món, eh?
2: Sí,
19: si els jugadors es posen en contra, l'entrenador ja pot ser qui vulgui, que si el volen fotre fora...
2: Per això dic que si la solució ha de ser Mourinho per posar ordre en un lloc on no n'hi ha, no sé si realment aquesta serà la fórmula.
6: I un petit detall, eh?
19: Home, a veure, Mourinho el que ha demanat és que qualsevol decisió que prengui la directiva, o sigui, Florentino Pérez, estigui al seu costat. O sigui, no vol que passi com en Xavi Alonso. Si ell diu, escolta, no juga amb Mbappé, i Mbappé es posa com es posa, Florentino li digui, que aquí el que mana és aquest, tu no.
6: I a més,
19: Florentino... Això és el que li ha demanat Mourinho a Florentino.
6: I recordeu, Florentino arriba al 2010, havent estat campió d'un triplet amb l'Inter de Milà, José Mourinho, i ara arribarà al Madrid, si és que arriba al Madrid, després d'haver-se passejat per diferents equips i vingut clarament a menys. Manel, José Félix Díaz, del diari AS, acaba de publicar un missatge a les seves xarxes dient que properament, parla fins i tot d'avui, podria haver una reunió entre Florentino Pérez i Mbappé.
19: Sí, sí, hi haurà una reunió perquè Florentino vol saber què passa amb Mbappé. Dir-li, a veure, per què has fet això? Perquè, és clar, normalment, després de cada partit de Lliga, cap jugador del Madrid atén als mitjans, només arriba al Madrid Televisió. I ahir és que entre que va sortir Mbappé del camp i va començar a parlar, va passar un quart d'hora. O sigui, que tenia moltes ganes de parlar. I llavors Florentino diu, escolta tu, a veure, què passa? I ells compten amb Mbappé per l'any que ve. El problema és que, clar, també volen saber Mbappé què passa amb ell.
2: Bueno, si em permeteu, ja podem connectar un moment amb el despatx de Florentino Pérez, on ja ha començat aquesta reunió amb Mbappé. A veure si podem punxar el so que ens arriba directament des del despatx, Florentino Mbappé.
17: ¿Quién te has creído que eres? Pero cuando vuelvas a hacer eso, te juro que es que no vas a ver nunca más la luz del sol. ¿Pero cómo te atreves? No, no me mires así. Te digo que no me mires así. Cuidado con lo que haces, ¿eh? Como vuelvas a decir algo más, déjalo tranquilo ya. ¿Te has enterado? De rodillas. Las manos en la mesa. Las otras manos también. Venga. Venga, más. Más. Más.
15: Ahora, presidente.
17: Arriba, como un gato.
15: Mano dura.
17: Quieto ya.
6: Calma, calma. ¿Has
17: enterado ya? Y ahora, vuélvelo a hacer. Ara vas, lo vols hacer.
2: Doncs aquest és l'àudio que ens arriba en directe des del despatx de Florentino Pérez.
8: Periodisme,
17: Tortuga.
2: Sí. Ho veieu? O sigui, tenim infiltrats a tot arreu i micròfons a tot arreu. Només volia preguntar-te si el tema Mourinho ja es dona per fet o no.
19: Sí.
2: Sí, eh?
19: Sí,
15: tic-tac.
19: Sí, a veure, en principi...
15: Tic-tac.
19: Sí, tic-tac. En principi, no crec que hi hagin eleccions, no crec que el Riquelme aquest es presenti, amb la qual cosa Florentino s'ha proclamat el 24, el 26 acaba la famosa clàusula que té Mourinho amb el Benfica, o sigui que està tot més o menys pactat, i entre el 25-26, una cosa així, pues ja es faria oficial lo de Mourinho.
2: Carlos, et quadra?
7: Em costa de veure. Em quadra, sí, perquè tothom va amb la mateixa línia. De fet, quan se li pregunta a Florentino a roda premsa, totes les preguntes, si us fixeu, és com que les esquiva, les evita,
17: menys aquesta. Que no hablemos de eso, por favor.
15: Que no hablemos de eso, por favor. Venga,
7: jo crec que sí.
15: Colgamos al de los melones y venga, seguimos con...
2: De los melones, no. És el Manel Brunya. Manel, una abraçada, gràcies.
19: A ver, Josep, ¿cómo que de los melones?
17: El melón es Brunya.
19: Per cert, jo m'aniria de viatge amb Florentino.
2: Perdona, digues.
19: Que jo m'aniria de viatge amb l'avió en Florentino, perquè així aniria amb un vol privat.
2: Ara, ben pensat, bravo!
17: Te digo una cosa, mis aviones son como los de los cazas americanos, que tienen eyección, saldrías disparado y sin paracaídas. Buen viaje.
2: Manel, gràcies, que vagi bé, una abraçada.
19: Bueno, que vagi molt bé,
2: adéu. A veure, Mourinho, què diu?
6: Clar, parlant de Mourinho, doncs, és que avui ha parlat de la prèvia al partit que el Benfica jugarà contra l'Estoril.
2: Sí.
6: La primera és en portuguès, li han preguntat per si ha rebut una oferta de renovació del Benfica.
15: ¿Quién ha preguntado? ¿Diego Plaza del Chiringuito?
18: No, aquesta no. Aquesta no.
20: Tive proposta de renovação do Benfica, a proposta que foi entregue ao meu empresário, proposta que eu não quis ver, que eu não quis saber, que eu não quis analisar e que só vou fazê-lo a partir de domingo.
6: Bé, ve a dir que encara...
15: Només
6: no
15: entès tingut... quix.
6: Sí, quix, exacte. No estem parlant d'una quix de menjar, sinó que no quix ser. En aquest cas, diu que encara no ha tingut cap contacte amb el Madrid i que l'únic que té damunt de la taula ara mateix és una proposta de renovació del Benfica, que li va arribar dimecres i a la qual no respondrà fins diumenge.
2: De moment, resposta de manual.
7: No s'ho creu ningú. O sigui, jo no em crec que tu tinguis una oferta de renovació i no hagis mirat ni quants anys t'ofereixen, ni quan et pagaran, ni les condicions i el que prometen en quant a fitxatges. És que no s'ho creu ningú.
2: I, després de la nit al dia, a dilluns, ja tens tota la informació. Eh? Clar, ja ho saps clar. Tot, ja has valorat el contracte.
6: I a més, vam comentar aquí que hi havia hagut una videotrucada entre Florentino Pérez i José Mourinho. Vaja, el periodista ha enviat, Josep, que tens un xaval allà a Lisboa des de la plaça, setmana.
15: Toda la setmana, perquè el xiringuito
6: tic-tac.
15: Està... ¿Dónde está la noticia?
18: És el que ens ha, perdona, és el que ens ha enganyat aquest migdia al Marc i a mi.
2: Exacte.
18: Que no tenia res a dir-nos.
15: Bueno, eso se llama cebar las noticias.
2: Que, per cert, tu el divendres no hi ets, Tu hi estàs de cap de setmana,
15: Que soy en Ibiza.
2: Mare meva.
6: Bé, doncs justament li han preguntat al periodista El Chiringuito, que té enviat el Josep Pepperol a Lisboa per seguir la notícia de Mourinho, si li sap greu la situació d'Arbeloa, que podria ser, perquè no ho va negar, el segon de Mourinho, si aterra el Bernabéu.
15: Aguantamos, el misteri.
20: Me duele, porque es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador, y en el momento en que él pasa a entrenador del Real Madrid, si existe siempre esta conexión entre yo y Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
6: Això té una pinta. Primer Mourinho, segon Arbeloa, que la cosa ja s'acosta.
8: O sigui, si fos un tiquet electoral, la parella Mourinho-Arbeloa és ja per apretar a córrer, directament. O sigui, val. Perfecte. Des d'una perspectiva barcelonista, perfecte.
6: Vols dir?
8: Sí, perquè sobretreu una mica el focus sobre el Barça pot treballar tranquil, el Barça està en bona línia esportiva, i el Madrid és que, per endreçar això, li costarà temps i ajuda. I una altra cosa, per què no es plantegem tots plegats què ha passat en les alternatives a la banqueta? Perquè un tal Klopp ha dit que tururut viola, un tal Allegri que té la sopa al foc.
2: Però ha dit que Riquelme està tornant a trucar a la porta de Klopp, eh?
8: Home.
2: A veure si amb una altra oferta o amb una altra cara...
8: Però és que, aviam, la gent del futbol que té és informació. I un personatge com Klopp, amb molta personalitat, no vindrà al Madrid de Florentino.
7: Tots els bons han dit que no, segur. Pues ja jo està. Crec que Arbeloa, que és més mourinyista que el propi Mourinho, doncs ha de dir que sí i està intentant acabar bé per veure si pot acabar de segon de Mourinho.
8: Sí, i és això. O sigui, el tiquet Mourinho-Arbeloa és que, de veritat, costa d'entendre. Sí. És que gairebé és una broma. M'ho estàs dient en sèrio?
7: Per mi, quan canvies d'entrenador, has de canviar d'entrenador. No pots deixar de segon, perquè seguirà ja amb detallets i la dinàmica negativa.
15: Presenta-te tu i a veure a quin podes presentar.
17: Vinga, listo.
15: Que fàcil és hablar des d'un micròfon.
6: Frederic, després de tot plegat, tu creus que ara mateix som a prop o ja som davant de la caiguda de l'imperi florentinià?
8: Sí.
2: M'agrada molt aquesta frase, L'imperi florentí.
17: Com així està, està molt bé.
8: Però, aviam, no li està sortint res, ja ho he comentat abans, i el Madrid no caurà com a imperi perquè té darrere la força d'un estat, segur, però que aquesta li costarà refer-se. I si Florentino toca el 2...
17: Que no me voy a ir, que me van a echar a tiros.
8: Bueno, a tiros, val? Però si ha de tocar el 2, en condicional, a qui poses? A qui busques? Perquè és que has de rebuscar entre la llotja del Bernabéu, que són aquests moviments que hi ha ara d'Iberdrola i d'altres poders de l'IBEX 35, que no pot ser d'un dia per l'altre, tampoc. I aquesta gent tampoc té ara un projecte esportiu. I d'avui per demà tampoc canvies la plantilla i la seva actitud. Ni té la situació econòmica per solucionar les carències estructurals d'aquesta plantilla. O sigui que té una crisi forta, forta. Això no vull dir que des de la perspectiva barcelonista haguéssim de sucar pa, perquè el Madrid sempre revifa. Ara bé, els hi costarà, segur.
2: De moment el que farem és fer una petita pausa, perquè després tenim noms propis. Un d'ells és el que hem après avui, que és João Pedro, del que no sabíem pràcticament res de res, i avui estem enganxats a YouTube a anar mirant
18: highlights.
2: Los grandes éxitos. De seguida en parlem.
17: Vinga, aire.
1: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.

0: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
1: Versió RAC 1 amb Marc Serra.
2: Ben minuts pel comptats i rebrem als 8 del vespre. Som al temps afegit de la versió RAC 1, obrint la carpeta Mercato, perquè hi ha diversos noms damunt de la taula, no només gent que ve, sinó gent que se'n va.
3: Correcte, gent que se'n va, que pot ser, i com publica avui Carlitos Monfort a l'Esport, és Robert Lewandowski, pot tenir, no els dies, no, pràcticament les hores comptades a Barcelona. El diumenge és l'últim partit del Barça a casa, dia 17 contra el Betis, a quarts de 10, i podria ser, publiques, l'últim dia de Robert Lewandowski a Barcelona.
4: Sí, i de fet, pel que tinc entès, ell prioritza Aràbia per un tema de menys diferència horària, menys hores de vol. Em sembla que des de Polònia són 4 o 5 respecte a 9, 10, 11, fins a Chicago, que és on té l'oferta de la MLS. Per tant, prioritza Aràbia. Ara tot sembla ser que serà el Hilal, que li ofereix un contracte espectacular, em sembla que eren 90 milions.
2: Prioritza també per aquest petit detall dels,
4: sí,
2: dels 90
4: detall,
2: milions,
4: sí, sí, sí,
2: a banda de l'hora i tot això.
5: Per temporada, això.
4: No. En total crec que li farien 3 anys, em sembla que era. Ara no recordo quants anys, però era una xifra espectacular. I per ara sembla que ho prioritza. La cosa està en quan ho anuncia, perquè la gràcia seria poder-se despedir davant de l'afició al partit contra el Betis d'aquest diumenge. Per tant, entenc que com a molt tardà hauria de ser demà o passat pel matí. Però la idea és que es pugui anunciar abans perquè el públic del Camp Nou pugui comprar les entrades i es pugui despedir d'ell.
2: El quan és important, però el com també és molt important, perquè si hem d'acomiadar un home que ha tret el Barça del pou amb 4 piules, 3 globus i 2 banderes, doncs sí, li fem una abraçada i l'enviem cap a...

0: 5 anys. És una cosa que, sorprenentment, no van aconseguir ni Cruyff, ni Guardiola, ni Luis Enrique, ni Valverde, ni ningú més, ni Van Gaal, ni ningú. I ara Flick pot aconseguir-ho en aquest partit, que pot ser, a més, un partit magnífic, perquè el Betis juga molt bé al futbol. I també el Betis està classificat per la Champions i vindrà a jugar un partit maco.
1: Bueno, a veure si fem bé les coses. Jo parlava de la meva preocupació pel comiat. Podem parlar amb el Bojan? Bojan, bona tarda.
2: Sí, bona tarda.
1: Que crec que és qui està preparant justament el comiat de Lewandowski, perquè, bueno, per caràcter, no? Perquè ets l'encarregat de les coses alegres del Barça.
2: De l'estaf, soc el que m'encarrego d'això. Sí. Serà un
1: com comiat. Serà aquest comiat?
2: Hi haurà més festa que a la pel·lícula Sirat. Preparat un PowerPoint amb fotos de Lewandowski de menut, de petit.
1: Un PowerPoint amb fotos de petit?
2: Sí. Diferents fotos que van projectat allà als videomarcadors de l'estadi.
3: No, n'hi ha ara videomarcadors.
2: Bueno,
3: dic,
2: posarem
3: no.
2: una lona i
1: ho projectarem. Com els càmpings.
2: Sí, amb
1: un llençol blanc i un projector.
2: Exacte. Mm. De l'hem comprat al Temu, ens arriba... Esperem que entre demà i...
1: Doncs genera il·lusió. Sí. Ja tenim les fotos de nens del nen petit de Lewandowski. Què més posarem?
2: Hem anat a una botiga de trofeus i gravats per entregar-li una placa.
1: Bueno, això està molt bé.
2: L'hem reciclat del Museu del Barça, la teníem allà al magatzem. Espero que no la giri, perquè si la giré veurà que és la de la Copa dels Pirineus que va guanyar el Barça l'any 1912. Que l'hem gravat per l'altra banda.
1: Fem les coses ben fetes.
2: I no es nota.
1: Va, per favor.
2: I
1: per
2: ja
1: favor.
2: Està.
1: Bueno, pinta
2: una
1: molt
2: gran
1: bé.
2: Festa.
1: Una gran festa. Deia que ara ens hem de prendre les característiques i el currículum de João Pedro.
4: Campió del món al Mundial de Clubs contra el PSG aquest estiu, futbolista del Chelsea, interessant, i segons també publica Carlitos Monfort, Deco ha viatjat a Londres per entrevistar-se o per veure's amb els seus agents.
1: A veure.
5: La cosa és que va viatjar ahir per la nit, avui al matí, demà hi ha la final de la FA Cup, que juga el Chelsea, que és l'equip on juga João Pedro, contra el Manchester City a les 4 de la tarda, i la idea és que després d'aquest partit tingui l'oportunitat de veure's amb els seus agents. Pel que m'han dit, no serà abans per no interferir, perquè no queda molt bé que el representant o que el director esportiu d'un altre equip es reuneixi amb els representants d'un jugador abans d'una final. Seria una mica una falta de respecte cap al Chelsea, però la idea és aquesta. I pel que m'han dit, tampoc es descarta que hi estigui inclús el jugador present a la reunió. Per tant, ara mateix, lògicament, l'objectiu número 1 era Julián, però veient que les xifres són inassumibles, l'objectiu és João Pedro, que té contracte, ho estava mirant ara, fins... És que és molt raro el que fa el Chelsea, 2033.
6: Tu, noi.
5: I és estrany, perquè tu busques a Transfer Market i encara et surt un nou fitxatge. Per tant,
1: però llavors, tu que saps coses, la gent que ara mateix... Hòstia, João Pedro, anem a buscar-lo i tal, i que estem mirant vídeos... I hem de posar molta fe en aquests vídeos?
7: Els que som socis...
1: A veure Manel Cintas, sí, tu que ets soci...
7: M'he de comprar la samarreta? Fer estampar la samarreta amb el nom de João Pedro? O millor, de moment, mantinc la de Racing?
5: Jo no ho faria encara, perquè és una operació que és molt complicada. I que sí que és veritat que per Julián t'estan demanant 120 quilos, que jo crec que anirà a l'Arsenal o al PSG, sí. Si et demanen 100 per al pla B, per dir-ho de manera elegant, jo crec que també és una opció, no vull dir inassumible, però és molt complicat.
1: Sí. Ja podem tancar YouTube.
3: Que he fet una mica aquí de periodisme ràpid.
1: Periodisme ràpid.
3: Que potser s'hagués hagut de fer abans.
1: Aquest és el bo.
3: Dic, el Barça busca un davanter centre perquè marxa Lewandowski i potser en general no s'acaba de creure Ferran com el nou. João Pedro no millora les xifres golejadores de Ferran en Lliga.
4: Aquesta és una temporada Ferran...
3: Bueno, vull dir que tampoc no és aquí el killer de... No? No és Lewandowski.
1: A veure, què ens explica Deco? Deco, bona tarda.
8: Buenas tardes.
1: Carai, el jet lag també t'està afectant, eh?
8: Sí, un poco.
1: Què ens pots explicar d'aquesta excursió?
8: Bueno, por motivos de confidencialidad...
1: Sí.
8: No os puedo comentar quién será el nuevo 9 de Barça, pero... Sí, puedo decir que lo más probable es que sea jugador de Brasil, porque es mucho más fácil cerrar contratos en ese mercado. Hay muy buena relación con representantes y ya conocemos comisiones.
1: Sí, ahí están.
8: Son todo ventajas.
1: Todo ventajas.
8: Los jugadores vienen con garantía, como Tigriño, Vitor Roque.
2: Vitor Roque.
8: Un fichaje que no gustó.
1: No gustó mucho, la verdad. Que
8: lo
1: es
8: enviamos
1: que
8: no. a su casa y nos devolvieron todo el dinero. Vitor Roque. Tigriño.
4: Ara sí, no, però ara sí que algú, Deco, no sé si estàs buscant low cost o aniràs a per Pedro... per Joao Pedro, Joao o per Pedro. Julián Álvarez, que ho dèiem abans amb el Carlitos, encara no es descarta, Frederic Porta. Si marxa Lewandowski, ha de venir algú.

0: Si marxa Lewandowski, li fa un favor al Barça, perquè és una manera elegant de no haver cap fricció, de no haver-li de dir que no. Però, amb tot el respecte per la informació del Carles, no?
1: Sí.
0: Però jo penso que hi ha un tapat.
1: Ep!
0: I que hi ha un tapat barat.
1: Ep!
0: Barat. O sigui, algú que no...
2: Això quadra més... perfectament amb l'economia del Barça.
0: Sí, per això mateix, 40-50 milions màxim. Màxim. I fins i tot la possibilitat d'agents lliures,
3: no
0: per dir-ho així...
3: No és que ens el fotran o el doblaran de preu.
0: Això també,
3: home,
0: també pot ser.
3: Però no, que tot... aviam si seràs Barça... aquí l'home de Florentino, tu.
1: Va, vinga.
0: El Barça ho encareix tot, però jo penso més que hi hagi la possibilitat d'un triple davanter centre, mira què et dic.
1: Oh.
0: Ferran Torres, que es quedés, si no arriben, una gran oferta. Agafa un tio jove i agafar un jugador de 30 passats que no costi traspàs.
4: Un Larsson, per entendre'ns, de l'època.
0: Un Larsson de l'època, és possible.
3: Seria...
0: Mana l'economia.
2: Seria la primera vegada en la història del Mercato del Barça que una operació d'aquestes característiques sortís bé, que l'estratègia funcionés. Bé, és a dir, que féssim creure a altres equips que volem fitxar gent que en realitat no volem fitxar, perquè cada vegada es filtra,
3: no,
2: això sap el Carlos, que domina el Mercato, es filtra el nom, el jugador s'encareix tres vegades i després no es fitxa.
3: Bé, no
0: aviam, està passant per la meva informació amb Bastoni.
1: Sí.
0: No pots fitxar un central per 70 quilos. El Barça no està a disposició de... És molt fàcil veure un partit com el PSG-Bayern i dir, oh, mira, aquest...
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: Sí, clar. En circumstàncies d'economia normals, el Barça tindria un Olisseu, un Kravatskhelia, o que sigui, però... És que no el pot pagar.
1: No el pot pagar. Escolta.
4: El Frederic ha descrit dos perfils, que és Eta Young com a jove, llavant, i Berat Muriqui.
0: Aquest no.
1: Aquest està fatal.
4: I Berat
0: Muriqui, aquest està descartadíssim.
4: Són dos equips que poden baixar a segona divisió, tant de bo que no, però són dos futbolistes que podrien quedar...
1: De fet, era una de les opcions low cost que tenia el Barça en cas que el Mallorca baixés a segona divisió, perquè la seva clàusula era molt inferior. Però jo el que volia dir és que a mi que comencin a sortir els noms tan d'hora i que siguin jugadors d'un preu tan elevat genera una expectativa que per mi és innecessària, perquè t'acabes fotent l'hòstia de cada estiu. Que al final acabes fitxant un jugador de 10, 15, 20 quilos. Poso l'exemple, l'any passat. Sonava Luis Díaz, sonava Rashford, que el vas acabar fitxant, sonava Nico Williams i al final vas fitxar... És cert que vas aconseguir Rashford, però vas fitxar Rooney Bargi, que va costar 2 milions i mig.
2: No és la mateixa il·lusió.
1: No, està clar que no. Llavors, jo crec que has de fer el contrari, que a mesura que vagin avançant el pas del mercat de fitxatges, vagin sortint noms més grans i la gent digui, ostres, realment tenim diners, hem fet grans operacions.
0: Però, aviam, fa mesos que el periodisme sap que Álvaro Cortés puja al primer equip i l'altre dia que juga al camp de l'Alavés, tothom diu, oh, que bo que és aquest tio.
1: Això és veritat.
0: Esclar que és bo.
1: Això és veritat.
0: Esclar que és bo. I el vol... i el farà pujar.
1: I que és un jugador que tenia moltes ofertes i que fins fa una o dues setmanes s'estava plantejant la seva sortida i estava a punt d'acceptar diverses ofertes que tenia, però clar, ara això ho canvia tot.
0: No.
1: Ofertes de l'estranger.
2: Deixem parlar amb el míster, amb el Jordi Roura. Jordi, bona tarda.
5: Hòstia, bona tarda.
2: Com ho veiem tot això? Perquè clar, hem de trobar un relleu si marxa el Lewi.
5: Oita. Amb el tema fiscal nou,
2: sí?
5: O sigui, ja ho va dir el dilluns el Xerri Reixac, que jo també hi era.
2: Sí.
5: Oita, ho va dir claríssim. Milions per aquí. Hòstia, ho vull dir claríssim. No cal.
6: Però vull dir, no crec que tingui que fer molts retocs al Barça, eh? Vull dir...
7: S'està dient que falta un davanter centre referència, un crac.
6: Va.
7: Tu no el portaries.
6: Aviam, el pots fitxar, però aviam, quin preu? A més, avui en dia, quin davanter centre hi ha, així, dels... Que tens que anar a parar en els del...
2: Julián Álvarez?
6: El Julián Álvarez? Tu vés a buscar el Julián Álvarez, que és un bon jugador, el que et demanaran. No es pot fitxar.
2: Per tant, què fem?
6: Pues que deixar-ho tal com està.
2: Igual.
6: Sí, el Barça té que buscar una ganga. Vull dir, una ganga vol dir un tio bo, per exemple...
2: Com un Stoikov de l'època.
6: O tios d'aquests que diuen... A millor agafes un tio d'una lliga d'aquestes que dius així, però si no... I ve aquí i fot les mil i una. Però vull dir que tu buscar, vull dir que... Tots els que hi ha, els tenen agafats. Avui dia, vés a fitxar un tio del presentament. O dels alemanys.
2: No, és impossible.
6: O del City.
2: No.
6: O d'Itàlia. No, vull dir, no en trobaràs cap.
2: No en trobaràs cap. A veure què passa amb el mercat del Barça. El que sí que ha hagut un bon embolic, i amb això acabaríem, és amb la bandera de Lamine Yamal, la bandera palestina, que va onejar durant aquesta celebració de la Rua del Barça.
4: Ha estat la polèmica de la setmana. Sí, sí, va onejar una bandera palestina. La Rua dilluns, després Flick fa aquelles declaracions que tots sabem, que, de fet, si vols, les podem recordar.
2: No, perquè no tenim gaire temps, i m'agradaria saludar el nostre president ara mateix, que és el senyor Juste. Què tal?
8: President en funcions.
2: A veure, com ho tenim, això, de la bandera?
8: Del president de veritat. Aviam, nosaltres no tenim problemes amb cap bandera, eh? No volem la confrontació, sinó tot el contrari. Volem l'amistat entre tots els éssers i les persones humanes. La bandera palestina té uns colors molt bonics, i la d'Israel també. No hem dit res perquè no som sectaris, com va dir el Jan Laporta. Sí. Quan li van dir per l'Alejandro Echeverría.
9: Entenc que hi gent que li generi rebuig pel seu passat franquista.
10: Escolta, mira, aquí no som sectaris.
9: Home, els franquistes són sectaris.
10: No som sectaris amb res. Ara cadascú pot pensar el que vulgui. Jo no li diré a ningú que pensi d'una manera o d'una altra. La millor manera de fer que et respectin és respectar els altres.
8: Exacte, molt bé, Jan, s'ha de respectar.
2: Però mentre va parlant el president Juste,
8: i fixa't que si som
2: Frederic.
8: Respectuosos.
2: Gràcies, Frederic, bona tarda. I el Carlos Monfort, gràcies, Carlos. Adéu.
8: Adiós.
11: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
12: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Maje per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
13: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
14: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
15: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
14: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
16: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
17: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
18: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
19: ¿De qué?
18: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
19: ¡Buah! Con ese colacao.
18: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
19: ¿Qué más quieres?
18: Más mañana es así.
20: Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como tú.
21: Pili, hola. Ei, ¿ya has recollit els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digues-los que porto gelat. Que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
22: Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
23: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
24: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home. I vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
25: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
26: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
27: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
0: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
1: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
0: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
1: No hi faltis. Cada quilòmetre suma contra el càncer.
3: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
4: T'agradaria una cita especial plena de riure? Doncs tenim pla per tu. Spoiler, acabaràs venent cebes. Aquest 28, 29 i 30 de maig, Pallapupes busca voluntaris per la venda solidària de la ceba que fa riure als supermercats Condis. Inscriu-te i tria el teu supermercat a pallapupes.org. Perquè no vens cebes, ajuda'ls als Pallapupes a portar somriures als hospitals.
8: Aquí deia s'ha de respectar tothom, eh? Sí, fixa si nosaltres som respectuosos.
2: Que hauríem d'anar acabant,
5: no,
2: perquè...
8: L'Echeverria, ningú ja, de nosaltres ha res de l'estelada de Lewandowski, eh? Sí, mira si som respectuosos sí. I poc sectaris.
2: President.
8: Mira, i abans d'acabar, deixeu que digui, sí, com sí. Vaig fer amb el Gerard Romero, sí, que us feliciti pel vostre programa, sí. Perquè es nota que el feu amb el cor. I les coses que es fan amb el cor s'han de seguir sí, i s'han de mirar,
5: eh? Están pasando cosas!
8: Exacte,
5: està
8: mamamiau-miau. Exacte, i escolti, i que duri per molts anys, i salut per tothom.
6: Vinga, va, les 8 en punt, bon vespre.
8: Les 8, bon vespre, i seguiu que ho fa amb el cor, eh?
2: Sí, sí, endavant, gràcies.
7: Vinga, sintonia, companyero.
2: Bon cap de setmana.
7: Sindicativo, Mireia...
9: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
6: Som a les portes d'un cap de setmana que començarà amb un ambient gairebé d'hivern, perquè aquesta nit i sobretot demà al matí farà fred i tornarem a temperatures del mes de març, Martí Oliveres.
28: Sí, tocarà abrigar-se bé perquè els termòmetres baixaran per sota dels 10 graus a bona part del país, fins i tot a la costa, i hi haurà gelades al Pirineu, però també en alguns punts de l'interior. Un fred força més intens del que és habitual en aquesta època de l'any, que ha tornat acompanyat de pluges intenses i també de neu al Pirineu. Tot i això, aquest cap de setmana hi haurà més estones de sol i només descarregarà alguns xàfecs de tarda al nord del país.
6: Per altra banda, a aquesta hora estem en marxa els mítings de final de campanya de les eleccions andaluses de diumenge. La clau de volta serà el resultat del PP i, per tant, si Juanma Moreno Bonilla aconsegueix la majoria absoluta o no. Per intentar esgarrapar tots els vots possibles, el candidat popular tira de Catalunya.
29: Sabemos ya que el día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez.
6: Moreno Bonilla fa referència a l'acord de pressupostos que han anat cuinant a foc lent i sense fer soroll el PSC i Esquerra Republicana, un pacte que tot apunta que segellarà la setmana que ve, precisament just després de les eleccions andaluses. Amb en Sergi Giró repassarem els detalls del que es preveu que sigui una setmana clau per desencallar la legislatura catalana i amb l'Arnau Mañé i el Jordi Armenteres des d'Andalusia desgranarem com es viu en les últimes hores de la campanya electoral i el paper que ha tingut Catalunya en tot plegat. El que caldrà veure és si la setmana que ve serà clau o no perquè s'encarrili un acord entre els sindicats de mestres i professors i el Departament d'Educació. Després de la primera setmana de vagues, les posicions continuen enrocades. Ara mateix els docents tallen els accessos en els dos sentits de la marxa del túnel del Cadí. Ho hem sabut fa poca estona, detingut a Lleida Dino Marcelo Miller, el pres no reinserit que fa uns anys va matar tres persones i que fa un mes va sortir de la presó etiquetat com a extremadament perillós. Aquesta vegada l'han arrestat per atracar un supermercat a punta de pistola. En plana cultural anirem cap al Festival de Canes amb l'Adrià Garcia, que ara fa només uns minuts han anunciat que John Travolta s'emportarà la Palma d'Or d'Honor, Travolta que aquesta tarda ha debutat com a director per presentar una adaptació de llibre infantil que ell mateix va publicar el 1997. I en marxa també aquesta hora l'assaig general de la gran final d'Eurovisió a Viena, però també a fora hi ha un concert amb diversos artistes i activistes pro-palestins, on hi ha més d'un miler de persones. Connectarem amb el Jordi Ramos perquè ens n'expliqui l'última hora. Són les 8 i 3 minuts. Martí Oliveres, bon vespre.
28: Bon vespre.
6: Som a les portes del cap de setmana més fred d'aquesta primavera. Després de l'abril més càlid de la història recent, amb les temperatures més altes dels últims 112 anys a Barcelona i 88 anys a Lleida, la primera quinzena de maig acaba amb una refrescada tan contundent que ens ha fet recuperar els abrics com si fóssim gairebé l'hivern. La neu torna a ser la protagonista al Pirineu i durant el cap de setmana encara repetiran els xàfecs i les tronades al nord del país. De fet, aquesta tarda ha plogut amb força en algunes zones i fins i tot hi ha hagut calamarsades. Quina és la situació a aquesta hora? Encara plou?
28: Sí, pendents encara d'aquests xàfecs que localment descarreguen amb ganes cap a la Conca de Barberà. Ara la zona de l'Espluga de Francolí, Montblanc, un xàfec una mica més intens que sembla que avança també seguint una mica aquesta carretera i la vall del Francolí cap a l'Alt Camp. Per tant, aviat pot ploure també amb ganes a municipis propers, a l'Espluga, Montblanc, sobretot cap a Valls. I també tenim alguns xàfecs cap al Penedès, tant la zona del Baix Penedès com l'Alt Penedès, el Garraf, però encara també alguns xàfecs cap a les comarques de Barcelona, entre el Montseny, el Moianès, la Plana de Vic. Són xàfecs que han perdut intensitat aquesta última hora, però tot i així, precaució a la carretera, perquè venim d'una tarda que en alguns moments s'ha complicat a punts com Osona, com el Moianès, amb algunes calamarsades en aquesta zona, per exemple, Centelles, una bona calamarsada. També hem tingut xàfecs que en poca estona han deixat de l'ordre de 15-20 litres per metre quadrat a la zona de la Selva i al Baix Montseny. Però, sens dubte, ara ja, als últims minuts, doncs, es va afeblint aquesta precipitació que ha descarregat.
6: Com dèiem, el que més s'ha notat, però, és aquest fred, no? La neu també al Pirineu, un escenari poc habitual a aquesta època de l'any.
28: Sí, poc habitual, però no excepcional. Tenim precedents de maig amb temperatures baixes, fins i tot amb neu més enllà del Pirineu. Per exemple, al massís del Montseny hi ha hagut més d'una emblanquinada i fins i tot al maig del 84 una gran enfarinada el dia 16, és a dir, demà, doncs farà aquests pràcticament 40 anys d'una bona nevada al massís del Montseny, però també la del 2010. El 4 de maig del 2010 va nevar amb ganes al Montseny. Nevades més recents d'aquest massís també tenim el 6 de maig, per exemple, de l'any passat, del 2025, o l'1 de maig del 2018. Per tant, al Pirineu és habitual que la primavera vagi nevant, sobretot, evidentment, durant l'abril, però de tant en tant al maig, tot i aquestes calorades prematures, després tenim aquests períodes de fred. Però ho dèiem al principi, el fred és notícia i atenció a la propera nit perquè serà encara més freda. De fet, segurament serà la nit més freda si ho comparem amb els últims mesos d'aquesta primavera recent, pràcticament equiparable a molts matins d'hivern. És a dir, les gelades seran protagonistes a l'interior, al Pirineu, i caldrà estar pendents també d'alguns fruiters, que no hi hagi afectacions en zones agrícoles per aquestes temperatures tan baixes que arriben ja molt avançats en el calendari.
6: Veurem també si hem d'engegar fins i tot en alguns llocs la calefacció aquestes properes hores, no?
28: Segurament, perquè ara mateix ja la temperatura està per sota dels 10 graus a moltes zones del país, en espera que aquesta nit doncs baixi de manera clara.
6: Gràcies, Martín. Parlem, desgranem també tot això en temps de tertúlia. Fins ara.
28: Perfecte,
6: de moment,
28: fins ara.
6: El temps no fa leguits a la carretera, però informació de servei. A aquesta hora ja ha tallat el túnel del Cadí. Els sindicats educatius tallen la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel, un tall que provoca un quilòmetre i mig de cua. Passen 7 minuts de les 8 a aquesta hora. L'actualitat també passa per Andalusia, on estan en marxa els mítings finals de campanya. Aquest diumenge hi ha eleccions i la incògnita principal és saber si el PP aconseguirà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox. Tot anirà de pocs vots i en aquesta recta final de la campanya el PP ha tirat de catalanofòbia per intentar esgarrapar suports. En un moment clau també per la política catalana, en espera que la setmana que ve es desencallin definitivament els pressupostos i una inversió de la Moncloa per la línia orbital ferroviària, els populars tornen a treure l'espantall de l'independentisme. Aquesta tarda, des de Granada, el candidat Juanma Moreno en deia això.
29: Sabemos ya que el día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez, pierde en primer lugar Andalucía y pierde en segundo lugar España. Y eso no lo podemos permitir.
6: El PSOE, amb l'antiga ministra d'Hisenda com a candidata, ha mirat d'esquivar aquest debat sobre el finançament i Catalunya. El PP, en el tancament de campanya, ha apostat per separar Alberto Núñez Feijóo i Juanma Moreno Bonilla. De fet, el líder popular i el candidat andalús només han coincidit un sol cop aquests dies. Feijóo també ha insistit en les concessions a l'independentisme per assenyalar el PSOE. Des de Màlaga, enviat especial de RAC1, Arnau Mañé, bon vespre.
10: Bon vespre, últims compassos de la campanya andalusa amb un acte de Juanma Moreno a Màlaga, que és a punt de començar. Intervenció del candidat popular d'aquí a uns minuts. Fa una estona, però, des d'Almeria, Feijó obria la veda. El líder del PP apuntala la teoria del president andalús. Segons Feijó, tot està a punt perquè dilluns, just després de les eleccions, el PSOE firmi un nou finançament per Catalunya.
11: Porque vengo a pedir el voto para el respeto a Andalucía. Andalucía no va a estar supeditada a los intereses del independentismo. Andalucía no va a estar gobernada por ningún despacho de Madrid. Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas. Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles.
10: I aquesta estratègia de passada serveix per clavar un calbot a la candidata socialista aquí a Andalusia, María Jesús Montero, i, per tant, exvicepresidenta espanyola. Sigui com sigui, les enquestes apunten a una victòria clara del PP amb la majoria absoluta, això sí, penjant d'un fil. De fet, els últims dies els populars insisteixen que la clau és aconseguir una gran participació per evitar dependre de Vox.
6: Gràcies, Arnau. I Moreno Bonilla tanca la campanya a Màlaga i Alberto Núñez Feijóo Almeria. D'això se n'acaba de riure, Pedro Sánchez, perquè diu que el president andalús ha tapat les cicles del PP tant com ha pogut.
12: El que no es presidente porque no quiere, no participa en el cierre de campaña de Moreno porque no le invitan. Sí, pero son lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón... Pero os digo, sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes, la privatización y la desigualdad.
6: Sánchez i María Jesús Montero acaben de tancar campanya a Sevilla apel·lant a la necessitat de combatre les dretes per les privatitzacions i la falta de patriotisme. I, de fet, Sánchez s'acaba de referir a la campanya contra Lamine Yamal per haver-se solidaritzat amb Palestina. Enviat especial de RAC1 a Sevilla, Jordi Armenteres, bon vespre.
13: Hola, bon vespre. Sí, parla de patriotisme amb Lamine Yamal. Demana que PP i Vox defensin el jugador del Barça dels atacs d'Israel per haver fet onejar la bandera palestina a la Rua Blaugrana de dilluns. I ho posa com a exemple de la complicitat de dreta i ultradreta amb Israel, els Estats Units i la por que tenen a aixecar el no a la guerra.
12: Estoy esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a Lamine Yamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. Menudos patriotas, desde aquí todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino y todo nuestro rechazo ante la violación de derechos humanos que está perpetrando Netanyahu.
13: Un Sánchez que avui compleix 2.904 dies a Moncloa com a president espanyol són els mateixos que José María Aznar. Demà es convertirà en el segon president espanyol més longeu després de Felipe González. N'ha fet balanç en aquest míting. Diu que està a mig mandat, que fa gairebé 8 anys, per tant, que en queden 8 més. No parla d'una reelecció l'any que ve, sinó de dues.
6: Gràcies, Jordi. Connectarem amb tots dos, amb l'Arnau Mañé i també amb el Jordi Armenteres, també en temps de tertúlia aquí al 9C. Aquestes eleccions andaluses, doncs, també condicionen de ple el futur de l'agenda catalana. El calendari, de fet, delata els protagonistes. Amb la cita electoral d'aquest diumenge consumada, es reactivarà la carpeta dels pressupostos a Catalunya. El que pot desencallar-ho, finalment, és una inversió de 5.000 milions de la Moncloa en 15 anys per fer una línia ferroviària entre Mataró i Vilanova i la Geltrú. De fet, Esquerra, els comuns i el govern han accelerat de valent la negociació dels comptes, que podria quedar resolta la setmana que ve. D'una banda, les converses amb els republicans estan molt avançades i els d'Oriol Junqueras es reuniran dilluns per donar-hi el vistiplau. Amb aquesta carpeta pràcticament tancada, els comuns han reobert avui les converses per actualitzar la seva part del pacte, Segiró.
14: Totes les parts dibuixen una setmana que ve molt intensa, de dilluns a divendres, amb diversos moments clau que haurien de desembocar en l'aprovació dels pressupostos al govern. D'entrada, tot apunta que dilluns al matí Esquerra i el govern segellaran l'acord per la línia orbital ferroviària que unirà Mataró i Vilanova i la Geltrú per la segona anella metropolitana sense passar per Barcelona. Això facilitarà que a la tarda Esquerra es plantegi donar el vistiplau als comptes. Si finalment es confirma l'acord, només faltaran dues fotografies. A Barcelona, republicans i socialistes formalitzaran el pacte i a Madrid, Estat i Generalitat es reuniran amb una bilateral per rubricar l'acord. Un cop tancada la carpeta d'Esquerra, serà el torn dels comuns. Jessica Albiach posa el seu accent en declaracions a la CNN després de reobrir les converses.
15: Els comuns i el govern de la Generalitat ja han tingut una primera reunió per parlar de pressupostos. Això vol dir que hem reprès la negociació per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem.
14: Si es desencallen els dos acords, només quedarà un pas que el govern aprovi els pressupostos i puguin començar altre cop la seva tramitació al Parlament.
6: Doncs bé, sobre el fet que es comencin a desencallar els pressupostos en aquest moment i l'escenari polític que s'obre a partir d'ara, avui li hem preguntat al periodista Marc Martínez Amat, què en pensa?
16: Doncs finalment, i encara amb la boca petita, sembla que aviat es podrà dir que vam un pacte de pressupostos. Hauran calgut mesos de negociació i que passessin les eleccions aragoneses i les de Castella i Lleó i les andaluses per poder arribar a un acord entre els partits catalans que permeti que els comptes tirin endavant. Els del 2026, sí, a mig maig. Això vol dir que quan s'aprovin, cap al juliol, quedarà menys de mig any per executar totes les inversions que hi ha previstes, cosa gens fàcil a l'administració pública. I en contrast amb la Generalitat executant a correcuita, a les comunitats de l'entorn els pressupostos s'aproven quan toca. Ja no entro en les tàctiques dels partits, que si amb el govern aragonès el PSC va fer suar sang a Esquerra per pactar els comptes, i ara amb el govern Illa es canvien els papers i els republicans collen els socialistes, mentre Junts ni tan sols saber asseure's a negociar, el fet és que sembla que ja ens hem acostumat tots plegats que tenir pressupostos és un luxe prescindible si el panorama polític no ho permet. Però com que encara gràcies que n'hi ha després d'anys sense haver-n'hi i que ja veurem què passa l'any que ve amb les eleccions municipals a la cantonada, més val veure el got mig ple.
6: Arribem a un quart de nou. Un cop tingui els pressupostos desencallats, un dels fronts principals del govern serà pagar l'incendi amb el sector educatiu que continua en peu de guerra. En aquest sentit, el Departament d'Educació manté la incògnita sobre la proposta que farà arribar la setmana que ve als sindicats de mestres i professors. Els docents remarquen que si l'oferta no inclou una millora substancial del sou, s'aixecaran de la taula. Però el Departament evita ensenyar les cartes i es limita a dir que es treballa en una proposta que els millori les condicions laborals, Eudald Martínez.
17: La trobada serà dimarts, tot i que el departament s'ha compromès a enviar la proposta per escrit als sindicats un dia abans, dilluns. Aquest, per tant, serà un cap de setmana intens a la conselleria, que haurà d'acabar de dibuixar l'oferta que els posa sobre la taula. El secretari de Millora Educativa del departament, Ignasi Jiménez, demana no centrar el debat només en el sou, ho deia a Ser Catalunya.
18: Jo prefereixo una mirada molt més àmplia i parlar de millores en les condicions laborals dels treballadors del col·lectiu de docents. A mi centrar-ho en retribucions, no sé, nosaltres no ho farem. Haurem de veure i estem estudiant, en aquest cas, diferents possibilitats, perquè en el fons són millores de les condicions laborals.
17: En la reunió d'ahir, el govern ja va anunciar que el curs que ve incorporaria 650 treballadors més a la plantilla per atendre l'alumnat amb necessitats específiques. Jiménez diu que el que reclama la majoria de docents és justament disposar de més mans a les aules.
6: Mentrestant, la mobilització al carrer no s'atura. Avui els docents han tancat aquesta primera setmana de vagues amb una aturada territorial a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, que ha tingut un seguiment del 18% segons el Departament d'Educació i del 60% segons l'USTEC. Més detalls, corresponsal de RAC1 a Lleida, Karen Alfonso.
19: 2.000 professors, segons els Mossos d'Esquadra, i 4.000 segons sindicats, s'han manifestat aquest migdia pels carrers de Lleida. La marxa ha començat als serveis territorials d'educació fins a arribar a la seu del PSC, on han cridat i cantat totes les seves reivindicacions amb consignes contra el govern i sobretot com a la consellera Niubó. Una de les professores manifestants, Dori Utgés, explica alguns dels motius de la protesta d'avui.
20: La gent es pensa realment que és per un augment de sou i no és així. Tenim les aules amb unes condicions inaguantables, amb molts, molts alumnes i molta diversitat. I a més ens empipa que a sobre ens fiquin Mossos infiltrats i els Mossos de Paixà, que és una bogeria.
19: La vaga a Lleida ha començat abans de les 8 del matí, quan un centenar de docents han tallat l'N240 en ambdós sentits i després s'han dirigit al centre de la ciutat de Lleida, on han bloquejat el trànsit en diversos punts de la ciutat.
6: La setmana que ve hi ha 4 vagues més previstes al sector, 3 seran territorials, dilluns al Barcelonès, dimarts al Vallès i al Maresme i dijous a Tarragona i les Terres de l'Ebre. A més, dimecres també hi ha convocada una altra vaga a les escoles Bressol. Enmig d'aquest conflicte, el Departament d'Educació ha posat en marxa avui una eina nova per mirar d'accelerar la cobertura de les substitucions. És una aplicació mòbil que avisa als docents interins que quan se'ls adjudica alguna plaça i poden acceptar-la o rebutjar-la des del mateix telèfon. Fins ara havien de fer-ho des del web. Per cert, que coincidint amb les vagues de professors del 27 de maig i el 5 de juny, Comissions Obreres i la UGT han convocat oficialment vaga Rodalies. Seran aturades parcials de 3 hores per torn per reclamar més plantilla, més seguretat a la xarxa i sous millors. El coordinador del sector ferroviari de Catalunya, de Comissions Obreres, Pau Mercè, ha explicat a RAC1 que encara hi ha marge per negociar i desconvocar la protesta.
21: No només és una qüestió empresarial, sinó que hem demanat també que intercedeixi com a mediadora la Generalitat. Qüestió de falta de seguretat privada, agressions tant a viatgers i falta de seguretat, i l'altra és pròpia de treballadors nostres i interventors, falta d'interventors.
6: De moment, l'aturada no s'hi afegeix al sindicat majoritari de maquinistes, el CEMAF. I amb tot aquest escenari polític i econòmic, un grup d'experts llança una alerta. El model econòmic català empobreix la població i genera una fractura social creixent. És la conclusió contundent d'un informe que han fet diversos economistes i que ha rebat el triomfalisme dels últims anys, Montse Martí.
0: Aquest grup d'economistes alerta que l'economia catalana s'ha enfocat a les últimes dècades en sectors de baixa productivitat i salaris baixos. En el document es parla, per exemple, del sector turístic, on es paguen salaris tan baixos que no generen prou ingressos fiscals per sostenir els serveis públics més bàsics que fan servir els seus treballadors, i asseguren que la resta de sectors els han d'acabar subvencionant. El coordinador de l'informe, l'enginyer empresari Xavier Roig, avisa que aquest model econòmic no és sostenible.
1: Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya tal com l'entenem, i posa en risc l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
0: L'estudi, batejat com Informe Fènix, l'ha coordinat l'enginyer i empresari Xavier Roig, i han participat els economistes Xavier Quadres, Modest Guinjoan i Miquel Puig, i també l'han assessorat els economistes Jordi Galí, Guillem López Casasnovas i Jaume Ventura. Com a recepta, es proposen augmentar el salari mínim per frenar l'expansió de llocs de treball poc qualificats, fer polítiques d'immigració selectives que tinguin en compte la qualificació i també la demanda de feina, i reduir també la capacitat turística al país.

0: Les 8 i 20 minuts, un dels temes que més ha sacsejat el tauler econòmic els últims mesos és la guerra a l'Orient Mitjà, que ha estat tema de conversa entre Donald Trump i Xi Jinping. El president nord-americà ja ha marxat de la visita a la Xina, d'on ha sortit satisfet, diu que ha servit per tancar múltiples acords i per resoldre força problemes, sense concretar-ne cap. Trump està convençut que les reunions que ha mantingut amb el seu homòleg xinès han servit per establir una bona relació, Pep Tormos.
1: Els dos presidents s'han reunit per última vegada al complex que acull la CUP del Partit Comunista de la Xina, a prop de la ciutat prohibida de Pequín. Allà Trump ha destacat les coincidències que tenen al voltant del conflicte a l'Iran.
2: Hem parlat de l'Iran. No volem que l'Iran tingui l'arma nuclear i volem l'estret d'Hormuz obert. Volem que acabin ja amb el tancament de l'estret perquè és una bogeria. Són una mica bojos, els iranians, i no poden tenir l'arma nuclear.
3: A bit crazy, and it's no good, can't have it.
1: Xi Jinping també ha fet un balanç positiu de la visita. Coincideix amb Trump que han servit per arribar a grans consensos sobre preocupacions mútues, però tampoc els concreta. De moment, no han confirmat si, tal com diu Trump, la Xina comprarà a partir d'ara més petroli, soja i avions nord-americans.
0: Per cert, que sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, els Emirats Àrabs han començat a construir un oleoducte per evitar el bloqueig de l'estret d'Hormuz. El conducte travessarà el país d'oest a est i podria funcionar l'any que ve.
1: De fet, la monarquia dels Emirats vol centrar tots els esforços a accelerar al màxim aquest projecte, que facilitaria i molt el comerç, perquè s'arribaria a duplicar la seva capacitat d'exportació de petroli. Els Emirats Àrabs són un dels territoris més sacsejats per la guerra, que ara aposten per anar a la seva, per exemple, abandonant l'OPEP, l'Aliança de Països Exportadors de Petroli.
0: I encara en l'àmbit internacional, aquest cap de setmana hi ha un dels grans esdeveniments europeus i que tindrà més que mai una lectura geopolítica, el Festival d'Eurovisió, una cita clarament marcada per la participació d'Israel. De fet, a Viena, a aquesta hora encara continua el primer dels grans actes de rebuig per part de la comunitat pro-palestina a la participació del país a Eurovisió. Avui la capital austríaca acull un concert de protesta amb diversos artistes i activistes, entre ells la cantant Maika Makovski. Allà hi ha l'enviat especial de RAC1 a Viena, Jordi Ramos, bon vespre.
4: Bon vespre. Una de les principals portaveus de l'acte d'avui és la doctora Lidón Soriano, famosa per llançar l'últim chupinazo del San Fermines o per coordinar les accions de protesta de la Vuelta Ciclista d'Espanya. L'activista ha demanat que s'expulsi l'estat hebreu del festival. També ha llançat un missatge contra israelians i l'organització, i és que deixin de dir que Eurovisió és un concurs de música apolític. En parlava RAC1.
5: La política és tot do. És com te vistes, què comes. O sea, política és estar en el mundo. Decir que la cultura no és... Vamos, es absolutamente naïf y absolutamente falso, ¿no?
4: El concert d'avui, que encara s'allargarà amb diverses actuacions, és només la primera de les grans accions de protesta previstes per aquests dies. Demà hi ha convocada una gran manifestació coincidint amb la final del concurs, que els organitzadors esperen massiva.
0: Quan falten poc més de 24 hores per aquesta gran final d'Eurovisió, Pedro Sánchez ha defensat que Espanya no participi en el certamen. En un vídeo a Twitter ha donat suport a la decisió de Ràdio Televisió Espanyola.
6: Espanya sempre se ha comprometido con este festival, que nació para promover precisamente la paz, pero frente a la guerra ilegal y también el genocidio, el silencio no es una opción y no podemos permanecer indiferentes ante lo que sigue ocurriendo en Gaza y en el Líbano.
0: Sánchez també ha insistit que s'aparti Israel del festival, com ja va passar amb Rússia en el seu moment amb la invasió a Ucraïna. Però més enllà de la polèmica, com dèiem, demà és la final del festival i a l'estadi ja n'ultimen els preparatius. Aquest vespre faran el passi pel jurat, tot plegat mentre el resultat final i les travesses ja no són tan clares, Jordi.
4: Sí, els finlandesos ja no ho tenen tan clar com semblava. Després de la semifinal d'ahir, l'australiana no ha deixat d'escalar posicions a les apostes i hi ha qui diu que podria ser la sorpresa de demà. D'altres que podrien donar la campanada són Grècia, Bulgària o Moldàvia, que, per cert, porta un tema molt alegre on cita a la tornada Palma de Mallorca. El representant del país, Satoshi, explicava el motiu així a RAC1.
7: Volia crear la imatge d'un espai cultural europeu, començant des d'un indret de Moldàvia fins a un lloc llunyà d'Europa. Imagineu-vos tot mirant un mapa. És una gran diagonal que connecta aquests punts.
4: El Moldau serà un dels últims a sortir demà en una gala que començarà a les 9 del vespre i que, recordeu, aquest cop només es podrà veure per YouTube, ja que Televisió Espanyola ni participa ni emet el festival.
0: 5 minuts i 9:15 ho hem sabut aquesta tarda. La policia ha detingut a Lleida Dino Marcelo Miller, l'assassí de 3 persones que va sortir ara fa un mes de la presó sense símptomes de reinserció. És un vell conegut que havia viscut pràcticament tota la vida tancat a la garjola. La sortida ja va ser polèmica perquè s'avisava que no estava preparat i, dit i fet, aquest cop l'han arrestat per atracar un supermercat a punta de pistola, Jordi Claret.
8: Sí, segons ha avançat el diari El Segre, l'home de 56 anys hauria intentat atracar aquesta tarda un supermercat al barri de Pardinyes de Lleida. Volia endur-se els diners de la caixa, però no ho hauria aconseguit i ha fugit. Tot i anar armat, no consten ferits i la Guàrdia Urbana l'ha enxampat a la zona de Balàfia. L'última pena de Marcelo Miller va acabar el 16 d'abril. Llavors, la direcció de la presó de Lleida ja afirmava que l'home no estava gens rehabilitat i que era un perill públic. Uns dies després, el psicòleg i sociòleg Vicenç Alujas, que havia tractat amb ell, també llançava el mateix avís. Ho deia al Món a RAC1, on donava per fet que tornaria a caure.
9: Segur, té totes les possibilitats de tornar a delinquir perquè no està rehabilitat. Aquest home sé tota la vida estat a la presó. El Dino no sap el que és internet, no sap el que és el WhatsApp, no sap el que és Netflix. És d'una altra època. Junt amb aquest caràcter psicopàtic que té, és com diríem vulgarment, carne de cañón.
8: Marcelo Miller era considerat un delinqüent d'alta perillositat pel seu historial i antecedents, i els Mossos van prometre fer-li un seguiment discret des que va sortir de la presó.
0: I de Lleida a Tarragona, perquè l'Ajuntament es personarà com a acusació en els judicis a lladres multireincidents i demanarà, en el cas que siguin persones estrangeres, l'expulsió del país. El ple municipal ho ha aprovat avui a partir d'una moció presentada pel grup de Junts amb els vots a favor del PSC i el PP. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
10: Quan s'hagi desenvolupat el reglament a nivell municipal, l'alcalde de Tarragona tindrà la potestat per a que l'Ajuntament es personi en casos oberts contra lladres multireincidents jutjats a la ciutat. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, que ha portat la moció al ple.
11: Per fer fora els nostres delinqüents dels nostres barris i fer fora a tots aquells que es passen la llei pel folre.
10: Només el grup d'En Comú Podem ha votat en contra i ha carregat contra Junts perquè, diu, li està seguint el joc a l'ultradreta.
12: En principi li feia broma. Feia broma, que Aliança pujava per la Rambla Vella, i ui. Avui els tenim aquí, vestits de negre, curiosament, esquadristes.
10: El PSC, a l'alcaldia, ha donat suport a la moció perquè diu que la sensació d'impunitat davant dels lladres multireincidents acaba alimentant justament a l'extrema dreta. Esquerra Republicana s'ha abstingut, assegurant, però, que no servirà per fer front al problema de la multireincidència.
0: Gràcies, Esteve. I nou capítol per les obres de Sixena, ara per unes peces diferents a les del MNAC. La Generalitat reclama gairebé 800.000 euros a l'Aragó per les obres que va haver de retornar fa 9 anys. Són les 56 peces que la Guàrdia Civil es van dur del Museu de Lleida el 2017, coincidint amb l'aplicació de l'article 155. Ara el govern reclama que se li retornin els diners que li van costar les obres i també tot el que es va gastar per conservar-les.
1: El govern les va adquirir els anys 1983 i 1992, però el 2015 un jutge va declarar nula la compra. Ara la Generalitat reclama que li tornin els diners que va pagar per les obres, més la inflació d'aquests anys, 420.000 euros, i reclama 370.000 euros més pel cost derivat de la conservació i la preservació de les obres durant tot aquest temps. La vicepresidenta de l'executiu aragonès, Mar Vaquero, diu que tot plegat és una rebequeria de la Generalitat.
13: Es delirante, ¿no?, la deriva en la que ha caído el gobierno de la Generalitat de Cataluña, y sobre todo nos da bastante, la verdad, lástima que el señor Illa tenga que entrar a este tipo de cuestiones.
1: A l'escrit judicial, la Generalitat proposa un procés de negociació directa entre les parts en un termini de 10 dies, tot i que el govern de l'Aragó ja ho ha rebutjat.
0: I encara en crònica judicial, el Tribunal de Comptes rectifica i ha condemnat l'exdirector de l'Oficina Antifrau a tornar 142.000 euros per cobrar més del que li tocava mentre dirigia l'entitat. En un principi, Daniel De Alfonso només n'havia de tornar 83.000.
1: Mentre dirigia l'Oficina Antifrau, De Alfonso es va incrementar el sou aplicant-se uns triennis d'antiguitat que no li pertocaven. També va augmentar el d'alguns membres del seu equip. Calculen que en total es va autoadjudicar 200.000 euros. En un primer moment, el Tribunal de Comptes va demanar que només en tornés 83.000. Argumentaven que només se'l podia condemnar pel sobresou de 2 anys. La resta, o bé ja havien prescrit o bé es podien justificar perquè va canviar la normativa. Ara, però, el Tribunal de Comptes s'ho ha repensat, creu que en realitat el sobresou no estava dins la llei. De Alfonso és el mateix que es reunia amb el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, durant l'Operació Catalunya. Ara també el jutgen pel cas Kitchen.
0: I els pagesos portaran la denúncia de les immatriculacions de béns immobles per part de l'Església davant del Vaticà. Unió de Pagesos farà arribar una carta al Papa de Roma per explicar-li que l'Església s'està quedant amb propietats que són dels pobles des de fa anys i panys.
1: No descarten aprofitar la visita del pontífex a Catalunya per fer-li arribar la queixa directament. El portaveu de la Plataforma Catalana d'Immatriculacions, Dino Dinela, ha confirmat que s'estan organitzant en aquest sentit.
14: Sí que es preveuen fer accions tant a Madrid com a Barcelona en la propera visita papal i que properament van a ser comunicades perquè les accions estan articulant en aquest moment a través de diferents entitats que estan definint quines accions i en què context es poden fer.
1: Hi ha un cas que fa 4 anys que està pendent de resoldre's, el de la immatriculació per part del bisbat de Vic de l'església de Sant Andreu de Maians, a Castellfollit del Boix, al Bages. L'església també s'ha apropiat de la casa rectoral, el cementiri i una plaça.
0: I atenció també a aquest cas, la justícia ha hagut d'absoldre un home acusat d'assetjar sexualment menors per internet per una errada formal. Li demanaven 37 anys de presó i finalment ha quedat en res perquè el tribunal considera que la policia li va revisar el mòbil sense autorització.
1: L'acusat és un veí de Blanes, a la Selva. L'Audiència de Girona creu que ha d'anul·lar com a prova les prop de 90 imatges de pornografia infantil que havia aconseguit que l'enviessin i tampoc pot tenir en compte les converses amb els menors que assetjava. I sense això, el cas cau. El motiu és que ni l'home va donar permís ni la resolució judicial era prou específica. Segons els investigadors, oferia diners a noies perquè li enviessin missatges i un cop les tenia, els feia xantatge en publicar-les si no n'hi enviaven més.
0: Passa un minut de 8:45. Bones notícies pel pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons ha informat avui el Ministeri de Sanitat, l'evolució és bona i gairebé no té símptomes.
15: Se encuentra mejor. Es verdad que hace 2 días tuvo síntomas leves respiratorios y la evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, no este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asintomático, podemos decir.
0: És el que diu la ministra de Sanitat, Mònica García. Els seus companys de Travessa, 13 espanyols més, continuaran la quarantena en espera de fer-los una altra PCR dilluns. Si els resultats són negatius, ja podrien sortir de les habitacions i rebre visites. Si les proves també donen bons resultats, es preveu que puguin acabar la quarantena a casa. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha actualitzat la situació de l'antivirus sense més positius. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, és optimista. No descarta més infectats, tot i que insisteix que el risc mundial de propagació del virus continua sent baix.
16: Com que el virus té un període d'incubació llarg de fins a 6 setmanes, pot ser que hi hagin nous casos en els propers dies, mentre els tripulants del creuer van tornant a casa seva per fer les quarantenes. Però això no vol dir que el brot s'expandeixi, sinó que les mesures de control estan funcionant. It shows that the
0: control measures are working. I encara en l'àmbit de la salut, atenció a això, nou rècord de transplantaments a l'estat espanyol. En 2 dies es van transplantar 75 òrgans a 39 donants, alguns en hospitals catalans. És una xifra fins ara inèdita i que es va registrar entre el 24 i el 25 de març, Joel Penya.
17: L'últim dimecres de març se celebra el Dia Internacional del Transplantament. El d'aquest any, a més, va servir per certificar una xifra de rècord a l'estat espanyol. Entre dimarts i dimecres, 34 famílies van accedir a donar els òrgans d'algú proper que havia mort i 5 persones més van fer-se donants en vida. Això va permetre que arreu de l'estat 46 hospitals fessin una 50ena de transplantaments renals, 14 d'hepàtics, 8 de pulmonars, 2 de cardíacs i un de pancreàtic. L'últim cop que se'n van fer tants en un període de temps tan curt va ser el 17 d'abril del 2024 amb 48 transplantaments en 24 hores. Tot plegat són xifres que confirmen l'augment any rere any dels transplantaments arreu de l'estat i especialment a Catalunya. Aquí l'any passat se'n van fer uns 1.350, la segona xifra més alta de la història només per darrere del 2023, quan es van fregar els 1.400. Precisament, avui el Departament de Salut ha inclòs al Canal Salut tota la informació sobre la donació i transplantament d'òrgans. Es pot consultar a l'apartat La Salut de la A a la Z.
0: Plataforma per la Llengua puja el to contra el govern espanyol per la falta d'avenços amb el català a Europa. L'entitat lamenta que la qüestió de l'oficialitat de la Unió Europea continuï en un calaix per falta de voluntat política. Per tot plegat, reclama a Pedro Sánchez que deixi de marejar la perdiu i s'arremangui per convèncer els estats més reticents. I, per altra banda, aquest, de fet, va ser un dels requisits de Junts per Catalunya per fer president Pedro Sánchez. Ara el partit té un altre front obert intern, les eleccions municipals, que són d'aquí poc més d'un any. A Barcelona tot apunta que el candidat a l'alcaldia de Junts podria ser un mal de queixal per la direcció. El president actual del grup municipal, Jordi Martí Galbi, s'ha anunciat que presentarà batalla, malgrat no ser el favorit.
1: Amb aquest pas endavant de Martí s'obre una pugna interna per ser el candidat. A banda de Jordi Martí, un dels altres noms que més sonen és el regidor, diputat i vicepresident del partit, Josep Rius. És l'home de confiança de Carles Puigdemont. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas també insisteix a presentar-s'hi, sigui com sigui. La direcció de Junts vol trobar un candidat de consens per evitar unes primàries. Fins ara ja els han donat carbasses, per exemple, l'expresident Artur Mas o l'empresari Tacho Benet. La intenció de la direcció és anunciar-lo abans de l'estiu.
0: I encara a Barcelona, la ciutat farà una festa major per donar la benvinguda al Tour de França. L'Ajuntament ha programat una seixantena d'activitats els 10 dies abans de la primera etapa de la cursa ciclista.
1: Seran activitats a tots els districtes que començaran el 26 de juny, el cap de setmana abans de la sortida del Tour, i se'n faran fins al 5 de juliol, el dia que la segona etapa acaba a la muntanya de Montjuïc. En l'àmbit musical hi haurà concerts de Sidoní, Su, Saxeni o 31 Fam, entre d'altres, i els Flaquers faran un pa del Tour en forma de roda.

0: Passen 6 minuts a 2 de 9. Els agents rurals faran patrullatges nocturns als espais naturals. És una de les mesures previstes al pla estratègic que des d'ara fins al 2030 preveu canviar l'organització interna del cos i doblar els efectius. Passaran dels 675 actuals a 1.300, Benet Íñigo.
1: Un reforç en el nombre d'agents perquè els espais naturals reben més visitants cada dia i el canvi climàtic també afecta l'ecosistema, de manera que augmenten les incidències. La directora del cos, Elisenda Pérez, explica que ara han d'acordar amb els sindicats com cobrir l'ampliació d'horaris, però tenen clar que és el camí que cal seguir.
2: Ara mateix el cos no té aquest horari nocturn. Amb aquest pla estratègic el que fem és recollir les necessitats que ens diu el territori i, evidentment, una de les necessitats que tenim és poder ampliar aquest horari per poder cobrir totes les incidències que tenim, que cada cop doncs, són més.
1: El nou pla estratègic també preveu incorporar eines d'intel·ligència artificial, ja sigui per investigar incendis o per fer un seguiment dels ossos al Pirineu basant-se en reconeixement facial en lloc d'analitzar l'ADN del pèl dels animals.
0: I la població d'ossos bruns a Catalunya ja supera el centenar. 30 anys després d'haver-los reintroduït al Pirineu, el sindicat de pagesos JARC es queixa que la incorporació d'aquest animal als boscos catalans s'ha fet d'esquena al territori i sense pensar els riscos que suposa per l'agricultura, la ramaderia i la població.
3: El sindicat fa temps que demana més mesures, no només per l'os bru, sinó també pel llop i altres animals que s'han reintroduït a Catalunya. El cap sectorial de la fauna de JARC, Lluís Viladric, diu que la població d'os bru creix sense que el territori estigui prou preparat.
4: Esperem que no passi més bé. Tu vas al Pirineu a buscar bolets o el que sigui i trobes un os. Què fas? Perquè un diu, queda't quiet. L'altre diu, no, fes soroll. L'altre diu, no, pujam un arbre. L'altre diu, escolta, escapat a córrer. No he vist mai cap senyal. Abans tenies els ramats aviats a les nits, doncs ara t'obligui a entrar-los. Tens que tindre una colla de mastins. És més carregós per l'explotació.
3: Assegura que a l'Alt Pirineu i l'Aran s'han perdut 400 explotacions ramaderes en 4 anys.
0: I un apunt més en clau econòmica, la reunió entre Nestlé i els sindicats acaba sense acord avui. Treballadors de l'empresa Reus i Girona s'han concentrat en contra de l'ERO, que afectarà 178 empleats a Catalunya.
5: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: 158 corresponen a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, 12 a la fàbrica de Girona i 8 a la de Reus. Ara hi haurà una propera trobada entre la direcció de Nestlé i la plantilla el 20 de maig, dimecres que ve.
5: Amb EAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
0: Ara obrim la plana cultural. És una de les imatges d'aquesta tarda. El Festival de Canes ha lliurat, per sorpresa, la Palma d'Or honorífica a l'actor John Travolta. El protagonista de Gris o Pulp Fiction és a la Croisette per presentar la seva primera pel·lícula com a director, Ven a volar conmigo, basada en una novel·la que ell mateix va escriure a la dècada dels 90. Anem en directe amb l'enviat especial de RAC1, Adrià García. Bon vespre.
6: Sí, bon vespre. Després de dècades dedicat al món de la interpretació, ara John Travolta debuta darrere les càmeres. Ven a volar conmigo és una comèdia innocent, de només una hora, sobre un nen a qui li apassiona el món de l'aviació i creua els Estats Units amb avió al costat de la seva mare. Abans de la projecció, el director del Festival de Cannes, Thierry Fermor, ha sorprès a Travolta entregant-li la Palma d'Or d'Honor i ell l'ha rebut emocionadíssim.
7: Aquest símbol reflecteix el meu gust pel cinema. No m'ho puc creure. Això és més que un Òscar, de veritat.
8: This is beyond the Oscar, really.
6: Diu que mai abans ha fet res tan íntim i personal com aquesta pel·lícula i per això explica que si no té una història a explicar, a aprofundir, vaja, no dirigirà cap altra cinta. La pel·lícula s'estrena a Apple TV el 29 de maig.
0: I a banda de Travolta, Adrià, avui Canes també ha ovacionat una de les produccions catalanes que es projectaran al festival, Ceniza en la Boca. Es tracta d'un drama social en Barcelona com a taló de fons que dirigeix ni més ni menys que el mexicà Diego Luna. El protagonista de la sèrie Andor de l'univers Star Wars agafa les regnes d'aquesta història sobre migracions. Luna ha dit a RAC1 que la cinta vol desenmascarar el racisme quotidià que encara arrossega la societat i ha acusat Isabel Díaz Ayuso de ser una ignorant, Adrià.
6: Sí, Ceniza en la Boca acompanya a la Lucila, el seu viatge fins a la capital catalana, a la recerca de noves oportunitats de vida, però la societat li gira l'esquena i li toca viure una autèntica odissea per arribar a final de mes, repartir menjar a domicili o fer de cuidadora de gent gran. Diego Luna explicava a RAC1 que la pel·lícula vol fer obrir els ulls a tots aquells que creuen no ser racistes.
9: Y más nos vale aceptar nuestra ignorancia para eventualmente empezar a poder abrirnos a conocer, ¿no? Poder abrirnos a lo nuevo. Además, ahí hay un intercambio enriquecedor que nos estamos perdiendo.
10: I posa com a exemple la presidenta madrilenya Ayuso, a qui titlla d'ignorant per haver dit ahir que Mèxic existeix només gràcies a Espanya.
9: Trato de no perder mi tiempo escuchando a gente ignorante. Soy muy selectivo con qué escucho y qué no. Y esa mujer está en mi lista negra, como muchos otros personajes que hoy tienen el micrófono en el mundo entero. Está lleno de discursos ignorantes, violentos, de los cuales nos tenemos que proteger.
10: A més, la pel·lícula té un cameo de RAC1. En un fragment se sent com a la casa on treballa la protagonista són també oients d'aquesta emissora.
0: Gràcies, Adrià. La pel·lícula és una de les 10 produccions o coproduccions catalanes que s'estrenen a Canes aquest any, una fita històrica. En treia pit la consellera de Cultura, Sònia Hernández, des de la Croset. Són declaracions a RAC1.
11: D'una collita de cinema català, si em permeteu l'expressió, doncs la més important de la història, almenys per ara. El cinema català està en un moment extraordinari, això és indiscutible.
0: La següent gran pel·lícula amb segell català que s'estrena al festival és El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que competeix per la Palma d'Or i es projectarà demà per primera vegada. I el Còmic Barcelona supera el primer dia amb bona nota i es prepara per un cap de setmana ple de visitants. Aquest matí han inaugurat el Saló a Fira Barcelona, Montjuïc, amb més de 4.000 estudiants. Aquesta edició està especialment dedicada a la cultura pop asiàtica, cada cop més creixent a Hong Kong i al Japó, però també hi ha espai per fenòmens cinematogràfics com El senyor dels Anells, Bàrbara Padilla.
12: Aquest matí, les escoles i instituts eren els autèntics protagonistes del Còmic Barcelona. Milers d'alumnes han trepitjat el pavelló 8 de Fira Barcelona per assabentar-se de les novetats del gènere. Han participat en els tallers de maquillatge, han jugat a videojocs i han après a dibuixar amb pantalles digitals.
13: Nosaltres venim del col·le, que ens ha portat al col·le per tema de xerrades de manga, però per la nostra part hem vingut que per la part dels Pokémon.
14: Jo, sobretot, a veure artistes independents, perquè m'encanta estar amb ells i veure què tenen i preguntar-li coses.
15: Veure els diferents artistes i... Sí. Hi ha coses del meu personatge preferit, comprar-les.
12: Figures a escala real del Senyor dels Anells dona la benvinguda als assistents. També l'exposició sobre Paracuellos, de Carlos Jiménez, i una altra sobre la intel·ligència artificial. El Saló, que inclou 200 expositors, tindrà aquests dies com a convidats reconeguts artistes internacionals. S'espera que fins diumenge hi passin més de 100.000 persones.
0: Gràcies, Bàrbara. I pel que fa als concerts del dia, Sopa de Cabra actua d'aquí uns minuts a les 9 a la sala Rasmatas. És el concert d'inici de gira de la banda que celebra 40.

0: Naina, proposta de RAC 105.
1: Som el pecat original, som el desig sense pensar.
0: Tots dos hi actuaran el 25 de juny. El festival, que es farà entre el 18 de juny i el 19 de juliol, també inclourà les actuacions de Maria Jaume, Mama Duixa, Banda Neon i els Amics de les Arts. I pel que fa a les estrenes d'avui divendres, ja s'ha publicat íntegrament la cançó del Mundial de Futbol, Dai Dai.

0: Una cançó que Shakira interpreta al costat del nigerià Burna Boy. I avui Drake ha tret 3 discos. El primer es titula Iceman, el segon Habibti i el tercer Made of Honor. En total són 43 cançons del raper canadenc, la majoria noves. I a casa nostra els Catarres tenen també nova cançó. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. Es diu Diumenge sense drama. El grup osonenc també ha anunciat una gira amb una cinquantena de concerts a partir d'aquest estiu. Passa un minut de 3:15 i ara és temps pels esports. Saludem a aquesta hora el Pau Bombardó. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Després de tot l'enrenou al Madrid, amb l'enganxada pública entre Mbappé, Arbeloa, la zona mixta del Bernabéu, continuen els maltacaps per Florentino Pérez. El sindicat d'àrbitres denuncia el president del Real Madrid, Florentino Pérez, pels atacs sobre el col·lectiu arbitral.
1: El president madridista va assegurar que el Barça havia robat 7 lligues. Després d'analitzar aquestes declaracions, el sindicat d'àrbitres ha presentat un informe jurídic al Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol demanant que traslladi aquestes acusacions al Ministeri Fiscal.
0: I també en clau Madrid, Fede Valverde ha tornat als entrenaments.
1: L'uruguaià ja s'ha recuperat del traumatisme cranioencefàlic que va patir a la baralla amb Tchouaméni i podria estar disponible per jugar a Sevilla. Pel que fa al possible relleu a la banqueta madridista, José Mourinho ha tornat a pronunciar-se. Ha confirmat que té una proposta de renovació del Benfica, però no l'analitzarà fins que no acabi la temporada la setmana vinent.
2: Sí. Tive proposta de renovação do Benfica, a proposta que foi entregue ao meu empresário, proposta que eu não quis ver, que eu não quis saber, que eu não quis analisar e que só vou fazê-lo a partir de domingo.
1: El tècnic portuguès també ha afirmat no tenir cap proposta del Real Madrid sobre la taula.
0: El Barça, per altra banda, juga demà la final de Copa de la Reina davant l'Atlètic de Madrid a l'estadi de Gran Canària.
1: On pot aconseguir un nou títol que l'acostaria al triplet. Pere Romeu, però, prioritza centrar-se en la final de demà.
3: Estamos delante de dos semanas súper, súper importantes para el desarrollo de la temporada. Son dos finales, nos debemos centrar claramente en la final de mañana. Mañana hacer un gran partido. Tenemos muchísimo respeto al Atlético de Madrid. Mañana deberemos hacer un partido impecable para conseguir el título, que es lo que todos y todas queremos.
1: Les blaugranes tenen les baixes de Laia Alexandri i Graham Hansen i s'enfronten a un Atlètic de Madrid a qui han superat clarament en els dos enfrontaments d'aquesta temporada per 5-0 i 0-6. El partit serà a les 9 de la nit en directe per RAC1.
0: I el Gran Premi de Catalunya de MotoGP ha començat amb moltíssima igualtat i segona posició d'Àlex Márquez. Circuit de Barcelona, Catalunya, Quim Salvador, bon vespre.
4: Bon vespre. El més ràpid del divendres ha estat el murcià de KTM, Pedro Acosta, i Àlex Márquez s'ha quedat a només 8 mil·lèsimes del millor temps. El cerverí diu que ha de millorar una mica per poder optar a repetir la victòria de l'any passat aquí a Catalunya.
5: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt no estar amb l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils. Demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem al camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
4: Brad Binder tercer, Raúl Fernández quart i Joan Zarco cinquè també han quedat a menys d'una dècima del millor temps de Costa. I Peco Bagnaia dotzè i Jorge Martín dissetè amb dues caigudes hauran de disputar demà la Q1. També Maverick Viñales, que reapareixia després de passar pel quiròfan i ha quedat 20è i satisfet de les sensacions al pilotar, i Àlex Rins, que ha estat 21è. Demà, esprint a les 3 de la tarda i diumenge, cursa a les 2 del migdia, tot en directe a RAC1.
0: I en bàsquet, el Barça ha desmentit que Xavi Pascual marxi a final de temporada.
1: El club ha emès un comunicat oficial afirmant que només contempla la figura del tècnic català per liderar un projecte

0: projecte que s'està treballant de manera conjunta.
1: I acabem actualitzant la resta de l'actualitat esportiva, Pau.
0: En ciclisme, Vingegaard ha guanyat la 7a etapa del Giro i es col·loca segon a la general. En tennis està jugant la semifinal del Masters 1000 de Roma entre Sinner i Medvedev. De moment, victòria per Sinner, primer set per 6-2, segon set de moment és per Medvedev 4-5. El guanyador s'enfrontarà a Casper Ruud a la final de diumenge. Per acabar, en hoquei patins, està jugant el partit de quarts de la Copa de la Reina entre el Palau i el Telecable. De moment, amb derrota pel Palau a la mitja part 1-0. A l'altre partit de quarts d'avui ha quedat eliminat el Bigas i Riells.
1: Gràcies, Pau. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Vinga, que és tard i vol seguir plovent, més o menys.
2: Exacte.
1: Sí, Anna, què tal? Com estem, Anna?
2: Hola,
1: Salvador.
2: Bon vespre.
1: A veure, com sempre, abans de la tertúlia, què ens hem deixat per explicar, Anna?
2: Doncs que una espècie invasora de serp amenaça de deixar Formentera sense un dels seus principals símbols, com és la sargantana. Aquesta mena de serp, que pot fer més de 2 metres, ja és present gairebé tot el territori d'Eivissa i ha arrasat amb les sargantanes d'aquesta illa. Ara, però, a més, també amenaça d'eliminar les de Formentera i altres illots del voltant. I per què? Doncs perquè resulta que saben nedar.
1: Ah, mira, animals que saben nedar.
2: Exacte.
1: Aquests últims dies n'hem anat parlant, no?
2: Sí, sí, sí. I a diferència de aquestes suposades rates del creuer de les Canàries, doncs sí. En aquest cas sí que els investigadors han documentat per primer cop que aquestes serps poden nedar distàncies de 0,5 quilòmetre o més. Per tant, quan s'acaben les sargantanes d'una illa, resulta que poden anar nedant cap a una altra i començar allà la feina. Per tot plegat, la sargantana de les Pitiüses ja és una espècie en perill d'extinció.
1: Caram, Anna. Vaja, a veure què acaba passant, perquè és això, és l'emblema absolut de Formentera, no?
2: Sí, sí.
1: Llavors,
2: totalment, la icona.
1: Hem d'anar seguint el rastre. Vinga, va, fins ara.
2: Fins ara.
1: Vuit minuts i les 9 ens hi posem amb la tertúlia.
3: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som-hi amb la tertúlia d'aquest divendres, 15 de maig, a tertúlia amb els quatre clàssics del divendres. La Sílvia Cànovas, el Rafa López, la Dolors Camats i l'Oriol Ribet. Què tal?
1: Bona tarda.
0: Bona nit.
2: Bona tarda.
3: Bon vespre.
1: El divendres la tarda s'amplia.
0: S'allarga. És una mica de tardeo, o què passa?
1: Sí,
0: també.
1: Ja tinc edat per fer tardeo.
0: Sí, bueno.
1: Fa poc vaig anar a la primera discoteca de tardeo. No sabia que existia aquestes coses.
0: I què?
1: Sí, doncs tot eren gent gran com jo. Vaig dir, quina gent més gran. I dic, és que tenen la meva edat.
0: Home, a la meva època, els primers cops que sortíem...
1: Sí, eren de tarda.
0: Era de tarda, també, no?
1: Vull dir, ara nosaltres ja no sé anàvem com... Apocalipse.
0: Com?
1: Apocalipse era una discoteca.
0: Mira el Jordi Nieto, el nostre tècnic. Ha caigut a terra, de cul a terra.
1: Al carrer Lepant, i anàvem allà, sí.
4: Vaja. Ja no va així, jo tinc fills d'adolescents, ja no va així.
0: No va així, com funcionarà?
4: Ara ja funcionarà, surten directament això. De nit, sense passar
1: per... Sense passar per...
2: No. Hi ha discoteques de més 16, després hi ha de més 18, hi ha de més 21...
0: Però això no és molt...
2: Hi ha més 16, més 18, més 21...
1: I no deixen entrar si tens menys, és com a la selecció.
2: No, i després hi ha les de tardeo, que... Espera, les de tardeo, que comencen a les 8, acaben a les 11, et fan fora, que és superindigna que et facin fora d'una discoteca a les 11, perquè llavors entren els joves.
0: Però això és el tardeo, diguéssim, a les 11?
2: Sí, hi ha diferents categories de discoteques. O sigui, les més 16, més 18, més 21, aquí ja no hi entrem. Després hi ha unes de tardeo, que és per la gent entre boomer i no boomer, tal, però que són entre 8 i 11 de la nit, que et fan un regal, i a les 11 et fan fora, perquè llavors a partir dels 11 entren els que realment...
0: A veure, és que realment què? Vull dir que els que van a la tarda...
2: Però és que la música de 8 a 11 és espectacular,
1: La gent diu quin vell que hi ha aquí.
2: No, que la música de 8 a 11...
1: Sí.
2: És que clar...
1: La
2: CRG i coses així, saps què vull dir? Llavors ja entren les altres normaletes.
0: Jo no sé si la Dolors ha anat gaire de tardeo, perquè t'estàs aquí raulint. És un tema que no toques, no?
5: No he tocat encara. Tinc una certa pressió, però encara no l'he tocat. No.
0: Clar, també tens fills adolescents, no?
5: No, parlava de mi. Ells surten, com diu l'Oriol, estan a casa fins a la una i llavors surten.
0: Què dius, home? Has de fer una mica de prèvia abans.
5: No,
4: no?
5: La prèvia la fan a casa, no?
2: Sí, això sí que ha canviat, és veritat. Nosaltres sortíem a sopar.
0: Sí, tot el ritual.
2: Ara sopen a casa o tal, i llavors surten molt més tard. És veritat, això sí que és un canvi.
5: Sí, no t'escriu abans. No? És a dir, abans sortia a aprendre coses abans i ara ho fan a casa.
1: Per això aquesta cosa boomer, no? Que diuen que els joves ho gasten i per això no poden estalviar per comprar-se un pis, no? Aquests que sempre són moralistes. Quan passa alguna cosa, la joventut no pot comprar, és que no s'esforça, no? Sempre va amb la cultura de l'esforç, com si el mèrit fos alguna cosa en aquest país, no? Doncs és veritat, és que gasten molt menys. Que nosaltres a la seva època, perquè tenen menys renda disponible.
0: A veure, jo no sé si el podem considerar jove o està en transició. Això és una mica boomer, ara, tot el que estàvem fent.
2: És la introducció del Martí. Va, home, va, que li acabes de regalar les orelles.
0: Martí, què, et sents del grup nostre o el grup dels joves?
6: A transició, ho has dit bé, em sento mig camí. Aviam, jo m'agradaria dir-te que no, que sóc molt jove i que gairebé encara adolescent, sí, home. Però
0: més de tardeo que no de sortir a la una de la nit.
6: Sí, jo havia fet tardeo ja en el seu moment, però un tardeo per mi d'allò de vespres, de sortir un diumenge a la tarda vespre.
0: Sí.
6: I després nits de discoteca fins tard, de començar això a la una de la matinada i allargar fins que sortís el sol.
1: Fins als afters.
6: Sí, bé, jo... Jo sóc més tranquil·let. Mira, jo quan surt el sol, a dormir.
1: Això és notable, jo que no tinc fills. L'altre dia vaig veure dibuixos animats de... Dic, però això agrada avui en dia? És a dir, vaig veure aquest xoc cultural de gent que no veu els dibuixos perquè no tenen... Perquè
0: I
1: no
0: què és el que et va sorprendre, els dibuixos
1: actuals? No, el que dic és que jo desconec absolutament si ara hi ha
5: dibuixos animats, sí,
1: però dic aquests, no?
2: Sí que n'hi ha, clar que n'hi ha.
0: Bueno, jo crec que sí, crec que ens podem retirar d'aquests temes, potser en altres que dominem en general més, però vaja, o si no que ens il·lustri l'audiència que vulgui, que ens doni la informació que faci falta. Òbviament, és divendres, tenim els clàssics del divendres i, òbviament, tenim el Martí Oliveres al costat del Ribet.
6: Sí, home.
4: No sé si fa més fred en aquest estudi o a l'exterior, al carrer.
2: Avui competiria més.
1: Avui competiria més. El clima.
0: Jo crec que podem apujar la temperatura, potser si és veritat que comencem a hivernar una mica.
4: Molt atípic.
6: Atípic, atípic. I aquest fred de fora s'ha colat a dins.
0: S'ha colat a dins de l'estudi, sí. A veure, Martí, et tenim aquí perquè què està passant ara? Fa uns dies dèiem que tocàvem sostre amb la calor i ara tocarem sostre amb el fred.
6: Sí, tocarem fons demà matí, o sigui que demà la gent, quan es desperti per fer cap de setmana, doncs mentalitat de març al matí. De març perquè estarem al voltant de 4-5 graus a bona part de la Catalunya interior, 8-10 allà on més s'enfili, on menys baixi durant la nit a la costa, 8-10 a Barcelona, és prou fred, perquè de vegades molts dies d'hivern, doncs, estem a 12 al centre de Barcelona, demà al voltant dels 10-12. És un fred força intens, Maresme també, 8-10. Sí. Per tant, maig atípic. Venim d'un abril que també va ser atípic, perquè l'abril va fer de maig, i ara aquesta primera quinzena de maig sembla que estigui fent d'abril, recuperant el que no va fer, no? Ho hem estat parlant abans, no?, quan preparàvem una mica el programa, estem veient aquests canvis. El que sí que està fent una mica el que toca és la pluja. Pel maig cada dia un raig, està plovent cada dia a un lloc
0: aquest
6: o altre.
0: Aquest maig sí, eh?
6: Aquest mes
0: està plovent cada dia.
6: Està plovent cada dia, algun dia amb excés, amb aquestes calamarsades, ara em fixava l'àrea del Penedès, que també ha anat plovent, estones amb ganes. Ara tenim una pausa, encara plou en alguns llocs, però s'està desdibuixant ja aquesta tongada de ruixats. I el cap de setmana, en general, matins tranquils, aprofitables, més sol demà que diumenge, perquè diumenge hi ha un petit canvi que al matí farà que hi hagi alguna gota, algun ruixat, poca cosa, entre la Selva, Maresme, Vallès, Baix Montseny, ja pot ser un matí ennuvolat, sud de la Costa Brava, per tant, un diumenge una mica més ensopit en aquestes zones, en espera que a la tarda pugui ploure més a comarques interiors de Girona i Barcelona amb tronades. I, en canvi, demà, doncs, sol, un dia esplèndid, amb alguns núvols, però un bon sol, i no serà fins a la tarda que pugui fer algun ruixat. O sigui que més aprofitable el dissabte que el diumenge, però tret d'aquesta zona del nord-est, diumenge en general fins a l'hora de dinar, fins a la 1-2, ha d'aguantar.
0: El matís és que haurem d'anar més abrigats demà, no?
6: Sí, sí, toca fons. Temperatures que demà baixaran més que avui, perquè avui ens hem despertat amb un cel tapat, aquesta nit quedarà serena, baixarà molt la temperatura i demà gelades fins i tot en alguns punts de l'interior. 2-3 graus, on pugui baixar més si no fa vent, algunes gelades, per suposat al Pirineu, ara estava consultant temperatures al Pirineu, tenim al voltant de 8-10 graus sota zero a la Pica d'Estats, a dalt de tot. Però les estacions d'esquí, doncs, de 3 a 5, 6 sota zero a cotes altes. Per tant, qui hagi pensat, i encara amb algunes nevades que poden baixar fins als 1.000 metres aquesta matinada. O sigui que qui estigui pensant en fer alta muntanya demà o diumenge, que es mentalitzi d'abrigar-se com si fóssim al març. És a dir, una excursió d'alta muntanya amb ambient d'hivern per anar ben abrigats. Per sort, el vent no ha de bufar massa fort. Tenim encara mestral, una mica de tramuntana al nord de l'Empordà, però en general, cap de setmana tranquil. Baixa la temperatura i la setmana que ve ja comencem a anar cap amunt. O sigui que passarem d'aquest fred d'avui i demà a un escenari divendres que ve, possiblement estarem parlant de màximes properes als 32, 33 en alguns punts de l'Ebre.
0: Molt bé, un canvi de 20-30 graus, no?
6: Sí, aquests canvis, i sembla que el maig ja acabarà, doncs, amb calor. O sigui, haurem salvat aquesta primera quinzena, veurem la segona quinzena, però apunta que a partir del 22-24 la calor podria instal·lar-se i ser més intensa del que és habitual. Sí.
0: El que està passant ara amb aquest fred d'avui, demà, diumenge, que potser en alguns casos, en funció d'on visqui la gent, doncs potser s'ha d'encendre fins i tot la calefacció una estona.
6: Segur,
0: perquè
6: llars de foc al Pirineu, segur.
0: És que, clar, això són símptomes tot, ho hem dit més d'una vegada, del canvi climàtic, realment,
6: sí,
0: perquè hi hagi aquests contrastos.
6: Sí, estem veient que una mica el que fa l'estiu, sobretot, és la gran estació que els últims anys guanya espai a la primavera per davant i després li menja una mica de tros a la tardor, no? Per explicar una mica gràficament, calorades al maig, calorades a l'octubre, quan tanquem l'estiu encara la castanyada amb màniga curta, patim molt la calor al centre de l'estiu, és la nova realitat del Mediterrani, que s'escalfa i que s'escalfa més en un percentatge major que no pas en molts altres punts del planeta. O sigui que estem en aquest escenari, però això no treu que de tant en tant aquesta configuració també hi hagi com petites descàrregues de fred, com passa ara, que tenim un escenari de 25 graus a 5.000 metres sobre la vertical de Catalunya. I per això aquests 10 graus sota zero als 3.000, no? O sigui que aquest context ens porta aquesta, una mica aquesta disbauxa, i de tant en tant doncs, la neu que apareix al Pirineu al maig, és normal que la primavera nevi al Pirineu. Menys habitual al maig, per suposat, però no excepcional. Ho hem vist l'any passat el 6 de maig, l'1 de maig del 2018, i grans nevades al maig fins i tot al Montseny, el 2010, el 4 de maig del 2010 o el 16 de maig del 1984. O sigui que són nevades que hem tingut també al massís del Montseny.
0: No, no, estan ara la Sílvia i el Rafa, clar, perquè ha tancat molt els ulls, molt intensament el Martí, sí, per recordar si era el 84, 85 o 83. I has considerat que era el 84.
6: Sí, sí, sí, espero que ho hagi.
2: La gent del Barça ens en recordem de les Champions, ah, i ells, clar, ens recordem de les nevades.
6: Exacte.
0: Ja que tens el Rivet al costat, el tema del mar encara costa, eh?
6: Sí, home, no ho sé. Jo, mira, t'haig de dir que he estrenat temporada, jo, ja.
4: Què dius?
6: Sí, m'he avançat.
0: De banyar-se,
6: He guanyat Oriol Rivet. M'he avançat. Em vaig a banyar a la zona de Cap de Creus, que té mèrit, no? Perquè home, és on l'aigua és més freda.
4: Té més mèrit.
6: Port de la Selva, aquella zona. Sí.
2: Tu encara no, Oriol?
4: Jo encara no.
6: I això que el Maresme està una mica més calentona.
4: Una primavera estranyota, per banyar-se.
6: Sí,
4: no?
6: Sí, però escolta, un moment que vaig aprofitar, que feia bo, que feia sol, i ja t'he guanyat. Ostres, Rivet.
4: És que has de trobar el moment que no faci vent. És que, clar, no es faci
2: vent. Setmana Santa.
4: No,
2: Setmana Santa va fer, no?
4: Molt dolenta, Setmana Santa.
0: Potser el cap de setmana llarg de l'1 de maig.
1: Heu de fer com l'Anna Obregón, d'estrenar i fer la foto. Sí.
2: Amb el banyador,
1: però, amb el nou banyador.
2: Amb el nou banyador.
1: Sí, amb el nou banyador.
6: Jo va ser el 2 de maig. Per
0: el 2 de maig, el cap de setmana aquella. Molt bé, doncs, Martí, ho anirem seguint també aquí el cap de setmana amb l'Abel Caral. I vaja, i que vagi bé també el cap de setmana, perquè veig que ja estàs content amb tanta història.
4: A l'Abel Caral també l'has guanyat a banyar-se?
6: No. Impossible, ui, no? O sigui, l'Abel, mare de Déu, només es posa pantalons llargs per esquiar.
4: Maresmenc.
6: Sí, bona gent.
0: Va, a veure, no passa res per viure en altra comarca, també, no?
4: No, passa, que ho dic perquè guanyar amb l'Abel Caral és complicat, amb això.
6: Sí, no, a l'Abel és impossible guanyar-lo. Jo no em posaré pas, sí. Mare de Déu. No.
0: Vinga, va, fins ara, Martí.
6: Fins ara.
0: Fem una petita pausa i seguim de seguida aquí a la tertúlia del 9-100.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Doncs seguim amb la tertúlia del 9C, avui amb la Sílvia Cànovas, l'Oriol Ribet, la Dolors Camats i el Rafa López. I ara introduïm també en aquesta tertúlia dues persones que no sé si estan ja inflant-se de bon menjar, de bon beure des d'Andalusia. Jordi Armenteres i Arnau Bañé, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Què tal, Arnau?
3: Bona nit, no és l'hora encara.
1: Com que no és l'hora? Què vols dir? Què vols dir?
3: Hi ha tertúlia abans, no?
1: Home, però potser pots fer la tertúlia i a davant ja tenir alguna cosa preparada, no sé, algun plat amb...
3: Aquestes coses no li interessen a ningú, però havíem quedat uns quants catalans per anar a sopar a Triana i la sorpresa és que se'ns hi han ajuntat companys sevillans, periodistes sevillans.
1: Home, però vull dir que, perfecte, no?
3: Dedueixo que no menjarem malament.
1: Home,
2: mira, això els que tenen sort, eh? Això els que tenen sort perquè nosaltres, els que estem seguint el Partit Popular, estem a Màlaga, sí. Per tant, molt lluny, a 2 hores i mitja de Sevilla, de l'hotel, i veurem on podem sopar i quan.
1: Perquè què vols dir, Arnau? Home, a Màlaga també molt bé, no?
2: Que sí. Sí, molt bé, però ara mateix continua en marxa el discurs de Moreno Bonilla.
1: Caram.
2: Aquí a Màlaga. Veurem quan acaba i de fet, tenim 2 hores i mitja de tornada cap a Sevilla, per tant, el sopar se'ns complica.
1: Home, l'apassionant món de les caravanes, Arnau? Així, amb les caravanes, vull dir, de periodistes, amb autobús... Sí. I per tant, heu de tornar fins a Sevilla. Agafa-t'ho bé. Ja trobaràs l'Armen a la 1 de la nit o quan sigui, ja us ajuntareu. A veure... Començo amb tu, Arnau, perquè estàs al míting final del Partit Popular, però en aquest cas estàs al míting no de Feijó, sinó de...
2: No.
1: A veure, explica'ns-ho bé, això.
2: De fet, això és important i és il·lustratiu de com està anant aquesta campanya. Feijó i Moreno Bonilla, el líder del PP i el president andalús i candidat del Partit Popular, tanquen la campanya per separat, tanquen la campanya a 200 quilòmetres de distància. No és una imatge habitual, però és que, de fet, durant tota aquesta campanya només han coincidit un cop en tots aquests dies. Feijó i Moreno Bonilla només han coincidit un sol cop en tots aquests dies de campanya electoral. No és casualitat, de fet, és premeditat, perquè l'equip del PP andalús no volia interferències madrilenyes, no volia interferències espanyoles en la seva campanya. Tenien molt clar el rumb i han complert l'expedient amb un míting la setmana passada amb Feijó a Màlaga, també, i poca cosa més. De fet, la resta tot ha estat en paral·lel i cadascú amb el seu missatge per no complicar-se la vida. Moreno Bonilla ha fet una campanya molt centrada en el que volia explicar i li ha sortit bé, com a mínim, això és el que apunten les enquestes, que després, si voleu, repassem.
1: Doncs vinga, si et sembla, Arnau, ens pots resumir una mica la base, o és a dir, quin és el missatge que, en aquest cas, la bandera que està aixecant des del Partit Popular per intentar de tenir aquesta majoria absoluta?
2: La idea és repetir, no tocar gran cosa i que continuïn 4 anys més d'estabilitat política. Dient repetir perquè Moreno Bonilla, tot i alguns escàndols, per exemple, com els cribratges amb els casos de càncer de mama que ha tingut ara fa uns mesos, i entre d'altres problemes la sanitat pública, tot i això, el PP andalús treu pit de la gestió d'aquests últims 4 anys i també de la legislatura anterior. Diuen que si volen que Andalusia continuï endavant, els andalusos han de votar al Partit Popular, i no només això, sinó que aprofiten primer l'espantall de Vox, dient que si Vox és la clau de volta del govern andalús, passarà, com ha passat a Extremadura, a l'Aragó i a Castella i Lleó, on han depengut de l'extrema dreta per formar govern, i el que diuen és que no volen que això passi aquí. Per tant, la clau no deixa d'estar en una suposada majoria absoluta que les enquestes diuen que penja d'un fil. I l'altre espantall, més enllà d'aquesta gestió, més enllà d'aquesta majoria absoluta, és el suposat finançament singular per Catalunya. La gran artífex, o una de les artífex d'aquest suposat finançament singular, dic suposat perquè no s'ha firmat encara i no s'ha plantejat ni de moment de bon tros. Una de les grans artífexs és María Jesús Montero, que és la candidat del PSOE aquí a Andalusia, i que, per tant, des del Partit Popular Andalusia justament ho fan servir per assenyalar la que és una de les grans ments pensants d'aquesta idea del finançament singular. De fet, els podem sentir.
1: Sí,
2: aquests últims dies, el candidat popular, ho ha fet fa una estona des de Granada, assenyalava els pactes dels partits socialistes amb l'independentisme en un suposat finançament singular.
4: Sabemos ya que el día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez, pierde en primer lugar Andalucía y pierde en segundo lugar España. Y eso no lo podemos permitir.
2: Moreno Bonella, que feia una referència a aquestes informacions els últims dies sobre un possible pacte que es firmarà la setmana que ve a Catalunya entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana, un pacte que, si no em corregiu vosaltres, no parla estrictament de finançament. De fet, queda a banda. Tot i això, des d'aquí a Andalusia, barregen naps i cols per intentar demostrar que efectivament el Partit Socialista i Esquerra han pactat un acord sobre finançament.
1: Clar, una cosa és donar-ho per fet, o la contundència amb què t'agafis a l'argument, que el PP podríem dir que va com a sac, però vaja, tu seguint, ara dic nosaltres mateixos, els que estem aquí a la taula seguint l'actualitat, el dia a dia, vaja, tot apunta que la setmana que ve s'han de desencallar els pressupostos i que s'ha anat coent, no?, diguéssim, a foc lent per intentar potser de no entorpir també aquesta campanya electoral. Arnau, de Feijóo tens algun missatge?
2: Sí, apuntar una mica aquesta versió, aquesta suposada versió que a partir de dilluns ja es firmarà aquest finançament singular per Catalunya, i des d'Almeria, a 200 quilòmetres des d'aquí, insistim, insistia també en aquesta idea del pacte entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista.
5: Porque vengo a pedir el voto para el respeto a Andalucía. Andalucía no va a estar supeditada a los intereses del independentismo. Andalucía no va a estar gobernada por ningún despacho de Madrid. Sánchez y Montero han hecho un modelo a medida de los políticos independentistas. Yo haré un modelo de financiación a medida de las necesidades de los españoles.
1: Ja veiem l'espantall, per tant, de Catalunya, que és el motor, podríem dir, de la campanya electoral del PP. En canvi, però, Jordi, pel PSOE, aquest no és el relat, no? Catalunya no és el gran tema.
3: No s'ha parlat de Catalunya. Sí que és veritat que hem anat a buscar declaracions de Catalunya, però no ha fet ni Pedro Sánchez aquí a Sevilla, tampoc abans d'ahir que érem a Granada. María Jesús Montero no en parla enlloc, no parla de Catalunya, però sí que parla d'Andalusia, traient pit d'aquest nou model de finançament, que de fet Andalusia és la comunitat que tindria més diners, a més amb una xifra molt superior de la que en el seu dia va demanar el Parlament andalús. Però sí que hem trobat una declaració, de fet vam sentir ahir José Luis Rodríguez Zapatero, que érem a Cádiz, i la carta catalana sí que la va jugar Zapatero per defensar Catalunya i per acusar el PP i Vox de voler dividir constantment, en un discurs que és molt reiteratiu al PSOE, però que ahir Zapatero, l'expresident espanyol, l'entonava d'aquesta manera.
6: Nunca hemos enfrentado territorios, ni con los catalanes, ni con los madrileños. No, tenemos un país razonablemente equilibrado en la financiación autonómica. Y ahora están todo el día si Catalunya... Anda, pero qué hipocresía. ¿Pero quién empezó a ceder el IRPF el 25%? Pero si fue Aznar con Puyol en el Majestic, allí estaban, allí, Aznar, con Puyol, ¿o no? ¿No pactó el modelo de financiación autonómica? La primera vez que se pacta con los catalanes el modelo de financiación autonómica lo hizo el PP y la derecha de Aznar. Por tanto, menos hipocresía.
3: I després li va fer un retret a Mariano Rajoy, que va governar 8 anys, 4, una legislatura amb majoria absoluta, i no va canviar el model de finançament, quan ja havia de caducar, i que ara, evidentment, aquest model caduc s'ha d'actualitzar de manera urgent perquè falten recursos per les comunitats autònomes i que el PP no té cap proposta sota el braç per presentar-la.
1: Si el gran argument no és el del PP, quin és això, el cavall de batalla del Partit Socialista per aquestes eleccions?
3: En clau interna, en clau andalusa, és la protecció dels serveis públics, indiscutiblement. De fet, el gran lema de la campanya del PSOE és vota sanitat pública, que hi ha un procés de privatitzacions que arriba no només a la sanitat, sinó també a l'educació, a l'FP, a la creació d'universitats privades. Però sí que n'hi ha una altra, que al final és el combat que fa el PSOE contra el que anomena prioritat nacional, PP i Vox, l'eix dels grans pactes que hi ha hagut a totes les comunitats autònomes que han celebrat eleccions aquests últims 5 mesos. I, de fet, ja el sentíem abans, però és un tall cos, perquè a més s'equivoca Pedro Sánchez amb el nom, acaba amb tota la història del patriotisme i la prioritat nacional parlant de la mínima mal, que li diu com molta gent que s'equivoca canviant-la.
1: Es confon, sí.
3: Canviant la L per la M.
7: Estoy esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a Yamin Lamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. ¡Menudos patriotas! Desde aquí todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino y todo nuestro rechazo ante la violación de derechos humanos que está perpetrando Netanyahu.
3: I ha sorprès molt en tota aquesta campanya electoral la manera com Pedro Sánchez ha intentat portar al seu camp la bandera espanyola, el patriotisme espanyol, per retreure PP i Vox, i això és el que animava els cants del no a la guerra en tots els mítings, perquè ha estat una constant al llarg de tota aquesta campanya electoral, per la tèbia defensa de la posició d'Espanya de PP i Vox, de les crítiques, de posar-se de costat als atacs de Donald Trump i Benjamin Netanyahu i en la situació actual de poc compromís de PP i Vox amb tot el que està passant al món.
1: Arben, a diferència de l'Arnau, a tu t'estan ja... S'ha acabat el míting i estan desmuntant directament l'escenari.
3: Estan desmuntant, sentiu els caps de martell que estan desmuntant l'escenari en aquests moments i se'ns ha acabat la música de la festa del darrere, que ja està bé per poder fer aquest directe.
1: Doncs mira, és el tempo socialista i el tempo popular. Us volia preguntar també, per anar acabant, si tinguéssiu la bola de vidre i amb el que heu percebut vosaltres aquests dies que heu estat seguint un al PP, l'altre al PSOE, com veieu que anirà la cosa diumenge? En el teu cas, Arnau, clar, sí. És que li va d'un vot, no?
2: Sí, és veritat que aquí juguen allò de fer veure una cosa de cara a la galeria i després dir-ne una altra en privat. La sensació és que des del PP andalús estan molt tranquils de cara a la majoria absoluta. És veritat que pateixen sobretot pels restos, perquè són 8 províncies, per tant, 8 vegades, 8 opcions, perquè un diputat caigui cap a una banda i cap a l'altra. I així com ara fa 4 anys, ells mateixos ho reconeixien, la bola els va caure de la seva banda i van aconseguir 2 o 3 diputats més dels que preveien, ara també admeten que aquesta bola pot caure cap a l'altra banda i que algun escó se'ls escapi. Per tant, és veritat que desprenen tranquil·litat, tot i que públicament van repetint que és important una gran participació perquè no s'escapi aquesta majoria absoluta i, per tant, dependre de Vox, però internament sí que desprenen tranquil·litat, com a mínim havent fet la feina bé, diuen, des del Partit Popular per aconseguir, com a mínim, aquests 55 diputats que els permeti governar durant 4 anys amb tranquil·litat i sense dependre de l'extrema dreta.
1: Armen, si ho permeten les màquines que tens al voltant, quin és el teu pronòstic?
3: No, el pronòstic, permetem que no em faci, entre altres perquè em costa molt situar-me en la ment dels andalusos. He sentit moltes coses aquí aquests últims dies. Sí que és veritat que el PSOE confia en repetir resultat. Repetir resultat és un desastre pel PSOE. L'Arnau parlava del 55, en aquests moments quan Juanma Moreno Bonilla en té 58, estem parlant d'una majoria absoluta que situa el 55. Juan Espadas fa 4 anys va ser un desastre, en va treure 30, i aquí s'apunta que la victòria seria aguantar els 30. Això en una comunitat on el PSOE era hegemònic, vaja, que tothom, vosaltres sou els tertulians i a treure les conclusions que hagueu de treure. Quina és l'explicació que tenen per aquesta desgràcia per ells? El que apunten és que fa 8 anys van perdre 500.000 de votants que se'n van a l'abstenció, no que van anar a la dreta, sinó que van anar a l'abstenció, i de la mateixa manera com l'Arnau abans deia que si hi ha una participació molt elevada, la majoria absoluta del PP pot estar garantida, el PSOE diu al revés, que si la participació puja per sobre el 60-65%, hi ha partit per poder millorar el resultat al PSOE i allunyar la possibilitat que Juanma Moreno Bonilla tingui un tingui una majoria absoluta. Per què? Perquè a les dretes hi ha dues llistes que trauran representació segur, PP i Vox, però hi ha un efecte distorsionador que és el Vicent Pérez. S'acabó la fiesta. Què pot passar? Que hi hagi els restos que deia l'Arnau Mañé ara fa un moment, que això li acabi restant poder hegemònic a la dreta i d'aquesta manera l'últim escó que balli a cadascuna de les 8 províncies pugui caure per l'esquerra. Una altra cosa és que caigui pel PSOE o caigui per les altres dues llistes de l'esquerra. O sigui, el joc diuen no són dues llistes d'esquerres de dretes contra 3, sinó que són 3 contra 3.
1: La Sílvia, em sembla que us vol preguntar alguna cosa.
8: Bueno, primer, amb l'Arnau, que a més, si no me'n recordo, també va estar a les eleccions gallegues, comentava aquesta estratègia de no fer coincidir Feijóo amb el candidat, que a Galícia ja va passar això. Crec que van ser molts actes, si no tots, que, o la majoria d'actes, que no va coincidir Feijóo amb Alfonso Rueda. D'aquesta manera, no només potencien el candidat territorial, que té la força, Juanma Moreno, és evident que la té a Andalusia, sinó que també d'aquesta manera es poden permetre el luxe de diferenciar el missatge estatal a nivell d'Espanya, diguéssim, i més l'autonòmic, que és els, realment qui voten. En aquell moment, que era el febrer del 24, si no m'equivoco, les eleccions gallegues, també va treure Alfonso Rueda majoria absoluta, que és una mica el camí que està seguint Juanma Moreno, que en principi és una estratègia molt diferenciada, que ara també ho comentava el Jordi, molt diferenciada amb la que està fent el PSOE, però no només a Andalusia, que està portant ministres allà on pot a les candidatures de les eleccions autonòmiques, que no estan donant bons resultats, per no dir horribles. La baixada del PSOE, el Jordi Armenter es deia que era un mal resultat si aguanten. Els números que corren és que fins i tot pot arribar a baixar la ministra Montero. Clar, si això ho continuem llegint, com s'ha llegit a les altres ocasions, com un plebiscit a Pedro Sánchez, les eleccions de diumenge seran importants, però, a més, jo m'atreveixo a dir que les andaluses encara són més un reflex de totes les comunitats autònomes que de moment han votat. Andalusia és més un reflex de després el que pot passar el resultat a nivell espanyol.
2: De fet, un parell de coses sobre això. La primera, més enllà de diferenciar el missatge amb aquestes caravanes paral·leles, també el que diuen des del PP és que busquen arribar a tot el territori. Andalusia és molt gran, 8 províncies, el doble que Galícia i el doble que Catalunya, per exemple, i que d'aquesta manera, separant els candidats, a part de diferenciar el missatge i de no tenir satèl·lits externs, el que aconsegueixen també és arribar a molta més gent. Avui, per exemple, Feijóo és Almeria, que també és una província clau, i Juanma Moreno ha fet Màlaga, Granada i Sevilla. Per tant, també és la manera, diuen, de diferenciar-se. I sobre el que deies tu, també, sobre aquest plebiscit, Sílvia, ens comentaven des de l'entorn més proper de Juanma Moreno que també ell té ganes de reivindicar-se a nivell estatal, no com a candidat, no com a líder estatal, sinó per dir, veieu com aquí aconseguim una majoria absoluta diferenciant-nos de Vox amb un missatge molt més tranquil i amb un missatge molt més centrat. Correcte. Que és possible aconseguir una majoria absoluta o uns grans resultats, veurem diumenge, fins i tot distanciant-nos de Vox. Per tant, també ells ho volen vendre com un missatge també a nivell estatal, a nivell de tot Espanya, de tot l'Estat, per dir que es poden distanciar també el PP des de l'extrema dreta.
8: És que la línia de Juanma Moreno és molt interessant, eh? A mi em sembla molt interessant.
9: I fixeu-vos que la línia de Juan Moreno és contrària, inversament proporcional, a la línia de la candidata extremenya. I Juan Moreno va començar pactant amb Vox. Mm-hmm. No ho recordeu? El 2018 arriba pactant amb Ciudadanos i pactant amb Vox, que parecia que no pactaven, però sí, pactaven, perquè no pactaven govern, però pactaven calendari i pactaven propostes de legislatura. I ha fet el COVID contrari. Per què? Perquè, diguem-ne, ha tastat les mels de la majoria absoluta. I a Andalusia, el Partit Popular només pot aconseguir una majoria absoluta no apropant-se a Vox, sinó apropant-se a la dreta, i a l'andalusisme, que aquí es coneix una mica la
3: Això és clau, eh?
9: És clau. Això és clau, la bandera andalusa.
3: Sí, és agafar tota l'herència d'aquell partit andalucista que en el seu dia, als anys 80, va tenir representació al Parlament de Catalunya, sí, no ho oblidem.
9: Que era Partit Socialista Andalús en aquella època.
3: No, Partit Andalucista, directament.
9: No, era PSA.
3: El PSOE
9: era PSA.
3: El PSOE se l'acaba menjant. el PSOE se l'acabava menjant. Sí, i llavors, d'aquella herència, evidentment, que era un centre diferenciat del PSOE, al final Juanma Moreno Bonilla juga això, juga a agafar les polítiques del passat que havien funcionat i anar a vendre unes polítiques de centre que s'allunyen molt del que fa Feijóo en aquests moments.
9: Era l'estratègia de Chávez.
3: A les Espanyes.
9: Era l'estratègia de Chávez.
8: Però no només no les juga Jordi, sinó que també se les creu i les aplica. Vull dir que no és que les tregui a passejar per campanya.
3: Sí, no, perquè al final les polítiques són les mateixes d'Ayuso. Són molt semblants. Són molt semblants. El que passa que s'expliquen d'una altra manera i no amb els escarafalls de la presidenta de la Comunitat de Madrid, diríem. Però al final, et comences a mirar llistes d'espera, et comences a mirar situació de l'educació i hi ha paral·lelismes molt interessants.
1: Comença la música, Jordi, veig. Sí,
3: perquè... No, és meva, és l'Arnau.
1: És la de l'Arnau.
2: Comença aquí perquè ha acabat el míting de Juan Moreno del PP aquí a Màlaga i sona, per cert, aquesta cançó que ha acompanyat a tota la campanya del PP andalús i que canta Juanma Moreno Bonilla.
1: Ah, sí? Home!
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Ostres!
2: Una cançó pròpia que el primer dia de campanya es va estrenar, vam posar l'orella i vam dir aquesta veu ens sona, i efectivament era la del president andalús. Han mantingut una mica el misteri fins aquests últims dies, però ens han confirmat que efectivament era el president andalús, que ja havia tingut uns grups d'adolescent, uns grups musicals, i que ara s'ha animat a cantar aquesta cançó de campanya que sona a tots els mítings i que ja en sabem de memòria.
1: Home, no sé si això és una manera de captar més vots els que esteu acostumats.
2: Escolteu.
1: Sí, a veure...
2: Bueno, no te perdo. La podeu buscar a Spotify, Kilòmetre Sur.
1: Kilòmetre Sur.
3: De fet ahir sí. Des del PSOE em deien que és un fracàs, ho demostra que les visualitzacions a YouTube i a l'Spotify són molt baixes. Eren uns pocs milers, molt poques, tenint en compte el que és això en aquests moments, i que és veritat que hi ha molta gent que la canta, eh?
1: No, clar, però una altra cosa és que es viralitzi o no. El tema és l'efecte que pugui fer això, fer la teva pròpia banda sonora de la campanya electoral, si això es tradueix en més vots.
3: Algun efecte té, perquè el míting de Sevilla del PSOE tots se n'han fotut, i si no hi hagués hagut cap efecte no n'haguessin dit absolutament res.
2: No, doncs com a mínim així. Ha impactat en la campanya, això segur. Això segur. Sé si en positiu o negatiu, però ha impactat en la campanya andalusa.
3: Però ha impactat més això la vaca?
1: La vaca?
2: Jo crec que aquest cop la cançó. La vaca, per explicar-ho ràpid, és un talismà, un suposat talismà del PP andalús, que fa 4 anys i fa 8 anys van anar a visitar una granja de vaques i Juanma Moreno Bonilla va acostar-se a una i li va dir que si el votaria ell en eleccions. Aquest cop han tornat a la granja, la vaca, que es deia Fadi, ja era morta, però sí que han fet la fotografia amb la seva neta, la Blanca, que era una altra vaca que...
1: Ah, mireu, això, la seva neta. Sí. Tela.
2: No, mira, veurem si els hi porta la mateixa sort o no.
1: És que s'estan preguntant tots aquí a l'ordinador per veure la foto de Juanma Moreno Bonilla amb la vaca. A veure, Rafa, acabes tu.
3: Deixeu-me girar el discurs. Juanma Moreno Bonilla, el PP, s'ha permès el luxe de passar tota una campanya molt anecdotari i el PSOE en cap moment n'ha generat com perquè hi hagi una mica de simpatia amb tot plegat. Vull dir que, al final, la política també resumeix en això, eh?
1: Digues, Rafa.
9: No, que efectivament el Juanma Moreno ha intentat que passi una campanya sense que passi res, absolutament res.
1: Sí.
9: És el que no volia que es toqués, no? Però jo crec que hem d'entendre molt bé contra qui juga cadascú. És a dir, no hi ha un partit entre Moreno i Montero, no existeix. Montero juga un partit contra Espadas, que això, el Partit Socialista, el que coneixem tota la tradició del Partit Socialista Andalusia, diguem que pogués baixar els 30, això, un pes pesant del govern socialista de Pedro Sánchez ja és molt, i Moreno Bonilla està jugant la partida contra Ayuso. Perquè Moreno Bonilla vol demostrar que en polítiques moderades, algú et dirà, no, però no ha fet polítiques, però en polítiques moderades, des de la moderació, es pot aconseguir majoria absoluta, ara que altres no ho han aconseguit. Aquesta és la lluita, i la lluita per les dues ànimes del Partit Popular, que Feijóo depèn el dia, no? Ara amb els pactes amb Vox ha estat impossible. Fixa't que el més crític amb els pactes de PP i Vox, a Castelló, a Aragó, a Extremadura, no ha estat el Partit Socialista, ha estat Moreno Bonilla. Perquè els he dit als andalusos, si no voleu això, que és un desastre...
1: Voteu-me a mi, clar.
9: Voteu-me a mi. Però és que li he dit desastre el que han pactat els seus companys a Castelló, Andalusia i Aragó. I després, un últim apunt. Per què ha estatalitzat la campanya al Partit Socialista? A les eleccions, el Partit Popular sol treure un milió i mig de vots, més o menys. I això es manté a les generals i es manté a les autonòmiques. El Partit Socialista, les passades autonòmiques, va treure 900.000 vots, més o menys. I a les generals, Pedro Sánchez va treure 1.400.000. Clar, ells creuen que aquesta empenta que dona estatalitzar, és a dir, posar, diguem-ne, tensió, és el que els donaria doncs, aquests vots de més que sembla que les enquestes no arriben.
1: Dolors i Rivet.
10: Jo totalment d'acord amb el que diu ara el Rafa, no? És a dir, la Sílvia parlava de plebiscit. Crec que aquí l'únic plebiscit que pot haver existit és el de Moreno Bonilla amb la seva gestió. És a dir, ell com a president, doneu-me la revàlida i que jo pugui continuar fent el que he fet aquests anys, que ho he fet bé, és el que ell planteja. I se n'estan sortint prou bé, i li diuen les enquestes. S'ha distanciat prou del PP espanyol, s'ha distanciat de la campanya espanyola, que ell no l'afavoreix, perquè Pedro Sánchez, com a rival, és un rival per ell, María Jesús Montero no ho és, i per tant, ha jugat molt bé, no?, enfocar la campanya en terreny andalús absolutament, a no voler-hi barrejar... El marc espanyol, més enllà d'això que deia el Rafa, és a dir, si jo no me n'ensurto sol, pot passar com a altres llocs, no?, on depengui i, per tant, no pugui continuar fent el que he fet, que ho he fet bé, i, per tant, no parlar-te en aquests termes. Efectivament, jo crec que el PSOE està intentant aturar la sangria i no se n'en surt, i tampoc l'esquerra del PSOE, no?, que per posar-ho sobre la taula... no es presenta dividida com podria haver arribat a estar, perquè només, digueu-m'ho així, hi ha dues llistes, n'hi podia haver quatre, al final només són dues.
3: Són moltes.
10: Que són masses.
3: Dues llistes a l'esquerra del PSOE, són moltes.
10: Sí, però com que el punt de partida abans de les eleccions o abans de que comencés la campanya, abans que es tanguessin les llistes, era la possibilitat de que n'hi haguessin fins a quatre... és veritat que es va aconseguir que no ens fossin, o s'ha aconseguit o han negociat perquè en lloc de quatre fossin dues, però efectivament, ni estratègicament, ni tàcticament, ni políticament té cap sentit que hi hagi més d'una llista a l'esquerra del PSOE.
9: Un apunt sobre això, jo crec que el drama no és les llistes, el drama és que tothom dona per fet, que el PP i Vox arribaran a la majoria absoluta on sigui, excepte Catalunya i Euskadi, per suposat, però on sigui, això és el marc. I que l'esquerra, el màxim que pot fer és lluitar entre ella i que el Partit Socialista agafi una part d'aquest vot. És a dir, fixeu-vos, el marc mental és un marc perdedor. És a dir, ja que perdrem, a veure qui treu de nosaltres el millor resultat i a veure si el Partit Socialista pot agafar una part d'aquesta esquerra. Això és un marc,
3: marc
9: destrossat.
3: En això, Rafa, hi ha una evolució del discurs del PSOE, perquè el PSOE ja fa uns quants anys que està jugant a no fer pupa, a no fer mal a Sumar i Podem, que són els grans competidors a nivell estatal, però en aquestes eleccions andaluses hem sentit missatges de tots els candidats, començant per María Jesús Montero i també per Pedro Sánchez, dient que d'esquerra només n'hi ha una.
9: Clar.
3: I que fer invents amb altres esquerres, aquí es va combatre PP i Vox, que estan molt forts.
1: Oriol.
3: I ho ha dit sense embuts, i això també és una evolució del missatge del PSOE a nivell estatal, perquè precisament estan governant en coalició a Madrid.
8: Jordi, però...
3: Llavors són uns equilibris una mica estranys.
8: Jordi, però això podria ser que fos ja la prèvia del plantejament de plebiscit, això sí, amb unes espanyoles, amb unes generals de Vox... O nosaltres? D'anar reduint-ho tot a dues bandes, que és Vox o nosaltres?
3: És el joc polític de Pedro Sánchez des de fa molts mesos. De fet, si Vox està com està, també l'ha engrandit Pedro Sánchez. Pedro Sánchez
8: és que jo crec que va partir l'estratègia.
3: D'haver sabut dividir el vot de les dretes. Correcte. Precisament perquè no arribin a sumar en alguns llocs.
8: Exacte.
3: Tot i que sumen a gairebé tot arreu.
8: I...
2: Que ja és el que va fer el 23J el 2023.
3: Totalment.
9: El 18.
1: A veure, doncs ordenem-ho. Dolors, que acabes de tancar la cosa, i anem a Oriol, i anirem també acomiadant a l'Arnau i en Jordi.
10: No, el comentari sobre el que esteu dient de l'estratègia del PSOE és el clàssic vot útil, no?, que el PP ha anat desglosant durant aquestes campanyes davant de Vox i que el PSOE desglosa davant de qualsevol, no?, partit o partits que tingui la seva esquerra, no?, davant de les eleccions, crida vot útil. Només deia que fem aquesta reflexió avui, que és 15M.
1: Sí, no? Que 15 sí. Anys després.
10: 15 anys després. Donaria per una altra tertúlia, probablement, sí. O per un altre dia, comentar on érem ni on som.
1: Oriol.
11: No, jo el que em sembla que és bastant que crida l'atenció és perquè el PP d'Andalusia ocupa aquest espai de centralitat, no? Aquest espai de centralitat l'ocupa perquè el PSOE l'ha abandonat. Clar, a veure, el PSOE és un partit que des d'un punt de vista ideològic està completament desorientat. És un partit que ha copiat i s'ha deixat empaltar tant del discurs de l'extrema esquerra de Sumar que ha perdut completament el nord i ha deixat de ser el partit tradicional socialdemòcrata que era i que ha estat durant els darrers anys. Per què? Doncs per la necessitat del senyor Pedro Sánchez de sobreviure en el poder. Quan tu deixes d'ocupar aquest espai central de la política, hi ha un altre que l'ocupa. I Andalusia és l'exemple més evident, que hi ha un senyor que amb un discurs moderat, tranquil, en les formes, en el fons, després en les polítiques... Bueno, potser té algunes té coses, evidentment, de la seva política de dretes, però molt més centrat que per exemple, el que dèieu de l'Ayuso. No? Llavors, el gran problema del PSOE és que fins que no aconsegueixi recentrar-se i deixar d'estar contaminat o empaltat, o digue-li com vulguis, per les receptes polítiques de l'extrema esquerra, anirà cada cop més perdent un llençol en cada bocada, i això és així. I fiar-ho tot a que el Pedro Sánchez, amb el seu magnetisme, salvarà els mobles a les eleccions generals de tota la desfeta dels territoris, per mi no és més que un exemple de malgomania d'aquest senyor, que al final ha enviat una figura política importantíssima, com la vicepresidenta, a morir. L'ha enviat als peus dels lleons, perquè al final no li importa res més que la seva figura política. Aleshores, jo crec que això, com en qualsevol enfrontament, digue-li esportiu o del que vulguis, pots guanyar per mèrits propis, però moltes vegades guanyes també per demèrits de l'altre, per incompareixença del rival. I aquí el PSOE està desaparegut perquè està absolutament perdut ideològicament.
8: És que l'única vegada que li ha sortit bé la jugada de tirar un ministre, tirar en el sentit positiu, de desplaçar un ministre quan és ministre una candidatura, és Salvador Illa, que només està un any a davant del Ministeri de Sanitat.
1: Per quin any, també, no?
8: Sí, sí, però que el porta a les eleccions. Sí, però exacte, és a dir, suposadament és quan més perillós és moure un ministre, que és en plena pandèmia, el ministre de Salut, a sobre, el desplaça a Catalunya perquè es presenti, i és quan guanya les eleccions. Però, és l'única vegada
11: li
8: que li juga la jugada. Li surt
11: bé a Catalunya en un marc molt especial, postprocés,
8: etcètera. Sí, correcte, però Salvador Illa no era una persona molt referenciant amb el partit, vull dir que és l'única vegada que li surt bé la jugada.
1: Arnau, digues, Rafa, no, ben ràpid.
9: És que és important els discursos, els mentals, perquè els mal mentals canvien de seguida al centre. El centre de Catalunya durant un temps molt determinat va ser el procés.
8: Sí.
9: Era el procés. I fins i tot hi havia gent d'Iniciativa, hi havia gent del Partit Socialista que anava cap a aquest marc. Quan tot això, aquest marc canvia, és a dir, penseu del que estem parlant fins i tot nosaltres, de la normalització de Catalunya. Com que allò del procés no era normal i que ja portava una normalització de Catalunya, no? És a dir, la normalització és el marc autonòmic. I en aquest marc autonòmic, el centre qui és, en aquests moments? El PSC. És a dir, el marc mental que tots consumim i que tots analitzem, pel votant mitjà, en aquests moments el PSC. No perquè s'hagi mogut, sinó perquè el marc de tot el debat s'ha mogut.
1: Ara ja és el moment de deixar d'alliberar l'Arnau i el Jordi perquè puguin anar a sopar. L'Arnau ho té més complicat, o almenys perquè pugi a l'autobús.
12: A veure si ens deixaran.
1: No, home, no, per això ja us acomiadem i tu, Jordi, ja directe, no sé, a Triana. Ja t'ho han desmuntat tot, no deus tenir ni taula ni cadira.
3: Tu has fet molts mítings, Mireia.
1: I acabes les tertúlies, això, caminant al carrer.
3: Estic caminant fora. Perquè m'han tret la taula.
1: Clar.
3: O sigui, hi ha un moment que m'ha saludat, que de cop i volta m'he quedat sense llum, evidentment anem amb un aparell que té bateries, i hi ha hagut un moment que hem quedat el company de Ràdio Euskadi, Miquel Arregui i jo, asseguts en una taula, amb quatre persones mirant-nos, volent dir-vos aixequeu, i jo he anat desmuntant mentre us anava escoltant i he anat tancant el micro, clar, evidentment.
8: Jordi, és la supervivència del nacionalisme, Sou uns herois.
3: No, què va, això ho fa divertir la nostra feina, home.
1: Vinga, doncs Jordi i Arnau, gràcies i que tingueu una bona nit i us anem escoltant també de cara a diumenge. Vagi
3: bona
1: molt
3: nit,
1: bé.
3: Fins demà.
12: A vosaltres.
1: Adéu. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més coses aquí al No ho sé.
13: No ho sé, amb Mireia Garolera.
14: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
13: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
15: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
16: És velocitat.
15: Amb el circuit més ràpid del món.
16: És festa.
15: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
16: És Barcelona.
15: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
16: Fast and Fun.
15: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
16: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
17: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box, box i després directe al restaurant.
18: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't amb ibp.es.
19: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig, de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
20: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
19: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
14: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
21: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
22: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
19: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
23: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Muní.
24: Hola! Quina vaca més bonica, no?
23: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
25: Com és que no vas tornar mai?
26: Havia passat massa temps.
25: Mai és massa temps.
23: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
27: Que t'està buscant la policia!
28: Ja ho sé, ja ho sé, en part!
29: Però confia en mi.
23: Aquest mes veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
0: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Un minut i tres quarts de deu, i ara també volem dedicar aquí el 9C uns moments a la que ha estat una de les notícies d'aquesta tarda. Tal com avançava el diari Segre, la policia ha detingut un altre cop a Lleida Dino Marcelo Miller. És l'assassí de tres persones que va sortir de la presó ara fa un mes, després d'estar-hi tancat pràcticament tota la vida, sense símptomes de reinserció. Els dies previs a la seva sortida ja es va parlar molt d'ell, perquè tot apuntava que no estava preparat per reinserir-se a la societat.

0: ingressat, i me l'ha trobat la Mercè ara, i bueno, sorprendre en absolut, clar, no es veia venir, clar. Jo vam dir-ho, si te'n recordes, dic, té moltes possibilitats de tornar i després vaig a recaurar, però bueno, és així, sí.
1: I pensava que seria tan immediat al cap de només un mes?
0: Bueno, sí. I inclús, parlant amb molts... Va tenir molt de rebombori l'entrevista aquesta que vaig fer pel món RQ amb el Basté, i la gent em deia, parlant, diu, aviam, ja veuràs, el sí, que em coneix i això. No trigarà massa, sí, però encara veig que ha trigat aproximadament un mes. Però bueno, és el seu modus vivendi. No, vaig parlar de que viu en una altra època, no coneix a ningú, però ha tingut l'habilitat, veig, l'habilitat per tenir de seguida un arma, de fer-se amb un arma i atracar a l'antiga usança, que diuen, oi? Sí, sí.
1: Sí, perquè ara ho dèiem, vostè el va conèixer fa uns anys.
0: Molts anys, sí.
1: I ens pots recordar una mica de qui estem parlant? Com és, en aquest cas, el personatge?
0: Sí, és un personatge que de l'antiga, com diria, vaig dir en l'altra entrevista, l'último moicano, ja no en queden d'aquesta espècie, era els més joves, són dels que ara tenen 65, 66 anys, que possiblement ja no en quedi cap, i ell era el més jove, va entrar a la presó de joves, jo el vaig conèixer a Brians, per això, i que jo ja fa molts anys que no treballo a presons, però jo el vaig conèixer a Brians, i vaig estar anys i anys amb ell, sempre estava en primer grau, era un inadaptat, i no, sí, veritablement no participava de les polítiques de reinserció, no.
1: Què és el que el porta a fer, en aquest cas, avui ha estat un atracament, però què és el que el porta a delinquir?
0: Ell, en aquests moments, clar, ja fa molt temps que no el veig, però jo en aquells moments era el cap de la unitat de règim tancat, i sempre estava en règim tancat, i jo era el cap de la unitat, i bueno, ell tenia un trastorn, també soc psicòleg a banda, no? Ell tenia un trastorn antisocial de la personalitat, el que li diem un psicòpata. Amb nosaltres, amb els treballadors, els funcionaris, tenia bon tracte, però ja no... És un perfil molt, molt específic. Aleshores, jo estic a favor de la reinserció i la rehabilitació, No ens equivoquem, perquè hi ha hagut algun malentès amb això, estic completament a favor, però si a Catalunya hi ha 10.150 presos, per exemple, uh-huh, hi ha 10.000 que són rehabilitables i volen rehabilitar-se, reinsertar-se i sortir. Hi ha 10.000, hi ha 150 que no, m'entens? I aquest personatge seria un d'aquests 150. O sigui, aquí no cal invertir-hi diners ni cal posar-hi masses coses. No, és perdre el temps.
1: El fet de que, perquè, per exemple, no és un episodi nou, això de que, per exemple, hagi trecat un supermercat, després de la seva primera sortida de la presó el 2020, i va tornar a entrar precisament per dos assalts violents en supermercats. El tema de que siguin assalts a supermercats, no ens hem de fixar tant en el lloc on fa les coses, sinó en aquesta actitud que ara ens estava dient.
0: I tant. Preval el dret a la vida i a la seguretat. Jo no vull imaginar-me la cara dels caixers o les caixeres d'aquell moment i la situació d'allà. Vull dir, i tant. El que sí que ara jo crec, penso, hauríem de començar a mirar, és després d'aquestes multireincidències i sempre amb un arma a la mà i sapiguent que és una persona que pot fer mal, suposo que ara ja la condemna mínim ja serà de 8-10 anys, però ja s'ha de... També vaig dir a l'altre programa que en aquests casos existeix la possibilitat de la prisió permanent, la presó permanent revisable d'una persona així. Aviam, jo abans de... Ja sé que a tothom ens agrada el progrés, la reinserció, tal, a mi sóc el primer, però va, hi ha casos, com en deia, molt puntuals en què no es podem jugar, no?
1: Mm-hmm. Perquè amb això que ara apuntava, quin creu que pot ser el seu futur? Tornar a la presó, que sigui un continu d'entrar i sortir, si no s'acaba aplicant...
0: 56 anys, jo crec que això ja està al límit. Suposo que ara, no ho sé, perquè clar, la justícia i les lleis són les lleis, no? Però la gent que aplica la justícia sap el que fa i existeix aquesta figura. Ja veuràs que la condemna no serà curta, Perquè, també s'hauria de mirar, no sé si serà una mica com va això, però hi ha gravats, no sé si la pistola era una pistola real, una pistola de fogueig, que canviï. En un altre cas podria canviar la pena, en aquest cas no crec que canviï gens, perquè no, el mal i la inseguretat és la mateixa. No, però amb aquesta no podria matar, però venint d'on ve, jo crec que sí que li caurà una condemna important,
1: Acabo fent com una mena de repregunta amb tot el que ha dit. Què es pot fer amb persones com ell que realment no tenen intenció, aquesta intenció de rehabilitar-se?
0: Mira, d'això, Mireia ets, oi?
1: Sí, Mireia.
0: Mireia, molt bé. Mira, Mireia, el que sí que podem fer és, d'entrada, adonar-se que són casos molt puntuals. No podem generalitzar i que tothom estigui tranquil, perquè això no sol passar mai.

0: Però n'hi han. Aquests pocs que n'hi han, el que entendre que la reinserció i la rehabilitació no és per tothom, si això és així, perquè hi ha caràcters com el d'aquest personatge que no funcionen, i que existeix la figura de la presó permanent revisable, que en aquests casos pues funcionaria. Sí, hauria de ser així. Sí.
1: Una de les nostres tertulianes, la Sílvia Cànovas, també li vol fer una pregunta.
2: Hola, bona nit, senyor Luges.
0: Una
2: consulta. Fins a quin punt un perfil com aquest podria tornar a delinquir amb l'objectiu de tornar a la presó perquè no tenen una altra manera de viure i no saben viure fora?
0: Molt bona pregunta, sí, senyora. Sí. Pues mira, la resposta està en la pregunta. Sí. Hi ha una figura que es diu la presonització, que vaig parlar també amb el programa del Bastí, la presonització, que són aquella gent que ja la presó és la seva zona de confort. Recordem-nos que la zona de confort no és la zona còmoda, sinó aquella a la que estàs acostumat. Vaig parlar de que aquest home doncs, potser no coneix ni internet, ni WhatsApp, etc. No? I aleshores, què estic fent jo aquí? I aquesta seria, si em surt bé, trec diners per no sé per què, pel consum de tòxics o per sobreviure, pel que necessiti, i si no surt bé, aniré a un lloc que conec perfectament.
1: No sé si hi ha alguna pregunta més, d'aquí a la taula. Si no, senyor Vicenç Alujas, gràcies per atendre'ns i també per recordar-nos una mica això, les actituds, el camí que segueix amb casos com aquest, que aquesta tarda, òbviament, ens ha sorprès al veure doncs, que tornava a ser-hi. Gràcies, Vicenç Alujas.
0: Sí, a mi, sorprendre'm, no m'ha sorprès, però sí que la notícia he pensat, carai, m'entens com tothom, però després suposo que com tothom, carai, un altre cop, però després, sapiguem com és el cas, dius, que em deien estava anunciat.
1: Era una certa lògica, al final.
0: Sí. Però l'important de tot això, que no ha fet mal a ningú, no?
1: Que sapiguem,
0: confiem en la gent. Sí, bueno, mal físic, vull dir, mal físic. Mal emocional i sentimental, ja et dic que sí, segur, perquè la persona que estava allà, per molts anys que visc, no ho oblidarà mai, això, Això també és un sesgo que també el jutge ha de tindre en compte, d'aquest tipus de... Perquè quan parlem de reinserció està molt bé, però la seguretat també està, i les malalties mentals també, en aquest cas, pues, un trauma.
1: Doncs Vicenç Alujas, psicòleg, sociòleg i criminòleg, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C. I bona nit.
0: Igualment, una abraçada, que vagi molt bé. Bona nit.
1: Bona nit. Doncs ja ho veieu, no sé si recordàveu el cas aquest d'ara fa un mes que en parlàvem i aquesta tarda, sent de cop i volta, eren res, les 7, quarts de 8, pam, ha passat això, no? No sé, són situacions que al final sembla que ens ho acaba de dir també l'especialista, són casos molt puntuals.
3: Jo des d'aquest punt de vista ho desconec, els casos puntuals que són, etcètera, etcètera, perquè hi ha dos comportaments que poden desenvolupar una vegada que surten de la presó. Un comportament antisocial, que efectivament és amb violència, amb l'altra gent, etc., o un comportament absolutament prosocial, que és començar a treballar, que el treball no li doni per pagar un pis, que no tenir pis perquè, a més, té uns antecedents i la societat el jutja per aquests antecedents. És a dir, el que fem normalment la resta sense la part de la presó. I clar, avui en dia els comportaments prosocials no et garanteixen una qualitat de vida. Amb el qual jo em pregunto, exactament per què estem reinsertant? No poso en dubte la reinserció. El que dic que moltes vegades l'ideal que es pot veure en la reinserció de que tu després sortiràs i una persona ha de tenir autonomia i ha d'aconseguir autonomia amb els seus propis mitjans, a la societat cada vegada és menys. I també hem de fer una crítica que vol dir ser prosocial actualment, no? I jo també posaria en dubte en el sentit... També, en aquests moments estem veient com totes les institucions de socialització i resocialització estan en crisi. L'escola, evidentment, perquè diuen que no poden fer la tasca de socialització, però també quan parles amb els funcionaris de presons no es pot fer aquesta tasca de resocialització correctament. És a dir, avui en dia jo dubto que s'estigui fent tot el que és o tot el que la llei amb aquesta visió de resocialització pretén.
1: Posem un element més damunt la taula, tot i que ens queda molt poc temps ja per la tertúlia, però des de l'Ajuntament de Lleida ens informen que hauria utilitzat una arma de foc simulada. Sí. Simulada.
2: Jo em quedo amb el... No? L'especialista parlava de que dels gairebé 10.000 presos tots són reinsertables i n'hi ha 150 que no. No sé si em sembla que era
1: una
2: mica
1: aquesta xifra. Sí.
2: I efectivament nosaltres tenim un sistema penal basat en la reinserció,
1: És a dir, la gent no va a la presó per castigar-la, sinó que la gent va a la presó per pagar un deute amb la societat i per no cometre'l més, no? I perquè no torni a delinquir i perquè pugui tenir alternatives en la seva vida ordinària com la resta de persones. Efectivament, això vol recursos per part de la societat, no? Un sistema de reinserció que no sempre arriba, però que funciona en una gran majoria. I hi ha casos, efectivament, no? Que crec que la conclusió és que no poden fer qüestionar el sistema aquest tipus de casos, que efectivament és una anomalia i que vull creure que no ha arribat a fer res, entre altres coses, perquè estava molt vigilat. No?
2: Estava vigilat pels Mossos, amb una certa distància, i de seguida...
1: I
2: doncs,
1: perquè es vigilen, hi ha vigilància en aquest tipus de situacions.
2: De manera permanent. Molt, molt, molt breu, perquè hem d'acabar amb un minut. No sé si vols afegir alguna cosa, Oriol o Sílvia, o si no ja anem tancant aquí. Digues, Oriol.
4: No, simplement que hi ha casos irrecuperables i que els jutges els han de detectar i han d'impedir que es produeixin aquestes situacions. És la seva obligació.
2: Doncs ho hem d'anar deixant aquí. No sé si demà estareu pendents d'Eurovisió, encara que no es faci...
4: Si no, ja estàvem quan hi anava a Espanya, i ho estarem menys, ara.
2: Bueno, jo no ho sé.
5: Jo sempre la miro.
4: Ah, sí?
5: Però perquè Espanya no m'ha... A mi, jo Espanya no me la miro perquè mai queda bé situada.
3: No la miraràs perquè no participa.
5: No, que jo no miro mai Eurovisió perquè participi Espanya, al contrari. Perquè
2: t'agrada el show en general.
5: El show en general, i Espanya sempre queda de les últimes, és el contrari, jo ja tinc la meva preferida.
2: En què et quedes?
5: Jo m'agrada Grècia.
2: Grècia.
3: Home, és de les favorites. Grècia.
5: És de les favorites. M'agrada Grècia.
2: La Dolors s'ho mira com a, també una mica Matrix.
3: Finlàndia i Grècia.
2: D'acord. Doncs va, ho deixem aquí amb els tertulians del divendres. Gràcies a Sílvia Cànovas, Rafa López, Dolors Camats i Oriol Ribet. Que tingueu un bon cap de setmana.
3: Igualment.
2: A veure, abrigueu-vos i no estigueu refredats, que la setmana que ve us vull aquí.
4: Bona nit.
2: Vagi bé, bona nit.
5: Bona nit.

0: No ho sé, amb Mireia Garolera.
1: Les 10 en punt, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
2: Doncs que un incendi a Roda de Ter, a Osona, deixa 14 persones ateses pel servei d'emergències mèdiques. 9 d'aquestes persones han quedat ferides de caràcter menys greu i les han traslladat a l'Hospital de Vic, mentre que altres 3 han quedat en estat lleu i les han derivat al CAP de Roda de Ter. Una d'elles, de fet, ja ha rebut l'alta. El SEM, el servei d'emergències mèdiques, ha activat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, mentre que els bombers han desplaçat fins al lloc d'aquest incendi 5 dotacions.
1: Doncs, evidentment, també ho anirem seguint aquí a RAC1. Per altra banda, Dino Marcelo Miller es posarà a mans de la justícia a les properes hores.
2: Sí, és l'assassí de 3 persones que va sortir ara fa un mes de la presó sense símptomes de reinserció i aquesta tarda l'han arrestat per atracar un supermercat a punta de pistola, una pistola simulada, a Lleida. L'última pena de l'home de 56 anys va acabar el 16 d'abril. Llavors, la direcció de la presó de Lleida ja afirmava que l'home no estava rehabilitat i que era un perill públic. En una entrevista aquí al No ho sé, el psicòleg i sociòleg Vicenç Alujas, que havia tractat amb ell, defensa que en un cas com ell no hi ha res a fer.
3: Ell tenia un trastorn antisocial de la personalitat, el que li diuen un psicòpata. És un perfil molt, molt específic. Si a Catalunya hi ha 10.150 presos, per exemple, hi ha 10.000 que són rehabilitables. Hi ha 150 que no. I aquest personatge seria un d'aquests 150. O sigui, aquí no cal invertir-hi diners ni cal posar-hi cap masses coses. No, no. És perdre el temps.
2: Marcelo Miller era considerat un delinqüent d'alta perillositat pel seu historial i els Mossos van prometre fer-li un seguiment discret des que va sortir de la presó.
1: I últimes hores de campanya electoral a Andalusia amb una recta final marcada per les referències a Catalunya.
2: La incògnita principal és saber si el PP aconseguirà la majoria absoluta o si hi haurà de pactar amb Vox. El candidat popular Juanma Moreno vol revalidar la presidència a la Junta d'Andalusia i acaba la campanya traient l'espantall de l'independentisme.
4: Sabemos ya que el día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez, pierden en primer lugar Andalucía y pierden en segundo lugar España. Y eso no lo podemos permitir.
2: Les eleccions són aquest diumenge. Al davant, Moreno, i tindrà la candidata socialista, l'exministra María Jesús Montero.
1: I demà torna una altra edició de la Nit dels Museus.
2: Des de les 7 de la tarda fins a la 1 de la matinada es podran visitar de franc els museus d'arreu de l'àrea metropolitana. Obriran prop de 100 espais. A més de les portes obertes, hi haurà concerts, teatre, experiències immersives, rutes arqueològiques i activitats familiars. Com a novetat, aquest any s'hi afegeixen espais com el Gran Hotel el Barcino de Barcelona i el Centre Cultural La Bòbila i la Florida 6.0 de l'Hospitalet.
1: I els esports, Oriol Jové, bona nit.
5: Bona nit.
1: Què fareu avui, el tu diràs?
5: Doncs tertúlia amb Juan Irigoyen, Pol Ballús, Javi Muñoz i Albert Fernández sobre la crisi que travessa el Madrid, que s'ha agreujat aquesta setmana i que va tenir com a últim episodi l'enganxada d'ahir entre Mbappé i Arbeloa. A més, hem de fer tota la prèvia de la final de Copa de la Reina, demà Barça Atlètic de Madrid a Les Palmes, les de Pere Romeu, que poden aixecar el tercer títol de la temporada a una setmana vista només ja de la final de la Champions.
1: A quina hora és? El...
5: A les 8 del vespre, hora peninsular.
1: Ahà. I doncs gràcies, Oriol. Et anirem seguint ara a partir de 11:15. Fins ara.
5: Molt bé, bon cap de setmana.
1: I Martí, a veure, començàvem el programa dient que està fent molt fred i que demà al matí ha de fer fred.
6: Sí, sobretot al Pirineu. Aquesta baixada de la temperatura es nota més alta muntanya, temperatures clarament per sota dels 0 graus i molt per sota els 3.000 metres, però, sens dubte, tocarà abrigar-se també a la costa. Demà temperatures a pràcticament tot Catalunya al matí per sota dels 10 graus. Per tant, ambient més aviat de març que no pas de maig, però al migdia s'anirà recuperant la temperatura aquest cap de setmana, un cap de setmana amb més sol dissabte i més núvols de cara a diumenge, tot i que els matins encara aguantarà i seran més aviat xàfecs de tarda al nord del país, però no s'haurien de repetir aquestes calamarsades que hem tingut aquesta setmana.
1: Pel que fa, és això, la pluja, menys pluja i més de tarda, deies?
6: Sí, i a més ara mateix tenim alguns ruixats encara, són les escorrialles del front que hem tingut de ruixats durant la tarda, Pirineu, Catalunya Central, ara ja es van desdibuixant i quedaran apagats. Ara.
1: Gràcies, Martí. Bona nit i
6: fins
1: bon cap
6: ara.
1: De setmana.
6: Bon cap de setmana.
7: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
8: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
9: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: Trio Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: RAC1 i Filmax us conviden al cinema.
4: Vine a la preestrena de Cowgirl, una comèdia romàntica amb Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Munir.
5: Hola!
6: Quina vaca més bonica, no?
4: Una història on les segones oportunitats es revelen per a tots els seus protagonistes.
7: Com és que no vas tornar mai?
8: Havia passat massa temps.
7: Mai, és massa temps.
4: Si voleu anar a la preestrena de Cowgirl el dimarts 19 de maig a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat i podreu aconseguir una entrada doble.
9: Que t'està buscant la policia!
10: Ja ho sé, ja ho sé, en part.
11: Però confia en mi.
4: Aquest mes, veniu a la preestrena de Cowgirl amb RAC1 i Filmax.
3: No ho sé, amb Mireia Garolera.
12: Passen 7 minuts de les 10.

0: I com cada divendres acabarem el 9C amb alguns temes dels quals no s'ha parlat prou, avui amb la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinyà, que estaven com tocant uns botons.
1: Estem tocant botons, perquè ens, ens volem sentir tècnics, tècniques de so.
2: Però ella em tocava el meu i jo li tocava el seu.
0: Sí,
2: o sigui, ens estàvem tocant una mica la pera.
0: Les mans s'entrellaçaven, també, no?, entre vosaltres.
1: Hi ha molt d'amor, hi ha molt d'amor aquí.
2: No podem passar més hores juntes, ja, saps què vull dir?
0: És que és això, no? És com més que una jornada laboral. És a dir, fa la jornada laboral diària,
1: sí,
0: i ara també el del divendres.
1: També fem això, anem al teatre juntes, anem al bar juntes.
2: Sí.
1: Només ens falta anar al lavabo juntes, que això, de moment, la Candela va intentar un dia i li va dir: Candela, fins aquí.
2: Com a molt anem una darrere l'altra, perquè això sí que ens ha passat.
0: També, clar.
2: Clar. Surs del directe i necessites a vegades anar a lavabo.
0: I qui guanya és una qüestió de...
2: És una qüestió...
0: La més ràpida.
2: Depèn de com va.
1: La Candela.
2: Avui has guanyat tu, per exemple.
1: Però de rapidesa d'anar al lavabo?
2: Ah, jo vaig molt ràpid.
1: Sí.
2: Vaig molt ràpid i surto molt ràpid.
1: Sí.
0: A veure, mira,
2: no
0: tot
2: perdo
0: ràpid.
2: Temps
0: jo també sóc d'aquest perfil, tot ràpid al lavabo. Sí. Vinga, pim-pam, va. Què ens porteu avui?
1: Doncs mira, jo avui us porto una cosa que m'agrada fer de tant en tant, que és una efemèride imperfecta, perquè tal dia com avui de l'any 1990, dic efemèride imperfecta perquè fa 36 anys, hagués quedat més rodonet
0: no, no, no agrada,
1: si haguéssim
0: no
1: l'any passat.
2: Estan sobrevalorades les efemèrides perfectes, sempre
1: doncs,
2: diem.
1: Doncs avui us en porto una de fa 36 anys. Tal dia com avui del 90 es va vendre el retrat del doctor Paul Gachet, de Vincent Van Gogh, pel mòdic preu de 82,5 milions de dòlars.
0: No,
1: una
0: poquet,
1: xifra que
0: poquet.
1: Va ser rècord en el seu moment. I tots coneixem a Van Gogh, tots sabem que va ser un pintor neerlandès a qui li encantaven els girassols, i diuen que es va tallar una orella per amor i que la va enviar per correu. A veure, amb el tema dels girassols, és evident que tenim raó, que li agradava pintar girassols, però de veritat es va tallar l'orella? I si és així, ho va fer per amor? La resposta és... Oriol Montfort, però aquesta cançó no explica aquesta història.
2: És igual,
1: sí,
2: però a mi
1: m'agrada. És que parlem de l'orella de Van Gogh i ja...
2: És igual, però mola. Tira, tira, Oriol. Queda fuerte, ven y siéntate cerca,
1: que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Que ara han tornat, no? Que ha tornat la Maia.
0: Sí, 100%. Però m'agrada perquè, més, jugueu amb els braços, no? Amunt i avall, d'una manera que no... Està
1: vols,
0: bé, està
1: vols
0: bé.
1: Que ballem? Ballem, no. Ballem, ballem. Queda fuerte, ven y siéntate cerca,
2: que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Passa més moviment que aquest, eh?
0: No, m'agrada el moviment i també el joc. Clar, això és ràdio. Però la Pris, el que he fet amb els ulls, no? Això de posar-los com mig en blanc, així...
1: Perquè...
0: Et genera com si és una energia interna, no?
1: I aquesta cançó porta molts records
0: del
1: passat. Sí?
0: Què va passar? Què va passar? Què va passar?
1: Bueno, jo he vingut a parlar de Van Gogh aquí, no? O sigui, voleu conèixer el que
0: va passar. Divendres nit.
1: Ja, doncs mira, vaig veure l'oreja de Van Gogh en el seu moment a Donosti. Vull dir que...
0: Home, doncs bé.
1: Amb algú especial?
2: Sí.
1: Sempre. Els meus amics són molt especials.
0: No, ets dirà res, ja està. Ha entrat per aquí, ja no d'això. És igual.
1: A veure, va, que estàvem parlant de Van Gogh, eh? Van Gogh, ja ho sabeu, va ser un artista postimpressionista amb una vida molt turmentada. Mai va tenir una feina estable, sempre depenia dels diners del seu germà, d'en Teo. Aquí tenim en Teo que va a l'escola, en Teo va tal.
2: En Teo doncs, ajuda el germà.
1: En Teo ajudava sempre en Van Gogh. Al llarg de la seva vida va pintar uns 900 quadres i més de 1.000 il·lustracions, però mentre era viu només va vendre una obra. La vinya
0: dius?
1: Vermella, que va vendre per uns 400 francs a...
0: Aquestes
1: a una senyora.
0: Històries...
1: Clar, sí. L'any 90 hagués aixecat el cap i hagués dit, hòstia, noi, veus? Jo sabia que servia per això.
2: Quasi que millor que no hagi aixecat mai el cap. Saps què et vull dir? Perquè quina depressió després.
1: Sí, clar, que dius, ja podria haver passat en vida,
2: no.
1: En menys de 10 anys, Van Gogh va revolucionar el món de l'art i tot va ser molt ràpid. Primer, era un senyor, doncs ja ens ho podem imaginar, una mica inestable. Va tenir una època en què es va convertir en missioner. Ell va decidir fer el bé, va decidir treballar pels pobres i se'n va anar a viure a una comunitat minera de carbó molt pobra, on durant 2 anys doncs, va conviure amb els miners, menjava restes de menjar, vestia tot amb draps, vull dir... Ell ho feia tot per aquella gent i sobrevivia amb els diners que li enviava el seu germà Teo.
0: Teo.
1: Sempre apareix per aquí. Allà va començar a dibuixar compulsivament i el 1880, amb 27 anys, va dir mira, potser la vida religiosa no és lo meu, la vida contemplativa no és lo meu i em vull dedicar a l'art. Què passa? Que aquest noi no estava fet per seguir les convencions de l'època o de qualsevol època, perquè ell trencava tots els motlles. Però què passa? Va anar a París, va veure una exposició impressionista i va quedar flipat, va dir, hòstia, això és el que vull
0: fer. He vist la llum, he vist la llum.
1: He vist la llum, però vull fer el post, eh? Vull dir, encara no ho sabia, però ell faria no l'impressionisme, sinó el post-impressionisme, i allí va conèixer Paul Gauguin, que tornarà a aparèixer en la història, eh? I què feia a París? Doncs què fas tu a París el 1880? Mira, l'Oriol va viure a París, no el 1880.
2: Està molt ben conservat, l'Oriol.
1: I no sé si va fer el que feia Van Gogh, que era doncs passar llargues nits al Moulin Rouge, beure molt de brandy...
2: I tot això li pagava el germà Teo?
1: Sí.
0: El germà Teo és la banda sonora de la història, ja està, és així.
1: Molt de brandy, molt absenta, i què passa? Que aquest xicot en 2 anys, mare de Déu, senyor, la salut d'aquest noi es degrada...
2: Pels terres.
1: Pel terra, queda pel terra, i aleshores fa allò de... Vaig a fer un retir espiritual. I se'n va anar, diu, s'allunya de la capital, se'n va a Arles, a una vila de la Provença, allà menjava poquet, es passava els dies sol, no coneixia ningú, no parlava el dialecte provençal, per tant, doncs no tenia gaire entreteniment. I diu, bueno, jo el que faré aquí serà crear una colònia d'artistes. Però... Jo aquí estic com molt sol, dibuixo amb molt, pinto molt, amb molt de fervor, però necessito una miqueta d'acompanyament artístic.
0: Però hi ha molts altibaixos, per el que has explicat, de dir,
1: ui,
0: de la mina...
1: Sí.
0: A les nits de París, però ara torno a la cova, diguéssim...
1: Sí. És constantment així, amunt i avall... Bueno,
2: és el Dragon Khan.
1: Aquest és l'últim amunt, que us explicarem. Ell s'allotja a la Casa Groga, que també pintarà, ja recordareu algun dels quadres. I clar, què passa amb Teo? Teo té diners perquè ell és marxant d'art i és molt bo. I en Teo sempre està al costat de son germà de... Va, Vincent, pinta, que ho fas molt bé, que intentaré vendre els teus quadres, tal. I li diu, escolta'm, nen, fem aquesta colònia d'artistes i el que facin aquí, el que produeixin aquí, tu ho intentes vendre a París. En 15 mesos va acabar unes 200 obres, Vull dir que...
2: La producció...
0: Molt extremista, no?
1: I volia que Gauguin el visités, perquè el tio diu, hòsties, ha de ser el meu mestre, aquest senyor. Es portaven uns anys, Vincent Van Gogh tenia 36 anys i Gauguin en tenia 40 quan va anar a Arles, perquè l'estava pressionant tant de, va, tio, vine, va, que ens ho passarem bé, va, ja veuràs. I al final, Gauguin volia estar molt bé amb en Teo, perquè com que era un marxant d'art important...
0: Clar, li convenia, no?
1: Diu, mira, si em pagues el bitllet de... Anava a dir d'avió, imagina't. Si em pagues el bitllet de tren, doncs jo vaig cap allà. Al principi, amigues, tot meravellós. En Vincent està molt nerviós perquè arribi en Paul i diu, ai, mira, li pintaré alguna cosa per la seva habitació, per decorar-la, i li pinta uns girassols i posa el quadre a l'habitació d'en Paul. Entenen, a l'inici, que ha de ser, tot i que tenen pocs anys de diferència, que ha de ser una relació mestre-alumne, I al principi, doncs, això sí que es compleix al principi els primers dies, Tampoc us penseu que estem parlant d'anys aquí, Quina distracció tenen, a part de pintar i parlar sobre artistes? Doncs hi ha una taverna, Barra Bordell, molt a prop, i bueno, doncs no cal...
0: Però no estava tot tan aïllat, això?
1: Bueno, però és un poblet, sempre hi ha el casal del poble, I aquí el casal del poble...
2: El casal del poble,
1: aquí també resulta que era un bordell. Què passa? Que Vincent Van Gogh és tossut i el tio doncs pensa unes coses i Gauguin en pensa unes altres. Llavors comencen a xocar en les seves idees. Sobretot discuteixen sobre les fonts d'inspiració que ha de tenir la pintura. Van Gogh diu... la natura. Gauguin diu la imaginació. Gauguin treballa principalment a partir de la memòria i de la seva imaginació, i Vincent Van Gogh doncs preferia pintar el que tenia al davant. Doncs avui us hagués pintat a vosaltres dues, per exemple. Llavors, imagina't les discussions que devien tenir els dos. No, natura, no imaginació. Borratxos com una cuva, llavors després se'n van al bordell.
0: Per fer un viatge curt, entenc que també va, no sé, va passar-s'hi, si va instal·lar quants mesos?
1: Doncs ara no et sabria dir, però... Molt poc temps. Fins que arriba un dia que Gauguin diu, mira, noi, aquí et quedes, jo me'n torno a París, perquè ja n'estic fart de tu.
2: De discutir.
0: De desertar.
2: Sí.
1: Això va ser el 23 de desembre de 1888, 2 dies abans de Nadal, i ningú sap ben bé el 100% què va passar, però tot sembla indicar que Van Gogh va amenaçar a Gauguin amb una navalla.
2: De què? No marxis, no marxis.
1: Bueno, què fas, que no sé què, que tal, pam. I al final, en lloc de fer-li mal a l'altre, cosa que ja em sembla bé, es va fer mal a ell mateix.
0: A l'orella.
1: Sí, senyor, i es va...
2: Se la va tallar...
1: Senyora, sí, es va tallar un tros del lòbul de l'orella esquerra. No es va tallar...
2: Rajar tota l'orella.
1: Tota l'orella. A tallar un trosset del lòbul, eh? Clar, sempre queda millor de dir, tota l'orella, bo! No, clar, va sobreviure, eh? Vull dir que també en aquells anys talla tu l'orella. I aleshores se'n va anar al bordell i li va donar, doncs, aquest tros d'orella mutilada a una prostituta que es deia Rachel.
2: No,
1: i
2: Vicent,
1: suposo,
2: no fas una de dret.
1: I li va dir, des d'aquest objecte amb cura. Si l'hagués desat, imagina't ara, els encants segur que venen aquest tros d'orella per una milionada.
2: Costaria milions.
1: L'endemà al matí, la policia segueix el regarol de sang que havia quedat pel camí i la policia es troba Van Gogh inconscient a la seva habitació, el porten en un hospital on està a punt de morir, doncs, de sagnat, i Gauguin, mentrestant, el tibia és el tren dient, aquí et quedes, company, jo ja n'he tingut prou de tu, eh? Van Gogh, ho recordareu, va pintar un autorretrat de la seva recuperació i, disposat a oblidar l'episodi, va dir, saps què? Això ha estat una simple bogeria d'artista. Jo aquesta com a excusa me l'agafo. Algun dia que faci alguna cosa així... Bueno, clar, hauria
0: clar,
1: de ser artista per dir-ho.
2: Una bogeria de periodista, també ho pot dir.
1: De periodista. Què passa? Que el tio no estava bé, entra voluntàriament en un centre psiquiàtric durant un any i quan en surt, el 1890... En Theo, una altra vegada, el germà de Van Gogh, li busca una llar, eh? I li busca una llar a un poble que pertany a l'illa de França, Auvers-sur-Oise, no sé si ho pronuncio bé, això, i allà coneix el doctor Gachet, que és el d'aquest quadre que avui fa anys que es va vendre per tants diners, que estava interessat en treballar amb artistes, devia dir... Loquitos, venit a mi, artistes,
0: això,
1: venit
0: a... Que això, aquí hi haurà pela.
1: Al principi no es porten gens bé. Van Gogh escriu a son germà, s'escrivien moltes cartes i es conserven moltes cartes, i diu, crec que no hem de comptar gens amb el doctor Gachet, en primer lloc està més malalt que jo, crec, i hauríem de dir que... O hauríem de dir que igual de malalt, així que... què vols que fem? Ara, un cec, quan un cec guia un altre cec, no cauen tots dos a la rasa, però després resulta que es van fer íntims i va pintar el retrat d'aquest del qual estem parlant avui, que va, doncs, es va vendre per tants milions fa 36 anys, i en va fer dues versions. Uns mesos més tard, amb 37 anys, Van Gogh estava caminant per un camp i tenia un revòlver i es va disparar al pit, i el noi no la va encertar bé i va sobreviure dos dies, que els devia passar fatal, i després va acabar morint. S'han escrit moltes teories sobre la seva salut mental. Alguns diuen que patia d'esquizofrènia o de les conseqüències d'haver contret sífilis. D'altres parlen d'un trastorn bipolar. I els més arriscats diuen que el tio es fotia la pintura, o sigui, es menjava la pintura directament... Això ho diuen, eh? Vull dir...
0: I que llavors això li portava les conseqüències, no?
1: I algunes d'aquestes pintures tenien ingredients, algun d'aquests pigments tenien...
2: Tòxics i coses.
1: Sí, arsènic i mercuri, cosa que llavors, clar, no va gaire bé per la testa, eh? No va gaire bé per la testa. I no va ser fins al segle següent, com tots sabeu, que les seves pintures es van fer famoses arreu del món. L'any 2022 es va vendre en una subhasta a Christie's, Hort amb xiprers, pintat el 1888 per 117,2 milions de dòlars.
0: Bona xifra.
1: Que és la pintura més cara que s'ha venut mai en la història de Van Gogh, i l'havia pintat a Arles, en el lloc que havia concebut com la colònia d'artistes. Vull dir que aquella colònia...
0: Quina història, eh?
1: Va tenir un artista i mig, però aquest va triomfar molt.
0: Caram.
2: Sense paraules.
0: Sí, no tenim paraules, no tenim paraules. A veure, Candela, ho superes, això, o què?
2: Farem el que podrem. Mira, no s'ha parlat prou del vincle del capità Haddock amb Barcelona. Va.
0: Has ballat com l'oreja de Van Gogh, però...
2: Més lent.
0: Sí, exacte.
2: Pa,
0: com els braços
2: èpica.
0: Una mica més abans.
2: Sí. A veure, he de dir que jo no sóc molt fan de les aventures de Tintín, però sí del capità Haddock, que és un dels personatges que més m'agrada.
0: No perquè ràbia?
2: Que va, és molt carismàtic. Sí? És en realitat el més humà de tots, per
0: sí,
2: mi.
0: Jo sí.
2: Suposo que tots el teniu al cap, però per qui no el conegui, doncs és el capità de la Marina Mercant, un llop de mar, esquerp, entranyable, un cap de masia, que dic jo, que sempre que... Només ve a tu si en té moltes ganes. Un i amic íntim del whisky i del Tintín, a parts iguals, eh? I també és el millor renegador de la història del còmic.
3: Els troglodites, cucs de terra miserable, colla de pirates, mariners d'aigua dolça, carcamals, burdegassos.
2: Bé, el repertori de renecs del Capità Haddock és inesgotable. Si us agraden de veritat, els teniu tots recopilats en el llibre Llam de llam de rellam.
0: Ai,
2: de sí, contrarrellam.
0: Sí. Llam de llam de rellam, sí,
2: de
0: sí.
2: De contrarrellam, publicat contrarrellam. A Contravent. S'hi poden trobar unes 800 expressions de que Joaquim Ventalló, el traductor de Tintín al català, va adaptar i inventar per donar vida a aquest mariner malhumorat. Sabíeu que jo he intentat buscar aquest llibre, està completament esgotat, només el pots comprar de segona mà, doncs ets una afortunada.
0: Què dius? El tens, Anna Pris?
2: Val una pasta, Pris,
1: sí?
2: Però una pasta...
1: Epa, a veure si el vendré com un quadre de Van Gogh.
2: Pues, jo diria que més i tot, eh?
0: Però com et va... Es pot preguntar com el vas adquirir?
1: En algun moment, deu fer molts anys, en algun moment que devia estar fent com alguna investigació per algun article o tal, i el vaig comprar de segona mà. Sí, sí.
2: Doncs jo el volia regalar a un amic i vaig pensar, pues, regala'l, no te'l faré, perquè m'arruïno jo. Doncs mira, tens un petit tresor. Tens una joia.
0: 100%.
2: Doncs bé, tornant a la relació del Capità Haddock amb Barcelona. Segons l'especialista en Tintín, Jacint Guillem, un jove tinent anglès, anomenat Nicholas Haddock, va lluitar defensant el castell de Montjuïc en la Guerra de Successió. La pregunta és, aquest tal Nicholas Haddock té vincles amb el Capità Haddock de Tintín?
0: A veure.
2: Doncs a veure, si buscaven el còmic d'Hergé, trobem que el Capità Haddock apareix per primera vegada el 2 de gener de 1941, quan la tira còmica encara es publicava en blanc i negre en el diari Le Soir. Les hores pronuncia bé, això?
1: Les Soir.
2: És que el meu francès és menys 3. Llavors, unes tires que més tard es van recopilar i es van convertir en el nou àlbum de la col·lecció El cranc de les pinces d'or. Però no és fins a la publicació dels àlbums 11 i 12, que és El secret de l'unicorn i El tresor de Rachman el Roig, que Hergé parla dels orígens del nostre estimat Capità Haddock i explica que el Capità Haddock és descendent directe del cavaller Francesc de Dock, un oficial de la Marina Francesa, capità del galió reial L'Unicorn, que està al servei del rei Lluís XIV, el rei Sol.
0: El rei Sol.
2: Aleshores, podria ser que Hergé s'inspirés en un personatge real per crear el cavaller de Doc, és a dir, l'avantpassat del capità Haddock de Tintín.
1: Molt va buscar, eh?
2: Sí, i que aquest personatge real tingués alguna cosa a veure amb el nostre Nicholas Haddock, que tinent anglès que va lluitar a la Guerra de Successió que va ser dona? La resposta és... No, però...
0: Ara, de veritat, no sé, Oriol, el tècnic, allò... No és molt curt, aquests tambors? Vull dir, són curts, són tambors versió curta.
2: Ja ho tinc relatiu. No, però les casualitats han fet que gairebé ho sembli, d'acord? Que hi hagués com una relació, un vincle, una inspiració. Perquè unes casualitats, de fet, que Hergé va descobrir anys molt més tard de crear el seu capità Haddock i el seu ancestre, el cavaller de Doc. De fet, després de publicar El secret de l'unicorn, és quan Hergé descobreix que en un petit poble del comtat d'Essex, Anglaterra, un poble anomenat Leighton Sea, hi ha enterrades les despulles d'una nissaga molt important anomenada Haddock. Llavors, aquí arriba la corrua de coincidències. La primera és que eren una nissaga anglesa de mariners, com a la del capità Haddock dels còmics. La segona és que el cavaller de Doc és contemporani a la nissaga dels mariners anglesos, és a dir, finals del segle XVII. La tercera és que un dels mariners de la nissaga, un tal Richard Haddock, havia comandat una nau anomenada Unicorn. I la quarta coincidència és que aquest Richard Haddock era igualet físicament que el cavaller de Doc inventat per Hergé. És a dir, Hergé dibuixa un senyor, és el cavaller de Doc, que s'assembla molt a aquest Richard Haddock, però que, del qual mai n'havia vist el retrat.
0: Ho fa com se l'imagina, no?
2: Se l'imagina. Doncs és justament el fill d'aquest tal Richard Haddock, aquest real, aquest home anglès, el Nicholas Haddock, que us he comentat just al principi, que és el qui té el vincle amb Barcelona i que el 8 de maig de 1706 es va plantar davant de les costes catalanes amb una flota de 56 naus i 10.000 soldats per defensar la ciutat de Barcelona assetjada per les tropes de Felip V. I, justament, una de les primeres accions militars que van dur a terme van ser la recuperació del castell de Montjuïc en mans de les tropes filipistes. Conclusió. Hergé es va inventar el renegaire del capità Haddock i també el seu avantpassat, el cavaller de Doc, sense saber doncs, que a Anglaterra hi havia aquesta nissaga important de mariners anomenats Haddocks, dels quals havia lluitat a Barcelona en la Guerra de Successió. Però les coincidències fan somiar i gairebé
4: et podries imaginar...
0: Colen perfectament.
4: Que es va inspirar,
1: jo crec que va dir que se l'havia inventat, però se sí. l'havia copiat. Tot.
0: Exacte, bueno, fet, sí, de fet, sí, que creiem això. Sí, sí,
4: de fet, en una ocasió va dir que... La veritat és que Hergé va reconèixer que se l'havia inventat completament i que només s'havia inspirat una miqueta en un amic seu, un tal dibuixant que es deia Edgar Jacobs, per crear la personalitat així més dura i malhumorada del capità Haddock. I no sé si tenim temps, però us explicaré només una miqueta.
0: Sí, sí, sí. Veurem, sí? Va, ho tancarem amb això.
4: Vinga,
0: què vols
4: doncs,
0: explicar?
4: Comentar-vos que el capità Haddock és dels pocs personatges que Hergé s'inventa completament en els còmics de Tintín, perquè Tintín el va crear a partir del caràcter, doncs, del seu desig de ser així intrèpid, valent i honest, i l'aspecte el va... I l'aspecte el va agafar del seu germà, Paul, vale? Que era ros, cara de nen, miradeta sincera...
0: Que aquí sempre és el que he pensat amb Tintín, que no quadra.
4: No quadren.
0: El físic amb el que suposadament, no?, representava
4: aquella
0: que
4: era... cosa intrèpida. Doncs l'intrèpid era ell... però el físic era del seu germà Paul. I després també es va inspirar una mica amb el reporter francès Albert Londres, un dels fundadors del periodisme d'investigació. Després, el Milú. Hergé mai va tenir gos, però el propietari del restaurant on anava a dinar cada dia sí que tenia un fox terrier.
1: Ah!
4: Llavors es creu que és d'aquí on doncs agafa aquest gos i el nom li posa en homenatge a una de les seves primeres nòvies que li deien Milou.
1: O sigui... Li poses el nom de la nòvia al
4: gos.
1: Fantàstic.
4: D'una de les primeres nòvies.
1: Home,
4: perquè no la pots
1: no
4: oblidar.
1: Poses el nom de la nòvia al gos.
4: Qui és més important per Milú? Ai, per Milú, per Tintín, Milú.
1: Però que és un gos, Candela, que ja sé que tens un programa a la Tele 3 sobre gossos, però no comparem nòvies
4: amb
1: gossos, per favor.
4: No comparo,
0: que surti
4: filla.
0: Que surti tot.
4: No comparo, però bé, és un petit homenatge. Potser el va deixar ella, jo què sé.
1: Jo? Un homenatge així? O sigui, si no moro abans, a mi no em posis el meu... No li posis a Priscila el pròxim gos que tinguis, eh?
4: Ui. Quina idea m'has donat ara. Bé, la cantant d'òpera, la Bianca Castafiore, també sí. important, està inspirada en la diva Renata Tebaldi i en la seva rival Maria Callas. El professor Tornassol és una referència directa a un científic suís i professor de física de la Universitat de Brussel·les que Hergé coneixia personalment. Es deia Agustí Picard. I, per últim, els germans Dupont i Dupont. Sí. Per crear-los, Hergé es va inspirar en el seu pare i en el seu germà bessó.
0: Mira... Clar, això... Mira, aquest encara.
1: Que no es va inventar res. Mm. Ja està.
4: Només el capità Haddock. Però semblava que no.
1: Alguna història devia llegir per allà.
4: Però hauria molat, que fos vincle directe amb aquest mariner anglès que va venir aquí a les costes catalanes a defensar el castell de Montjuïc.
0: M'agrada aquesta lliçó d'història per partida doble que hem fet
1: avui.
0: Sí,
1: avui hem coincidit, sí, hem fet una miqueta d'execrables de... sense cagar-nos gaire en els personatges.
4: Gens...
1: Bueno,
4: una miqueta.
0: Tot molt fi, correcte. Vinga, va, ho deixem aquí. Candela Figueres, Anna Priscila Magrinyà, que tingueu un bon cap de setmana i ens retrobem ben aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Ara us deixem amb el Tu diràs bona nit.
5: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són 11:15, temps d'esports, temps de tu diràs, fins la 1 de la matinada aquí a l'antena de RAC1. La temporada del Madrid ha estat un incendi des del mateix dia que va començar. Un incendi que hem vist traduït al llarg d'aquests mesos amb els viatges d'Mbappé, amb els cabrejos de Vinícius, quan el canvien, amb un projecte com el de Xavi Alonso fulminat a les primeres de canvi, amb atacs del club contra els àrbitres, amb atacs contra totes les institucions, contra tots els estaments del futbol, amb desastres esportius com l'eliminació a la Copa contra l'Albacete, com la Supercopa d'Aràbia perduda un any més contra el Barça, o com la Lliga, perduda també un any més contra el Barça i aquest cop a la cara, al Camp Nou, en el clàssic de diumenge passat. La temporada del Madrid ha estat un incendi des del primer dia, també amb les rodes de premsa histriòniques d'Arbeloa, amb episodis surrealistes com que els metges del propi club s'equivoquin de genoll en el diagnòstic d'un jugador, com que dos futbolistes de la plantilla es barallin i un acabi a l'hospital, o com que surti el president Florentino Pérez en una roda de premsa disparant contra els mitjans de comunicació amb sortides de to masclistes i classistes i convocant unes eleccions que no es creu ningú. Els bombers acostumen a classificar l'estat d'un incendi en quatre fases. Actiu, que és quan el foc es propaga lliurement i sense control. Estabilitzat, seria la segona fase, que és quan el foc continua propagant-se però els bombers ja estan en condicions de dominar-lo. Controlat, que és quan el foc encara crema però ja no creix. I finalment, extingit, que és l'última de les quatre fases. Dimarts, Florentino Pérez va fer un intent d'estabilitzar aquest incendi actiu que és el Madrid i que crema sense control des de fa mesos, però especialment les últimes setmanes, però no se n'ha sortit. No se n'ha sortit perquè el foc sempre reapareix quan no plou i la sequera en forma de títols ha fet que el Madrid sigui un terreny propici perquè qualsevol espurna pugui desencadenar un incendi i perquè el foc també reapareix quan hi ha piròmans com Mbappé, que va decidir traslladar la seva guerra amb Arbeloa a l'esfera pública. Ahir el Madrid va retirar pancartes en contra de Florentino a la graderia del Bernabéu amb l'argument que no eren de material ignífug i potser és la millor metàfora del que és el Madrid ara mateix, preocupat perquè no es cremi una pancarta quan el club des de dins fa temps que està en flames i sense previsió que el foc es pugui extingir aviat, ni tan sols estabilitzar-lo i ni molt menys controlar-lo. 3 minuts per sobre de 11:15, benvinguts a la nit esportiva de Catalunya. De seguida anem cap a Madrid per saber l'última hora de la crisi al Club Blanc, per saber com ha estat l'endemà que Mbappé i Arbeloa es llancessin ganivets públicament, però abans, quatre qüestions de l'actualitat del dia, començant pel Barça de bàsquet. Dani Aguilar, hola, bona nit.
2: Hola, Oriol Jové, molt bona nit.
1: Perquè el Barça ha sortit al pas aquest migdia d'unes informacions que parlaven d'un principi d'acord amb l'entrenador de l'Unicaja, Ibon Navarro.
2: Sí, noi, no hi ha un dia tranquil realment a Barça últimament, tampoc a la secció de... Vaja, sobretot a la secció del bàsquet. Durant aquesta setmana, i des que el Malagueny Diario surt i el portal especialitzat en Cestando ja apuntessin a negociacions entre el Barça i Ibon Navarro, en cas que Xavi Pascual sortís del club, el soroll al voltant d'una possible arribada del tècnic basc en aquest escenari ha crescut fins al punt que avui al migdia el Club Blaugrana ha fet el següent comunicat. El llegeixo: el Futbol Club Barcelona vol aclarir, arran de les darreres informacions aparegudes en alguns mitjans, que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte que s'està treballant de manera conjunta. Tal com va manifestar el general manager de la secció, Juan Carlos Navarro, el 2 d'abril passat a Mònaco, no veig un futur sense Xavi Pascual. El club, diu, a més, nega de manera categòrica i rotunda, atenció, haver-se reunit amb cap altre entrenador de cara al futur més immediat. Per tant, rotunda el club, com també, Oriol, la gent de Navarro, Mirko Radzinatovic, que les seves xarxes, de fet és habitual que així ho faci, ha assegurat que els contactes entre Ibon i el Barça són 100% falsos. Dit això, hi ha una realitat que també ha estat palesa els últims mesos, et diria, les últimes setmanes, mesos, i és que

0: però que caldrà esperar els propers dies per veure si es tanca.
1: Perfecte, gràcies Dani, bona nit.
0: Bona nit.
1: Bàsquet al marge, a aquesta hora tenim futbol a segona divisió amb la lluita per l'ascens que es preveu frenètic en aquestes últimes tres jornades. Ha empatat el Castelló a un contra el Cádiz, el Castelló que és quart en posicions de play-off, el Cádiz que li va una mica al carro pel Pedregar per la zona baixa, ara mateix en joc al minut 77, Córdoba 1, Albacete 2. I a Anglaterra s'està jugant un Aston Villa-Liverpool que, a falta de dues jornades, ara mateix asseguraria la classificació per la Champions de l'Aston Villa, no encara la del Liverpool. Pau Bombardó.
2: Què tal? Bona nit, Oriol Jové. Sí, 3-1, ara mateix minut 80 de partit. Aston Villa 3, Liverpool 1. Amb aquest resultat, com deies, Aston Villa, que li donaria classificació matemàtica per la Champions, no encara el Liverpool, però en principi no hauria de tenir masses problemes. El Bournemouth ha de jugar contra el City encara.
1: Sí, falten encara aquestes dues jornades. Ara ho provava l'Aston Villa. Seguim pendents d'aquests últims instants de partit. En tennis, per cert, tenim aturada la segona semifinal del Masters de Roma. Aturada per la pluja, està plovent molt a la capital italiana, està plovent molt al Foro Italico. La pista està pràcticament, està impracticable. Ara mateix amb la segona semifinal entre Sinner i Medvedev al tercer set en el qual dominava l'heroi local, Jannik Sinner, que busca ser a la final de diumenge. Veurem si es reprèn avui o no aquesta segona semifinal. Ja s'ha classificat per la final Casper Ruud, que s'ha desfet en només dos sets, de l'italià Darderi. Demà la final femenina a les 5 entre la nord-americana Coco Gauff i l'ucraïnesa Elina Svitolina. Per cert, a casa nostra, a la segona federació, el Reus es juga aquest cap de setmana a ser a la final del play-off d'ascens. Ha de guanyar el camp de Lorenze després de l'empat de la setmana passada a la capital del Baix Camp. No li val l'empat al final de la pròrroga perquè recordo que va acabar per sota la lliga regular, però la notícia és que si passa podrà jugar en públic al seu estadi una hipotètica final. La federació havia sancionat el club amb un partit a porta tancada pel llançament d'objectes, però el club ha aconseguit paralitzar-ho amb una cautelar mentre s'estudien les seves al·legacions. El tancament del camp queda suspès pel perjudici que, evidentment, li podria causar als Reus, tenint en compte que s'hi podria jugar a l'ascens. Òbviament, en aquests casos, fer-ho en públic o no pot marcar la diferència. Pendents, doncs, d'aquest Torrent-Reus, demà a les 6, semifinal per pujar a la primera federació. I justament a la primera federació, molt pendents, demà també a les 9, del Nàstic Europa, duel català absolutament enverinat, perquè el Nàstic està en una situació límit, en descens, a dos punts de la salvació a falta de només dos partits, podria caure a la quarta categoria estatal per primera vegada en 40 anys, i la situació és molt tensa a Tarragona. La setmana passada, després de la derrota a Tarassona, amb rodes punxades fins i tot als cotxes dels jugadors. La cosa és que és un duel català en el qual el Nàstic s'hi juga la vida, però en el qual l'Europa també juga al play-off. El play-off d'ascens, ara cinquè, té un punt de marge respecte als perseguidors, però l'Europa de Dai Benítez, que lluita per segellar matemàticament la classificació pel play-off d'ascens entre demà i la setmana vinent. En aquesta part alta, el Sabadell també juga demà, també a les 9, perquè jornada unificada, a casa contra l'Antequera, el Sabadell que és segon a un punt del líder, el Denk, que és l'equip que pujaria directe. Un punt per sota té l'Atlètic de Madrid B, tercer, i compte perquè el Denk i Atlètic de Madrid B juguen entre ells. Un empat o una victòria del filial matalassé combinat amb una victòria del Sabadell, per exemple, deixaria els arlequinats en disposició de pujar directes depenent d'ells mateixos en l'última jornada. En motos ha arrencat el Gran Premi de Catalunya amb moltíssima igualtat. Pedro Acosta ha estat el més ràpid, amb Àlex Márquez enganxat just darrere. Després amb el Quim Salvador repassarem com ha anat la jornada d'un divendres en què també hem tingut hoquei patins. Han quedat definides les semifinals de la Copa de la Reina amb només un representant català, Pau Espí.
3: Doncs sí, el Benvibre ha eliminat el Vigas i Riells per 4-2 i el Telecable de Gijón, anfitrió d'aquesta final a 8, s'ha desfet del Palau per 4-0 a les semifinals que es disputen aquest dissabte. El Vila-Sana, que és l'únic equip català que opta el títol després d'eliminar el Manlleu, s'enfrontarà al Fraga a 4:45 en el que serà la reedició de les semifinals de la Champions d'enguany, que les lleidatanes van perdre els penals. L'altre finalista sortirà del Benvibre Telecable, que es disputarà a les 7, la final diumenge a la 1.
1: I al Giro avui victòria de Jonas Vingegaard, al final amb pujada al Blockhaus, demà la 8a etapa entre Chieti i Fermo, el portuguès Afonso Eulàlio, que continua el líder amb més de 3 minuts sobre el seu principal perseguidor, que ara és justament Vingegaard.

0: 10:43, me'n vaig cap a la capital d'Espanya. Hola, Alberto Martínez, bona nit.
1: Hola, Oriol, bona nit.
0: Amb el corresponsal de La Vanguardia a Madrid. Avui festiu a Madrid, com ha estat, però, l'endemà de tot plegat, l'endemà que Mbappé i Arbeloa obrissin aquesta guerra pública després del partit contra l'Oviedo?
1: Sí, dia festiu, que a Madrid els dies festius es queda totalment buit, no hi ha pràcticament ningú, però encara doncs, ressona tot el que va passar ahir a la nit. Estava clar que Mbappé seria un dels protagonistes del partit per la xiulada que s'esperava del Bernabéu, però no perquè llancés més benzina a un Madrid ple d'incendis amb tot el que està passant, especialment aquesta setmana amb la darana electoral de Florentino Pérez. Aquí s'interessa interpreta tot el que va passar ahir de dues maneres. La primera, les ferides i la separació que hi ha al vestuari en dos bàndols totalment diferenciats, els que eren partidaris de la continuïtat de Xavi Alonso, entre ells Mbappé, i els que eren partidaris de fer aquest canvi i recolzar la candidatura d'Arbeloa, no? Entre ells Vinícius, Valverde o Bellingham. Clar, això doncs, serà l'herència pel nou entrenador, teòricament Mourinho, i és una mica doncs, el que més preocupa el club, poder tancar aquestes ferides i construir amb aquests jugadors, perquè a dia d'avui no es pensa en un Madrid sense ells.
0: Dia tranquil, per tant, a la capital d'Espanya. No sé si dia tranquil a la ciutat esportiva, perquè aquest matí hi havia entrenament i no sé si la tensió s'ha incrementat després d'aquest estirabot en públic d'ahir, de Mbappé i del tècnic Arbeloa.
1: Sí, la roda del Madrid no para, avui s'han entrenat perquè es jugava a Sevilla, un entrenament on segons s'ha vist a les imatges del club ha tornat Fede Valverde.
0: Home.
1: I on els que ahir van ser... Sí, Fede Valverde, 8 dies després del seu combat de boxa amb Tchouaméni i d'acabar a l'hospital amb el traumatisme que es va fer, doncs ha tornat als entrenaments d'una manera doncs, més prudent, sense fer moltes coses amb el grup, però ja se li ha pogut veure per Valdebebas, i també s'ha vist Mbappé marcant gols a l'entrenament juntament amb la resta de jugadors que ahir no van tindre minuts o van sortir a la segona part.
0: Per tant, Mbappé, que si continua entrenant-se amb normalitat des d'ara i fins diumenge, en principi, Arbeloa va dir que seria el seu davanter número 1. No sé si canviarà de parer d'aquí fins a diumenge, però en principi això és el que va dir el tècnic, al qual sentirem demà al matí, em deies?
1: Sí, demà al matí torna a entrenar el Real Madrid. Habitualment Arbeloa parla o a les 10:30 o a la 1, o abans o després de l'entrenament. Últimament ho està fent a les 10:30, així que s'espera doncs, aquesta roda de premsa, que ara ja Arbeloa haurà escoltat totes les paraules d'Mbappé i les haurà pogut analitzar en detall, i demà doncs, podrà donar més explicacions sobre el que va succeir.
0: Doncs demà, segona entrega d'aquesta roda de premsa després de les declaracions explosives de Mbappé. A veure què diu el tècnic del Madrid, com diu l'Alberto, després d'haver pogut analitzar en fred tot el que va passar ahir a la nit als vestidors, als budells del Santiago Bernabéu. Alberto, demà parlem. Gràcies.
1: Vale, gràcies a tu, Oriol. Bona nit.
0: Bona nit, bona nit. Tot plegat enmig de la cursa preelectoral. Avui ha estat el segon dia, ja que el termini per presentar candidatures a la presidència del Madrid ha estat obert. Recordo que hi ha temps per fer-ho fins dissabte de la setmana vinent, però cada vegada sembla més clar que no hi haurà cap més candidat a banda de Florentino Pérez i que l'actual president serà proclamat novament i per sisena vegada consecutiva sense passar per les urnes. Avui, per cert, li ha sortit un mal de cap més al president del Madrid. El sindicat d'àrbitres ha demanat a través d'un escrit a la Federació Espanyola que se li obri un expedient disciplinari al president del Madrid per la seva roda de premsa de dimarts, concretament per les acusacions cap al col·lectiu arbitral de corrupció sistèmica durant 2 dècades i per dir que els àrbitres s'enriquien amb els diners del Barça i que encara doncs, això els condiciona a dia d'avui. I en tot aquest sidral ha aparegut Mourinho. Mourinho ha repetit avui que no ha tingut encara cap contacte amb el Madrid per ser l'entrenador de la propera temporada i que l'únic que té damunt la taula ara mateix és la proposta de renovació del Benfica. Ha dit que l'oferta li va arribar dimecres i que ni tan sols l'ha volgut mirar, cosa que també pot ser reveladora. En tot cas, s'entén que no l'hagi volgut mirar encara perquè la Lliga Portuguesa s'acaba diumenge i el Benfica es juga a la Champions. Necessita guanyar el camp de l'Estoril i que l'Sporting de Portugal no guanyi a casa contra el Gil Vicente si no vol quedar-se fora de la Champions la propera temporada. De seguida obrim tertúlia, la tertúlia dels divendres, avui amb el Juan Irigoyen, el Pol Ballús, el Javi Muñoz i l'Albert Fernández, gentada de por. Però abans, hola Clara Rodergas, bona nit.
2: Bona nit.
0: Demà hi ha final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid, les de Pere Romeu, que poden aconseguir el tercer títol de la temporada, 3-3, a falta d'una setmana per la final de la Champions.
2: Sí, que tots tenim tant en ment aquest partit a Oslo contra el Lió, perquè la Champions és la Champions, evidentment sempre és el gran objectiu del Barça, que ja sabem que les competicions espanyoles té un domini aclaparador que una mica més i se'ns oblida, però demà sí, demà el Barça pot culminar un any més el triplet de títols espanyols amb aquesta final de la Copa de la Reina a Gran Canària, a Les Palmes, contra l'Atlètic de Madrid, un Barça que ha tingut una setmana neta, que ve, ja ho sabem, en un moment bo, dolç, tranquil, amb els títols de Lliga i Supercopa ja al serró, amb aquestes dues finals en una setmana de diferència per acabar de culminar una temporada un cop més espectacular, amb l'opció d'aconseguir un nou pòquer. Demà pot guanyar la seva 12a Copa de la Reina, que seria la tercera consecutiva. En podrien ser més de consecutives, però recordem que el 2023 no la va poder guanyar per una errada als despatxos amb aquella alineació indeguda de Geise, però el Barça que arriba favorit contra l'Atlètic de Madrid, que va ser rival la temporada passada, també a la final de la Copa, en aquell cas 2-0, victòria per les Blaugrana, que arriba millor que en els partits que hi ha hagut aquesta temporada de Lliga entre tots els equips, amb el canvi d'entrenador que va fer el gener, que el fa arribar en un millor moment de forma, però tot i així el Barça és evidentment el favorit per demanar aquesta final de la Copa.
0: Tinc per aquí també la Soraya Chaui, comentarista habitual dels partits del Barça aquí a RAC1. Hola Soraya, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Quin marge li dones, si és que n'hi dones algun, a l'Atlètic de Madrid per intentar sorprendre el Barça en aquesta final de demà?
3: M'agradaria dir-te una altra cosa, però crec que té molt poc marge. O sigui, que tenim un Barça amb una setmana neta, endollat i ja pensant, tot i que és una final i tots tindran al cap la final, però segurament a les seves cames per rodatge serà el millor test per jugar a la final d'Oslo, que no ens oblidarem que juga contra el Lió i que tenen una guerra pròpia a lluitar. I l'Atlètic de Madrid sí que és veritat que té doncs, a les seves mans la possibilitat d'acabar la temporada, que per mi no ha sigut la millor de l'Atlético de Madrid, que ara mateix està quart a la classificació, amb més de 30 punts del Barça. Té la possibilitat de tancar la temporada amb una miqueta de bon de gust, amb un títol contra un Barça que per mi ara mateix és, bueno, ara mateix ja fa molt de temps que és molt superior a qualsevol equip de la Lliga i de moment, per desgràcia, encara pocs equips li fan una miqueta d'ombra. Llavors, per mi és un percentatge molt, molt, molt, molt petit.
0: Sí, de fet, aquesta temporada, Clara, 6-0 i 0-5, perdó, 0-6 i 5-0, ho he dit al revés, dues golejades a la Lliga del Barça contra l'Atlètic de Madrid.
2: Sí, segurament ha estat la temporada o de les temporades més decebedores de l'Atlètic de Madrid, que sempre l'hem tingut com un equip que competeix bé, que planta cara, que mira, fa aquesta temporada que et deia que no va jugar al Barça a la final de la Copa per tema de Geise, va ser el campió de la Copa guanyant contra el Madrid, però aquesta temporada li ha costat moltíssim, ha tingut canvis d'entrenador, s'ha quedat fora de la Champions, a Europa és cert que no va fer-ho tan malament com ho ha fet, per exemple, a la Lliga, on, com deia la Soraya, està a una distància abismal del Barça i no l'hem vist competir contra les Blaugrana en cap dels dos partits. És cert que el de la primera volta el Barça venia d'aquella golejada contra el Bayern i després del Bayern va tenir aquesta golejada contra l'Atlètic de Madrid i Pere Romeu sempre ha destacat que aquests dos partits per ell van ser dels millors de la temporada, però un cop més quan després va venir l'Atlètic de Madrid al Johan potser es faran veure una altra versió i van decebre'ns, jo crec, que a tots els que van veure aquell partit. I com deia, ara sí que ha millorat, però continua estant lluny d'aquest Barça que, com deia la Soraya, pot preparar-se per la final de diumenge, de fet, de dissabte que ve, perdó, de fet ho han dit a la roda de premsa, que és una mica com un test, és un equip que vol guanyar tot sempre i demà és un dia on aniran per totes i on hem de confiar en que ningú prengui mal perquè la Champions està aquí mateix.
0: En aquest sentit, no sé, Soraya, si t'imagines que hi pugui haver, clar, és que parlar d'això en una final doncs sempre fa respecte, però que hi pugui haver, no m'atreveixo a dir rotacions, però sí gestió de minuts, pensant en la final d'Oslo.
3: Jo crec que no, i ho dic molt contundent perquè crec que Pere Romeu ens està acostumats a tots a que sempre surt amb el seu 11 de gala, o molt poques vegades, a no ser que sigui perquè serveis mèdics o perquè la jugadora necessita un descans que ja s'ha pautat i s'ha conciliat amb l'estaf i segurament principalment amb Pere Romeu, no ens té acostumats a fer moltes rotacions i menys ho farà en una final. A més, jo crec que, doncs, com deia la Clara, no?, que serà un testeig, les jugadores volen guanyar, són supercompetitives, voldran competir, i per elles jugar jo crec que és més positiu que negatiu, no? Nosaltres sempre pensem, ostres, per què no dona descans, no?, a Patri, per què no dona descans a Cata, però és que per elles no jugar no ho perceben com un descans positiu, sinó, escolta, m'estàs tallant el meu ritme de competició, jo vull competir aquesta final, la vull guanyar i vull estar ja a màxima disposició per la següent. Jo espero que hi hagi molt poques rotacions. Segurament Aitana serà la que poder tingui una miqueta més de rotació, perquè és una jugadora que sabem ara mateix la pilota d'or, una de les millors jugadores del món, tot i que no estigui en el seu millor moment perquè surt d'una lesió, que necessita més rodatge i que també necessita una miqueta més de tacte en quant a minuts perquè estigui a disposició de l'estaf per Oslo.
0: Uh-huh. Baixes per demà, Clara, quina és l'última hora de l'equip de Pere Romeu?
2: Les que ja sabem, l'equip que ha arribat avui a Les Palmes, sense Graham Hansen, que va notar aquelles molèsties al partit contra el Bayern a la tornada al Camp Nou, que ja va explicar Pere Romeu que ella va demanar canvi al notar-se aquestes molèsties. El club va informar d'aquesta lesió a l'adductor de la cuixa dreta i el comunicat ja va deixar ben clar que l'objectiu era arribar a Oslo, s'està treballant en això i era d'esperar que no formés part de la convocatòria per jugar aquesta final de la Copa. Tampoc hi serà, evidentment, Laia Alexandri, la jornada de llarga durada i que porta molts mesos ja fora de combat. I ara que parlàvem d'Aitana, Pere Romeu ha dit a la roda de premsa que està més que preparada per ser titular. L'altre dia ja ho va ser en un partit d'un nivell menys exigent contra el Tenerife a la Lliga. En tot cas, a mi és cert que hi ha dubtes, però em costa veure la titular ja demà, però qui sap si potser aprofita Pere Romeu per fer un tastet també en aquest sentit per tenir-la al màxim a la final d'Oslo, però jo la veig potser una mica més com a revulsiu.
0: Mm-hmm. Ara que parlaves de Pere Romeu, va, què n'ha dit a la sala de premsa abans d'aquesta final?
2: Sí, m'ha parlat ell i també Marta Torrejón just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit en aquest estadi de Gran Canària. El tècnic és conscient que d'aquí a 8 dies hi ha una final de la Champions, però ha recordat que el primer és el primer.
4: Si algo creo que nos identifica bastante es no dar las cosas por hechas, ¿no? Entonces, nosotros mañana vamos a salir con la humildad necesaria para volver a levantar la Copa de la Reina, que es lo que queremos todas. Son dos finales súper seguidas, una semana de diferencia, pero si queremos centrarnos en lo que viene, nos alejamos mucho del presente, que es claramente lo importante. Intentar hacer hoy una buena sesión de entrenamiento previa al partido, que nos dé buenas sensaciones, que nos dé buenas garantías, y luego ya nos centraremos en la semana que viene.
2: I ha elogiat bastant el rival, l'Atlètic de Madrid, que, com dèiem, el Barça l'ha golejat en Lliga aquesta temporada, però que ha millorat amb l'arribada de José Herrera, i això és el que ha dit el tècnic sobre el rival.
4: M'imagino un Atlético fort en fase defensiva, de voler buscar molt, molt, molt el contraatac, i un Atlético que, si no tens la humilitat suficient per pressionar-les, és un equip que et surt bé perquè té Bilde, té Fiamma, té jugadors al mig del camp amb bona capacitat ofensiva i bones passadores. Per tant, haurem de ser super, super agressives a la pressió alta, com ho hem sigut sempre contra elles, per intentar recuperar i estar a camp rivalla.
2: I de Pere Romeu a Marta Torrejón, una de les capitanes, una de les que porta molts i molts anys al club, que sap el que és jugar moltes finals de Copa. De fet, ha dit que per ella és una competició especial, perquè abans de guanyar-ne tantes amb el Barça també en va guanyar 4 amb l'Espanyol. Ha dit que l'equip arriba bé.
5: Partit únic, tu jugues tot en aquests primers 90 minuts, sortiran a tope, ho donaran tot, tenen una molt bona oportunitat per guanyar un títol aquesta temporada. I nosaltres, al final, com sempre dic, ens centrem en nosaltres. Serà un gran partit, vindrà molta gent i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
2: I pel que fa a l'Atlètic de Madrid, amb totes les jugadores disponibles, és cert que quan li han preguntat per si Lola Gallardo estava per ser titular, tampoc ha estat contundent de dir sí, està al 100%, però ha dit estan totes disponibles, en farem un últim entrenament i veurem, però vaja, en principi la portera estarà en condicions. Màxima il·lusió dins del vestidor, ho ha transmès així Fiamma Benítez, la jugadora que ha atès als mitjans en la prèvia, ha dit que en una final tot s'iguala i que per tant aniran a competir i a intentar aprofitar les seves armes contra aquest Barça. I el tècnic José Herrera, que és canari, és de Tenerife, per tant juga a casa i li fa molta il·lusió també aquest partit, diu que cal estar perfectes.
6: Lógicamente, condición indispensable que ustedes le pregunten siempre a todos los entrenadores que cómo se le gana al Barça. Y yo tengo muy claro que tienes que hacer un partido tácticamente correcto, perfecto y cumplir con lo que te requiere el juego, ¿no? Aislarte de todo lo que puede ser todo este tipo de cosas. Y como digo siempre, es fútbol y cuando el balón empieza a rodar, pues centrarnos en jugar al fútbol, que es lo que las futbolistas mejor saben hacer, ¿no?
2: Demà en aquest partit, que és a les 9, recordem, hora catalana, 8 a les Illes Canàries, xiularà Olaç Rivera Olmedo, que és un àrbitre de qui en vam parlar molt abans del clàssic de Lliga, perquè va ser l'àrbitre de l'any passat de la victòria del Madrid a Montjuïc, amb el fort de joc aquell que es van empassar el gol de Jana Fernández en la derrota contra les Blanques 1-3, però vaja, el dia del clàssic, pel que jo recordo, va fer una actuació correcta, és una de les àrbitres més ben valorades per la Lliga, i recordem que també tindrem aquest bar low cost.
0: Doncs així es presenta aquesta final de la Copa de la Reina, de males 9, Barça Atlètic de Madrid. Hi haurà la Reina, per cert?
2: No se l'espera. Per la llista que ens han proporcionat d'assistents no hi surt, i l'agenda de la Casa Reial tampoc sortia a l'acte. No és cap sorpresa, perquè és cert que la final de 2024 va assistir-hi després de 4 anys sense fer-ho. L'any passat no va assistir, per tant no és cap novetat que la Reina no vingui. Sí que hi serà Rafael Louzán, el president de la Federació Espanyola de Futbol, entre d'altres autoritats també del govern canari o, per exemple, de Catalunya. I de per part del Barça, el president Rafa Juste, el responsable actual del femení Àngel Riu del Bas, i Xavi Puig, que serà el responsable del femení quan comenci el nou projecte electoral de Joan Laporta a partir de l'1 de juliol.
0: Sí, no estaria de menys que els estaments, que les institucions de l'estat espanyol, en aquest cas, es creguessin les seves pròpies competicions, perquè evidentment no es posa en dubte que el rei vagi a la final de la Copa del Rei, però en aquest cas la reina, la final de la Copa de la Reina, ja fa anys que ni està ni se l'espera. El partit, com deies, a Las Palmas, previsió d'aforament?
2: Doncs bona, la veritat, l'última xifra són 24.000 entrades venudes, és un estadi amb capacitat per 32.000 persones, i hi ha optimisme en que es pugui superar el rècord d'assistència en una final de la Copa, que és precisament aquesta que et comentava de fa 2 anys a la Romareda, que era un molt bon escenari a mig camí entre Barcelona i Sant Sebastià, perquè aquella final la van jugar Barça i Real Societat. Aquell dia eren 25.617 persones, el rècord en una final de Copa. Podria ser que demà superi, tindria mèrit, tenint en compte que no és que sigui el millor destí per una afició de l'Atlètic de Madrid o del Barça a Las Palmas de Gran Canària. De Barcelona han volat 200 aficionats, ens ha dit el club, però evidentment hi haurà molts més allà, tant els que són aficionats locals com que vinguin d'altres punts o que hagin comprat l'entrada pel seu compte, i segurament veurem una mica més de majoria d'aficionats del Barça com és habitual en aquest estadi de Gran Canària, que recordem és una de les seus pel Mundial del 2030, i avui el president de la Federació Interinsular de Futbol de Las Palmas, el senyor José Juan Arencibi, ha dit també que pretén acollir la final de la Champions femenina del 2031, perquè hi haurà obres, hi haurà una remodelació de cara al Mundial del 2030, i volen una mica potenciar també Las Palmas i aquest estadi com un punt important pel futbol tant masculí com femení.
0: Mira, precisament, fent el compte enrere, estem de la final de la Champions. Alguna novetat, alguna última hora de cara a aquesta final de dissabte de la setmana vinent?
2: Mira, diré que demà també juga el Lió, vull dir que no tenen descans aquest cap de setmana cap dels dos finalistes. El Lió juga la semifinal del play-off de la Lliga contra el Nantes, l'altre la juguen els dos equips de París, el París Futbol Club i el París Saint-Germain, en una setmana que es preveu mogudeta. Tindrem atenció als mitjans per part del Barça, atenció als mitjans per part del Lió. Podrem escoltar uns dies previs les protagonistes d'aquesta gran final en aquest duel entre vells coneguts, perquè recordem que Giraldez és l'entrenador del Lió, amb algunes exjugadora del Barça, com és també Ingrid Engen, i a Oslo també s'està començant a preparar tot, amb algunes trobades amb aficionats, amb la penya blaugrana d'Oslo. Ja hi anirem i parlarem quan hi siguem allà els enviats especials de RAC1, però escalfant aquesta final, encara no tenim en aquest cas sold out. Normalment els últims anys s'han aconseguit els dies previs, veurem si s'aconsegueix aquest any, tot i que és un destí també com Las Palmas bastant llunyà i bastant complicat per l'afició, que ha hagut de muntar un viatge una mica complicadot, però que segur respondran a les aficions en aquesta final de la queda en 8 dies.
0: Ara ho deia la Clara, és una final una mica del morbo, perquè és una final entre velles conegudes, no? Barça, Olympique de Lió, i de fet en les últimes hores, Mapi León i Ingrid Engen, que són parella, Mapi León juga al Barça, Ingrid Engen juga a l'Olympique de Lió i s'enfronten en aquesta final, han explicat, han difós un vídeo en el qual expliquen com se senten davant d'aquesta final. És a dir, com a unitat familiar, com a parella que conviu sota el mateix sostre, com afronten aquesta final i com ho viuen, ho han fet a través de les xarxes, com dic, amb aquest vídeo.
7: Este es un vídeo porque nos han ido preguntando acerca de cómo es la final.
8: How do you feel?
7: ¿Estáis preparadas? ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a ser? Igual está bien hacer un vídeo para la gente.
0: En el vídeo, primer de tot, expliquen com se senten davant el fet que hi hagi aquesta final, que enfronte a totes dues.
8: First of all, happy, yeah, then we are both reaching a final.
7: Sí, bendito problema, ¿no? Sería la pregunta. Que cuando empecé la temporada, como que todo parecía quizás extraño, ¿no? Tanto para Barça como para León.
8: Me leaving Barça and now playing for León, it was also to fight for this title. And I think also from the beginning of the season, you know that it's in Oslo. For me, it's very special. We are not thinking about this because you are so focused on where you are, the club you're at, reaching the final with your team, and then
7: se presenta esta situación.
8: Exactly.
0: Doncs contentes, primer de tot, evidentment, d'arribar a una final, que al principi diuen que era estrany, ja de per si estan equips diferents lluitant pel mateix objectiu, en el cas d'Engen, a més, en una final especial perquè juga a Noruega, al seu país, però acceptant que és una situació que es podia donar. És curiosa, no? Soraya, vull dir, clar, no sé si hi ha gaires casos o fins i tot, clar, en casos de germans, no? De familiars que s'enfrontin, no? en una final i que, no, hagis de deixar doncs aquest vincle familiar o de la mena que sigui, no, perquè t'estàs jugant una Champions en aquest cas, i trobo molt interessant que ho expliquin.
3: Sí, jo crec que aquesta naturalitat amb la que han fet el vídeo és molt positiva. Al final jo crec que són crec no, i assegurem, no, que són dues jugadores ultracompetitives, si no estarien al nivell que estan competint, que hi ha zero dubtes que si han de fer un duel el faran al 100% i després ja es demanaran disculpes si es fan mal mútuament, però que crec que és molt positiu que ho expliquin amb aquesta naturalitat, també amb la naturalitat que expliquen que són parella, no? que a vegades doncs, ja sabeu que al món del futbol això és molt, molt complicat, en el masculí ja ni en parlem, però amb el femení a poc s'han anat doncs, trencant una mica barreres per aquesta visibilitat. I també passa, per exemple, ha passat amb jugadores com Eriksson i Harder al Chelsea en el seu moment, que ara estan al Bayern. Però jo crec que en aquest cas, i en el cas de germans o de familiars o de cosins que s'enfronten, al final són futbolistes de primer nivell, són professionals, i el que volen és guanyar i competir després, doncs ja es demanaran disculpes si ho han de fer en algun moment perquè han tingut una patacada, un duel molt fort.
0: Mira, justament sobre això, sobre possibles situacions de joc que hi pugui haver, alguna enganxada, alguna entrada dura, Mapi i Engen expliquen si tenen alguna norma entre elles de cara a aquesta final.
7: En la guerra todo vale.
8: No, es broma.
7: Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol.
8: Yeah, we're going to talk together, but not about football. Yeah.
7: Exacto. Más.
8: You manage not to get into a game like this, not thinking about you or that I know any other on the other team.
7: Sí, eso es otra norma. En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad. Pero es una final y las dos queremos ganarla. Para ganar, tenemos que buscar los puntos débiles. Se van a buscar. Y se van a ir a cuchillo.
0: Doncs prohibit, Clara, parlar de futbol, a casa seva no es pot parlar, prohibit, d'aquesta final, que, clar, suposo que a mesura que avancin els dies serà més complicat.
2: Sí, em sembla bé, així evitant discussions, no? Perquè això ho explica molts cops, que quan s'enfronten contra amics o, per exemple, en el cas mateix de Giralde, li has escrit un missatge ens dies previs a la final, doncs intentes evitar-ho perquè evidentment tu et centres en el teu partit i en el teu equip, i l'altre mateix em sembla una bona norma, no parlar de futbol. És cert que ho hem vist també Alguns cops en Mundials o en Eurocopes també ha estat habitual veure algun enfrontament també entre parelles que juguen en seleccions diferents, però sí que elles tenen aquesta naturalitat, com deia la Soraya, sempre han explicat amb molta naturalitat la seva relació. Són també dues referents per a molta gent, perquè a més han estat jugadores del Barça. De fet, una encara ho és, Mapi, tot i que pel que sabem al principi sí. El seu futur està lluny de Barcelona, i això encara dona més valor. I recordo la final de fa dos anys entre el Barça i el Leo Bilbao, va ser especial també per elles dos per un motiu diferent, i és que Mapi, aquella temporada, recordem, es trenca el menisc i està fora molt temps, i la final de la Champions no la juga, tot i que viatja no la juga, i aquella temporada Engen és qui ocupa el seu lloc, que és la defensa, fent una temporada espectacular. I jo recordo quan no sé si és quan acaba el partit o quan el Barça fa el segon, el gol d'Alexia, o no sé si és del d'Aitana, però s'abracen les dues, una abraçada que significava molt, no?, de la temporada que havia estat molt difícil per una i per l'altra també adaptar-se al rol, com s'havien ajudat entre les dues, durant-li consells, no, Mapi, a Engen, com ho has de fer, etc. I ara es troben en aquest cas que s'enfrontaran i que també ho farà especial, i evidentment durant el partit no hi pensaran gaire en que són parella, aniran les dues a per totes, i tant de bo sigui Mapi la guanyadora.
0: Doncs tant de bo que sí. Ho explicarem d'aquí una setmana, aquesta final d'Oslo, el 23 de maig, Barça Olímpic de Lió. Demà, però, la final de la qual hem d'estar molt i molt pendents és d'aquesta, de la Copa de la Reina, Barça Atlètic de Madrid a Les Palmes, i en directe aquí a RAC1 a partir de les 9 de la nit amb la Clara Rodergas. Bon viatge cap a Les Palmes, Clara, ens sentim demà.
2: Perfecte, gràcies, bona nit.
0: Soraya, gràcies també, una abraçada.
3: Una abraçada, bona nit.
0: No tingueu dubtes, el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe o una furgoneta Volkswagen? Doncs no dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. 11 i 10, una pausa i de seguida obrim tertúlia.
9: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
10: Renoi.
11: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
12: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: Ah, cómo hemos cambiado.
14: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroën.es.
15: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions, tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
17: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
18: 90.915-90915.
17: Sèrie
18: 84.
17: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: 11 i 12 de la nit, moment d'obrir tertúlia aquí al Tu diràs, a RAC1 i serem fins la 1 de la matinada, acompanyats del Pol Ballús. Hola, Pol, bona nit.
1: Bona nit.
0: Del Juan Irigoyen. Hola, Juan, bona
2: nit. Bona nit.
0: Del Javi Muñoz, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
0: De l'Albert Fernández, també. Què tal, bona nit.
2: Hola, Oriol, què tal?
0: Sentada de por, tu, avui a la tertúlia del Tu diràs.
1: Sí, ja està bé.
0: Nosaltres sí que tenim quatre davanters, no com diu Arbeloa, aquí amb quatre davanters sí, a la tertúlia dels divendres del Tu diràs.
1: El quart qui és?
2: Clar.
0: El quart qui és? No ho sé, no ho sé qui és el quart.
2: Porque me estaría comparando.
0: Sí, tú eres Mbappé, ¿no?
2: Me estaría comparando con Mbappé y me parece mucho, yo soy más tantuano. El que...
0: O sea, es el primer.
2: Sí, sí.
0: No, es el primer, ¿no?
2: El malo.
0: Pero va a decir más
1: el bueno,
0: tantuano,
1: el malo y el feo, ¿no?
0: Vini el segundo, Gonzalo el tercero, ¿no?
2: Sí. L'ordre el que feo va a decir es Vini, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Vini es un gran jugador de fútbol, pero no está bendecido por el don de la belleza.
1: Bueno,
2: ¿no?
1: Eso es opinión, eso es opinión, es objetivo.
2: Neymar Jr. dijo esto.
4: Ah, sí. Neymar va a decir que era... Crec que el futbolista o la persona més lletja que havia vist en la seva vida.
1: Sí.
0: Moderat.
2: Estoy citando. Neymar es lindo.
1: Sí, ¿no?
0: Tot és relatiu.
2: Bueno, sí, es una opinión personal. Opino personalmente que Neymar es un chico guapo.
1: Sí, sí, sí.
2: Ahora está un poquito más quizás venido de kilos, pero...
1: Bueno, yo también era opinión teva, pero bueno.
2: Sí, està més... Està, no?
0: Espera, Damià López, bona nit. Sí, mira, som cinc davanters al final. Què m'estàs intentant dir?
3: No, que no sé de qui parlaven, de Neymar.
0: De Neymar, sí.
3: Ah, Neymar.
1: Seré guapo o no.
3: Bueno, ara el tema és si Ancelotti el porta al Mundial, que sembla que sí, eh?
1: Un tema d'estat, eh?
3: Que té, sí, és un tema absolutament d'estat.
4: Avui...
0: Com està això? Com està?
3: Després de la renovació d'Ancelotti, que ha renovat fins a 2030 abans de disputar el Mundial, ahir es va fer públic, doncs sembla que si no es torça la cosa, si no es lesiona, etcètera, doncs que Neymar serà convocat. Que sempre és important pel Mundial que vagin grans noms, grans cares, grans cromos. Això sempre...
2: Però jo tinc una cosa, Dami.
1: A quin preu, però?
2: I no quiero contradecirte. Caurà, No sí, quiero contradecirte.
3: A més, ha de jugar.
2: Neymar es mucho más que un cromo, ¿eh? Sí. Es un excelente jugador de fútbol.
4: Sí.
3: Part d'escoltat.
2: O sea, hablar de Neymar como que venga acá...
3: Sí, però et faig una pregunta.
2: Robert Lewandowski...
3: Però mira, Juan, tu que ets molt...
4: De fet, és el màxim golejador de la història de la selecció de Brasil. O sea, per sobre de Pelé.
3: Però mira, jo li faig...
2: Pelé, ja?
3: Però Juan, tu que ets molt de fer preguntes, jo te'n faig una. Tu portes a Neymar a la selecció.
2: Sí.
3: Comença el Mundial, primer partit. Ara, no recordo, juguen contra Haití, Escòcia al grup.
4: Marroc.
3: I Marroc, gràcies. ¿Tú al posas de titular a Neymar?
2: Bueno, ahí depende cómo esté.
4: Avui ESPN Brasil portava, crec que anava a comentar, al Pol també, que el que pot caure si entra Neymar, ara mateix el favorit per caure de la llista seria João Pedro, casualment.
0: Caram, home.
4: Així que, mira.
3: No ens va bé, que...
0: Jo sé que has de triar entre Neymar i João Pedro ara mateix.
2: A los intereses del Barça le vendría bien, porque un jugador que no hay Mundial, si quieren pedir... Vamos a decir 100, o 100, leí por ahí 140, pero bueno, vamos a decir 100. Si no va al Mundial, no vale 100, ¿no?
0: Ver, es pot rebaixar, bueno, es pot rebaixar.
3: Por lo menos no passa a valdre més, no revaloritza.
0: Sí, clar, clar. No, com a mínim ho deixarem tal com està. Després...
2: Como Ronald te va valer mucho más cuando haga un golazo de cabeza.
0: Exacte, segur. Després l'Àlex Pintanel ens explicarà cosetes del Barça. Per cert, ara que parlem del Mundial, alguna novetat del dia pel que fa... A llistes que van sortir...
3: Sí, ara estem en aquella fase fantàstica.
2: Però quantes llistes salien? Acá tenéis como 500 papeles. ¿Cuántas listas tenéis?
0: Es que tenim molta teca avui, Juan, no me'l distraguis. No me'l distraguis,
3: que com que ens han posat...
0: No arribarem a la una.
3: Com que ens han posat... És que com que hem canviat de planta, jo ja no tinc clar quina impressora he d'enviar i envio a totes les impressores i em surten moltes còpies.
2: Hay una cosa que se llama medio ambiente y que vos lo estás destrozando, ¿no?
3: Sí, bueno, dius tu que fas servir ChatGPT i contamines cada dia. Han sortit 5 convocatòries durant el dia d'avui, la més important, la de Bèlgica, una selecció, els Diables Vermells, sempre important, que, tot i tenir qualitat, no compta per gairebé ningú. Ningú posa Bèlgica ni entre les 8-10 favorites, crec jo.
0: Vaja, jo crec que en els últims anys ha anat una mica a baixa.
3: Ja la generació dorada se li va passar a l'oportunitat.
0: Li ha passat la rosa.
2: Sí, però del 2018 que no és candidat, o sea, hace 10 anys.
3: Doku, Trossard, Luque Bacchio, Mes de Bruin, Witzel, lògicament Courtois, etc. Costa d'Ivori amb Diomandé.
0: Llista de Costa d'Ivori avui, molt
3: sí,
0: bé.
3: Sí, llista de Costa d'Ivori amb Diomandé, l'ex del Leganés. Japó, la matinada d'ahir dijous a divendres ja va sortir la de Japó amb Takekubo, més Tunísia.
2: Te la jugaste con esta lista.
3: Com?
2: Te la jugaste con esta lista. Un nombre pusiste en cada
0: uno. Juan Irigoyen ara mateix al costat de Damià López, molt encuriosit amb les llistes de convocats pel Mundial.
2: Sí. Tiene un nombre en cada una.
0: No.
3: Però que, aviam, què vols? Que et reciti la llista sencera d'Haití?
2: No sé.
0: S'ha apuntat els jugadors destacats.
3: Tunísia i Haití. Que Haití té una història... Sí, durant el Mundial ja anirem, lògicament.
0: Sí,
3: espai per tothom, però Haití, que fa 5 anys que no juga un partit d'eliminatòries a casa per la situació de seguretat doncs que ha agitat el país. Ha jugat a Curaçao els últims partits. De fet, el seu seleccionador no ha trepitjat el país. I dirigirà Haití al Mundial. Avui hem conegut la llista. Té un parell de jugadors que juguen a la Premier. Un al Sunderland i un al Wolverhampton.
1: I va, Poga, Corbi del Braga? Pot ser? Bueno, aquí té liquidat, però bueno, és igual.
2: No, t'acaba de tirar un
1: poc. Sí, sí.
0: Terra aire.
2: Peor compañero.
3: Qui m'has preguntat?
4: En amic,
3: Del Braga?
1: Sí.
2: No, le tiraste un melón.
3: Del Braga...
0: No m'esperava que hi haguessin repreguntes sobre la llista d'Haití.
3: No hi ha ningú del Braga. No hi ha ningú del Braga. De fet, no hi ha ningú de la Lliga Portuguesa.
1: Seguim, doncs.
3: No hi ha ningú de la Lliga Portuguesa. Hi ha molt jugador de la Lliga Francesa.
2: Sí, que sabia, no sabia nada.
1: No.
2: Increïble.
0: Alguna cosa més?
3: Del Mundial, bé, que s'ha lesionat Barrenechea.
0: Ah, sí, sí.
3: I diu adéu al Mundial. Una opció menys per Luis de la Fuente.
0: Doncs nosaltres aquí estem de sort perquè arriba el Mundial més llarg de la història, 104 partits en 39 dies, i amb el teu paquet futbol ho tens tot sense cap cost addicional a Movistar a través de DAZN, tal com ho sentiu. A més, per temps limitat, el podeu gaudir a la Smart TV de la selecció, una TCL de 55 polzades des de 2 euros al mes, amb un estalvi de fins a 502 euros. Movistar, la xarxa oficial de la selecció espanyola. Ja ho tenim, això. Què, obrim la carpeta a Madrid?
3: Vinga.
2: Arrancamos cotidiano.
1: Sí.
0: Què et sembla?
2: Un aperitivo.
0: Sí. Abans l'Alberto Martínez ens explicava com respira avui Madrid després de tot plegat, 24 hores després dels atacs en públic d'Mbappé cap a Arbeloa, d'Arbeloa cap a Mbappé. Què us va semblar a vosaltres l'enèsim capítol de l'incendi que ve sent aquesta temporada del Madrid?
2: El de Mbappé y Arbeloa.
1: Sí.
2: A ver, me da la sensación de que Mbappé se equivoca. Yo había escuchado una vez a un futbolista compañero de Mbappé decir que era su gran desilusión a nivel personal. No entendía bien por qué. Y
1: Neymar ha dicho, ¿no?
2: Eso dicen.
1: Ah, vale.
2: Y que se te lo contesta mañana, ¿verdad?
1: Ah, vale.
2: y la verdad que no, un tipo que dice, seguramente porque Arbeloa no le dijo, bueno, quiero pensar que Arbeloa no le dijo, sos el cuarto delantero, sino que entiende él que es el cuarto delantero porque no juega ese partido. Es una interpretación de él a partir de una decisión del técnico. Y esa interpretación de él la da como si fuese un hecho, para dejarlo expuesto al entrenador, que ya lo había dejado expuesto durante todo el segundo semestre, porque se borró un montón de partidos. Creo que tiene un muy mal gesto como compañero, como hombre de club. Me parece que habla bastante mal de él.
4: A ver, es que estoy de acuerdo. Mbappé al final tenía completamente, sobre todo desde, supongo, cuando veo la línea, si ve cuando está, te claro que irá a matar a Arbeloa cuando acabe el partido. I és que és una darrere l'altra, és que no és només aquesta. De fet, repeteix clarament, de forma irònica, diu, tendré que trabajar mucho para intentar quitarle el sitio i comença amb Mastantuo, no? Clar, si un s'imagina Mbappé pensant en treballar molt per treure el lloc a Franco Mastantuo, no? I entenc que hi ha una mica de, no? de sorna. I, a més, és una mica mal company, no només amb Arbeloa, crec que dir això dels companys, no? Que sigui irònicament, que s'entén. Ja, de fet, quan fa 4 dies puja una història a Instagram palmant el seu equip 2-0 i posa a Madrid, també se n'estan fotent. Diu que hi ha un altre moment que diu que a Copa se decía que yo no tenía que jugar los partidos de Copa contra equipos pequeños, pero mira, el día que no estaba yo también perdimos con el Albacete. Després diu que la primera part de la temporada hi havia un esquema de joc bastant més clar i ara ja no. O sigui, és que és una darrere l'altra, és que no es pot amagar, vull dir, no, és que no, la premsa, és que no hi ha forma d'amagar que ara mateix allò és un incendi, és una guerra civil on no només està Mbappé, on no només està Arbeloa, que ahir també va contestar ja sense cap mena d'embut, li va tornar totes, no? Cada revés li tornava un altre amb més força, sinó que, a més, clarament és una divisió on Jude Bellingham i Vinícius estan per una banda, van junts, no? Eren una mica els anti Xavi Alonso, i Mbappé és el pro Xavi Alonso, que s'ha quedat aquí i ara es vol carregar tot el que faci una mica dolor a que ha contribuït a que Xavi no estigui ara mateix com a entrenador.
2: Te pone un punto, perdón, Javi, una cosa.
1: Dale.
2: Te pone un punto el desgobierno desde la cúpula que hay al Real Madrid, porque el señor Florentino Pérez Salió a decir, el mejor jugador que tengo en la plantilla es Mbappé.
1: Cosa que no se le posa bien.
4: Ya está legitimado con esto, claro.
2: Pero por supuesto, pero vos no estás defendiendo a tu mejor jugador con el entrenador con el que tu mejor jugador sentía cómodo.
0: Sí, y ahora porque... aquí hay una
3: contradicció.
0: Dir, no sé què deu pensar Florentino d'Arbeloa.
3: Perquè... Per mi és la gran contradicció de fons i el gran debat de fons d'aquesta relació Mbappé-Vinicius. Perquè Vinicius és qui aconsegueix carregar-se, l'entrenador, com diu el Juan, amb qui Mbappé està còmode i amb qui Mbappé vol continuar, i per tant aquí Florentino li dona el poder o li dona l'autoritat de poder carregar-se un entrenador a Vinicius, i alhora fa dos dies està dient que el millor jugador de l'equip és Kylian Mbappé. Que això és una carícia que... Te retruc, és un pal a l'altre jugador que
2: s'estan
3: disputant.
2: Claro, porque si tu decís eso, tu projecte tendrá que girar...
0: Claro, al voltant d'Mbappé.
3: I en canvi, renovar a Vinicius sembla que és pal de paller per Florentino Pérez amb el que quede de contracte del futbolista brasiler. Jo estem d'acord amb el que dieu i considerant que ahir va estar molt poc hàbil i molt poc intel·ligent Mbappé, que em sorprèn perquè tots el teníem per un tipus molt intel·ligent a nivell fins i tot intel·lectual. Jo fa 3 anys vaig estar a França fent un reportatge sobre ell i un periodista que el coneixia em deia, és un tipus que es pot seure intel·lectualment a la taula amb Macron i que de fet s'hi seu i té converses amb Macron sobre qüestions relativament elevades, molt més elevades de les que podria tenir algun futbolista. Bé, segurament estaré exagerant una mica, però perquè entenguem el caire o l'alçada que li donen intel·lectual,
2: sí, a Kylian Mbappé. No sé si és de poco inteligente. Quizás es de mal tipo, pero sí, no sé si de poco.
4: Bueno, y de ego.
3: Pero tot, que tothom ho interpreti
2: així. Eso se le entiende a esa gente, ¿no?
3: Però que tothom, ho interpreti així fa que tu estiguis poc intel·ligent perquè no has sabut veure com ho llegirà la resta. Però jo volia fer el contrapunt, estant d'acord amb el que dieu, i és que Arbeloa porta punxant.
0: Jo estic amb el Javi. Arbeloa, és a dir, no seré jo qui defensi, qui trenqui una llança a favor d'Mbappé, però això de l'Smoking...
3: Porta punxant i...
4: Però Arbeloa no ho fa gratis. Arbeloa ho fa perquè l'altre s'esborra de 3 o 4 partits.
0: Però en una setmana en què ha sortit Florentino Pérez a intentar calmar les aigües, no sé si és... Potser perquè ja pensa que li queden 10 dies i que, pel que em queda, el convent, aquells... Però la gestió que fa del partit d'ahir del canvi d'Mbappé...
3: Aquí és a dir, a part d'això, a Bellingham li fa entrar en doble canvi amb Carvajal, on la xiulada cap a Bellingham pot quedar diluïda cap als aplaudiments cap a Carvajal, però Mbappé el fa entrar
0: l'expose
3: a l'aparador absolut del xiulet.
4: I amb Gonzalo, que és l'antítesi total, és el nèmesis, el xaval
3: no
4: de la cantera...
3: Que Mbappé surt descollonant-se a riure. Sí, i la mare també s'està descollonant a passar per aquest detall. I l'altra cosa, aquí realment, si el club estés en unes mans ara mateix sòlides i que prenguessin decisions que s'han de prendre, és gairebé per acomiadar mig gabinet de comunicació del Real Madrid. És a dir, que un jugador, no un jugador qualsevol, que la teva estrella surti a rajar de l'entrenador a tort i a dret, claríssimament, de forma pràcticament explícita, i mentre ho està fent, tu treguis a l'entrenador a la sala de premsa, que no sap el que ha dit el jugador i que s'hagin d'enfrontar les preguntes dels periodistes
0: és molt greu.
3: I respondre pel que li han dit els periodistes, això a nivell comunicacional...
4: Pràcticament paral·lel en el temps. Hi ha un final del part de la declaració en zona mixta d'Mbappé...
0: Que coincideix, que se solapa.
3: No pots treure Arbeloa allà. Has d'esperar que Arbeloa escolti Mbappé.
1: El que passa és que a nivell de comunicació crec que ha quedat bastant clar el nivell d'autoritat que té la gent del Madrid amb segons quines figures del club aquesta setmana.
0: És igual, però atura Arbeloa fins que acabi Mbappé, perquè a més saps que Mbappé ha sortit pel que ha sortit.
1: Sí, però no deu ni saber...
4: Voluntàriament.
0: Malament rai.
3: Permet que Arbeloa escolti Mbappé i respongui el que ell mateix ha sentit, no el que els periodistes li diuen que ha dit Mbappé.
0: A mi em va fer molta gràcia perquè és que se'l veia com... Ostres, que...
3: No, és que el paper de passar...
0: La resposta d'Arbeloa és totalment descol·locat.
3: Sí, però la resposta d'Arbeloa tampoc va ser tan... És a dir...
0: No sabia
3: què dir. Sí, vull dir que si l'hagués escoltat...
1: Alguna ni clave, però...
3: Tampoc hagués canviat tant, jo crec, la resposta.
0: Vols dir?
3: Jo crec que va estar prou ràpid, va estar prou àgil...
0: Després reacciona i és contundent.
3: Que no hem vingut aquí a defensar Arbeloa, però vull dir-te que en el conflicte d'ahir... En el conflicte concret d'ahir, jo crec que Arbeloa té una bona reacció, bastant ràpida, i posa Mbappé en el seu lloc.
0: La meva pregunta és si s'hagués pogut escoltar aquestes declaracions més tranquil·lament, hagués estat igual de contundent?
3: Demà ho sabrem. Jo tinc una teoria de demà.
1: Moloro que tirarà de la fàcil, la que va fer Florentino, els periodistes. Que els periodistes em vau dir, o vau interpretar, o em vau explicar el que havia dit Mbappé, i jo ara que me l'he escoltat, ell ho diu d'una altra manera, ell...
0: Però jo no sé si cola, ja, això, aquestes alçades.
4: Ja no té gaire necessitat. Ja ho veurem. Sí, quedar-se al club i tal, però...
0: Al primer equip no, si continua Mbappé, al primer equip no es pot quedar.
1: Sí, sí.
0: Ara has de dir alguna cosa, Juan?
2: No, respecto, tienes razón, Javi, con... O sea, uno valora mucho los gabinetes de prensa en cuanto a la capacidad de anticiparse a lo que puede pasar, ¿no? Entonces, un tipo de prensa, o sea, hábil, se le puede decir, mira, vamos a evitar, vamos a demorar un poco, porque no sabemos lo que puede llegar a decir Mbappé, entonces, por las dudas, demoremos esta rueda de prensa 4 o 5 minutos, ¿sí? Lo que pasa con los gabinetes de prensa es lo que pasa siempre. Ese tipo, los futbolistas o los entornos de otros solamente valoran lo que se puede monetizar. Y el trabajo de la prensa no se monetiza para ellos. Entonces, si un jefe de prensa hace eso, ellos no lo valoran. ¿Por qué? Porque no se la ponen en la buchaca. Entonces, un buen jefe de prensa hubiese hecho eso. Este caso no pasó. Entonces, ellos no valoran lo que es bueno y lo que es malo en la prensa. Porque no lo monetizan. Y pasa en el caso del Real Madrid, y pasa con los futbolistas que tienen prensas personales. Pasa todo el tiempo. Con los jefes de prensa pasa mucho. Entonces, a veces, podemos entender que fue un error. También puedes entender que... es muy difícil de prever, o sea, podés anticiparte mucho y estar jugando al ajedrez 3-4 jugadas por delante, y ojo que este es peligroso porque es un lengua filosa, tampoco lo conoces tanto, no es un tipo que hace mucho está en el club, es un tipo que va a su bola, que puede salir a decir eso y puede haber dicho nada. Arbeloa estuvo muy rápido, me sorprende, estoy con vos, no lo consideraba tan ágil y respondió bastante bien.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
2: Tranquilamente,
1: el papel
2: mucho más ágil, si hubiese dicho, mira, yo no lo escuché. Si quería meterse con la prensa, hubiese dicho, mira, yo no lo escuché. Y como no me fío en lo que dicen ustedes, hasta que no lo escuche yo, tranquilo que no te voy a creer.
0: De fet, és que crec que em dona la sensació que surt més reforçat, entre cometes, Arbeloa del conflicte d'ahir que no pas Mbappé.
1: Sí, jo crec que...
0: La qual cosa em porta a pensar què pretenia Mbappé, però...
1: Jo crec que el que pretén aquí és ja a cara descoberta...
2: Daño por daño.
1: Et deixa veure que està disposat aquí, hem d'anar aquí a trinxeres a defensar qui és el més important de l'equip vital, estic disposat a anar de cara. I que amb aquesta dicotomia grup Mbappé, grup Vinicius al vestidor, per mi és el primer dia que públicament...
2: Tenia una coartada. El president el dia anterior ha dit que era el millor jugador d'equip.
1: Sí.
0: Clar, això la vale
1: per... Sí, sí, però que públicament falti és a dir, si anem així, tranquils, que anem així, i vinc, parlo... I ell probablement parla millor que algun altre que surti que no s'expressi tan bé.
0: Precisament per això, que ja té, diguéssim, l'aval de Florentino, que sap que, ostres, Florentino el considera el pal de paller, quina necessitat tens de cremar-te, d'exposar-te així per un Arbeloa que d'aquí 10 dies ja no serà l'entrenador...
1: Bueno, però un Arbeloa li importa molt poc, Arbeloa, perquè sap que no li...
2: Quin és el capitán de França?
4: Ara Mbappé.
2: Ara és Mbappé.
1: Sí, sí.
2: No és un capità.
1: Però perquè t'imagines el nivell de fricció que hi ha d'haver dins, sí, perquè, tot i contravenint tota lògica de dir quina necessitat té Kylian Mbappé de sortir ahir d'això, d'un mort, quina necessitat té de matar a un mort, vagi i ho faci. Jo el que tinc dubte és que hi hagi dos bàndols al Madrid. Sí. A mi em sembla que Mbappé és un bàndol per si mateix. No, que n'hi ha més d'un segur.
5: Sí, sí.
1: Que hi ha el bàndol dels que volien a Xavi Alonso i el bàndol dels que volen a Arbeloa, però a mi em fa tota la sensació de que Mbappé és un bàndol en si mateix, igual que és una empresa en si mateix, i que ell mire per la seva,
2: sí,
1: pel
2: Javi,
1: seu benefici.
2: Lo era Cristiano també,
1: Segurament,
2: i nunca havies hecho una cosa así.
1: Probablement no. No la va fer, de fet. No cal ni posar un condicional.
4: No, les que feia Cristiano eren més calculades amb Mendes per trincar.
1: I jo crec que tampoc es va qüestionar tant el seu lideratge en plan bicefàlia com hi ha ara. Que ara és una mica
4: és
1: Vinicius.
4: És cert que a Cristiano ningú li va discutir.
1: Ningú li va arribar
4: allà. Jo puc ser com tu. Jo crec que Vinicius està completament convençut que és millor que Mbappé o que ell pot ser el líder que Florentino.
2: Bueno,
4: que
2: eso le habían hecho, porque eso le habían hecho creer. Recordemos que el Madrid no se presentó a una ganadora. Porque a su niño... Claro, a él le hicieron creer eso.
4: Sí, sí.
2: Claro, ahora acusarlo de mira que no sos el mejor, no te creas el mejor cuando tuvimos 5 años y tú sabes que sos el mejor.
4: Es injusto, sí.
2: Dentro de la cabeza del pibe, que no, tampoco sé si es la más lúcida, no sé si se puede sentar con Macron o con Lula a comer. No és el més lúcio, entonces és normal que reaccioni així.
1: I tampoc descartem, ara aquí sobrepensant, però que faci això una mica perquè Vinicius encareixi la seva renovació, o digui, aquí no m'estimes tant, paga'm això, i no acabi renovant?
0: No ho sé, jo el que sí que tinc clar és que ara mateix el cor del madridista és molt més important Vinicius, o molt més estimat Vinicius, que Kylian Mbappé. Per mi el madridista
3: Això canviarà a la que Mbappé aixequi un títol amb el Madrid, però ara per ara no li perdonen els 7 anys de cobra, no li perdonen que en els 2 anys que ha estat al Madrid no ha aixecat cap títol i que, en canvi, han vist que el PSG sí guanya sense ell, i això, fins que aixequi un títol i fins que encara faci més gols, que llavors tot quedarà en l'oblit, perquè això és futbol i ho marquen els resultats, però de moment, ara per ara, no hi ha cap dubte de que el cor dels madridistes és més important i creuen que és més fonamental Vinícius, fins al punt que a mi hi ha un discurs de l'aficionat madridista que em sorprèn molt, em sobte molt, i no hi estic gens d'acord, que és el de intentar explicar que el Madrid jugue o pot ser millor sense Mbappé. Jo és que si crec que tens un jugador com Mbappé a l'equip i no el saps aprofitar i no li saps treure tot el rendiment, el problema el tens probablement tu com a equip o com a entrenador.
5: Bueno, és interessant el que diu el Javi, perquè diguem que s'ha produït com una mena de muntanya russa els últims anys, els últims mesos, en quant a l'opinió que ha tingut el públic del Madrid. Ara estic amb un, ara estic amb l'altre, estic amb els dos, o vull que els dos marxin. Especialment, doncs, Vinícius ha tingut moments de crisi quan s'ha crispat més amb el públic, quan l'han expulsat alguna vegada, però hi ha una realitat que és que Vinícius, jugui millor o pitjor, sempre hi és, no? Sempre compareix, i més ara que pot estar en dubte que alguns jugadors no s'impliquin del tot perquè doncs ara arriba el Mundial, és que Vinícius, hi haurà un amistós, hi haurà el Trofeu Bernabéu el dia abans d'anar a Brasil i el jugarà. Aquesta és la realitat, no?
2: Sí, però...
5: I en canvi, quan Vinícius ha estat més sota sospita, Mbappé ha estat fent gols. I hi ha hagut moments concrets que tu li preguntaves a la gent del Madrid qui vols que es quedi l'any que ve? I jo crec que hi ha hagut moments que igual t'hagués sortit 90% Mbappé, perquè és el que dèiem, no? Que la memòria és molt curta, però jo crec que el Madrid, a partir d'ara, ha de tenir l'objectiu d'aconseguir la convivència entre els dos, perquè és que tens els dos a la plantilla. És veritat que l'any que ve Vinícius acaba contracte, però la realitat és que el pas d'Mbappé pel Madrid ha estat un fracàs. Són dos anys sense títols. Mbappé venia amb l'objectiu no només de guanyar títols, sinó d'obtenir el perdó de l'afició del Madrid, i lluny d'això el que té ara és l'odi. O sigui, és un futbolista absolutament... Jo crec que és un futbolista odiat per la massa social del Madrid.
1: Jo tampoc diria que sentenciat, però que sí que passa per un mal moment. Penso que Vinícius...
5: Hi ha molt de xiulet, hi ha molta crispació al voltant de la figura de Mbappé.
2: Lo que pasa que, en cuanto a Mbappé y Vinícius, entras en un conflicto ya de organización que vuelves a la cúpula. Vinícius... Vos podés ser compatible un jugador como Vinicius con Neymar, porque Neymar te demostró que es un tipo que se puede sentir cómodo jugando por el carril del 10, a pesar de que hizo gran parte de su carrera como extremo, o la mejor parte de su carrera se le recuerda como extremo izquierdo. Pero acá Mbappé no juega cómodo ahí, y son dos tipos que se están constantemente chocando. Y vos eso lo tenés que prever a la hora de elegir a tus dos mejores jugadores. O tenés un caso como el de Messi, que le traes a Luis Suárez, y él se adapta por el beneficio del equipo, porque es un tipo que tiene esa capacidad para jugar por donde quiera, y se recostó a la banda derecha para que Luis Suárez se sienta cómodo jugando como delantero centro. O acá, Mbappé no lo veo yo extremadamente, por más que haya hecho goles, pero vos fíjate que tiene una tendencia muy, muy rápida a tirarse a la izquierda. Y ahí está Vinicius. Entonces, claro, es un error de estrategia total. Para mí, a la hora de una confección de la plantilla, independientemente de que que pagaste delanteros y pagaste defensores y no pagaste nadie en medio campo para que le dé la pelota a los delanteros, o sea, hay muchos errores.
0: Sí, sí. Hi ha una cosa que és el que dius tu, que en origen, quan Mbappé va fitxar pel Madrid, a tots ens van agafar la tremolor, i l'únic al que ens aferràvem és a la convivència de dos galls amb un galliner. I s'ha acabat demostrant que, efectivament, aquests dos galls tenen la cresta massa...
2: En algún momento le salió bien, porque cuando traes a, o sea, Cristiano con Kaká, con Benzema, bueno, medio que había...
0: Sí, però el Madrid de Vinícius i Mbappé han pitjorat el Madrid de només Vinícius.
2: Sí,
4: sí, sí. Perquè quan està clar que... O sigui, el Barça, hi havia la MSN, però tots sabien qui era el millor i qui és el líder. I Neymar i Luis Suárez sabien perfectament que el millor és Messi.
1: I Neymar, quan s'ho va plantejar, se'n va anar.
2: Però mismo la BBC, com es llamava? La BBC
4: és el mateix. Tenien molt clar, Gareth Bale i Karim Benzema tenien clar que Cristiano és el líder. I aquí no, i no passarà mai. Primer perquè, evidentment, xoquen al camp, xoquen a la part futbolística, però és que ara ja mateix xoquen més a la part química, que no existeix, que són enemics. Perquè són enemics, perquè estan a una banda i una a l'altra, i s'envien missatges molt tàcits, molt sutils per les xarxes socials, però que ja cada cop són més clars. I jo crec que és impossible reconduir aquesta situació, de veritat. Crec que serà molt difícil que aquests dos jugadors triomfin junts al Madrid, perquè és que ho ha dit el Dami, quan un està bé, l'altre està malament, quan un està malament, l'altre bé, però quan estan els dos bé? En dues temporades, dos jugadors que són candidats a la pilota d'or, no poden estar bé junts els dos mai, de veritat, això és impossible, futbolístic. No. És que la química no ho permetrà mai.
0: Tot i així, ells al terreny de joc, quan han coincidit, han sigut jugadors que més enllà de trepitjar-se en la posició, que jo estic d'acord, els dos són millors per l'esquerra, s'han compenetrat prou, és a dir, trobaríem molts gols d'un amb assistència de l'altre,
4: sí.
0: I jo que no desmereixo gens el problema tàctic, el problema futbolístic, i crec que hi és i crec que el tenen, crec que és solventable. El Juan posava l'exemple de Messi acceptant tirar-se a la dreta perquè Suárez jugui de nou, també podríem posar al Barça, per exemple, quan arriba Villa, que és un davanter centre que assumeix jugar a banda perquè en aquest moment Messi es fa els nou, o podríem, per exemple, diferent, però té algunes similituds, l'actual PSG, no, els tres jugadors de davant, si són Doué, Kvaratskhelia i Dembélé, no són tres posicions clarament definides. Dembélé no és un nou, els altres dos només són extrems, és una cosa molt més mòbil, molt més líquida. Sí. És a dir, crec que amb una mà d'un entrenador capaç de convèncer des de lo de la química, des de la part de l'ego, la futbolística seria arreglada.
4: Però en el futbol actual, creieu que es pot jugar com jugava la MSN? Jo crec que seria molt difícil. Ara mateix, un futbolista pot no defensar. Un. Dos és impossible.
2: Bueno, a ellos también les costó ganar una Champions sola.
4: Vale.
1: Sí, sí.
4: En parte por eso, ¿no? En part,
0: que li preguntin a Rakitic, si no. Sí.
4: En part per això, també, perquè el futbol ha anat evolucionant d'una forma que ara mateix s'ha d'anar a full.
2: I la que 100% ganaron,
4: i han de treballar tots.
2: I la que ne ganaron, Neymar corrió mucho.
1: Sí, Neymar va córrer
4: moltíssim. Aquella eliminatòria contra el Bayern de Múnich, Neymar anava i tornava, que semblava un animal.
2: I Luis Suárez pressionava.
4: Bueno, per això, deixa'm acabar. Perdona. És que crec que serà impossible. El que serà més difícil. El més difícil de tot de Vinícius Mbappé és que corrin els dos, perquè quan un vegi que l'altre no corre, l'altre no correrà mai, perquè és impossible que l'altre per ego faci aquesta... I ja fa temps que estic dient aquest discurs,

0: En 4 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
1: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bybrooks 2027.
2: És velocitat.
1: Amb el circuit més ràpid del món.
2: És festa.
1: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
2: És Barcelona.
1: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
2: Fast and Fun.
1: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
2: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
3: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
5: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.

0: Dos minuts per tres quarts de 12. Aquí seguim el Tu diràs fins la una. Aneu a Obramat si voleu descobrir les solucions de climatització. Obramat s'adapten a qualsevol espai amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multisplits, conductes, cortines d'aire amb marques de qualitat professional i al millor preu. A més, Obramat garanteix els preus més baixos del mercat i el millor assessorament professional amb l'atenció personalitzada que necessites. També a obramat.es. 20 anys construint junts amb Obramat. Mira, 20 anys també farà aquest cap de setmana de la Champions de París, de la segona Champions del Barça. Ahir teníem aquí a Giuliano Belletti. Tu diràs on éreu a la Champions del 2006?
1: 20 anys.

0: Però Déu, la de París.
1: 20 anys no és nada, que diu el tango, que segur que ho sap el Juan. Jo era a Tremp, evidentment. On havia un millor que mirar a la final. Era un nen, 16 anys.
2: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Jo també tinc el record de mirar-la a casa amb el meu pare. El meu germà hi va anar. Va anar a Sant Denis. Però sí, sí, el record, i va ser la meva primera Champions. Jo, clar, jo tinc
0: sí, sí,
2: un record.
0: No, a mi també. Sí, sí.
2: Sí, sí. Record molt especial.
0: Tu, Juan?
3: Jo vivia a Argentina.
2: Ah, sí, eh? No la vas ni veure, potser.
3: No, porque... Bueno, tipo, no sé, bueno, no, a mí me ha pasado que después, post-adolescencia, entré en una época de...
2: Complicada.
3: De desencantamiento del fútbol.
2: Ah, mm-hmm. Vale.
3: Y me volví a enganchar un poco con Ronaldinho.
2: Ah.
3: Y entonces lo seguía mucho a típica de este cuestionamiento, sobre todo a mí me pasa, no sé si muchos argentinos, ese punto de cuando no te ves representado, vas al estadio, empiezas a cantar, vamos a matar a todos los bosteros, no. Y yo no puedo matar a nadie, ¿me entendés? No puedo matar ni una mosca, ¿me entendés? Entonces si, esto no me representa, entonces empezás y me había como alejado un poco. Y mi Ronaldinho me como me engaña.
0: Un brasileño, un argentino.
3: No, porque a mí me gusta ver.
0: Reconduirlo.
3: A mí me gusta ver los tipos que juegan a la pelota. Yo de Neymar me encantaba. Cuando juega el Santos, me encantaba.
0: Y además el trabajo es guapo, imagínate.
3: No, pero es un tipo que juega bien a la pelota. O sea, que yo pagás una entrada para verlo. No pago una entrada para ver a Heinze.
2: No.
3: O sea, está todo bien. Entiendo que es útil dentro de una M con un equipo.
0: Heinze.
3: No.
0: Canavar,
3: un balón de oro.
0: No me esperaba a Gabriel Heinze.
3: Bueno, estaba pensando en patadura. No sé.
4: Mira, yo del 2006 tengo un récord bastante... graciós, no sé, que jo vaig veure la final a casa d'uns amics, Carrer i Bau concretament, però al tornar a casa jo tenia ganes de veure com estava el meu pare, no? Que en peu descansi, i vaig anar a casa perquè el meu pare era molt culer, feia molt també que no veia una Champions, i que estarà eufòric, o sigui, estarà l'home, vamos, amb el xampany. I quan vaig arribar a casa, me'l vaig trobar que parla una mica el tarannà dels culers, eh? I estava, i jo, estàs content, no? Estaràs... Sí, sí, sí, sí. I bueno, però... O sea, no acabes d'estar... El Barça guanya la seva segona Champions a la història. Sí, sí, però... Hòstia, però el puto Olaguer. Hòstia, l'Olaguer, collons, l'Olaguer partida. Hòstia, ara vas a venir amb l'Olaguer que ha fet... Sí, estava ratllat de que l'Olaguer havia fet un mal partit, que quasi el Barça perd la Champions per l'Olaguer, i l'estava... Segur que l'havia gaudit, però s'havia quedat amb aquest...
0: I tenia problemes del... amb Ljungberg, aquell dia, l'Olaguer.
4: Sí, i jo, que era una mica l'old culer, no?, de tota la vida, que sempre s'ha sigut molt patidor, però, òbviament, sí que té aquest record d'una cosa molt especial, perquè Champions, realment, era... Jo sí que la primera la recordo i tal, però una segona era... Es va ser diferents a les següents, no? Va ser com la primera que vaig viure com, uau, una Champions.
3: Vos, Dami, la del 92, ¿t'acordes algo?
4: Jo sí,
0: home, sí, sí.
3: Ah, s'acorda?
4: Jo sí, jo estava a París, casualment.
0: Ah, però no a Londres, sinó a París.
4: A la del 92 jo estava a París, amb el meu pare també, que vam anar a Euro Disney.
0: Sí, sí. Ah, eres a Euro Disney, el 92.
4: Sí, sí, sí.
0: Jo era a Badalona, veient el partit des de Badalona.
4: Petita diferència.
0: Sí, jo anava a l'escola i estava a Badalona veient el partit, sí, del 92, me'n recordo, vaja, perfectament.
4: Sí, sí,
0: sí, sí, veient a casa amb el meu germà, que era petitó, estàvem els dos veient el partit. Doncs 20 anys, sí, sí. 20 anys de la segona aquest diumenge, 17 de maig de 2006, va ser quan el Barça va aixecar la segona Champions a París.
3: Hay un documental de Ronaldinho nuevo en Netflix.
4: Sí, ya lo he visto.
3: Lo empecé a ver, no...
0: ¿No?
2: No,
3: lo empecé a ver, no sé, es un personaje que tampoco... como me cautiva dentro del campo, fuera del campo, no, es como siempre un poco lo mismo. ¿No?
0: ¿Que surlo de Paraguay o no?
4: És el tercer episodi.
0: Jo m'he quedat a meitat del primer, com el Juan.
4: La tercera part és la part fosca.
0: És la part fosca.
4: La part bona, si algú del Barça vol veure el documental i emocionar-se amb el Barça, és la segona. La primera igual no li dona.
3: La primera és la de París, no?
4: La primera és Gremio París, Gremio París, la infància, el pare, que també...
3: El 2002.
4: Sí, el 2002, tal. I llavors acaba la primera part, aterro a Barcelona, arribo a Barcelona. Com, no?, la part guai. I, evidentment, el segon... Sí, per molt que la coneguis, la història, emociona bastant. Crec que està bastant ben fet.
0: És que Ronaldinho, si és una figura... Jo entenc que Messi és superior a tots, però el que va provocar l'arribada de Ronaldinho al Barça, igual, clar, jo soc del 90, ell arriba a 2003, 13 anys, és, igual és una cosa generacional. Però Ronaldinho té una qüestió de...
1: ampliar els límits de l'imaginari, és a dir, Ronaldinho es presenta a la presentació...
0: Venies d'uns anys una mica peluts.
1: Sí, no, però ja no a nivell barcelonista, dic a nivell futbolístic, als nens que jugàvem a futbol, que teníem 13 anys, Ronaldinho de sobte ens ensenya que amb la pilota es poden fer coses que tu ni imaginaves que es podien fer. Tu no imaginaves que la pilota es podia ficar al clatell, tu no imaginaves que la pilota li podies fer un petó i dominar-la fent-li un petó. És a dir, va ampliar els límits de la imaginació de la gent que jugava a futbol. Va fer que jo recordo la meva mare volent mirar el Barça quan el futbol li és absolutament igual, de fet n'està farta d'haver-lo de seguir tota la vida, per mi, pel meu germà, voler mirar el futbol, voler mirar el Barça perquè li feia gràcia a Ronaldinho, aquella rialla, aquell posat, aquell gest que feia amb la mà. És a dir, va canviar l'estat d'ànim d'un equip, d'un club, d'una institució, i després a nivell futbolístic jo crec que això, que sí, va ampliar els límits de la imaginació.
3: Porque permite, es un tipo que permite disfrutar del fútbol hasta los que no le gustan el fútbol.
1: Sí, sí.
3: Por su manera de jugar y porque era muy vistoso, era un globetrotter. Sí, que Messi nunca fue tan vistoso, es tan pragmático Messi, sí, sí, que no era tan estético.
4: Más directo. Sí, sí.
3: O sea, de hecho, Diego es mucho más estético muchísimo más estético.
1: I si tu no ets futbolero i veus un partit, abans et quedaràs prendat del que fa Ronaldinho que del que fa Messi.
3: Segurament.
4: I Ronaldinho, a més, era físicament un animal. O sea, és que, clar, ens hem quedat amb la màgia que tenia, però era una bèstia física, també, de velocitat...
1: Quan va voler ser-ho, ho era. Sí, sí.
4: O sigui, des que arriba al Barça fins al 2006, més o menys, fins que guanya la Champions, és un 9.5 en tot. És un futbolista bestial.
0: L'única llàstima és que no ho pogués allargar durant més anys, que ahir també ens ho deia l'Eti, que el Barça aquell Barça de Ronaldinho i d'un Messi que d'alguna manera tot just picava a la porta, hauria d'haver guanyat més. Hauria d'haver guanyat més els
3: Hay una qüestió també al margen de que hasta la llegada de los deportistas, te diria post-2010, de los atletas, no se estiraban tanto las carreras.
2: Sí, sí.
3: O sea, no tengo el recuerdo de...
2: Estrellas durante 10 años.
3: Estrellas... Cantona, ¿cuánto duró Cantona?
2: Sí, bueno.
1: Ah. Sí, sí. No, el Nedved de Torre, hi havia pilotes d'or que feien 2 anys bons.
3: Zidane, ¿cuánto duró Zidane?
1: Sí, Zidane cada va durar una mica més.
3: Però hasta que se retiró. Molt,
1: sí, però Zidane ja guanya el Mundial del 98 i després està la final del 2006. Sí,
3: sí. Sí, pone que és una carrera de què? De 10, 12 anys?
1: Sí.
3: Un poquito más, quizás.
1: Sí.
3: Pero claro, no, Ronaldinho, o sea, pues, no es una carrera tan corta, si te puedes a pensar. Pues son 9 años. Pues,
0: no,
3: porque, claro,
0: el bagatge de títols.
3: El gremio jugava...
0: Que podria haver guanyat pel talent que tenia.
3: En el gremio jugava i jugava bien.
4: No, i després guanya Libertadores.
2: Guanya Libertadores. Sí. I el 2002 també guanya el Mundial.
1: Sí, sí, sí. Però jo et diré una cosa, mira, en aquesta comparació que es fa molt sovint entre Ronaldinho i Neymar, a mi em sap més greu... com de curta o com de no tan explotada com podria ser en relació al talent hasta la carrera de Neymar que la de Ronaldinho, perquè tinc la sensació que Ronaldinho ho va triar ell. Ronaldinho va dir, ja està, jo fins aquí. Jo ja ho he guanyat tot, ja soc pilota d'or, ja he guanyat un Mundial, ja he guanyat una Champions. Jo no vull ja seguir pagant el preu en forma de sacrifici que té ser el millor del món. I en canvi Neymar jo crec que sí que volia, però va prendre decisions equivocades, com marxar del Barça al Paris Saint-Germain. Però això sempre m'ha sabut més greu que Neymar no hagi acabat de ser, que per mi és top mundial de la història del futbol, perquè per mi és un jugador dels millors que jo he vist mai, però no ha acabat de ser tot el que podia ser per decisions equivocades. En canvi, Ronaldinho va decidir, jo fins aquí.
2: M'ha coincidit Messi.
0: Doncs,
3: sí. Què hauria sigut? Para, una cosa.
0: Sí. Ara ja...
3: Correcta. No hauria sigut el PSG.
1: Segurament, sí. Jo crec que sí, creix al costat de Messi.
4: Jo crec que el veritable problema de Neymar han sigut les lesions. O sigui, per mi ha sigut més un tema de que s'ha trencat 3 vegades el turmell i una al genoll... Més que el tema... Perquè quan
1: I no desconec
4: PSG...
1: que el primer any del PSG és absolutament increïble i infames de bons.
4: Quan està el primer, el segon... Hi ha un moment, per mi el millor Neymar està al PSG.
1: Sí.
4: El millor.
1: A nivell individual segurament sí.
4: Arriba però... a una final de Champions, arriba a una semifinal...
3: Sí. I la puc haver ganat. Sí.
4: I una semi que està a punt de jugar una altra final que
2: l'Al City.
1: Doncs imagina't aquell Neymar al Barça amb Messi en plenitud. Sí, però jo crec que eren molt compatibles.
3: Javi, ell necessitava, i quedó clar en el 6-1, en la històrica remontada, que necessitava un espai... para necesitaba brillar solo y está bien y yo entiendo ese punto de Messi o esa leyenda que hay respecto de esa famosa conversación de Messi, tú quieres ganar el Balón de Oro, bueno, tú no, vos querés ganar el Balón de Oro, quédate que yo te lo hago ganar. Eso no hubiese pasado.
4: No, igual que Vinicius no guanyará mai la pilota d'or mentre Mbappé estigui al Madrid, si és per raons de mèrit del Madrid, perquè la guanyarà sempre Mbappé. Al Barça sempre l'hagués guanyat Messi.
3: Quizás es fácil decir, claro, vos pensás ahora, si hubiese quedado con... si hubiese le tocado el PSG a un técnico como Luis Enrique, era campeón de la Champions.
1: És que jo també crec que un dels errors és el lloc on va, és aquell PSG. Si en lloc d'aquell PSG va un altre equip, no sé, és igual, Bayern, Liverpool, un equip Premier, un equip top que saps que sí, any rere any està lluitant per una Champions.
3: No, si iba al si iba al City con Pep, ganava quatre Champions.
1: Sí, sí.
0: Doncs ens hem desviat sí, perquè estàvem sucant pa, sí, una mica bastant.
1: A tot això, el xut de Benetti...
0: Comencem a parlar de la nostàlgia...
1: Sí, el xut de Benetti s'ha de dir que no anava ni... Vamos, que anava sí, fora de banda.
0: Hi ha un debat important.
4: Si es parla de Ronaldinho, s'ha de parlar de tot.
0: La perspectiva, aquí s'hauria de tenir en compte. Però tornant al Madrid, la setmana blanca, Dami, per resumir-ho ràpidament, perquè ho dèiem abans, només fa una setmana de la baralla Tchouaméni-Valverde, intentem sintetitzar una mica com han estat aquests últims 7-8 dies al Madrid.
5: Sí, uns dies que han estat un autèntic malson pel Madrid. Cada capítol ha superat l'anterior fins al punt que la realitat ha acabat superant la ficció. Tot començava dimecres passat 6 de maig, en plena setmana preclàssic, quan Marca avançava que Fede Valverde i Tchouaméni s'havien barallat durant l'entrenament, un incident greu, ja que els dos futbolistes havien arribat a les mans, s'havien empès, hi havia hagut molta tensió i els havien hagut de separar. Tot plegat se sumava a una altra informació que explicava que Rüdiger havia propinat un mastegot a Carreras uns dies enrere. Doncs bé, l'endemà, dijous dia 7, Valverde i Tchouaméni reincidien. Valverde acabaria a l'hospital.
6: Y esta mañana, al filo de 10 y pico, Tchouaméni parece que lo quiere arreglar, Valverde no lo quiere arreglar y la cosa se está complicando más. Y saltan al terreno de juego y saltan al entrenamiento y, como tú decías, se pican aún más. Intentan separarles, la mala suerte es que se resbala Valverde y se da con la mesa que hay en el vestuario, la mesa principal, y se da con la frente y se queda casi, no sin sentido, pero se queda aturdido y con una brecha. Arbeloa lo lleva o lo acompaña, digamos que al botiquín de Valdebebas, y más tarde tiene que ir con el médico al hospital.
7: Fede Valverde cae y se pega en la cabeza con una mesa que hay en el vestuario.
8: Una mesa bajita,
7: se pega exactamente en la frente, justo donde crece el pelo.
8: Ahí se pega la herida,
7: sí,
8: ahí.
7: No es aquí, no es en la cabeza, no es en la ceja.
8: Puntos, no sé, ¿cuántos puntos no sabemos?
7: No me han dicho la cantidad
8: brecha,
7: de puntos.
8: Brecha ahí.
7: Y a mí me dicen que cuando el resto del equipo, el resto del staff,
8: flipa,
7: ¿eh? entra al vestuario, Valverde, hay cosas de las que no se acuerda.
9: Nos hemos sorprendido al leer... se pelean Valverde y Tchouaméni. Y hemos dicho, joder, lo dicen ahora, si esto es de ayer. No, otra vez. Se han peleado otra vez Valverde y Tchouaméni. La situación es dantesca antes del clásico del domingo 9 de la noche contra el FC Barcelona. Dantesca y vergonzosa. No hay nadie al volante en el Real Madrid.
5: Expedient i mereixer sanció pels dos. Valverde, però, en haver patit una commoció, passa a ser baixa. L'endemà reacciona Arbeloa en la prèvia del clàssic.
10: Estoy muy orgulloso de la contundencia, la rapidez y la transparencia con la que ha actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve.
5: Tema zanjat per Arbeloa. Però el Madrid camina d'incendi en incendi. D'entrada, imatge pobra al clàssic. Derrota 2-0 i el Barça li guanya la Lliga a la cara.
11: Xiula l'àrbitre! Final! El Barça és campió de Lliga contra el Madrid! El Barça és campió de Lliga al Camp Nou a la cara del Madrid!
5: Un clàssic que, per cert, no juga Mbappé. No entra a la convocatòria quan dijous, tres dies enrere, el Madrid havia fet un comunicat dient que el jugador evolucionava bé i que podia ser a Barcelona. A més, Mbappé va fer un post amb el missatge a la Madrid i un cor blanc en què està veient el partit a través de Beansport, que té els drets de la Lliga França, però no a Espanya. Dimarts apareix en escena Florentino Pérez. Lluny de posar pau institucional, el president madridista mostra la seva cara més fosca i inquietant. Convoca eleccions a les que pràcticament només es pot presentar ell i deixa una hora de compareixença per la història. Un festival.
12: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
13: ¿Qué tal? Lola Hernández, Fox.
12: Ahí no llego.
5: Allà no hi arribava Florentino.
0: Mare de Déu, eh? Sentir-ho condensat és... Tira.
3: Estic generoso, Dami. Havia otro...
0: No, és difícil triar, però és que Oriol m'ha dit que sí, curteta sí, i al peu...
14: Que...
3: Sí, m'ha després de hablar de tot, de Ronaldinho...
14: No, ja anem a les dues, ara ja.
0: Una compareixença que va deixar el madridisme en estat de xoc, però que probablement acabarà amb Florentino proclamat president el 24 de maig. L'endemà de la roda de premsa prèvia del partit contra l'Oviedo, Arbeloa no es podia saber en la línia del seu president.
10: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo.
0: Arriba el partit. Madrid-Oviedo, en un Bernabéu un punt desangelat, però que s'expressa a carnissants, especialment en Mbappé i en Florentino. Van veure imatges dantesques de Florentino enganxant-se amb aficionats a la llotja o de la seguretat de l'estadi retirant pancartes. Final del partit, 2-0. Apareix Mbappé, que havia entrat els últims minuts a zona mixta i deixen a la bomba.
15: Estoy bien. Estoy muy bien, 100%. Yo no he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado, es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
0: Y Arbeloa al respon, la guerra está servida.
10: Para mí es muy claro que un jugador que hace 4 días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar.
0: Y al técnico al remata.
10: Entiendo que todos los jugadores que hoy no han iniciado no estén contentos, como me pasa todos los días. Pero aquí, mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, pues que esperen al siguiente.
0: Ja només queda esperar quin serà el pròxim capítol. Mbappé i Florentino s'han de veure les pròximes hores. Arbeloa va dir que Mbappé serà titular a Sevilla. Ho haurem de veure.
14: Quan diem això de sucapar, és el que passa mentre escoltem els talls de veu amb el micròfon apagat, que aquí la majoria estàveu rient tots sentint Florentino, sentint Mbappé, es que sentint Arbeloa.
0: El tall d'Mbappé dels quatre del quarto delantero és increïble.
14: És brutal, sí, és brutal. Ho té tot.
4: Quan nombra els jugadors, quan diu els noms, sí, és la millor part. Quan diu els noms, perquè ell... Per dins està pensant, ostres, quins paquets comparats amb mi. És que és evident.
0: Bueno, és que no, com si el seu dia Ronaldinho hagués sortit a dir «Teu que ganarme el sitio con Ezquerro».
4: Sí, con Ezquerro.
0: Una mica
4: trabajaré para intentar volver a ganar el sitio a Santi Ezquerro, amb tot el respecte al Santi, sí, però és que no té sentit.
1: El que passa és que tot això fa molta gràcia i és lògic, perquè ha sigut una setmana per sucar i pa, però és una crisi més enllà d'esportiva, institucional i reputacional pel Madrid, gegant, i que a més ataque a una cosa que ells dominaven i que ells guanyaven i que era un relat seu molt potent, que és aquesta cosa de que el Madrid era una institució senyorial, seriosa, que estava dirigida gairebé com si fos una gran multinacional, i que a més això des de Madrid es feia contraposant-se una mica amb Barcelona, no? Que sempre s'havia vist com una gairebé una casa de barrets on l'exercici aquest de la democràcia mig cainita que hi ha aquí a Barcelona feia que traguéssim tota l'estona els draps bruts, que el Barça, doncs, un candidat li tregui els draps bruts a l'altre, que hi hagi una discussió permanent.
14: Tan de bo, això amb Florentino Pérez.
1: Clar, no, però...
14: No ho veurem perquè no hi haurà candidats i no hi haurà votacions i no hi haurà campanya, però tan de bo que algú li traies els draps bruts a Florentino Pérez.
1: Ja acabo, Juan. Aquesta cosa de vendre aquest relat de gestió impecable del Madrid sempre ha tingut un contrapunt de dir... no com a Barcelona, on aquest suposat exercici de la democràcia més ple que teniu fa que permanentment us esteu tirant els plats al cap. I el que s'ha demostrat, a part de la crisi institucional de la institució, també s'ha vist el Florentino més cru, s'ha vist el Florentino més real, que, per altra banda, quan parles amb la gent que ja ha tingut contacte directe, et diuen que és el Florentino més real, que és el Florentino més de veritat, que és el Florentino dels àudios i és el Florentino de la roda de
3: Javi,
1: premsa.
3: Creo que tiene el punto de Florentino de los audios, que son de hace bastante tiempo, ¿no? Creo que hay un Florentino mucho más lúcido, con ese mismo toque irónico, pero un toque irónico que hace menos gracia porque está más fuera de órbita. Y ese punto que desde el relato de Madrid, respecto de que un club de fútbol como este, como el Madrid y como el Barça, se manejan como si fuese una empresa, a mí me parece un discurso muy oxidado y que se aleja mucho de la realidad, porque pasa mucho con también en los países, cuando dicen, no, es un buen empresario y va a ser un buen presidente, ¿no? Pasa, es un discurso muy de
5: la... Sale mal, seguro.
3: Muy de la derecha eso, porque la realidad te demuestra que ni un país es una empresa, ni un club de fútbol, entendiendo un club de fútbol, como los que estamos hablando ahora, el Barça, el Madrid, Athletic Club y Osasuna, o River, Boca, o los que son así, son una empresa, porque hay otros componentes, manejás otras cosas, gestionás otro tipo de... Entonces ese punto, sí, Florentino controlaba la prensa. ¿Cómo la controlaba la prensa? Claro, no sé. Bueno, si vamos a hablar de esos de ese tipo de instrumentos que utilizaba para manejar la prensa, manejar la prensa, vamos a hablar, controlar el relato, claro, podemos discutir mucho. Y en ese sentido también por eso Laporta tiene la llegada que tiene, ¿no? Porque es un tipo que viene y dice, este es un tecnócrata y no sé qué, y el ordenador, y se pone en un lado mucho más político que empresarial. Sí, sí. Y eso te marca diferencia. Y él siempre estuvo, Florentino siempre estuvo del lado de yo acá tengo la empresa más grande del mundo y se pone así. Facturo en ese plan.
2: Treballador.
5: Sí, i a Florentino hi ha dues coses que l'han fet. Que han fet que li otorguem una suposada autoritat que quan després el veus a la realitat has de posar en dubte, i són el poder i el silenci. El poder que té i que té a veure amb això que tu ara explicaves, Juan, de la capacitat de controlar el relat, i el silenci, i és que ell no ha parlat gairebé mai. La roda de premsa aquesta, l'anterior, és de fa 10 anys. Ell no ha hagut d'exposar-se i no s'ha exposat, i a partir d'allà el mite ha anat creixent, però el mite, quan li has posat veu, quan li has posat imatges, quan l'has sentit, veus que diu com que hable la xica, que estos són muy feos, coses que tiren per terra tota una imatge que s'havia intentat construir.
3: I són moltes decisions. Por eso te digo que no es el Florentino lúcido de los audios ni de cuando convirtió su empresa en una mega empresa mundial, ¿no? El estadio, los parkings, la Superliga, la construcción de este equipo, la elección de los entrenadores. Son como muchas decisiones en las que te muestra que...
5: El emperador desnudo.
3: Sí, ¿no? Que lo leí en alguna, creo que fue Orfeo, ¿no? O Suárez, que lo dijo en El Mundo, dijo, el rey está desnudo, nadie se lo dice.
5: A mí me fa la sensació que és la faula del emperador nu i que al voltant ningú li vol dir.
14: Tema eleccions, us les creieu? Veieu alguna opció que hi hagi campanya?
4: O sigui, si el primer que saps del... Clar, ell deu tenir una mica... Jo no sé si és ego i el té creuat o una mica de... no diré por, però respecte que es presentés aquest tal Enrique Riquelme, perquè l'està nombrant a aquesta roda de premsa, diu, lo de la, tiene acento mexicano, i que sembla que ja ho portava pensat de casa i en aquell moment no se'n recorda, i diu sudamericano, perquè bueno, ja li vol retreure, este no és muy del Madrid, o muy del Madrid no serà si tiene acento, nostres, sí. Si tiene acento mexicano. I llavors l'altre es veu una mica obligat a sortir. És cert que el posa al mapa, és a dir, era una persona que no existia.
14: Totalment.
4: I hi ha un error de càlcul aquí, Florentino, perquè si l'altre ho tingués decidit, el posa al mapa ell, ja li dona la primera empenta, però pel que vaig veure en el comunicat que del dia següent dona la sensació que no està preparat. Però no és que sigui culpa seva, és que presenta unes eleccions de forma absolutament inesperada, quan en teoria quedaven 3 anys o 2 anys i mig per presentar-les en una forma lògica, i l'altre doncs, no es veu ni amb el cor d'intentar-ho, no tindrà ganes de posar aquest, no?, d'arriscar patrimoni.
3: En otro momento de la vida de Florentino, te hubiese dicho que lo pone en el mapa a propósito.
4: Para retarlo y para el ego.
3: Sabiendo que va a ganar, sabiendo que hay una elección para humillar.
4: No, jo és que crec que ell quiere humillar des del principi.
5: Jo crec que aquí el que vol és que no hi hagi partit, que no hi hagi elecció.
14: És que és impossible.
5: Que no arribi, que el pilli amb el pas tan canviat que no sigui
3: capaç d'arribar. Antes hubiese pensado, mira, voy a convocar elecciones, voy a inventarme un rival. Típico cuando al boxeador le ponen un payaso para que, ¿no?, para que defense el título con un tontín. Pero claro, me lo veo tomando, en otro momento hubiese pensado eso, pero lo veo tomando tan malas decisiones últimamente que me cuesta pensar que esté pensando 3-4 pasos adelante, porque está tomando muy malas decisiones, pero espantosas. Para un tipo que presume de ser tan inteligente, que no dudo que lo sea, pero que quizás está en un momento que no está tan bien. No di esto, que no creo que tenga que ver con esto del cáncer y no sé qué, que él saca eso, pero es un rumor, Paul, vos lo sabés, que está instalado.
2: Sí,
3: todos sabemos que está
2: plenamente instalado en Madrid. Sí, totalmente.
3: Pero no se lo ve bien.
2: No.
5: Jo crec que hi ha moltes coses a analitzar en clau Madrid i l'última és una possible contesa electoral, sincerament. Sí, és molt difícil. Jo crec que hi ha 3 o 4 o 5 persones a Espanya, perquè has de ser espanyol, de la nacionalitat espanyola. Sí,
4: no, bé,
5: no,
4: que...
5: no a Espanya,
14: no
5: sinó al món...
14: l'accent que tinguis, però que
5: realment es puguin presentar en unes eleccions. O sigui, que crec que no és ni analitzable, Oriol.
14: No,
5: que,
14: no, jo estic amb tu.
5: És que no, és que no es donarà, perquè aquest Enrique Riquelme potser té aquests 187 milions que han de ser de patrimoni personal, no empresarial. O sigui, tu has de posar els teus...
3: I no ell solo.
4: S'ha de repartir, es pot repartir entre la Junta.
1: Sí, però sí. Esteu segurs d'això? Jo diria que el Madrid ha de ser el president, eh? Així com el Barça ha de ser la Junta.
4: No. L'aval es pot... Però clar, és un aval que, a diferència del Barça, que ja no té aval, però s'ha de presentar per ser precandidat. No per ser ni candidat, precandidat, però sí, es pot repartir amb altres 8 persones.
1: Doncs jo ho tenia
5: malament, però personal.
4: On trobaràs 8 persones que volien avalar 180 milions d'euros?
14: I menys amb 5 dies hàbils per poder presentar la candidatura.
4: Els que existeixen... Les persones que es poden presentar a la presidència del Madrid es coneixen entre tots.
1: Clar,
4: tots són col·legues.
1: O
4: enemics, però es coneixen.
1: Això és així perquè Florentino va fer una modificació dels estatuts per endurir-ho i fer la democràcia aquesta censatària encara té més difícil accés i que hi hagi 3, 4, 5 persones al món que puguin presentar-se a les eleccions de Madrid.
14: Per això encadenarà el 6è mandat seguit sense que ningú l'hagi votat, només pel fet de ser l'únic candidat.
3: No sé què dijo Alberto, no escuché, pero eso de don Rafael Nadal Parera es cualquier cosa, ¿no?
2: Bueno, va desmarcar ja de l'Enrique.
14: Sí, ell va dir que va posar
2: un comunicat dient que no...
3: Ah, ja dijo sí. Que havia leído ahí don Rafael Nadal.
14: Però clar, vull dir, en el futur vés a saber, però ara mateix... Sí.
4: A veure, Florentino Pérez, també, que estigui pitjor i que sigui menys lúcid, és dintre de la lògica d'una persona de més de 80 anys. Vull dir, crec que...
3: Creo que tiene 79, ¿no?
5: Sí.
3: ¿Ya pasó los 80?
5: No,
4: o 80,
5: 79. Bueno, ha fet ara el març.
4: Una persona que està al voltant dels 80 anys. És lògic que hagi perdut facultats. Sí. El que passa és que ara mateix, tenint en compte que tampoc li quedaran tant de presidència, no ho sé. Té més sentit, si tu vols ser president del Madrid, guardar forces, esperar el teu moment i no tenir d'arribar a la Florentino. Si és que...
14: Per cert, posats a comparar democràcies, Florentino Pérez ahir a la Llotja, sense haver guanyat unes eleccions que estan convocades, és a dir, en ple procés electoral, sense haver dimitit, Florentino s'asseu com a president a la Llotja... Joan Laporta, que té unes eleccions guanyades, de moment no exerceix com a president. Una reflexió que ara em venia mentre explicava això l'Albert. I a tot això se li pot sumar Mourinho. Dami, avui li hem sentit la veu.
5: Sí, a Madrid ja ho donen per fet, que és Mourinho. Diversos mitjans aquesta nit ja estan publicant directament que és l'escollit. En tot cas, Mourinho ha parlat abans de l'últim partit de Lliga a Portugal, que el seu equip, el Benfica, jugarà contra l'Estoril. Ha explicat Mourinho que abans d'ahir va rebre una oferta de renovació per part del Benfica, però que no la va voler veure, que la va passar el seu representant. I sobre la situació al Madrid diu que li fa mal, i més tenint en compte que Arbeloa n'és l'entrenador.
16: Me duele, porque... Es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Y en el momento en que él pasa a entrenador del Real Madrid, si existe siempre esta conexión entre yo y Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
5: I remarca Mourinho la dificultat de ser entrenador i de ser-ho en un club com el Madrid.
16: Nuestra vida de entrenador es así. Yo bromeo mucho con mis ex jugadores que después son entrenadores. Bromeo mucho y les digo siempre, espera un par de años, ya verás cuántos pelos blancos tendrás. Y ahora tú sabes que ser jugador es mucho más fácil que ser entrenador. Lo siento que vaya así. Però ayer ha ganado y ha ganado bien y como mínimo hoy estará feliz.
5: Crec que m'agrada, Oriol, això de donar pas a talls de Mourinho, eh?
14: Sí.
5: Pensant en l'any que ve.
14: Sí, ja estàs escalfant. No sé si...
5: Es fan de bon escoltar.
14: Sí. No sé si Mourinho és la solució o no. Bé, de fet, jo crec que no ho és, però en qualsevol cas, té fàcil o ràpida resolució, al vostre parer, tot aquesta crisi que viu el Madrid?
2: No, jo crec que ràpida no. Jo crec que ràpida no, i mirant una mica des de fora, crec que la solució passa per tocar el vestidor fortament. Penso que és el millor escenari que imagina Florentino, que arribi un entrenador i pugui gestionar això, i que Mourinho, d'alguna manera, pot tenir aquesta personalitat, però no li pronostico un èxit immediat, a no ser que es toquin coses del vestidor, que per a mi és on realment hi ha el problema, al Madrid.
4: Guardiola, quan va arribar al Barça com a entrenador en un context similar de bastidor, on hi havia uns egos brutals, on Deco, Ronaldinho, Eto'o... No es podia
2: Ovelles veure... Ovelles negres, Ed Nilsson...
4: Ell demana al cap de... Públicament, a més, la primera roda de premsa, diu que no vol a Deco, Eto'o i a Ronaldinho. Al final, Eto'o no el troba en venedor, s'acaba quedant i mira, i li surt bé. Però entenc que la fórmula que és que hauria de fer Mourinho, i dubto que ho faci, perquè sí, crec que el poder, en aquest cas, xocarà massa amb el de Florentino.
2: Bueno, i perquè no és el Mourinho de fa 15 anys.
4: També és cert.
2: No té aquest estatus. És un entrenador que l'han fet fora de les últimes quatre feines i sí, que sí, arriba en un moment diferent, que per ell anar al Madrid és un regal, ara.
5: El que
2: i
5: passa que...
2: El perfil d'una manera que haurà de dir que sí, va,
4: clar,
2: a tot.
4: Tottenham, Roma, Fenerbahçe, Benfica, sí, Madrid, no?
2: Sí,
5: ara, l'entrenador que vingui i que signi serà assumir les condicions que l'hagi posat Florentino, i per tant, si Mourinho arriba i després no li surt bé i diu que ell no ha pogut fer o no va poder fer el que volia fer amb el vestidor, que jo coincideixo amb el Pol, segurament sigui ficar-hi molta mà i ser molt quirúrgic a nivell futbolístic, ho haurà assumit el càrrec sent conscient de que el president no li permetrà, per exemple, desfer aquesta dicotomia Mbappé-Vinicius.
3: És tan siniestro que va negociando con un entrenador mientras convoca elecciones. O sea, que si llega a perder las elecciones, le deja, le podría dejar a...
14: Es una barbaridad.
5: Sense feina.
3: No, al siguiente presidente.
14: Amb un Mourinho.
5: És una barbaritat. I no és un entrenador qualsevol, no és un entrenador
14: mig neutre.
4: Si això passés al Barça, seria una guerra civil entre candidats, i seria una barbaritat, i tothom estaríem dient que el que està fent el president, la porta que sigui, seria una bogeria. Però a Madrid i ni es parlarà del tema aquest.
5: És el que et deia, la diferent concepció, ells consideren que això és fer anar un club de la forma en què hem de funcionar.
4: No, perquè la figura de Florentino i el Madrid s'han fusionat i són el mateix, i Florentino és Lluís XIV, és l'état c'est moi, ell creu que és el Madrid i ja està, per això quan critica el Madrid diu que l'estan criticant
5: ell. Ell va fer servir precisament aquest argument.
4: Exacte,
5: que és de primer és de populisme d'identificar sí, sí, doncs, país amb president, o en aquest cas club amb president.
14: Per cert, em confirmen que ha de ser aval de candidatura. Aval de candidatura, sí, però sí que ha de ser de tipus personal.
4: Personal, no pots utilitzar
14: el
4: Damià,
14: però
4: el teu patrimoni.
14: Exacte.
0: No pots ficar l'empresa.
14: El conjunt de la
4: patrimoni.
14: Candidatura.
4: Sí, però sí el patrimoni. És a dir, tu pots avalar una casa sí, que val un 20 sí, milions. Vale, molt bé. Però són 180 quilos. Que és una barbaritat. I, a més, això és un aval que has de mantenir i que has de pagar. Has de pagar, crec que són 2 milions... O sigui, 2 milions a l'any als Palmes. 2 milions a l'any.
14: Sí, sí, és que és
4: sí, però això ho
0: perds. Aquí té 190, jo crec que...
14: No, ja... Vull dir, sí, no, si tu tens sí, capacitat... No. O sea, sí, si tu tens no, capacitat d'avalar 190 milions a títol personal, evidentment, sí, posar-ne dos no...
3: És mucha pasta, eh?
14: No treu d'aquí, però...
4: És molta pasta, sí.
14: Sí, sí. No serà un mal de cap, per tant, les eleccions al Madrid per Florentino Pérez. No crec que ho sigui tampoc la protesta dels àrbitres que li ha caigut aquest matí.
0: No, els àrbitres demanen que s'obri un expedient a Florentino per les greus acusacions llançades contra el col·lectiu, un tema que s'ha portat al comitè de competició, demanant també una disculpa pública per part del club i per part de Florentino, indignat al col·lectiu arbitral davant les acusacions. Doncs a Florentino, que va dir que els àrbitres roben el Madrid de manera sistemàtica.
14: Doncs a veure el segon capítol de Marbeloa al matí, a veure...
0: Sí, home.
14: Què més de podem...
0: De Marbeloa, aviam si algú es pega, l'entrenament o
14: se'ls
0: no.
14: Se'ls hi farà llarga la temporada. Valverde... Queda una setmana, sí, però se'ls hi farà llarguíssima. Oh. Se'ls hi farà llarguíssima.
2: Valverde ha tornat.
0: Ha tornat.
2: Sí, sí, però no li he vist la cicatriu, eh? Mira que l'he buscat una mica.
0: Has ampliat.
4: Deia deia...
14: On comença el cabell.
4: Comença el cabell, igual el tapa el cabell.
14: Zona difícil de veure. Zona difícil, zona difícil. Dami, gràcies.
0: Molt bé,
14: bona nit. Per cert, avui hem tingut també la primera reacció al vestidor del Barça a tot el sidral que viu el Madrid. Flick no va voler respondre en el postpartit a Mendy Sorrotza. Avui ho ha fet Fermín en una entrevista a la SER i ha dit una obvietat, que no té ni cap ni peus que algú pugui dir que el Madrid ha deixat de guanyar 7 lligues perquè els àrbitres han beneficiat el Barça.
17: Cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. Per mi això no pot ser, perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi... Era impossible que hagin robat 7 lligues.
14: Doncs això, una obvietat, la que ha dit Fermín, que en la mateixa entrevista ha estat rotund. Li han preguntat si firmaria ara mateix un contracte vitalici amb el Barça i ha dit que sí, evidentment ha dit que sí Fermín. Quina sort que no marxés a l'estiu, eh? Perquè mira que fins l'últim dia de mercat amb Fermín vam tenir la por que no se n'anés cap al Chelsea.
2: De lo millor que li ha passat al Barça aquest estiu passat, sens dubte. Perquè jo crec que més, aquesta temporada, més enllà de la Mini i Joan Garcia, que són les dues grans estrelles, penso que és una temporada de pas endavant de classe mitja, entre els quals hi ha Fermín, posaria Eric Garcia per aquí també, però Fermín és un dels noms, i que d'alguna manera ara no hi ha cap dubte de que el futur ha de seguir amb ell part de l'equip, i és un d'aquests jugadors que per molts intangibles, més enllà de la tècnica, de les posicions que ocupa el camp, té molts intangibles que vols en un equip campió.
14: Àlex Pintanel, què tal? Bona nit.
18: Què tal, Oriol Jové? Bona nit.
14: Mira, 12 i 18, aguanta un moment, que hem de fer una pausa, però ara de seguida ens expliques com estàs ja preparant el Barça aquest últim partit al Camp Nou, comiat de la Lliga davant l'afició contra el Betis diumenge, i amb algunes novetats. Ara ens ho expliques.
19: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
20: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
21: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
22: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
23: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bybrux 2027.
24: És velocitat.
23: Amb el circuit més ràpid del món.
24: És festa.
23: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
24: És Barcelona.
23: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
24: Fast and Fun.
23: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
24: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
25: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
19: Tu ho diràs, amb Oriol Jovell.

0: 12 i 21 de la nit, aquí seguim el Tu diràs. Encara una bona estona de programa fins a la una de la matinada. Havíem saludat l'Àlex Pintanel. Parlàvem de Fermín. Fermín Pintanel és una de les novetats, diguéssim, pel fet que ja treballa amb total normalitat, també de Jong, després de la derrota a Mendizor Roja, per afrontar aquest últim partit, últim partit al Camp Nou d'aquesta temporada del Barça.
1: Sí, ahir l'equip va descansar, avui ha tornat als entrenaments i precisament amb Frenkie i Fermín, tots dos es van quedar a Barcelona, va decidir Hansi Flick donar-los descans en el partit a Vitoria i en principi tots dos apunten al duel davant dels verdiblancs. A més, Hansi Flick recuperarà Rafinha, el brasiler que, recordem-ho, no va jugar davant l'Alavés per sanció. Un dels objectius, jo diria que el principal, seria aconseguir 19 victòries consecutives a casa per primer cop a la història en una mateixa lliga. Això ho faria el Barça de Hansi Flick si és capaç de guanyar-li el diumenge al Betis. Recordem que demà a les 11 el tècnic alemany dirigirà la darrera sessió preparatòria i a la 1 l'escoltarem en roda de premsa.
0: Moltes mirades, més enllà d'aquests al·licients, podríem dir estadístics, no? D'aquesta, ja no hi ha la Lliga dels 100 punts com a possibilitat, però sí, doncs, el fer el ple de victòries a casa, poder marcar en tots els partits, hi ha aquests al·licients estadístics. També en el fet que sigui el possible comiat de Lewandowski.
1: Sí, a hores d'ara a RAC1 us podem explicar que el futur del davanter polonès està lluny de Barcelona. Ja fa mesos vam explicar que Deco planifica la temporada vinent sense el davanter polonès, tot i les declaracions de Joan Laporta durant la campanya electoral assegurant que volia la continuïtat del davanter. Lewandowski es debat ara mateix entre marxar a l'Aràbia o als Estats Units. D'aquesta manera, i per tant, a l'espera d'una decisió definitiva, és molt probable que el de diumenge davant del Betis sigui el seu darrer partit al Camp Nou. De fet, fa una estona Mundo Deportivo explicava que demà parlaria amb Hansi Flick i que possiblement prendria una decisió, però insistim, és una informació que de fet ja fa temps que estem explicant aquí al Tu diràs, i és que ara mateix pràcticament improbable que Lewandowski renovi el seu contracte amb el Barça.
0: I suposo també que una mica la gestualitat o una mica com es vegi Lewandowski diumenge i acabarà de ser doncs la pista definitiva de
2: sí, però és una pena,
0: no? Que hagi pres.
2: És una pena que si ja ho tenen tan clar no es faci públic, no es comuniqui per poder fer el que jo crec que mereix Robert Lewandowski, que és un homenatge, no? Un bon homenatge, ho dic perquè ell igual no és la gran màxima llegenda de la història del Barça.
0: És una pregunta que us volia fer. A quin escalafol situeu? Perquè realment per registres golejadors potser no estaria dins del primer grau de llegendes, però...
3: Com armes esto? En plan, lo tiktokero de ídol, leyenda crack?
0: No, com tu vulguis. Com tu vulguis, Juan.
2: El tier list, no el tier list.
3: Claro, no, però ¿cuál es el...? Claro, ¿en dónde lo ponemos?
0: No, això és molt subjectiu, però aviam, és top 15 màxims golejadors de la història del club.
2: Està quasi top 10, no? Quasi top 10. És.
0: Gairebé top 10 agafant competicions estatals, sí. Sí.
4: Jo crec que Lewandowski té dos mèrits. Un són els registres golejadors, que això no li pot discutir absolutament ningú, i l'altre és el moment en què ell decideix venir al Barça, que és un moment en què el Barça no és el club al que tothom vol venir, és difícil venir aquí, donar el rendiment que dona, guanyar la Lliga de Xavi, té molt mèrit, ara guanya les dues lligues de Flick. Tot això jo crec que ningú li pot retreure, crec que es mereix l'agraïment, es mereix l'aplaudiment, el respecte, es mereix quedar la història del Barça. Si l'escala de mesura és, no, com has dit, llegenda, ídol, crack, jo el deixo a crack, però alhora, dit això, tot el reconeixement per Lewandowski...
3: Javi, ¿quiénes son en su posición? ¿Quiénes son...?
5: Quins hi ha hagut millors al Barça?
3: Quin és ídolo i quin és leyenda en su posició?
5: Quins davanters hi ha hagut millors al Barça?
4: Eto, Luis Suárez, aquí...
0: Kubala,
4: sí, jo César, volia assenyir-me als més moderns, però...
5: Romario va durar menys, eh?
4: Jo Romario no... i Ronaldo duren tan poc que és difícil ficar-los aquí.
0: Per mi Lewandowski està per damunt.
5: Sí, sí.
2: Per any sí, clar. Per any sí.
1: Jo crec que parlem això que deia el Juan, no? De sigui llegenda, sigui no, crack, sigui dur... Jo crec que... No, jo simplement que era una cosa que és veritat, que tothom se'n recordarà del pas de Lewandowski pel Barça. És a dir, tothom se'n recordarà que han estat 4 anys bons, un jugador que ha portat, que ha marcat més de 100 gols, que ha guanyat títols, i per tant jo crec que quan parlem de Lewandowski tothom l'associarà a aquesta etapa que per mi ha estat estat molt exitosa.
0: Amb xifres...
3: Ojo, no Julio Salinas té una Champions i Lewandowski...
0: Amb xifres és el tercer tio que ha fet més gols en quatre temporades juntes López. Seguides, només per darrere de Messi i Suárez.
4: Jo, si ja dic que no se li poden negar els números i no se li pot negar el moment en què va apostar per venir al Barça. Ara bé, quan s'explica això em fa la sensació que es transmet la idea de que el Barça li deu alguna cosa. Jo crec que el Barça no li deu res a Robert Lewandowski, a part de tot aquest agraïment, que insisteixo, clar que li deu tot culer. Però Robert Lewandowski ha cobrat les seves nòmines, Robert Lewandowski ha viscut aquí a Barcelona, on crec que està encantat, i cadascú, el club i el jugador, han complert la seva part, i el Barça ha de pensar no en el futur, sinó en el present, i crec que el present més immediat del Barça no passa per Robert Lewandowski com a nou titular.
3: Lo que pasa que acá creo que afecta una cosa, es un tipo que está en el final de su carrera, y vos podés decir, vamos a hablar de Romario. Romario jugó en tantos clubes que te cuesta asociarlo o identificarlo a un club. Entonces podés adueñártelo de alguna manera, ¿no? El gordo Ronaldo, el fenómeno es otra historia. Pero claro, Lewandowski da la sensación de que es un ídolo, que es una leyenda del Bayern de Múnich. Entonces te cuesta... apropiarte, ¿no? Es difícil apropiarte.
2: Como Henry,
3: Henry ganó una Champions.
4: Y en segon terme, Lewandowski encara me l'imagino amb la samarreta del Dortmund.
2: I ha jugat amb el Barça.
0: Ha plogut.
4: Però al meu cap encara apareix abans amb la samarreta del
3: Dortmund. Está ese punto de que, claro, y aparte llega en un momento, tenés toda la razón del mundo, ¿no? El momento difícil de la historia del Barça. Pero claro, llega un Barça que ya no es el Barça pre-Ronaldinho con una sola Champions... Llega post-Messi.
5: No, però és un equip fotut, també.
3: ¿Qué?
5: Sí, un equip fotut,
3: Tenés razón, però ja llega después de Messi. Entonces ya llega con un sabor de que el culé está muy acostumbrado a ganar. Mm. Por más que, sí, pensá que Lewandowski llega en el 2022, ¿no?
0: 22.
3: Claro, sí. Messi se fue en el 21. Sí. O sea, llega un año, un verano, exactamente un verano después de que se va a León. Entonces, no es que pasó tanto tiempo que por ganar tres ligas te podés poner en una condición de... Ya no te digo de leyenda, pero sí de ídolo.
4: No.
3: Entonces comparto... El crack le pusiste, ¿no?
4: Sí, lo puse en el crack.
0: Sí. Que és crack, ídol, llegenda.
4: I també perquè...
0: Si ho me dim així,
5: sí. I també perquè a nivell comercial jo puc entendre que... Bueno, en el moment que va venir va tenir un punt com de jugador franquícia, si el volíem vendre així, però mai ha sigut el millor jugador de l'equip, crec jo.
0: Jo estava pensant en això, perquè...
2: Igual la primera temporada...
4: La lliga amb Xavi, no?
5: Sí, però és una lliga que tampoc recordarem molt, però...
2: No, però sense Lewandowski no la guanya.
4: Sense Lewandowski i Ter Stegen no la guanya.
1: Abans del Mundial de Qatar.
3: I ja d'equip de tercera edició, un portero i un delanter.
0: Aviam. Deies, Pintanel?
1: No, deia que abans del Mundial de Qatar, recordeu-vos, abans de l'aturada del mes de desembre, Lewandowski fa, que són 13-14 gols en dos mesos i mig de competició.
5: Sí. I per mi hi ha una cosa molt clara, que és que jo el fico com una llegenda del Barça, però que no sé si hi ha molts futbolistes a la història del futbol que amb l'edat que tenia

0: hagi pogut fer aquestes quatre coses aquí.
1: Sí, perquè farà 38 anys a l'estiu,
0: amb 33 anys, que li donem 4 anys, un sou, un fitxatge i tal, i números a mà, qualsevol executiu del món del futbol es mira això i diu, quin desastre de fitxatge. Quin desastre d'operació.
1: No hi ha hagut millor jugador en tota la història del Barça per damunt dels 33 anys, això segur.
0: No. I és que a més és que me'n recordo de l'estiu quan ve aquí, que parlant amb gent de la Premier et deia, però què fa el Barça? O sigui, és que en quin cap entra donar 4 anys a un tio de 33 anys que ja sabràs tu com ho farà.
2: Era 3+1, no?
0: Sí, bueno, que han acabat sent 4, però que ja ho tenia tot fet a la vida i que va venir aquí, bueno, pues a viure a Barcelona. Però, per al tipus d'atleta que és, jo crec que ha tingut un rendiment que al final és el que deia, bueno, jo crec que l'hem d'aplaudir, donar-li les gràcies i que ens vagi bé tots.
1: I que Deco trobi algú, no, Pintanel?
3: Sí, en principi, val a dir que l'objectiu número 1, ja m'ha explicat aquí les tres posicions que vol reforçar Deco i Hansi Flick, és el centre esquerrà, l'extrem esquerrà i el davanter centre, però la prioritat absoluta és la del davanter. En les darreres hores ens consta que s'han intensificat els contactes per Joao Pedro, el davanter del Chelsea, que està a l'agenda, evidentment, de Deco, que agrada molt al portuguès, però és cert que el Chelsea no el deixarà sortir per una xifra inferior als 100 milions d'euros, ja que Joao Pedro va arribar, recordem-ho, aquest estiu passat a Londres. Que el Chelsea no es classifiqui per Europa podria ajudar. A partir d'aquí, Deco ja ha tantejat els agents del futbolista i també ho farà amb els dirigents del club anglès, però en qualsevol cas, i segons ha pogut saber RAC1, Julián Álvarez continua sent, a hores d'ara, l'opció que més agrada al club, l'opció principal per reforçar la davantera. Té l'acceptació de Deco, és el favorit també per Hansi Flick i Joan Laporta, i a partir d'aquí el Barça espera que l'argentí, que vol jugar al Camp Nou de totes, això és important dir-ho, tot i la pressió del PSG, Julián Álvarez vol jugar al Barça sí o sí, i el Barça està esperant que pugui moure fitxa en els propers dies. En aquest sentit, això serà una partida d'escacs, i és cert que aquí al final la negociació amb l'Atlètic de Madrid acabarà marcant una miqueta quin és el futur de Julián Álvarez, però insistim en això, que la voluntat del futbolista, i això crec que és important, és la de vestir de blaugrana la pròxima temporada.
1: Doncs veurem, Deco es va un moment per poder tenir un pla B, un pla C, però pinta que la cosa aquest estiu anirà llarga.
0: Sí, bueno, una mica com els últims estius al Barça també, perquè hi ha com el puzzle aquest d'encaixar els fitxatges i tal, que al final no és tant quan costa un fitxatge, sinó quan el pots inscriure o no, i que d'alguna manera és el que t'acaba limitant. Veurem això de Joao Pedro, a mi per perfil és un jugador que m'encaixa perfectament, penso que de lo millor que pots trobar, juntament amb Julián. Abans em quedo amb Julián, jo.
4: Sí, però pagaries més de 100 milions per Joao Pedro?
0: No.
4: Ho dic perquè el Chelsea va venir aquest estiu a pagar-te 40 per Fermín.
0: Sí, no, jo no els pagaria.
4: És que és per pensar-ho,
0: sí. Jo no els pagaria i crec que si li vas al Chelsea amb 100 quilos et diran que no.
4: Bueno,
0: perquè el Chelsea crec que la intenció que tenen és vendre més a Enzo Fernández, a Marco Cucurella i a Joao Pedro si el venen. Hi han problemes a Londres, perquè ha estat el millor jugador aquesta temporada. Si no m'equivoco, aquest cap de setmana li donen el premi a jugador de la temporada al Chelsea. I parlant aquesta setmana amb gent del Chelsea, deien que no hi ha consulta que ens puguin fer sobre quan costa que puguem dir que sí. És
2: i a part de si venden a Enzo al Madrid, no? Que és el que diuen que està hecho, no?
0: Sí, o és el que pot pintar més, els calés el fan ja per aquí.
2: Claro.
0: Els calés el fan per aquí. I si Cucurella surt també faran calés per aquí.
1: Doncs veurem. Per cert, abans de tancar tertúlia, perquè ja anem bastant tard, el gest de Lamine Yamal, exhibint la bandera de Palestina a la rua, continua encara portant cua en l'àmbit polític. Ahir explicàvem que el govern d'Israel havia acusat Lamin d'incitar i fomentar l'odi contra el poble jueu i convidava el Barça, tot això a través d'una piulada del ministre de Defensa, convidava el Barça a desmarcar-se d'aquestes mostres de suport, deixant clar que en cap cas recolza el terrorisme. I fa una estona, bé, aquesta nit, s'hi ha sumat Pedro Sánchez, president del govern espanyol, en l'últim acte de campanya del PSOE en les eleccions d'Andalusia.
5: Estoy esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a Yamin Lamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. Menudos patriotas, desde aquí todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino, y todo nuestro rechazo ante la violación de derechos humanos que está perpetrando Netanyahu.

0: Per cert, error en el nom, petit error en el nom del jugador, però la mina al centre de la diana, provocant aquesta decisió. A mi em va semblar bé que es posicionés.
1: ¿Cómo lo llamó?
0: Yamin Lamal.
2: A mi em sembla la patinada més gran de Flick des de que està al Barça, les declaracions
0: Estic
2: de Flick quan va retreure-li a Lamine que es posicionés. Jo, de fet, al contrari, encoratjo a...
1: ¿Qué religió tiene el representante de Hansi Flick?
2: Sí, no hace falta que te lo diga. Sí.
3: Convergen dos coses. L'entorn de Hansi Flick, òbviament, per qui és el seu representant.
2: Però vull pensar que Hansi Flick pensa per ell mateix.
3: I després que tots sabem que a Alemanya, pel que sigui, hi ha un pensament que difereix bastant, fins i tot l'esquerra, no, el progressisme alemany difereix bastant, no entenc per què, de la resta de progressisme.
1: L'herència de la culpa, no?
3: Sí. Un complex que és comprensible a vegades, no? Un ha de ficar-se a la pell dels altres, però és cert que succeeix, sí.
0: Doncs continua portant cua aquest fet traslladat 100% en l'àmbit polític.
2: Dit això, només em queda el dubte de si el ministre de Defensa israelí es referia, quan parlava de terrorisme, al terrorisme sionista o a quin?
0: En el seu cas es referia a Hamas.
1: Ojo que Javi se puso profundo.
0: En el seu cas es referia a Hamas, però...
1: Vamos a hablar más de esto que de Ronaldinho, eh? Mira que... Si vas a parar, pararnos ahora, porque...
0: Jo encantat, eh? Podríem convidar Mbappé a aquesta tertúlia.
3: També, estaria més o menys...
2: Sí, deia que s'asseia amb Macron.
1: No estamos a la altura de Mbappé.
0: Si s'asseu amb Macron, es pot asseure amb nosaltres. No fotem.
1: Quedamos mal.
0: Pintanel, gràcies.
4: Vinga, que vagi bé, adéu, bona nit.
0: Una pausa i tancarem tertúlia parlant una mica de la permanència, de la zona baixa de la Lliga.
1: Com? M'enganyaste.
0: No, ara... No vols parlar del Girona i de l'Espanyol, no et ve de gust. Ara en parlem, perquè déu-n'hi-do com arriba aquesta penúltima jornada de Lliga. De fet, el partit del Barça és l'únic que no es juga en horari unificat. A les 7 de la tarda es juguen la resta de partits, perquè entre d'altres coses hi ha aquesta lluita per la permanència que està molt i molt i molt ajustada.
5: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
6: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
7: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bellbrux 2027.
9: És velocitat.
8: Amb el circuit més ràpid del món.
9: És festa.
8: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent-te a cada quilòmetre.
9: És Barcelona.
8: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
9: Fast and Fun.
8: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
9: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
10: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
11: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
12: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
13: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
12: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.

0: els Continental...
1: Mira, l'Agut...
0: Oh, atenció, eh?
1: L'Agut va dir una cosa que és totalment clau, que com a mínim eliminava la possibilitat que el Girona pogués baixar aquest cap de setmana al Metropolitano, en funció de la combinació de resultats, que ho ajorne a l'enfrontament directe contra l'Elx.
0: Mirant ràpidament, l'Espanyol més o menys està bastant clar. L'Espanyol es guanya un partit i prou. Després poden passar mil coses, hi ha molts empats, triples empats i tal. Però el Girona, si no hi ha empat entre... Que això, clar, si hi ha empat ja es lia molt. Entre Llevant i Mallorca, passi el que passi, tindrà prou, que, clar, s'ha de guanyar. Guanyar l'última jornada a l'Elx a casa.
2: Ahir a Mitchell... Jo li vaig...
0: Aquesta és l'única...
2: Sí. Jo li vaig preguntar a Mitchell, perquè ell fa setmanes sempre tenia el discurs de si hem d'arribar als 42, hem d'arribar als 42, li vaig
0: 43,
2: dir,
0: evidentment... segurament.
2: Amb 43, mínim.
0: Mínim
2: 43. Mínim, i amb la idea de ningú ens ho garanteix amb 43, que jo crec que el Girona amb 43 es salvarà.
0: Avui m'ha passat un cap nostre a la tele, un suposat...
2: Respon a les sigles JD.
0: Exacte, sí, perquè és l'amic company Jordi Domínguez, que és un malalt de l'Excel i de les estadístiques i tal.
2: Un gran.
0: M'ha passat una que ha trobat ell, on ja podria ser-hi 9 equips...
1: Bueno, perdona, la va explicar ahir AP, a l'Eix Pariser,
0: també?
1: Aquí ja ho diràs, el nònuple empat a 43 punts que es podia donar i que feia baixar, si no recordo malament, l'Espanyol i el Sevilla.
0: Exacte, el Sevilla seria l'últim d'aquesta... I és difícil, però clar, tu mires els resultats...
1: Pot passar, pot passar.
0: I dius, pot passar.
1: Sí, va començar a repassar l'Aleix ahir els resultats que podrien fer possible aquest empat a 43 punts de 9 equips, i són factibles.
0: Són factibles.
1: És una possibilitat remota, perquè n'hi ha moltíssimes. 9 equips? Molt, però podria passar. Jo no recordo un final de Lliga així...
3: No. I una permanència tan cara... I és que llavors mires molts equips, jo al Mallorca em faig creus que tenen un davanter que li ha fotut 22 gols a 23 i estan així, tio.
0: Sí, sí. Podria acabar Pichichi i baixar, com Hasselbaink.
1: L'Atlètic.
4: El Mallorca no té bons jugadors.
3: Sí, té qualitat, juguen qualitat i estan allà ficats.
2: És que ahir parlàvem, evidentment, el protagonista del partit del Girona-Real Societat ahir era el Girona, i és qui s'està jugant les castanyes, però la Real Societat en tenia 44... No estava matemàticament salvada.
0: No, sí, però...
2: Li van fer la pregunta a Matarazzo a la roda de premsa prèvia a Donosti de si hi pensava. Ell va dir que no hi volia pensar. Bueno, va tirar pilotes fores. Però matemàticament, jo tenia el cap, dic, si perden, jo li faré la pregunta. Dic, no sé si és molt boig dir-te això, però tu has mirat cap a baix o no?
0: Sí, sí.
2: El van empatar i ara ja està.
1: Sí, sí. Doncs déu-n'hi-do, la jornada de Lliga que ens espera, jornada unificada com les d'abans. Això, per l'espectador neutral, és la repanotxa.
0: És una barbaritat.
3: La ràdio també,
1: clar. Sí, sí, sí.
0: Són els grans dies de la ràdio, sí, en realitat, sí.
1: No hi haurà jornada unificada a Anglaterra, perquè el calendari és absolutament infernal. Caòtic. De fet, es juga jornada de Lliga, però demà hi ha la final de la CAP, City-Chelsea, que, per cert, Guardiola... ha dit que no serà la seva última visita a Wembley, que li queda un any de contracte al City. Li han fet aquesta pregunta, ara sí. Veia per les xarxes. Però hi ha jornada de Lliga a Anglaterra. De fet, ha guanyat l'Aston Villa, això el classifica matemàticament ja per la Champions. El Liverpool encara no ho té, a falta d'aquestes...
3: Sí, tot i que no, tampoc ho té malament, perquè el Bournemouth, que és
1: sí,
3: el
1: no
3: que
1: lluny, prendre, però no és matemàtic.
3: I juga contra el City un partit. Llavors, ja pot guanyar, evidentment, contra el City, però serà complicat.
0: Clar, si guanya la Cup, el Chelsea jugarà Europa League, no?
3: Correcte.
0: Perquè si no, igual, res.
3: No, res. Sí, sí, sí.
1: I s'acaben aquest cap de setmana la Lliga de França i la Lliga d'Alemanya. I la d'Escòcia.
3: Bueno,
1: compte la d'Escòcia.
3: Aquí,
1: aquí hi ha marro, eh? Sí, amb la d'Escòcia. Celtic Hearts, 2:15 del migdia, demà.
3: Sí, sí.
1: Pot haver-hi per primera vegada en 40 anys un campió que no sigui Celtic o Rangers. Sí, sí. I crec que més de... mig segle, que el Hearts no era campió. Que depèn d'ell mateix.
0: Ha d'empatar, no?
3: Han d'empatar a Celtic Park, no serà fàcil, i que la jornada anterior al Celtic li regalen un penal a l'escolta.
0: Sí, sí, sí, sí. Era la lliga matemàtica, ja.
3: Sí, era la lliga feta i era un penal, que dius, bueno...
1: Pràcticament 3:15, vols iniciar un altre debat, Juan?
4: No, però si quieres empezamos.
1: Elèctric o gasolina?
3: Elèctric.
1: Ara, mira, és com la selecció d'Haití. No. Híbrid o híbrid endollable?
4: híbrido.
1: També bon meló que t'ha caigut. Doncs si teniu pensat canviar de cotxe, sigui híbrid o híbrid endollable, elèctric o gasolina, a Expo Ocasió Girona us resoldran tots aquests dubtes. Més de 1.000 vehicles d'ocasió seminous i quilòmetre zero els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva, amb també furgonetes i autocaravanes. Per més informació, expoocasió.cat. Juan Irigoyen, Javi Muñoz, Albert Fernández.

0: bona
1: idea. Fuga para nosotros es Boca. Boca.
2: La volta al món.
3: Com cada divendres, amb el Jaume Naveira. Hola, Naveira, bona nit.
4: Què tal, Oriol? Bona nit.
3: Molt pendent d'Escòcia, eh? Sé que estàs molt pendent del desenllaç de la Lliga Escocesa, que ara comentàvem.
4: Sí, sí, perquè realment... bé, demà a 2:15 de dues del migdia, doncs es decideix la Lliga Escocesa amb un partit que és, doncs, una final. Una sí, final sí, sí, entre primer sí. i segon... a Celtic Park, entre el Celtic, que és segon, i el Hearts, que és primer. Estem parlant de Glasgow contra Edimburg, estem parlant doncs, de l'equip més representant, diguem, de la comunitat catòlica davant d'aquest Hearts, que és, doncs, és un equip històric, perquè, o que pot fer història, perquè doncs, no guanya una lliga escocesa des de 1960, i fa quatre dècades que cap equip a Escòcia, que no sigui Celtic o Rangers, no guanya la Lliga. O sigui que... bé,
3: la Aberdeen, no? La Aberdeen va ser l'últim a mitjans
4: tradició, sí,
3: dels 80. I...
4: sí, si no recordo malament, amb Sir Alex Ferguson com a entrenador, perquè crec que era el tècnic en aquella època d'aquell gran Aberdeen. Així que, sí, sí, estem parlant d'una ratxa llarguíssima. I ve tot, Oriol, d'una jornada intersetmanal, que va ser la penúltima, on hi va haver doncs, moltíssima polèmica, perquè realment el Celtic arriba en aquesta última jornada amb un punt d'avantatge, o amb un punt de desavantatge, millor dit, i no tres, perquè va aconseguir guanyar al minut 99 amb un gol de penal de Kelechi Iheanacho, l'exjugador del Sevilla o del Manchester City, doncs per una mà que realment es va revisar al VAR i que... va ser una revisió que va trigar molt i és una jugada que és molt polèmica i que jo et dic que quan la vaig veure ostres, a mi em va sorprendre que el VAR entrés per poder canviar una mica el curs del que havia decidit l'àrbitre en el directe, perquè és una jugada on fa l'efecte que pot haver-hi fins i tot dues infraccions a la vegada, però si la veus no acabes de tenir clar que cap de les dues sigui per tant. O sigui, el tema és que a la vegada per part d'un defensor del Motherwell hi ha un braç aixecat que impacta la cara del jugador del Celtic, però jo crec que és una disputa i que pot ser una cosa natural, i després el que també xiula, de fet el que acaba xiulant-se en aquella acció és un penal per mà que jo no tinc clar que la pilota li doni a la mà al jugador del Motherwell.
3: Llavors, estàs insinuant que hi ha una petita mà negra contra el Hearts?
4: No ho sé, no sé si dir-ho així, però hi ha gent...
3: O a favor del Celtic.
4: Bé, que fa l'efecte que ho pensa. O sigui, hi ha hagut moltíssimes queixes en el debat públic, doncs, bàsicament dins del periodisme esportiu, al Regne Unit, com et dic. O sigui, fins i tot Gary Lineker ha dit que és la pitjor revisió de VAR que ha vist en la història. Altres periodistes coneguts, com Colin Miller, també britànics, doncs, han anat una mica per la mateixa línia. I bé, hi ha una cosa que és certa, Oriol, i és que de la Lliga Escocesa mai se n'ha parlat tant, perquè, clar, o sigui,
3: és una lliga que no té emoció, és a dir, que sempre és o Rangers o Celtics o Celtic, i clar, sí, per una vegada pot no ser-ho.
4: Sí, per una vegada en més de 40 anys pot no ser-ho, i clar, doncs a xarxes se n'està parlant molt, als mitjans, tant britànics com de fora del Regne Unit, també se n'està parlant molt, o sigui que demà màxima expectació doncs per saber qui acaba com a campió, com diem, a 2:15 del migdia, demà Celtic Hearts amb un punt de diferència entre els dos. Si el Hearts no perd, doncs serà campió d'Escòcia, per primer cop, com diem, en 66 anys. I si el Celtic guanya, doncs li traurà la Lliga jugant a casa i, per tant, provocant segur una gran celebració.
3: Sí, en aquests casos em fa l'efecte que l'espectador neutral, evidentment, sempre va amb l'equip que pot fer la gesta, que en aquest cas és el Hearts. En tot cas, desenllaç que de la Lliga Escocesa, que seguirem els Supersports, crec que els companys dels Supers n'estaran molt i molt pendents. Però el Naveira no ha vingut a parlar de la Lliga Escocesa, a la volta al món d'aquest divendres. Cap on hem d'anar?
4: Doncs ens quedarem al Regne Unit per anar cap a Anglaterra.

0: Doncs amb Goldfinger cap a Anglaterra per parlar del play-off d'ascens a la Premier. Crec que volies comentar.
1: És correcte, Oriol. I és que, bé, hem de posar música d'espies perquè d'això és del que s'està acusant el Southampton, d'espiar el seu rival a les semifinals del play-off d'ascens a la Premier. Ara mateix, el 23 de maig, proper dissabte, dissabte de la setmana que ve, haurien de jugar a la final del play-off al Hull City i al Southampton per decidir qui puja a la Premier, qui és el tercer equip que puja a la màxima categoria del futbol anglès després dels ascensos del Coventry City i de l'Ipswich Town. Però cal dir que ara mateix està en dubte no la presència del Hull City, que ha passat legítimament a la final, sinó amb el Southampton. El Southampton va disputar aquesta setmana la tornada d'aquesta eliminatòria contra el Middlesbrough, va guanyar per 2-1, i molt poc temps després, poques hores després, no s'ha fet esperar l'explosió d'un cas que podria acabar amb el Southampton eliminat del play-off pels despatxos, perquè hi ha una acusació de que un dels assistents de Tonda Eckert és l'entrenador del Southampton, és un tècnic alemany molt jove, de la meva edat, té 33 anys. Bé, jo no tinc 33, però els faré aquest any, i Tonda Eckert ja els té. I ja dic, és un entrenador molt jove que, de fet, ha aconseguit coses importants amb el Southampton aquest any. O sigui, l'ha tingut en el play-off d'ascens a la Premier, com dic. Va eliminar l'Arsenal de la FA Cup en aquella ratxa dolenta que va tenir l'Arsenal més o menys fa un mes, on semblava que se li escapaven tots els títols. I l'equip ha jugat de futbol, però, clar, pot ser que hi hagi hagut aquesta situació il·legítima. I el tema és que el Middlesbrough va descobrir que una persona que, pel que es veu, entenc que no va dissimular massa, perquè clar, realment va ser poc sofisticada la manera d'espiar. O sigui, hi ha hagut casos en la història recent on hem vist diguem, sistemes una mica més currats, no?, per espiar el rival. De fet, els últims Jocs Olímpics, si no estic errat, diria que a la competició de futbol femení hi va haver un cas d'espionatge que va afectar a la selecció canadenca contra la selecció de Nova Zelanda. I en aquella ocasió van utilitzar drons. Però és que aquí estem parlant de que va ser un assistent com mig amagat amb un mòbil entre uns arbustos i, a més, que a més no
0: el
1: els va costar
0: identificar. El mètode tradicional sí, no falla mai, Naveira, no falla mai.
1: Sí, la tienda de l'espia, pràcticament, patrocinant...
0: Una gabardina, un diari amb dos forats i au.
1: No, sí, un bigoti fals. I... No, doncs el tema és que, clar, pel que es veu, no va ser molt dissimulat, perquè fins i tot es veu que podria portar algun element identificatiu del Southampton. No et dic que portés la jaqueta, però potser algun pantaló o alguna prenda de roba, en quan se'n van adonar de la seva presència, immediatament el Middlesbrough ho va denunciar a la EFL, a la English Football League, que és l'organisme rector de la segona, tercera i quarta divisió del futbol professional d'Anglaterra, les que estan per sota de la Premier. I clar, ara existeix aquesta situació i diguem que un panell independent és el que està decidint, amb les proves que tenen, si s'ha d'expulsar o no el Southampton d'aquest play-off d'ascens, i per tant que el Middlesbrough passi a la final del play-off de manera no esportiva, però sí, decidida d'aquesta manera dels despatxos. Sí.
0: Tenim data per... hi ha una data límit per la resolució?
1: Sí, perquè al final aquí hi ha una qüestió que s'ha de tenir en compte, que és que al final la final del play-off d'ascens es disputa a Wembley, val? I a Wembley sabem que el que és el calendari d'esdeveniments, de concerts i de més, està molt atapeït. I aquesta és una qüestió a tenir en compte, i es veu que més enllà del 30 de maig no es podria disputar la final del play-off. Llavors, jo crec que si de cas es podria arribar a jugar a la entresetmana, diguem, dels dies previs al 30, és a dir, per exemple, el dia 25, 26, però la idea és intentar que el dia 23, que la propera setmana, doncs, es pugui jugar la final del playoff, fins i tot si s'ha de canviar un dels dos equips. Llavors, doncs, aquesta és una qüestió important a tenir en compte. Per tant, doncs, ja dic, 30 de maig com a data límit, però bé, podria ser fins i tot, mm-hmm. fins i tot abans. O sigui que aquest és un tema també a tenir en compte, que, de fet, per això explica que, de fet, la decisió definitiva sobre qui jugarà la final del playoff, si el Southampton o el Middlesbrough, es prendrà el dimarts o abans. La EFL va treure ahir un comunicat on deia que o dimarts o en un dia previ a dimarts, sense concretar quin, s'emetria la resolució definitiva. I que, per tant, doncs, allà es coneixeria qui jugaria, doncs, aquesta final del playoff d'ascens a la Premier, que no és en absolut poca cosa, perquè a més del que suposa a nivell de prestigi és que estàs entrant en una Premier League que doncs et dona uns pagaments que són absolutament brutals per disputar-la. O sigui, estem parlant de més de 150 milions d'euros, que després, doncs, si tu baixes de la Premier, t'assegures uns pagaments per a caigudes que fan que, en principi, quan tu baixes a la Championship aquell any, doncs, siguis el gran favorit per tornar a pujar, o siguis un dels grans favorits. O sigui que no és una qüestió menor. I, per cert, simplement, per tancar, Oriol, precisament abans t'esmentava aquest cas de Canadà i Nova Zelanda, i, clar, el Middlesbrough el que està demanant, com diem, és que s'expulsi el Southampton del playoff d'ascens i que, a més, doncs, també podria haver-hi una sanció de punts de cara a la propera temporada, perquè, de fet, el precedent generat pel Canadà-Nova Zelanda d'aquests Jocs Olímpics, doncs, va ser precisament que els hi van treure 6 punts a l'equip que va fer la trampa. Per tant, veurem si se segueix al mateix principi o si al final, doncs, es pren una decisió diferent, que potser, escolta, podria ser una forta sanció econòmica, perquè també hi ha un precedent al futbol anglès que és del Leeds de Marcelo Bielsa l'any 2019, que no va tenir sanció esportiva, però sí $200,000 doncs per una qüestió similar.
0: Doncs veurem. Com a tard dimarts sabrem qui juga aquesta final per pujar a la Premier, el Hull City segur, a l'espera de saber si el Southampton, que és qui s'hi ha classificat, diguéssim, per mèrits esportius, o si el Middlesbrough, que ara mateix, com explica el Naveira, s'aferra a un espia una mica passarell del Southampton que podria, doncs, fer que els despatxos fos el Middlesbrough qui jugués aquesta final. Ho seguirem.
1: Un assistent que pel que es veu, Oriol, és com un becari, dins del cos tècnic del Southampton, o sigui que han agafat l'últim en arribar, pel que es veu, almenys pel que es rumoreja a la premsa anglesa, perquè el nom no s'ha dit oficialment, però hi ha mitjans que apunten clarament cap a un noi jove que està, doncs, pràcticament iniciant la seva carrera i començant la seva trajectòria al Southampton i que va ser una mica l'escollit per dur a terme la gravació.
0: Sí, com li costi la final del playoff al Southampton, no sé si progressarà gaire dins del cos tècnic o de l'estructura esportiva del Southampton. Bé, ho seguirem. Aquesta història interessant, com totes les que ens aporta el Naveira cada divendres aquí al Tu Diràs. Gràcies, Naveira. Fins la setmana que ve.
1: Gràcies, Oriol. Que vagi molt bé.
0: Deixem el futbol i els espies i anem cap al motor. GT RAC 1. Perquè avui ha arrencat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Hola, Quim Salvador, bona nit.
2: Hola, molt bona nit, Oriol.
0: I ho ha fet amb moltíssima igualtat.
2: Sí, perquè la classificació final del dia situa els 5 primers en un marge de menys d'una dècima de segon. El més ràpid ha estat Pedro Acosta amb KTM, amb Àlex Márquez trepitjant-li els talons, segon amb Ducati a només 8 dècimes, i després Brad Binder, també amb KTM, Raúl Fernández amb Aprilia i Joan Zarco amb Honda, cinquè a 79 mil·lèsimes de segon. Molta igualtat també i varietat pel que fa a les marques. Sentim el millor d'aquest divendres al Gran Premi de Catalunya, Pedro Acosta, que ha fet broma amb aquesta primera posició.
3: Sí, el año pasado hicimos segundo y no nos valió para nada el domingo, entonces, bueno, contento de empezar así. Es verdad que, bueno, quedan muchas cosas que descartar dentro del box porque se ha hecho un poco un viernes un poco bola, pero bueno, contento de cómo me he sentido, sobre todo al final del PR.
2: Àlex Márquez s'ha quedat a menys d'un sospir del millor temps, tot just a 8 mil·lèsimes, però diu que encara li falta una mica per retrobar el ritme que el va portar a guanyar el Gran Premi de Catalunya de l'any passat.
4: Per arribar a aquest punt i per ser o tindre el mateix flow o estar al mateix punt on estàvem l'any passat, falta una miqueta. És veritat que ha sigut un dia bastant estrany per condicions que han canviat molt respecte a l'any passat, així que hem d'estar tranquils. Demà hem de fer un pas endavant, falten algunes coses, sobretot confiança davant les curves ràpides, però crec que estem en el camí bo i demà intentarem fer aquell passet endavant que ens falta per poder ser més competitius i sobretot més constants.
2: També s'han classificat entre els 10 primers i, per tant, van directe demà a disputar la pole a la Q2. Fabio Di Gianantonio, 6è, el líder Marco Bezzecchi, 7è, Joan Mir, 8è i dos pilots de Yamaha, l'única marca que no estava representada entre els 5 primers, Jack Miller, 9è i Fabio Quartararo, 10è.
0: Entre els damnificats del divendres, els que no han aconseguit l'accés directe a la Q2, dos noms il·lustres, Pecco Bagnaia i, sobretot, Jorge Martín.
2: Sí, Martin Aitor, que ve de guanyar l'esprint i la cursa el cap de setmana passat a Le Mans, però que no ha tingut un bon divendres, caiguda forta a l'entrenament lliure del matí, per sort sense lesió, nova caiguda a la pràctica de la tarda i 17a posició final. Per tant, deures extra per demà per poder optar a la pole o almenys salvar una bona posició de graella.
3: Día movidito, pero bueno, es parte de nuestro deporte, ¿no? Hay días en los que no salen las cosas y hay que remar más de lo habitual. Hoy ha sido uno de esos días. Ya cuando he salido por la tarde ya he visto todo bastante negro y he seguido dando el máximo, muy al límite, pero ya te digo, es parte de nuestro deporte. Bueno, tengo 15 minutos más de entreno, así que nada, espero que todo vaya bien y si no va bien, pues a seguir remando igual que he hecho siempre, ¿no?
2: I Pecco Bagnaia, que està sol aquest cap de setmana al box oficial de Ducati, perquè ja sabeu que Marc Márquez és baixa per lesió, ha estat discret avui, ha acabat 12è i també haurà de disputar a la Q1.
0: Avui també estàvem pendents del retorn a la pista de Maverick Viñales.
2: Sí, després de 6 setmanes i 3 grans premis absent per una operació a l'espatlla esquerra, l'empordanès ha acabat 20è. El resultat no és cap meravella, però sí, això és important, content amb les seves sensacions al pilotar la KTM.
5: En sensacions amb la lesió, una altra història. La veritat és que des que m'han tret el cargol i netejat tota la fibrosis que va generar, és un altre espatlla. Llavors, en aquest sentit estic molt content, ha sigut molt positiu. Ara em toca adaptar-me a apretar i a la velocitat que toca, però no tinc dubtes de què ho farem. Mica en mica en tornarem a lloc.
2: I en canvi, Alex Rins, 21è, ha estat de pega a la pràctica de la tarda amb una caiguda i dues banderes grogues just quan feia les tres millors voltes i avui s'ha mostrat molt crític amb la seva marca, Yamaha, que ho serà fins a final de temporada perquè l'any que ve ja sap que no tindrà lloc a la fàbrica. I declaracions crítiques de Rins, tot i que és veritat que avui dos companys de la marca, Jack Miller i Fabio Quartararo, sí que han situat dues motos de la casa a la Q2.
6: No trec mèrit als meus companys, al Jack i al Fabio. El Fabio no ho sé, el Jack sí que sé que ha anat enganxat darrere d'algú. No sé si Yamaha estarà contenta o no, jo honestament no ho estaria, perquè la realitat no és aquesta. Ho portem dient bastantes curses que la realitat és la d'estar a les últimes posicions, les Yamaha, llavors han de continuar treballant i han de continuar esforçant-se per portar coses. Nosaltres, com bon professionals, donem el màxim, si no, avui no m'hagués caigut.
0: Tot això pel que fa a MotoGP, de Moto2 i Moto3, que destaquem?
2: Doncs a la categoria petit, el més ràpid, el malaisi Hakim Danish, seguit per Brian Uriarte, un pilot cantàbric que parla català, i el madrileny Adrián Fernández, que ha estat tercer, Valentín Perrone, cinquè, el millor dels catalans, el líder Máximo Quiles, setè, Marco Morelli, novè, Joel Esteban, 13è, també classificats directament per la Q2. A Moto2, el més ràpid, l'italià Celestino Vietti, seguit per l'australià Senna Ajus, i el madrileny Alonso López, el líder Manu González, ha estat setè, i la nota negativa, el colombià David Alonso, que ha tingut un problema tècnic a la pràctica de la tarda, que l'ha deixat 26è i que haurà de disputar la Q1. Més enllà del que ha passat a la pista, Oriol, avui hem vist el circuit de Barcelona-Catalunya, entre moltes altres celebritats, el futbolista del Barça, Marc Casado, els jugadors de bàsquet Toko Shengelia i Joel Parra, acompanyats pel legendari Audi Norris, parlant de llegendes, i ja cap al terreny de les motos, també ha vingut Valentino Rossi a fer costat als pilots del seu equip, el BR46. Més coses, corre la brama que Joan Mir era pilot d'Honda fitxat pel Gresini Ducati per l'any que ve, ja es farà oficial quan toqui, i tenim xifra d'assistents del Barcelona a MotoGP FanFest de la plaça Catalunya, amb més de 30.000 entre dimecres i dijous, un èxit a la primera edició.
0: Sí, sí, sí.
2: Demà, entrenaments lliures a partir de les 9, qualificacions de MotoGP entre 3 quarts i 5 d'11 i 2 quarts de 12, i l'esprint a les 3 de la tarda i en directe, naturalment, a RAC1.
0: Amb la narració del Quim Salvador i els comentaris del Ramon Forcada, amb qui volem acabar de pentinar aquest primer dia de Gran Premi. Hola, Ramon, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Avui hem vist molta igualtat. I diverses marques a les primeres posicions. Ens ho hem de creure, això, de cara a l'esprint i a la cursa?
7: Sí, sí, tal com ha anat, sembla ser que hi haurà guerra. De fet, ha sigut dels 10 que entren a la Q2 directament, ha sigut la distància més curta de tota la temporada. Al final, pensa que del primer al desè hi ha 269 mil·lèsimes, que és, ja dic, és la distància més curta. L'anterior era 289 mil·lèsimes, ara 269 mil·lèsimes, 10 llocs. Imagina't quina igualtat.
0: Mm-hmm. Crida l'atenció, en tot cas, el pas endavant de KTM, amb Pedro Acosta primer, Brad Binder tercer, no?
7: Sí, sí, la veritat és que avui almenys avui ho han fet molt bé. Com deia el Pedro, l'any passat van fer segon i no li va servir de res. Diu, bueno, doncs farem primer a veure si va millor. Almenys no part del sentit de l'humor. La veritat és que la pista estava bastant diferent, diguem, de l'any passat. L'asfalt d'aquí és una mica crític, té un grip baix, i però a part de baix és un grip poc constant, o una mica traïdor, i per això hem vist bastantes caigudes. Té la configuració del circuit, hi ha dos revolts que són crítics, que són el 2 i el 5, perquè vens d'escalfar molt el pneumàtic de l'altra banda, i després quan entres allà, doncs el pneumàtic està una mica baix de temperatura. Uh-huh. I la veritat és que avui no ha fet calor, la pista no ha passat de 30 graus, a la tarda feia fred realment, i veurem demà com estan les condicions, però sembla ser que no serà molt, molt diferent. Veurem si KTM pot confirmar després a la cursa el bon resultat que ha fet avui.
0: Sí, t'anava a preguntar per Àlex Márquez, que li hem vist un divendres prou sòlid, ho explicava el Quim, primer al matí, segon a la tarda. El veus amb possibilitats de repetir victòria com va fer l'any passat?
7: Sí, jo crec que sí, perquè sobretot al matí també hi havia moltíssima igualtat, però del segon al 10, que estava, no el 10 molt a prop, però del segon al 20 estaven en un segon. Ell és l'únic que ha aconseguit fer diferència, que ha fet que quasi 3 dècimes i mitja, que ja és molt, i és l'únic que sí que ha tret realment un temps superior, molt superior als altres. A la tarda sí que ha estat molt a prop del temps del Pedro, però jo crec que actualment, tot i que KTM avui ha anat molt bé, a una cursa llarga Ducati té una moto més fiable, més estable, més constant.
0: Uh-huh. I Bagnaia i Martín fora de l'accés directe a Q2, eh?
7: Sí, sí, sí. Bueno, Bagnaia, no, el Pecco no és el primer cop, però avui s'ha trencat un altre rècord negatiu, que és que només quedaven 3 pilots que havien entrat sempre a la Q2, i avui d'aquests 3, 2 ja han quedat fora, són el Gura i el Martín. Vull dir que ara l'únic que queda que ha entrat sempre a la Q2 directament és l'Àlex.
0: Déu-n'hi-do. Doncs a veure com va el dissabte. S'espera més calor, més sol, també per diumenge. Pot fer canviar això el rendiment de les motos, el temps que ens trobem en aquestes properes 48 hores?
7: Sí, pot fer canviar, però farà canviar per tothom, perquè al final, si és un problema de pneumàtics o diferència de pneumàtics, alguna moto la pot aprofitar més que l'altra, però vaja, serà molt semblant. De totes maneres, almenys per el que jo he vist, no ho sé, després ja veurem el temps farà el que li sembli, però per el que jo he vist pot ser que faci una mica més de calor, però poc. O sigui, no serà un gran premi, un cap de setmana d'asfalt molt calent. Després les coses, doncs, bueno, seran, diguem, semblants a el que ha sigut avui.
0: Doncs
7: esperem.
0: Veurem a partir de demà, com deia el Quim, al matí entrenaments lliures, qualificacions de MotoGP també, l'esprint a partir de les 3 de la tarda en directe aquí a RAC1 amb el Ramon Forcada i amb el Quim Salvador. Gràcies a tots dos, ens sentim demà.
2: Bona nit.
7: Molt bé, gràcies. Vinga, fins demà.
8: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: La 1:11, què més hem de saber abans de marxar a dormir, Pau Espí?
9: Doncs hem de saber que tenim en directe un partit de bàsquet de l'NBA. De fet, acaba de començar aquest quart partit de la sèrie de semifinals de la conferència est entre Cleveland Cavaliers i Detroit Pistons. En cas de guanyar els Cleveland, que dominen la sèrie per 3-2, es classificarien per la semifinal de la conferència est davant els Knicks. A 3:45, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs. Els Spurs dominen per 3-2 i si s'imposen aquesta matinada passarien a la semifinal de la conferència oest, on es creuarien amb els Oklahoma City Thunder. A primera divisió de futbol sala aquest dissabte, partits d'última jornada de la fase regular. A la 1 del migdia, el Barça, amb la primera posició ja a la butxaca, visitarà la pista del Lopa Rulo, i el Santa Coloma, que s'està jugant a entrar a places de play-off, rebrà el Jaén. I ara en vol, la selecció espanyola jugarà també dissabte la tornada del play-off classificatori pel Mundial. A 9:15, els espanyols tenen 5 gols d'avantatge després de guanyar el primer partit d'aquesta passada matinada. Recordem, per cert, que l'eliminatori s'està jugant a Buenos Aires degut al conflicte armat a l'Orient Mitjà.
0: Tot això, el partit de semifinals del Masters de Roma de tennis que s'estava disputant i que s'havia aturat per la pluja intensa que ha caigut sobre Roma, finalment no s'ha reprès. Es reprendrà demà aquest Sinner Medvedev, que estava guanyant Sinner al tercer set, de quin sortirà el rival per Casper Ruud a la final de diumenge. Demà hi ha la final femenina entre Svitolina i Coco Gauff. Gràcies, Pau, bona nit.
9: A tu.
10: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
8: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
11: Esport i un McDonald's doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
12: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
8: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
13: Ja et dic jo que donaria molt de joc.
14: Yeah.
13: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
14: Yeah.
13: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
14: Yeah.
13: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
15: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Un quart d'una, hora de marxar, agraint com sempre la feina de la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet possible el Tu diràs, amb l'Oriol Montfort com sempre al control tècnic. Tornem demà a les 11, després de la final de la Copa de la Reina. Bona nit.
16: Tu diràs.
8: RAC1. Josep Moragues.
17: Bona nit, és un quart de dues de la matinada. A Lleida han detingut l'home que a la presó de Ponent alertava del risc de reincidir. Dino Marcelo Miller es posarà a mans de la justícia a les properes hores. És l'assassí de tres persones que va sortir ara fa un mes de la presó sense símptomes de reinserció. I aquesta tarda l'han detingut per atracar un supermercat a punta de pistola, una pistola simulada. L'última pena de l'home, de 56 anys, va acabar el 16 d'abril. Llavors, la direcció de la presó de Lleida ja afirmava que l'home no estava gens rehabilitat i que era un perill públic. En una entrevista al 9C de RAC1, el psicòleg i sociòleg Vicenç Salujas, que havia tractat amb ell, defensa que en un cas com aquest no hi ha res a fer.
18: Ell tenia un trastorn antisocial de la personalitat, el que li diuen un psicòpata. És un perfil molt, molt específic. Si a Catalunya hi ha 10.150 presos, per exemple, hi ha 10.000 que són rehabilitables. Hi ha 150 que no. I aquest personatge seria un d'aquests 150. O sigui, aquí no cal invertir-hi diners ni cal posar-hi masses coses. No, no, és perdre el temps.
17: Marcelo Miller era considerat un delinqüent d'alta perillositat pel seu historial i antecedents, i els Mossos van prometre fer-li un seguiment discret des que va sortir de la presó. A Osona, un incendi a Roda de Ter ha deixat 14 persones ateses pel servei d'emergències mèdiques. Segons ha informat Protecció Civil, l'incendi ha provocat una explosió a l'habitatge. Han hagut de ser atesos 8 adults i 6 menors d'edat. De tots ells, 9 d'aquestes persones han resultat ferides menys greus i han sigut traslladades a l'Hospital de Vic. L'incendi ha sigut extingit pels bombers. I a Barcelona, un motorista de 26 anys ja mort aquest divendres al migdia en un xoc amb un camió a la Ronda Litoral, a l'altura del Nus de la Trinitat. Segons ha informat l'Ajuntament, l'accident s'ha produït cap a un quart de 3 de la tarda. Aquesta seria la sisena mort en sinistre de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest 2026. I últimes hores, de fet, ja ha acabat la campanya electoral fa una hora a Andalusia amb una recta final marcada per les referències a Catalunya. La incògnita principal és saber si el Partit Popular aconseguirà la majoria absoluta o si haurà de pactar amb Vox. El candidat popular, Juanma Moreno, vol revalidar la presidència a la Junta i ha acabat la campanya traient l'espantall de l'independentisme.
14: Sabemos ya que el día siguiente al 17 de mayo ya empiezan las cesiones al separatismo catalán. Han esperado hasta el 17 de mayo para que no entre en campaña este tema. Vamos a ver cómo ceden privilegio una y otra vez, pierde en primer lugar Andalucía y pierde en segundo lugar España. Y eso no lo podemos permitir.
17: Les eleccions són aquest diumenge, també aquest dissabte jornada de reflexió, i al davant Montero i tindrà la candidata, la Moreno, tindrà la candidata socialista, l'exministra María Jesús Montero. De portes en fora, Donald Trump ja ha tornat als Estats Units després del seu viatge de 3 dies a la Xina, que més enllà del simbolisme no s'ha traduït en cap acord tangible. El president nord-americà ha assegurat que han assolit acords comercials fantàstics, però no ha especificat quins. I mentre Donald Trump rafa ponts amb la Xina, els seus aliats europeus són cada cop més crítics amb les seves polítiques. L'últim en assenyalar-lo ha sigut el canceller alemany Friedrich Merz, que ha dit que no enviaria els seus fills als Estats Units per estudiar o viure.
19: Soc un gran admirador dels Estats Units, però el meu entusiasme ara mateix no està augmentant. És a dir, avui no recomanaria als meus fills anar als Estats Units a estudiar, ni a formar-s'hi, ni tampoc a treballar-hi.
17: Merz ho ha justificat dient que hi ha un clima social molt tens a Nord-Amèrica. El canceller alemany ho ha dit davant d'un públic jove en una convenció catòlica a Würzburg i de passada ha enviat aquest dard a Donald Trump, unes paraules que posen en evidència la distància creixent entre Washington i Berlín. I ara els esports, amb Pau Espí.
9: El Barça i l'Atlètic de Madrid disputaran aquest dissabte a les 9 la final de la Copa de la Reina. Malgrat que les blaugrana parteixen com a favorites, el tècnic Pere Romeu ha deixat clar que l'equip no es pot confiar.
20: Si algo creo que nos identifica bastante es no dar las cosas por hechas, ¿no? Entonces, nosotros mañana vamos a salir con la humildad necesaria para volver a levantar la Copa de la Reina, que es lo que queremos todas. Son dos finales súper seguidas, una semana de diferencia, pero si queremos centrarnos en lo que viene, nos alejamos mucho del presente, que es claramente lo importante.
9: La final a les 9 en directe a RAC1 aquest dissabte a les 3, cursa l'esprint a Montmeló del Gran Premi de MotoGP a Catalunya. En la sessió de lliures d'aquest divendres, Pedro Acosta i Àlex Márquez han estat els més ràpids. I en tennis, la pluja ha obligat a suspendre la segona semifinal del Masters 1000 de Roma entre l'italià Jannik Sinner i el rus Medvedev. El partit es reprendrà aquest dissabte al tercer set amb victòria momentània per l'italià.
17: I pel que fa al temps, aquest dissabte la temperatura baixarà de manera clara i l'ambient serà més propi de finals de març, sobretot de bon matí. Diumenge el termòmetre començarà a recuperar-se, però els xàfecs i les tronades guanyaran protagonisme i s'escamparan per moltes més comarques, especialment durant la tarda. També nevarà al Pirineu amb una cota de neu que pujarà cap als 1.800 metres. És tot per la nostra banda d'informació actualitzada a RAC1.cat.
21: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
22: a RAC1.cat.
21: El portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
23: Ciutadans de Catalunya.
21: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
1: gràcies, moltíssimes gràcies. Molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui, a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
3: El Clot!
4: Sí!
3: Balaguer!
4: Sí!
3: El Port de la Selva!
4: Sí!
3: Guinardó!
4: Sí!
3: Olot!
4: Sí!
3: Sant Antoni de Vilamajor!
4: Sí!
3: Granollers!
4: Sí!
3: El Tebre!
4: Sí!
3: El Macella!
4: Sí!
3: Vila Olímpica!
4: Sí!
3: Llagostera!
4: Sí!
3: Sal de la Selva!
4: Sí!
3: Bordils!
4: Sí!
3: Girona!
4: Sí!
3: Olot!
4: Sí!
3: Sarrià!
4: Sí!
3: Sant Just Desvern!
4: Sí!
1: Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
22: Bon dia, Òscar Dalmau.
1: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balançó.
22: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
1: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
22: Heu de saber que acabem una setmana de vagues de professors.
24: Ah, sí,
22: el dimarts que ve hi torna a haver vaga de metges.
24: Sí.
22: I avui Renfe anuncia noves vagues, aquest cop de revisors i d'informadors.
24: Quina indecència, és que no hi ha dret. És que no hi ha dret.
22: No hi ha dret, què vol dir?
24: Home, que estan convocant vagues,
22: sí,
24: justament ara que Salvador Illa,
22: sí,
24: el molt honorable runner,
22: sí,
24: és de viatge oficial a Califòrnia.
22: No, però no estan aprofitant.
24: I clar, ara que no hi és el president, tothom és molt valent. Ara tothom és molt valent i tothom aprofita per crear el caos.
22: Però...
24: El professor ha marxat de classe 5 minuts,
22: sí, però...
24: i els alumnes no saben comportar-se.
22: El caos ja hi era. O
24: sigui... Però ara tornarà el molt honorable i tot se solucionarà.
22: Ah, molt bé, ja té la solució, no?
24: Sí.
22: Potser tenim una crisi seriosa en els nostres serveis públics i això fa
24: sí,
22: que...
24: Sí, però no cal patir, eh?
22: Ah, no cal patir.
24: No cal patir perquè abans de reunir-se amb professors, amb sí, metges o amb els revisors de Renfe,
22: sí,
24: Salvador Illa s'ha reunit amb sectors que encara són més prioritaris.
22: Com ara?
24: Els directius de Netflix,
22: sí,
24: i de Disney.
22: Bueno, no, és que no siguin importants els directius de Netflix
24: no,
22: i de Disney,
24: No. Escolta, potser no tindrem trens,
22: sí,
24: però els catalans, gràcies a Salvador Illa,
22: sí,
24: podrem veure la segona part del Diablo Viste de Prada si utilitzes un codi de descompte. Bravo!
22: Bravo!
24: Això és el que volem els catalans.
22: Sí, mira la tele, no?
24: Exacte. El millor president.
22: El millor president.
24: Ai, per favor, digueu-me que s'ha reunit amb els de Netflix.
22: Sí, ja li dèiem, amb Netflix i amb Disney.
24: Ui,
22: crec.
24: Nenes!
22: Sí.
24: Nenes, sí, estic enganxadíssim al cuento de la criada, tu.
22: Sí.
24: No sé si és el cuenco, el cuento.
22: No, el cuento.
25: El cuenco.
24: Bueno.
26: Una altra merda en castellà, també.
24: Que bona que és, eh?
26: Ha arribat el segle XXI, han arribat les com es diu això, les plataformes, i has de buscar el català, que jo he enfonsat el botó del comandament a distància.
24: El botó dels subtítols de l'idioma.
26: No, què subtítols? Jo no pago la tele per llegir-la, eh?
24: Idiomes, sí, n'hi ha
26: idiomes, idiomes, doblat. Tenim els millors dobladors del món, tenim els millors traductors del món, i resulta que has de veure una cosa diferent. Està hablando en español, ¿qué pasa aquí, eh? Una sèrie de vaquers en espanyol, que sembla que passi al Bassete. La volem en català, que passi a Balaguer o a Tàrrega.
24: Abans ho trobaràs en danès, eh?
26: Exacte, per què? I què tenen els danesos que no tenim nosaltres, a banda de galetes?
24: Un
26: estat perfecte.
24: Sí, sí.
26: És exactament el que pensava.
24: Bueno, escolta, a mi el que m'agrada del Cuenco de la Criada és la protagonista, l'actriu.
22: Sí.
24: Nenes, com treballa, eh?
22: Sí.
24: Que bé que treballa aquesta noia, eh?
22: Sí, sí,
24: és l'actriu aquella que surten bé en aquella altra sèrie. Com
22: se
24: diu?
22: Com se diu l'actriu, la sèrie, vostè? Com se diu?
24: L'actriu que fa de rossa.
22: Fa de rossa o és rosa?
24: Tu ets imbècil? Aquella que plora també, que és com l'Aima Vilarissau.
22: No ho sé.
24: Com se diu?
25: Per aquí està parlant del Cuenco de la
24: Criada. El Cuenco de la Criada, la protagonista.
22: Sí.
24: Tu ho sabràs.
25: Sí, Elisabet Mos es diu.
24: Quiliqua.
22: Sí, la que sortia a Mad Men, sí, eh?
24: No l'he vista.
22: No l'he vista.
24: Aquesta no l'he vista. És bona?
22: Mad Men, sí, molt bona. Parlàvem de...
24: Malmen, me l'apunto. Malmen, no.
22: Mad. Parlàvem de les vagues dels viatges d'Illa a Califòrnia, entre altres coses.
24: És que només parleu de problemes.
22: Bueno,
24: i el que en realitat li ve de gust a la gent, escolta, més són bones notícies.
22: Sí.
24: El que de debò vol la gent és pizza, una manteta,
22: sí,
24: una bona sèrie de Netflix,
22: sí,
24: i si de cas fer una mica de petting.
22: Bueno, ara,
24: sota la manta.
22: Sí, ara explicarem quins dies hi haurà vaga del personal de Rodalies. Prepareu-vos.
24: Sí, home, perquè... sí, molt interessant tot això, és bli-bli-bli, bla-bla-bla, bibliobús, però quan parlem del tema?
22: Quin tema?
24: Home! De ports.
22: De ports, sí.
24: Futbol.
22: Futbol. No diu ni una paraula bé, hòstia.
24: Te'n diré dues bé. Real.
22: Sí.
24: Mandril.
22: No, Mandril.
24: Sí.
1: Aplausos.
22: Aplaudiments a...
1: Aplausos del Real Mandril amb la contradicció de que són culers.
22: Bueno,
1: no, però estan aplaudint a rabiar.
22: No sé. Avui també parlarem... Suposo que refereix a això, que hi ha hagut un enfrontament a l'equip de la capital del Reino.
1: Bueno, unes paraules, no?
22: Es veu que hi ha enfrontament, polèmica, entre l'entrenador i l'estrella del seu equip i millor fitxatge aquesta temporada del Barça, Kylian Mbappé.
1: Sí, sí, sí. Quan ho fem?
22: El què?
1: Perquè ho podem fer ara o després? A mi tot Mbappé. Reventeix aquest.
2: És el nivell, de divendres.
1: Ojo,
22: En parlarem una mica després, perquè hi ha declaracions...
1: Després?
22: Sí, hi ha declaracions creuades a Melo amb Mbappé sobre què es va dir i què no es va dir en una pretesa presumpta reunió que van tenir abans del partit.
1: Bueno, van arribar a les mans.
22: Però hi ha altres temes
1: que... No patiu, perquè jo tinc fonts. I aquestes fonts, les meves fonts, m'han explicat exactament com va anar la reunió entre tots dos. I avui, en exclusiva...
22: No...
1: I amb l'ajuda de la intel·ligència artificial...
22: No, deixeu la intel·ligència artificial, que la trencareu.
1: En aquest programa recrearé la conversa entre Mbappé i l'entrenador del Madrid.
4: Árbalo Averloa.
1: Aquest. Aquest mateix. Espera't un moment, Árbalo, que sales después.
4: Sí. De acuerdo.
1: Muy bien.
4: Vuelvo en 5 minutos.
1: Muy bien. 5 o 10 minutos, Árbalo, sí. Que la intel·ligència artificial se tiene de programar, no se programa sola.
26: Una cosa, perdoneu, és que a mi em sembla... El que no sabeu és centrar el tema.
1: Què vols dir?
26: Home, que a mi el futbol m'és igual, però el que no esteu veient és que Espanya cau a trossos.
1: Sí?
26: Cau el Real Madrid del palco del Bernabéu. Estan tots trinxats. Juan Carlos I, te quiero mundo entero, ha hagut d'anar a Abu Dhabi, que és on van inventar l'aire condicionat. Sí. El PP ha collonit perquè Vox es menjarà i estan jutjant per corrupció. El PSOE als tribunals també jutjant per corrupció. Plácido Domingo no sé què, Julio Iglesias no sé quanto, tot s'enfonsa. Quina sort que tenim els partits independentistes a punt per lluitar per la...
1: Per què?
26: Per aprovar els pressupostos espanyols amb el PSOE. Sort que ho tenim a tocar.
1: Bueno,
26: el ridícul tenim a tocar.
1: Escolteu, nenes, i aquest jugador del Barça? La niña mal.
22: La niña mal
1: ha sortit avui. Bueno, que és notícia, no heu dit res de la niña mal. A mi el futbol ja sabeu que no sé gaire,
22: sí,
1: però...
22: Sí, no, aquí ningú li interessa el futbol, però tothom està parlant de la Lliga
1: Espanyola.
22: Bueno,
1: és que aquí hi ha tomàquet,
22: Què?
1: Amb la niña mal.
22: Què ha passat amb la niña mal?
1: No, que es veu que té...
22: La bandera de Palestina?
1: No, una novieta.
22: Ah, una... No.
1: Té novieta. És una influencer.
22: No té...
1: Andalusa,
22: Ja.
1: Que es veu que han fet un viatge en helicòptero per Barcelona,
22: Sí.
1: Per sobre,
22: sí.
1: Com si fos un dron, però amb persones.
22: Acaba de definir un helicòpter com un dron per a un persona.
1: I han sopat junts, Han sopat junts, no a l'helicòptero.
22: No,
1: imagina't sopant un helicòptero, bueno, tot el menjar per sobre.
2: El sushi,
1: perquè
2: es
1: mou molt un helicòptero.
2: Com m'agradaria ser multimilionari per poder...
16: Menjar.
1: Sushi.
2: No, per poder anar amb helicòpter a la Tagliatella.
1: No sé si tenen heliport. No sé si...
2: Amb la mida que tenen totes les tagliatelles, el mínim que tenen és a l'import. M'agradaria ser tan ric com per dir trucar a la tagliatella per reservar taula i dir hola, bon dia. I quan diguem no t'entiendo, pues bueno, bon dia. Jo soc ric.
1: Jo soc ric, O sigui, la teva entrada a reservar taula és...
2: Hola, perquè per la veu normalment no es nota gaire.
1: No, ja.
5: I perquè no acostumen a reservar la tagliatella, també.
2: Vale, pues bueno, potser me vaig equivocar de restaurant. Ara m'estan esperant.
1: Pues escolta, la mar de romàntic, un viatge en helicòptero,
22: Sí.
1: I res m'agradaria més, Que me convides a la niña mal, que me digués la niña mal, la de deia, escolta, sopem, Angelines?
22: Sí.
1: En un helicòptero.
22: Sopar en un helicòptero?
1: Aquell soroll que no sents res,
22: ja.
1: Que t'has de posar uns cascos, els vòmits del mareig, no? I pensar que pots morir en qualsevol moment.
22: Bueno,
1: no és romàntic.
5: Com està embarassada,
22: No ens interessa gens.
1: Fixa't, un home, que ara ens ha de dir a nosaltres el que és estar embarassat. Va, home, va.
22: Sí. Bueno, no ens interessa gens la vida privada de la Minja.
1: Com que no?
22: Home, no té res a veure amb el futbol.
1: Perdona,
22: però
1: jo no hi entenc de futbol. Sort que s'acaba la temporada ja, perquè aquest noi cada cop que té nòvia...
2: Pubàlgia.
1: Exacte.
2: M'agradaria ser multimilionari i tenir pubàlgia.
1: Les dues coses,
22: Quina cosa prioritzaries?
2: Bueno, si ja sabeu que pubàlgia... Jo sento pubàlgia i me poso tendre.
1: Per què?
2: Home, perquè vol dir que, bueno, de l'amputració... És una...
26: el múscul del
25: pubis.
26: Del pubis.
25: Sí?
26: És que pubis ja és com de... Ja és el que hi ha del sexe, no? De,
1: sí, sí, sí. Bueno, escolta'm.
25: Crec que és una mica més avall.
26: Com de menjar sí. molt fort, pues te fa una satirrita. Satirrita per dins. De...
0: Satirrita per dins.
1: Ja està, ja està.
26: Tant de bo estigués en aquesta tesitura, no?
1: Que tant de bo estigués irritat.
26: Sí,
1: escolta, bueno. Ens és igual la vida personal de la Minya Mal.
26: A veure si dura molt aquesta relació que expliqueu i així no juga amb Espanya. Que el tenen segrestat i posar-li la samarreta de la selecció espanyola. Lamin, si estàs segrestat, parpelleja dues vegades.
1: Sisplau, que avui també parlarem a la competència d'Eivissa i Formentera. Allà estan amoïnats perquè una espècie invasora acaba amb la sargantana pitiusa. És una espècie autòctona de sargantana en perill d'extinció.
26: És fortíssim.
1: És fortíssim.
26: Serps contra sargantanes. És que, sí. Amb molt menys Netflix te fa una sèrie de 17 temporades. Sí.
1: Home, i tant.
0: A veure, doncs aquí es tracta d'una serp, d'una espècie que es diu colobra de ferradura, que té la particularitat que també sap nedar i això, i per això està colonitzant les illes.
24: Nenes, el que faltava! Home, per favor! Ah, no en teníem prou amb les rates. Les rates del Fantadirus.
6: No, del Antavirus.
24: Rates que saben nedar.
6: No saben nedar.
24: Sí que saben nedar, que ho ha dit el senyor aquest de les Canàries, del Tenerife.
6: El Tenerife...
24: I, bueno, i més, molt més important. Ho ha dit la cunyada de la Conchitín, que és infermera.
6: Sí,
24: i ens ho ha dit pel WhatsApp.
6: És una infermera que ha dit pel WhatsApp que les rates saben nedar i que poden portar el Fantavirus fent crol.
24: Efectivament. I estan arribant a Palamós, ja,
6: A Palamós.
0: Sí. Però és que no estem parlant de Palamós, estem parlant de les Pitiuses, d'Eivissa i Formentera.
24: Bueno, però...
0: Aquí no hi ha rates, en tot cas no hi ha rates nedadores.
24: Home, però a la banda de les rates nedadores del Fantavirus Cinema Formentera a l'estiu hi haurà serps?
0: Bueno,
24: però què està passant aquí?
0: Això es veu que són les serps que ja van venir fa dues dècades perquè van portar unes oliveres de la península Ibèrica i hi havia una serp d'aquestes i llavors s'han anat reproduint i aquestes serps que fan...
26: Digue'm. Si van venir fa dues dècades, això vol dir que ja tenen edat per tenir carnet de conduir.
1: Sí, home.
24: Cago en Déu, senyor, que has d'agarrar una olivera de les Garrigues i l'has de transplantar, l'han de fotre a Formentera. Pobre arbre.
6: Bueno, no.
24: Pobre arbre.
6: No cal que cridi.
24: Home, és indignant, home.
6: Sí, pot ser indignant.
24: Això un ric que se vol fer un jardí...
6: Sí, és veritat.
24: Hòstia, quines espècies hi fotrem aquí? Autòctones? No, sí. Foti una olivera.
6: No sé si... Bueno, la figuera sí que és autòctona, però sí que és veritat que van importar oliveres i dins les oliveres...
0: I ara alguna serp d'aquestes...
26: No, de la serp és com el feixisme.
24: Tu vols saber les espècies autòctones que pots plantar en un jardí a Formentera?
6: Sí.
24: Males herbes.
6: No, home, però...
24: És el que creix, que no hi ha aigua, hòstia santa.
6: Home, no hi ha aigua santa.
24: Bueno, l'olivera també ha de secar, però...
6: Sí, ja. Home, però ara s'ha contradit una mica, no?
24: Sí. També hi han fotut césped.
6: Ah, sí, clar, la gespa sí que no és una cosa...
24: Césped a Formentera, tu.
6: Sí, bueno...
24: És l'últim, ja.
1: Artificial.
0: Responent a l'Angelines, a veure, sí que és veritat que aquestes serps... Què?
24: Què?
0: Sí que van pel mar, és a dir que...
24: Què? Pues el que t'he dit, què?
0: Hi havia un article en l'Estat Digital on es veu perfectament imatges d'aquestes serps... Que van per terra, però també neden per la platja.
24: I agafen creuers, i paguen el bitllet, i piquen.
6: No, és una serp molt petita i no és perillosa pels humans.
24: Perdona!
6: Això és el que hem llegit.
24: Perdona.
6: És perillós a la mesura que, clar, com a espècie invasora...
24: Ha colonitzat Formentera. S'està menjant les sargantanes. D'aquí a un dia es menjarà ja les persones.
0: Bueno, però començarà pels italians. No?
24: Escolta'm, si una persona normal, nenes, sí o no, que ja vas a la platja, a Formentera, on sigui, i ja et fots un... Bueno, et mors de l'ensurt que et frega una bossa d'al... Ah! Mano, m'ha picat un... I veus allò que és una compresa...
6: Bueno, o... que sigui, sí.
24: Una cosa més... Bueno, qualsevol merda que la gent tira al mar...
6: No tireu, no llenceu cosa.
24: O una alga! Oi, les algues, quins sustos, eh?
0: A veure si les treuen ja i ens deixen la piscina.
24: Pues si ja et fot un... ja et pots morir de l'ensurt quan et frega una alga i penses, ara em moriré... Vamos, ara ja només falta que hi hagi serps per allà. Home, bueno, per favor.
6: Tanquem el tema de la serp i hem de canviar...
24: Tanquem el tema perquè no t'interessa.
0: Canviem de tema, parlem d'història, nois.
6: Sí, canviem d'història. Investigadors russos han descobert que la primera cirurgia dental de la història es va fer a Sibèria fa 59.000 anys.
1: Sí? Pues venga, ja podem marxar, no?
6: Ja
1: heu donat la notícia del dia, el més important, no? Sí. Tothom volent saber què ha passat avui, no?
6: No, bueno, tenim la IA treballant. És que
24: clar.
6: Li hem dit a la IA que faci aquesta reunió que
22: van tenir Mbappé i Arvalo aquest senyor.
16: Arvalo
22: Averlo. Estava dient malament.
25: Estem creant un problema manera. Important sí. entre els nostres companys, perquè el Basté ja no ho diu bé, els companys d'esports tampoc, vull dir que sort que fan fora aquest home i tot tornarà.
2: Fan fora el Basté i aquí em posen a mi.
25: Posen a Arvalo Averlo.
22: Bueno, doncs això, parlàvem de dentistes. Fa 59.000 anys a Sibèria, diguem que ja es mirava allò de les dents, sí, home, ja se les arreglaven.
7: Sí, sí.
22: Cirurgia dental.
7: Cirurgia dental, ja me'ls conec, aquests.
22: Què vol dir?
7: Estem parlant d'una nova víctima del comunisme.
22: No.
7: Perquè dels nazis es diu tot lo dolent, però estarem d'acord en què està l'Intela.
22: Sí, bueno. On vol anar?
7: No sé per què...
22: Bueno.
25: No aquests sí. investigadors russos han descobert que un queixal de Neandertal... Sí. que tenia un frat fet per un mineral. Uah. És a dir, que li havien operat, però fent sí. servir, fent servir un tipus de...
24: Ah, la Rosalia...
25: Què?
24: La Rosalia també es passa forada les dents per posar-se aquí minerals, eh?
25: Sí, no, però una pedra, vaja.
24: Sí, el rap, moda, i el, no? els raperos, tot això, els traperos també em porten, el Josep Lluís Trapero.
22: No, per què de dir-ho?
24: Sí, el que passa que és un queixal molt de dintre i no se li veu, però hi porta
22: dir...
24: un brillant, un diamant.
22: No, els que
24: porta
22: fan trap.
24: Porta un topazi.
2: No. Va, és increïble. Jo, li van treure un queixal amb un cop de pedra.
25: Bé, no era exactament un cop, però sí que feia com pressió a la càries amb aquest mineral i llavors li feia un forat directament en el queixal.
2: I des de llavors tots els nens tenim por del dentista, normal, perquè clar, amb una pedra, dir, bueno, t'ho farem paleodentista.
7: Perdona, no? Això és el que li va dir Chouameni a Valverde.
22: El què?
7: Creo que tienes una caries.
22: Sí.
7: Déjame que te la arregle, abre la boca, que te la arreglo con esta destral de sílex.
2: Perdoneu que us interrompi, però és que se m'ha acudit una broma boníssima.
7: A veure.
2: Perdoneu, que...
7: Atenció, sisplau, divendres... perquè després de 17 temporades...
2: Sí, gràcies.
7: Jean-Paul Desgrava té l'oportunitat de fer riure per primer cop.
2: Estic nerviós perquè se m'acaba de cuir.
7: Els primers... els micròfons de RAC1 són teus.
8: Sí, vols sí, vols una mica de... Ha fet riure altres vegades, involuntàriament.
7: Involuntàriament,
25: no, no,
7: clar.
25: Però ara però podria ser volent.
2: Sí. Ara se m'ha aparegut la frase al cervell,
7: sí?
2: No? I és com si hagués vist la llum.
7: Estàs creant moltíssima expectativa, eh?
2: Val.
7: Vols que et posem una mica de reverberació?
2: Bueno,
7: el teu primer acudit.
2: No,
8: com si l'expliquessis a missa.
2: Val, sí, sí. Val. Val, hola. Bueno, podeu seure. Vale,
7: estem tots asseguts.
2: Bueno, mira. Pues, venim cap aquí...
7: Bueno, pues, ja no comença. Bueno, no, pues, quina manera de començar és bueno, pues.
2: Quotidianitat, o sigui, a mi m'agrada treballar...
7: Però tu has vist algú que surti a parlar en públic sí. i el primer que digui sigui bueno, pues?
8: Bueno, Florentino l'altre dia. Sí.
2: Jo fa 10 segons.
7: Ja.
2: Vale. Bueno, pues, us he de donar les gràcies per venir fins aquí.
25: Va, tira, tio.
2: És de... Clar, com que no parles tu... és allò d'invers.
7: Taquilla invers.
25: Taquilla invers, vol dir que la gent marxa una mica abans d'acabar l'espectacle per no pagar, eh? No.
8: Avui, a més, crec que és el rècord d'assistència d'aquest estudi.
2: Sí, gràcies. Sabíeu...
25: 25 persones en gos.
10: Atenció, sisplau. L'ocupació de l'estudi de RAC1 és de 3.454 persones.
2: I un gos.
7: I un gos.
2: Ha vingut un gos que no, en principi no pot...
7: Però què feu aquí amb un gos?
25: No, està escrivint el guió.
7: No. Bueno, clar, es diu un gos i mira tots aquest senyor, però aquest senyor és el veterinari, vull dir.
22: No, okay.
7: No li estem dient a vostè el gos, eh?
22: No, el gos... El
7: com se diu? Com se diu?
11: Lans.
25: Ai! I el gos?
22: I el gos.
7: Home, aquest xiste és de primer de veterinària, eh? Aquest li deuen haver fet alguna vegada.
2: Ja no faré la broma, eh? Sí.

0: Quina és la seva la pel·lícula favorita del gos, no?
1: Quina?
0: La de Lance. Perquè el gos es diu Lance.
1: Bueno.
0: Era per posar-li a nivell al Jean-Paul.
2: Gràcies, així ho puc aixecar.
0: Som
3: a punt de sentir el millor acudit del Jean-Paul Desgrava en els 17 anys de la competència.
0: Torno a situar el tema. Estàvem parlant de...
3: Endavant.
0: Vinga.
2: Com es deia? La clínica prehistòrica on es va...
3: T'has cansat, dia tu mateix, del teu acudit.
2: Prehistòrica...
3: Pots fer-ho bé, sisplau?
2: Sí.
3: Tornem-hi.
2: Com es deia, la clínica prehistòrica on es va fer aquesta primera intervenció per una càries fa 69.000 anys.
3: Com es deia?
2: Clar, clínica neardental. Neardental.
1: Pues la Conchitino diu així, eh? Els neardentals.
2: Bueno, sí. Perquè probablement és de la família. No, aleshores, pues bueno...
3: Molt bé, mira, li faré un amic com aquell doctor que hi havia a Televisió Espanyola. Li fem un aplaudiment i deixem que se'n vagi. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
4: Molt bé, per explicar... La competència.
3: Vaja, continuem a la competència, com us explicàvem, amb una nova vaga de Rodalies a la vista, eh?
5: O sigui, una cosa, si el servei ja funciona com si estigués permanentment en vaga, hauríem de trobar un altre nom per la vaga d'un servei en vaga.
3: Sí.
5: Que podria ser misèria, per exemple.
3: Un moment, avi, que expliquem el perquè d'aquesta vaga de Rodalies.
5: Sí.
3: Comissions Obreres i la UGT convocaran la vaga per demanar més personal, sobretot de revisors i més informadors.
2: A veure, digueu-me boig, però tinc una idea revolucionària.
3: Quina?
2: Potser no caldrien informadors per informar d'incidències si no hi haguessin incidències. Pot ser això?
3: Sí, clar.
2: Perquè posar més informadors per informar millor de les incidències és com posar Mossos a les escoles, m'entens?
3: Sí.
2: En lloc d'arreglar el sistema de base, poses pedaços. En lloc de tapar les goteres, poses una gibrelleta per anar recollint l'aigua. Mm. I sabeu per què no tapem les goteres en lloc de posar el gibrell? Per què no tenim ni competències ni... Sabeu per què no sé llegir? Perquè no tenim ni competències ni recursos. I per què no tenim ni competències ni recursos?
3: Perquè no tenim la independència?
2: Fins i tot ell ho ha après, Fins i tot Òscar Botiflermau.
3: Cada dia estàs igual.
2: Vosaltres també ho heu entès, oi?
3: Sí, home, sí.
2: Doncs moltes gràcies i que vagi bé.
3: Molt bé, que vagi bé.
2: Gràcies. A vosaltres.
3: Bueno. Bé, la vaga de Rodalies tindria lloc el 27 de maig, en principi, i cap al 4 o el 5 de juny. També es convocarà per exigir més seguretat.
6: Tot això se suma a la notícia que ja hi ha un usuari de Rodalies que demana 9.000 euros per danys morals de l'empresa.
3: Un espavilat, tu.
6: És en David Pujol, un estudiant, de 19 anys, que després de 2 anys posant reclamacions al servei, ha decidit reclamar una compensació. El que denuncia en David és els danys econòmics i morals que suposa utilitzar el transport que va tard, que no arriba i que, per tant...
2: Fora la refe!
6: Li desestructura el dia i l'esgota mentalment.
5: Tots som David, David som tots. Tot el suport, ara que torna, el jaroteo a Rodalies i torna lo nostre.
3: Busca bon dia!
5: Bon dia a tothom! T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i t'has dit com m'hauria de vestir si a Barcelona aquest dia el temps canvia cada 3 hores? M'he llevat suant, però quan he obert la finestra se m'han quedat els mugrons que hi podries penjar 2 anoracs.
3: Doncs mira, avui sí que ho he pensat, quan he sortit al carrer. Eh?
5: Estem tots iguals, estimat. Ja te veig els mugrons des d'aquí.
3: Sí, sí. Que m'he posat màniga curta i clar, no.
5: I te sale el mugró per la màniga.
3: Sí, sí.
5: Molt raro.
3: No anem bé.
5: No anem bé, és l'edat, que al final tot cau, eh?
3: Estic mal dissenyat de naixement.
5: Cauen el mugron, els testicles, cau tot,
3: Per cert, bueno, justo, no cal aprofundir tant.
5: Bueno, aprofundir... se pot anar més profund.
3: Justo, canviem de tema. Ahir et vam sentir defensant el català al programa de la Gemma Nierga Televisió Espanyola, el Cafè d'Idees, a la 2CAT. Deies que no hem de canviar el castellà i, a més, que vas explicar que parles català als teus fills.
5: Home, català... com a català, quina llengua vols que parli?
3: Sí,
5: català.
3: Molt bé.
5: I quina llengua vols que transmeti el meu fill? El català. Efectivament, estimadíssima Pepi...
3: No, Pepi no.
5: Pepi no, don Pepi no, don Pepi no. Si no parles el català a la gent que no el sap, com l'han d'aprendre? Hi ha un llibre que ho explica molt bé, el Manual de Defensa del Català d'Òscar Dalmau.
3: No, Andreu.
5: Encantat, jo sóc el Justo. Sí. Però no parlem de mi ni d'Òscar Andreu, que segur que ell no voldria.
3: No, no.
5: Parlem del caroteo de Rodalia.
3: Sí.
5: El sindicat convoca una vaga perquè demanen més informadors per a Rodalia. És el lema de l'empresa. Informem primer i circulamos después. Potser. Bueno,
3: pues
5: sí, s'encarta. I que els informadors es mengin la merda que provoca a nosaltres. Vamos allà.

0: de lo buena que está tu prima. Te informo que arribaràs 7 hores tard a la feina, a una feina, per cert, que podria fer des de casa teva, però ens havien promès un futur ple de cotxes voladors i el que tenim és un futur de trenes que no funciona per desplaçar-se a una altra població a omplir Excel.
1: Sí,
0: és una cosa bàrbara, eh? Des de Jaroteasa tenim dues recomanacions perquè els usuaris gestionin la ràbia i la frustració amb el servei de Rodalia.
1: Ah, molt bé, i quines són aquestes
0: dues? Calarle fuego. Perdona, no, una no se pot dir en veu alta per un tema relacionat amb l'Audiència Nacional. Molt bé.
1: Farem veure que no ho hem sentit. I l'altre?
0: L'altre, busqueu-vos un hobby per omplir els minuts, les hores i els dies d'espera en l'andana.
1: Un hobby, eh?
0: Un hobby. Busqueu-vos una afició que us ajudi a desestressar-vos. Crochet, pintar mandales, col·leccionar Funko Pop, muntar un partit polític, actuar, ser militante o segells. Vamos allá.

0: Los pobres coleccionan sobres de sucre i los ricos, Miró i Picasso. Vamos allá.
1: Un moment, podem tirar enrere mínimament, Àlex, perquè jo crec que hi ha una construcció gramatical aquí que no l'havíem sentit mai a cap cançó.
0: A mi m'ha passat també la construcció gramatical, hi ha hagut un punt que...
1: Compte.
0: Aviam, què diu?
2: La setmana passada vam sentir Valverde dient ayer he tenido.
1: És pitjor, eh?
2: És pitjor,
1: veureu, atenció. És un arte. Compte que ve ara, eh?
0: Sí.
1: Por lo cual puede siempre tomar parte alrededor. Ojo, eh?
0: Això...
1: I ho torno a repetir, eh?
0: Això ho he llegit jo la primera part del Quixot. Sí.
1: La filatèlia, sí.
0: La filatèlia. No confondre amb el queso d'untar...
1: No, allò és...
0: Te fa la...
1: Allò és Filadèlfia, sí.
0: D'acord, Filadèlfia, perquè els dos se poden llepar, el segell i el Filadèlfia.
3: Sí, i els dos tenen el mateix gust.
0: Exacte, de segell. Com dius?
1: El què?
0: Que té la residència a Empúria Brava plena de mosques i mosquits?
1: Perdona, ni t'he dit res, ni tinc cap residència jo a Empúria Brava, no.
0: Això és el que diuen tots. Quan marxes de vacances a la segona residència te la trobes plena d'insectes que te volen robar la sang o les engrunes de Pringle que te fots entre pecho i espalda? Aquestes són les ocupacions que preocupen de debò.
1: Ja et dic que no, justo.
0: Doncs no dubtis, truca al millor servei d'instal·lació de mosquiteres per evitar que t'entrin los bichos en casa. Servei d'instal·lació de mosquiteres... Els tres mosquiters. Vamos allá.
1: Les tres mosquiteres, sí.
0: No te tires al tren, que la vida es muy bonita. No te tires al tren, sobretot perquè no passarà. No passarà.
1: Això hauríem de posar per megafonia de totes les estacions de Renfe.
0: És el nou eslògan de la Renfe Rodalia.
1: No te tires al tren.
0: No passarà.
3: Abans l'antifeixisme i ara...
0: Al final,
3: estan així de Renfe.
0: Estan així perquè al final passaron. Vamos allá. No te tires al tren, que hay que vivir la vida, però com l'he de viure si no puc arribar a la feina que em dones diners per viure?
1: Ja,
0: al final és tot un peix que mossega la cua.
1: Molt bé. Bé, escolta, la secció d'avui la patrocina els tres mosquiters.
0: Has sentit bé, estimada Pepino. Els tres mosquiters instal·la mosquiteres a portes i finestres de la segona residència als llocs més humits de Catalunya.
1: Molt bé.
0: I els treballadors dels tres mosquiters se diuen com els tres mosquiters. Tenim a Latos, que és un senyor jubilat incapaç de deixar de treballar, un senyor a qui el desperta les seves amnees a les 6 del matí, que ronca tan fort que el veí l'anomenen el gall del segon quarta. I a l'equip també hi tenim el Porto, que és el que s'encarrega de posar les mosquiteres a les portes, el Porto. I Arami, que és un menor racializado que s'encarrega de la finestra perquè té les mans molt petitones, i és el que prova la mosquitera. Si no entra per la mosquitera, la buena.
3: Si no entra ell.
0: És molt petit.
1: Però estem parlant d'una persona minúscula.
0: Absolutament minúscula. Pensa que con una molla se omple.
1: Una molla de pa.
0: El nen menja una molla de pa. I lo que pasa, és tan pobre que no sabe que és lo que té la Noelia.
1: Ja.
2: Salia.
1: Salia aquí, sí.
4: Has pensat la quina de totes.
0: M'he inflat, diu el nen. Bueno, pues ya no comes más.
1: Però escolta'm una cosa, Justo. Hi ha els tres mosquiters, però a l'empresa també hi treballa D'Artagnan?
0: Seràs tu, perquè a l'hora de pagar te'n duràs tremendo sablazo. I recorda, els tres mosquiters i el seu eslògan.
1: Els tres mosquiters.
0: Els tres mosquiters i el seu eslògan. Tinc el collón ben ple. No rima, però és lo que tenim, eh? Gràcies.
1: Gràcies, Justo. Bé, nosaltres hem de canviar de tema. Ara sí, hem de parlar de la crisi del Real Madrid.
0: Sí, l'últim incendi al club de la capital d'Espanya. Són unes declaracions creuades entre l'estrella de l'equip, Kylian Mbappé, el francès Kylian Mbappé, i l'entrenador.
2: El de després de Xavi Alonso.
3: El de la barba.
2: Primer Mbappé va dir que no havia estat titular perquè Arbeloa li havia dit que ara mateix per ell és el quart davanter.
5: Estoy bien. Estoy muy bien, 100%. No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar y yo pienso que juego bien, he dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado, es importante ganar en casa y siempre ser positivo.
1: Ui, mal rotllito.
3: Home, és important ganar en casa quan no t'estàs jugant res. Pues
2: sí,
3: és relativament
2: sí,
3: important.
2: És relativament important.
3: Jo l'entenc, eh? A mi també me va dir l'Òscar Dalmau, que era el quart guionista de la competència, i al final, pues...
1: Que al final ets el cinquè.
3: Bueno,
2: i n'hi ha quatre.
3: I Mbappé encara té la noia aquesta que li fa la... Com es diu?
2: Esther Expósito.
3: Sí, Esther Expósito, que li fa la...
1: La què?
3: Lo de la, el maluc, que se t'irrita. Com es diu?
2: Covalgia, vols dir? O vols dir directament fulla?
3: No, jo aquesta paraula no la diria perquè tinc... No,
2: tens vergonya.
1: No saps què és.
3: No, me'n posa molt fort, no?
2: En tot cas, poca estona després d'aquestes declaracions doncs, una mixta de Mbappé, Arbeloa, li pregunten per les declaracions de Mbappé i ell diu que no havia dit això.
4: Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros. Pero no, pues no sé qué decirte, porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No sé, no me habrá entendido bien o... La verdad es que no sé muy bien qué decirte.
1: Està, que no.
3: A mi no m'ha... És que en aquesta situació em fa una mica de pena també a Belora, perquè ell es pensa que és un dels soldats de 300, la pel·lícula aquella dels espartans,
2: sí.
3: I en realitat, doncs, és més el profe a qui li enganxen una polla amb ventosa a la pissarra.
1: Home, saps? Mira que hi ha maneres de dir-ho, eh?
3: No, però és lo típic, arriba i dic, buah, i ara he de donar classe a aquesta penya.
2: Ja.
3: A mi me passava moltes vegades a infantil, a primària i a l'altre.
1: A infantil? Li enganxàveu?
3: No, però fèiem, però sí que hi havia llufes per enganxar les llufes,
2: sí,
3: no
2: sé què,
3: però
2: sí.
3: O pintaven a la pissarra, o amagaven el comandament a distància de la pissarra digital. És que jo al final, doncs, bueno, jo he tocat tots els pals des que de l'educació.
1: Has estat molts anys repetint P3, eh?
3: Sí, però al final m'ho he après, eh?
1: Ja. El sol, la lluna, no? Tot això ho controles.
3: Sí, bueno, però al principi no és fàcil, quan tens el sol i la lluna, perquè la lluna té diverses posicions. La lluna hi ha la lluna nova, que paradoxalment és quan no hi ha lluna. Després hi ha la lluna que és en forma de D, però que és la creixent, per això diuen que la lluna diu mentides, i després hi ha la lluna en forma de C, que és la decreixent. Això és de P3, eh?
1: Aquí no. Hòstia, em sembla massa avançat fins i tot per P3, eh?
3: Moltes gràcies.
1: Bé, escolteu, anem a publicitat i quan tornem d'uns quants anuncis sentirem aquesta recreació entre la discussió Mbappé,
6: Álvaro Arbeloa
1: i l'entrenador del Madrid,
6: sí.
1: Els vestidors del Real Madrid. Ara tornem.
6: Tota la...

0: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
1: Sou molt bona gent!
2: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
3: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
4: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
5: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
6: Ara Lidl 600 grams de filet de salmó per 10,39. T'estalvies un 15%. I ametlles al natural per 1,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
7: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
8: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
7: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
10: ¿De qué?
9: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
10: ¡Buah! Con ese colacao.
9: Sí, fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
10: ¿Qué más quieres?
9: Más mañanas así.
11: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
12: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
13: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
12: I finançament fins a 12 mesos.
13: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
16: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
17: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema.
18: Collons d'artistes.
19: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
20: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
21: Fires de maig dels enamorats de Vilafranca. Del 15 al 17 de maig al recinte firal de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès. Innovació, negoci, tradició. Vine a les Fires de maig i descobreix les darreres novetats en automoció o rehabilitació d'habitatge. Gaudeix de l'enogastronomia i participa del sorteig per comprar al comerç local.
22: Ah, como hemos cambiado.
23: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
24: Noemí Polls, bon dia, bona hora.
25: Hola, bon dia. Mira, això us interessa perquè sí. Ara amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, però molt bé, poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, i fàcil i ràpid pel que fa al servei, fàcil perquè et quedes satisfet, però no és tan sols això. A més, també pots estalviar perquè si t'hi canvies et milloren el preu de l'assegurança actual directament. Truca al 917-700-700 o vés directe a lineadirecta.com 917-700-700 700, 700 o lineadirecta.com.
0: Olé, molt bé, molt bé.
24: Moltes gràcies, Noemí Polls. Continuem parlant d'aquest nou incendi al vestidor del Real Madrid després de les declaracions creuades entre Kylian Mbappé i l'entrenador del Madrid.
1: Efectivament, me sap greu interrompir, però interrompiré.
24: Interrompiré.
1: L'hora és greu.
24: Què passa? L'hora és greu?
1: Com que què passa? Pues que ja estem en disposició de recrear amb intel·ligència artificial la discussió entre l'entrenador del Real Madrid i Kylian Mbappé.
24: Endavant, doncs, aquesta recreació.
1: Atenció al primer moment clau. Per favor, silenci!
2: Sempre no està dient res,
1: eh? Per si de cas! Atenció al primer moment clau. Moment en què l'entrenador, antes del partit, li diu a Mbappé que no jugarà de titular.
3: ¿Qué pasa, payaso?
4: ¿Payaso yo? ¿Y tú quién eres, payaso?
3: Soy tu entrenador, Árvalo Alberola.
4: ¿Cómo?